0: manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. L'embarcació atracarà en un port secundari de Tenerife i des d'allà cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. El govern canari rebutja l'operatiu.
0: L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen i el petroli baixa per l'expectativa d'acord. Per la seva banda, Israel bombardeja Beirut per primer cop des de l'inici de la treva ara fa 3 setmanes.
1: Els independentistes d'Escòcia i Gal·les parteixen com a favorits en les eleccions que es fan aquest dijous. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important en les eleccions municipals parcials a Anglaterra.
0: La polèmica tornada de Rússia a la Bienal de Venècia i la participació d'Israel releguen l'art a un segon pla. La mostra d'aquest any reivindica el silenci i la calma, just al contrari del que s'ha viscut amb les protestes d'aquest dimecres.

0: La vibrafonista, el vibrafonista, volíem dir Àngel Pereira, i el saxofonista Edu Cabello, o el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar, són alguns dels guardonats dels premis que atorga l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
1: Àngel Pereira ha rebut el premi a la trajectòria. És vibrafonista, percussionista, compositor i pedagog. Ha treballat amb artistes de gran reconeixement com Tete Montoliu, Tito Puente, Carles Benavent, Jordi Savall, Josep Carreras, Montserrat Caballé, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Charles Aznavour. El premi al Jove Talent ha estat per al saxofonista Edu Cabello, que acaba de publicar el disc Ventanes, en què fusiona jazz contemporani, hip-hop, improvisació i poesia parlada. Pel que fa a la resta de guardons, el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar ha rebut el premi a l'Impuls de la Música en Viu. L'Associació de Jazz de Sant Vicenç dels Horts ha rebut el premi a l'associacionisme. L'Escola de Música Moderna de Barcelona ha obtingut el de projecte educatiu i els premis de Jazz i Música Moderna també han premiat el segell discogràfic Neutrat i han entregat el premi especial de la Junta Directiva a Gerard Quintana.
0: Esports. El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a la cuixa dreta. L'equip ha recollit el títol de Lliga en el partit que ha jugat aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff. El Barça s'ha imposat per 5-0 al Llevant.
1: El Paris Saint-Germain s'ha classificat per jugar a la final de la Lliga de Campions masculina. L'equip de Luis Enrique ha eliminat el Bayern de Múnich després d'empatar a 1 en la tornada i fer bo el 5-4 de l'anada. S'enfrontarà a l'Arsenal de Londres el 30 de maig a Budapest.
0: El Barça d'handbol s'ha classificat per la seva 8a final a 4 consecutiva de la Lliga de Campions, que es disputarà aquest any a Colònia. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
1: En hoquei patins aquest dimecres ha començat a Coimbra, Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb derrota del Reus als quarts de final. Els reusencs han perdut contra el Benfica a la tanda de penals.
2: Fins aquí les notícies.
3: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
4: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contenta.
3: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Us faria gràcia actuar al Liceu?
3: És fàcil, només mos han de deixar connectar l'ordinador.
4: Hi ha una bona acústica.
1: Sí, algun endollà ho en tenia allà per connectar l'ordinador.
2: Sí, algú han de tenir, hasta una llarga aquí.
1: Una llarga.
2: Sí, home, sí. Anem al principi, com?
5: Estarà bo això avui amb aquests braços. Sí,
4: molt bé.
1: I em sembla que parlarem de l'urna funerària.
4: Ah?
1: L'ho de posar les cendres.
2: Sí, home, sí.
4: Calla, que no.
2: Déu vos guard.
6: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: L'urna, si l'entenem com un recipient on posar-hi les cendres dels difunts, és molt antiga. Se n'han trobat en jaciments a la Xina que daten del 7.000 abans de Crist.
2: Collons de xinesos.
1: Sí, sí.
2: Però aquí fa poc temps, que incinerem la gent.
3: Sí. Sí, perquè abans tothom s'enterrava.
1: Bueno, perquè aquí el nostre amic Francisco Franco ho va retardar una mica tot. Es veu que no li agradava incinerar la gent. No. Diu que no...
4: Matar-los sí que li agradava.
1: Matar-los, sí, sí. Però no els incinerava. Llavors, no. Bueno, era més d'enterrar-los al primer forat que trobava. Ja. Ell, mira, això que és el seu amic del bigoti, sí que li agradava cremar-los.
5: Però després no els ficaven a l'urna.
1: No.
5: Ficaven un sot.
3: És que aquests dos, així, les urnes en general, el que és l'urna, no els hi acabava d'agradar cap del dos.
1: No. A Catalunya sí que hi ha una tradició en aquest sentit. L'ús de les urnes és una cosa molt arrelada a casa nostra.
2: Arrelladíssima.
1: Sí.
2: Arrelladíssima.
1: Les urnes funeràries, parlo.
2: Vull dir,
1: uns 1.000 anys abans de Crist, abans que els grecs i romans incorporessin als seus costums dipositar les cendres dels morts en urnes, a Catalunya es veu que ja ho fèiem, tu, en el que es coneixen com els camps d'urnes. Hi havia una tradició, que és una tradició que probablement ens va arribar del centre d'Europa, d'Àustria i Alemanya.
4: Clar, són els pioners en aquest tema.
1: Sí, prou bromes de Hitler, ja. Ja està. Vale. Sí. Vale. Els camps d'urnes eren grans extensions de terreny on s'enterraven urnes de ceràmica amb les cendres dels morts dipositades a dins.
3: Clar, és un dos per un, això.
1: Sí.
3: T'incineren i després t'enterren.
1: Correcte.
3: Està molt bé, això, eh?
1: A mi em sembla una bona pràctica, també.
5: És un bon servei.
1: La podríem recuperar, no? Perquè, si no, l'urna, al final... Què em fots? La tens allà al menjador, a la repisa de la llar de foc, que un dia traient la pols el cardaràs a terra, tot l'avi escampat pel menjador, l'has d'escombrar, que t'escombrin un cop mort és lletjíssim.
5: És lleig, trobo... home, que et llencin al mar o
1: no, al mar,
5: cim
1: no.
5: D'una muntanya. Està
6: prohibit, contamina.
5: Què vol dir contamina?
6: Contamina la cendra,
5: sí.
6: Ja.
5: Cendra,
1: sí.
5: Contamina.
1: Sí que està prohibit, sí. No poden multar,
3: No es pot fer.
1: Bueno, no es pot fer, les cendres dels morts contaminen, diuen. No les pots llençar al mar, per exemple, perquè els peixos, jo què sé, se'ls hi fot pel nas, no poden respirar, no sé com van.
5: Tenen al·lèrgia.
1: Sí. Sí, sí. Que a mi em sembla que hi ha hagut els creuers aquells que es veuen al port de Barcelona.
3: No.
1: Jo juraria que han de contaminar una mica més que la
5: seva. No! Què dius?
1: Que, feta la llei, feta la trampa, eh? Si teniu un avi mariner que se'ls va morir. És que el meu desig era que em llencessin les cendres al mar. Hi ha l'opció d'agafes tota la família, aneu a fer un creuer pel Mediterrani, i un cop ets dins el creuer, cartes les cendres de l'avi al vàter...
3: No, aniran a parar mar segur,
5: ja.
3: D'una manera o altra hi van.
1: I ja està, tu.
3: Sí.
1: Durant l'edat mitjana, l'Església va prohibir les incineracions. Això de cremar es veu que xocava una mica amb el tema de la nova vida després de la mort. El tema és que al segle XIX, amb el creixement de la població en zones urbanes i l'augment d'epidèmies, es van veure obligats a buscar alternatives.
5: Però... Això al segle XIX, ja?
1: Al segle XIX, ja. Sí, ja es cremava gent. Aquí, va arribar tot més tard, com us deia al principi, per culpa d'en Franco, noi?
3: Bueno. Collons de Franco.
1: Sí, tu.
2: Collons de Franco.
1: Tu, Fel, vols que et cremin o que t'incinerin?
2: A mi que m'enterrin, perquè cremat ja ho estic.
1: He dit que et cremin o... Fixa't què he dit. Tu vols que et cremin o que t'incinerin. Que és el mateix, exactament.
2: Sí, i he triat que m'enterrin, perquè no m'ha agradat la teva opció.
1: Saps què passa? Ja és que estem programa 178,
2: sí,
1: eh?
2: No, ja
1: estem al final de temporada.
2: Sí, les notes van...
5: Ara, va baixada, ja.
1: Ara, si ens sentiu riure més del compte, ja és aquella borratxera de cansament de final de temporada, ja. Estem...
2: Premis, van
3: massa caient premis.
1: Massa premis.
3: La gent s'adotzera d'una manera aquí.
1: Sí.
2: Aquests premis són molts més calés.
1: Clar.
2: Drogues,
1: sí,
2: ja s'entra amb aquest
1: bici. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Ainara, senyor A, què heu menjat avui per esmorzar?
1: Ous remenats.
0: Sí,
2: mira.
0: Bé.
1: I jo el bocat, amb ell no, diu que no és prou català, això.
3: No, i tampoc m'agrada. Té una textura no, com greixosa, a mi no em fa el fet.
0: L'advocat sí. Se l'ha d'enganxar molt al punt. Que si
4: no, cal.
0: No cal.
4: No em mengeu.
0: No em mengeu. No em mengeu. Bé, us hem presentat com a savis per conèixer, tot i que en el món del rap català segurament deveu ser dels més coneguts. Per què creieu que el rap i el hip-hop no tenen tanta visibilitat com tenen altres gèneres musicals?
3: Bé, bueno, perquè és una cultura que al final ve del carrer, que està fora de tot academicisme, no? I no té unes infraestructures tan, no, com les altres, vull dir, segurament per això. També, mira, aquí ja faré una reclamació ja d'entrada.
0: Vinga.
3: És que ens perjudica molt l'etiqueta de música urbana. Sí. L'haureu sentit tothom bastant últimament.
0: Sí.
3: I al final és una espècie de un calaix de sastre llic on hi tiren molts gèneres i al final ha fet que se'ns invisibilitzin molt fora el rap.
0: Clar. Sí, perquè a més música urbana, vosaltres sou de Camarasa, no?
1: Som de poble.
0: Clar, d'urbà, Camarasa no és, diguéssim.
1: No.
4: Poder el centre...
0: Vimbil centre...
1: I Lleida tampoc, eh?
0: Clar. Escolta, un dubte que tinc. Quan es canta rap, es pot dir que es canta o s'ha de dir es rapeja? No sé com funciona això.
1: Jo faig les dues coses.
0: Sí.
1: I a vegades rebo crítiques. Potser, ja que em diuen que no sóc rapera, que sóc cantant, i dic, ostres, però faig rap.
0: Sí.
1: És estrany.
0: Ja som els catalans sempre discutint, eh?
1: Sí.
5: Recita.
1: O una cosa o l'altra.
0: Sí, és igual, escolta. Bé, perquè la gent que no us conegui us pugui conèixer, senyor A i Ainara canten o rapegen, dieu-li com vulgueu, junts, en aquest tema que es diu Segregats.

0: Nos és un arc, es mira amb lupa.
1: Sí. Sense sostre, sense feina, sense res a perdre, sense importar-te fins quin punt la pugui ofendre. Lletres terques...
2: Per fer rap s'ha de tenir un nom artístic? No et pots dir Josep Maria, diguéssim. Ho dic pel senyor A, eh? Senyor A. Senyor A.
3: Sí, de fet es diu AKA. Els noms que tenim són AKA, que vol dir Also Know Us. Mal nom, en
4: el català. Pseudònim de tota
2: sí.
4: la vida.
2: Sí, el mal nom, sí, sí, no? El senyor A, eh? D'on ve això de senyor A?
3: Bé, perquè al gravar el primer tema, jo, sobretot, quan vivia a Eivissa, vivia amb certa incomoditat la meva identitat mig catalana i això. Llavors hi havia molta gent que d'entrada li costava entendre que em deia Adrià.
2: Adrià.
3: Sin la N, no? Com ho té? Adrià, no? Hòstia, és un nom molt impronunciable,
2: home,
3: no?
2: Home, d'Adriana a Adrià, costa.
3: Sí, llavors és una miqueta una reivindicació d'aquesta A nostra i del meu nom, mm-hmm. I ja està, sí, sí.
2: Escolta, en el rap és el gènere on es pot fer més crítica, diguéssim? Perquè sempre s'associa també a això, no? A la crítica social, a la reivindicació...
4: Sí. Sí, suposo que va lligat al fet que no sigui tan comercial i podem una mica dir el que ens dona la gana. De fet, és la gràcia.
2: Sí.
4: Sí.
5: S'hauria de poder dir amb tots els gèneres el que ens dona la gana, no? Vull dir, com...
2: Sí, llavors no et posarien a la ràdio, però no passa
4: números,
2: res. Eh? Sí.
4: Depèn dels números.
2: Sí, sí. Escolta...
3: Sí, no, nosaltres en concret treballem molt aquest aspecte combatiu i, de fet, toquem un pal del rap, que és el hardcore rap, no?, que he estat dient hardcore, que està molt associat al punk, que també és un gènere super reivindicatiu i bèstia. No?
4: Podríem traduir com rap cru, crudité, com la Víctor Català.
2: Ah, mira, molt mira. Bé. Ah. No us trucaran del Liceu, per anar a actuar.
6: No, per què no?
2: Per què no? Seria bonic. I us faria gràcia actuar al Liceu?
4: És fàcil, només mos han de deixar connectar l'ordinador.
7: Hi ha una bona acústica.
6: Sí, algun endoll on tenia allà per connectar l'ordinador.
2: Sí, algú han de tenir, hasta una llarga. Sí, home, sí. Anem al principi. Com us comenceu a interessar vosaltres per aquest gènere musical? Quins són els vostres referents? Com dieu, ens dedicarem a això, va.
3: Bueno, jo, pues, de molt, molt petitet, ja escoltant, pues, els

0: Vic Eminem, tot això, i després en seguida ja escoltant rap en castellà i rap en català, Adversaris, tota aquesta gent, Senyor Oca, Homes Llúdriga, bueno, és que hi ha una escena riquíssima i de fa molts anys, i començant rapejant en castellà, però en seguida ja passar-me a rapejar en català, perquè és el que més flueixo i em sento bé i el natural, el que em surt millor.
1: Jo crec que va una mica amb la meva personalitat. Sempre anava a buscar allò que em pogués referenciar a mi, no? I, clar, Amy Winehouse m'agradava molt, però jo no en sé gaire d'anglès i, clar, jo no tinc un grup darrere per poder crear un... No sé, com vaig anar buscant altres estils. Després vaig veure que Lauryn Hill i moltes afrodescendents tenien un poder brutal al rap i vaig dir, ostres! I després van anar sorgint doncs, la Jazz Woman, no? La Santa Salut, i vaig dir,
2: I com us coneixeu? Perquè un és d'Eivissa, l'altre és de Castelldans, no?, originària.
1: Sí.
2: I d'Eivissa a Castelldans hi ha una estona, eh?
0: Sí, jo ja estava venint molt l'últim any a Catalunya perquè hi ha un moviment cultural brutal i musical i arran de Catalunya Freestyle, que són les batalles en català que han organitzat des de Replegats, l'Alar, tota aquesta penya, doncs un dia me'n vaig anar a plaça Catalunya i bueno, tenien un guirigall muntat de penya allí i està ella i clar, va ser com, però aquesta paia, d'on ha sortit aquesta paia? Vaig flipar. I llavors ens vam conèixer i ha sigut supernatural tot.
1: Ha sigut gràcies a la competició d'improvisació en català que des de fa uns anys vaig començar fent un castellà perquè això no existia, en català no, encara no, és la primera Catalunya Freestyle. I jo al carrer, doncs allí amb els xavals del barri...
2: Expliquem una mica en què consisteix això del Catalunya Freestyle, perquè la gent que no estiguin molt avasats al tema, què és això?
1: Doncs és la primera competició de rap improvisat en català.
2: Wow. Improvisat, o sigui, tu arribes allà i què has de fer? Et donen uns ítems o...?
1: No, pugem a l'escenari una parella que s'escull a l'atzar i no som gaires noies, llavors parlo com el 3%.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
2: 3% ja, eh?
1: 3%. Parlo com el 3-4% com a molt, estem pujant a poc a poc. Llavors, és veritat que el que jo escolto dels meus companys homes és que aquestes batalles es basen una mica en la humiliació de l'altra persona i llavors guanya doncs, el més...
3: Humiliant.
1: Sí, algo així.
2: A veure si més del 3% va pujant i ho anem canviant, això, poder.
1: És complicat, però allí estem. A mi també m'agrada jugar.
2: Sí.
4: És la gràcia enfonsar l'altre, no?, també.
2: Sí. Tampoc cal... També el pots humiliar amb talent, diguéssim. No
4: però és... talentosament,
2: exacte,
4: clar que sí.
2: Exacte.
1: Sí, i amb bones defenses.
2: Hòstia, però és molt gros, això, no?
4: Molt bé.
2: Pujar sobre l'escenari sense tenir res...
4: I fot-li.
2: I haver de fotre una cançó i lletra... Mm-hmm. Bueno, jo ho trobo molt difícil.
4: No, jo també. Mm.
0: Bueno, és que la base de qualsevol rapero és començar així. Es comença al parc, en corros, els carrerons més podrits de les ciutats, no? Amagats, no? Normalment amb alguna ampolla de cervesa per allà.
2: I improvisant.
0: I a improvisar, practiquem. I a passar tota la tarda. I passar-t'ho bé, sobretot. També riure molt.
2: Que... O sigui, si jo us dic, per exemple, 3 o 4 temes, podríem improvisar un rap aquí? Sí?
1: Sí.
2: Sí?
1: Però, clar, la improvisació és...
2: És improvisació.
1: Mai quedar...
5: No se sap. Pot acabar malament. Pot acabar malament.
1: Pot acabar malament si per dir alguna paraulota.
2: Per exemple, us dic 4 coses. Us ho heu d'apuntar o no cal? No, ja us ho sabré. Si jo us ho dic, no?
4: No m'ho vaig apuntar.
2: Per exemple, avui dediquem el capítol a l'urna funerària.
4: Hi.
2: Això seria un tema. Urna funerària. Quedeu-vos amb això. Un altre tema. El feixisme, per exemple, que està molt de moda, també. El feixisme. La declaració de la renda, que també està molt de moda, també. També agrada molt. I no sé, el nostre programa, la Renaixença. La Renaixença, el feixisme, l'urna funerària i el feixisme...
5: Ja ha dit
2: el
5: feixisme? Declaració
2: la declaració de la renda. És que és el mateix, a vegades es toquen.
4: Sí.
2: Amb això ja podeu rapejar?
1: Porto una urna funerària perquè sóc la més matona d'aquesta àrea. Ja ho saps, no m'agrada molt la raça ària. El feixisme és el combat, cada dia. La declaració a la renda, qui ho diria? He fet l'esborrany i no sé què fer amb ell. He vingut a la Renaixença amb el meu cabell. A lluir bé aquí amb el meu company, un cadell.
5: Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
6: Yeah, yeah. Ei, a la Renaixença tornem. Com els segadors, em anirà bastant malament perquè tinc 4 pagadors. Tinc dolors d'esquena. Ja no sé què dir més, ella no porta les trenes. Ei, ei, no, combatem el feixisme en el rap. tu saps. Hip-hop, fem hardcore, funk i a vegades boom-bap. Yeah.
5: Yeah.
6: Hey, yo.
3: Merci, bro.
4: Boom-bap.
5: Boom-bap l'has inventat o és un gènere? A vegades fan
4: boom-bap.
5: És un gènere, eh?
0: És un terme, sí, és un terme.
5: Boom-bap.
0: Clar, perquè el rap fa boom-bap, boom-boom-bap, no? Llavors és un subgènere dins del rap. El rap té, no sé si a vora 80 gèneres ara mateix. Sí.
2: És un pèl complicat d'entrar-hi, sí, també.
7: El pop és més fàcil.
5: Sí, sí. Només té una
8: cosa. Per mi és un guilty pleasure, eh? D'escoltar batalles de... T'ho juro.
2: En català, què collons?
8: Un plaer culpable.
4: Ah,
8: jo escolto aquestes coses a casa quan no em mira ningú.
2: Ara que la Mercè ha dit guilty pleasure, el català és un idioma idoni per fer rap o sona massa suau sempre o és un complexe que tenim i prou?
1: És un complexe.
8: Total.
1: I potser que faltaven referents crus, hardcore, per lo que us dic, perquè no ens convidaven al Liceu. Ni
4: yeah.
2: Clar. Yeah, well.
4: Això ja ho veurem, ja ho veurem.
1: Però hi som, hi som.
2: Xuriguera està molt ficat al Liceu.
4: Sí, sí, sí. El que diu...
2: Té contacte.
7: Ei, gent del Liceu, vindrem en cotxe o vindrem a peu?
4: Hòstia, des del barri més fosc i brut d'Arbúcies.
7: El senyor F.
5: El senyor
2: F. Vosaltres us tireu bastant viv, eh?
5: Sí.
2: També juguen a humiliar-se mútuament. Però no saps exactament qui guanya mai. De quins temes us agrada parlar, les vostres cançons? De què us agrada parlar?
0: Sobretot reivindicatiu, sobretot... Hi ha una cosa que no s'estila molt al rap, que és l'antimasclisme directament, no? Que això li donem molta canya, i també fer-ho des d'una perspectiva rural i... Vaja, jo vaig néixer a Barcelona, però sempre bueno, he estat vinculat al camp i a l'artesania i això, i fa anys ja que visc a pagès.
2: Aquest fuster, tu?
0: Jo som fuster. Fuster. Sí. Ara però estic aprenent, porto 8 mesos, però bueno, déu-n'hi-do el que ens
2: hi ha. La meva professió frustrada, eh? Jo en una altra vida seria fuster.
4: Hòstia. És maco.
7: Em falta,
4: l'olor de la fusta.
0: Sí, hi ha una falta impressionant, no, eh? Vull dir que sí. Si vols venir a Butsènit a muntar...
2: Mira,
8: espanyaríeu la vida.
4: Però, aviam, tu ets de Barcelona, però ets d'Eivissa i però ets de Lleida.
0: Però visc a Camarasa, ara fa 2 anys.
4: Bé.
0: Perquè em vaig agobiar molt visquent a Eivissa, perquè
8: sí,
0: està un pèl gentrificat.
8: Ah, sí?
0: Pèl.
4: No.
0: I, en canvi, Lleida no. És meravellós viure a Lleida. Jo ho recomano molt. Bueno, no vingueu tots, però és estupendo. Lleida s'ha d'estimar més.
2: Escolta, hi ha una altra cosa que dieu, que és això de fer barres. Què vol dir fer barres?
1: Una barra és un vers.
2: Un vers, d'acord. Mm-hmm. Fer una barra, eh? Mm. I vosaltres esteu en un projecte que es diu 24 llesques. Us agrada el pa, veig, una mica.
1: Clar, una barra, 24 llesques, són 24 versos cadascú.
2: Ah, amiga.
1: Que és el que fem a la col·laboració.
8: Però teniu tècniques, teniu algunes coses com pensades abans?
4: Com els garrotins, vols dir, no?
1: No.
8: No hi entenc gaire, de garrotins.
1: Sí, el garrotí, el garrotà.
8: Sí. Però que vull dir que no sé com funcionen, per això ho pregunto. O sigui, teniu algú pensat abans, algunes fórmules que serveixin?
1: Aviam, les de la mètrica, les de la poesia,
2: clar.
1: De fet, no? Perquè una estrofa acostumen a ser 4 versos de 4 temps. Llavors, la nostra base, diguéssim, és aquest 4x4.
3: Mira, Mercè, d'aquesta gent, aquest personatge d'aquí, hi ha un fil...
8: No, és que són poetes.
2: Entre Jacint Verdaguer...
8: És que són poetes.
2: Bé, ara que dèieu els garrotins, no sé si hi ha alguna relació hi pot haver entre el rap i la glosa o les corrandes catalanes, no?
1: Clar que sí. A mi no... No saps què he estudiat jo?
2: Què has estudiat?
4: No ho sabem.
1: Filologia catalana.
2: Bé.
8: Clar. És que utilitzava un lèxic que no tinc jo.
1: Però és aquest interès per la llengua i la literatura ja t'ajuda després a poder escriure.
2: Clar. Escolta, on us podrem veure properament?
0: Bàsicament ara estem tocant bastant a Lleida, també estem vinculats a diversos sound systems, on fem de speakers, que bueno, no sé si sabeu el que és, no et sona
2: no massa, això? No massa.
1: Adaptar o morir.
0: Això, sí. Eh? Bueno, pues són uns llamps d'altaveus de l'hòstia on es fica normalment dub, raga, drum and bass i tal, i nosaltres ens estem introduint també en aquesta cultura.
2: Entès altaveu, de tot el que he dit, només altaveu.
1: És que bueno. És adaptar-se o morir, són coses modernes que es fan, la gent va a les festes de xumba-xumba.
2: Sí. I es foten allà davant l'altaveu.
1: I l'agafem el micro.
2: I vinga.
4: Ah, val.
2: Hòstia. Molt bé, molt bé. Molt
0: doncs sobretot lliure. Ara estarem tocant, exacte, totalment lliure.
4: Uh-huh.
0: I ara estarem tocant bastant per comarques de Lleida perquè precisament també el nostre projecte vol treure el monopoli que té el rap a l'àrea metropolitana.
2: Descentralitzar una mica el rap,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, mirar de tocar Camarasa.
4: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Mirar de tocar Balaguer, tocar tants llocs que fa falta.
2: Molt bé, molt bé. Sí, senyor. Sí, senyor.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Vinga, va, us dic una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Vega!
2: La paraula d'avui és estiatge. A. Estiatge. Disminució del cabal d'un riu en una època de l'any determinada, en general, a l'estació estival.
4: El canal d'Urgell, quan plou, molt bé, però en èpoques d'estiatge hi pots jugar petanca a dins, si vols.
2: B. Estiatge. Acció de triar entre diferents opcions, ja sigui entre persones, animals o objectes.
11: Cada any a la granja de pollastres ve un japonès que fa l'estiatge entre pollets, mascles i femelles. Tria 20.000 pollets en un matí. Collons de japonès.
2: Sí, noi. C. Estiatge. Cognom català molt comú a la zona del Bages i que la majoria de catalans coneixem pel famós jugador de waterpolo.
8: Jo el waterpolo no sabia ni que existia fins que ho vaig veure pels Jocs Olímpics de Barcelona amb el Manel Estiatge.
2: A, B o C?
1: Sí, no? Ha de ser la A.
0: Sí, sisplau, hem d'encertar. És que...
2: Hi ha una filòloga...
8: Sí, no és que han fet una cara d'il·lusió quan han vist la llangonera.
2: Ha de ser la A.
0: Avui, l'avui.
1: Ha de ser la A de senyor A.
2: Doncs és la A de senyor A. La disminució del cabal d'un riu. Estiatge, estiatge. Avui parlàvem de la urna funerària. Teniu pensat, o sou molt joves encara, què voleu que facin de vosaltres quan us moriu? Incineració, enterro?
0: Jo vull que m'incinerin, que m'enterrin sota un arbre xulo.
2: Un arbre sí, ben parit, eh? Sí. Ja està. Això que més o menys està prohibit, però bueno, endavant.
1: Jo no ho tinc clar, però algo prohibit, també.
2: Sí. Algo prohibit. Sí, que em pengin de dalt el campanar. O...
4: Ara el rap ha de fer coses prohibides.
2: Clar que sí, clar que sí.
8: Va, pels músics, que sapigueu que Spotify va llançar una edició limitada d'una urna funerària amb altaveu de música integrada.
2: A la urna?
8: A l'interior, sí. Ai. Era per portar la música al més enllà.
2: Mira.
3: Et Mercè, jo la vull, aquesta. Quan val, això?
8: Després t'ho dic. És una edició, no?, que Spotify i Liquid Death...
2: Liquid Death, que
8: és una marca americana de bueno, fan aigua.
2: Aigua
8: per beure.
2: Sí.
8: Que es diu Liquid Death, que vindria a ser com el bitxí català, però amb una estratègia de màrqueting una mica més bèstia.
2: Sí.
4: Bastant.
2: Més sí. Rapera.
8: Fan aigua amb gas, aigua normal i corrent, i li diuen Liquid Death perquè és el líquid de la mort.
2: Ah, ostres.
8: Perquè juguen amb el fet, sí, no que te la beguis i et moris, no. Sinó que juguen amb el fet de que quan te la veus, el que mates és la set. Doncs aquesta gent que sempre relaciona el seu màrqueting amb la mort van fer amb Spotify aquesta edició de 150 urnes que a la tapa incorporen un altaveu de Bluetooth. Mira, i pots fer sonar la música que li agradava més al mort.
2: És preciós, això és preciós.
3: Insisteixo, Mercè, quant costa i on es pot comprar
8: això? Aquest pesat val uns $495.
2: Bueno, duri.
8: Però edició limitada, ja no en queden.
7: Ja vindrem a cantar nosaltres, si vols, Arnau.
8: Sí.
2: Quina música us hi posaríeu a la urna vostra, si poguéssiu tenir aquesta urna amb alta veu?
1: La nostra.
2: La vostra. Perquè només escolteu rap, no? També us deuen interessar altres gèneres, encara que practiqueu aquest.
1: Sí.
2: Sí.
8: Algun?
0: De tot i més.
1: De tot i més.
0: Jo sí. Tinc una llista de Spotify en la que tinc 80 i pico hores de música acumulada i llavors, clar, amb la meva feina estem escoltant sempre música i tal. I...
2: Sí.
0: No, sobretot el juntar-nos amb més músics i tal, bueno, a mi em va obrir molt les portes a escoltar més coses. I...
2: No quedar-te només amb el món, en el món del rap, no? Escolta, gent que fa rap, que ho feu a més de manera descentralitzada, des de Camarasa, bueno, només us he de felicitar. No teniu pensat fer cap tema sobre Eivissa, diguéssim?
1: Pues, n'hi ha un.
4: Oh, mira.
0: Sí, sí.
2: Sí?
0: De fet, jo ara trauré un disco pròximament, que es dirà Me cago en Déu.
4: Ah.
0: I sí, bastant molt explícit. Que hi ha
8: ras
0: molts...
8: i curt.
0: Exacte, és el nostre estil bastant, hardcore de la terra. I dins d'aquí hi haurà un tema que es dirà Eivissa, que bàsicament parla sobre reivindicar el nom d'Eivissa tal com és, i no Eivissa, que és una marca que destrossa i que rebenta, i que justament fa poc es va votar que seguís així, així que...
2: Us podeu dedicar al món de la música exclusivament o encara no? Tu fas de fuster, tu, Inara, no sé si et dediques a alguna altra cosa.
1: Professora,
2: la... professora
1: de català.
2: Molt bé. Molt
8: home,
2: bé.
8: Has de ser la professora més molona de l'institut,
2: home,
8: no?
1: Ho intento.
8: Home, segur.
2: Jo vaig comprar, ara que parlàvem de la urna funerària, una sí. vegada em vaig comprar una per internet. Per...
8: Et vas comprar una urna funerària?
2: Vaig comprar una urna...
3: Tothom té les seves filles.
8: Ai, no. No.
2: Per sucar-hi les galetes a l'hora d'esmorzar. No.
11: Vas mirar si cabia.
2: Era per a 13 d'un espectacle. Necessitàvem una urna de 13 per l'espectacle. I clar, no comptava que compres una urna i t'envien la urna als fabricants i un missatge de condol.
8: Clar, clar.
2: Sap molt greu la mort del seu familiar o estimat i tal.
8: I al final molta merda.
2: Exacte. No marxareu, senyor A i Ainara, sense abans fer-nos una cançó, una demostració, tot i que ja ens n'heu fet una de brillant, però ara amb l'Arnau i la Laia Gluck, què ens cantareu?
0: Pues el 24 Llesques, volum 2, Els nostres catxos.
2: Els nostres catxos.
4: Els nostres catxos.
2: Doncs Ainara i senyor A, amb Laia Gluck i Arnau Tordera, 24 Llesques.

0: Merci, merci, merci. Això és rap a la pagesa.
1: Rap en català.
2: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Et donarem esmorzar i una tassa de la Renaixença.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui una gran obra del pianisme europeu, la fantasia impromptu en do sostingut menor del compositor polonès Frédéric Chopin, escrita l'any 1834.
0: El do sostingut és que estava mirant el guió i el do sostingut s'escriu una F en comptes d'una D?
1: Sí, en música hi ha un tipus de designació que prové, en realitat, d'una designació alemanya. Una història, aniríem a època medieval.
0: Hòstia de Déu.
1: Però sí, les tonalitats es poden anomenar amb lletres.
0: Sí. O sigui, he vist aquí una C i una almohadilla i això és do menor.
1: No, això és do sostingut.
0: Do sostingut,
1: llavors,
0: d'acord.
1: Llavors tu has de posar...
2: Què deu ser almohadilla?
1: Si és menor, eh? O major.
0: Almohadilla, eh?
3: Com és en
1: coixinet.
0: Coixinet, perdó, coixinet. Coixinet.
2: Has dit coixinet?
0: Sí, coixinet.
2: No sabia ni que es deia almohadilla ni
0: coixinet. Doncs mira, coixinet.
1: Doncs qui interpreta aquesta obra és el també polonès Arthur Rubinstein, que, igual que Chopin, era un dels grans pianistes de la història.
0: Ah, sí.
1: Schuriguera li sona.
0: Sí?
2: Sí, sí, bueno, són dos noms molt importants.
0: Molt grossos, del pianisme europeu.
1: Doncs mira, Rubinstein...
4: Mundial.
2: Mundial.
4: Sí. Aquest té pianisme?
0: Té pianisme, sí.
4: Pobre, té
0: sí,
4: pianisme.
0: Se li mouen els dits. Sí. Com la...
2: No, li va caure el piano sobre.
1: Aquests tenien molt bon pianisme, sí.
0: Molt
1: bé. Rubinstein era jueu i va demanar que després de la seva mort, l'any 1982, les seves cendres s'escampessin al bosc de Jerusalem, que és una zona forestal als turons de Judea.
2: Està prohibit, això.
1: Sí, les autoritats no ho van permetre, ja que el bosc és un espai públic, però van acceptar de posar una urna funerària amb les seves cendres enterrada justament en un espai memorial que van construir en aquest paratge faristec.
4: Tu, Arnau, tens guitarrisme?
1: Jo tinc felisme.
3: Felisme.
0: Escoltem Arthur Rubinstein i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'atemptat de Carrero Blanco.

0: amb Bonjo.
1: Bonjo.
0: Que, mira, tinc molta curiositat a veure la foto perquè m'han dit que és una barreja entre gos d'atura català i Rottweiler.
1: Jo no sé ni si la vull veure, la foto, ja t'ho dic ara.
0: Va, veiem-la, veiem-la. Oh!
1: Ai, ui!
2: Quin engell.
3: Què és això?
1: Ai, ai.
2: Té un cap molt petit, no?
1: Sí.
0: A mi m'agrada.
1: Ah, sí?
0: A mi m'agrada, a mi m'agrada. Llàstima mínim... que sigui de Terrassa.
1: S'ha de dir que tenen la casa neta.
2: No sé.
1: Tenen la casa neta.
0: Ah. És de Terrassa.
1: Passa res.
0: Alguna pega havia de tenir aquest gos?
1: Sí, bueno.
0: Oh, és el seu responsable, és el Gaston.
1: Sí.
0: I ens explica que és atlètic, fort...
2: Ell?
0: Que...
1: El gos.
2: Ah, el gos.
1: Ell no ho sabeu.
2: El Gaston... Gaston és fort, és...
0: Sí, és, de, és el de la Bella i la Bèstia.
1: Es diu
0: sí.
1: Gaston?
0: El tonto de... de la Bella i la Bèstia,
1: o sigui,
0: sí.
1: No ens enviaran mai més cap
2: no.
1: Perquè... La persona que envia la seva mascota amb tota la bona fe es diu aquí, aquest gos és una merda, és de Terrassa,
0: no, vaia
1: barreja... Llavors l'amo, en Gaston és el tonto de la d'allò...
0: De la Bella i la Bèstia.
2: No podem, no. I a més a més el matem. El
0: és el promès, justet, que és molt fort,
1: sí, sí, sí.
0: Però no estàvem parlant del Gaston,
1: no.
0: ni de la Bella
1: no
0: i la Bèstia, ni de l'amo.
1: No té res a veure amb el nostre Gaston.
0: No, el nostre Gaston és atlètic, és fort...
1: No, no, això és el gos.
0: El gos.
1: En Bonjo.
0: El Bonjo és atlètic.
1: Sí. Bueno, el seu amo no sabem com és, en Gaston
0: potser
1: no el coneixem.
0: També,
1: no ens
0: potser
1: anem,
0: també.
1: No ens envien la foto, els propietaris.
0: És igual, el cas és que és una mica maldestre
1: sí.
0: I ha tingut molts accidents el gos.
1: En Gaston.
0: En Bonjo. No, Gaston és l'amo. No, en Gaston... No, en Bonjo ha tingut molts accidents i el Gaston ens explica que segurament el veterinari, gràcies a ell, s'ha comprat una casa a primera línia de mar.
2: Gràcies al veterinari?
0: No, gràcies al Bonjo.
1: El veterinari...
2: El Bonjo s'ha comprat un veterinari?
1: El veterinari era el que feia de tassa la Bella i la Bèstia. És la presentació
2: sí,
1: més
2: sí.
1: mal feta que hem sí. fet fins a dia d'avui.
2: Sí.
1: De veritat, o sigui, però... ens han donat un premi al millor programa de ràdio de Catalunya.
2: Felicitats.
1: Hem d'estar... Sí. Aviam. Som a 6 de maig, ja fa dies. Trobo ara una il·lusió desmesurada.
0: Però, Peyu, imagina't com eren els altres.
1: Imagina't.
0: Si ens l'han donat a nosaltres.
1: Vinga, va, on passegem el gos, Arnau?
4: Doncs mira, malgrat semblar una simple llegenda cavalleresca, va ser justament al contrari, una història medieval protagonitzada per catalans.
1: Que bé, tu.
4: Les rondalles sobre els almogàvers són tan extremes que us farà l'efecte que parlem d'un altre poble en comptes dels nostres avantpassats.
1: Avui passegem el gos per Constantinople, any 1303. El nostre passeig amb en Bonjo,
2: sí.
1: El nostre gos d'atura català barrejat amb Rottweiler, de Terrassa, comença l'actual Istanbul, que l'any 1303 se la coneix amb el nom de Constantinople. El que direm sembla impossible, però Constantinople està engalanada de dalt a baix amb la senyera.
2: Visca Catalunya!
1: Sí, la bandera de les quatre barres presideix tots els racons d'aquesta meravellosa ciutat.
3: Però això és perquè deu ser festa major, tampoc és tan extraordinari.
1: Home, és una mica extraordinari, tenint en compte que Constantinople és una de les ciutats més importants del món.
0: Mira.
1: Penseu que és la porta d'entrada a l'Àsia Menor i també la capital de l'Imperi Romà d'Orient. Què carai ha de fer-hi la senyera un lloc així? Doncs resulta que Constantinople està decorada amb la bandera del rei d'Aragó per donar la benvinguda a una colla ben curiosa, els almogàvers, uns mercenaris formats per camperols aragonesos, catalans i valencians, una gent que fan servir el català com a llengua comuna.
2: Senyor.
1: L'any 1303 el català es va parlar a Constantinople, amics meus. És gros, això,
0: És molt gros.
1: Sí.
2: Però això passa molt. Quan vas per l'estranger i escoltes, dius, mira, un català, aquest també és català, mira, aquell també és català.
1: Deixa't d'estar.
2: Això passa, eh?
1: Sí que passa.
0: Sí.
1: Però és una tonteria, això que dius.
0: És allò típic, no?, dels hotels, de ell m'ha saludat i ella no, eh?
1: Ah, llavors sí que eren catalans.
0: Sí, eren catalans.
1: L'any 1303 no és una anècdota. No és trobar-te uns catalans de viatge. Estic parlant de que hi ha uns 4.000 catalans a Constantinople que entren de manera triomfal. Tota la ciutat, fins i tot l'emperador, els rep amb honors.
4: Jo, Andrònic II, paleòleg, us dono la benvinguda, nobles catalans.
1: Ah, mira, mai un emperador havia rebut uns catalans d'aquella manera.
2: És la feina?
1: Ell és el segon cognom.
2: Ah.
1: Es diu Andrònic II, paleòleg.
2: Vale,
1: és com un González.
2: Val, d'acord.
1: Anem a parts, vinga. El capitós dels almogàvers és Roger de Flor, El nom sona molt català, però en Roger de Flor en té ben poca cosa de català. Eh? El seu nom veritable és Roger von Blum. És fill d'un noble alemany i d'una dama italiana.
2: Hi som, manats per un estranger, com sempre.
1: Bueno, un moment. Com que en Roger de Flor és un bon líder, ha après a parlar català. Penseu que la mare és italiana, bueno, i a ell li ha costat relativament poc entendre's amb la tropa.
5: Em van batejar com a Roger, però sí. Em podeu dir Roger de Flor,
1: molt
5: que
1: bé.
5: Sona més bé.
1: Molt
5: i
1: bé.
5: Perdoneu, tots, que sou aquí, se se'm nota molt l'accent italià, però
1: no se't nota gota, no. De fet.
2: Tens un accent d'Arbúcies, nano?
5: Sí. Home, sí, clar, vull dir...
1: Parles molt bé el català?
5: Sí.
1: Com és que parles tan bé català?
5: Perquè jo treballo, saps, per la Corona d'Aragó, la meva mare... És que m'ho haig de llegir d'aquí, ja no sé... Sí. Jo, si vaig a treballar un lloc que parla en català...
1: Sí.
5: Jo aprenc el català.
1: Molt bé.
6: Uita, tu.
5: No costa pas tant.
1: No.
5: No costa pas tant.
1: Sí.
5: Ara, se'm nota l'accent italià? Sí. Però... la bona voluntat que tinc
1: ara,
5: de parlar.
1: Ara. Dir, no. Això es valora.
5: Això es valora molt.
1: Els catalans ens agrada molt.
5: Ja, per això ho faig.
0: Sí, amb res ens conformem, els catalans.
5: Sí. I dius res. Dius quatre merdes, eh?
1: Sí.
2: Bona
1: nit, Barcelona!
5: Ah, i tothom content,
0: eh? Ja està.
1: En Roger de Flor té molt clar. Si ha de treballar i conviure entre catalans, veus? Doncs el millor és aprendre el seu idioma. Igual cara.
2: En
1: Roger té les idees clares i també té una història ben curiosa amb les seves llums i les seves ombres, però de jove va ser instruït per ser un monjo guerrer, un soldat de Crist que va expulsar els sarraïns d'allà on calia.
5: Ja te fotia anar a l'espasa, jo, me cago en nena, que, hòstia, jo era una espasa fent anar a l'espasa.
1: Clar. Durant una batalla a Terra Santa, en Roger va ajudar a salvar molts cristians d'una mort segura. Fins i tot va rescatar el tresor del temple.
5: Home, clar, no podia permetre que el tresor caigués en mans sarraïnes.
1: Que sí. Però quan els seus caps militars li van dir que ja estaven fora de perill i que ja podia tornar al tresor, ell era d'una manera que, va preferir quedar-se'l, s'hi va negar.
5: No sempre es pot ser un bon cristià.
1: Vas quedar al tresor, mal parit.
5: Mira, m'ho vaig gastar tot en escurabutxaques.
1: Ah, sí?
5: Sí, estic enganxat.
1: Ludopatia de l'edat mitjana.
5: Sí, vaig ser dels primers,
1: Llimona.
5: Així quan sortien cireres. Ui. Has de tenir una erecció, quan... Sí. Tres cireres.
1: Són sis, perquè n'hi han dues a cada...
5: Sí, però jo ja els... I llavors, catrinc. I gota, un carajillo i cap a casa.
1: Hi ha molts de xinesos ara jugant als de
5: llibre. Sí, aquella època també ja me n'hi trobava.
1: Sí. Diu que ho saben comptar, els xinesos, que ho compten i saben quan està calenta la màquina i llavors juguen i...
5: Nosaltres sabem comptar sardanes.
1: Sí.
5: Ells compten tragaperres.
1: També és veritat que si t'hi estàs tota la tarda tens més possibilitats que et toqui, eh?
5: També n'hi ha de catalans, eh?
1: Sí. Bé, no sabem en què es va gastar els diners, realment, però per culpa d'aquesta acusació de robatori, en Roger de Flor s'ha vist obligat a treballar de mercenari. Ara ha acceptat ser el capità dels almogàvers. La seva missió és lluitar contra els exèrcits musulmans que amenacen Constantinople.
5: Sí, que ens volien per això, eh?
1: Sí.
5: Ja deia, tanta banderet i tanta recepció...
1: No, escolta. També us hem de dir que els almogàvers no saben fer altra cosa, eh? Són una colla de gent ben curiosa, provinents de la Catalunya rural, que només saben barallar-se, saquejar i buscar brega. Us heu d'imaginar uns homes feréstecs, acostumats a viure amb ben poca cosa.
2: Oh, és ben maca aquesta ciutat, Sóc un almogàver feréstec.
1: Sí, ja ho veig. La ciutat t'agrada?
2: Constantinople, molt. Quan la podrem saquejar?
5: No.
2: Vinga, va. Passa-m'hi.
5: No, hem vingut a defensar-la.
2: Hem vingut a xalar aquí.
5: No, cremar-la.
1: Calma. Els almogàvers semblen uns personatges de llegenda. Són una mica com en Bonjo, no? Una barreja de gos d'atura català i de Rottweiler. Sí. Aquesta seria una bona comparació. Els almogàvers són petits però forts i sempre van bruts i plens de cicatrius. I estan molt llampats, eh? És millor portar-s'hi bé amb els almogàvers.
5: Arbúcies en cada dos o tres.
1: Sí.
5: Amb aquesta descripció...
2: Allà raconats.
5: Jo en conec dos o tres d'aquests,
1: Tot i no ser militars professionals, són considerats una de les millors infanteries lleugeres de tot el món.
2: Com molt ben parits, eh?
1: Sí.
2: Som lleugers, me cago en dina.
1: El més curiós de tot és que els almogàvers porten la vida de mercenari fins a les seves últimes conseqüències. Quan van a lluitar a l'estranger, també s'emporten les dones i els nens, tots en comparsa. És maco, això.
0: Escolta, és molt maca aquesta ciutat, eh? Sí. Constantinople, eh? Quan la podrem saquejar?
2: No, m'han dit que no podem.
0: Ah, no?
2: No ens hem d'esperar.
0: Per què no?
2: Ai, jo què sé.
0: Escolta, que el nano fa dies que no mata,
2: ja m'ho penso.
0: I està,
2: ja... Ha sortit per igual que el seu pare.
0: Sí.
2: La mare que el va,
0: Sí, que la mare.
2: I que la mare.
1: Ets
2: rabiosa, tu.
0: Sí, molt.
2: Ens hauríeu de veure com follem.
1: Heu matat mai algú follant?
2: Oh.
1: Us agrada això de matar la gent? Us agrada?
0: Oh. Jo m'hi sento bé. Sí, el nano el tenim una mica dispers i...
2: Eh!
0: Anem, que només matem, una mica.
2: Només matem gent, eh?
0: No ens droguem.
1: Ja.
2: No ens droguem.
1: No, escolta.
5: Es veniria, que us droguéssiu una mica.
1: Els Almogàvers són uns personatges únics, són una raça de guerrers ferotges sí. sense escrúpols.
4: I aquests són els famosos Almogàvers?
5: Sí. Són una mica salvatges, però són bones persones. Sí. Vull dir que no es droguen.
1: Compte, perquè aquella mateixa nit, quan els Almogàvers, tot just fa 12 hores que han arribat a Constantinople, ja són responsables de problemes greus. Tot això passa mentre en Roger de Flor gaudeix d'un banquet de benvinguda al costat de l'emperador Andrònic II. Un Almogàver va pel carrer quan uns genovesos es riuen de les seves vestimentes i del seu caminar.
3: Ja per un!
0: Mira, va, aquest, amb aquesta gepa!
2: Gepa!
0: Mira com camina!
1: És llavors quan l'Almogàver, sense dir res, treu l'espasa i els mata a tots.
2: Ah?
3: Ostres.
2: Ah?
0: Qui riu ara?
2: Ah? Ah, és que m'han insultat, eh?
1: Sí, ja ho he sentit.
2: Ah, és que m'han dit coses molt grosses, eh?
1: Sí, sí.
2: Vull dir, m'han vist a mi així una mica xaperut i a mi com diu coses de la gepa, doncs em sento un sentiment...
0: Meu marit no s'hi fica ningú, eh?
2: Ara.
1: En saber-ho, a la resta d'Almogàvers els falta temps per agafar les armes ara. I saltar. Comença la que s'anomenarà la massacre dels genovesos, en què els Almogàvers es dedicaran a perseguir i a matar genovesos tota la nit. Es calcula que uns 3.000 genovesos seran assassinats pels Almogàvers. En una nit, eh?
2: 3.000, eh?
1: 3.000.
2: No 2.900.
1: No, 3.000. 3.000
2: és el...
1: El pitjor de tot és que els genovesos també són aliats de l'emperador Andrònic II. L'endemà al matí, Andrònic ha de suplicar a Roger de Flor que aturi els seus homes.
6: Però què heu fet que són tots aquests morts?
0: Aparti's, que aquí n'hi ha un altre! Saps?
1: Aquest ja era mort.
0: Estem matant genovesos!
1: No mateu la gent dues vegades.
0: Per què?
1: Ja n'has matat un que ja era mort.
0: Però encara revifava, feia així...
6: Desgraciats, la República de Gènova també és aliada nostra.
0: Però és que, escolta, no són serraïns, però també és divertit matar aquest.
2: És que ens han dit coses molt grosses,
0: és que ens han insultat molt.
2: Nosaltres estàvem tranquil·lament aquí. Sí. Que no fèiem res, eh?
0: Res.
5: Prou, eh?
0: Què?
5: Prou, me cago en... T'ha acabat? Què ets aquí, eh? No us vull sentir més, eh?
1: Vols dir que els fas creure, Roger?
5: I tant, que els faig creure. Ja, cuida'ls com en... Me cago en... Me la foto, eh?
1: Home, creure. Ah. Amb una nit han matat 3.000 paios, eh?
5: Ah, s'han passat una mica. Ells s'ho han passat bé, també.
1: Ja, sí.
5: I no s'han drogat, eh?
1: Ara.
5: I no s'han drogat.
1: I el soldat l'has de tenir content.
5: Ara? No, hòstia, que no els hi falti res. Sí. Ara, quan tornem a casa...
1: Però digue'ls-hi que no matin més genovesos.
5: Ja els hi diré.
1: Digue'ls-hi. No, que no et veus en cor de dir-los-hi.
5: I tant que els hi diré.
1: Ah.
5: Collons.
0: Què?
5: S'acaba de matar genovesos, eh?
0: Sí.
5: Sí o no?
0: Sí.
5: A partir d'ara, només podrem matar serraïns.
0: I si un no sabem si és serraí o no? És que si se sap, a vegades s'assemblen molt, ja, no? I...
5: Jo en controlava dos, el tercer no m'acabo de... No me surtis per aquí ara.
0: Soc un Almogàver.
5: Aquest és nou, eh?
1: Amb els carrers tenyits de sang genovesa, l'emperador Andrònic s'adona que tenir Almogàvers de convidats potser no ha sigut una gran idea. Són 4.000 mercenaris rabiosos que podrien cremar Constantinople en un tancar i obrir d'ulls. El pitjor, bueno, és que és pitjor el remei que la malaltia. És llavors quan l'emperador, amb un fil de veu, intenta dominar la situació.
4: A veure, senyor Roger de Flor, potser hauríem de controlar els seus homes.
5: Sí, bueno, sí, són una mica salvatges, però ja et dic, són bones persones, bona gent...
4: Home, 3.000 morts en una sola nit, tenint en compte que eren els nostres aliats.
5: No es preocupi, eh? No, ja ho heu sentit, eh?
2: Sí.
5: S'ha acabat, eh? S'ha acabat. Ara s'ha acabat, eh?
0: No, ja està. Quin remei, tu!
2: Quina merda, també.
0: No, és que és molt avorrit, no?
5: Serraïns, és a dir... Aneu a matar serraïns? Aneu a matar serraïns?
0: On són?
5: Eh?
0: On són?
5: Busca.
1: Roger de Flor aconsegueix controlar els seus homes. I d'aquesta manera és com es coneix aquesta batalla, no? Ara no me'n recordo. La massacre dels genovesos, ara no ho trobava. Ha sigut aquesta, l'arribada dels Almogàvers a Constantinople, una colla de catalans i aragonesos que només van tardar un dia a embolicar-ho tot i a matar 3.000 genovesos. Heu de tenir present que quan els van embarcar cap a Constantinople ja venien de Sicília de lluitar a una altra guerra. Les aventures dels Almogàvers per l'imperi romà d'Orient tot just comencen, però per avui ja hem tingut prou emocions i haurà de ser per una altra passejada, ja. Anem a veure si el nostre gos, la nostra barreja de gos de Tura i Rottweiler, si ha sobreviscut a l'aventura dels almogàvers.
0: Ai, a veure, estic aquí amb la...
7: Georgina.
0: La Georgina, d'on ets?
7: De Sant Pere.
1: Sant Pere de què? De Torelló?
7: De Riudevitlles.
1: De Riudevitlles. Sant Pere de Riudevitlles. Georgina, atenció a la pregunta. Quin era un dels crits de guerra més famosos dels almogàvers? A. Almogàvers, pit i collons. B. Desperta, ferro. O C. Vote, vote, musulmán el que no vote.
7: La B.
1: La B, eh?
7: La B.

0: En Bonjo, el nostre gos Almogàver, ha superat la passejada i pot tornar a casa sa i estalvi. L'entrada a Constantinople ha començat molt bé, amb senyeres i crits a favor dels Almogàvers, però de seguida s'ha complicat. Per sort, el gos, en Bonjo, també és molt dur i ha pogut superar la massacre dels genovesos sense problemes. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
1: I amb el vostre espai!

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. L'embarcació atracarà en un port secundari de Tenerife i des d'allà cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. En el cas dels 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, seran traslladats a Madrid. Allà faran quarantena en un hospital militar, segons ha explicat la ministra de Defensa, Margarita Robles. És un trasllat voluntari.
2: Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas. Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
1: L'Argentina enviarà experts a Ushuaia, la ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per un brot d'antivirus, per analitzar rosegadors i localitzar una possible presència del virus. Ricardo Tejeiro, metge infectòleg i membre de la Societat Argentina d'Infectologia, ha parlat al Catalunya Nit de la situació de l'antivirus al seu país.
3: En Argentina, antivirus es una enfermedad endémica. Quiere decir que nosotros tenemos zonas, como puede ser el norte, la región pampeana y la región del sur, donde habitualmente tenemos antivirus.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: L'Iran diu que examina la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen i el petroli baixa per l'expectativa d'acord. Per la seva banda, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva ara fa 3 setmanes.
1: El judici pel cas Mascaretes ha quedat vist per a sentència aquest dimecres. En l'últim torn de paraula, Koldo García ha afirmat que l'acusació particular del Partit Popular li va oferir eludir la presó si col·laborava. El fiscal sosté que tots tres són culpables i desmunta el relat d'Aldama, que situa Pedro Sánchez al capdavant de la trama.
4: El Papa Lleó XIV farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brianzú. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Pontífex per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny, que s'afegeixen a la pregària a Montserrat i la missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús.
1: L'ERO de Nestlé afectarà 178 treballadors catalans, més de la meitat dels previstos a tot l'estat. La seu d'Esplugues concentra el 90% de la retallada de la plantilla, tot i que també afectarà les plantes de Girona i de Reus. Comissions Obreres denuncia traves de Nestlé per negociar els acomiadaments i demana la retirada de l'ERO. Elisenda Carrera, la regidora d'Ara Vic, que podria fitxar per l'Aliança Catalana, es dona de baixa de la formació i continuarà com a regidora no adscrita a l'Ajuntament de la capital d'Osona.
4: Carrera ha pres la decisió després que Ara Vic l'hagi forçat a aclarir el rumor sobre el seu futur polític. La formació li havia reclamat que renovés públicament el seu compromís o que plegués si eren certs els rumors que la situen com a candidata d'Aliança Catalana a les properes eleccions municipals del 2027. La sortida de l'Hisenda Carrera d'Ara Vic deixa encara més minoria l'equip de govern municipal, encapçalat per l'alcalde Albert Castells de Junts. Castells li ha retirat la responsabilitats que tenia com a regidora.
1: Esports, el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a la cuixa dreta. L'equip ha recollit el títol de Lliga en el partit que ha jugat aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff. El Barça s'ha imposat per 5-0 al Llevant.
4: El Paris Saint-Germain s'ha classificat per jugar a la final de la Lliga de Campions masculina. L'equip de Luis Enrique ha eliminat el Bayern de Múnich després d'empatar 1 en la tornada i fer bo el 5-4 del partit de l'anada. S'enfrontarà a l'Arsenal de Londres el 30 de maig a la ciutat de Budapest.
1: El Barça d'handbol s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 consecutiva de la Lliga de Campions, que es disputarà a Colònia. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
4: En hoquei patins, aquest dimecres ha començat a Coimbra, a Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb derrota del Reus als quarts de final. Els reusencs han perdut contra el Benfica a la tanda de penals.
0: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
8: Frena el feixisme espanyol i català.
7: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
9: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
7: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
10: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
7: El que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
7: Hola, Anna.
11: Hola.
6: Amb Ricard Ostrell.
12: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
13: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
14: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
13: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
6: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech, bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Avui estic eufòrica.
1: Vaig repassant tota la llista dels oients que van anar fent sobre les novel·les negres.
0: Són tan
1: i
0: macos.
1: Puc anunciar que farem un document amb totes les recomanacions, tant les que vam llegir com les que no vam llegir en antena, perquè tothom el pugui consultar, què et sembla?
0: Em sembla fantàstic. Avui ja tindreu aquest document. Clar, ja ho sabia.
1: Estava performant.
0: M'agrada molt el tallatrillo que fas. No, avui tindreu disponible aquest llistat. Recordeu que ahir vam demanar-vos que ens recomanéssiu novel·les de novel·la negra, valgui la redundància. Nois. Us farem un llistat, us el penjarem a Instagram, als nostres Instagrams personals, també el d'Atomic Beat Media, el dels convidats que van assistir ahir. Per què? Doncs perquè tingueu, bàsicament, un llistat de llibres per comprar i, sobretot, per llegir de cara a l'estiu. Que la gent que llegim Crònica Negra, en dos dies hem llegit tres llibres.
1: Qui diu tres diu deu, però sí.
0: Sí, és veritat, és el meu cas. Va, el control tècnic. El mestre, l'Albert Jodar, a la Peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.

0: I si avui és dimecres, em consta que és un dels dies favorits de la nostra audiència, perquè ens visita un fort aplaudiment per en David Balaguer. Bon dia!
1: Bon dia! Què tal?
0: La gent t'espera, David, eh?
1: Sí, però això ho dius de debò?
0: No, mira, fem una cosa. Fem una cosa.
2: Que aixequi la mà.
0: Avui dediquem el WhatsApp també a David Balaguer. Ara li farem una foto, perquè no sé si la gent sap quina cara fa en David Balaguer.
2: No, pel mòbil.
0: I us demanaré també que a l'inici del programa li tireu floretes al David. Per què us agrada el David Balaguer?
1: Això és molt arriscat, fer això. És molt arriscat, eh?
2: No, és que el cap de setmana pel David Balaguer no ha estat un cap de setmana fàcil, des del punt de vista futbolístic.
0: No posis el dit a la nafra.
2: No, home, no. Si no, n'és per posar el dit a la nafra, perquè a més amb el David offline ja fa dies que en parlem i ell va ser dels primers que em va dir: Fran, anem pel Pedregar, això és un fade-out, l'Espanyol de moment no se'n sortirà. I el vaig veure diumenge, que va entrar a Esport 3 comentant el partit contra el Real Madrid i, francament, no feia bona cara.
1: Estic enfonsat.
0: Avui ja fa bona cara perquè ens està veient a nosaltres.
1: Això sí que és un fracàs.
0: Va, ara parlarem d'això.
1: Sí,
0: el 677-38-77-19. De moment, floretes al David Balaguer, que ja el teniu presentat, la nostra solució d'avui. I ara ens feia una mica d'espoiler, però ell li permetem, perquè avui us portem una solució relacionada amb les expectatives. Avui parlem del fracàs. Què vol dir exactament fracassar? On i com es fracassa? I el fracàs és una cosa subjectiva o és objectiva? I culturalment, per què tenim tanta por al fracàs? Hi ha societats més i menys permissives amb el fracàs? I encara més important, què podem aprendre del fracàs? Ens fa millors persones, el fracàs? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té la Cristina Gutiérrez Lestón. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia a tots i a totes.
0: Benvinguda a la solució.
3: Moltes gràcies, encantada d'estar-hi.
0: La Cristina, oient i educadora emocional, conferenciant i escriptora, també és directora de la Granja Ability Training Center i fundadora del mètode La Granja. A veure, Cristina, si nosaltres fem una recerca ràpida, trobarem que fracàs es defineix així. T'ho dic textualment, eh? Diu: èxit dolent, desastrós, resultat de no assolir una meta. El fracàs és una cosa objectivament dolenta?
3: No, no hauria de ser-ho. A lo millor és per tu dolenta, però del fracàs s'aprèn. És allò que diem molt, però la nostra cultura, amb aquesta arrel jueu-cristiana, ve relacionada amb la culpa. I llavors el fracàs és més que el fracàs en si, és el sentiment relacionat, que és negatiu, cap a aquest fracàs.
0: La culpa. El fracàs relacionat amb la culpa.
3: Mira, mare de Déu, entrem un altre debat.
0: No l'he vist a venir,
3: això ho deixem per un altre dia.
0: Per favor, fem un altre dia de la culpa, l'haurem de fer.
1: Un gir, un gir.
0: Tu havies relacionat el fracàs amb la culpa?
1: Home, té una certa relació, clar, el fracàs amb la culpa.
0: I no està relacionat també amb la vergonya, Cristina?
3: Sí, les dues, vergonya i culpa, són emocions socials.
0: Ah.
3: Socials i morals. Si no ens posem tècnics, però com som animals...

0: L'antic paleolític,
1: eh? Sí, sí, encara, encara. El que passa és que avui en dia és el mateix, perquè morim d'una altra manera, a vegades de tristesa, de soledat. Ja sabem com estan augmentant, no?, les dades en sentiment de soledat. Ja no parlo només d'adults, sinó també d'infants i joves.
0: Uau, aquest és un altre tema. Apuntem,
1: apuntem
0: la soledat no desitjada.
2: Tres minuts, tres temes, perfecte.
0: És que som tremendos.
2: També hi ha una altra cosa, que és l'autoexigència. Aquí jo crec que les persones autoexigents acumulen més fracassos, o aparentment es pensen que acumulen més fracassos que les persones que no són tan autoexigents.
0: Què en penses, Cristina, d'aquesta afirmació?
1: Sí, és cert, és una qüestió d'expectatives. Aquí també entra la tolerància i la frustració, però jo crec que una cosa molt important que hem de tenir molt, molt clar, sobretot quan treballes, o jo a vegades treballo amb esportistes d'alt rendiment, i és no confondre el fracàs amb la teva identitat. És a dir, el fracàs és una circumstància. És com si tu, si hi ha una tormenta, no és el paisatge, oi que no? La tormenta, ahir, per exemple, jo vi que al Montseny va haver-hi pedregada. Doncs el paisatge del Montseny no és la pedregada, és una circumstància que ahir va passar, i que va passar diversos dies. Llavors, entendre que la teva identitat, tu no ets el teu fracàs, però tampoc ets el teu èxit. L'èxit també és una circumstància. És a dir, nosaltres, jo, la Cristina, tots els que estem aquí, som més que allò que ens passa en aquella circumstància, que no aconseguim assolir allò que ens havien imaginat o aquella expectativa que ens havien format.
0: Una mira, ara que has dit una cosa, Cristina, que em resulta molt interessant, ara la reprenc. Abans, però, com sempre, hi podeu dir la vostra a través de les vies de comunicació habituals.
3: Sí, al 93-201-7474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o missatges de text també al mòbil del programa, al 677-38-77-19. Avui us preguntem si heu fracassat, o creieu que, per exemple, heu fracassat alguna vegada, i com ho vau gestionar, o, per exemple, vau aprendre d'aquell fracàs. De moment, qui està tenint èxit i no fracàs és el David Balaguer.
0: Ai, prepara una cinta xula que li farem floretes.
3: No, perquè ja hem penjat la fotografia que li hem fet aquí al WhatsApp del programa i està tenint molt d'èxit, molt bona acollida. Per exemple, l'Agustín diu...
0: Moment, a veure si fotrem un Tinder o la gran cita la farem nosaltres amb el David, eh?
3: Ens agrada molt el David Balaguer perquè és un Seniso, però lovely.
2: Ai, gràcies.
3: I un cornet.
0: Aquesta persona és jove. Seniso i lovely.
2: Té raó, l'Agustín.
3: No, i l'Anna diu, adoro el David Balaguer, és natural i divertit. Estàs d'acord amb aquesta definició? Diràs que sí, lògicament.
0: Aquest podcast te'l posaràs en... Te'l posaràs en bucle,
2: no? Natural ho soc, això. I la naturalitat de vegades et castiga.
3: Mira, ara mateix seria a l'alçada de quan et va insultar el Vegeta, ah, no? El Marc diu, a mi em cau molt bé, David, perquè compartim cognoms. Amb un els Balaguers, avui. Marc Balaguer, David Balaguer. I el Christian diu, David, sisplau, estigues tranquil, et dic que l'Espanyol se salvarà.
2: Gràcies, però jo no ho tinc tan clar.
3: La Inés diu que m'encanta el Balaguer, és molt sincer, molt encertat en els judicis d'opinió i m'agrada que parli de les coses pel seu nom. L'admiro, de veritat. Que sigui de l'Espanyol, bé. I ara deixem per tot.
2: Gràcies.
0: Va, i després d'aquest bany de masses...
2: Molt
0: ara ja podeu... Sí, ja sé que segueix. Mira, podem anar combinant les floretes cap al David Balaguer i, a part, ens dieu també com heu gestionat alguna vegada el fracàs a la vostra vida. Recordeu alguna cosa que considereu que ha sigut un fracàs? I, encara més, quin aprenentatge n'heu tret d'aquest fracàs? Avui intentarem donar-li la volta i anar en la part positiva, eh? Ens podeu fer arribar els vostres comentaris a través del 677-38-77-19 o bé ens truqueu, trucades breus al 93-201-7474. Ara deies una cosa. La Cristina deia, jo sovint treballo amb professionals de l'esport. I és veritat que hi ha àmbits que estan més en contacte amb el fracàs que d'altres, no? Professions públiques, com per exemple l'esport, ara ho deies tu, després et preguntaré si cada derrota és un fracàs, després hi entrarem. Però volíem parlar també de música. Com es viu el fracàs al món artístic? La indústria musical, com entén aquest fracàs? Si una cançó no ho peta la primera, ja és un fracàs? Qui ho decideix? Doncs la resposta, la solució, avui ens aporta un aplaudiment fortíssim per en Jordi Cubino. Molt bon dia, Jordi.
4: Bon dia, com esteu?
0: En Jordi, em fa molt de il·lusió que hi sigui, perquè en Jordi i jo ens trobem pels passadissos dels llocs i m'he hagut de buscar una excusa per portar-lo, perquè ens caiem molt bé i no sabia com portar-lo al programa.
4: Jo encantat d'estar aquí, ja ho saps.
0: En Jordi és productor musical, ell ha estat director de totes les edicions del concurs d'Eufòria del 3CAT des del 2022 i també, potser no ho coneixeu tant, però és compositor i cantant. Segurament, si torneu una mica enrere, us sonarà aquest nom artístic, David Lyme. Hey, let's go to Sitges, come on, let's go. Hey, let's go to Sitges, let's go tonight. Per cert, després de l'estiu s'estrenarà un documental al 3CAT sobre en Jordi. Tres capítols que faran un recorregut per la seva vida i el fenomen musical de David Lyme. Ah, déu-n'hi-do, no?, això de mirar enrere. Com ha estat aquest punt nostàlgic?
5: Mira, la veritat és que ha sigut un bany de realitat per mi, eh? Sí, jo faig una petita introducció perquè entengueu la meva manera de pensar. Jo penso que el 100% de la gent fracassa a la vida en moltes coses i qui no ho reconegui és fals completament.
0: Estic 100% d'acord amb tu.

0: Veritat. Totalment.
1: I, però crec que hi ha un problema, que és que hi ha un 60% de la població, i ho dic en sèrio, que té fracàs crònic, que se'n diu. Uh-huh. El fracàs crònic, què és? Quan una persona és infeliç, doncs, amb la seva feina, amb la seva parella, la seva situació, com ho veu la gent, moltes coses. I això afecta molt a les persones. Aleshores, hi ha, el secret de tot això és trobar el punt mig. És a dir, el secret és saber gestionar aquest fracàs i, sobretot, la línia en què cada persona posa el fracàs i l'èxit.
2: Clar, perquè tornem al que dèieu abans, és una qüestió d'expectatives, no?
1: Evidentment. Per una persona que pot ser un fracàs una cosa, que per una altra persona que està al costat és un èxit. Llavors, això és una cosa que és bàsica per entendre el fracàs, penso jo. Jo sempre tinc una frase que dic, jo visc de l'èxit, però aprenc del fracàs.
2: És molt important, aquesta, això.
0: I hi ha una cosa per mi que és importantíssima, lligada amb el que està explicant ell, que és com afrontes tu el fracàs. És a dir, que el fracàs no et derroti, que no et bloquegi, perquè, clar, moltes vegades és evident que en una cursa, que és la vida, una cursa d'obstacles, hi haurà molts fracassos, però tu el que has d'aconseguir és seguir fent la cursa d'obstacles, no apartar-te. No ho dic perquè molta gent, per exemple, que considera que ha fracassat en l'amor, arriba un dia que diu,
2: jo ja li
0: tapio la porta a l'amor. No vull que l'amor torni a entrar a la meva vida. Per què? Perquè no vols més fracassos. Però aquí la gràcia és deixar la porta oberta i afrontar la possibilitat d'un nou fracàs.
2: I perdona, és una cosa...
3: Tenim una emoció que és la por, que té molta gravitació emocional, és l'emoció més potent que sentim els humans, i davant de qualsevol incertesa, de qualsevol experiència negativa, t'empuixa cap allà. I la por és ansietat, és estrès, i aquí la por ens paralitza, amb la qual si tenim una mala experiència, la por està allà present dient, aquí mano jo.
2: Però veiem, i has dit una paraula clau també, has dit por i has dit ansietat, que això vol dir que també entronca amb coses irracionals. Per què? Perquè jo quan la gent... Jo ara tinc parella. Fa 10 anys que estic casada amb el mateix senyor,
1: Amb el mateix, que quedi clar.
0: I per tant, encara ets a temps de fracassar, Elisenda.
2: Mira, aquí anem a la percepció. Sí, sí. Perquè per mi, la relació que jo tinc amb la meva parella, hagi durat 10 anys, per mi ja no és un fracàs. Ja seria un èxit total, duri el que duri. Això t'ho matiso. Però, més enllà, jo com que ara estic amb parella, quan la gent diu, Òscar, clar, jo he fracassat en el tema de l'amor, jo li dic, però a veure, Conxito, jo abans de trobar aquest senyor havia fracassat 500 vegades. Oh. Tots els que estem en parella havien fracassat les anteriors vegades.
1: T'ho imagina't a la meva feina? Quan jo he escrit cançons, vull dir, per molta gent, que saps qui he escrit per molta gent, de Bisbal, de molta gent, si jo pensés que cada cançó hagués de ser un èxit i quan no triomfes un fracàs, jo estaria enfonsat. Jo porto 35 anys fent música. Aleshores, una de les coses és la resiliència, no? Que és molt important, sobretot a les persones, que sàpiguin aprendre i que sobretot treguin el millor del fracàs per saber on m'he equivocat, per què he fet les coses malament i on està el punt per aconseguir
0: l'èxit. Que no t'analli el fracàs. Saber que davant de tot hi ha la possibilitat de fracassar, però que tu has de seguir endavant.
2: Sí, ara anirem a aprendre del fracàs, a com hem de gestionar el fracàs amb les nostres criatures. També volem aprofundir en el fracàs, com s'entén el fracàs en el món de l'esport. Ara ho deies, tu, Cristina, que treballes com a coach també emocional. Com es fa en l'entorn musical? Què has dit? Que no té sentit.
0: M'ha llançat un dart.
2: Farem una pausa. Abans, però, què ens diuen ja sobre el fracàs al 677-38-77-19?
4: Mira, hi ha un mantra que m'agradaria també que tant el Jordi com la Cristina reafirmessin o esmenessin, que és el mantra aquell que repeteixen el Jaume, el Joan, la Txell, etcètera, que és fracassar és no intentar-ho. I estan d'acord amb els experts?
1: Completament. Completament. Jo sempre penso el mateix. Jo, evidentment, per exemple, quan faig televisió, que faig molt el pallasso i tal, després de la meva carrera, molta gent em diu, ostres, i et vesteixes tal, i fas el pallasso. Jo he perdut la vergonya fa molts anys perquè em dedico a l'espectacle fa molts anys, no? I he après molt dels americans. Els americans ho fan molt bé, això, que és riure's a si mateix. Perquè això et dona molta seguretat en tu mateix, cosa que a molta gent li fa por. Quan perds la por, però és el que deia ella, que ho deia molt bé. La por és el que ens agafa com una presó. És així.
0: És que si et quedes tancat a casa, evidentment no fracassaràs, però potser sí que estàs... Però tampoc triomfaràs i potser estàs fracassant.
1: Clar.
0: Quedant-te tancat a casa perquè t'estàs perdent molts èxits.
2: Ara en Jordi parlava dels americans. Hi ha una... No sé si és fake news o no, per tant, algú ens ho pot confirmar. Algú que conegui sociològicament la societat americana, nord-americana en aquest cas, que ens ho faci saber al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Allà diuen una dita, valgui la redundància, no t'associis amb ningú als negocis que no hagi fracassat mínimament dues o tres vegades.
1: Molt bé. M'agrada molt aquesta cosa.
0: És veritat. Vol dir que ha arriscat, vol dir que ho ha intentat.
1: Sí, sí. Clar. I que segueix en el camí de la lluita.
2: I que ha après dels seus errors.
0: És que tots arrosseguem un sac.
2: perquè a nivell probabilístic és, en un negoci és més fàcil cagar-la en el primer negoci que muntes que no en el tercer, no?
3: Home, és que, a més, a tu no et defineix fracassar, perquè és una circumstància, és el que havien quedat, no? Mm. És aquella tempesta. Ara, repetir el fracàs i no aprendre, això sí que et defineix com a persona, perquè és un patró de comportament. Per tant, fracassar, espero que tothom hagi fracassat, perquè si no té un problema bàsicament d'autoconeixement i de consciència emocional, no tant ni t'estàs enterant de que estàs fracassant, que podem dir fracàs, error, podem, sí, perquè entenem moltes vegades en aquestes latituds el fracàs com que s'ha acabat tot, no? I no, és una ruptura d'un camí, però potser pots emportar-te, agafar un altre.
2: Clar, entenem, som molt fatalistes, no? El fracàs és trepitós. Sembla que li posem cognom sempre.
3: Aquí som un país molt fatalista, però també té a veure aquesta cultura, aquesta religió que ens pesa, ara que som tots i no podem ni sentir-nos feliços ni bé, perquè llavors em sento culpable per sentir-me feliç.
2: Bueno, hi ha molta por, tornem a la por.
3: Clar, i aquí ve la por. Recordem que l'ansietat és por al futur, també és por l'ansietat. I si el meu fill, i si surt malament el matrimoni, i si, i així ens no gaudim de la vida.
2: Ara deies una cosa, Cristina, deies, aquí tenim com molta por a estar feliços quan una cosa surt bé, no? Aquí et refereixes a Catalunya, als catalans especialment, o a Europa en general?
3: Sobretot a Espanya. I, home, Catalunya estem pitjor que la Comunitat de Madrid en dades en quant a salut mental. Tenim més ansietat i estrès que la Comunitat de Madrid. Allà som més feliços. Nosaltres som una mica més grunyuts i més ens preocupem més.
2: Això és la llibertat d'Ayuso, que els hi dona.
0: Els catalans, sí que és cert que tenim aquesta mentalitat, o com a mínim a mi em passa, i estic convençut que molts dels que som aquí també, quan tens una bona època i estàs encadenant 3 mesos consecutius molt bons, dius, vinga, va, ara que arribi el fracàs perquè ha d'arribar en qualsevol moment.
4: Sí, és veritat.
0: Si no pots arribar a la desgràcia, que vingui la desgràcia.
2: Això és molt català, fatalitat. Però també és molt culer, ara que ho deia
4: el Jordi. Anava a dir-t'ho, al camp del Barça estàs guanyant 5-0 al minut 80 i tothom està cagat. Tothom allà se sent...
2: Que goses mostrar i dir, bueno, això ja està fet, i sempre hi ha el tribunero que et diu, bueno, espera't.
4: Avui m'hi prens la pastilla.
2: Exacte.
0: És com si s'hagués de compensar, que suposo que sí, que la vida al final és això, no? Èxits i fracassos deuen anar molt equilibrats.
3: Jo penso que som molt analfabets emocionals en un moment en què les emocions ja no estem en estat de supervivència i en què les emocions van molt soles, i aquí és on crec que hem de fer un parar i pensar què estem fent. A més, l'acceleració del món tampoc ens permet parar.
1: I una cosa important, també. L'altre dia feia una entrevista i jo em deia, ostres, fèiem una mica de recull, i deia, has fet quantitat de números uns i tal. I jo li deia a la persona que m'entrevistava, sí que n'hi he fet molts, però per cada número que he fet 10 cagades, que la gent no sap. Què passa? Que els números uns o els èxits de la vida brillen molt més que els fracassos. I el que has de fer és tot això... És un camí per arribar aquí.
2: Has dit una cosa molt interessant. Els números 1 brillen molt més que els fracassos, sí. Tot i que de vegades hi ha mentalitats que ens posem en brilla més el fracàs que l'èxit.
3: Bueno, aquí això, tenim el pessimisme
2: i aquí vaig,
3: i l'optimisme. Aquí hi ha una part genètica, però hi ha una part que ja sé que la part genètica pesa perquè és entre el 35-40%, però hi ha la resta, que és més, que té un factor cultural, educatiu i de context, de coses que t'han passat a la vida.
2: Deixeu-me saludar un moment a la Maria. Maria, bon dia.
5: Hola, bon dia. Escolta'm, què tal?
2: Molt bé, estimada. Necessito que em diguis aquesta frase que et deia aquesta mestra.
5: Doncs mira, teníem una mestra que sempre ens deia que es tenien d'intentar les coses. I al final deia sempre, el fracàs no és un final, és simplement una lliçó que et dona la vida.
2: Ai, m'agrada molt aquesta mestra. És que els mestres són savis. Deixa'm enviar també una abraçada a tots els mestres que aquesta setmana,
5: tota la vida,
2: et s'aturaran. Deixa'm dir, Maria, una cosa, que és important. Aquesta setmana els mestres s'aturaran, tenen molts motius per fer-ho, per tant, aquí una abraçada a tots els mestres, inclosos els 0-3, que a vegades són oblidats en aquest sistema, i si no fos per ells, estaríem tots menjant sorra.
1: És veritat.
2: Dit això, Maria, gràcies per la teva trucada. Una abraçada.
5: A vosaltres. Adéu, bon dia.
2: Adéu. Què deia, Jordi? Perdona, que t'he tallat.
1: No, deia això, respecte al que estàvem comentant abans, no, sobre l'èxit i el fracàs. Això ho hem viscut, per exemple, ho estem visquent cada dia a Eufòria, al programa de televisió, i durant 4 anys ho estem visquent. L'altre dia ho comentava amb una de les teves companyes, que hi ha concursants de primera i segona edició que no s'han atrevit a tornar al plató. No han vingut, s'han convidat.
2: I jo crec
1: que han agafat un trauma, i molts d'ells, jo he parlat amb ells, han estat, no traumatitzats, però sí molt afectats, i els ha afectat molt les seves carreres posteriors. I jo els deia, és un simple programa de televisió. Aprofiteu només això, és un esglaó perquè us coneguin. Res més.
2: Estem obrint molts temes i m'interessaria aterrar-ne uns quants amb la Cristina. Ara et preguntaré, un fracàs pot arribar a crear un trauma tal que després no t'atreveixes a fer res? Ara sí, fem la pausa. Porto 7 minuts aquí dient anem a la publicitat i encara no hi hem anat i no hem llegit WhatsApp.
4: Deixa'm dir que entre totes les persones que avui participin, el 677 38 77 19 o el 93 201 7474 podran guanyar un lot de mels alemany, que avui és dimecres i la gent associa mel amb David Balaguer i també la seva història d'èxit. WhatsApp del programa avui també és digne d'estudi, perquè hi ha culers que estimen l'espanyol gràcies a David Balaguer.
0: Això és
4: meravellós.
0: Això és meravellós.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
2: Avui estem parlant del fracàs, sobretot el fracàs en positiu. Què aprenem del fracàs? El fracàs és subjectiu? És objectiu? Com el percebem, el fracàs? Va molt entroncat, ara ho comentàvem amb els nostres experts, amb la por, amb la culpa, amb aquesta autoexigència, amb les expectatives, amb la tolerància, amb la resiliència que nosaltres també tenim. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, en Cuino ens explicava, hi ha nanos d'eufòria que no han estat capaços de tornar al plató. Té a veure amb el trauma. Es pot generar un trauma tal que ens paralitzi la vida, Cristina, i no siguem capaços d'enfrontar-nos mai més a cap èxit ni a cap fracàs?
3: Sí, és el que parlaven abans de les emocions socials. Sí, quan jo no em sento prou fort o m'avergonyeixo d'haver arribat a aquella expectativa que jo tenia, doncs no tolero aquesta frustració, caic i no sóc capaç d'aixecar-me. I passa en molts àmbits, en l'esportiu, amb el de la música, o de qualsevol altre, eh? I si ho poso a nivell social, a nivell polític també, vull dir, això pot passar en totes les persones.
2: Potser que tingui a veure també, a Cristina, amb l'etiqueta, perquè clar, hi ha vegades que el fracàs deixa de ser un verb, allò de he fracassat en aquest fet, i es converteix en una etiqueta de soc un fracàs.
3: Això també té a veure molt amb el tema de nens que, o persones que no... Parlo ara d'infants, perquè les persones adultes venim, no? Tot el que fem ve molt del que ens ha passat quan eren petits i petites. Quan nosaltres hem tingut una família... No sé si coneixeu el síndrome de la família perfecta.
2: No, però explica'ns-ho.
3: No? És doncs allò, pares perfectes, casa perfecta, quadre perfecte, dents blanques perfectes, cos perfecte...
2: Bueno, bueno. No te'n refis.
3: I per complementar el quadre, nen o nena, fill o filla perfecta, no? I aquí comença perquè fem del fill un projecte de vida i no pas que sigui ell o ella. I això passa molt quan estem sobreprotegint, el que realment l'estic és desprotegint perquè evito que no et conviden a l'aniversari del company, no passa res, jo et monto una festa o et faig fins i tot un regal. I llavors això el que fa és que els nens mai poden patir. I clar, arriba un moment que i arriba algo que una expectativa no l'aconsegueixo i allà és quan m'enfonso i no sóc capaç d'aixecar-me.
2: Mira, molt interessant, perquè ara fliparàs amb l'afirmació que faré. Coincideixes 100% amb la Shakira. Enar Álvarez, al cielo con ella, la Shakira, deia això.
7: Yo creo que ha sido para mis hijos también un ejemplo de saber que uno no puede rendirse en el primer fracaso, la primera... Hay que aprender a frustrarse, tolerar la frustración cuando las cosas no salen bien, cuando no se cumplen los sueños que uno quería, que uno tenía, ¿no? Entonces, cuando ellos ven también el éxito de mi carrera, también les digo, ojo, ojo, pero miren también mis fracasos, miren cuando la mamá le iba mal, cuando decían que no podía cantar, cuando decían que no podía triunfar, cuando el profesor de música de mi colegio no me dejó entrar al coro. No, yo quiero que ellos conozcan esa historia de fracasos también, porque esa fue la que me forjó.
1: Hi ha una cosa que a mi em ve al cap ara i és que, no sé si ho creieu vosaltres, eh? Però jo crec que les generacions actuals que estan visquent ara estan creant una generació de fracassats. I us explico per què. Això té una explicació. Els pares estan dient-li als fills, sereu els millors, tindreu les millors carreres, arribareu a ser uns cracs, millor que els vostres companys, arriben al mercat laboral i tot això, accedeixen a treballs de merda, perdona l'expressió, no poden comprar-se un pis, arriben a unes expectatives que tenien tan grans, que és el que ha passat en el món de l'esport, en el món de la música i en tot, tenir unes expectatives i els hi fem unes expectatives tan àmplies que quan arriben i es topen amb la realitat veuen que no és així i això en tenim culpa tota la societat també.
2: Tu, David, com a mestre, perquè tu també ets profe, estàs a Radiofònics, a mestre del màster inclús, vull dir, d'alumnes ja granadets, això ho detectes, això que diu el Jordi?
0: I tant, és una sensació que tinc cada any múltiples vegades. Per què? Doncs justament per això, perquè la gent ve allà amb unes expectatives creades també pel seu entorn familiar i no només familiar, sinó pel seu entorn més proper, i llavors van allà i molts senten que fracassen. Però també et diré una cosa, que també he detectat jo, que és que cadascú col·loca el llindar del fracàs en un lloc concret. Hi ha gent que té el llindar molt amunt, hi ha gent que el té molt soterrat. Mm. I llavors aquí, no? A partir d'aquí, la gent pot gestionar-lo d'una manera molt diferent.
3: Perquè s'entengui l'origen, perquè si no tenim l'origen de les coses, a vegades costa una mica poder explicar-los a persones joves o a nens o una persona gran, eh? Jo ara, a veure si em surt i ho explico. Ara tinc un got a la mà d'aquests de paper, sí? Que és tornar la frustració a la resiliència. Jo ara el que faig és que passa alguna cosa a la vida i ara el que estic fent és que xafo el got cap a baix, sí? Això és el que entenem per exemple, un fracàs. Ostres, el got no pot fer-lo servir per beure perquè ara està tot aixafat, sí? Què és la resiliència? És estar entrenat quan som petits, que ens hagin entrenat per a la vida, és a dir, per ser capaç que davant d'aquesta frustració, d'aquesta expectativa que no tinc, d'aquest somni que m'havia muntat al cap, és ser capaç de tornar, estic ara aixecant el got.
2: Estàs refent el paper, eh?
3: Estic refent el got cap amunt, llavors el got, ara puc ficar aigua i es pot beure. El que passa és que què li passa al got? Què té?
2: Que ha quedat arrugat, sí.
3: Ha quedat arrugat. Això són les cicatrius. Les cicatrius són les físiques, les cicatrius de la vida, les cicatrius emocionals, aquelles ferides que tenim, però que al poder aixecar, jo puc continuar sent funcional, puc funcionar per la vida, puc treballar, puc estudiar, puc aprendre, sí? No em quedo enfonsat. Això és el que hem d'ensenyar als nostres fills, a les nostres filles, als nostres nanos, quan estan en un món artístic o d'alt rendiment, a que abans d'entrenar-lo, ensenyem-los, almenys el joc del got, de que la fortalesa, el guai, l'èxit, no és caure, l'èxit és aixecar-te i continuar lluitant fins al final.
2: Una mira, ara m'has fet pensar en una cosa, Cristina, en el kintsugi.
1: Sí, és una virtut, els japonesos. Jo vaig viure al Japó 2 anys i és una tècnica mil·lenària, a més a més molt interessant, que ells quan es trenquen, per exemple, una tassa o alguna cosa, les refan amb fils d'or. I aleshores el que fan és com una filosofia, és part de la seva filosofia.
2: Com l'art d'estimar les nostres cicatrius, no? El nostre camí, el nostre
1: passat. Però a més, amor. Li dona un valor a tot allò trencat que dius, d'això n'aprendré i tornaré a refer-me. Això és molt important.
3: Perquè això és el que et defineix com a persona.
1: Evidentment.
3: Sí, llavors el nen, tu acabes convertint-te, jo sóc Cristina i sóc gràcies a lo bo, però també era jo que no era tan bo.
2: Però aquí torno a la culpa, també. De vegades hi ha gent que diu, ostres, a mi em costa aixecar-me. També hem de respectar els tempos de cadascú, no?
3: Per suposat. És a dir, hem d'entendre que por, tristesa, ira, són emocions que són bones. És a dir, ens ajuden a sobreviure com a espècie. El que passa que no ens agraden, són desagradables perquè no ens fan sentir bé. I a vegades persones que és més fàcil que surtin de la por, de l'ansietat, de l'estrès o de la ira, i en altres que els hi costa més. No passa res. Cadascú té el seu ritme. Sí. L'important és legitimar el que sento, perquè una emoció t'està explicant un munt de coses, t'està avisant. És com com el pilot del cotxe que et diu, espera, para. I què fem nosaltres avui en dia amb l'acceleració? Nosaltres, vinga, tirem el cotxe, no? I tirem.
0: És molt bo perquè els experts estan dient coses que jo portava anotades a les meves notes, però dites d'una altra manera.
2: Això últim, que no passi per al que ha dit la Cristina, sí. Les emocions, i això ho diem moltes vegades amb l'Helena Puig-Guitart, han vingut per aportar-nos alguna cosa. Emoció, pensament, acció. Crec que ella parla d'això, no? D'emoció, intentar saber què ens ha vingut a dir aquesta emoció i que puguem prendre una decisió respecte o no a aquesta emoció.
0: Sí, dues coses sobre això. El fracàs, jo el veig també com de vegades quan fracasses és com si tinguessis una gran ressaca, que et pot apartar durant 2 o 3 dies de la vida, no? Fins i tot, però que després tu te'n refàs. I llavors és això, un fracàs pot provocar lesions cròniques, però tu amb lesions cròniques pots fer la teva vida i pots tornar-ho a intentar.
3: Clar, però per això és tan important l'autoconeixement, l'autoestima. Si jo no m'estimo a mi mateix, jo pensaré, perdó les paraules, que sóc una merda. Sí? Llavors, aquesta és la base. Una persona que se sent que valuosa, o vàlida, llavors m'és igual que em passi, jo podré, trigaré menys en sortir d'aquestes emocions.
0: I és molt important també el tema aquest del llindar del fracàs.
1: Sí,
0: perquè,
1: clar,
0: mira, això és una mica com ha passat amb el colesterol, per exemple.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Fa molts anys el colesterol, si en tenies un 300, estaves bé. I llavors ara ho han baixat a 200.
1: Sí,
0: és el mateix, o sigui, el llindar del fracàs ha baixat molt. Ha passat com amb el colesterol. Ara, un llindar de 200... Hòstia, ja és dolent,
1: sí, ja estàs mort.
2: El 677-38-77-19, podeu dir la vostra. Avui volem saber si recordeu algun fracàs a través del qual us hagueu resignificat o hagueu crescut, hagueu considerat que heu après moltíssim a través d'aquesta experiència de fracàs. Ens podeu dir a través del WhatsApp, el 677-38-77-19, o el telèfon de contacte de la solució, el 93-201-7474. Digueu-nos la vostra en joc, un lot de mels alemany.
4: Mira, la Maria José diu, quin bon tema que heu triat avui.
2: Gràcies.
4: Diu, el meu fracàs pot ser ser a la feina, i us diré per què. Mai he trobat la feina que m'agradaria fer de veritat. Però us dic una cosa, tinc la fe que finalment la trobaré. La Maite diu, clar, el fracàs et permet identificar quina és la teva part més vulnerable i això et permet corregir estratègies. U, et fa fort o forta i després et deixa reinventar-te. Això pel que fa al fracàs. Però la història d'èxit de la solució d'avui és la història del David Balaguer. El David, abans dèiem que hi ha un culer fins i tot que estima l'Espanyol, és el David que diu, un altre David en aquest cas,
2: no
4: diu,
2: mateix,
4: és un cor amb potes, el David Balaguer. Si no el coneixes, l'estimes, i si el coneixes, t'enamores d'una persona bona. I jo us dic, culer fins a la mort... Ara estimo l'Espanyol per ell. La Sílvia diu...
0: Gràcies, David, no sé
4: és un dels millors col·laboradors. L'Anna diu... Ai, no me l'imaginava així. Recordo que tenim la foto del David Balaguer.
2: No se l'imaginava tan guapo, amb aquests ulls, sant cristal·lí.
4: M'agrada molt el seu caràcter i també la seva veu. I us diré que la Montserrat ha fet una floreta pel David Balaguer en forma de vers.
2: Epa, ojo. Amb la veu d'en Fran Domènech, eh?
0: Hòstia.
4: M'agrada el David Balaguer. Perquè diu el que passa pel seu pensament. Posa veu al que li raja en aquell moment. Perquè rei, ell no se sent. És un simple obrer del carrer.
2: Oh, bravo, Montserrat!
4: Disculpeu les faltes d'ortografia, l'he fet en aquest moment, diu la
2: David,
4: Montserrat.
2: David, què li has de dir per al·lusions a la Montserrat?
0: Moltes gràcies, Montserrat. Aquest poema me'l guardaré tota la vida. No, és que me l'imprimiré i el penjaré a casa perquè les persones de vegades necessitem aquest tipus de... O sigui, avui m'has fet un regal a l'Hisenda.
3: Autoestima cap amunt i reconeixement.
0: Perquè ara això és... Saps això d'allà del fracàs, que et pot apartar un fracàs 3 dies de la vida?
3: Sí.
0: Doncs ara això m'ha donat vida per 3 dues setmanes.
2: Fins al cap
4: de setmana.
0: Fins al cap de setmana.
2: Gasolina?
3: Jo també. Jo ara faré una foto.
2: Va, que se'ns està desmadrant el programa. Avui estem parlant del fracàs, som la solució i vull obrir noves portes, va. Jordi, tu ets director musical d'Eufòria, la gent jove gestiona diferent el fracàs que els veterans. Ara m'apuntaves i em deies que sí, però jo m'agradaria saber, a nivell pràctic, quins consells dones tu als alumnes, perquè al final no deixen de ser alumnes, els concursants d'Eufòria, quan entren en aquest concurs?
1: Retomant el que deia abans, jo el primer que els dic que, escolteu, això no és el lloc que us farà triomfar i que sereu els números del món. És un aprenentatge i us posarem un a l'aparador. Aprofiteu aquesta oportunitat que teniu. Mira, ara d'aquí poc, el 31 de maig, actuem al Sant Jordi. Jo els dic sempre una cosa, m'has de sortir al Sant Jordi a totes les generacions. Ara sortiu davant de 12, 15, 18.000 persones, vale? El dilluns, quan torneu a casa, fareu un bolo per dues persones al bar de la cantonada. No venen a veure's a vosaltres. Venen a veure a vosaltres també, però el concepte Eufòria.
2: El concepte.
1: No us penseu que us venen a veure i que heu triomfat a la vida, perquè si no, us estamparé contra la paret. Mm. És a dir, torneu a començar a treballar de zero el mateix dilluns. Això, el bolo és el diumenge.
2: I també hi ha una cosa molt interessant en això que has dit, Jordi, és que estem socialment obsessionats amb ser el número 1.
1: Sí.
2: I escolteu, el món està fet de números 1, 2, 3, 4, 1.1, 1.2, 1.3...
1: Evidentment.
2: De vegades no és un fracàs no ser el número 1. De vegades ets un molt bon número 10. No, Cristina, què en penses d'això?
3: Bueno, els humans, si et fixes, som biològicament depredadors. Biològicament nosaltres tenim una ambició. De fet, mira, hem conquistat tot el planeta. De fet, estem sortint d'aquest planeta. També ens estem carregant. Aquesta seria un altre programa. Sí, però és la nostra naturalesa, o de molts humans, la de moltes persones. Amb la qual cosa, forma una part natural. Ja està bé voler ser això. El que passa que hem de poder regular-ho, bàsicament. Recordem també que les emocions, Jordi, són preconscients. Pre, què significa? Pre, abans. Abans de la consciència. És a dir, quan un d'aquests nanos se fa una expectativa, està molt bé, però que tu fas tècnicament és una dosi de realitat, el que fa és baixar l'expectativa perquè el nostre cap, la il·lusió del cervell, també funciona sola. Ens imaginem, somiem desperts.
1: Correcte.
3: I això és fantàstic, però hem de poder regular, perquè després no som, si no estem entrenats amb la fortalesa per sustentar aquesta, tenir la paciència o la fortalesa per sustentar una frustració i llavors ve el problema.
2: Com podem entrenar? Ho dic perquè hi ha molts pares, molts avis, tiets que ens estan escoltant. Com podem entrenar la frustració amb les criatures? Amb coses que diguis, ostres, potser no en som conscients, però si fem això ja els estem entrenant en la frustració.
3: És una idea tan fàcil, tan fàcil, és que deixa'ls, no facis res tu. És a dir, deixa protegir-los. Que cada contrarietat diària que té a l'escola... Ostres, fill, què creus que pots fer amb això que t'ha passat? Ostres, filla, i amb aquesta discussió, quina eina? Podries fer alguna cosa diferent de del que has fet? I que busquin ells les respostes.
2: Sí, formular-los preguntes. Això em ressona molt a l'avi Sisquella, que de vegades l'hem tingut aquí, a psicopedagoga, que sempre diu... Els adults intentem solucionar el món a la canalla.
3: Molt pesats.
2: No? Per tant, hem de fer-los preguntes i deixar que també facin el seu camí.
3: Deixar de ser pesats, callant-se, sobretot si són adolescents, calleu molt, perquè no es fotran ni cas. I llavors, és fer-los preguntes, perquè quan jo et faig una pregunta a tu, a l'Hisenda, tu sents que tu ets important. I llavors, deixem de donar discursos, que a més no ens creuen, perquè obres la tele, mires les notícies, i el món que hem creat els adults, no sé si és gaire exacte. Per donar moltes lliçons de vida. I llavors, fem preguntes, perquè diuen coses increïbles i meravelloses, és que jo flipo. Un nen Dylan de 4 anys em va dir, jo vull un planeta en llum. 4 anys.
2: Uau.
3: I era un nen de Granollers i vaig preguntar, però què vols dir? I llavors ell, des del seu món baixet, ens mirava dalt i veia que tu em va dir, perquè tothom està apagat quan camina pel carrer. Clar, anem amb el mòbil, anem corrents, ningú somriu. I llavors és allò, diu, podem parar un moment i pensar què estem fent? Perquè anem donant moltes lliçons, però potser que callem una mica i escoltem els nostres joves, els nostres adolescents, si són capaços de fer-ho. Més d'un minut seguit.
1: Una cosa important, crec jo, a més, sobretot a les darreres generacions. I una cosa que ha fet molt mal, que són les xarxes socials. Uf, molt de mal. Ja. Tot aquest tema dels influencers i tal, això és horrorós. Buah. A mi, que un imbècil, perdona, tingui 4 milions de seguidors per posar-se un vestit i fer el tonto, i que un tio que és una eminència, que potser ha descobert la vacuna contra el càncer, tingui 3.000 seguidors, em sembla horrorós. I després, els nens, la seva fixació ara i els seus models són la gent que està a internet. Els youtubers, els instagramers i tal. Anem malament. No és això. Jo els hi dic, moltes vegades hi ha gent i em diu, jo els hi dic, tu què vols fer? Què vols ser a la vida? Jo vull ser famós. Però famós com? Què fas tu a la vida? M'entens? Explica'm alguna cosa. Tu ets un escriptor, ets un futbolista, ets el que sigui, un locutor o un
2: músic.
1: Estem
2: més obsessionats amb la forma i en la finalitat que no en el què.
1: Correcte, però és que el 90% dels nanos és el seu reflexe i ells es veuen això.
3: Sí, però també és una forma natural, vull dir, evidentment, tot el tema de les xarxes que amb 40.000 nanos que passen cada any per la granja, puc explicar el que vulgueu, però...
2: Quan diu la granja es refereix a la granja Ability Training Center, sí, la podeu consultar, ella és la directora i fundadora del mètode La Granja.
3: La coneixen també com la Granja Escola de Santa Maria Palau Tordera, on venen nens a colònies i així. És
2: home, hi hem anat tots, la Granja Escola de Palau Tordera.
3: Vull dir que, i una mica el que hem de donar-nos és que sí, que com a animals socials nosaltres el que busquem és el reconeixement. I llavors, si una persona té 4 milions de seguidors, hi ha molta gent que la mira. Potser que em preguntem, què està donant aquest noi que es disfressa, que treu l'atenció? Vale, diu tonteries, però què més? Llavors és potser parar i pensar que potser el món avorrit o aquest sacrifici de les que tenim aquí ja tenim una edat, no? Hem de sacrificar-nos, hem de ser responsables, i més a Catalunya. Ostres, potser que parem un moment i ens...
2: Això és interessant, no posar-s'hi d'esquena, sinó analitzar què estan oferint que nosaltres no.
3: Què t'està donant? És preguntar-li a aquest nen. Què t'està donant que no et dona la societat o el món o els pares?
1: Aquesta és la pregunta.
0: No, i també perquè passa una cosa, que això que tu dius està molt bé, Jordi, però clar, és que això s'està fomentant des de la societat, perquè la gent que té més seguidors, si una persona té 4 milions de seguidors, tindrà més opcions d'obtenir una feina que un altre que en té 3.000.
1: Correcte.
0: Llavors, per tant, el que té 4 milions de seguidors té èxit. I l'altre pot considerar-se un petit fracassat.
2: Sí, però jo com a persona que agafa col·laboradors, això pot fer servir, pot ser una vara de mesurar. No és la meva personal. Vull dir que també has de saber a quines organitzacions vols pertànyer, a quins equips vols pertànyer.
1: És que el problema no el té l'influencer. El problema el té la gent que segueix l'influencer. Quins valors segueix i per què el segueixen? El que dius tu, que és analitzar-ho, em sembla molt bé, però a vegades és tan buit i tan mentida que el problema jo crec que està a la societat. No està amb el que ell pugui donar, sinó està purament a la societat. I això està intrínsec ara mateix.
2: Us vull canviar de tema, perquè això donaria per altres programes.
1: Sí, bueno,
2: Avui estem parlant precisament del fracàs, de com gestionar el fracàs, de què és el fracàs, d'on tenim el llindar del fracàs i sobretot què en podem aprendre del fracàs. Però sí que és cert que entorns com la música, per això tenim aquí en Jordi Cubino, o l'esport, són més propensos a posar-nos cara a cara amb el fracàs. Parlem un moment de l'esport. Perquè ara et preguntaré, Cristina, el món de l'esport, perdre, és sinònim sempre de fracassar?
3: A veure, en l'esport del rendiment i quan hi ha entrenadors que saben del que estan parlant, que saben que estan educant, perquè estic parlant d'infants, i si parlem d'infants i joves, una cosa és infants i joves, altra cosa són adults, encara que al final aquest infant i jove se converteix en un adult. Crec que el fracàs ben treballat no és una caiguda, el que és realment és un entrenament per arribar a ser tu, perquè al final la finalitat d'un futbolista és una circumstància també, igual que ser periodista o ser jo educador emocional és una circumstància.
2: Sí, però no definir-nos sí, només per
3: exacte,
2: això.
3: Exacte, i és una professió, és la teva professió, però tu qui ets? I són preguntes que no ens contestem, però dins del sistema educatiu tampoc. Jo vaig sortir del sistema educatiu durant molts anys sense saber ni qui era. En què brillo? Què em fa única, especial i diferent? Qui és Cristina de veritat? Uh-huh. A banda de, doncs això, són habilitats que em defineixen, però arribar a ser tu és l'objectiu.
2: Però per baixar-ho més al concret, per exemple, aquest dimarts l'Atlético de Madrid ha quedat eliminat de la semifinal de la Champions uh-huh. masculina de futbol. El Barça femení de futbol jugarà el 23 de maig, uh-huh. la seva sisena Champions, final consecutiva uh-huh. de la Women Champions League. Si no guanyen, uns ja han perdut, les altres no guanyen. Això esportivament es parla de fracàs? O parlem d'una pedra en el camí per construir?
1: És un èxit. Clar, és un èxit.
2: No, a veure, sí, però també no podem ser naïfs. És a dir, al final aquesta gent està empalmant molts diners.
1: És que entren malos temes aquí.
0: Aquí hi ha molts temes. Clar. Vull dir un també, que sí, al final hi ha molts equips d'entrada que aspiren a guanyar un títol, ara que parlem de l'esport, però al final el guanya només un equip.
1: Clar.
0: Per tant, els altres jo no considero que hagin fracassat.
1: No, ni molt menys. No. Mira, a la música també, perquè
0: jo ho sóc,
1: cada dia es publiquen al món, a Spotify, 100.000 cançons al dia. Quantes són números 1? Poder 10 de les 100.000. Sí. Tu creus que tota aquesta gent que publica se sentiran fracassats?
3: Està molt bé, sí, està molt bé la teoria, però una cosa és que les emocions són preconscients.
1: Yeah.
3: I el que tu sents...
2: És a dir, jo el que et pregunto és, veient això de l'Atlético o del Barça femení que ens espera el 23 de maig, clar, al final aquests esportistes o algú que s'ha preparat 4 anys per unes Olimpíades i es trenca. Com es gestiona aquesta sensació
3: evidentment,
2: de fracàs?
3: Evidentment, això és un fracàs. Perquè quan tu tens una competició, com és una copa, la que sigui, i no guanyes, això has fracassat. No has aconseguit aquella expectativa que es havia
2: apuntat. És a dir, que està molt bé mirar-ho tot en positiu, però això és una cagada, això, has fracassat.
3: No has pogut. Evidentment, tots els futbolistes estan més que acostumats, futbolistes o esportistes, a perdre, perquè els cronos no enganyen i els gols o les pilotes que entren o no entren no enganyen.
1: Però és diferent un equip en el qual pots jugar moltes competicions que una persona que va a uns Jocs Olímpics i es juga la feina de 4 anys només amb una tirada.
3: Clar, la tensió és molt més alta, Jordi, molt més alta, però també en el món de vosaltres, en el món de l'art o dels artistes també, que tu jugues una carta. Per això, el ser capaç, un Rafa Nadal tenia un cap tan ben moblat que era capaç de sostenir aquesta ansietat i aquell estrès. És a dir, per això aquesta part no, d'educació emocional en les persones, però en especial els que senten emocions molt intenses, com és aquests de l'Atlètic, les emocions d'aquest jugador no només del públic, sinó que els jugadors eren, vamos, a tope. Com més altes, més capacitat de regular. Però, evidentment, us viuen com un fracàs. Aquí l'aprenentatge és que fem de que gràcies al fracàs d'aquest any, potser l'any que ve ens ajuda a guanyar.
2: Però no en plan los mundos de Yuppie, sinó de dir, bueno, potser aquest sistema de defensa no ha funcionat, hem de fer un fitxatge, hem de reforçar la defensa o l'atac, no?
3: Exacte.
2: Mireu, l'exjugador de futbol, Fernando Gago, explicava això sobre el fracàs.
8: Fracaso más allá de
9: que... Oh, qué buena palabra. Fracaso, ¿qué es el fracaso?
8: El fracaso es aquello que no se logra conseguir.
9: Eso
8: es, ahí está la definición.
9: Sí, pero yo no lo comparto eso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos anhelo de ganar. Todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Perdí final de Copa América. Perdí final de Libertadores. Perdí semifinal de Champions. Perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el fútbol por haber perdido, al contrario. Creo que es enseñanzas que dejan, pero hay formas para tratar de ganar y no lo llevemos solamente a si perdés un partido un fracaso, sino todos los equipos que quedaron eliminados también son fracaso. No lo comparto.
2: Fernando Gago està molt ben col·locat, em sembla extraordinària aquesta explicació, i això sentíem en un context d'una roda de premsa. Jo em pregunto, la pressió mediàtica agreuja també la gestió del fracàs, no?
1: Home,
3: animals socials, evidentment. En tot cas, fixa't que aquesta és una reflexió cognitiva, és a dir, feta amb el còrtex prefrontal, amb la part de davant del cervell. No és la part emocional que en el moment de perdre, allà potser han plorat, potser han cridat, potser s'han desanimat, però el fracàs no és això, el fracàs és no aixecar-te. Això és el fracàs. Està clar.
1: I ja veia una cosa, que t'interrompeixi. Jo els dic als nanos que tenim a Eufòria o altres artistes, no mireu les xarxes socials, perquè poden estar molt positius mentalment i un imbècil, perdona que te repeteixi aquesta paraula, amb unes palanganes en calçotets des de casa fent el hater, li poden funçar la vida amb aquella persona.
2: Bueno, ja pots tenir 100 comentaris positius que en tens un de negatiu.
1: Ah, sí, i sembla que el mateix. Aquest, i tothom s'espanta. Jo dic, però si és un tonto que ha posat una cosa
3: d'aquestes. Però això és gravitació emocional. El nostre cervell protegint-se se'n va cap a fixar la negativa.
1: Correcte, ara per lligar les coses.
0: Però, clar, mireu, estem parlant d'eufòria, música, esport. Clar, hi ha dos tipus de fracassos. Un són els fracassos anònims, els teus, els meus, que no els veu ningú, el que et passa en el teu dia a dia, i els altres són els fracassos públics, aquells que veu tothom. I aquí ja està feta la...
2: Es magnifica.
0: Aquí ja està feta, clar. Perquè, clar, si un futbolista falla un penal en una final i aquell equip no guanya per culpa d'aquell penal que ha fallat aquell tio, ràpidament comencen a insultar-lo, amenaces de mort, això ha passat.
2: Segons la Universitat de Harvard, ara que deies tipus de fracàs, hi ha el bàsic, el complex i l'intel·ligent. Anem a la publicitat i a la tornada ens centrem sobretot en l'intel·ligent per reblar ja aquest programa dedicat al fracàs.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
2: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui dedicada al fracàs. N'estem parlant amb en Jordi Cubino, ja el coneixeu, productor musical. Segurament també el teniu bastant indexat per Eufòria. I també ho estem fent amb la Cristina Gutiérrez Lestón. Ella és educadora emocional, conferenciant, escriptora, i la trobeu a la com a directora a La Granja Ability Training Center, fundadora del mètode La Granja. Cristina, l'hem deixat votant quan hem anat a la publicitat i t'he dit, hi ha 3 tipus de fracàs, bàsic, complex i intel·ligent. Més que fracàs són...
3: Són respostes.
2: Respostes
3: al
2: fracàs.
3: La típica que de seguida surt és, ostres, soc un desastre, no puc, no em surt.
2: Seria la bàsica.
3: Aquesta seria la bàsica, no? Que bàsica és que no, bàsicament que no faig res, vull dir, deixo que l'emoció surti i ja està. La següent ja seria, ostres, potser que tindria que fer alguna cosa diferent. I l'altra que ja convenç...
2: L'intel·ligent.
3: I l'intel·ligent és, vale, molt bé, ha passat això, analitzo i dic, vale, la propera vegada, en comptes de parlar amb el meu fill, li faré preguntes amb el meu fill a l'adolescent, per exemple, a veure què em contesta i a veure si aprenc conèixer el millor.
2: El 677-3877-19.
4: Doncs mira, l'Oriol diu que del seu fracàs empresarial en va escriure un llibre, El mètode crea de les oportunitats. Des d'aquell moment em dedico a ajudar els altres a veure els fracassos com a ocasions de creixement. Per tant, podria dir que sóc influencer a la xarxa LinkedIn.
2: M'agrada.
4: Això és el que diu l'Oriol. Josep Maria diu, potser una cosa que estaria bé és, per evitar un eventual fracàs, conèixer a un mateix, saber fins a on pots arribar i així doncs no faries plantejaments utòpics i llavors no hi hauria fracassos. Històries d'èxit, la d'avui rotunda, la del David Balaguer. La Montserrat diu, amb les floretes que li tiro al David Balaguer se'n podria fer el jardí més gran del món. Oh, i l'avi diu, el que més m'agrada del David Balaguer és la seva capacitat per riure's de si mateix. De fet, us diré que l'humor i el fracàs són com el pa amb tomàquet, per separates també, però junts fan la combinació perfecta.
0: Oh, bravo!
4: I el Toni també estima el David Balaguer, estima l'Espanyol també, diu, tranquils, que us salvaré, t'ho prometo, David.
0: Us salvaré?
3: Però aquest senyor ha dit una cosa molt important, perquè l'humor està dins de l'emoció de l'alegria i el fracàs ens porta normalment a la tristesa. I el contrari, la tristesa és a l'alegria. Bueno, és molt tècnic, però que té a veure amb això.
2: Mireu, per acabar, la Cristina m'ho ha tancat molt bé. David, fes-me una frase conclusiva i també li demanaré al
0: Cubino. No, simplement vull dir una cosa que he après avui aquí a La Solució, que són les múltiples ramificacions que desprenen els fracassos. I això m'ha encantat, perquè hi ha tantes maneres diferents d'analitzar-los, oi? És meravellós, perquè avui me'n vaig molt content d'aquí. No només per l'exercici que has fet...
2: Sinó perquè hem après, eh?
0: Sinó perquè... Hòstia, ara...
2: I és molt xulo el que passa a La Solució, perquè només posem temes sobre la taula, sinó que els reflexionem, i m'agrada que la gent se'ls emporta a casa, i estem aprofundint en un món que abans deia el Jordi. No? Molt amarats per les xarxes socials, en què tot és epidèrmic, en què no arribem al quid de la qüestió. Està bé tenir aquest espai a la ràdio pública per anar una mica més enllà i tractar-nos com a tots plegats, com a persones intel·ligents que ho som, i moltíssim, tots. Jordi, per acabar.
1: Per darrera cosa, jo diria que aprenem tots que el fracàs és molt més important que l'èxit, perquè és la manera i el camí on trobarem l'èxit.
2: Jordi Cubino, moltes gràcies, estimat. David Balaguer, moltes gràcies. Gràcies. Cristina Gutiérrez Leston, moltíssimes gràcies. Torneu quan vulgueu, eh? Tu el dimecres.
3: Jo només volia afegir una cosa. No em deixes?
2: Sí, però molt breu.
3: Molt breu. És una frase per acabar aquest programa del Pol, un nen de 13 anys que ens va dir: he vist les meves ales invisibles.
2: Oh, ales invisibles. Qui s'emporta el lot de mels alemany, Fran?
4: La Glòria, una frase del meu marit: si lluites pots perdre, si no lluites estàs perdut.
2: Tornem demà a la una, a La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'estadi olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. El 9 de juny farà una pregària a la catedral de Barcelona i al vespre presidirà una vigília multitudinària a l'estadi olímpic de Montjuïc. Segons el bisbe Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
2: Pot ser un moment molt bonic per la nostra Església i per tota la societat en general, perquè en un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
1: L'endemà, el 10 de juny, el papa es desplaçarà a la presó de Brians abans de visitar Montserrat. A la tarda coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El viatge començarà a Madrid el 6 de juny i acabarà a les Canàries el dia 12. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. L'embarcació atracarà en un port secundari de Tenerife i des d'allà cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. El govern canari rebutja l'operatiu.
1: L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver un acord aviat. Les borses pugen i el petroli baixa per l'expectativa que s'arribi a un bon acord. Per la seva banda, Israel bombardeja Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, ara fa 3 setmanes.
3: El govern acorda amb sindicats i patronal l'equiparació salarial dels 120.000 professionals que treballen al sector social. L'acord farà pujar gradualment els sous fins al 2030 perquè els del sector privat acabin sent els mateixos que els del sector públic. Les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç salarial que facin amb els seus empleats.
1: Es confirma el rècord de vendes per Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres de 71.000 títols diferents, la majoria en català. Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya, la major part dels afectats, el 90% són treballadors de les oficines que té a Esplugues de Llobregat.
3: També preveu fer fora 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de Reus. Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
4: Informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
3: Els acomiadaments s'inscriuen en els plans de Nestlé de retallar un 6% la seva plantilla arreu del món. Els afectats a Catalunya representen més de la meitat dels 300 treballadors de tot l'Estat.
1: Esports. El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol el 23 de maig a Oslo, a Noruega. L'extrem noruega té una lesió muscular a la cuixa dreta. L'equip ha recollit el títol de Lliga en el partit que ha jugat aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff. El Barça s'ha imposat per 5-0 a Llevant.
3: El Paris Saint-Germain s'ha classificat per jugar la final de la Lliga de Campions masculina. L'equip de Luis Enrique ha eliminat el Bayern de Múnich després d'empatar a 1 en la tornada i fer vol 5-4 de l'anada. S'enfrontarà a l'Arsenal de Londres el 30 de maig a Budapest.
1: El Barça d'handbol s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 consecutiva de la Lliga de Campions, que es disputarà a Colònia, Alemanya. Els blaugranes s'han imposat el Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
3: En hoquei patins, aquest dimecres ha començat a Coimbra, Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb derrota del Reus als quarts de final. Els reusencs han perdut contra el Benfica en la tanda de penals.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, et portem la solució.
11: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
10: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
11: 12.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
12: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: En aquest país tenim gran tradició de titellaires i de titelles, però ens ha costat donar-los el lloc que es mereixen. Hi ha festivals com la Fira de Titelles de Lleida, que just ha tingut lloc aquest cap de setmana a la capital del Segrià, que ens recorden que això dels titelles és una cosa molt seriosa. Però hi ha qui encara es mira els espectacles amb ninots com un entreteniment només per criatures. Els titelles venen de molt antic, n'hi ha a tots els països del món. Han servit per fer denúncia, per explicar històries meravelloses, per saber si el mal venia per l'esquerra o s'acostava per la dreta. Les dones titellaires hi han estat sempre presents, però moltes vegades han quedat esborrades sota els noms de les companyies o de les parelles. Aquesta nit convidem a les millors perquè treguin el cap del guinyol i sense garrotades.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I comencem amb Lux Jury, aquesta cantant que hem descobert des de fa uns dies. Ja sabeu que aquí ens encanten els descobriments de les dones i els dies. I amb aquesta cançó ens parla de Paul Aymery, que parla d'amor entre molta gent. Cadascú que entengui el que vulgui. Els Titelles també són això, algú que mou els fils i nosaltres contentes de deixar-nos enredar. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I si sou fans dels titelles, que sé que passarà això aquesta nit, m'haureu de corregir les convidades d'avui, truqueu al 93201-7474, perquè potser teniu una història relacionada amb els titelles i ens farà molta gràcia conèixer-la. Superben acompanyades, estem de l'Emília Lang. Benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: És titellaire de la companyia Pea Green Boat. Ho he dit bé, en anglès de Gratallops, ho he dit bé?
1: Ho has dit perfectament, sí.
0: Perquè ja veureu que aquesta companyia de titelles es dedica a fer espectacles en molts idiomes. Ho feu a les escoles?
1: Ho fem a les escoles i a on ens truquen, a festivals, a teatres...
0: On convingui.
1: On convingui.
0: L'Emília Lang és anglesa, va néixer a Anglaterra, el que passa és que ja ets molt d'aquí,
1: Soc d'aquest barri, de fet, sí.
0: Sí, d'acord.
1: Sí, soc de pare Manyo, de mare anglesa, nascuda a Anglaterra, però criada a l'Eixample de Barcelona. O sigui, que d'anglesa tinc la mare i...
0: El Panys en Judi, poca cosa més.
1: Poca cosa.
0: Ens acompanya també la Teia Mónar, que és titellaire, actriu, maga, pallassa i directora del Museu Internacional de Titelles de Catalunya.
2: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
2: Bé, aquí encantada de parlar de titelles i acompanyada d'aquestes grans titellaires que tenim.
0: I també l'Esther Cabassés, que és titellaire de la companyia Xo Titelles, que són mítics com la Torre Eiffel, pràcticament. Com estàs?
3: Bé, molt bé, moltes gràcies.
0: I ahí som totes. Primer, clar, us he de preguntar què us enganxa a vosaltres a les titelles, com hi comenceu? Perquè em sembla que totes teniu una història bonica d'aquell inici, d'aquella llavoreta.
2: Val, començaré jo.
0: Sí.
2: Jo venia del món de la interpretació, anava per actriu, i vaig descobrir uns titellaires que feien teatre al carrer, quan va morir el Franco, que es va ser una expansió de la cultura.
0: I qui, eren aquests?
2: Eh?
0: Qui eren aquests titellaires?
2: Aquesta era la Fira Fantàstica. Ah. I resulta que em va agradar molt. I aleshores els hi faltava algú que narrés les històries i com que jo venia del món de la interpretació, doncs em van dir que sí, em volia afegir a la companyia. Jo també tinc el dubte de si era realment perquè necessitaven una narradora o necessitaven un cotxe, perquè jo tenia cotxe. I aleshores, per transportar amunt i avall els titelles, i així em vaig enganxar. Llavors vaig descobrir que els titelles podien fer moltes més coses que podien fer els actors. Com, per exemple, volar tranquil·lament en un escenari...
0: Amb poc pressupost, a més, que és molt important en el món en el que vivim.
2: Sí, amb poc i amb gran pressupost.
0: Clar, clar,
2: això,
0: clar, clar.
2: Però sí, amb poc pressupost. Sí. Els actors també poden fer-ho amb poc pressupost. Però sí, vaig descobrir aquest món i amb tantes possibilitats de tècniques que em va meravellar i em vaig enganxar.
0: Estaves dient això, que això és en el moment una mica de postdictadura, és a dir, del moment de Franco, que sí, ja finiquitat, i és un moment també dolç per les titelles,

0: no era el típic representant de la Rocío Jurado, d'aquest. Perdó, de la Rocío Jurado, d'aquest, sinó que era un representant doncs, que portava espectacles per festes majors i va ser el primer representant que es va crear aglutinant tots aquests tipus d'espectacles, no solament de titelles.
1: De carrer, sobretot.
0: De carrer, de titelles, de pallassos, d'animació. I aquí va començar un boom de tota aquesta cultura que va sortir al carrer.
1: Ara parlarem també de quin paper feien les dones en tot això, perquè em sembla molt interessant, perquè aquí no havies de pujar a un escenari, quedaves camuflat darrere d'uns ninots, però llavors les dones feien el paper d'acompanyants, no? Ara en parlarem de tot això, però també m'agradaria que ens expliqués l'Ester Cabassés, que tu també vas començar a les titelles, una mica per entretenir mentre ton pare treballava. Ah, alguna cosa així. A veure, explica'ns. A nosaltres ens encanten aquestes històries.
2: Això era quan era molt petit.
1: Clar, és que és la primera llavor.
2: Que era fotògraf i dels quatre germans em cridava a mi, Ester, vine, vine, que has d'entretenir aquest nen, que si no, no es queda quiet, que li he de fer la foto. Era un estudi molt dels d'abans, dels d'antes. I després també donant menjadors, bueno, dinars al menjador de les escoles, també doncs, les estones aquelles més avorrides, bueno, m'inventava tot de contes, històries, agafar el rasclet, el cubell i feia personatges inventats i va començar així.
1: D'on creus que sortia aquest neguit d'imaginar d'aquesta fantasia?
2: Jo també en aquell moment anava molt a la plaça del Pi, hi havia en Xesco Boix, hi havia els que has dit tu, la Fira Fantàstica, hi havia el Rocamora, també iniciava, Marduix, tota aquesta gent, el David Laín de l'Estenedor, i era com, uala, a l'escola em duien al Teatre Romea, i aleshores tot això em va anar com també el cuc, em va començar així.
1: I vosaltres dues, l'Ester Cabassés i la Teia Moner, que sou les més veteranes, recordeu aquest moment, quin paper tenien les dones en aquest moment? Estem parlant de finals dels 70, 80, o estem parlant de...
2: Jo parlo d'una mica més als 80 i pocs.
1: D'acord.
0: Jo estic parlant del 79, 78, 79.
1: I quin era el paper de les dones?
0: A veure, en principi el paper de la dona...
1: Eren les xofereses, com deies abans, que portaves tu el cotxe? O no?
0: No, a veure, la dona en aquells moments no estava en primer pla. Encara estava en segon pla una mica. I els que portaven el nom de la companyia i els que... No els que manipulaven, en aquell moment, sinó els que portaven el nom de la companyia eren els homes. I després també s'ha de dir que en els llocs de, en aquests moments també està passant, però en els llocs de poder. En el poder en el sentit de festivals, que la majoria de festivals estan organitzats moltes vegades per homes. Cada vegada hi ha més dones. Però els que belluguen moltes coses a vegades són homes.
1: Els que belluguen els fils, eh?
0: Sí, exacte.
1: Aquí
0: en aquell
1: així.
0: Moment hi havia com un a la part. O sigui, hi havia dones i homes. Antigament, la dona estava en un segon pla totalment, perquè la dona era l'acompanyant del titellaire i era la que es dedicava a criar els fills i a mantenir la casa. Llavors, quan es feien les funcions de titelles, la dona estava a darrere al teatret, moltes vegades, donant els titelles al manipulador. No se la veia, no tenia
1: una mica
0: presència.
1: Com en el món de la màgia, aquelles noies que estan una mica perquè les tallin a trossets.
0: Ah, exacte. El paper de les magues ha sigut, durant tota la vida del món de la màgia, ha sigut les que ens han tallat a trossets, els que ens han clavat espases, i aquí, bueno, aquí hi ha una altra lluita que jo estic fent paral·lelament en el món dels titelles.
1: Quina era la lluita?
0: Bueno, la lluita és donar visibilitat a les dones magues amb un festival que faig, sí. És el Festival Dama, de dames màgiques.
1: Ja et tornarem a convidar. Si això no
0: això és una altra història.
1: Ja
0: és una cosa paral·lela.
1: Em pensava que volies parlar de titelles.
0: No. Doncs... Només dic que l'art escènica més masclista que hi ha en aquests moments és el món de la màgia.
1: D'acord. Tenim un altre programa aquí pendents.
0: Exacte, ho deixo aquí.
1: N'hem parlat alguna vegada, però m'agrada que ho recordis. De tota manera, Teia, tu et dediques a això, al titella des de ben jove, i com aquesta idea que deies, què et passava tu quan veies que sempre els homes eren els que ocupaven el nom de la companyia i les dones estaven invisibles? És a dir, les dones es revelaven o no?
0: No, a mi particularment, a mi no m'afectava, perquè jo estava fent el que m'agradava i no... no barrejava, en aquell moment el tema del gènere no estava tampoc tant com està ara, reivindicatiu, sinó que almenys jo vaig viure d'aquesta manera. Jo el que m'agradava era construir, fer titelles, actuar, i m'era igual que hi haguessin cinc homes, que tres dones, que un...

0: Una, jo el que volia era expressar la meva creativitat fent titelles i explicant contes, també.
1: I trobaves que et tractaven igual o hi havia una mica allò de mirada per sobre de... Ui...
0: Els tractaven igual. El que passa que... Bé, val.
1: Què digues.
0: Els tractaven igual.
1: Vols que posem música i m'expliques la veritat després de la música?
0: Sí, després de la música explico veritats.
1: Va, explica'm la... Posem la música i m'expliques la veritat.

0: Ui, que aquí estan sortint moltes coses del món dels titelles que no sabíem. Hi havia algunes cosetes, si voleu no em digueu els noms, però expliqueu-me situacions.
1: No, situacions, com he dit abans, que encara hi havia algunes companyies que el nom de l'home era el que lluïa, d'alguna manera, el que venia, i hi havia les dones que eren... o eren les formiguetes, que eren els que feien realment la feina darrere. A darrere, tota la feina.
0: Tota la feina vols dir també de construcció,
1: de construcció, a vegades. De construcció, d'idees per espectacles, de manipulació, però el que s'emportava el mèrit era l'home.
0: La glòria se les emportava a ells.
1: Sí.
0: Esther Cabassés, em sembla que també vols dir alguna cosa sobre això.
2: Bé, sí.
0: Us estic aquí apretant, eh?
2: Bé, a l'època meva de zootrop, que érem la Núria Mestres, Emilio i jo, érem només dues noies i vam viatjar moltíssim arreu del món perquè fèiem un espectacle sense paraules, però aquí, arreu del món potser no tant, però aquí sobretot ens trobàvem amb això que arribàvem, amb la nostra Renault Express, les dues, i dèiem, bueno, ¿y el resto de compañía dónde está? ¿Y la furgoneta de l'espectacle dónde está? No, som nosaltres, som, saps? I n'hi havia moltes d'anècdotes d'aquestes. No en tenien com dues noies joves soles, anaven amb l'espectacle amunt i avall, que només era un bou. Amb el groc això ens va passar a molts llocs.
1: Nosaltres, abans del Zootrop, havíem muntat Nessun Dorma, que vam ser les primeres dues dones que vam fer un espectacle de solistes. I no ens havíem trobat tant amb això que dius nosaltres, amb aquest cas. Els tècnics sí, els tècnics érem homes.
2: Clar, però és que nosaltres no duíem tècnica, ens ho fèiem tot nosaltres.
0: I llavors, clar, semblàveu exòtiques en aquell moment. Clar, ara li he de preguntar, per exemple, a l'Emília Lang, tu comparteixes companyia amb la teva parella?
1: Sí.
0: I a vegades et diuen, es refereixen a ell com el titellaire i tu d'una altra manera o no? O la cosa està més repartida aquí?
3: No, està molt repartida. Ens complementem en les nostres tasques dins de la companyia. I a l'hora de sortir a l'escenari, realment sóc jo la que estic al foco, perquè en el nostre repertori doncs, hi ha tres espectacles que són els que han rodat més i jo sóc titellaire solista. Llavors l'Edu queda en l'ombra perquè ell s'encarrega de la part tècnica.
0: Però és una decisió que heu pres o com ha anat això?
3: Sí, sí, per exemple, és que depèn de les necessitats de l'espectacle. Per exemple, hi ha un espectacle que va crear l'Edu, que és El rei al mar, i doncs com que ho va crear ell, doncs ell...
0: El manipula ell.
3: Sí, fa la manipulació. I els altres que són de creació... Bueno, en realitat són creacions en equip, conjuntes.
0: Wow. Però vosaltres, clar, ja teniu una companyia que es diu Pilgrim Boat, i ja és una altra cosa, perquè no es diu companyia Lang Blanc, per exemple, o Blanc, eh? O sigui, és a dir, no és el nom de l'altra persona, sinó que ja heu triat un nom extern. Vosaltres, per exemple, l'Esther Cabassés, has estat molts anys, encara ara tens xo a titelles amb la teva parella.
2: Sí.
0: Aquí heu hagut un moment de quadrar-vos alguna cosa o què?
2: No, vaig cedir jo. No.
0: A veure, explica'm això.
2: Perquè el meu inici va ser a Tanxarina, que va ser una companyia que va sortir justament de l'Institut del Teatre, alumnes del senyor Harry Vernon Tozer, el Gepetto en viu, perquè era increïble.
0: I... Després parlarem d'ell, perquè hem entrevistat, vam anar a la botiga de titelles de Travi Marionetes, que està al centre de Barcelona,
2: allà
0: i que el porta
2: estar.
0: Aquesta dona fantàstica, la Teresa Travieso, que va ser el vostre mestre.
2: La seva mà dreta era ella, sí. La que li recordava a l'hora del te, la que li deia, se tiene que poner la bufanda, no se olvide del paraguas, senyor Tozer. El va estimar molt, el va cuidar molt i va estar al seu costat sempre. Ella,
0: el Tozer era un professor de l'Institut del Teatre de Titelles, una persona, una referència. En el cas de les dones, quines dones eren les referents o les pioneres? Abans hem parlat de Mariona Masgrau, però és la Herta Frankel, per exemple, va ser una titellera molt important a Barcelona, que venia de fora, però
1: sí, la Herta Frankel era una, bueno, una pionera, era un personatge important, però sobretot perquè era mediàtic. Sortia molt a la televisió
2: amb la Marilyn, no?
1: Amb la Marilyn. I llavors era una persona molt mediàtica. I, a veure, també li hem de donar les gràcies de que hagi fet visible en un mitjà de comunicació, en aquells moments tan important com era la televisió, els titelles, que no ben bé eren per nens, tampoc. A vegades feia titelles que el que explicava no era ben bé per nens, tampoc.
0: També les temàtiques, per exemple. Això jo crec que ha canviat perquè hem canviat tots. Les titelles, els titelles, ja ho diré bé en algun moment d'aquesta nit. Els titelles, històricament, hi havia moltes històries del príncep, la princesa, el llop, el policia, etcètera. No? Veníem d'aquest món on estava tot molt estratificat i molt jeràrquic. Quan les dones comenceu a explicar històries i us comenceu a posar darrere del guinyol, s'expliquen històries diferents o què?
1: A veure, aquestes històries que... Bueno, parlo jo, però no sé si voleu dir alguna cosa. Són contes tradicionals. Llavors, moltes vegades s'ha tirat d'aquests contes per fer els espectacles. Però també s'ha tirat de la imaginació, tant sigui d'homes com de dones, per fer creacions pròpies. Llavors, a partir d'aquí ja no, potser no sortia el policia, no sortia el llop, no hi havia ni bons ni dolents. A partir de la creació de cadascú s'han creat altre tipus d'històries. Però els tradicionals sí que venien dels contes tradicionals, precisament.
0: Sí, sí, però vull dir que el fet de que hi hagi dones en el món dels titelles ha fet que subvertiu una mica tots aquests rols i digueu, mira, hi ha prou de princeses esperant el príncep?
1: No. Jo crec que... Bueno, jo no m'ho he plantejat mai, eh?
2: No, jo tampoc.
3: No. No, nosaltres, a la nostra companyia, el nostre repte és fer creacions originals. I a partir d'aquí, doncs, deixar...
0: Vols dir que deixeu la monarquia de banda? Pregunto.
2: Bueno, va fer el rei i el mar.
3: Sí, però no és un rei monàrquic.
0: I en el teu cas, Esther, tu et planteges això? O creus que les dones, quan dibuixen o creen històries... ho fan des d'un altre lloc?
2: Jo penso que si ho fas des de dins és igual el que siguis, diguéssim, no? Que és una cosa molt interna, que tens a dins i ja està, i ho treus. I aleshores el gènere és igual, no? Per mi. No.
0: De fet, els titelles tenen una cosa molt bona, que és que no tenen gènere.
2: Exacte.
0: I això és una cosa, jo crec que hi hem de pensar moltes vegades. Els atributs els posem quan els hi posem un vestit o quan els pintem els llavis o el que li fem als titelles, no? A mi m'agradaria saber, per exemple, Teia, ho has dit abans, dius que l'any 86 vas crear la primera companyia de dones titellaires.
1: Sí.
0: Per què? Per què havien de ser només dones?
1: No, és que no ens ho vam plantejar, és que ens hi vam trobar. Ens vam trobar dos noies que acabàvem de tenir un criu, una nena, les dues, i jo m'havia separat de la meva parella, que era titellaire, i llavors vam dir, anem a muntar una companyia. I la vam muntar les dues, però no ens vam plantejar si volíem ser una companyia de dones. No, perquè estàvem allà, teníem les nenes al parc i nosaltres anàvem cosint els titelles i anàvem fent i vam muntar un espectacle sense paraules. I aquí va ser la primera companyia, però no plantejant-nos en cap moment el tema de gènere. Era perquè les circumstàncies van permetre fer això.
2: Mm-hmm. També vau viatjar molt amb aquest espectacle.
1: Molt vam viatjar.
2: Nosaltres, la Mercè Framis, sí. I jo vam ser substitutes.
1: Sí, és que l'Esther, bueno, d'aquella època...
0: Vosaltres us coneixeu de fa molts anys. Podeu explicar moltes històries. Clar, això és una cosa, jo crec que poc coneguda, perquè tothom està sempre pensant en aquests titelles que són, doncs això, un món més infantil, etc. Però vosaltres heu explicat moltes històries per adults.
1: Sí.
0: I de fet, heu viatjat molt amb les vostres companyies. De fet, amb Zoòtrop, amb la Núria Mestres, que era la teva companya, amb aquesta companyia, vau viatjar moltíssim, vau anar arreu del món.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, suposo que era això, perquè només érem dues noies, no noies o nois, sinó dos membres de la companyia, no érem ni tres, i viatjàvem amb un baúl. Aleshores, clar, per anar amb avió i així, era molt fàcil.
0: I com eren? Perquè estem parlant dels anys 80, oi?
2: Era.
0: I com es viatjava?
2: Les meves filles m'ho pregunten, però com ho fèieu?
0: Sí,
2: no hi havia internet, no hi havia ordinadors, no sé què. Bueno, doncs fax, hi havia correus. I quan habitualment el més normal era quan tu feies un espectacle allà on fos, quan el públic aplaudia i ja després se n'anava, hi havia tres o quatre persones que se t'apropaven i aquells eren programadors o programadores. I et podien venir o de Romania... o d'Itàlia, o d'on fos. I eren. Anaven a veure coses, es desplaçaven, viatjaven i et venien a veure. I jo mai vaig vendre res. Vull dir, no em va tocar fer la feina que ara molta gent fa de representant o de manejament.
0: Sí, hi havia molta feina, als 80, de fer titelles.
2: També, però serà que també agradava. Saps? Vull dir, una mica tot. O sigui, sí. Tu, a la que acabaves i hi havia algú que se t'acostava, era per dir-te, passa'm el teu contacte que us vull portar a casa meva, no? I era així.
1: I el boca-orella funcionava molt. Anava molt bé, també, per aquests contactes. I ara molta gent, molts programadors, ja ni es desplacen. Veuen vídeos. En canvi, en aquests moments, tothom es desplaçava a veure tot en directe.
0: M'imagino que moltes anècdotes no amb tant de viatge. O què?
1: Sí, oh, clar. Sí.
0: Expliqueu-me'n alguna, esteu molt tímides,
1: nosaltres,
0: trobo.
1: Nosaltres vam marxar d'una àrea de servei de l'autopista, ens deixàvem el tècnic. Que després es va enfadar molt, eh? La veritat és que... I una, que és una, bueno, és una de les anècdotes. I una altra anècdota és que vam anar a actuar... Ai, no me'n recordo, als Països Baixos, no me'n recordo, un festival molt important. I ens vam trobar en un teatre molt gran amb 10 tècnics esperant-nos. I vam dir, com que actuava la Fura dels Baus en aquell festival, vam dir, deu ser per la Fura dels Baus, perquè vosaltres 10 tècnics. I no, era per nosaltres que ens estaven esperant 10 tècnics allà perquè necessitàvem. I clar, portàvem això, 2 o 3 baúls. I... bueno, això entre altres.
2: Nosaltres, per fer la prova de si els focus funcionaven o no, al Pakistan venia un noi amb un tornavís. Feia així.
0: Si s'enrampava, sí. És que funcionaven, eh? Sí. Molt bé. Clar que sí, tot pràctic.
2: Brutal.

0: Avui parlant de titelles, aquí a les dones i els dies, són 9:45 de la nit, passa res un minutet i ens agrada molt sentir parlar totes aquestes dones que d'alguna manera són pioneres i que venen a donar la cara, perquè el que dèiem al principi, les dones quedaven una mica tapades, no se les veia tant, però ara les coses han canviat molt. De fet, la Teia és la presidenta de la UNIMA, que és la Unió Internacional de Titellaires.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I, a més, ens has d'explicar això, dirigeixes un museu de titelles de Catalunya, a Palau Solità i Plegamans. Sí. Aquí, són titelles que has construït tu, hi ha titelles d'arreu del món. Què hi veurem, aquí?
1: En aquest museu veurem una col·lecció privada nostra de titelles de tot el món. Es veu...
0: Us heu gastat els quartos, eh?
1: Eh?
0: Us heu gastat els quartos.
1: Mira.
0: No em preguntis.
1: Mira. És un museu privat.
0: Sí.
1: És l'únic museu internacional de titelles que hi ha a Catalunya. No tenim cap subvenció. I l'únic que tenim és l'edifici, que és una concessió de l'Ajuntament de Palau Solità i Plegamans, però que paguem un cànon i paguem els subministres. Llavors, tot el que hi ha dins ho hem invertit nosaltres de la nostra butxaca.
0: Sí, no aneu per robar res, eh? Que no hi vagi la gent per robar cap res. Cap
1: No, tenim alarmes, tenim de tot. Això no. Però ho hem fet amb passió. Ho hem fet amb passió i amb il·lusió perquè creiem que els titelles són un patrimoni que no està reconegut. I és un patrimoni que s'ha de veure. I qualsevol persona que ha tingut, d'una manera o una altra, un contacte amb un titella, quan ha sigut petit, quan ha sigut gran. I, a més, és una unió intergeneracional. O sigui, uneix generacions.
0: M'imagino que n'hi ha de fil, de mà,
1: de
0: putxinel·lis...
1: Sí, després tenim titelles que ens han cedit o donat companyies, també, i tenim titelles que han utilitzat psicòlegs, terapeutes i educadors per treballar les emocions amb titelles, tant amb adults com amb nens.
0: I teniu un... Ja sé que fa de molt mal dir això, però teniu algun fill predilecte o filla predilecta d'aquests titelles que teniu?
1: És que cada titella que ens arriba ens puja a tope l'adrenalina.
0: Sí.
1: Perquè on la posem? Com la col·loquem perquè quedi bé? Perquè no sembli una estàtua d'aquelles que estan així, sinó que tingui una mica d'expressió. Ens passem molta estona, perquè ho portem dues persones, eh? Uh-huh. El Miquel Espinosa...
0: Però hi ha algun dels titelles que, pel que sigui, estimeu més o teniu més història o...
1: A veure, tots tenen la seva història amb escena, tots. Jo no podria dir que estimem més. El que passa que hi ha titelles més mediàtics, titelles que...
0: Per exemple, titelles mediàtics...
1: Bueno, tenim automàtic.
0: Tenim automàtic?
1: Tenim automàtic. Estem esperant els lunis, també, que ens arribaran...
0: Sí, que també teniu màpets, no?
1: Tenim màpets, tenim titelles de fil, tenim titelles de guant, de tot tipus.
0: I antigues, també, m'imagino.
1: I antigues. La més antiga és del 1800, que és un titella que és francès, que és el Guignol, que el va construir la persona que es va inventar el Guignol a França.
0: Mare meva.
1: Sí, aquesta ja els agradaria tenir-los al Museu de Lyon, perquè és un titella molt antic, però és de la nostra col·lecció privada, aquest.
0: O sigui, que us heu deixat bous i esquelles allà, eh?
1: Bah, entre els titelles i totes les instal·lacions, bueno, en fi, però estem contents, perquè funciona.
0: Està obert primer cap de setmana de mes i segon cap de setmana de mes.
1: Exacte.
0: Per famílies monoparentals. Sabeu allò de que una setmana li toca a un i a l'altre?
1: Però també poden venir famílies que no ho són.
0: Exacte. Tothom ja està benvingut. Estem parlant amb titellaires avui a les dones i els dies i ara parlarem de si construïu els vostres titelles o no, a veure si ho feu. Però havíem d'anar a conèixer la pionera, la jefa màxima de tot això, que és la Teresa Travieso. Vam anar fa uns dies a la seva botiga del Gòtic de Barcelona, que és fascinant, i ara doncs sentirem un reportatge d'això que vam anar a veure i del que vam parlar amb ella, i després comentem la jugada, que hi ha molt a comentar. Hold me like you own me. Al carrer Amargós, número 4, en ple barri gòtic de Barcelona, molt a prop del mític restaurant dels Quatre Gats, hi ha una botiga, Marionetes Travi. Darrere d'aquest diminutiu hi ha la Teresa Travieso, una ninotaire de 78 anys que sembla que en tingui 60 i que va arribar fa molts anys del Bierzo a Barcelona.
2: Jo vaig venir a estudiar música. Bueno, jo vaig anar al liceu.
0: I què estudiaves? Quin instrument?
2: Vaig començar solfeo per a l'instrument violí. Però, a veure, no vaig arribar, perquè vaig estar 2 anys i vaig veure que lo de la música... I com s'explicava al liceu, jo que venia d'un poble petit, no era el que jo esperava. I el món de les titelles entro perquè jo ja estava del liceu, me fui a l'Institut del Teatre a estudiar art dramàtic, i just quan terminava el tercer curs d'art dramàtic van fer una exposició al Palau Güell que era d'unes titelles de fil fetes amb fusta, i a mi la fusta sempre m'ha agradat molt de treballar, i vaig veure que uns personatges fes amb fusta, que podies fer el personatge que tu volies per fer una obra de teatre i que m'agradava el teatre, doncs va ser lo ideal.
0: D'aquest primer contacte amb el món de les titelles, Teresa Travieso es va apuntar en aquell moment a un curs de construcció de titelles a l'Institut del Teatre i que va inaugurar Harry Vernon Tozer, el pare de les titelles de fil, un personatge llargarut, elegant, que anava sempre amb corbatí. Teresa Travieso va aprendre l'ofici amb ell. Però qui era Tozer?
2: Tozer era de pares ingleses que nació en Paraguai.
0: Sí.
2: I després els pares ingleses, per educar-lo, lo tornaron a Anglaterra.
0: D'acord.
2: I allí va estudiar. I el Tozer va venir aquí a Espanya treballant en la lo que és FETSA, però abans era la Canadiense. Uh-huh. Que era un tècnic que treballava en la Canadiense. I ell a Anglaterra havia après a fer titelles, perquè en el col·legi d'on anava un internat d'aquells...
0: Super, super exclusius.
2: Sí, sí. Deixem-ho així, que queda molt bé.
0: Sí, exacte.
2: Pues, allí ell no li agradava la gimnàstica. Uh-huh. I va escollir fer ebanisteria. I després ell va conèixer també les titelles, el Punch and Judy, en una sortida que van fer de col·legi. Pues, ell va començar fent les seves primeres titelles de mà, del Punch and Judy. I allà, com que no li agradava la gimnàstica ni coses d'aquestes, ell se va interessar molt per fer coses en fusta. I ahí va començar a fer titelles. I després, quan estava aquí a Barcelona, ell va construir tota una sèrie de marionetes que aquí ja va començar a fer espectacles. No smoke detector in the venue. Are you afraid to die? Se van obrir les caixes que de les seves titelles que havien estat guardades 20 anys al poble espanyol, però l'havien promès un teatre allà que no la van fer mai, però bueno. I jo vaig tindre la sort d'estar amb ell obrint les caixes, restaurant les seves marionetes amb ell, i això per mi, bueno, va ser un aprenentatge que no es pot pagar.
0: Teresa Travieso va aprendre les titelles amb Tozer, el titellaire anglès, professor de l'Institut del Teatre. Però vaja, fer titelles no és una cosa que aprens en una tarda. És complicat. La Teresa, per això, ja venia de família de manetes.
2: Bueno, a veure, el meu pare era molt manitas.
0: Ah.
2: Jo, com te digui, soy del Bierzo, soy un petit poble d'allà. No ceda.
0: Molt bé.
2: No ceda del Bierzo. Bueno, pues en este pequeño pueblo, antes... había unas nevadas tremendas y en invierno el pueblo estaba dormido un poco porque no se podía hacer la parte de agricultura que era la que se hacía, ¿no? Y mi padre era manitas y en casa había un espacio que él siempre hacía cosas y yo de los hijos era la más curiosa, estaba con él allá, ¿no? Pero es que hubo varias cosas porque en ese pueblo era como un oasis porque yo me eduqué con una maestra republicana en este pueblo. Y hacíamos teatro con ella también. Cuando vi las marionetas fetes en fusta, a mí me agradaba, por eso, porque la había visto al meu pare a los ibers fent cosetas, entrar a la casa, ¿eh? Y después el teatro a la escuela.
0: Claro.
2: A la maestra republicana, que cuando yo, es que yo, en el meu poble había una maestra republicana fent teatro, la gent pensa que no. Pues sí, doña Felisa.
0: Després d'aprendre amb el famós Tozer, la Teresa munta la seva primera companyia, Filomans, amb un company de l'època. Fa espectacles amb les titelles també del seu mestre Tozer i la Teresa Travieso es converteix de manera natural en professora de l'Institut del Teatre. Corren els anys 80. I em pregunto, és llavors quan pensa en muntar la botiga de marionetes Travi?
2: No, perquè aquest... No, jo mai... És que jo no penso les coses me troben a mi. no, aquesta botiga era el nostre espai de fer ensatxos amb l'Eduardo. Uh-huh. I els temps que no tenien treball, pues jo construïa titelles perquè m'agradava, era una part de... dintre del món de les titelles, és la part que sempre he estat més còmoda i m'he sentit millor. No m'he sentit tan còmoda fent espectacles, per això lo vaig deixar. I aquest era l'espectacle, l'espai de fer els ensatxos, i de mica en mica, com que tenia moltes titelles fetes, pues,
0: vas dir, potser que les vengui.
2: No, vaig fer una exposició i la gent les va agradar i les compraven.
0: Clar.
2: I entonces això va començar així, fins que va arribar un moment i diu, bueno, pues obriré com botiga. Mm-hmm. I va ser lent.
0: Marioneta Stravi, la botiga que encara existeix avui al Gòtic de Barcelona, obre cap als anys 90.

0: segur que ens està sentint gent i diuen, la gent encara compra titelles? La gent fa titelles? Perquè, clar, estem en el món del ChatGPT tot el dia amb la IA i tal, i sembla que aquest món ja no existeix. Però tu tens clients i clientes, i no només això, sinó que a més tens moltes dones titellaires que també venen aquí a vegades i et pregunten, escolta, com soluciono això? Com faig això? No?
1: Sí, bueno, dentro de lo que es el món de la construcció de les titeres, sempre ha sigut un món més masculí, però últimament, que m'encanta, n'hi ha molta dona.
0: Construint.
1: Constructora. I, bueno, i en les companyies, abans, quan les companyies construïen les seus pròpies marionetes o titelles, normalment les construïen les dones. Però les dones sí que són molt més obertes a consultar coses. No sé si elles no necessiten. Y la dona, creo que somos más curiosas y queremos como que hacerlo, que las donas no tienen cap problema. Yo siempre tengo la sort que desde el primer momento, a nivel como constructora en la part de marionetas, siempre he sentit que la gent me
0: respetava.
1: Sí.
0: Som aquí, dins d'aquesta botiga del Gòtic de Barcelona, Marionetes Travi, parlant amb la Teresa Travieso, la ninotaire. Davant meu tinc una princesa, un titella fet de fusta, de llavis molsuts, ulls allargassats. Totes aquestes cares i cossos amb articulacions els fa la Teresa amb barrines, tornavisos, ribots, serres. Com ho fas, Teresa?
1: És una escultura. De fet, una marioneta és una escultura.
0: Clar.
1: Estas estan fetes de madera de tilo. Comences... A veure, les idees d'una... És que una marioneta la pots fer de lo que la teva imaginació doni. Perquè tot el que te rodeja pots fer una marioneta. Pots fer una marioneta de qualsevol cosa. No té un límit. El límit és la teva imaginació. Jo, a vegades, quan donava classes, jo les ensenyava la tècnica de com funciona una marioneta. No les ensenyes la part creativa.
0: La Teresa té clients de tota mena. Li demanen titelles per pel·lícules, clients particulars, per fer regals... Ella fa el que li demanen. A la botiga hi ha tot tipus de titelles. De mà, de fil, de varilles, les de cucurutxo, aquelles que arrencàvem quan érem petits, les de titelles de dit, els màpets, també. I una cosa molt important. Heu de saber que els caps dels titelles catalans es diferencien de tots els altres perquè sempre tenen tres forats per qui puguis posar els dits. Els d'Espanya ja són diferents, només pots posar-hi un dit. I els d'altres llocs d'Europa, el mateix, només pots posar-hi un dit. Però les catalanes, les titelles catalanes, necessites tres dits perquè és una manera molt intel·ligent de poder fer girar el cap. Coses que aprenc amb la Teresa Travieso.
1: Me demanen un personatge... Ellos me porten la forma estètica, lo que volen fer el personatge, i jo li poso la part tècnica que funcione. Després ja com lo manipulen i el caràcter que li donen a aquest personatge,
0: clar,
1: o la personalitat i tot, ja és la manipulació i el texto que li fan dir.
0: Hi ha una cosa que sempre penso dels titelles, que els titelles no tenen gènere.
1: Ah, mira.
0: És sí. A dir, són masculins, femenins, com tu vulguis que siguin.
1: Ah, sí.
0: No?
1: La personalitat o el caràcter de la persona o l'estat de la persona, això lo dones tu quan lo manipules. El mateix personatge lo pots fer, depèn del testa, que sigui una o una altra.
0: Encara regalen a les criatures titelles?
1: Los adults?
0: Sí. Sí,
1: jo faig les titelles que nosaltres fem personalitzades aquí o per al client, normalment són per adults.
0: De fet, això de regalar un titella és un regal que es fa molt pels aniversaris de quan la gent fa 50, 60 anys. Pot venir perfectament algú i demanar vull una titella amb la cara de la meva parella o per quan algú es jubila. Una titella de fils, de les que fa la Teresa, val entre uns 150 i 200 euros. Si voleu alguna cosa específica, ja amb materials més complicats, evidentment la cosa pot pujar. Li demano a la Teresa si porta un inventari de tot el que ha fet durant aquests 50 anys.
1: No. És que soy còmoda, perquè si tens que fer un book dels treballs que fas, és una feina. I jo, amb aquestes coses, soy muy, un poco còmoda.
0: La Teresa Travieso fa més de 50 anys que és ninotaire. Diu d'ella que és funcionària dels titelles. Treballa per encàrrec. Diu que no se'n recorda de totes les que ha fet, però li demano, quan tardes en fer una titella?
1: Mira, a partir d'unes 50 hores pots construir una titella. Pensa que no, són, que no tenim un mollo.
0: Ja.
1: No tenim tot manual.
0: Clar.
1: Construcció de la talla, de les articulacions que funcionin, de la pintura. Després l'altra pas, que és el vestuari, el mando. Perquè quan fas una titella, tens que pensar en el control.
0: En el mànec.
1: Sí. Aquestes que veus aquí són titelles senzilles, perquè tenen poques fils, perquè un client que no està habituat la pugui manipular.
0: Sí.
1: Jo tinc una que vaig fer de la Nina Simone per un espectacle que tenia nosaltres, que té 18 fils. I però si no els necessita, no cal que li posis tants.

0: La Teresa Travieso ens ha deixat clar que les dones titellaires tenen tendència a fer-se les seves pròpies titelles. Però expliquen històries diferents que els titellaires homes en els seus espectacles? Tenen potser una altra manera de fer?
1: Sí, tenen una altra manera de fer d'explicar les històries.
2: En quin sentit?
1: En una altra sensibilitat.
0: M'imagino que en aquesta botiga del gòtic han passat moltes coses. La Teresa me n'explica alguna.
1: Ai, és que aquí a la botiga m'han passat tantes històries totes tan maques. No fa gaire.
0: Sí.
1: Un senyor que havia estat aquí diverses vegades a la botiga va passar un dia i va trobar que la persiana estava abaixada. Era un dia que jo, bueno, obria
0: tard.
1: No
0: hi eres, o...
1: Sí. Uh-huh. I va passar un altre dia per casualitat, i aquell dia portava una flauta travessera. I diu, ah, és que he sortit de casa amb la flauta travessera perquè volia, és el cumpleaños de la meva filla, i anaven a un puesto a dinar i le volia... Diu, però com que estàs oberta, te puc tocar una cançó aquí, i vino i tocó unes dos piezas aquí con su flauta travesera, perquè estava contento de ver la botiga oberta i que portara aquell dia la flauta travesera, era feliç. I només dir-te que l'any que ve farà 50 anys que faig titelles.
0: Moltes gràcies.
1: De res. A tu per interessar-te per les titelles, moltes gràcies. I les titelles sempre estaran presents a tot arreu.

0: Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.
1: Ai, Donald Trump no li agraden gaire els titelles, ja us ho dic ara, però per això tenim aquest programa on sí que ens agraden molt. Avui parlant amb Emilia Lang, Titellaire, Pi Greenwood, la seva companyia, Teia Moner.
2: Moner.
1: Que té un museu, ella, que no s'està per de res. Té un museu de titelles.
2: Bueno, tinc, no.
1: Sí,
2: el dirigeixo.
1: El dirigeixes. Dic que t'has deixat els estalvis allà. I l'Esther Cabassés, també, Xo Titelles, una històrica veterana. Què t'agrada més, històrica o veterana?
3: Veterana.
1: Parlem una miqueta de si vosaltres. Ara sentíem a la Teresa Travieso, que és aquesta dona que fa tants anys, això, 50, que construeix les seves pròpies titelles. Vosaltres les construïu també les vostres o què, Emilia?
4: Més aviat a casa, que tenim casa, taller, sala d'assaig i ho fem tot a casa, ho fa l'Edu, principalment. I jo puntualment sí que doncs, per exemple, l'espectacle de la Noma són titelles que hem fet conjuntament. I de forma... Bueno, l'Edu és el que té més experiència i maestria, no?, amb el tema de sobretot la fusta, no?
1: Et agrada potser més escriure les històries.
4: Sí. Jo m'ocupo més dels guions, de les històries, ell de la direcció. També hi ha molta tasca administrativa que faig jo. I això, entre els dos, doncs ens anem compaginant.
1: Ara que dius això de les tasques administratives, que tot el tema dels pressupostos, els calés i tal, això em sembla que ho porten molt les dones. És així o no?
3: Jo ho malporto, però sí, em toca a mi fer-ho.
1: Sí, per què? Bueno, per què assumiu aquest paper?
3: No ho sé, bueno, a Zootropa amb la Núria també havia d'assumir jo aquest paper, perquè ràpidament els altres diuen, jo això no ho faig, doncs em toca a mi.
1: I escolta, allò de construir, com ho porteu vosaltres? N'heu après, no, Esther Cabassés, també d'una manera mig autodidacta, sí, o com vas aprendre?
3: A veure, el meu mestre va ser el Tozer, i la Tere Travieso, que estava allà cada tarda amb ell, doncs també. El que passa que la marioneta de fil és molt... Has de ser molt precís, molt meticulós, perquè totes les articulacions estiguin molt ben fetes. Jo sóc una mica d'estralera i vaig fer aquella marioneta amb el Tozer i així de fer-ne una altra no en vaig fer més. La Núria sí, la Núria és molt bona constructora. Aleshores, com que me'n vaig anar a Galícia, amb els de Tanxarín en aquella època, vaig fer els 20 anys i vaig anar cap a Galícia, en lloc d'anar cap a les Europes, jo, tierra profunda, Galícia, i en allà sí que construïa titelles, també. Eren dos nois més i jo, i tots construïem. Allà vaig construir molt, però no feia allò del Tozer. Era més autodidacta.
1: I les fèiem amb fusta o com?
3: No, en fèiem amb cartró-pedra, bàsicament, i després també a vegades amb escumes. Fèiem barreges de tot, però com el Tozer jo no ho vaig tornar a fer. Tallar amb fusta m'hagués agradat molt, però ja no ho vaig tornar a fer.
1: I en el cas de la Teia?
2: Bé, jo vaig estar 8 anys fent fil. Perquè jo vaig conèixer el Tozer, però no vaig ser alumne d'ell, però vaig contactar amb alumnes d'ells que estaven fent titelles de fil. I vaig estar 8 anys, però després, ja quan vaig començar a treballar amb la companyia de les dues dones o de solista, ja vaig deixar una mica el fil, perquè és una mica el que diu... Sí que sóc una mica d'estralera, també, però el trobava massa lluny de comunicació. O sigui, a mi m'agradava més agafar-los amb la mà i parlar directament i comunicar directament amb ells. Llavors, per mi el fil era com massa lluny per comunicar. I per això vaig canviar una mica la tècnica, tot i que els espectacles que faig hi ha diverses tècniques segons el personatge. També els construeixo jo, però també a vegades agafo col·laboracions que m'ajuden. Segons alguna idea, les idees sí que la dic. Mira, m'agradaria fer aquest titella d'aquesta manera. I els fem amb diferents materials, amb fusta, amb escuma, amb objectes de rebuig, amb molts materials utilitzem.
1: I es pot viure de les titelles? La pregunta del milió. Es pot viure? S'han de demanar moltes subvencions? Com va això?
4: És una pregunta que ens fan sovint, eh? Mira, la primera pregunta que ens fan...
1: Sí, perquè a casa vostra, els dos, us dediqueu al món de la titella, teniu criatures...
4: 100%, sí, ens hi dediquem totalment. Quan parlem amb el públic, sempre ens pregunten, feu vosaltres els titelles? I la segona pregunta és això, hi viviu, dels titelles? I, bueno, aviam, la nostra riquesa no està als bancs, això és evident. Però sí que durant tots aquests anys ens hem pogut més o menys mantenir i també s'ha de dir que hem tirat d'alguna subvenció pel que fa a la producció del teatre i per poder fer front als honoraris de directors o dels músics.
1: Allà... La il·luminació, m'imagino, és a dir, totes aquestes coses que un necessita, no?, per fer espectacles.
4: On no hi arribem, nosaltres mateixos, mm-hmm. Sí.
1: I vosaltres, clar, perquè algú dirà, i on es poden veure tots aquests espectacles? Dèiem fires, vosaltres treballeu molt a les escoles, amb Pick Greenbolt, però les altres, com heu anat fent els diners durant tots aquests anys? Heu anat sempre a fires, espectacles, heu muntat... Perquè ara mateix, si jo vull veure titelles... A Catalunya, on puc anar?
3: Home, hi ha teatres, hi ha el circuit de Barcelona, districte cultural, que també programen bastants titelles. Hi ha molts ajuntaments també implicats. A la Planeta de Girona ara hem estat fa poc, que també ens se'n fan. Però així, un lloc de dir, sempre allà fan titelles? Abans era el Turó Parc, ara no ho sé.
2: A la Puntual.
4: Està
2: la Puntual.
3: És veritat. Ostres,
2: la Puntual sí, fan, sí, sí. I després també el circuit xarxa, que també els ajuntaments també en fan.
1: Però hem de buscar, hem d'esporgar-ho. Sí, s'ha de buscar. No és fàcil.
2: Sí, com les subsides familiars.
3: La Puntual sí.
1: Tu, per exemple, estàs a Sant Esteve de Palautordera. Sí. Allà teniu una intervenció sempre que es pot anar a veure, que és una cosa molt especial, oi? Sí. Com es diu i quan ho podem veure?
3: El quan sempre és una mica complicat perquè en funció de si som o no hi som nosaltres, perquè també som els dos únics que ens ho portem. Si estem viatjant fora actuant, no podem obrir. Però és en el nostre mateix taller i a fora, en el pati, hi ha un arbre i tot un poble de fullets. I els fullets aquests són autòmates.
1: I he de contactar amb vosaltres? Us escric o com?
3: Sí, la gent normalment el que fa és entrar a dins la nostra pàgina web i en l'agenda ja hi ha l'enllaç del dia que obrirem.
1: Heu d'anar a Xo Titelles, eh? Sí. T-X-O Titelles.
3: Sí, sí.
1: Doncs, escolta, tranquil·líssimament hi anem qualsevol dia d'aquests.
3: Aquest diumenge, si voleu.
1: Sí?
3: Sí.
1: Escolta, que em diuen també que s'han hagut d'escurçar els espectacles, que això és fortíssim, aquests últims 30 segons, com a titellaires, perquè els nens no aguanten com abans, que hi ha un dèficit d'atenció. Això és veritat? Voleu que plori?
3: Totalment cert, per mi sí.
1: Sí?
3: Sí, la diferència és molt bèstia.
1: Bueno. Mare meva.
4: Jo no ho he notat massa, eh? El que sí que he notat és que a les escoles, per exemple, sí que sempre trobes, i ara més... nens amb dificultats i que necessiten un vetllador per estar.
1: Per estar atents. Déu-n'hi-do. Sí.
2: Problemes, escolta, de concentració.
1: Aquest serà un tema que parlarem un altre dia. Nosaltres acabem aquí. També ens ha escrit un oient dient si els gegants són com una mena de titelles. Era una pregunta que es feia a ella.
2: Els gegants són titelles.
1: Exacte. Ja està. L'equip de les Dones i els Dies us diu adeu fins demà i demà parlarem de migranyes, que és un tema que ens ocupa molt a les dones i que es veu que en tenim molt més que els homes. Un altre tema absolutament diferent, com sempre, a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, va sortir ahir de Cap Verd i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per a la població. De fet, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admès que la quarantena dels afectats serà voluntària.
2: Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena, en habitaciones individualizadas.
1: Tot i aquesta voluntarietat, el Ministeri de Sanitat ha puntualitzat en un comunicat que l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen i el petroli baixa per l'expectativa d'aquest acord. Per la seva banda, Israel ha bombardejat Beirut per primera vegada des de l'inici de la treva ara fa 3 setmanes.
1: Els independentistes d'Escòcia i Gales parteixen com a favorits en les eleccions que es fan avui. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important a les eleccions municipals parcials a Anglaterra.
3: Lleó XIV farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brianzú. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny, que s'afegeixen a la pregària a Montserrat i la missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús.
1: Es confirma el rècord de vendes de Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres de 71.000 títols diferents, la majoria en català. Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya. La major part dels afectats, el 90%, són treballadors de les oficines que té a Esplugues de Llobregat.
3: També preveu fer fora 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de Reus. Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
4: Que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
3: Els acomiadaments s'inscriuen en els plans de Nestlé de retallar un 6% a la seva plantilla arreu del món. Els afectats a Catalunya representen més de la meitat dels 300 treballadors acomiadats a tot l'Estat.
1: A esports, el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a la cuixa dreta. L'equip ha recollit el títol de Lliga en el partit que ha jugat aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff. El Barça s'ha imposat 5-0 al Llevant.
3: El Paris Saint-Germain s'ha classificat per jugar a la final de la Lliga de Campions masculina. L'equip de Luis Enrique ha eliminat el Bayern de Múnich després d'empatar 1 en la tornada i fer-ho per 5-4 en el partit d'anada. S'enfrontarà a l'Arsenal el 30 de maig a Budapest.
1: El Barça d'handbol s'ha classificat per la seva 8a final a 4 consecutiva de Lliga de Campions, que es disputarà a Colònia, Alemanya. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
3: En hoquei patins, aquest dimecres ha començat a Coimbra, a Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb derrota del Reus als quarts de final. Els reusencs han perdut contra el Benfica en la tanda de penals.
1: I al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova ha avançat a la segona ronda en derrotar en 3 sets la russa Oksana Selekmeteva per 7-5, 5-7 i 6-1.
0: Fins aquí les notícies. Les 5

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 7 de maig. Acabeu de sortir de llit, heu de saber que heu d'aprofitar i molt el temps aquest matí, perquè serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya. Hi haurà ruixats, ara bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. Avui a Pons, a la Noguera, veuran sortir el sol a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 14 minuts. Lara García, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Marta, i molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa per la Porta Gran, perquè l'artista encarregat d'obrir els matiners ha estat una figura clau en la història de la música del nostre país. Estem parlant de Lluís Llach, un artista que ens deixa cites com aquesta. La cultura és l'arma més revolucionària a llarg termini.

0: Lluís Llach és i serà una de les figures més destacades de la música i la cultura de Catalunya. Tot va començar als anys 60 en ple moviment de la Nova Cançó, que utilitzava la música com una eina de resistència cultural durant el franquisme. I és aquí on va entrar en escena l'estaca, que es va convertir en un símbol universal de la lluita per la llibertat. Quan la censura collava i ofegava Llach, es va exiliar a França durant alguns anys, des d'on va continuar la seva carrera i va consolidar el seu compromís polític i social. I amb la recuperació de la democràcia, el seu compromís es va mantenir i es manté intacte. Però en aquesta vida tot té un punt i final, i el de Llach, musicalment parlant, va ser l'any 2007, quan va anunciar la seva retirada dels escenaris amb un concert multitudinari i va tancar una carrera musical de gran impacte. Lluís Llach és sinònim de compromís amb el país. La seva trajectòria combina art i activisme i l'ha consolidat com una figura clau en la història recent de Catalunya. I avui el felicitem perquè fa 78 anys.
1: Que aquestes hores tinguem sort, salut i sobretot poca son. És dijous i això vol dir que només ens queda un despertador, el regal més gran per tots els que ens llevem tan i tan aviat. Ànims i llarga vida a l'apreciat i estimat Lluís Llach, perquè tal com predica en aquesta cançó, malgrat la boira, cal caminar. Bon dia i benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners, no hi ha Xavi Canàlies perquè el tenim una mica convalescent. Som els matiners, però de Catalunya Ràdio, i estem convençuts que avui serà un bon dia. Les 5 i 8 minuts, un cafè i a sortir de llit.
0: Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què ens espera avui, dijous 7 de maig, al matí de Catalunya Ràdio?
2: Deixa'm dir-te abans que ahir Xavi Canàlies va fer molt d'escarni de la meva incapacitat de vocalitzar la puntual d'ahir perquè havia anat al dentista. Canàlies, tot torna.
0: Tot torna, Carme.
2: Li desitjo la millor de les recuperacions, que el tenim una mica canxat, però vaja, que sàpiga que el Carme té aquestes coses. D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, òbviament, tot i que també el trobarem a faltar. Parlarem, i molt, de l'antivirus, de la situació d'aquest vaixell que fa dies que en parlem i dels infectats per aquesta malaltia. Anirem a les Canàries per saber com s'està vivint allà aquesta arribada. Després seguirem parlant de què és l'antivirus i com s'ha tractat fins ara, perquè no és una malaltia nova, no és com el cas del Covid, que no se sabia, sinó que ja hi ha hagut casos al món. I en parlarem, disculpeu, amb una persona que estava a l'OMS, amb l'Amos García. També en parlarem amb el Manel Cervantes, un dels epidemiòlegs de guàrdia del país, que de fet ja està jubilat, però ens ho explicarà. I després parlarem de com es pot estar vivint això al vaixell, perquè ha de ser una situació complexa, i tindrem el primer oficial d'una companyia que fa creuers que ens explicaran com es viuen aquestes coses. I després acabarem l'Àgora parlant de la visita del Papa Lleó, que ahir es van donar tots els detalls, amb el Xavier Gómez, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que va ser qui li va demanar que anés a la presó de Brians 1. Hi ha un quart d'ons, atenció, perquè farem un cara a cara sobre la vaga educativa. Tindrem un representant de Comissions, que és el que ha pactat amb Educació les noves mesures, i un representant del secretari general de professors de secundària.
0: Que, pot ser tens, això?
2: Bé, serà un diàleg interessant. Us deixem dir-vos, ho explicarem després, que l'USTEC no hi ha volgut participar en aquest debat, perquè avui també comencen les primeres mobilitzacions, també ho estarem atents en directe. I res, i acabarem a les 11 amb entrevista al Pedro Pardo, el compositor, i amb els temes pendents, una mica d'humor per acabar el dia.
0: Programa fantàstic, fins com ara. Sempre. Àlex Bosch, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Vosaltres feu esport o no?
5: Menys del que voldríem.
0: Doncs sí, el Canàlies n'ha fet massa.
5: Ah, veus.
0: I té un bon pinçament, veus? A l'esquena. A
6: l'esquena? Seguiu sense fer-ne.
0: Sí. Exacte, no cal. No.
4: S'ha de saber fins a quin punt. Fins a quin punt és salut i fins a quin punt ja no ets tu i ja et forces massa.
5: Jo vaig parar a mitjans dels 90.
4: Ah, està bé això, veus? Àlex Pot, que és el més intel·ligent de tots.
0: Queda una mica lluny ja, Àlex, per nosaltres.
5: Però jo vaig saber parar, mira qui estic.
0: Doncs tenim el Canàlies una mica convalescent, esperem que es recuperi, li enviem un fort petó i una gran abraçada des d'aquí dels matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
7: Doncs mira, Trump ha fet una d'aquelles aparicions a la sala oval de la Casa Blanca, que abans era com un reducte privat del president, i ara Trump l'obre cada dos per tres i fins i tot hi atén la premsa. Doncs bé, Donald Trump, entre moltes altres coses, també ha parlat i ha tret pit de com s'ha transformat la vida a Venezuela després que el seu exèrcit s'emportés Nicolás Maduro.
8: We want it very quickly, and we have a fantastic... It's been a great thing for Venezuela. The people are really happy. They're dancing in the streets because they have a lot of
3: money coming in through the big oil companies that are all moving in.
7: Bàsicament diu que la gent està tan feliç que està ballant pels carrers.
1: És increïble.
7: Ho hem comprovat, a Venezuela estan ballant pels carrers.
1: No aquesta, sé jo, sí. Aquesta no ens l'esperàvem,
7: no?
1: Eh? No, perquè hem començat amb Lluís Llach i pensàvem, a veure això, que ens molt bé, activat. Lluís Llach, ens encanta, però...
7: No sé si els que ballen són els venezolans o les empreses nord-americanes de gasolina que estan desembarcant al país per fer negoci amb el petroli. Ja t'aviso que a les xarxes no sembla que els venezolans hi estiguin massa d'acord amb això de que ballen alegrament pel carrer. I ja que estem de festa, t'explico que han tingut molt de ressò també les xarxes la petició que ha fet el propietari de Ryanair, que ha demanat que es prohibeixi la venda de cerveses als aeroports a primera hora del matí.
1: Ah.
7: Michael O'Leary diu que cada

0: d'ells. Doncs sí.
1: No ho sé, no ho sé. És un, és un, és un món. Àlex Bosch, adéu, fins ara.
2: Adéu, fins ara.
1: Lara, ara és moment de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és una mica millor per iniciatives com la que impulsen comerços de Lleida, batejada amb el nom de Fes un truc. Aquests comerços permetran que infants i adolescents puguin fer trucades a la seva família o a un adult en cas de necessitat. La idea té un doble objectiu: posar les coses fàcils en cas que hi hagi alguna urgència i, de retruc, evitar que els nens no hagin de dur un telèfon mòbil a sobre i així retardar una mica l'edat en què en fan ús.
1: I a aquesta hora també, Marc Jurado, volem saber de què parlarem poc.
4: Doncs que les pitjors contrasenyes continuen sent les més triades arreu del món. Un any més, segons el rànquing, serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin, i també 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
1: Molt bé,
4: i
1: entre una mica les més llarg,
4: eh? Sí, exacte. També hi ha, per exemple, password, pass, arroba, 1, 2, 3, o admin, 1, 2, 3. Els patrons es repeteixen, de fet, pràcticament a tots els països, i els experts repeteixen cada any els consells per crear claus més bones i segures. No fer servir la mateixa, aquesta, per tots els comptes, que siguin llargues, que incloguin majúscules. De fet, a vegades estem obligats a que sigui així, eh? Minúscules, números, caràcters especials, no incloure dades òbvies, com, per exemple, el nom o la data de l'aniversari. Evitar, també, no sé si ho feu vosaltres, eh? Evitar seqüències del teclat. Utilitzar un gestor de contrasenyes, que jo això ho trobo... No sé, per qui no se ho sàpiga fer, és millor recordar alguna altra cosa. O recordeu, que això ho emmagatzema tot sota una credencial mestra. Utilitzar també sempre que sigui possible un doble factor d'autentificació, per exemple, un SMS o un codi.
1: Jo sóc dolentíssima amb aquestes coses.
0: Jo estic segura que em hackejaran algun dia. Tinc la mateixa contrasenya tot arreu.
1: Lara, malament ja.
0: I no t'apunt de dir-la ara mateix.
4: No ens ho diguis,
0: tant,
4: no.
0: Em mossego la llengua.
4: Ai, quina por.
1: Potser no és el millor lloc, Lara. No, també t'ho dic per dir-ho ara per la ràdio, eh? No. Marc Jurado.
4: És molt difícil, realment. Sí,
1: és dificilíssim.
4: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
1: Marta, i amb quina bona notícia engeguem al matí? Doncs amb la bona notícia que els periquitos, les cobayes i els conills domèstics de Suïssa. Aquí l'FX, que li agradaria el Canalies. Marc Jurado, Suïssa ha aprovat una llei que es veu que dicta que els animals d'aquestes espècies no visquin aïllats en l'àmbit domèstic.
4: Exacte, és a dir, que s'hauran de tenir mínim, Marta, dues mascotes d'aquestes espècies. Això és perquè la ciència diu que són animals socials que pateixen si no viuen en parella, si no fan acompanyats. Els estudis demostren que, sobretot, les aus, com els periquitos, necessiten interacció constant per mantenir la salut. La llei suïssa, de fet, reconeix la dignitat de l'animal com a concepte jurídic, per tant, privar un animal social de companyia pot considerar-se una forma de maltracte i, per tant, també un delicte.
1: I ara un dels moments que més ens agraden d'aquest programa aquí als Matiners de Catalunya Ràdio. Volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit, i això va pels motoristes, és tenir clar que seguretat i diversió poden anar agafades de la mà. La Guàrdia Urbana ha reforçat aquesta setmana la vigilància a Barcelona sobre motos i ciclomotors per reduir la sinistralitat. I és que aquests conductors tenen 4 vegades més de risc de patir un accident. Hi haurà multes de fins a 500 euros a qui no porti el casc ben lligat, qui condueixi mirant el mòbil o circuli per la vorera. I alerta, perquè també se sancionarà colar-se entre cotxes, fer maniobres brusques i circular per carrils bus o bici. Rum, rum, sí, però amb precaució.
1: Què li ha passat avui a Lot?
0: Lot està embogint, eh? Què és aquest bon dia?
1: M'agrada molt, i el rum, rum final també.
0: És que ahir li vaig dir, escolta, ens encanta com ens fas el bon dia. Cada dia tens més ímpetu. Però bueno, avui jo crec que s'ha passat de rosca.
1: Avui s'ha passat de rosca. Jo crec que avui sabia que el Canalies, pobret meu, se'ns quedaria a casa. I dit, potser
0: escolta,
1: que això...
0: avui em llueixo.
1: Avui em llueixo. Déu-n'hi-do el que ens explica a Lot Serra. Ens encanta Lot. I voldrem que no deixi mai de saludar-nos amb aquest bon dia cada dia.
0: I ara arriba un dels nostres moments preferits del programa. Arriba el moment d'obrir la finestra, la revista del cor, que avui batega amb Pablo Alborán.

0: Jo la deixaria sonar.
1: Sí, la deixaria, mare, sonar tota.
0: Ja està, fins a dos quarts.
2: Alboran ha passat pel programa de la U al Cielo con ella i ha explicat que ell, en l'amor, és una persona molt intensa. També et dic que això ens ho podíem esperar, sí, amb les lletres que fa. En fi, ha explicat que és molt intens, tant per les coses bones com per

0: les coses dolentes que a vegades té l'amor. I en Ara Álvarez li ha preguntat si és una persona romàntica. Aquesta ha estat la seva resposta.
1: Me he dado cuenta que idealizo muchísimo el amor. Una cosa es lo que te han contado en las películas, lo que es la purpurina, ¿no?
2: Sí.
1: Y otra cosa que para mí es mucho más romántico, digamos, es el de pronto una mirada en un momento justo, en el lugar adecuado, cuando más frágil te sientes y de pronto te miras y dices, está conmigo, no estoy solo. O de pronto que te den la mano en yo qué sé, o en fin, ese tipo de cosas. Bueno, sí, soy romántico, ya está. Eso
2: sí, claro, tío.
3: ¡Qué mono!
0: És que és tan maco. És que fa plorar Pablo Alborán quan es posa així d'intens.
3: L'altre dia sentia una entrevista amb l'Anna Castillo, que li preguntaven quin era el petó més bonic i més intens que havia tingut mai en televisió, en sèrie, i era amb ell.
0: Home, és que ha de fer bons petons, Pablo Alborán, però perquè és una persona... És això, és intensitat, és que és amor.
3: Sí, sí, sí, molt romàntic.
0: Amb qui més batega el cor aquest matí, Marta?
3: Mira, doncs vull parlar de Vicky Martín Berrocal, perquè ahir li van donar un premi que es va celebrar a la Real Fàbrica de Tapices a Madrid. L'empresària va recollir el premi a noves narratives, i atenció, Lara, perquè jo crec que això t'agrada, ara, perquè va fer aquesta reflexió sobre el poder femení i sobre les dones.
4: Me he permitido ser más yo y lo de cumplir años también te acerca a eso, a ser más tú, ¿no? Y a olvidarte un poco así, y a decir, ya está, ya vale, ya lo que la gente quiere ver de mí, y estamos todo el día así, ¿no? Y teniendo que ser, y teniendo que demostrar, y teniendo que alcanzar, y yo creo que la mujer tiene el poder sola, sin nada más, no tiene nada que hacer. El poder es ser una, es ser una misma y el mostrarte sin miedos y el aceptarte.
3: Cada vegada m'agrada més Vicky Martín Berrocal,
0: doncs
3: us he de dir.
0: A més, té aquest podcast que entrevista dones interessantíssimes, que jo crec que tot això l'està nodrint moltíssim. I paraules importantíssimes sempre ens deixa.
3: Jo he de confessar-te que ara quedaré molt malament, però que no la coneixia ella fins que ha fet aquest podcast que m'apareix per tot arreu i m'agrada molt.
0: Jo també, fins que no s'ha fet més
3: vale.
0: Influencer o ha començat a fer podcast, no la tenia gaire ubicada. Però escolta...
3: No,
0: gran... Endavant, crec que seguirem parlant d'ella.
3: Gran descobriment.
0: Quins sons deixa la ràdio avui, Marc Jurado?
5: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell i Albert Om van passejar ahir, van fer aquesta passejada parlant de creuers i concretament sobre el que va passar l'any 2013 a l'anomenat creuer de la caca.
6: Un creuer de grans dimensions, resulta que de cop i volta hi ha un incendi a la sala de màquines i se'n va el llum. Que quan se'n va el llum, deixa de funcionar tot i també deixen de funcionar els vàters. I llavors els hi diuen a 5.000 persones que estan allà dins, diu, escolti, una cosa que em fa molta gràcia en anglès, diu, quan hagin de fer number one, que number one és pipí, sí. Quan hagin de fer number one, ho fan a la dutxa. Això encara. Quan hagin de fer number two...
7: Amb una bossa.
6: Amb una bossa. Amb una bossa com la que veus dels gossos al carrer. Una bossa vermella, i la tiren després a les papereres dels passadissos.

0: com avui, què passava, Marta?
1: Doncs mira, ho he de mirar. 7 de maig del 1966, a Monday Monday de Mamas and the Papas arribava el número 1 a les llistes dels Estats Units. El tema es va escriure en només 20 minutets i quan un dels membres la va acabar d'escriure va dir textualment que no sabia ni el que havia escrit, que simplement no li agradaven els dilluns, pues perquè la persona que estimava la va deixar precisament un dilluns. Es veu que els seus companys tampoc els entusiasmava gens la cançó i fins i tot van dir que era literalment la pitjor cançó que havien escoltat mai i que era absolutament estúpida. Déu-n'hi-do, quin grup que tens. També et dic que si et deixen un dilluns, jo crec que no l'oblides.
0: No,
1: ja no t'ajuda a començar bé la setmana.
0: Costa remuntar, eh?
1: Home, tu diràs. Malgrat tot, va arribar al número 1 i, de fet, va ser la primera i última cançó del grup de Mamas and the Papas que va aconseguir situar-se a la llista Billboard dels Estats Units. I ara, aquest moment...
0: Ara ens posem místics.
1: Sinto, m'agrada molt, a mi sempre el separador d'aquí que diu Sinto fumeta dos esotèrica. Crec que ho té tot. Avui volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i qui ens ho explica és el Sergi Tous d'Astrocat.cat. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 7 de maig, seguim sota l'energia de la lluna Capricorn. El cos i l'ànima demanen ordre, estructura i ciments ferms. És un bon dia per posar prioritats, planificar i fer un pas útil cap al teu propòsit. No li tinguis por a la disciplina. Avui no ve a tallar-te les ales, ve a donar-te direcció. Capricorn ens recorda que les coses importants no es construeixen amb presses, sinó amb constància. La recompensa no està en fer-ho tot de cop, sinó en sostenir el que realment importa.
1: Doncs ja tenim aquí l'astrocat del Sergi Tous. Ara també volem saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
0: Unes quantes persones conegudes fan anys avui. Esteu preparats?
1: Vinga.
0: Comencem. Felicitem el cantant Lluís Llach, que des del País Petit avui fa 78 anys. També fan Josep Lluís Carot Rovira, que bufarà espelmes aquí i a la Xina Popular en fa 74. I avui també fan Jota Balvin, en fa 41. I felicita...
1: Escolta un moment.
0: No ho penso dir, això.
1: Lara, aquí el canal ja s'havia deixat una cosa escrita i, per tant, jo crec que ho has de llegir.
0: Bueno, ho hem de llegir perquè, pobret meu, que no es troba bé, no li farem aquell lleig, va. Ja t'ho sabe, i si no t'ho sabe, t'ho dic jo.
1: Ara.
0: Avui faig Jota Balvin, 41. Ara sí que ho hem dit bé. I felicita Màxima per l'influència en Chiara Ferragni, que avui bufarà 39 espelmes. I agafo aire, perquè ja no me'n queda, per acabar de felicitar a Dani Olmo, que, per cert, el canal ja s'havia escrit Dani Olmos.
1: Bueno, també un
0: com
1: dia...
0: Com es nota, eh?
1: Pobre
0: que no
1: meu,
0: en sap
1: perquè,
0: de futbol.
1: Que no li agrada gens. No sé quina edat va fer d'un futbolista que li va ficar 10 o 15 anys més. Ara no sé si era amb Gerard Piqué, bueno, un animal.
0: I ni se'n t'haurien d'haurà.
1: No, perquè hi havia Mariol Roger aquí a l'escenari. Ah, Piqué. Quants en van posar? Uns 10 més.
0: Sí, li deuria dir com 40 i pico i no.
1: I no, encara no.
0: Doncs, en fi, felicitem també a Dani Olmo, eh? No Dani Olmos, el futbolista arribarà als 28 anys. Que sigueu molt feliços i endavant amb la vida.
3: A Catalunya Ràdio comença el dia...
4: Bon dia, nena.
3: Amb els matiners.
5: Sí, això li dóna marxa.
0: I ara ens posem seriosos perquè el 7 de maig del 1977 arribava el número 1 als Estats Units, Hotel California, dels Eagles. És un dels discos més venuts de la història del rock.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'agenda del Papa en la seva visita a Barcelona. I a les 11 entrevistarem el compositor Pedro Pardo. Dimarts que ve estrena el Rèquiem de Mozart a l'Auditori de Barcelona. A la tarda parlarem de la seguretat de les contrasenyes que triem amb el pèrit informàtic Bruno Pérez Junca. I Svetlana ens posarà la playlist dels jugadors del Barça i del Real Madrid. Al Catalunya Nit, la sessió golfa d'Àlex Gorina obrirà amb pel·lícules sobre bases militars.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15, bon dia, matiners. Ara és moment d'actualitzar-nos amb en Alfonso. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer on han mort, recordem, 3 persones infectades d'antivirus.
1: El vaixell amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ja navega cap a Tenerife, on està previst que arribi diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. De fet, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admès que la quarantena dels 14 espanyols afectats serà voluntària.
2: Aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena.
1: Tenim, recordem-ho, l'experiència de la Covid i que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals els confinaments generals. És per això que Sanitat ha fet un comunicat on deixa clar que, malgrat això, l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública.
0: I l'Organització Mundial de la Salut confirma que la soca d'aquest antivirus és l'endina, que és l'única que es contagia entre humans.
1: Ho explicava a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
3: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest diguem, confinament per estar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res, perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
0: I avui, nova vaga al sector de l'educació.
1: Sí, protesten les escoles bressol públiques i privades de Catalunya. Reclamen reduir ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures de centres educatius. Georgina Rius, portaveu de la plataforma 03.
4: Sobretot, mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
1: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny.
0: I en plana internacional, Donald Trump ha insistit a dir aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà de pressa.
1: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà al governador de Geòrgia, Bart Jones. Abans, en 2 actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha acabat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
5: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Aquestes declaracions, Anna, de Donald Trump han tingut ja un impacte econòmic mundial.
1: Sí, les borses d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'aquest acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics també han pujat en força i el preu del petroli Brent, que és el de referència a Europa, se situa lleugerament per sobre dels $100.
0: I tenim més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
1: Sabem que visitarà la presó de Brians, que farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial, que és en una agenda concentrada els dies 9 i 10 de juny. També visitarà Montserrat, s'interessarà per la feina social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i oficiarà una missa a la Sagrada Família. Segons el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el bisbe Joan Planelles, la visita és significativa en un context de risc pels drets humans.
6: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: I tenim balanç també de vendes de Sant Jordi, que es confirma de rècord.
1: Els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros, que és una mica més que l'any passat. Segons el gremi, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Més de la meitat dels llibres venuts, gairebé el 55%, eren en català.
0: En Alfonso, gràcies.
1: Fins ara.
0: Passen 4 minutes de 6:15 del matí. Cop d'ull ara a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris, Marc Jurado?
7: Doncs avui amb l'antivirus a totes i cadascuna de les portades del dia, Marta, Canàries es talla contra la sanitat. Què és això, que el vaixell ve cap aquí? El periòdico, Les Canàries escala del vaixell de l'antivirus. La Vanguardia es fixa en els passatgers i diu que seran repatriats de les Canàries als seus països, titular gairebé igual a l'ara.
8: I més antivirus. Ara les fotos. Foto d'un dels evacuats sortint en una ambulància distància amb la típica granota blava i les mans al cap. La veiem a l'Ara i al País. I al Mundo, en canvi, veiem un petit vaixell amb personal sanitari que també trobem al periòdico.
7: Altres temes de portada. Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara, ho diu la Vanguardia. El papa inclou Brians U i una església del Raval en la seva visita a Barcelona. Ho explica l'Ara.
8: Illa i Comboni pacten invertir més de 400 milions als barris del Besòs. Ho llegim a El Periódico. I acabem amb El País. El fiscal sosté que Avalos va crear una verdadera organització criminal.
0: I avui tots els diaris tenen editorials i articles d'opinió sobre el creuer de l'antivirus.
8: El Mundo, El Periódico i El País hi dediquen l'editorial. El País diu que el brot d'antivirus, amb un risc de contagi reduït entre humans, haurà de servir per aplicar les lliçons d'altres crisis com la del coronavirus.
7: El rotatiu de Prisa defensa que cal coordinació entre països i que el cas del creuer no hauria de deixar espai per als egoismes nacionals perquè es tracta d'un tema de salut pública.
8: El Periódico titula l'editorial Deure i Humanitat i sosté que preocupa que aquest episodi hagi derivat en una confrontació que introdueix soroll on hi hauria d'haver transparència.
7: Pel diari, l'arribada del vaixell a les Canàries no és una amenaça, sinó una prova de responsabilitat.
8: El Mundo critica que el govern espanyol va trigar massa a confirmar a l'Organització Mundial de la Salut que podia acollir el vaixell.
7: I afegeix que Espanya té l'obligació de gestionar aquesta emergència amb el màxim rigor, no només sanitari, sinó també polític.
8: D'altra banda, l'epidemiòleg Antoni Trilla fa una anàlisi a La Vanguardia en què adverteix que cal gestionar bé el brot d'antivirus.
7: Trilla lamenta que hi ha molt de soroll innecessari al voltant d'aquest episodi i vol deixar clar que no és en cap cas una emergència de salut pública com va ser la Covid.
8: A l'Ara, Joan Guix, exsecretari de Salut Pública de la Generalitat, coincideix amb Trilla que el brot d'antivirus no té res a veure ni de lluny amb la pandèmia.
7: Guix subratlla que el virus és poc transmissible i només afecta la gent que és al vaixell i lamenta la utilització política d'un tema de salut pública.
0: Sílvia Solanas, molt bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Ara sí, a veure, ara bon
9: sí,
0: dia.
9: Ara sí, bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital, perquè hi ha curses per tot i tothom.
9: A veure, aquesta potser et resultarà familiar.
0: A veure.
9: No sé si ja hi feu també això. Un poble de Taiwan, la revolució ha arribat per una carrera de cargols.
0: Ah, m'agrada molt!
9: Una dotzena de cargols avancen des del centre d'una taula fins al costat, això són uns 33 centímetres, i aquest any el gran protagonista ha estat el Guaje, amb el nom Germà Cargol, que va aconseguir creuar aquests 33 centímetres en 3 minuts i 3 segons.
0: La gran marató del cargol, m'agrada molt.
9: De premi, fulles i altres productes agrícoles.
0: Quina monada. Sí. Sílvia, escolta, quin temps ens farà avui?
9: Sí, ara us explico el temps. Aquest matí serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols de les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Ara bé, els ruixats seran més intensos a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida.
0: I ara sí, si us agraden ara els gats, va, què passa? Teniu previst anar a Grècia, és la vostra.
9: Sí, no sabem quin temps farà Grècia si accepteu aquesta proposta, però una protectora d'animals ofereix casa de franc en una illa de Grècia a canvi de cuidar gats 5 hores al dia. El requisit és tenir més de 25 anys, bona forma física i quedar-se un mes al país. Fins aquí. Si
0: mira,
9: els gats.
0: És un Marta. És que tampoc els gats no és una cosa que m'entusiasmin gaire, però bueno, per Grècia potser sí.
9: Val. Què? Doncs mira, t'acabo d'explicar. Veiem el Huffington Post aquesta proposta, que darrere hi ha l'organització Sirius Cats, però diu, és una zona rural on hi ha escorpins, serps i cau un sol intens. Recomanen calçat tancat perquè, clar, serps i escorpins, no sé.
0: No, crec que abandono. Ens quedem aquí. El taco més car del món.
9: Val 22.000 euros. Porta caviar, carcove, llagosta i or. El serveixen a l'hotel de luxe Gran Velas a Los Cabos, a Carolina del Sud, als Estats Units. Ho veiem al Mundo. Detalla que darrere hi ha el cuiner Sidney Shute. El taco li han posat de nom Frida en un homenatge a l'artista mexicana.
0: Ah, oh, m'agrada molt aquest. El poder dels fongs al·lucinògens.
9: Llegim a la BC que una sola dosi remodela el cervell durant un mes. Un estudi de la Universitat de San Francisco i l'Imperial College de Londres explica per què aquestes drogues semblen tan efectives per tractar la depressió o l'addicció. Publica la revista Nature Communications.
0: Marc, i ara és hora de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
7: Doncs comencem l'Ara amb el último de la fila.

0: Recordeu que l'último de la fila fa un parell de concerts a Barcelona dins la nova gira, tants anys després. N'hi va haver un diumenge, us ho vam explicar aquí als matiners. Avui, segon i almenys per ara, últim concert. Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: I també avui s'entreguen els Premis Sonor.
0: Sí, certament, recordem-ho, del podcast en català l'organitza La Mira amb la col·laboració de 3CAT i La Xarxa. Arriben, de fet, a la cinquena edició, eh? Els guanyadors de les 12 categories, entre més de 200 candidatures d'arreu dels Països Catalans, s'anunciaran una gala a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou. Un jurat professional, recordem, que selecciona 3 finalistes per cada 11 o 12 categories, ja que la darrera depèn del vot del públic. Els centenars de candidatures han arribat des d'ens expliquen 78 municipis d'arreu dels Països Catalans.
1: I tenim una estrena al lliure.
0: Sí, estrena al lliure. L'autora és Ella Hickson, amb direcció d'Anna Serrano i amb Nausica Bonin. Recordem que fa uns dies la vam tenir aquí, de fet, a Catalunya Ràdio, concretament al matí. Recordem el que ens deia.
2: Ja em puc que sento que els 80, els 90 eren molt més canalles. Barcelona en general, no només el teatre. Llavors sento que no sé fins a quin punt l'art i la cultura en general ha d'anar absolutament en contra, no? Ha de ser radical, ha de ser contranormàtic. Llavors sí que sento que hi ha una cosa, no?, de la norma, de la institució, que no sé fins a quin punt ens està jugant a favor. Ara, absolutament a favor de que la gent compri teatres i faci teatres, sigui quin sigui, o sigui, l'important és portar al
0: públic... Nausica Bonin aquí a Catalunya Ràdio, recordem, doncs, avui amb l'autora de la Hickson al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny.
1: I acabem amb Somia Truites de Llum Rajola.
3: Ara, cap a Lleida.

0: El darrer single de Llum Rajola, que avui, justament avui, presenta, ens ha deixat aquest missatge pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Com estem? Soc el Llum Rajola i avui us dic bon dia de la millor manera possible perquè presento el meu nou single Somiatruites. L'últim single ja del meu pròxim disc, que és El món no està fet per als romàntics, i surt aquest 15 de maig. Així que anem calentant motors i vinga, a ballar, que se viene el tema de l'estiu. Bueno, això us jutjareu vosaltres, però jo crec que és un temazo. Apa, una abraçada.
2: I a aquesta hora volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteras, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2023, quan el programa Dies de Ràdio de Catalunya Ràdio, el periodista Santi Carreras conversava amb la veu de Catalunya Ràdio, Carles Debó.
4: Jo recordo que impressionava passejar, anar pels passadissos de Ràdio Nacional,
5: sí,
4: i sentir les veus, que llavors és el que es portava, és a dir, que fins i tot, per dedicar-te al món de la comunicació, del periodisme, segons quina veu, et tombaven, és a dir, no tenies accés. No?
5: Sí, sí, sí. I jo sempre feia el símil, bé, el posar-te davant d'un micròfon és com posar-te davant d'una càmera. Vull dir, també hi ha una selecció. No tothom té els mínims d'imatge requerits.
4: Que no t'estima la càmera.
5: Ah, exacte. Doncs exactament igual passa amb el micròfon. Hi ha veus que automàticament davant d'un micròfon sonen bé, i d'altres que no, o que necessiten molt més de treball al darrere.
2: I quan falten pocs minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Alemanya, Guillem Soler. Bon dia.
6: Bon dia, matiners. El port de la ciutat d'Hamburg és segurament el més important d'Europa i un dels més grans del món. I cada any, a principis de maig, se celebra el seu aniversari amb la festa del Hafengeburtstag. Perdoneu el meu alemany, però tampoc ho posen gaire fàcil. És la festa portuària més gran del món. Dura 3 dies i atrau cada any a prop d'un milió de persones i a milers de vaixells i de barquetes. Tots els carrers del voltant del port s'omplen d'atraccions, de parades de menjar i, sobretot, molta, molta cervesa. El port es va fundar el 7 de maig del 1189 i la festa ha anat evolucionant amb el temps. Ara, fins i tot, hi ha un festival de rock. Ara, ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Alemanya, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I quan falta un minut per 6:15 del matí, a aquesta hora volem saber què ens espera el matí a Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou. Doncs moltíssimes coses, com cada matí, molt pendents de l'actualitat, molt pendents de l'antivirus, aquesta paraula que ja se'ns ha posat de moda des de dilluns, i d'aquest vaixell que ha de fondejar a les Canàries. I anirem a l'Àgora per saber com s'està vivint a les Illes, per parlar d'aquest conflicte polític que hi ha hagut per la decisió del govern espanyol de deixar-hi fondejar, cosa que no ha agradat al govern canari. En parlarem amb una periodista científica del diari El Dia. Després també parlarem amb un exmembre permanent de l'OMS per saber una mica com s'ha tractat aquesta malaltia, perquè no estem parlant d'una malaltia nova, sinó que, disculpeu, ja hi ha hagut casos i fins ara no ha passat res, per tant...
2: Vols aigua?
7: Ja, no, ja està, tenia una mica... Tenia el que vulgarment es diu un pollastre, disculpeu. Ja en vam parlar l'altre dia amb Fernando Simón, que no cal alarmar-se, que no estem davant d'un nou coronavirus. Per si de cas també li preguntarem a l'excap de Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes, un dels epidemiòlegs de guàrdia del país, per saber també quines prevencions hem de prendre, si és que n'hem de prendre algunes els que estem aquí. I després, una situació que n'estem parlant poc, però que també és notòria, que és què està passant a dins del vaixell.
2: Clar,
7: com es regulen les normes, com obligues a tothom que es quedi dins el camarot, qui té l'autoritat, i en parlarem amb un primer oficial d'una embarcació que fa creuers, per tant, amb una persona que li podria haver passat això, però diguem-ne que per sort no li ha passat. I acabarem l'Àgora saludant el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, el Xavier Gómez, que ens parlarà de la visita del Papa. A les 10, atenció, debat sobre la vaga d'educació entre un dels sindicats que va signar l'acord, és Comissions Obreres, i un dels que no, dels que defensa la vaga, que és el secretari de professors de secundària. Deixeu-me dir que l'USTEC la vam convidar, però ens va dir que preferien no participar en debats. Ja en parlarem la setmana que ve. Després obrirem la taverna amb la Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Els que pugueu menjar aliments sòlids estareu d'enhorabona.
2: Ah, clar. Fins quan no pots menjar, tu?
7: Jo, pel meu queixal, doncs, no sé, fins que em deixin, però espero ja demà ingerir alguna cosa que no sigui puré o crema.
2: Bueno, no et precipitis.
7: No.
2: Aquí la infermera, Lara.
7: Exacte,
2: home.
7: Gràcies, Lara.
2: Doctora.
7: La doctora García. I acabarem a les 11 amb el Pedro Pardo, que ens presentarà el Rèquiem de Mozart, que ho estrenarà aviat.
2: També
7: en parlarem amb el Jordi González, d'aquesta peça universal. I ara sí, amb l'humor i els temes pendents, per posar aquesta cirereta el dia que tan bé ha començat aquest matí, no per la baixa del Canalies, pobret, sinó per un bon despertar de nou.
2: Perfecte, doncs un programa rodó al matí de Catalunya Ràdio. I ara és moment de saber la dada Mayol. Un moment.
7: Què?
2: Perquè has de saber que la Lara i jo, que ens han donat els papers amb la teva solució, ens ho hem doblegat per no veure res. I no fer trampa. Joc net.
7: Ja ho veurem si sabeu el resultat.
2: No,
7: doncs
2: clar,
7: bé.
2: Això és igual.
8: Que no,
2: però...
7: No, ja ho veurem. Com que avui aplaudit, no hi és en Canalies, perquè se'ns ha quedat enganxat una dada sobre el cos humà. No sé si recordeu aquest videoclip on Robbie Williams s'anava traient tota la roba i després s'anava arrencant tots els músculs. Doncs bé, potser us dona una pista, perquè avui us preguntaré quants ossos i quants músculs té el cos humà. Va, comencem amb els ossos. Quants ossos té el cos humà?
2: Podem fer una forquilla? Marc Jurado, tu també jugues avui,
0: sisplau. Sí, jugo, però deixem-ho ser l'últim, per ser una mica més.
2: La sala em diu molt sentència
0: i no serveix. Ja.
7: Vinga, va.
2: Va, jo dic 180. 300.
0: Ossos? No, jo crec que menys. Va, jo diria un centenar.
7: 206, bastant bé, Lara García. 206, tot i que en algunes persones poden arribar a ser 210 sense que hi hagi, diguem-ne, una malformació. Hi ha algú que potser té més ossos.
2: I on el té? Per què?
7: Doncs els dits, per exemple, o en alguns músculs, és peculiar. Doctor Roger, això ho ha dit Wikipedia. I músculs, quants en tenim? Va, us dono una pista, una miqueta més que ossos.
0: Sí, més, sí.
2: Molt més o una miqueta més?
7: Jo us he donat una pista, ja no cal que...
0: Va, sóc el primer, 400. A partir d'aquí digueu el que
2: 300.
0: Tragueu.
2: 420.
7: Doncs mira, tenim 640 músculs.
2: Ens queden molts.
7: Estan duplicats. Carai. Tenim 320 parelles de músculs. Esperem que sigui quin sigui el múscul que li fa la guitza al Canalies, es posi a to aviat, perquè el que segur podem dir és que no té un os a l'esquena.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: A mi sempre em passa que oblido que és Mozart, per això escric en el mòbil. A veure...
11: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
10: Sí, he apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
11: sí.
10: Palmeretes de xocolata,
11: sí.
10: I una galeta de dàtils,
11: sí.
10: Que van fer la meva parella. Sí,
11: també
10: sí,
11: poder, si esmorzessin menys coses, ens en recordaríem. Sí.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3 a 1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
9: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, et portem la solució.
15: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
14: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
15: 12.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
16: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigui tan ben aprofitada.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
2: I com cada matí tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores, ho podeu fer a través del WhatsApp dels matiners 677-101. Mai sé dir aquests números. O 177, o trucant-nos en directe al 93-201-7474. I a aquesta hora el que volem fer és saludar al Pere Pifarrer. Pere, molt bon dia.
17: Molt bon dia, què tal?
2: Com estàs?
17: Bé, mira, aquí despert ja escoltant-vos.
2: A veure, des d'on ens truques?
17: Mira, truquem des de Lleida.
2: Ara, això. M'agrada molt perquè trobo que truque poca gent de Lleida i m'agrada molt que ens truquis. Què fas despert a aquestes hores?
17: Pues mira, ara mateix estem sempre... M'acompanya el meu fill, us he de dir aquí que avui li fem molta il·lusió, s'ha despertat el meu fill.
2: Què dius? Com es diu el teu fill?
17: Mira, us saluda ell mateix.
2: Vale. Hola. Hola. Hola, com et dius?
8: Pere.
2: Pere, també. Com el teu pare. M'agrada molt. Què fas despert en aquestes hores?
8: Bueno, acompanya mon pare a exercicis, esmorzar...
2: Però és molt d'hora, eh? Tu a quina hora entres al col·le?
8: Jo a les 8:30.
2: Ah, encara et queda una estona, doncs. I dius que feu exercici? Sí, sí. Dius que esteu fent exercici? Sí, què feu?
17: Fem una mica de primer exercici, així, mobilitat i força, i després així que començo jo més aviat. M'agrada molt començar el matí d'una forma diferent. I bueno, i m'encanta perquè sempre m'acompanyeu. Me fa molta il·lusió la trucada perquè és una manera de connectar amb persones que realment sempre us estic escoltant i ja tinc l'oportunitat d'intercanviar una mica de mirada.
2: A nosaltres ens fa molta il·lusió que et truquis i mira ara que Atena aquí et salude.
7: Bon dia, Pere, què tal? Soc el Mayol, com estàs?
17: Mayol, com estàs?
7: És que he d'explicar que l'altre dia vaig anar a la Universitat de Lleida perquè un amic meu, el company Francesc Guillaumet, el director de la mañana, fa classe i cada any em demana que vagi a fer una xerrada als alumnes sobre com és el matí. Jo sempre pregunto qui escolta el matí de Catalunya Ràdio. I normalment s'aixeca alguna mà i tal. I el Pere va aixecar la mà, diu, jo escolto el matí de Catalunya Ràdio, però sobretot escolto els matiners.
2: Escolta, quina il·lusió, eh?
7: I deixa'm dir dues coses del Pere. La primera, que va dir que era una persona que treballa, que té la seva feina, que estudia una carrera a la tarda, que com hem sentit és pare de família, per tant, que li posa molt d'esforç també per llevar-se aquesta hora del matí. I que, a més, va dir una cosa molt bonica. M'agrada escoltar la ràdio perquè jo l'escoltava amb el meu pare i ara l'escolto amb els meus fills, i és una de les coses més boniques que et poden dir quan tu estàs treballant aquí darrere, no? Algú que t'escolta i t'escolta amb aquesta passió.
17: Sí.
2: Això ens encanta. Pere, tu a quina hora et poses a treballar?
17: Bàsicament, primer m'organitzo a fer la primera part aquesta que faig exercicis i després me dedico més a tasques familiars i m'agrada molt esmorzar tranquil. I l'hora d'esmorzar és quan coincidim amb el meu fill i és aquesta part que deia molt bé el Mayol que ens acompanya molt perquè fem l'esmorzar, xerrant amb el meu fill, doncs us escoltem totes les diferents seccions que aneu fent i feu que el matí sigui diferent, un matí bonic, divertit i agradable.
2: I Pere, ens ho deia el Mayol, tu fas mil coses al dia, deus ser una persona molt organitzada, deus portar uns horaris, vamos.
17: Sí, és important. Si no t'organitzes, va molt bé. Per això m'he despertat tan aviat i per això us vaig descobrir, eh? I sí, la veritat és que també disfrutant de cada moment de les cada coses de les que faig, i el Mayol he de dir que em va fer molta il·lusió perquè, a part, us soc sincer, perquè una de les coses que vaig preguntar al Mayol quan vam fer el torn de preguntes és realment... Sé que al final vosaltres també esteu treballant i dic, ostres, se desperta de vosaltres un bon rotllo i un clima familiar molt proper. I vaig preguntar directament si entre vosaltres éreu amics i quedàveu, i efectivament me va confirmar aquesta sospita i la veritat és que me va agradar molt.
2: Ai, que bé, ai, que ens diguis això. Quina pena que avui no hi hagi el Canal Lies, sí. Doncs, perquè aquesta trucada l'hauria emocionat i molt, però li passarem, li direm que s'ho escolti
17: i tant,
2: i que s'escolti perquè... això, s'emocionarà molt. Jo et prometem, Pere, des d'aquí, que el bon rotllo existeix.
18: És real.
7: Que no li hem anat a posar la manteta al Canal Lies perquè havíem de venir a la ràdio, però si no, ho hauríem fet.
2: Pere, t'agraïm molt la trucada. També una abraçada molt forta al Pere Júnior de 12 anys.
17: Sí.
2: Truqueu-nos més sovint, que ens agrada molt, i a mi particularment m'agrada molt que ens truqui gent de Lleida, perquè sempre trobo... Ens truquen aquí gent del voltant, de Vilassar, tothom a prop del Canalies, però de Lleida o de Terrassa, per part de la Lara...
18: De Terrassa no ha trucat ningú, i això hem de trucar.
2: Això fa mal. Però truqueu-nos més sovint. Pere, una abraçada molt forta.
17: Una abraçada molt forta. Moltes gràcies.
2: Adéu, Pere.

0: Figaflauas, que ens apropa cada dia més, una miqueta més a l'estiu. Esperem que ens apropi també el bon temps. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, com ho has vist?
2: Ara,
0: que ens solapem. Com ho has vist, Eloi?
1: Bé, molt bé. Em sap greu pel Canalies.
3: Sí, pobret.
1: Que és, però vaja, enhorabona, perquè ho esteu tirant endavant molt bé, això.
3: És que tu fas esport, Eloi?
1: Quin tipus? Sempre dic que la meva vida és una mica moguda, però en general esport no. M'agrada anar amb bici, caminar, córrer, aquestes coses, però no m'hi poso.
3: Jo és que crec que el Canalies es machaque massa.
0: S'ha passat.
3: Sí, s'ha passat. Això és el crossfit.
1: S'ha passat de crossfit.
3: Sí. S'ha passat de crossfit. Però, bé, jo crec que esperem, vaja, que demà ja el tornem a tenir per aquí.
0: Home, sí, no? Que es prengui
1: el
0: alguna coseta, pobra.
1: Al meu marit també li passa això, eh?
3: Sí,
1: què? El crossfit, i al meu marit també li passa això, al meu marit.
3: I què, a vegades és que quede baldat o què?
1: Sí, no és que quedi baldat, és que ara mateix està lesionat de l'espatlla i és l'excés de crossfit, eh?
3: Directament, eh?
1: Sí, clarament.
0: Eloi, quin temps ens espera aquesta setmana?
1: Pobre Canalies. A veure, s'espera una setmana complicada encara, eh? Perquè tindrem avui un augment dels núvols. Ara segurament començarem el dia amb sol a gairebé tot arreu. Hi ha alguns bancs de boira en algunes comarques de l'interior, però ràpidament aniran augmentant els núvols. Algun primer ruixat al litoral, prelitoral de Barcelona, Tarragona, al voltant del migdia, i després tots aquests ruixats es desplaçaran cap a les comarques de l'interior. Avui segurament els més forts els tindrem al Pirineu i al Prepirineu, i també al nord de la Catalunya central, potser al nord del Pla Lleida. I aquests pròxims dies, encara divendres, bastants núvols, però poca pluja, i dissabte sí que ens passa una tongada de pluja. I en canvi, diumenge tornarà el sol. I que si volem sol, haurem d'esperar uns dies encara, de cara a diumenge.
3: Doncs l'esperarem una mica. Eloi Cordomí, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, Lara, adéu, Marta.
3: Adéu, adéu. Ricard Ostrell, molt bon dia.
4: Què tal?
3: Què, com ho has vist?
4: No he pogut sentir massa.
3: Bueno, va, us deixem.
4: Ja
3: fins
4: farem,
3: demà.
4: Ja ho farem.
0: Fins demà.
3: Adéu.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 6 graus a Sant Pau de Segúries, 5 a les Borges Blanques i 15 al Port de Barcelona. A poc es va aclarint el futur dels passatgers del creuer amb el brot d'antivirus, tot i que encara queden interrogants per resoldre. El vaixell ja va camí a les Canàries, on arribarà presumiblement entre dissabte i diumenge. D'allà, probablement ja dilluns, els estrangers seran repatriats als seus països i els 14 espanyols, inclosos els 5 catalans, aniran cap a Madrid. Margarita Robles, ministra de Defensa.
1: Un avió militar irá a recogerlos a Canarias, cuando lleguen a Canarias. Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas.
0: I en les pròximes hores s'haurà d'aclarir també com serà la quarantena. El període d'incubació del virus pot ser de fins a 45 dies. Però el govern espanyol, després de la batalla judicial que hi va haver amb el coronavirus, ha volgut aclarir que es tracta d'una quarantena voluntària. I l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, també busca una vintena de passatgers que van baixar del creuer fa 2 setmanes i van tornar a casa seva. Se sap que, com a mínim, un està contagiat i ingressat en un hospital de Suïssa. Tot i l'alarma generada, els experts asseguren que s'està actuant correctament. Robert Guerri, a Catalunya Ràdio.
2: Risc zero no hi ha mai, però, escolti'm, s'estan fent les coses bé i amb mesures de seguretat i aplicant criteris preventius, epidemiològics i clínics.
0: I a l'Argentina, d'on va sortir el creuer i d'on surt aquesta variant del virus, l'única que contagia entre humans, han començat a investigar les zones per on va passar el vaixell.
3: El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica por el virus del hantavirus, pero aclara que en el país no hay circulación de la enfermedad.
0: En l'últim any s'ha detectat un centenar d'infeccions que han acabat amb una trentena de morts. El govern ha admès que aquesta temporada el virus és més virulent que anys anteriors. Avui anirem fins a les Canàries per veure com es preparen per rebre el vaixell. Analitzarem també amb experts què sabem i què no sabem d'aquest virus i també amb un capità de vaixell parlarem de com es gestiona dins d'un creuer una emergència sanitària com aquesta. I l'altre tema del dia, tornen les vagues a l'ensenyament. Avui s'aturen els treballadors de les llars d'infants. Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un cara a cara sobre el moment en què travessa l'educació. I participarà en aquest cas Esther Vila, d'Educació de Comissions Obreres, que ha pactat amb el govern, i Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària. USTEC no ha volgut participar en aquest debat. Després, recomanacions també gastronòmiques a la taverna, i a les 11, amb Jordi González, parlarem de Rèquiem, de Mozart. Dimarts que s'estrena el Rèquiem de Mozart a l'Auditori de Barcelona i regalarem 2 entrades per aquest concert. També ens acompanyarà el mestre Pedro Pardo. Yeah.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincé, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el debat sobre l'absentisme a la universitat. Ara fa uns dies, el degà de la Facultat de Ciències Polítiques, de la Pompeu Fabra, va enviar una carta als alumnes de primer i segon exposant el seu neguit per la falta d'assistència a classe. Ara, els delegats dels cursos de primer i de segon han fet un comunicat admetent també la seva preocupació, admetent el fet, però dient que no es deu necessàriament a la falta d'interès dels alumnes i proposen estudiar els altres factors que poden intervenir en aquest fet.
0: I a Brussel·les?
2: Valoren suspendre les sancions per emissions de metà durant les crisis de subministrament energètic, com la que tenim ara mateix. És un esborrany que avança el Financial Times, que cita la pressió de la indústria dels combustibles fòssils per diluir les normes sobre les fuites del gas que generen l'efecte hivernacle.
0: I amb què ha de dormir Estats Units?
2: Amb les companyies aèries que estan començant a vetar carregadors portàtils als avions. Són una de les principals causes d'incendis a la cabina. American Airlines, Delta i Southwest Airlines ja han prohibit als passatgers que recarreguin bateries externes utilitzant endolls durant els vols.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb la possibilitat de començar negociacions oficials justament amb els Estats Units sobre el gran tema, la intel·ligència artificial. Ho explica el Wall Street Journal. La intel·ligència artificial, segons el diari, es podria incloure a l'agenda de la cimera que faran la setmana que ve Donald Trump i el president xinès Xi Jinping.
3: Avui és dijous 7 de maig, ens despertem amb 6 graus a Solsona, 10 a l'Escala i 12 a Montroig del Camp. Hi ha algun banc de boira que hi ha a les valls del Pirineu, també al voltant del Penedès, poca cosa, s'aniran aixecant. En general, el dia començarà amb força sol, però ràpidament s'ennuvolarà. Creixeran nuvolades al litoral, prelitoral de Barcelona-Tarragona, amb algun primer ruixat al voltant del migdia, i després tots aquests ruixats es desplacen cap a l'interior, sempre de caràcter irregular. Els més forts creiem que cauran al Pirineu, Prepirineu, al nord de la Catalunya Central i al nord del Pla de Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart, quan són les 6 i 5, Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ja ens actualitzem. El govern espanyol prepara un dispositiu per rebre el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus.
5: El vaixell amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, va sortir de Cap Verd ahir la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per a la població.
0: Madrid, Cristian Roldán.
6: El creuer atracarà en un port secundari al sud de Tenerife i les autoritats sanitàries faran una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, dilluns els ciutadans estrangers seran repatriats i es traslladarà als 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid perquè facin quarantena. Margarita Robles és ministra de Defensa.
7: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena. Habitaciones individualizadas.
6: Mentrestant, el govern canari segueix criticant la decisió de la Moncloa de permetre que aquest vaixell arribi a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara ho sentíem. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que la quarantena dels 14 espanyols afectats serà voluntària i el ministeri ho ha matisat.
8: Tenim l'experiència de la Covid i que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals els confinaments generals. Sanitat ha fet un comunicat on deixa clar que, malgrat això, l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública.
0: De moment, cap passatger més del creuer ha presentat símptomes i ahir es van poder evacuar els 3 malalts que hi havia a bord. El metge del vaixell, un tripulant i una passatgera.
5: Tots 3 van sortir pel seu propi peu i se'ls va traslladar a l'aeroport per evacuar-los cap als Països Baixos. Un dels avions, però, va tenir un problema tècnic i va demanar permís per aterrar al Marroc i carregar benzina, però les autoritats del país li van denegar l'entrada i l'avió finalment es va dirigir cap a les Canàries. L'OMS confirma que la soca d'aquest antivirus és l'endina, l'única que es contagia entre humans. Ho explicava a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
9: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest, diguem, confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
5: També s'està fent seguiment de la 20ena de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana en una escala a l'illa de Santa Helena. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes i ara, per tant, ja hi ha 8 casos entre confirmats i sospitosos. La Comissió Europea assegura que el risc per a la població general és baix.
0: I l'Argentina enviarà experts a Ushuaia, la ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per un brot d'antivirus, per analitzar rosegadors i localitzar també una possible presència del virus.
8: També col·laborarà amb les autoritats sanitàries de països com Espanya o el Regne Unit. L'antivirus és endèmic a l'Argentina i només l'any passat va provocar una 50ena de morts.
0: Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
4: L'Argentina ha decidit enviar cap a Europa un lot de 2.500 tests reactius de la soca Andes del hantavirus amb la finalitat d'ajudar les autoritats sanitàries de països com, per exemple, Espanya, el Regne Unit, els Països Baixos o bé qualsevol altre estat que ho requereixi. Ara bé, el que les autoritats sanitàries del país sud-americà d'aquí de l'Argentina no saben encara i afirmen ja investigar és com va poder arribar el virus al buc per acabar contagiant passatgers i tripulants amb resultats mortals. Les possibles teories apunten a un contagi dies abans d'abordar l'embarcació en excursions anteriors a la singladura nàutica. Hugo Pizzi és infectòleg argentí.
10: Desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermedad.
4: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades avui a la vaga.
5: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny.
0: Maria Costa.
11: La plataforma 03 reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris, una millora de les infraestructures dels centres educatius i més mans. Georgina Rius és la portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, de tot, i després també a les treballadores.
11: S'han decretat uns serveis mínims d'un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia una manifestació a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La investigació per l'apunyalament mortal d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicida psicòtic.
8: És la hipòtesi principal amb què treballen els Mossos mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brianzú.
13: Així ho ha dit en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio l'intendent i cap d'investigació dels Mossos, Toni Rodríguez.
14: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona.
13: Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes, sense cap motivació aparent. La policia recorda als veïns del barri de Finestrelles, on es va cometre el crim, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ahir al matí vam poder sentir també la Gin, testimoni dels fets i amiga de la víctima, que relatava com el detingut també la va intentar agredir.
15: L'agressor també m'ha atacat a mi, també. Vaig sentir que el meu marit cridant-me que cura, que va cap a tu. En aquell moment l'agressor ja m'havia llançat una pedra, però per això que no em va tocar.
0: I vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes, la suposada trama de corrupció amb la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid.
5: A l'últim torn de paraula, tant l'exministre de Transports del PSOE, José Luis Ábalos, com el seu home de confiança, Koldo García, han defensat que són innocents. Ábalos ha lamentat que el seu judici ja estava predeterminat i ha minimitzat els motius de l'acusació.
16: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
5: I Koldo García assegurà que l'acusació particular del Partit Popular li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
17: A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
5: L'altre acusat del cas, el comissionista Víctor de Aldama, que havia implicat en la trama Pedro Sánchez, no ha fet ús del seu torn de paraula. El fiscal ha desvinculat del cas el president del govern espanyol i ha mantingut les peticions de 24 anys de presó per Ábalos, 19 per a Koldo i 7 per a Aldama.
0: I Donald Trump ha insistit aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat.
8: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà governador de Geòrgia, Bart Jones. Abans, en dos actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat Sanitat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
18: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores.

0: Washington Post, l'Iran ha malmès o destruït 230 objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Es tracta d'hangars, dipòsits de combustible, avions, casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions. El diari ha fet un estudi amb fotografies de satèl·lit de les quals ha verificat l'autenticitat. El Post també ha afinat el balanç de víctimes militars dels Estats Units basant-se en funcionaris nord-americans que han volgut mantenir l'anonimat. Confirmen que hi ha hagut 7 militars morts i uns 400 de ferits, però asseguren que n'hi ha una dotzena de greus.
1: I França es prepara per la missió internacional per protegir el trànsit pacífic de vaixells per l'estret d'Hormuz.
2: I en paral·lel exigeix a Washington i a Teheran que deixin la qüestió de l'estret fora de la taula de negociacions.
1: París, Isabel Galí.
3: El portaavions Charles de Gaulle ja ha deixat enrere el canal de Suez, camí d'Hormuz. França vol que estigui preparat per iniciar immediatament l'acompanyament de vaixells per l'estret tan bon punt Washington i Teheran garanteixin que no hi haurà més hostilitats. Juntament amb els implicats en aquesta missió, el Regne Unit, Països Baixos, Alemanya i Itàlia exigeix que la navegació hi sigui lliure, sense condicions ni peatges. No volen de cap manera que Hormuz formi part de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Des de l'Elisi han deixat anar una advertència. El món seria molt complicat si s'imposessin peatges a l'estret de Malaca, el de Gibraltar o al canal de la Mànega. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els treballadors de les refineries convoquen vaga a tot l'estat per al 27 de maig.
0: Fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada es farà en els 10 complexos que hi ha a tot l'estat, amb més de 20.000 treballadors. A Tarragona, la vaga afecta els centres de Repsol i Acesa. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si les negociacions no avancen, hi haurà problemes d'abastiment de combustible a finals de mes.
4: Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens.
0: La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix en un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
1: I Ucraïna ha atacat aquesta matinada objectius a la ciutat russa de Briansk amb un balanç de 13 ferits, segons fonts locals russes.
2: Aquest atac formaria part de la resposta ucraïnesa als bombardejos que 24 hores abans havia llançat Moscou sense fer cas a l'alto el foc unilateral decretat per Kiev. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va denunciar més de 1.800 violacions d'aquesta treva amb un balanç de 2 morts. Ara tot fa pensar que Ucraïna no respectarà la treva, també unilateral, que Vladimir Putin va anunciar per dissabte coincidint amb una desfilada militar a Moscou per celebrar la victòria soviètica sobre els nazis. D'altra banda, l'exèrcit de la República Bàltica de Letònia ha informat que aquesta matinada dos drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat.
1: I si es compleixen les enquestes de les eleccions d'avui, Escòcia es dona per segura la cinquena victòria consecutiva del Partit Nacional Escocès.
0: I a Gales, per primera vegada, també hi guanyaran els independentistes.
1: Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
5: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria independentista i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gales, els laboristes podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: A Gales, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gales des del 99.
5: També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Quim Olivares, des d'Edimburg, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6 i 17. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
7: Bon dia.
1: Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions de l'AP7 que avancen en trams prohibits. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança a Catalunya Ràdio.
8: L'augment en la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial.
9: L'ús de les càmeres l'any passat va permetre multiplicar per més de 100 les sancions per avançaments de camions en trams prohibits. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 al mateix període del 2025. Aquest 2026 han baixat fins a gairebé les 2.000, una xifra que suposa 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notant l'efecte de les penalitzacions.
10: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram, i per tant veiem aquest descens de les infraccions.
9: I aquest primer trimestre del 2026, les sancions per circular fora de l'horari permès en camions han estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ja tenim més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Visitarà la presó de Brians i farà un acte

0: multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya.
1: L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona i, segons el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el bisbe Joan Planelles, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
2: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
1: L'endemà al matí el papa anirà a veure els interns de la presó de Brianzú i visitarà Montserrat. A la tarda anirà a la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, per ingressar-se, interessar-se en la seva tasca social i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
3: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no? Precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
1: I la visita s'acabarà a les Canàries amb l'atenció posada a la situació a les persones migrants.
0: I veurem també què passa amb el vaixell de les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'arcabisbat de Barcelona i la Junta Constructora de la Sagrada Família asseguren que la visita del papa tindrà un gran impacte internacional i projectarà Catalunya com a terra d'acollida. Sèrie Forment.
4: El president Illa serà el moment de demostrar al món
5: que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
4: El bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, destaca la singularitat que el pontífex inauguri la Torre de Jesús,
6: que culmina una etapa del temple i esdevé un signe visible, obert al món, de pau i d'esperança per tota la humanitat.
4: I des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el president Esteve Camps diu que
7: és també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
4: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cap de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio, viatja a Roma, on intentarà reconduir les relacions amb el papa.
8: La visita, que feia temps que estava programada, arriba en un context de tensió i d'intercanvi de declaracions entre el president Donald Trump i Lleó XIV. El papa va criticar públicament la gestió de Trump de la guerra de l'Iran i l'inquilí de la Casa Blanca li va respondre qualificant-lo de dèbil i pèssim en matèria de relacions exteriors. Rubio arriba avui a Roma i es desplaçarà al Vaticà per reunir-se amb el papa. Demà mantindrà una trobada amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abans de tornar a Washington.
0: Un jutge federal dels Estats Units ha publicat en les últimes hores la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein.
9: La carta que els mitjans nord-americans no han pogut verificar s'ha inclòs en l'expedient judicial del cas. L'excompany de cel·la del magnat assegura que la va descobrir el juliol del 2019 dins d'una novel·la gràfica, després que Epstein el trobessin inconscient amb una tira de tela al voltant del coll. Epstein va sobreviure aquell incident i dues setmanes després va aparèixer mort. El magistrat Kenneth Karas, que supervisa el cas de l'excompany de cel·la d'Epstein, és qui ha publicat la suposada nota on el magnat s'acomiada i assegura que el van investigar durant mesos sense trobar cap prova contra ell.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura a la xarxa X que posar fi al terror de la violència masclista és una prioritat absoluta, després dels dos últims feminicidis a l'Estat.
1: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes en les últimes hores, el de la dona de 60 anys morta al març a Tortosa i una altra dona de 57 anys a qui la seva exparella hauria matat ahir a Santa Cruz de Tenerife. En cap dels dos casos hi havia denúncies prèvies. Des de principis d'any, 19 dones han estat assassinades a tot l'Estat, dues a Catalunya, i en són 1.360 des del 2003. Quan es van començar a comptabilitzar els casos.
0: I mor als 87 anys Ted Turner, fundador de la CNN i visionari dels mitjans de comunicació. Xavier Vilà.
10: L'empenta d'aquesta figura extravagant i provocadora va sacsejar el tractament informatiu de les notícies amb la creació, el 1980, d'un canal per cable que va fer eclosió amb la cobertura de la guerra del Golf Pèrsic l'any 91, narrada per l'icònic Bernard Shaw.
11: Bernard Shaw in Baghdad.
10: Trump n'ha elogiat la figura, malgrat que Turner va donar suport públic a Hillary Clinton a les eleccions del 2016. Filàntrop que va contribuir amb 1.000 milions a l'ONU i exmarit de Jane Fonda, Turner va revelar el 2018 que patia demència i ha acabat la seva vida sota cures pal·liatives. Xavier Vilà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: I avui última oportunitat per veure l'último de la fila a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El primer concert va ser, recordem, diumenge, i la gira de Manolo García i Quimi Portet continuarà la setmana que ve a Roquetes de Mar. També passarà per Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla i València.
1: La segona. Que sou aquí, que assenyaleu un nou camí, ja em
0: coneixeu, és part de mi aquesta enyorança. I avui, nit de Premis Sonor, els premis dels podcasts en català. Entre els finalistes hi ha els d'aquesta casa en defensa de Companys i la Roda Gitana, en la categoria de narrativa de no-ficció i de proximitat. I l'última bruixa, també del 3CAT, és finalista en la categoria de realització i disseny sonor. Els premis s'entregaran, com dèiem, aquesta nit en una gala que es farà a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou.
1: I la tercera?

0: Així sona Somia Truites de Llum Rajoles, l'últim avançament del disc que sortirà la setmana vinent, divendres 15 de maig. El disc tindrà col·laboracions amb els lleidatans Sexenis, Salva Nua, Abril, Mos, Marvi i també amb la Black Music Band.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El PSG empata a 1 al camp del Bayern. Luis Enrique disputarà amb el PSG la seva segona final de Champions consecutiva.
2: És l'entrenador de moda, l'equip referència a Europa, aquest equip francès. Luis Enrique, eufòric, aspira a guanyar la seva tercera Champions, la primera amb el Barça.
3: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupo, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
2: Dembélé va avançar al PSG al minut 3 i Kane va empatar, però ja el temps afegit.
1: I el Barça perd per lesió a Graham Hansen, per una lesió muscular.
2: Sí, ara mateix és dubte. Per jugar a la final del 23 de maig a Oslo, té afectat l'adductor de la cuixa dreta, seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps. Les blaugrana van golejar el Llevant 5-0, van oferir el títol de Lliga a l'afició. Alexia Putellas, capitana del Barça.
4: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
2: Gerard Piqué sancionat amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per increpar i criticar els àrbitres després de l'Andorra Albacete. El Barça, que es classifica per la 8a final a 4 de la Champions d'handbol de manera consecutiva, els blaugrana van guanyant l'Andes 31-21, i a la Champions d'hoquei patins, eliminació del Reus davant el Benfica a la tanda de penals. Avui Barça Sporting de Portugal als quarts de final.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
9: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-vos pot ser dedicar una estona a cuidar els vostres algoritmes de les xarxes socials. Suposo que ja ho sabeu, que les xarxes socials aprenen del nostre comportament i van adaptant el contingut a les nostres suposades preferències. Però alerta, perquè això té un problema i és el següent. Posem, per exemple, el meu cas. Jo un dia vaig veure un vídeo d'un peixater japonès tallant tonyina i em va agradar. El vaig trobar relaxant i me'l vaig mirar sencer dues o tres vegades i després li vaig fer like. I clar, l'endemà ja me'n van sortir uns quants més i també els vaig mirar tots perquè encara em feien gràcia. I una setmana després, que és on som ara, ja pràcticament només em surten vídeos de japonesos tallant tonyina. I com més vídeos d'aquests miro, més me'n surten. I clar, noto que m'estic encasellant. I avui he dit, mira, fins aquí. I he fet net. Es veu que es pot fer això. He posat l'algoritme a zero i ara almenys tinc uns dies per tornar a ser lliure de decidir amb què vull alienar-me.
1: I avui cançons sobre les eleccions d'atenció al Regne Unit.
10: Sí, eleccions municipals, on dels centres d'atenció serà Birmingham, d'on una tercera part de la població és musulmana i s'han presentat agrupacions independents, i de Birmingham, justament, van sortir aquests que estem sentint, els Duran Duran. No, the...

0: També hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia, on els nacionalistes podrien recuperar la majoria absoluta, i Escòcia és la terra de Lluís Capaldi. També hi ha eleccions a Gales. Mm? Hi ha molts cantants de Gales, eh? Mm? Però no n'hi ha poc, no n'hi ha gaires com el Tigre. Ja estava per tu, una mica.
1: Per què?
0: No, per res, per res. Home, perquè quan fèiem els assajos al col·lapse alguna vegada l'havies cantat amb la banda, eh?
1: Jo la cantava, aquesta, sí.
0: Sí, allò sí. Quan feies així.
1: És veritat, hòstia, però això fa ja ha plogut, eh? Deu fer 3 o 4 anys, ja,
0: això. Mateix.
1: Sí, sí, em posava a cantar amb la banda Sex Bomb. Sex Bomb.
0: Vinga, fot-li si vols. Tom Jones, el Tigre de Gales. Per cert, a Gales els laboristes fa 100 anys que governen i avui podrien perdre, i Tom Jones no se'ls estima gaire perquè diu que li van pujar els impostos i va dir, jo me'n vaig a viure als Estats Units, que allà em pago menys.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solans. Atenció, perquè tenim una incidència ara mateix a l'estació de l'aeroport.
1: Sí, a l'R2 Nord la circulació de trens està interrompuda entre les estacions d'Aeroport i el Prat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Prat de Llobregat per una incidència. Es recomana utilitzar transport alternatiu per arribar a l'aeroport.
0: I el creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja rum a les Illes Canàries, on ha d'arribar aquest cap de setmana.
2: De moment hi ha 8 casos confirmats. Pel que fa als 14 espanyols que hi ha a bord, entre els quals 5 catalans, seran traslladats a Madrid per fer quarantena. Segons la ministra de Defensa, Margarita Robles, es tracta d'una mesura voluntària.
3: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica.
2: Aquesta no era Margarita Robles, era la portaveu de la plataforma 03, que avui també hi ha vaga a les escoles bressol.
0: I dedicarem bona part també del programa avui a parlar amb diversos experts de l'Àgora sobre el que està passant amb aquest vaixell. Per exemple, Amos García, epidemiòleg i exmembre de l'OMS. Manel Cervantes també ens acompanyarà, excap del Servei d'Infeccions del Parc Taulí de Sabadell, però també Verònica Pavés, periodista de les Canàries, per conèixer l'última hora. I les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades avui a la vaga.
1: Sí, ara ho sentíem. És la primera de les aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny, i des de la plataforma 03 demanen una rebaixa de les ràtios.
0: Avui hi haurà cara a cara també al matí de Catalunya Ràdio entre Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, i Ignasi González, secretari general de professors de secundària. Cara a cara a partir d'un 11:15. USTEC no ha volgut participar en aquest debat. I la investigació per apunyalament mortal d'una dona a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicida psicòtic.
2: És la hipòtesi principal amb què treballen els Mossos mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica a la presó de Brians 1. Ahir al matí, l'intendent de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, defensava amb dades a la mà que no està creixent en general la d'inseguretat.
4: En el 2016, ara fa 10 anys, teníem 22.000 delictes de lesions. L'any passat, el 25, 2.000 delictes menys. Hi ha menys baralles tumultuàries. 2016, 54 baralles tumultuàries. L'any passat, 53.
0: I vist per sentència al judici pel cas de les mascaretes.
1: Coldo García, mà dreta de l'exministre Ábalos, assegura que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
5: A mi també me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
0: Donald Trump insisteix que la guerra contra l'Iran acabarà de pressa.
2: Sosté que l'ofensiva militar ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme.
6: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: I cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions de l'AP7 que avancen en trams prohibits.
1: Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança Catalunya Ràdio. L'augment en la detecció ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial.
0: També tenim detalls de la visita del Papa a Catalunya. Visitarà la presó de Can Brians.
2: I farà un acte multitudinari a l'estadi olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya.
0: I avui parlarem també amb Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu Llobregat. El Papa també serà a la Sagrada Família i també a Montserrat. I notícia que de fa poca estona s'ha publicat la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein.
1: És un privilegi poder escollir el moment de dir adéu, és el que es pot llegir al text que assegura haver trobat un excompany de cel·la del magnat i que no ha pogut ser verificada.
0: I repassarem ara també les portades de la premsa, avui Marc Jurado, amb l'antivirus de totes i cadascuna de les portades del dia.
7: Sí, les Canàries esclaten contra la sanitat. Què és això, que el vaixell ve cap aquí? És una pregunta textual de les autoritats canàries a la portada del Mundo. El periòdico Les Canàries escala del vaixell de l'antivirus. La Vanguardia es fixa en els passatgers i diu que seran repatriats de les Canàries als seus països, titular gairebé igual al diari. Ara, més antivirus, ara però les fotos. Foto d'un dels evacuats sortint en una ambulància amb la típica granota blava i les mans al cap. La veiem a l'Ara, també al País i al Mundo. En canvi, veiem un petit vaixell amb personal sanitari tant al periòdico com també al País. Altres temes de portada. Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara, ho diu La Vanguardia. El Papa inclou Brians 1, ara ho dèiem, i una església del Raval a la seva visita a Barcelona, ho explica l'Ara. Illa i Collboni pacten invertir més de 400 milions als barris del Besòs, ho llegim el periòdico, i acabem amb el País. El fiscal sosté que Ábalos va crear una verdadera organització criminal.
0: Avui a la Bisbal del Penedès es desperten amb 7 graus, al migdia arribaran els 21, i a Roses n'hi ha 11, amb una màxima prevista de 19. El dia comença amb sol, però avui s'esperen ruixats de tarda a moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, ara mateix el cel és serè, gairebé tota Catalunya, només hi ha algun banc de de boira molt puntual, però a partir de mig matí, migdia, hi haurà nuvolades i algun ruixat al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i durant la tarda tots aquests ruixats es desplaçaran més cap a l'interior. Els més forts avui cauran al Pirineu, Prepirineu, al nord de la Catalunya central i també del Pla de Lleida.
0: I davant la pròxima arribada a les Canàries del creuer afectat pel brot d'antivirus, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Sobta l'alegria amb la qual el govern espanyol ha decidit fer-se càrrec del famós creuer afectat per un brot d'antivirus. Sabem que l'administració de Pedro Sánchez és la reina de la propaganda, i heus ací que ahir a la ministra de Sanitat, Mònica García, se la veia estupendíssima defensant el model de salut estatal i les garanties immunitàries per tots els afectats que encara es confinen al vaixell Ondius. Davant les prevencions del president de Canàries, el govern espanyol ha decidit tirar pel dret i acollir les peticions de l'Organització Mundial de la Salut com aigua de maig, i mostrar així al planeta les garanties d'un sistema que evacuarà tot Déu amb una seguretat espartana. No som davant d'un brot com el del coronavirus, que l'administració va desestimar inicialment com un simple refredat. Aquest és un vaixell que no durà gaire problemes, ideal per fer un bon anunci.

0: I amb què ens despertes avui, Marta Viana? Bon dia.
1: Doncs amb l'estaca de Lluís Llach, perquè avui el mític cantautor fa 78 anys i és un bon moment per recordar un dels seus himnes. L'estaca ha estat traduïda a diversos idiomes i se n'han gravat una cinquantena de versions. Per exemple, el sindicat Solidaritat va convertir-la en el seu himne per tombar el règim soviètic a Polònia als 80. Lluís Llach fa anys que està apartat dels escenaris, però la seva música continua més vigent que mai.
2: Les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ella és més àmplia, més gran.
0: Tot això avui que els matiners de Catalunya Ràdio no hi havia el Xavi Canalies, però sí que la Lara García i la Martí Vianes han despertat a les 5 del matí. I amb qui hem parlat avui, Marta?
1: Doncs hem parlat amb el Pere Pifarré, que és de Lleida, és professor, i estudia periodisme a la tarda. Es lleva molt, molt d'hora per fer una mica d'exercici abans de treballar i ens ha dit que li encanten els matiners i que ens escolta cada matí.
3: I m'encanta perquè sempre m'acompanyem. Me fa molta il·lusió la trucada perquè és una manera de connectar amb persones que realment sempre us estic escoltant i ja tinc l'oportunitat d'intercanviar una mica de mirada. I l'hora d'esmorzar és quan coincidim amb el meu fill i és aquesta part que ens acompanya molt perquè fent l'esmorzar, xerrant amb el meu fill, doncs us escoltem i feu que el matí sigui diferent, un matí bonic, divertit i agradable.
0: I avui on són festes?
1: Doncs avui hi ha festa major al Col·legi, al Segrià, amb concerts a les 6 de les nostres compositores i a les 8 del vespre el Tossals Fest Run. Des d'avui fins al 17 de maig hi ha festa també major a Villavareix, al Gironès, que arrenca avui amb una proposta cultural a la biblioteca. Ai, no ho he dit bé, perdoneu. Arrenca avui amb una proposta cultural a la biblioteca amb la presentació del conte Un tal pel país dels samurais de l'autor local Martí Gironell. A Can Gruart tindrà lloc la inauguració de l'exposició d'art i del concurs de plantes i flors.
0: I a les xarxes?
1: Doncs hem de parlar d'un vídeo viral de l'activista austríaca i artista Florentina Holzinger a la Bienal de Venècia. El vídeo se la veu a ella dins d'una campana de bronze. Se la veu totalment despullada, de cap per avall, com si fos el batall, que és aquesta peça metàl·lica a l'interior d'aquesta campana. I la fa sonar. És una instal·lació que sona cada hora i en què vol simbolitzar l'imminent apocalipsi climàtic. Cada hora, com dèiem, ella es mou per indicar l'alarma per la inundació que ha de venir a la ciutat de Venècia.
0: Però està ella allà quieta, cap per avall.
1: Cap per avall, mira el vídeo.
0: Quantes hores?
1: Pues tot el dia. La nit no ho sé, la nit la desconec.
0: Està ben bé, has d'estar ben bé com una campana.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Maria Vidal, de Girona. Lamenta el que considera comportaments incívics per part de molta gent en espais naturals, com els aiguamolls de l'Empordà, el Clot d'Espolla o també els deltes de l'Ebre i del Llobregat. Demana que, a banda de promocionar aquests indrets, es faci pedagogia perquè tothom sigui respectuós.
6: Si hi ha una zona cordonada, no entreu. Si posen nidificació d'aus, no hi aneu. Si totes aquestes coses, perquè llavors la gent aparca un pot, malament, deixen brutícia, criden, deixen anar gossos. La gent gaudeix del paisatge i, a més, el malmet. No és capaç de gaudir-ho sense malmetre-ho.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Favó i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
1: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli de Brent baixa un 7% fins als 101 dòlars i les borses remunten. A l'Àsia, el Nikkei de Tòquio es dispara al voltant d'un 6% i el Hang Seng de Hong Kong puja un 2%. La desescalada de tensió a l'Iran també va fer que ahir els índexs d'Europa tanquessin en verd. L'IBEX ha pujat gairebé un 2,5% i ha recuperat els 18.000 punts. A Wall Street també s'hi trasllada aquest optimisme. Els dos índexs principals van repuntar ahir entre un 1 i un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
10: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: A Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer afectat per un brot d'antivirus.
12: El vaixell va sortir de Cap Verd ahir a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. El creuer atracarà en un port secundari al sud de Tenerife. Les autoritats sanitàries faran una primera avaluació i, si no hi ha cap nou contagi, dilluns es repatriaran els ciutadans estrangers i es traslladaran els 14 espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid perquè hi facin quarantena. Margarida Robles, ministra de Defensa.
13: Persones asimptomàtiques, allí en l'Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
12: Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha risc per la població. Ahir es van poder evacuar els tres malalts que hi havia a bord, que són el metge del vaixell, un tripulant i una passatgera. A tots tres se'ls va traslladar als Països Baixos. També s'està fent seguiment de la vintena de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes.
0: I també fem seguiment de la incidència que coneixíem fa uns minuts a l'R2 Nord, incidència a l'estació de l'aeroport.
12: Sí, la circulació de trens està interrompuda entre les estacions d'aeroport i el Prat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Prat de Llobregat per una incidència, com dèiem. Es recomana utilitzar el transport alternatiu per arribar a l'aeroport.
0: I previsió del dia, avui primera jornada de vaga a l'educació en la nova tongada de protestes. Avui és el torn de les escoles bressol.
12: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03 reclama reduir ràtios, un augment dels salaris, més mans i millora de les infraestructures. Georgina Rius n'és la portaveu.
14: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica.
12: Els serveis mínims són d'un 33% de la plantilla.
0: I en el conflicte a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha insistit aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat.
12: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà a governador a Geòrgia, Bart Jones. Abans, en dos actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
15: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
12: Unes declaracions de Trump que han tingut un impacte econòmic positiu a nivell mundial. Mentrestant, França es prepara per la missió internacional per protegir el trànsit pacífic de vaixells per l'estret d'Hormuz. En paral·lel, exigeix a Washington i Teheran que deixin la qüestió de l'estret fora de la taula de negociacions.
0: Més notícies. L'Eroca Nestlé prepara tot l'estat afecta, sobretot els treballadors catalans.
12: La multinacional suïssa planteja acomiadar 178 persones entre les seus d'Espluga, Girona i Reus, que són més de la meitat de la plantilla espanyola.
0: Roger Santaló.
16: D'aquests 178 treballadors, el gran gruix d'afectats són de les oficines d'Esplugues, on Nestlé vol acomiadar 158 persones. També retallarà 12 llocs de treball a la planta de Girona i 8 a la de Reus. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada de l'Ero perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació. Pablo Esteban n'és el representant.
17: La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
16: Ahir es va constituir a Barcelona la taula de negociació de l'ERO entre l'empresa i els treballadors, que es tornaran a reunir el 15 de maig. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els treballadors d'apartaments turístics alerten que més de 200.000 persones, 40.000 de forma directa, es podrien quedar sense feina a Catalunya.
12: Això sí, s'aplica el decret del govern per eliminar bona part de les llicències en els municipis més tensionats. Molts són a la Costa Brava.
0: Girona, Fèlix Martín.
18: Han creat una associació que hi van presentar a Tossa de Mar. La preocupació pel seu futur és evident i en un col·lectiu molt ampli. Ha concretat el seu president, Guillem Laporta. També n'ha parlat pel matí de Catalunya Ràdio Carolina Betancourt, que treballa en la neteja d'aquests habitatges.
19: Hi ha aproximadament uns 40.000 llocs de treball de forma directa generats per aquests habitatges d'ús turístic, personal de neteja, reparacions, també implica doncs bugaderies.
20: Sabemos que està el problema, però la idea seria regular mejor i no eliminar i sobretot pues incluir-nos a nosaltres.
18: El decret implica que a partir del 2028 no es renovaran moltes llicències de pisos turístics i per tant la gent que treballa pot quedar sense feina. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Elisenda Carrera, la regidora d'Ara Vic, que podria fitxar per Aliança Catalana, es dona de baixa de la formació i continuarà com a regidora no adscrita a l'Ajuntament de la capital d'Osona.
12: Carrera ha pres la decisió després que Ara Vic l'hagi forçat a aclarir el rumor sobre el seu futur polític. La formació li havia reclamat que renovés públicament el seu compromís o que plegués, si eren certs els rumors, que la situen com a candidata d'Aliança Catalana a les pròximes municipals. La sortida d'Elisenda Carrera d'Ara Vic deixa encara en més minoria l'equip de govern municipal, encapçalat per l'alcalde Albert Castells de Junts. Castells li ha retirat les responsabilitats que tenia com a regidora.
0: I cultura, els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per Sant Jordi, una mica més que l'any passat, i per tant es confirma la xifra rècord de vendes anunciada aquell mateix dia.
21: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Més de la meitat dels llibres venuts, gairebé el 55%, eren en català. El gènere més venut va ser la ficció, seguit per la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. També es confirma que Crispetes de matinada de Regina Rodríguez Sirvent va ser el més venut de ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts i entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès en cinquena posició. En no ficció es manté al capdavant de la llista el manual de defensa del català d'Òscar Andreu.
0: I ara anem fins a la Bienal de Venècia perquè ja hi ha hagut les primeres polèmiques al certamen.
21: Les mirades estan totes posades en la participació de Rússia i en el pavelló d'Israel.
0: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
22: El pavelló rus ha reobert amb una festa que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot, mentre que el d'Israel ha necessitat protecció policial per les protestes contra l'ofensiva a Gaza. El president de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, defensa que el certamen ha de mostrar el món tal com és, sense excloure ningú.
23: Aquesta és una Bienal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
22: La realitat ha acabat silenciant el lema d'enguany, In Minor Case, que demana baixar el volum dels conflictes. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: De Venècia tornem a Barcelona.
21: Perquè el festival Docs Barcelona s'inaugura avui amb Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim iranià.
0: Marc Ruiz.
24: S'hi projectaran 57 produccions d'arreu del món amb mitja dotzena de sales, però també vol ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i nou curts, com explica el codirector del festival, Eric Mutger.
25: El sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
24: El Docs Barcelona se celebrarà fins al 17 de maig al CCCB, als cinemes Renoir, el Fenomen, els Omzeig, l'Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i la Casa Montjuïc. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara música.

0: El vibrafonista Àngel Pereira, el saxofonista Edu Cabello o el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar són alguns dels guardonats dels premis que atorga l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
1: Àngel Pereira ha rebut el premi a la trajectòria, ha treballat amb músics de gran reconeixement com Tete Montoliu, Tito Puente, Carles Benavent o Jorge Pardo. Pereira ha treballat també en l'àmbit de la música contemporània i clàssica amb Jordi Savall, Josep Carreras, Montserrat Caballé o Plácido Domingo i ha col·laborat també amb cantautors com Lluís Llach, Maria del Mar, Bonet o Charles Aznavour. El premi del jove talent ha estat per al saxofonista, com deia, Edu Cabello, que acaba de publicar el disc Ventanes, i pel que fa a la resta de guardons, el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar ha rebut el premi a l'impuls de la música en viu.
0: I els esports, Robert Prat.
2: Luis Enrique, que classifica el PSG per la segona final de Champions consecutiva després de l'empat a un al camp del Bayern. La blaugrana Graham Hansen es lesiona muscularment, és dubte per jugar a la final de la Champions femenina de futbol el 23 de maig. I el Barça guanya el Nantes i es classifica per la vuitena final a 4 de la Champions d'handbol de manera consecutiva.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
3: El Barça femení celebrava ahir la seva setena lliga consecutiva, a un parell de setmanes mal comptades de jugar la sisena final de Champions consecutiva, però amb certa inquietud a l'entorn davant del que passarà amb jugadores claus de la plantilla. Fa un parell de dies explicàvem a Catalunya Ràdio que Mapi ja ha comunicat al club que no seguirà. Ona anirà pel mateix camí i falta saber què passarà amb Alexia. Deixant al marge el cas d'Alexia, també en el seu dia van marxar jugadores que havien estat fonamentals, com Sandra Paños, Vicky Lozada, Jennifer Hermoso o Mariona Caldentey. La clau no és tant qui pugui marxar com la qualitat de qui agafarà el relleu. I aquí és on el Barça ha de centrar els seus esforços, fins on pugui, sabent que ha viscut durant molt temps una gran anomalia, la de disposar d'un bloc de jugadores, cadascuna de les quals era la millor del món en la seva posició.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
6: Ah, sí? Ah?
7: A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
5: Sí, he apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
7: sí.
5: Palmeretes de xocolata,
7: sí.
5: I una galeta de dàtils,
7: sí.
5: Que van fer la meva parella. Sí,
7: també
5: sí,
7: potser
5: sí,
7: si esmorzessin menys coses original. Ens en recordaríem. Sí.
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Tenim uns dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 4 graus a Ribes de Freser, 8 a Tornabous a l'Urgell i 11 graus a Molins de Rei. I el cel és serè gairebé tota Catalunya, excepte amb alguns bancs de boira molt puntuals que hi ha al voltant del Pirineu i també a la zona del Penedès. Poca cosa s'aniran aixecant. Tot i això, avui hi ha inestabilitat. I abans del migdia ja creixeran nuvolades i algun ruixat a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Després, a la tarda, es desplacen cap a l'interior els més forts al voltant del Pirineu, Prepirineu i zones pròximes de la Catalunya central o del nord del Pla de Lleida. Demà sembla que augmentaran els núvols a partir de mig matí, també cauran alguns ruixats. Dissabte podem tenir una tongada de pluja més abundant i diumenge tornarà a fer més sol.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
11: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
10: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
11: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
10: I sabem celebrar els bons moments.
11: Padapam, el Premi de Nobel de les Lletres Catalanes. Uau!
10: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
11: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
7: Que bé.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La tarda dona molt de joc.
12: Catalunya nit.
13: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
15: Londres, Quim Olivares, bona nit.
16: Hola, bona nit.
17: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
18: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
19: Washington, Oriol Serra.
20: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Ens allunyem de les estridències.
12: Catalunya nit.
23: Notícies sota la llum de la lluna.
4: Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor.
6: Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
16: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Honor.
6: Gala dels Premis Honor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
16: I el guanyador del Premi Honor, el millor podcast.
6: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
19: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de la situació al creuer afectat pel brot d'antivirus. Ho analitzarem amb l'epidemiòleg i exmembre del Comitè Permanent de l'Organització Mundial de la Salut per Europa, Amós García, i amb l'excap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, Manel Cervantes. Hi ha un quart d'11 cara a cara sobre la situació a les escoles i als instituts. A una banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, i a l'altra, Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
23: I a les 11, entrevista a Pedro Pardo. El 12 de maig dirigirà el concert per la pau a l'Auditori de Barcelona, que destinarà els beneficis a la Creu Roja. També ens acompanyarà Jordi González i sortejarem dues entrades per al concert.
19: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
24: Ahir vam estar pendents del vaixell que transporta passatgers amb antivirus. Ens en va parlar l'epidemiòleg Fernando Simón, malgrat les interrupcions de l'Armínia.
25: A ver, en plan, 1,5 million de fallecidos en España por tal virus, pues que no lo vemos, ¿no? Unos miles, pues a ver, difícil, ¿no?
26: Sí, pero no imposible. Doctor, tengo una pregunta.
24: Sí, pero Armínia, a usted no le han dado permiso para hacerle preguntas.
25: Dígame, adelante, Fernando. Adelante, señorita.
26: Pongamos por el caso que cuando el creuero arribe a las Islas Canarias y abran las puertas para sacar a los muertos, ¿no? Y a los que, digamos, todavía no lo están para mirar de curarlos.
27: Va, Armínia, vagi a la
26: pregunta. Sí, en el momento de abrir la puerta del barco, sí. Las ratas con el virus empiezan a escaparse corriendo por las Canarias, entonces, ¿luego qué pasaría?
25: Bueno, la verdad que...
24: No es una mala pregunta.
25: Me parece una pregunta interesante la de la señora, porque...
24: Ai.
26: Sí, no. Ai. Joan, fes-li la maniobra de Hitler.
27: No, jo no em dic Joan, em dic Joel, i no és maniobra de Hitler, és maniobra de...
24: A partir de 11:15, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
28: Avui torna a ser un bon dia per recomanar llibres per nens. Clarice Lispector, que és una de les escriptores més importants del segle XX, té una sèrie de relats infantils que no són tan infantils i que inclús els adults podem gaudir, perquè en el fons són filosòfics, com ho són també les preguntes i les observacions de les criatures. Per nens d'entre 6 i 8 anys, recomano La dona que va matar els peixos i El misteri del conill que pensava. Els podeu trobar tots dos publicats a l'editorial Cruïlla i a la col·lecció El vaixell de vapor.
0: I el segon, la Llucia Ramis.
29: Avui pot ser un bon dia, segur, perquè hi ha Kate Tempest de visita a Barcelona. Ha venut per presentar el seu llibre Tota la vida buscant. Ahir ho va fer amb Eugeni Despens des del Paral·lel 62 i avui ho faran pel Guasc a la Finestres. Kate Tempest va començar a fer rap als 16 anys i la seva obra trenca fronteres entre els gèneres i les formes artístiques, sempre hi estableix un diàleg creatiu. Això fa que arribi a un públic que potser no parava atenció a l'art o a la poesia o al hip-hop, però que es deixen com anar l'energia de temes com Diagnoses.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, avui no ens refiem del sol que farà ara al matí, perquè abans del migdia ja tindrem els primers ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a més, sembla que aquestes primeres pluges podrien aparèixer al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i sempre tindran un caràcter molt irregular, això sí. Durant la tarda s'aniran desplaçant a l'interior i els més forts haurien de formar-se al Pirineu, al Prepirineu, al nord de la Catalunya Central i al nord del Pla de Lleida. Aquí avui hi ha avisos grocs d'intensitat de pluja.
0: A poc es va aclarint també el futur dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. Tot i que encara queden interrogants per resoldre, el vaixell ja va de camí a les Canàries, on arribarà, presumiblement, entre dissabte i diumenge. D'allà, probablement el dilluns, els estrangers seran repatriats als seus països i els 14 espanyols, inclosos els 5 catalans, aniran cap a Madrid. Margarita Robles, ministra de Defensa.
2: Un avió militar irá a recogerlos a Canarias, cuando lleguen a Canarias. Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas.
0: I en les pròximes hores també s'haurà d'aclarir com serà aquesta quarantena. El període d'incubació del virus pot ser de fins a 45 dies, però el govern espanyol, després de la batalla judicial que va haver amb el coronavirus, ha volgut aclarir que es tracta d'una quarantena voluntària. I l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, també busca una vintena de passatgers que van baixar del creuer fa dues setmanes i van tornar cap a casa seva. Se sap que, com a mínim, un està contagiat i ingressat en un hospital de Suïssa. Tot i l'alarma generada, els experts asseguren que s'està actuant correctament i que cal precaució, però sobretot senderi. Robert Guerri, a Catalunya Ràdio.
3: Risc zero no hi ha mai, però escolti'm, s'estan fent les coses bé i amb mesures de seguretat i aplicant criteris preventius, epidemiològics i clínics.
0: I a l'Argentina, d'on va sortir el creuer, d'on surt aquesta variant del virus, l'única que es contagia entre humans, han començat a investigar les zones per on passa el vaixell.
4: El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene activa la vigilància epidemiològica per el virus del hantavirus.
0: En l'últim any s'han detectat un centenar d'infeccions que han acabat amb una trentena de morts. El govern ha admès que aquesta temporada el virus és més virulent que anys anteriors. Avui anirem també fins a les Canàries, al matí de Catalunya Ràdio, per veure com es preparen per rebre aquest vaixell. Analitzarem amb experts què sabem i què no sabem d'aquest virus i també parlarem amb un capità de vaixell per saber com es gestiona una situació com aquesta d'emergència sanitària en un creuer. L'altre tema del dia, tornen les vagues a l'ensenyament. I avui s'aturen els treballadors de les llars d'infants i al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un cara a cara especial sobre el moment que viu l'educació. Hi participaran Esther Vila, d'Educació de Comissions Obreres, que ha pactat amb el govern, i Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària. Vostè ha estat convidat, però no ha volgut participar en aquest debat. I el judici de les mascaretes ha quedat vist per sentència.
5: Muchas veces en la celda le doy vuelta a la cabeza. ¿Qué mal le he podido hacer? ¿Qué mal le he podido hacer para desearme tanto daño?
0: A l'últim torn de paraula, l'exministre José Luis Ábalos es preguntava per què l'altre acusat, Víctor de Aldama, l'ha assenyalat directament. El fiscal ha desvinculat el cas del cas Pedro Sánchez i ha mantingut les peticions de 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo i 7 per Aldama. I en esports, dos exblaugranes com Luis Enrique i Arteta es disputaran la final de la Champions.
6: Miquelito Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil.
0: El PSG va eliminar el Bayern en empatar 1 a Múnich. La final entre els parisencs i l'Arsenal serà dissabte 30 de maig. Tot això avui que a Marzà, a l'Alt Empordà, el sol ha sortit a les 6:36 i a la Torre de Claramunt, a l'Anoia, es pondrà a les 8:58 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'Àgora del matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Servei restablert.
9: Des de fa pocs minuts, els trens de la R2 Nord ja circulen entre el Prat de Llobregat i l'aeroport. A primera hora del matí, la circulació havia estat interrompuda en aquest tram per una incidència en un tren. Això sí, a la R2 9 hi ha retards, igual que ahir.
0: Es prepara.
10: A Tenerife, el dispositiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus. Després d'evacuar els contagiats, el vaixell ha sortit cap a les Canàries amb més de 140 persones a bord. Cap d'ells té símptomes de ser infectat.
11: El vaixell Londius va sortir ahir de Cap Verd i està previst que arribi a Tenerife entre dissabte i diumenge. Hi ha
8: gent de 23 nacionalitats diferents. Tots seran enviats als respectius països, mentre que els 14 espanyols seran enviats a Madrid a un hospital militar.
1: El creuer atracarà en un port secundari al sud de Tenerife i les autoritats sanitàries faran una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, dilluns els ciutadans estrangers seran repatriats i es traslladarà als 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid perquè facin quarantena. Margarita Robles és ministra de Defensa.
2: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena. Habitaciones individualizadas.
1: Mentrestant, el govern canari segueix criticant la decisió de la Moncloa de permetre que aquest vaixell arribi a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Voluntària.
9: Una de les coses que ha d'acabar d'aclarir el govern espanyol és com funcionarà la quarantena. Es calcula que aquest virus pot tenir un període d'incubació d'un mes i mig, però la justícia ja va dir que el confinament per la pandèmia va ser inconstitucional, per això subratlla ara que la quarantena serà voluntària.
0: Esperant.
10: El virus ha provocat ja la mort de 3 persones al creuer i com a mínim 5 infectats més. Els 3 que seguien a bord, el metge del vaixell, un tripulant i una passatgera, ahir van ser evacuats. Tots 3 van sortir pel seu propi peu i se'ls va traslladar a l'aeroport de Cap Verd per evacuar-los cap als Països Baixos.
8: Un dels avions que porta 2 d'aquests infectats va tenir un problema tècnic en l'equip de suport als pacients i ara es troba a Gran Canària, esperant. El govern canari va oferir unes bateries, però el ministeri creu que aquestes bateries no aguantarien tot el trajecte fins a Amsterdam. Un altre avió està volant cap allà perquè els pacients puguin seguir amb el viatge.
0: Variant andina.
9: També s'està fent seguiment de la 20ena de passatgers que van baixar del creuer en una escala a l'illa de Santa Helena a finals de març. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes. La Comissió Europea assegura que el risc per la població general és baix.
10: L'OMS ha confirmat que la soca d'aquest antivirus, l'única que es contagia entre humans, la infecció no és tan fàcil com pot ser el coronavirus, però la mortalitat és més elevada.
0: Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
11: L'Argentina ha decidit enviar cap a Europa un lot de 2.500 tests reactius de la soca Andes del hantavirus amb la finalitat d'ajudar les autoritats sanitàries de països com, per exemple, Espanya, el Regne Unit, els Països Baixos o bé qualsevol altre estat que ho requereixi. Ara bé, el que les autoritats sanitàries del país sud-americà d'aquí de l'Argentina no saben encara i afirmen ja investigar és com va poder arribar el virus al buc per acabar contagiant passatgers i tripulants amb resultats mortals. Les possibles teories apunten a un contagi dies abans d'abordar l'embarcació en excursions anteriors a la cingladura nàutica. Hugo Pizzi és infectòleg argentí.
12: Desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermedad.
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A la vaga.
8: Educadors i educadores de 0 a 3 anys estan convocats avui a la vaga. Són 60.000 professionals d'11.000 centres públics i privats a tot Espanya.
9: En el cas de Catalunya, és la primera de les 17 aturades que hi ha previstes en el mes i mig que queda abans d'acabar el curs.
13: La plataforma 03 reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris, una millora de les infraestructures dels centres educatius i més mans. Georgina Rius és la portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondres gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
13: S'han decretat uns serveis mínims d'un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia una manifestació a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un 40%.
10: 905 escoles i instituts públics, prop de la meitat dels que hi ha a Catalunya, ja s'han adherit al manifest per deixar de fer colònies i sortides al curs vinent. És una de les mesures impulsades pels sindicats com a protesta per reclamar millores en les condicions laborals.
0: Insisteix.
8: Donald Trump en què la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat. Ho ha tornat a dir aquesta matinada en un míting telemàtic. Abans, en 2 actes oberts a la premsa, el president nord-americà havia confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ja ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme sobre un possible acord amb l'Iran.
15: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
9: Les borses d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics han pujat amb força i el preu del petroli Brent ja està per sota dels $100.
0: 230 objectius.
10: Segons el Washington Post, l'Iran ha malmès en els 2 mesos de guerra 230 objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. És un recompte que s'ha fet estudiant fotografies de satèl·lits i que inclou hangars, dipòsits de combustible, avions, casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions.
8: Per la seva banda, la cadena NBC explica avui que Donald Trump va anunciar la suspensió d'aquesta missió per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz per les pressions que va rebre d'Aràbia Saudita.
0: A les urnes.
9: Si es compleixen les enquestes de les eleccions d'avui a Escòcia, es dona per segura la cinquena victòria consecutiva del Partit Nacionalista Escocès. A Gales, per primera vegada, també hi poden guanyar els independentistes.
0: Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
16: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria independentista i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gales, els laboristes podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobbold, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: In Wales, some of that... A Gales, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gales des del 99.
16: També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Quim Olivares, des d'Edimburg, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Compareix.
10: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, serà avui al Congrés per abordar la crisi per la segona flotilla interceptada per Israel la setmana passada, una captura que el govern espanyol considera il·legal. Un català d'origen palestí continua detingut a Tel Aviv.
0: Polèmica.
8: La geopolítica ha eclipsat l'art en l'estrena de la Bienal de Venècia. El retorn de Rússia o la participació d'Israel han centrat totes les mirades en una edició que, precisament, volia ser tranquil·la.
0: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
18: El pavelló rus ha reobert amb una festa que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot, mentre que el d'Israel ha necessitat protecció policial per les protestes contra l'ofensiva a Gaza. El president de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, defensa que el certamen ha de mostrar el món tal com és, sense excloure ningú.
19: Aquesta és una Bienal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
18: La realitat ha acabat silenciant el lema d'enguany, In Minor Case, que demana baixar el volum dels conflictes. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
9: El judici pel cas de les mascaretes, la suposada trama de corrupció amb la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid. A l'últim torn de paraula, tant l'exministre de Transports del PSOE, José Luis Ábalos, com el seu home de confiança, Coldo García, han defensat que són innocents.
20: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
10: Coldo García ha arribat a assegurar que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
0: Accent social.
8: La visita del Papa a Catalunya. Aquest matí l'arcabisbat de Barcelona acabarà de donar els últims detalls de la ruta que farà el pontífex els 9, 10 i 11 de juny. Ahir ja se'n van explicar els principals actes que inclouen una visita a la presó de Brians 1. Joan Planelles, bisbe de la Conferència Episcopal Tarraconense.
21: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: Refer ponts.
9: El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, viatja avui cap a Roma per intentar reconduir les relacions entre Washington i el Papa després

0: cas insisteix que els que no vulguin participar-hi, doncs que no hi participaran.
1: Avui farem un cara a cara sobre aquestes protestes. Serà a partir de les 10 del matí. Parlarem amb la portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, Esther Vila, i també amb el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández. L'USTEC hi havia estat convidada, però no ha volgut participar en aquest debat. En tot cas, aquests són els principals temes del dia. Repassem els bàsics del matí.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: Catalunya Ràdio. Ara són les 8 i 15 minuts, un quart de 9 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem els bàsics amb Silvia Solanes, Marc Jurado, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler i Anna Conda. I Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
1: Comencem amb una bona notícia. Per variar, s'ha resolt la incidència del matí a Rodalies.
5: Sí, des de fa una hora els trens de l'R2 Nord ja circulen entre el Prat de Llobregat i l'aeroport. A primera hora del matí la circulació havia estat interrompuda en aquest tram per una incidència en un tren. Això sí, a l'R2 Nord hi ha retards igual que ahir.
1: I ara una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia a la P7 es posen una mitjana de 21 sancions a camions que avancen en trams prohibits. Trànsit ho atribueix a les càmeres amb intel·ligència artificial. Núria Paraire.
6: L'ús de les càmeres l'any passat va permetre multiplicar per més de 100 les sancions per avançaments de camions en trams prohibits. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 al mateix període del 2025. Aquest 2026 han baixat fins a gairebé les 2.000, una xifra que suposa 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notant l'efecte de les penalitzacions.
7: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? A fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
6: I aquest primer trimestre del 2026, les sancions per circular fora de l'horari permès en camions han estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant de Mossos, el detingut pel crim d'Esplugues ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brians 1.
5: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el cas i, de moment, diuen que tot apunta cap a un cas psicòtic. També diuen que és un cas que no indica cap rebrot d'inseguretat. Així ho ha defensat l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, tot i entendre que el crim hagi generat inquietud entre els veïns.
8: La reacció veïnal és no només comprensible, és que va més de la comprensió. És normal que hi hagi por, és normal que hi hagi una sensació emocional que depassa i desborda el fet, i no vull menystenir la gravetat del fet, al contrari, no fem un tractament estadístic de fets tan greus, els tractem individualment, i aquest és un fet individual.
5: Rodríguez també ha defensat que no hi ha una situació d'inseguretat global a Catalunya.
1: I encara dels tribunals, la notícia de la nit és que als Estats Units un jutge ha publicat en la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein.
9: La carta que els mitjans nord-americans no han pogut verificar s'ha inclòs en l'expedient judicial del cas. L'excompany de cel·la del magnat assegura que la va descobrir el juliol del 2019 dins d'un llibre dues setmanes abans que aparegués mort. El text Epstein diu que no han trobat res en contra seu.
1: I no deixem els Estats Units, perquè Donald Trump insisteix que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat.
9: El president nord-americà ha insistit que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat.
10: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
9: Segons el Washington Post, l'Iran ha malmès en els dos mesos de guerra 230 objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. És un recompte que s'ha fet estudiant fotografies de satèl·lits i que inclou hangars, dipòsits de combustible, avions, casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions.
1: I la cadena NBC explica avui que Donald Trump va suspendre la missió militar per escortar vaixells de l'estret d'Hormuz arran de les pressions de l'Aràbia Saudita. El pla es podria reprendre quan hi hagués un acord i en això França hi tindrà un paper actiu. París, Isabel Galí.
11: El portaavions Charles de Gaulle ja ha deixat enrere el canal de Suez, camí d'Hormuz. França vol que estigui preparat per iniciar immediatament l'acompanyament de vaixells per l'estret tan bon punt Washington i Teheran garanteixin que no hi haurà més hostilitats. Juntament amb els implicats en aquesta missió, el Regne Unit, Països Baixos, Alemanya i Itàlia exigeix que la navegació hi sigui lliure, sense condicions ni peatges. No volen de cap manera que Hormuz formi part de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Des de l'Elisi han deixat anar una advertència. El món seria molt complicat si s'imposessin peatges a l'estret de Malaca, al de Gibraltar o al canal de la Mànega. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, les borses han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'acord.
5: Aquesta matinada, els mercats asiàtics han pujat amb força i el preu del petroli de Brent ja està per sota dels $100.

0: El neguit per la situació econòmica continua, sobretot per si el panorama no s'aclareix aviat. Per exemple, Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya.
1: El 90% són treballadors de les oficines que té Esplugues. També preveu fer fora 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de Reus. Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments.
2: La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
1: És Pablo Esteban, secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya. Els acomiadaments s'inscriuen en els plans de Nestlé de retallar un 6% la seva plantilla arreu del món.
0: I avui els bisbes de Madrid, Barcelona, Canàries i Tenerife donaran més detalls de la visita del Papa.
3: El pontífex arribarà a Barcelona el 9 de juny i en 48 hores visitarà la presó de Cambrians, una parròquia del Raval, i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Això a més dels actes ja anunciats a Montserrat o a la Sagrada Família. No s'ha revelat encara si el Papa mantindrà una trobada amb víctimes de pederàstia.
0: De moment, totes les institucions confien sobretot en el ressò internacional d'aquesta visita. Cèlia Forment.
4: El president Illa serà el moment de demostrar al món
5: que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
4: El bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, destaca la singularitat que el pontífex inauguri la Torre de Jesús,
6: que culmina una etapa del temple i esdevé un signe visible, obert al món, de pau i d'esperança per tota la humanitat.
4: I des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el president Esteve Camps diu que
7: és també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
4: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una altra reacció, l'augment del turisme.
3: Les reserves d'hotels a Barcelona han augmentat un 22% els dies que hi serà el Papa, segons el portal StatMinder. A Madrid és el doble.
0: De moment, a qui veurà avui el pontífex és el secretari d'Estat de Donald Trump.
3: Marco Rubio viatja a Roma, on intentarà reconduir les relacions amb el Papa. La visita, que feia temps que estava programada, arriba en un context de tensió i d'intercanvi de declaracions entre Donald Trump i Lleó XIV.
0: I també avui hi ha eleccions al Regne Unit. A Escòcia, els nacionalistes podrien recuperar la majoria absoluta i a Gal·les podrien guanyar per primer cop els independentistes. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
8: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria independentista i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gal·les, els laboristes podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: A Gal·les, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gal·les des del 99.
8: També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Quim Olivares, des d'Edimburg, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja ha quedat vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes.
10: La suposada trama de corrupció amb la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid. A l'últim torn de paraula, tant l'exministre de Transports del PSOE, José Luis Ábalos, com el seu home de confiança, Koldo García, han defensat que són innocents.
11: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
10: Koldo García ha arribat a assegurar que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
0: Parlant de suposades irregularitats, el Tribunal de Comptes Europeu denuncia falta de transparència en la gestió dels fons de recuperació després de la pandèmia. Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Els països analitzats, inclosa Espanya, sovint no identifiquen els destinataris privats que reben les ajudes i els auditors europeus tenen problemes per saber en mans de quines empreses o particulars acaben els diners. El Tribunal de Comptes Europeu tampoc veu amb bons ulls que Brussel·les pagui aquests fons per avançat, en base a un càlcul de costos estimat. Els auditors constaten que molts cops el cost final d'aquests projectes és inferior al que s'havia calculat inicialment i alerta que aquesta diferència de diners se la queden als estats en forma de guanys. És una situació que inquieta el Tribunal de Comptes Europeu perquè compromet, diu, l'ús adequat dels recursos. Es dona la circumstància que el govern espanyol ha aprofitat diners sobrants d'Europa per pagar pensions, una partida desvinculada dels fons comunitaris. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un comiat.
13: Hi, I'm Ted Turner and this is Cable News Network.
14: This is CNN.
0: Ha mort Ted Turner, fundador de la CNN. La CNN.
10: Sí, exacte, se'l considera creador dels canals de notícies de 24 hores. Tenia 87 anys i va ser també un dels primers presidents d'una empresa, Time Warner, en ser una estrella mediàtica.
0: I en crònica cultural també ens volem fixar amb la productora d'animació japonesa Studio Ghibli, que rep el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats.
14: Aquest estudi el va fundar el mestre de l'anime Hayao Miyazaki i ha produït pel·lícules d'animació de gran èxit mundial com La princesa Mononoke, El viatge de Chihiro o El meu veí Totoro. El jurat ha destacat que la productora ha transformat de manera excepcional, diu, la creativitat en coneixement i comunicació, i destaca també que els universos que creen les pel·lícules de l'estudi mostren valors com l'empatia, la tolerància, l'amistat i el respecte cap a la natura i cap a les persones.
0: I encara sobre el món audiovisual, avui arrenca el Festival Docs Barcelona.
14: Hi haurà una seixantena de produccions, 19 de les quals són catalanes. La inauguració serà a Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim iranià.
15: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
20: Plutó! Ganímedes!
21: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
22: Hi ha una terra on el silenci ens parla, una terra que neix del riu, una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
23: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
24: Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
25: Benvinguts a Fanzone.
24: Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanya.
26: Soy el nuevo Buffoni!
25: Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
24: Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Luis Enrique i el seu PSG confirmen com a equip del moment. Els francesos es classifiquen per segon any consecutiu per la final de la Champions.
28: Amb l'empat a un al camp del Bayern, Dembélé va avançar el PSG, minut 3, Harry Kane va empatar, temps afegit, Luis Enrique eufòric, aspira a guanyar la seva tercera Champions.
29: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues, vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
0: I el Barça perd Graham Hansen per una lesió muscular i es dubta per la final de la Champions femenina.
28: Li ha fatal l'adductor de la cuixa dreta, seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps. Les blaugranes van golejar el Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició. Alexa Putellas, capitana del Barça.
30: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
0: El Barça es classifica per la vuitena final de quarts de quatre a la Champions d'handbol de manera consecutiva.
28: Sí, sí, és un fet que el Barça ja domina el panorama europeu de l'handbol. Els blaugranes van guanyar el Nantes 31-21. Antonio Carlos Ortega, tècnic del Barça.
31: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas pel tema econòmic i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
28: Gerard Piqué, sancionat amb 6 partits, 2 mesos d'inhabilitació per increpar i criticar els àrbitres després de l'Andorra Albacete. A la Champions d'hoquei patins, eliminació del Reus davant el Benfica, la tanda de penals, avui Barça Sporting de Portugal als quarts de final, i arrenquen també les semis de la Lliga Femenina Bàsquet entre el València i l'Uni Girona a partir de les 7.

0: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
1: Tuya.
0: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
1: Sí, tu prima.
2: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
3: Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... La vaga a les escoles Bressol és la primera de les aturades previstes que ha convocat els sindicats majoritaris a l'educació fins a final de curs. Des de l'escola Bressol Rellotge, a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí ja comencen a arribar mares amb els seus petits. Podem llegir cartells a la porta d'entrada on podem llegir defensem el 03, no és un guarderia, l'etapa 03 és educació o la conciliació no és responsabilitat exclusiva de l'escola també. Escoles Bressol, públiques de qualitat i per a tothom. Recordem que a les 12 hi ha manifestacions convocades a totes les 4 capitals catalanes. Aquí a Lleida anirà de la plaça de l'Ajuntament fins a la subdelegació del govern espanyol.
3: I fa mitja hora, a les 8, han reobert els col·legis electorals a Escòcia i Gales, on avui hi ha eleccions. Edimburg, Quim Olivares, good morning.
5: Hola, good morning. Aquí a Escòcia es dona per segura la victòria del Partit Nacional Escocès. A Gales, per primera vegada, els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar unes eleccions. I a Anglaterra, els comicis locals parcials espera una davallada dels laboristes del primer ministre Starmer, que si és molt forta l'obligarà a tornar a defensar el seu lideratge. I finalment, un dels que guanyarà pes polític serà la dreta radical i populista de Reform UK.
3: I al Congrés, d'aquí a 2 hores i mitja, el ministre José Manuel Álvarez compareix per explicar quines accions prendran davant la detenció d'Israel de l'última flotilla. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia, sí, especialment per explicar què estan fent per aconseguir l'alliberament de Saïf Aboukesheikh, català d'origen palestí, que està detingut a Israel des de finals d'abril i aquí un jutjat ha tornat a prorrogar la detenció perquè el vincula al terrorisme. Espanya ho nega, no hi té cap vincle, diu, i exigeix que se'l deixi en llibertat. Està en vaga de fam i en les darreres hores també ha deixat de beure. La Moncloa ha titllat l'operació d'Israel d'il·legal perquè va actuar en aigües internacionals on no pot fer-ho unilateralment.
3: I a les 9 obre portes a Vilaseca la Fira de Música Emergent i Familiar. Hi haurà una 60ena d'espectacles. Manel Sastre, Tarragona, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, és l'aparador de la música emergent del país. Enguany un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat aquesta 60ena d'actuacions a diferents zones del municipi. El festival du el lema Tot per Descobrir. Inclou propostes familiars com les de Rigui per Xics, la Tresca i la Verdesca o Divines, a més a més de recitals dissenyats per públic familiar de gent com la Ludwig Van, el Pony Pissador o Pepet i Marieta. Aquest matí comença l'Ildami amb la seva Cara B, dues sessions d'un concert entrevista.
3: I com tu ja la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Avui a retards més dels habituals al servei de Rodalies a causa de dues incidències que han afectat l'R2 Nord i l'R4. Anem a pams. D'una banda, a l'R2 Nord, a primeríssima hora del matí, la circulació s'ha interromput entre el Prat de Llobregat i l'aeroport. Ara els trens ja fa una hora i mitja que tornen a passar per aquest tram, però van a deshora. D'altra banda, també hi ha endarreriments de més de 15 minuts de mitjana a l'R4 a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Montcada Bifurcació. I avui també problemes al metro de Barcelona perquè la línia 2, la Lila, no té servei entre les estacions de Sagrada Família i La Pau. És a causa d'una avaria que hi ha hagut en el sistema de senyalització a l'estació del Clot.
3: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: Punts vermells.
9: Punts vermells, doncs, segueix sent la ronda litoral a l'alçada de la Barceloneta, sentit Besòs, on l'avaria d'un vehicle talla un carril des de ja fa estona i provoca congestió des de la zona franca.
3: I punts taronja?
9: Punts taronges, les vies d'entrada a Barcelona, que habitualment van molt carregades. Destaquem la C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, i fora de Barcelona, atenció perquè un accident talla ara la G642 a Rupià, al Baix Empordà, tot i que sense provocar greus problemes de trànsit.
3: De seguida parlarem del brot d'antivirus, però què més tindrem avui també al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanes.
10: Doncs parlarem de la visita del Papa a Barcelona i avui en què engeguen les vagues a l'educació farem un cara a cara entre la portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, sindicat que va firmar el pacte amb el govern, i Ignasi González, secretari general de professors de secundària, sindicat convocant. També com cada dijous la taverna i avui també conversarem amb el compositor Pedro Pardo.
3: Avui a l'Àgora, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart.
11: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
3: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Doncs mira, hem començat el dia molt sol a tot arreu, però ara ja a aquesta hora estan apareixent alguns primers núvols a la costa, també n'arriben pel sud. És un primer senyal de la inestabilitat que hi ha avui i que farà que, abans del migdia, ja tinguem alguns ruixadets molt dispersos al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. I després la idea és que durant la tarda totes aquestes ruixats, tempestes, fins i tot, poden aparèixer més cap a l'interior. En aquest cas, les més fortes les preveiem al Pirineu, Prepirineu, al nord de la Catalunya central i al nord del Pla Lleida. Llavors, demà segurament augmentaran els núvols, tindrem algun ruixat també. Dissabte hi haurà una tongada de pluja una mica més destacable, però diumenge hauria de tornar a fer sol.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
14: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir, trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, era drago. Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils, que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, de 6 lletres, que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, 6 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
17: Imagina-t'ho! Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
18: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. 012, la millor resposta.
19: Confirmat? M'han robat el mòbil.
20: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
19: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
20: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
19: Tens raó.
21: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
23: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
24: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
23: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
25: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
23: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
26: Bona tarda.
27: Catalunya migdia.
28: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
27: Amb Òscar Fernández.
29: Cada dia a les 2.
28: I a partir de les 3...
29: L'espai de reflexió a la tertúlia.
27: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
28: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Avui a l'agorada del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i el doctor en Humanitats i expert en Moviments Socials, Jordi Mir.
3: I de què ha parlat fins ara abans d'entrar a l'agora?
30: Doncs no les acabem de tenir totes amb aquestes crides a la calma, sembla, dels epidemiòlegs experts, i remuntant-nos a l'inici de la pandèmia, jo no sé si aquí els nostres aguristes d'avui estan gaire tranquils.
3: Sí, que ho estan, no?
30: No sé.
31: Sí, bueno, aquí n'hi havia un que es dedicava a la cosa.
30: Sí.
3: Expliqueu-ho. Ho expliques tu o explico jo? Tu, que tu eres el protagonista, Marc.
32: Jo mateix. Jo a l'època del Covid era el cap de comunicació del Departament de Salut.
0: partir d'aquí treu totes les conclusions que vulgueu.
1: Sona bé.
0: Molt bé, una gran experiència.
3: Ho trobes a faltar com a perill professional.
31: Ho has posat a LinkedIn, no suposo.
0: Exacte, jo. Expert en Covid. Trobo a faltar, depèn del dia. Mira què et dic, l'adrenalina del periodista.
3: Ja, ja.
0: Però la malaltia no.
3: Clar, clar, no, no. Totes les conseqüències que va haver-hi, doncs, evidentment no. Bé, començarem parlant d'això, precisament. Començarem, Laura, anant cap a les Canàries, en concret a l'illa de Tenerife, que és on entre dissabte i diumenge està previst que arribi el creuer amb el brot d'antivirus. Saludem a aquesta hora Verónica Pavés, que és periodista dels diaris El Día y La Provincia. Verónica, què tal? Bon dia, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Cómo van los preparativos para recibir el crucero?
2: Bueno, pues de momento sabemos bastante poquito, ¿no? De momento sabemos que va a llegar al puerto de Granadilla, que si no lo saben es un puerto bastante pequeño, que no tiene ni pasajeros ni nada por el estilo. Básicamente es un puerto deportivo. Y los esperamos ese domingo. No tenemos muchos más detalles porque es verdad que ayer cuando se hizo la rueda de prensa pensábamos que iba a llegar el sábado a las 12 del mediodía, pero luego por la tarde ya eso se cambió y ya era el domingo. Así que bueno, como siempre en esta crisis nos va cambiando la información, así que a la espera estamos.
3: Hablamos mucho del conflicto político, ¿no?, que se ha producido acerca de este barco, pero la gente, ¿cómo lo está viviendo esto?
2: Bueno, hay una cierta incertidumbre, ¿no?, y ese pensamiento, ¿no?, de recordar a la pandemia, porque todo esto nos recuerda un poquito a la pandemia, porque lógicamente también durante los primeros días de la COVID también ocurrió aquí en Tenerife, entonces estamos ya como pensando algunos en eso, ¿no? Pero yo lo que sí me gustaría decir es que nada tiene que ver, ¿no? Que este virus poco tiene que ver con el COVID y que hay que estar un poco más tranquilos, ¿no?, con respecto a eso.
3: ¿Cómo lees este choque político entre el gobierno de España y las autoridades de Canarias?
2: Pues yo creo que es una realidad más de esta polarización que estamos viendo, ¿no? Que es imposible ponerse de acuerdo con las cosas. Y lo peor es que, lo peor de esta polarización, al igual que en todas, es que al final estamos los ciudadanos en medio. La información que se está transmitiendo es muchas veces caótica, y eso afecta también a cómo se está gestionando esta crisis, ¿no? Y está haciendo, yo creo personalmente, bastante daño, porque la gente también tiene que tener algo de confianza en las autoridades y todo, sobre todo en una situación como esta, ¿no? Igual que pasó en una pandemia, y este tipo de situaciones va todo en contra. Si bien es cierto que yo creo que cada autoridad pues tiene parte de razón en lo suyo, ¿no? Por ejemplo, creo que el ministerio que es el que controla puertos y aeropuertos es el que puede decidir sin necesidad de Canarias a qué puerto y aeropuerto recibe ese barco. Pero es verdad también que, por ejemplo, el martes por la noche, creo que fue, nos llegaba aquí una misiva del Ministerio de Sanidad urgiendo a que el Hospital de la Candelaria pues pudiera asistir a ese médico que estaba holandés, que estaba en el pasaje. Y claro, para montar una unidad de aislamiento no se tardan 5 minutos, porque urgía a atenderlo esa misma noche, ¿no? Y eso no se hace así, ¿no? Entonces, creo que esos pequeños detalles son los que dan cuenta de que existe una descoordinación, por mucho que diga la ministra de que han estado en constante comunicación. Y son esos detalles los que también pues merman un poco la confianza de la población, ¿no?, al final.
3: Es acaba de confirmar una reunió entre la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, també amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo. Tania Tàpia?
1: Sí, ens ho acaben de confirmar. La Moncloa serà a les 12 del migdia. Com deies, aquests dos ministres es reuniran presencialment amb el president de Canàries. Sabem que és presencial, encara no sabem a on. Intuïm que és a Madrid, però sabem que el president canari a Brussel·les en les darreres hores. Des d'allà havia reclamat una reunió urgent amb Pedro Sánchez, Sánchez s'ha queixat de la descoordinació i de la manca d'informació. Des de la Moncloa ho neguen, diuen que des del primer moment se'ls ha estat informant en temps real. El que sabem és això. Avui, reunió a les 12 entre la titular de Sanitat, el de Política Territorial i el president canari.
3: Que, además, Verónica, en les Canàries es sumen diverses crisis, no? La crisi migratòria, ahora vemos esta crisis sanitaria de coordinación también con el gobierno de España. Siempre al final parece que es como un territorio, un lugar donde nadie se implica, pero todo el mundo pues va echando más tensión, digamos, ¿no?
2: Sí, no, todo el mundo viene de turista, ¿no? Pero poco se solucionan algunas cosas. El tema de la migración, llevamos muchísimos años con esto ya, y ya podemos hablar de años, o sea que imagínate cuánto tiempo llevamos con esto. En 2020 fue ese repunte, ya con la plena pandemia, ¿no? Ese repunte de la llegada de embarcaciones, que fue aún peor entre 2022-2023, Y no se está intentando echar mano de esto. Yo soy consciente de que creo que se está intentando buscar una solución, pero de nuevo chocamos con el mismo problema que al principio. La polarización política está haciendo mucho daño en muchas cosas, y una de estas es la migración, por ejemplo, porque algo que podría solucionarse simplemente por entender que lo más importante son los derechos humanos, no se está solucionando por intereses políticos varios. Entonces, es un problema, porque aquí seguimos teniendo a chicos y chicas menores, que el problema son básicamente los menores, ¿no? Son niños que no están teniendo salida, a una mejor salida, y muchos de ellos pues se ven hacinados aquí, ¿no?
3: Verónica Pavés es periodista del Día y la Provincia. Gràcies per acompanyar-nos, Verònica.
2: Gràcies a ustedes.
3: Que vagi molt bé. Com veieu aquesta batalla política del que està passant? Jordi Mir.
4: Aquí apuntem un tema que, independentment de quin sigui el motiu de la crisi, és igual si estem parlant d'una malaltia, o és igual si estem parlant del crim d'Esplugues o de qualsevol de les realitats, apareix la polarització. Jo crec que hem de poder, o hauríem de poder, separar quins són els motius de les crisis que tenim, i després com a tot això s'agreuja per la polarització. Perquè ja durant la pandèmia, que en algun moment ja està sortint per aquí molts elements, i el Marc potser ho recorda, es van començar a fer estudis de com en diferents països que estaven vivint d'una mateixa manera la pandèmia, un dels factors que explicava els diferents resultats era el grau de polarització que existia en aquella societat. És a dir, les societats en les que hi ha més polarització, que, dit ràpid i malament, vol dir un enfrontament, una confrontació més directa entre les diferents institucions, administracions o els partits polítics, acabaven tenint uns pitjors resultats a l'hora de fer front a una qüestió sanitària, social. Això què vol dir? Vol dir que el conjunt de la població, com bé ens explicava la periodista des de les Illes Canàries, pateix no només una situació que ja és complicada per si, sinó que s'agreuja davant dels intents que des de diferents sectors polítics o institucionals fan de treure rèdit d'aquella situació. Jo crec que això ho hem de resoldre. Hauríem d'haver-ho après durant la pandèmia, on, insisteixo, ja van fer estudis que ho mostraven, i ara ho tornem a veure. Dit això, després la qüestió és què sabem i com expliquem de la manera més clara, assumint que a vegades la informació és sobrevinguda i no sempre la podem transmetre segurament de la millor manera a la ciutadania, al conjunt del que està passant, que ara tenim molta més informació de la que teníem en el moment de la pandèmia.
3: Quan hi ha una emergència és el que esperes, no? Que tota la classe política estigui a l'alçada, i sempre apareixen aquestes intents de polititzar-ho, de polaritzar al final, i això té conseqüències tensionant la població. Marc.
0: De la pandèmia recordeu que sempre dèiem que ens sortiríem millor, que ens sortiríem més solidaris, que no hi hauria tanta picabaralla. Era així, era un dels temes, fins i tot...
3: Que ens rentaríem les mans.
5: Era un desig.
0: Era un desig, però des d'un punt de vista social, molt de sociòlegs ho explicaven, ens canviarà el paradigma de la vida, no dependrem tant fins i tot del capitalisme, ajudarem més els avis al nostre costat. Això està passant? Pregunta retòrica. O sigui, crec que sí, és evident que no està passant. Per tant, políticament, tornem a haver-hi les picabaralles de sempre. A Madrid i el govern espanyol, i en general l'estat espanyol, hi ha una gran polarització en tots els temes, i aquí torna a haver-hi és cert que hi ha una certa desconfiança, o des del govern canari expliquen que potser hi ha poca coordinació, ho desconec. Però també hem jugat un pèsol, com diria el mestre Puyol, que el PP aviat també hi entrarà. I el PP des de Madrid dirà que no s'ha fet bé el desembarcament, etc, etc, etc. També ens deia la companya de les Canàries que hi ha aquest record de la pandèmia que moltes vegades hem volgut oblidar. És veritat. Segurament no hem estat fent prou balanç del que va passar, tant positiu com negativament, perquè per sort els humans ens oblidem de tot allò negatiu. Però recordem que Tenerife, en un hotel, va ser el primer lloc on es va detectar el cas del Covid. Tot i que, repeteixo, no té res a veure una cosa amb l'altra. I avui ho explicàveu amb dades científiques que explicàveu que el contagi del Covid, una persona de Covid podia contagiar a 15 persones per contacte estret, l'antivirus en 2. I amb contacte molt més estret que el Covid. Per tant, no té res a veure, estan dient els epidemiòlegs, però és evident que a vegades ens movem també aquesta societat per la por allò que va passar anteriorment. I la pandèmia, vulguis o no vulguis, encara que ho vulguem oblidar, ens va marcar a tots.
5: Bueno, però la necessitat també que tots tenim de passar pàgina d'un
0: sí, sí, d'un fet luctuós.
5: Un drama tan bèstia com el que vam viure, no?
6: Sí, sí. Com que has dit que volies abordar ara aquesta qüestió des del punt de vista polític, aquí hi ha una qüestió competencial. I segurament el govern espanyol té raó amb el fons de com s'ha... Si passa una cosa així, com s'ha d'actuar? Doncs jo proposo que sigui així. Una altra cosa és si sempre cal que Pedro Sánchez sigui el primer de la classe. El primer que... No, escolta, hi ha un vaixell per allà de no sé quantes nacionalitats. Ja me'l quedo jo.
0: Meu.
6: S'hauria de dir que Palestina és reconeguda a nivell internacional. Jo el primer. Etcètera, etcètera. Val. I segurament el protocol pensat amb el record llunyà del coronavirus deu estar ben pensat. Val. Ara, des d'un punt de vista de formes, jo també entenc que si el govern canari té certes competències, l'Hospital de Santa Cruz de Tenerife no té el protocol per a aquestes tipus d'actuacions, etc etc. També entenc que si aquest estat es diu descentralitzat, plurinacional, i a més els socialistes volen que sigui una cosa prefederal, doncs això va... És a dir, escolta, et portarem un vaixell a les Canàries. No, parlem-ne. No, ja està venint. La llei de protecció de menors. N'hem parlat de si va, etc etc. Ostres, vulnera l'article número 6 de l'Estatut que diu que la Generalitat té la competència en tracte de menors. És igual, es tira endavant la llei. Vull dir que el PP té la fama i a vegades el PSOE carda la llana.
5: Marta.
7: Sí, jo volia anar una mica en aquesta línia del Jofre, perquè, a veure, jo de política sanitària no en sé, i per tant, escolta'm, el que diguin que s'ha de fer és el que s'ha de fer. Però políticament crec que ho es veu en situacions així, el deix, no? I és que el PSOE està en una fase de tot per nosaltres.
6: Exacte.
7: I mando y ordeno no, ni molt menys, però aquí nosaltres som el govern central. I a veure, recordem que la ministra de Sanitat és una senyora de Sumar, no? Que vull dir que en principi, a priori, no? Doncs són...
6: Que sí, la candidata...
5: Jo no ho separaria, per exemple, del debat que hem tingut amb Esplugues. És a dir, estem parlant de seguretat.
7: Sí, sí,
5: però... I com traslladem una sensació de seguretat a la gent en una situació de crisi?
7: Però, val,
5: no?
7: D'acord.
5: I d'incertesa, i de fake news, i de voluntat d'escampar, i de liar-la.
7: Però és perfectament compatible.
5: I aquí la política quina resposta dona?
7: És perfectament compatible ser, diguem-ne, útil, dinàmic i solucionador políticament amb... tenir, diguem-ne, la sensibilitat de l'estat que tu tens, que a priori és, com a mínim, l'estat de les autonomies, que a priori, com a mínim, no, té alguns elements de centralització política i administrativa que fan que si tu has decidit ser el defensor de totes les causes del món, que aquesta és la decisió que ha pres Pedro Sánchez, i per tant diu, com deia el Jofre, no, Palestina, aquí, allà, i ara el barco, escolta, si vostè vol fer això, endavant, és la seva línia, no hi ha res a dir, o sí, però ja ho diran les urnes. Però, home, després tu pots tenir una manera d'exercir aquesta governança realment coherent amb el que tu sempre has defensat, no? Que és la descentralització. I jo això, en l'últim any, en aquest govern, tinc la sensació que se li desfà les mans, no? Llavors, bueno, segurament uns tenen, com diu el Jofre, no? Uns tenen la fama, i els... però és que, efectivament, fent-ho d'una altra manera... tu li pots donar un missatge a la ciutadania de sí, sabem col·laborar i cooperar, i quan hi ha una crisi, més. I això no ha d'estar renyit amb ser molt contundent amb les decisions, i més una com aquestes, no? Jo us he de dir que és una sensació que ja porto tenint fa uns mesos llargs, i crec que amb això el govern espanyol, amb aquestes formes, s'equivoquen.
5: Jordi, breument, i Marc, breument, sisplau. Sí.
4: sense voluntat de ser defensor de totes les causes, com ara dèieu, tant pel que ha dit el Jofre com la Marta, algú podria pensar que Pedro Sánchez és qui ha reclamat l'assistència del vaixell. I si no ens diuen el contrari, això és una petició que surt des de l'OMS, des de l'Organització Mundial de la Salut, que jo penso entre mi que el govern moltes ganes potser no en tenia, però si la qüestió és entre Cap Verd i les Canàries, amb el llenguatge diplomàtic en què s'ha dit, tot fa pensar que el que han plantejat és anar a les Canàries perquè pensen que hi ha unes infraestructures i que forma part de la Unió Europea i que facilitarà aquestes gestions. Només ho plantejo com una qüestió de que ningú pensi que aquí estem reclamant una gestió d'algú que no ens tocava. Jo crec que aquí hi ha una qüestió també molt important de com gestionem la solidaritat davant d'unes persones, en aquest cas un vaixell, que ho estan passant.
5: No, i després que tenim un sistema de salut pública que està preparat per afrontar reptes com aquest, eh?
7: Els
5: protocols són clars, hi ha un aprenentatge col·lectiu.
7: Però jo això no t'ho discuteixo, perquè si tu decideixes, dius, escolta, l'OMS em demana això, vale, aceptamos pulpo. L'OMS ha pres la iniciativa de demanar-li al govern espanyol això.
5: Perquè està preparat el sistema de salut pública espanyol per afrontar això.
7: T'ho compro. Què costa, abans de fer qualsevol manifestació pública, abans de prendre qualsevol decisió, presidente Clavijo, tenemos esto, nos tenemos que ayudar.
5: Això és evident.
7: Jo us estic posant aquest punt. La resta,
5: Això és evident perquè ho has presentat així el president.
0: Que Cap Verd... No. És cert que Cap Verd ha dit que no, perquè Cap Verd se li va dir si volien desembarcar i ho ha negat. I en aquest cas, el port més proper és les Canàries, que en tot cas recordem que fa de port-pont. És a dir, no s'ingressaran els malalts a les Canàries, sinó que d'aquí s'aniran repatriant. Evidentment que ha fallat aquesta descentralització. No és que hagi fallat, hi ha hagut centralització, va haver-hi amb la pandèmia, perquè des d'un punt de política sanitària hem de recordar que són les comunitats autònomes qui tenen aquesta responsabilitat. Les competències són de les comunitats autònomes. Fins i tot, quan el ministre de Sanitat era Salvador Illa, en el moment en què adquireix el Ministeri de Sanitat, sempre s'ha considerat aquest ministeri des de Madrid com un ministeri Maria.
7: Sí.
0: Tenem un ministeri amb poques competències,
5: no
0: i en el qual Illa aterra allà, i fins i tot la seva idea era fer de ministre i començar a controlar bé el partit des de Catalunya. Una altra cosa que passa la pandèmia, i per tant han d'agafar un altre tipus de competències. Però sanitàriament, les competències, repeteixo, són de les comunitats autònomes. Ara, si ens han explicat la veritat, és l'OMS qui realment reclama que l'estat espanyol agafi aquest vaixell. La coordinació ha fallat, és evident. És evident que el PSOE fa i després truca. Segur que ho ha fet malament. Repeteixo, seguríssim. Ara, que hi ha poc risc per la població, també és cert.
31: Precisament perquè 50... hi ha poc risc, s'explica.
0: Sí, estic completament d'acord amb vosaltres.
5: Ara en parlarem. Parlarem amb Baus García, que va ser exmembre permanent per Europa de l'Organització Mundial de la Salut, i també ens acompanyarà Manel Cervantes, el doctor especialista en malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell. Serà d'aquí a dos minuts.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Fes realitat el teu estiu amb BMSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
10: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
11: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
12: Ho sap ella?
11: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nen.
13: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Amb Marc Batallé, amb Jofre Llombar, amb Marta Pascal, amb Jordi Mir, i també ens acompanya ja Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties i Infeccions de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, molt bé.
5: I ben retrobat. Feia ara uns quants anys que no ens veiem. Ens havíem infestant durant la pandèmia, doncs avui ens en retrobem per parlar d'un altre virus. Ara en parlarem. Però abans vull saludar també, que tenim en línia telefònica, un home que coneix perfectament com funciona l'OMS, ara en parlàvem, és Amos García, metge epidemiòleg i exmembre permanent per Europa de l'Organització Mundial per la Salut. Senyor García, bon dia, buenos días.
12: Muy buenos días, Ricardo, un placer estar con usted.
5: Antes de nada, ¿qué certeza tenemos de que la OMS ha pedido a España que el barco tiene que ir a las Canarias?
12: Bueno, la certeza es la que tendrá que definir el Ministerio de Sanidad. Yo entiendo que la OMS, en función de que España forma parte de la Unión Europea y todos los tripulantes de ese crucero son miembros de la Unión Europea y en el puerto más cercano,

0: con ciertas garantías de poder prestar una atención sanitaria adecuada en Canarias, y por eso ha llegado el acuerdo con el Ministerio de que el barco recale en nuestras costas para empezar el proceso lógico de atención a los pacientes que tengan algún síntoma y el posible planteamiento de repatriación hacia en los países de origen del resto de los tripulantes.
1: Pero la OMS, en casos como este, el protocolo que dice que puede llamar a un país y pedir esto, o es algo que ya se coordina, no sé, automáticamente, digamos, o ¿cómo funciona?
0: No, funciona fundamentalmente cuando se detecta que hay un problema en salud que puede tener una repercusión global. Lógicamente, todos los países implicados se reúnen y toman decisiones, siempre bajo la tutela y el manto de OMS, que es la que dicta en colaboración con esos países los protocolos de intervención.
1: Uh-huh. ¿Usted diría que se está gestionando acertadamente?
0: Mira, desde el punto de vista político, a mí me preocupa muchísimo el que determinada clase política de este país no entienda que en una situación de emergencia sanitaria hay que dar un discurso único, coherente, sólido y basado en el razonamiento científico a la ciudadanía. Porque lo que es lamentable es que la bronca política también llegue al manto de las emergencias sanitarias. Me resulta francamente doloroso ver este tipo de situación y creo que queda un toque de atención a la clase política. Entre otras cosas, porque tienen que entender que en una situación como esta, en la que el riesgo sanitario o la posibilidad de crear un problema de salud a la población de nuestro medio es bastante escaso, bastante bajo, lo que no podemos es crear elementos que generen crispación, miedo y tensión en la ciudadanía. De todo esto, ¿sabes lo que me da más miedo? El miedo.
1: Es decir, las dudas que genera y el miedo que provoca a la gente, ¿no?
0: Efectivamente,
1: el alarmismo.
0: Sí, porque la ciudadanía está preocupada, lógicamente. Tenemos demasiado reciente aquel drama sanitario terrible que tuvimos con la pandemia, y a pesar de que esto no tiene absolutamente nada que ver con aquella situación, la ciudadanía, lógicamente, está preocupada. Si además mandamos un discurso en el que prevalece el tú has dicho y yo he dicho y lo hemos dicho, por parte de las autoridades sanitarias, que son las que deben dar un mensaje único, lógico, razonable a esta ciudadanía, un mensaje de tranquilidad, además, porque hay que estar tranquilos, esto no es ninguna situación que nos vaya a generar un problema sanitario gordo, pues lógicamente me resulta lamentable y creo que hay que dar un toque de atención y que la determinada clase política empieza a entender que los ciudadanos no se merecen este espectáculo.
1: Porque esta veintena de pasajeros que desembarcaron a medio viaje en una isla del Atlántico y a quienes se está intentando localizar, ¿esto ahora mismo es un riesgo porque no están controlados?
0: Es un riesgo y sobre todo es una escena que demuestra lo tremendamente irresponsable que se puede ser en determinadas situaciones. ¿Quién demonios ha dado esa orden cuando tenían que estar esas personas junto al resto del pasaje en los barcos? ¿Quién ha sido responsable de que 20 personas se hayan podido ir y hayan salido del buque cuando todos los tripulantes del buque tendrían que haber estado en las mismas condiciones? Desde luego, claro que hay que localizar a esas personas. No creo que sea un excesivo riesgo por los mecanismos de transmisión que tiene el problema, pero algunos hay, y de esa perspectiva lo que creo que demuestra y lo que hay que denunciar claramente es cómo es posible que se haya producido esa situación y quién es el responsable.
1: Pero que esto pueda llegar a provocar una epidemia ahora mismo no sería la hipótesis,
0: No, por los mecanismos de transmisión excepcionalmente puede aparecer algún caso secundario, pero por los mecanismos de transmisión que tiene este virus, que son los que son, no son otros, es una transmisión vinculada al contacto directo, la inhalación de partículas en suspensión procedentes de orina, heces o saliva de ratones, o bien por el consumo de alimentos contaminados por estos productos. O en casos muy muy escasos y siempre asociados a un determinado tipo de la variante americana del altavirus, que es la ANDE, se ha descrito de la literatura científica y con un número de casos muy bajo, una transmisión interhumana. Se requiere un contacto directo muy estrecho entre la persona afectada y la persona a la que podemos infectar. Por lo tanto, el riesgo no es muy alto, pero alguno hay, y desde esa perspectiva es una absoluta irresponsabilidad, desde luego, en relación a la gestión de este brote. Ha habido algunas deficiencias palpables que a los epidemiólogos, a los saludistas, nos dejan francamente preocupados.
1: Si le preocupa a usted, pues a nosotros aún más.
0: Sí, no, pero preocupados en el
1: Sí,
0: sentido
1: de la
0: de cómo
1: gestión,
0: se puede
1: no del
0: gestionar, de la
1: peligro, no
0: gestión.
1: del virus, sino de la gestión.
0: Exactamente,
1: Sí. Si
0: exactamente.
1: hubiera sido otro virus, pues a lo mejor estaríamos otra vez en una situación más tensa y más preocupante, digamos, ¿no?
0: Hombre, si hubiera sido un virus que tuviera sobre todo un elemento que es clave, una transmisión, una alta contagiosidad derivada del mecanismo de transmisión, que normalmente es por vía aérea, pues claro que sería preocupante.
1: Por lo tanto, por lo que me está contando ahora, lo que hace falta es controlar este virus, rastrearlo, ¿no? Aislar los contactos y si todo está controlado, pues terminaríamos aquí la historia.
0: Sí, lo lógico es que llegue al barco, las personas que tienen con síntomas se trasladan en condiciones adecuadas al ámbito hospitalario, si se requiere, y el resto del pasaje se debe someter a una revisión médica, a unos estudios epidemiológicos y ya en función de su estatus, pues plantearse en condiciones adecuadas, en condiciones que generen que sean lógicamente estrictas desde el punto de vista sanitario, ya se podrían empezar a repatriar en aviones a sus países, en aviones especiales, evidentemente, no comerciales.
1: És Amos García Metge Epidemiòleg i exmembre permanent per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut. Senyor García, muchas gracias, de verdad, por acompañarnos.
0: Nada, muchas gracias a ustedes. Un placer, Ricardo.
1: Manel Cervantes és cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí de Sabadell. Alguna cosa a afegir del senyor García, que en opina del que acabem de sentir?
2: No, impecable. Sí, m'ha semblat un sentit comú que no té tothom aquests dies. Jo vaig aprendre, ja quan estudiava Medicina, que hi ha coses que són inevitables. No ho sabem tot, tenim incerteses, anirem aprenent, però no hem de fer xapusses i no hem de fer el ridícul. Els primers dies o setmanes al vaixell s'ha fet xapusses, s'ha deixat que la gent marxi malalta a agafar un avió per anar a acompanyar les despulles del seu marit, que al final s'han continuat quedant a Santa Helena perquè la gent deu tenir por que les moguin. Després, aquestes 20 persones que baixen i no tornen. És evident que em falta informació, potser això s'ha dit i l'OMS ja ho sabia, però això és molt estrany. I per altra banda, jo recordo el dilluns, quan va començar l'alarma, i vaig dir, a veure, on està aquest vaixell? Perquè hi ha malalts amb una malaltia que sabem que pot matar fins al 50% de la gent que està malalta, no la gent que està al vaixell, sinó de la gent que ha agafat la malaltia. I aquesta gent té un tractament que, si es fa bé, pot baixar la mortalitat a menys del 10%. O sigui, per mi, el prioritari és atendre la gent que emmalalteixi. Per saber això, has de mirar, bueno, i què vol dir malaltia, aquesta malaltia? Esperar que estiguin greus? No, no. Tos, febre i mal d'ossos, que
1: ja es pot fer un tractament.
2: Vol dir que s'ha de començar el tractament a una unitat de cures intensives, encara que aparentment estiguin bé. Això és la prioritat en aquests moments? Ah, no, a Canàries, vale, però que no estiguin malalts, eh? Hi ha un bon home que s'ha passat a l'aeroport no sé quantes hores, ja malalt, perquè havia d'arribar a Holanda i s'ha espatllat algun tema elèctric, han anat allà a l'aeroport de Canàries i allà s'hi ha tirat moltes hores i no sé si hi ha marxat. Això és absurd, aquella persona està en un hospital de cures intensives. I diuen les autoritats canàries, és que no tenim preparats l'aïllament. Quin aïllament? Un hospital gran com el de la Candelària han de tenir sempre llits d'aïllament per quan hi ha situacions de malalties infeccioses. Covid continua havent-hi i de tant en tant tenim pacients amb Covid ingressats i fem les mides d'aïllament que toquen, però no tenim una habitació amb escafandres rares Tenim un lloc on s'ha d'anar amb unes cures especials, que és el que s'hauria de fer aquí. Per tant, per mi, la prioritat primera, per no fer xapusses...
1: Les vies respiratòries, guants...
2: I un tractament molt adequat, que vol dir oxigenar quan toca, diàlisi si fa falta, posar els sueros... No tenim, malauradament, un antiviral efectiu. I, per tant, és un maneig general de cures intensives. No necessita ni un especialista en antivirus. Necessita un bon intensivista que es faci càrrec d'aquest pacient. I no dubto que si un pacient d'aquests ingressa, farà tot això bé. I això es pot fer a Canàries, es pot fer a Màlaga, es pot fer al Marroc, es pot fer a Sevilla, es pot fer a Madrid, es pot fer a Barcelona. No es pot fer a Cap Verd. A Cap Verd no tenen unitats intensius que tinguin ECMO. I, per tant, no és que Cap Verd vol o no vol, és que què puc oferir jo? No té el risc perquè estiguin aquí la gent? No, si no tens per oferir això, allà no és. I quan jo m'ho mirava això dilluns, vaig, vaig pensar, hi ha Canàries a prop. Sense tenir cap responsabilitat, òbviament, ni cap...
1: Però per tu era el més obvi, perquè només estava més...
2: Semblava obvi, si volem salvar aquesta gent. Per sort, de moment, la mortalitat, que és important, sembla que no és amb tothom que emmalalteix, perquè hi ha alguns pacients que ja han dit que ja estan recuperats.
1: Clar, però segons això que està dient, doctor, és a dir, el que és més obvi seria que algun avió anés allà, agafés aquests malalts i els traies d'allà. Això seria el més obvi.
2: De fet,
1: perquè
2: al final...
1: arribaran fins dissabte, no arribarà el vaixell.
2: Al final és el que s'està fent amb els malalts.
1: Sí.
2: Una mica tard, perquè va passant dies, però en aquests moments no en tenim constància de que hi hagi cap malalt al vaixell. Hi ha gent que ha estat en contacte i que, per tant, han de fer uns dies... no sé quants, es diuen 45, podem posar 90, però segurament lo important són les dues primeres setmanes. Si no apareix cap símptoma en dues setmanes, és poc probable que la gent emmalalteixi. I, per tant, el primer per mi era això. Lo segon és evitar que això es transmeti a la població, òbviament. El que és que això fa poca por, perquè fa més de 25 anys que hi ha aquest virus i no ha passat mai. Hi ha algunes transmissions persona a persona, com ara el vaixell, però no hi ha hagut un pas a la ciutat. Aquests 200 casos d'Argentina de cada any o els 300 dels Estats Units, mai s'ha passat a una ciutat i hem passat de 100 a 10.000. Mai. El virus aquest es va descobrir el 93, el respiratori. Els antivirus, el 76. Excepte en les èpoques de guerra, de Corea i de Crimea, els antivirus no han fet epidèmies mundials. En època de guerra, sí. Hi ha hagut moltíssims casos perquè la gent vivia en condicions infrahumanes, en plena guerra, en boscos i selves, on no hi havia cap tipus de cura. No? La veritat és que el contagi a la població general mai s'ha de menystenir, s'ha de vigilar, però no em preocupa pràcticament gens.
1: De fet, es va detectar els primers casos, 3.000 soldats a la Guerra de Corea, que estaven a prop del riu Antan, que és per això que es diu el nom del virus.
2: Antan,
1: no?
2: Que hauríem de dir, però...
1: Va començar la investigació. Hi ha PCRs per detectar aquest virus?
2: Sí, ja fa anys que existeix.
1: I es pot comprar a la farmàcia, això?
2: No, crec que no. No,
1: és que hi ha oients que truquen per preguntar-t'ho.
2: No és broma. Hi ha una empresa a Xile que els ha comercialitzat, però...
1: I funciona igual, es posa pel nas...
2: Es pot posar a qualsevol lloc. Es pot fer a la sang, es pot fer pel nas, es pot fer a la llengua, no cal a vegades que hi hagin secrecions, però quan algú està malalt, que té tos i febre, les dues llocs més segurs és la sang i les secrecions respiratòries.
1: Però, per exemple, ara, si algú té aquests símptomes i va a un hospital o un CAP català, li faran un PCR d'aquest tipus?
2: El CAP no, segurament no. Això estarà centralitzat amb laboratoris, però es podrà fer. Però no perquè algú tingui ara aquí tos i febre, perquè aquí tos i febre
1: sí,
2: tindrem segur.
1: I que no hi ha una alerta ara sanitària?
2: No, en absolut. No hi és. A mi em va preocupar quan va ingressar el senyor de Suïssa, que és un d'aquests 20 que va baixar a Santa Helena. Perquè pensava, ostres, a veure...
1: Si un ha arribat a Suïssa, els altres on han arribat?
2: Ja han passat dos dies, no n'hi ha més. Doncs probablement sigui un cas aïllat dins d'aquest petit risc de contagi persona a persona. També s'ha de dir que dins d'un camarot d'aquests que a vegades, per el que tinc entès, poden compartir quatre persones, o sigui, la taxa barata del creuer és en camarots a quatre, allà segurament és bastant fàcil contagiar-se de tot, el que sigui via respiratòria. I això, en canvi, amb els hospitals de Xile, que tenen molta experiència, i d'Argentina, ha passat molt de tant en tant. Hi ha algun cas, hi ha dues infermeres, una de les quals va morir a Xile, una argentina que també va estar fumuda, però amb 25 anys o 30. Realment no sembla que sigui una cosa que hagi preocupat fins ara.
1: Per tant, a Catalunya no hi ha un protocol amb aquest virus?
2: Jo, des de l'any 2012, feia la classe de virus emergents als estudiants i els explicava el que haurien de fer si hi havia una sospita d'antivirus.
1: Ah, sí?
2: Sí, la mateixa que en tots els altres virus que ens preocupen. Excepte que hi ha un parell d'aquests, com o sigui, l'Ebola...
1: Perdoni, tampoc hi ha tractament específic, no.
2: No, no. La soca asiàtica, que és la que fa sobretot insuficiència renal, però no pneumonies, té una vacuna, que jo crec que és experimental, però els xinesos l'estan posant. A la soca americana, que és de la que estem parlant ara, la dels Andes, no hi ha cap previsió de vacuna, i és molt difícil, perquè són virus que tenen moltes variants. O sigui, no porten 20 anys d'història, aquests virus. Aquests virus porten

0: d'un mes, ja portàvem 6 setmanes de, des de que van embarcar a l'1 d'abril, i hi ha hagut aquests 8 casos. Que no és poc, eh? Però no és que tothom hagi emmalaltit per això i que, en principi, hi hagi una alerta de que es pugui transmetre a la població de cada port on parin, ni molt menys.
1: Hi ha una cosa que és la quarantena, que hem dit, insistit molt, que és la quarantena és voluntària, perquè va haver-hi també els seus conflictes legals amb la pandèmia. Com s'ha de fer una quarantena? És a dir, es pot fer a casa, per exemple?
0: Es podria fer a l'Hotel Ritz, si l'hotel encara existís i si ho acceptés i li pagués bé el ministeri. Aquí pagaria el ministeri, no crec que pagués la comunitat. De totes maneres, la quarantena en aquests casos no té la mateixa transcendència que amb altres virus, perquè fins que no tens els símptomes és molt difícil que contagis. O sigui, jo crec que amb una persona que ja porta 3 setmanes des de que va començar tot, o 4 o 5, i que està bé, però escolta, si tens la mínima tos, el mínim mal de coll, o 37.3, no et vagis al cap a explicar tinc la grip. Avisa, aquí tens el telèfon de Salut Pública, que et vindrem a buscar i farem el que calgui.
1: El sentit
0: i això
1: comú.
0: Seria raonable. Sí, sí. No cal estar en un lloc molt tancat. I em fa gràcia això de que el Gómez Ulla, bueno, és l'hospital militar, no es podrà negar, això és evident. Segona, tenen UCI. Però no tenen ECMO. O sigui, si es posa malalt algun d'aquests pacients que estiguin en quarantena a l'hospital militar, els hauran de portar a un dels dos hospitals de Madrid que tenen ECMO, no? Allà. I si són catalans, doncs jo quasi preferiria que estiguessin per aquí, que anessin a la Vall d'Hebron, que els tractaran bé si ho necessiten. No passa res perquè aquesta gent que està ara a les Canàries acabi venint a Barcelona. Què els hi direm? Home, doni una volta al voltant de casa, passegi, si li deixen als agents rurals entri per Collserola, que segurament no et deixaran perquè hi ha l'altre virus, però a mi no m'importaria que entressin per Collserola. De fet, tinc ganes de poder entrar jo, que és el que vull fer cada dia. Però bueno, dit això, no hi ha una sensació de que hagi de fer un aïllament molt especial. No hi ha una mida diferent per això que si un malalt ingressa amb una legionela o ingressa amb una grip complicada. S'ha de fer el mateix aïllament.
1: Jordi Mir.
2: El doctor Cervantes ens ha donat 3 elements que em sembla que estaria bé repetir. Diu, no ho sabem tot, anem aprenent i no s'han de fer xapusses. No?
0: No sé la paraula en català, però xapusses m'agrada molt.
1: No s'han de fer nyaps.
2: Ha sonat bé. A mi em sembla que un dels aprenentatges que potser podríem vincular amb el que va ser la pandèmia del coronavirus és que hi ha una certa confusió entre voler donar confiança a la gent i donar-los una informació que no és real. És a dir, des de la classe política, en moltes ocasions, dius, hem de sortir a donar confiança a la gent, però això a vegades ens ha portat a dir coses que no són exactament. No? I a mi em sembla que des de la perspectiva del coneixement, el principi bàsic del no ho sabem tot pot generar certa incertesa en algunes persones, però és bàsic per poder generar la confiança posterior. No? Llavors, aquesta idea de dir, no ho sabem tot. Ara bé, a partir de tot el que no sabem, aquesta malaltia o aquest virus té una realitat força diferent de la que vam conèixer abans.
1: Però aquí, perdona que m'hi posi, però el que ha canviat segurament és que desconfiem més de les autoritats. És a dir, el no ho sabem tot sempre hi era, però venia a sortir un senyor i et deia, doncs escolti, m'ho estem investigant i tu confiaves en aquella investigació. Ara tot això s'ha embolicat d'una manera en què hi ha la necessitat urgent d'omplir aquest buit, perquè si no, no t'ho creus.
2: Jo no sé com ho veu el doctor Cervantes, jo recordo els orígens de la pandèmia i jo vaig escoltar determinats polítics i fins i tot també alguns càrrecs mèdics que ens van dir que rentant-los les mans amb això era suficient, no? I en canvi vaig veure altre personal amb coneixement sanitari, com el que ara s'ha exposat aquí, que ens deia, però és que no ho sabem. Ara, resulta molt més insatisfactori algú que et diu no ho sabem, que algú que et diu no et preocupis, perquè a mi em diu no et preocupis, i dius, ostres, me'n vaig tranquil·lament, no? Ja, ja està, puc desconnectar. I si algú em diu no ho sabem, és com he d'estar alerta.
1: Sí, però mira què ha passat a Esplugues.
2: Et diuen,
1: no ho sabem, què ha passat? Quin és el motiu?
2: Ens esteu enganyant.
1: I entra l'extrema dreta i diu, és un cas jihadista.
3: I durant dos dies
1: s'ha omplert amb una teoria, amb un tuf racista darrere i una voluntat política de contaminar tot aquest debat, perquè no hi havia resposta a la investigació, no?
4: És que estem vivint...
1: I aquest és el punt en què ara...
4: És que estem vivint a la societat del aquí, ara i a la carta.
3: Sí, sí, abans d'ahir. No, abans d'ahir, no.

0: No, ara no. Ja ho vull per abans d'ahir.
1: I que no treu que el que diu el Jordi té raó, que hauríem d'aprendre a viure en el no ho sabem i acceptar això com a part.
2: No, no, no. Per exemple, perdoni, doctor, per afegir un altre exemple relacionat amb la salut i amb la informació. Ingressa Salvador Illa a la Vall d'Hebron. Durant dos dies no se sap què té perquè hi ha unes analítiques que requereixen uns cultius. Sí. I per més que vulguis accelerar la informació, no saps què té, no el president de la Generalitat, el pacient. I tampoc li podien dir a la seva família, miri, creiem que és això, li anem a fer analítiques i començarem a descartar fins que una de les analítiques diu té aquesta cosa d'un nom tan complicat que no em feu repetir.
3: No.
2: Però han de passar 48 hores. En aquestes 48 hores, que si es quedarà en cadira de rodes, que si ja no mai més podrà tornar a ser president, etc etc etc. Però perquè hi ha aquesta necessitat voraç de comunicació que no respecta altres processos, com en aquest cas el d'uns cultius en unes analítiques o el de saber si l'antivirus és de la cepa andina o és de la... Perdó, soca andina o és de la soca no sé què, no?
1: Però això, per exemple... Això,
2: el... I després hi ha una altra. Ara, aquí, a la carta, accepta allò que no m'agrada, que aleshores estem amb el NIMBY, que és el Not in my backyard. És, vull saber-ho aquí, vull saber-ho ara, però el vaixell no el meu port.
4: Sí, sí. Però... No, sí, aquesta, sí, sí, la part aquesta d'aquí, no? Em sembla claríssim...
2: Vull energies renovables,
3: però no,
2: però no us foteu al parc eòlic al costat de casa.
3: Sí.
2: I aquesta és la societat del 2026.
1: Doctor...
4: Dintre d'això que dèiem de que no ho sabem tot, a veure, al febrer del 2020 jo vaig dir, bueno, aquest virus està a la Xina, això és molt difícil que ens arribi aquí. I va trigar 4 dies des de que ho vaig dir. És evident
0: que això
4: és un error, però
3: era
4: una valoració de que no arribarà, pum, Itàlia, pum, aquí, ja està.
0: Sí,
4: no?
0: Sí.
4: Ara tenim una malaltia que comença a donar casos al 1993. La soca andina, que ja es veu al començament, que hi ha sospites de que es pot traslladar entre persones. Sospites. La confirmació exacta de que el mateix virus ha passat d'una persona a l'altra encara no hi és, però és molt probable que sigui així, de forma rara. D'això, els metges xilens i argentins veuen 200 casos cada any des del 93. Prou estable. De tant en tant hi ha una miqueta de pujada, una miqueta de baixada. Aquests metges que porten aquests pacients són uns autèntics experts en aquesta malaltia. Tenen una publicació al Lancet de fa 2 anys. Els argentins tenen una web page del Col·legi de Metges que explica això de l'antivirus. Jo és el primer que vaig anar a fer després de mirar on estava Canàries i Cap Verd. I vaig dir, ostres, se'n sap molt d'això. Hi ha molta informació, i molta informació científica de primera qualitat.
1: Per això no és comparable, diguéssim, al context.
4: Tranquils.
1: Marc, sobre això que estem dient, que tu vas ser cap de comunicació, com dèiem, del Departament de Salut en plena pandèmia. Per tant, devies viure aquesta tensió entre que la gent volia respostes i no les tenies.
5: Sí, és una gran contradicció, perquè jo sóc periodista i, per tant, teníem... No us podeu imaginar quantes peticions, el doctor sap, i centenars i centenars de peticions de coses que no sabíem. I a vegades també és cert que el dir no ho sé no s'acceptava. No podies dir no ho sé perquè semblava aquesta percepció...
2: Què m'amagues?
5: Per què no esteu explicant que aquest virus arribarà?
1: I amb l'afegit que experts apareixien a donar teories.
5: Exacte. I, per tant, van sortir experts de sota les pedres. És veritat. I també és cert que era una època en què tots els mitjans de comunicació només parlaven d'aquesta situació i, per tant, tothom necessitava gent que anés a parlar. Evidentment, i et trobaves davant d'aquesta incertesa en el qual havies de donar informació quan no sabies si era el 100% veraç. Per tant, optaven per donar-la quan tocava. Però després et trobes aquest altre contraargument que deia en Jofre, ens esteu amagant alguna cosa, què està passant, per què ens esteu dient que el virus està a la Xina i dieu que no arribarà, dic, perquè ho diuen tots els experts, absolutament tots ho deien, i el doctor ho sap. Les alertes es van posar quan un cap de setmana va arribar a Itàlia. A partir d'aquí va ser quan realment les alertes es va posar. I en aquell moment també recordo que tots dèiem tenim un dels millors sistemes sanitaris d'Europa i ho aguantarem. Ho vam aguantar, és cert, però evidentment hi havia fissures i costures amb tot el que va passar. I és aquesta societat de la informació que a vegades vivim més pendents de la percepció de la realitat que de la realitat, que passa amb el tema de seguretat. Tu et pots esforçar a donar moltes dades que el teu municipi és segur, però si hi ha la percepció que és insegur, has de lluitar contra aquesta percepció.
1: Que és real, al final.
5: És real. La percepció és real. però des d'un punt de vista de dades, segurament els Mossos et diran no, però com a polític o com a ciutadà has de lluitar contra aquesta percepció, i és la gran contradicció que es poden trobar a vegades els sociòlegs. Quan jo, per exemple, faig alguna classe de comunicació o amb alguns ajuntaments, els dic s'ha de lluitar contra la percepció de la realitat. Dic, espero que no m'escolti el sociòleg, perquè el sociòleg dirà, ja, però ja has de posar el focus a la realitat. Sí, però si el teu municipi et diuen que, la, que està brut i, tu, i no ho està, has de lluitar contra allò. Si em permets una pregunta respecte al tema que està fent el doctor. Ahir repassava un llibre que es diu Desafiar l'invisible, que és d'una companya que es diu Laia Brufau, de l'Institut Català de la Salut, la cap de comunicació, on t'explica diversos casos que han anat tractant la gent de salut pública a Catalunya. I antivirus n'hi ha hagut. N'hi ha haver-hi el clínic, allò... fa una petita repassada, perquè era poc important, i un clínic, que per cert el pacient va sobreviure, per tant ho dona com un petit cas, perquè dona molta més importància a altres, com el virus del Nil, la diftèria, etc etc etc. Però jo volia posar èmfasi, sobretot en el tema del seguiment dels contactes estrets. La pandèmia, recordem, es van prendre molt de noms. Els rastrejadors. Eren aquelles persones que havien de seguir tots els contactes amb els quals...
1: Astronautes, aquells.
5: Exacte, sí. Que anaven fent trucades i fins i tot que feien de detectius, perquè amb qui havia estat el doctor si havia estat infectat
1: que
5: 3 dies
1: abans...
5: Que
1: aquí es va descobrir una Catalunya soterrada de relacions que no coneixíem.
5: Exacte, sí, perquè sí. Si hi ha hagut un contacte molt estret,
1: clar,
5: amb algú amb qui no volies dir-ho, ho havies d'explicar.
1: Sí.
5: Ja m'enteneu. En aquest cas, no s'ha fet aquesta feina, no sé si és perquè segurament el que dèieu ha estat un petit nyap al començament, però comentàveu que aquest virus és poc probable que es transmeti entre humans, però que, per exemple, en un camarot molt tancat sí que pot passar. Per tant, tota aquesta gent, creu-te unes quantes, que no sabem on és, i que algunes hem vist que estaven infectades, que han viatjat en vols regulars. Aquesta víctima de Santa Helena, que després va morir a Johannesburg, va anar a l'aeroport amb més passatgers d'Àfrica, en un vol regular, no estava aïllada. O aquest pacient que també ha estat a Zurich, que també ha viatjat. Hi ha hagut aquesta possibilitat que en un avió, que també és un espai molt tancat, realment la persona al costat pugui haver patit una infecció? És a dir, s'ha de buscar també aquest contacte estret?
4: L'OMS va anunciar que del primer avió, el que va viatjar la senyora de Santa Helena a Johannesburg, ja estaven rastrejant les persones. Si les trobaran o no, no ho sé. Del segon, d'aquest, és que no és un, és que són 20
5: persones. És que hi ha
4: 20 persones
5: desaparegudes. No, enteneu-me, molt bon
4: sentit
5: de la paraula.
4: Si no surten en els propers dies, doncs s'acabarà i no caldrà buscar més, però és evident que aquests dies hi ha aquesta incertesa. Amb aquests avions és prou proper el contacte perquè hi hagi algú... Segurament no, perquè fins ara, tots aquests anys, molta gent ha agafat avions al sortir de l'hospital que li van dir que no tenia l'antivirus i al cap de 3 dies va començar amb la tos i va resultar que sí. Això ja ha passat i no hi ha hagut epidèmies ciutadanes. Amb la qual cosa, aparentment, aquest perill és petit. És zero, és impossible. No, però és molt petit.
5: El risc zero mai existeix.
4: Bueno, però amb algunes coses més que d'altres. Sí. De totes maneres, amb lo de la informació d'això, m'agrada molt el que has dit, però és que avui pots llegir dues coses. El que ha escrit l'Antoni Trilla, el que va dir l'altre dia l'Oriol Mitjan, el que has dit tu avui a l'editorial, o pots mirar-te l'Intermedio d'ahir. L'Intermedio d'ahir té una
5: informació petit... i informació.
4: No, l'Intermedio
5: sí,
4: està prou bé.
5: Sí.
4: Però tenia una part que es deia la quarta milonga. Què és això? Era una crítica del que poques hores abans havien fet el quarto milenio informant sobre el coronavirus. Era brutal. Perdó, sobre l'antivirus.
1: Sí, sí.
4: Clar, això genera moltíssima audiència, segur, eh? Ahir la culpa...
1: Sí.
4: Per no dir que el virus l'havíem tret d'aquí, eh?
1: També et diré a favor de la gent, que és que quan va haver-hi el coronavirus, recordo aquelles rodes de premsa que fotíeu infernals, Marc, que duraven una hora i mitja, que punxàvem a la tele, doncs estàvem fent el planta baixa i les havien de donar.
5: No, infernals
1: però,
5: per què,
1: va? Infernals perquè duraven una hora i mitja, però que tothom les mirava. És a dir, o sigui, tothom posava la tele per veure què deia el conseller d'Interior, que ja un dia m'explicareu perquè compareixien sempre junts, suposo per equilibris més intensos.
5: Si vols t'ho explico fora de micro.
1: Val. Però feien 30% de share. És a dir, sí. A favor de la gent, vull dir que quan passen coses, la gent sap també què ha de mirar i a qui s'ha de creure.
4: Sí, però 6 anys després ha quedat la idea que el Fernando Simón ens enredava. Fernando Simón era impecable amb la informació. Era un tio que els que en teníem una miqueta ens fiàvem molt, perquè donava la informació que hi havia, no ens enganyava. Sí. I en canvi ara penses, ui, Fernando Simón ja torna a parlar. No, perdona, tant de bo hi hagués molts comunicadors així.
1: Marta.
0: Sí, jo t'agraeixo, doctor, una frase que has dit i, si em permeteu, la vull vincular amb una experiència personal. Tu has dit, fa molts anys vaig aprendre a la Facultat de Medicina que no ho sabem tot i no ho curem tot. Val? Jo tinc una experiència personal, el meu pare va morir fa molts anys de càncer i el primer que em va dir, era metge, és no ho curem tot. Val? Per tant, jo ja vaig anar entenent on anàvem, no? I jo crec que l'enfoc està aquí. No tant en el no ho sé, sinó efectivament no ho curem tot. I això no és contradictori amb tenir segurament un dels sistemes sanitaris més robustos o més bons o que tracten millor del món, no? Perquè tu pots tenir un sistema sanitari que et cuida, que ho fa tot, que ho intenta tot, però que efectivament no et pot curar, no? Perquè la ciència encara, o la medicina, no ho pot curar tot, no? Llavors jo crec que el punt de la reflexió l'hauríem de fer, sobretot en moments en què no tenim situacions com aquesta, en aquest element, perquè si no, a vegades sembla que visquem en el planeta piruleta, perdoneu l'expressió, no? De dir, escolti, pues, què vol que li digui? Pues, què passa que els que sou metges, la gent de la ciència, doncs aquest no ho sabem curar tot, segurament ho teniu molt més ben integrat, i en canvi el ciutadà a peu, no. I llavors és quan comences a demanar respostes i és quan alguns, amb malícia, no?, aprofiten els buits de coneixement o d'informació per dir, això és un desastre, ens estan enganyant, etc etc. Jo volia fer aquesta reflexió i preguntar-te què pot fer el sistema, no tant des del punt de vista mèdic, perquè si no ho sabem curar, doncs ja sabem què hem de fer, que és investigar més i tenir més recursos, però què pot fer el sistema per intentar-li explicar millor a la gent que, malauradament, tot i que curem moltes coses, encara no ho curem tot? Perquè em sembla que això amb paciència, dic amb paciència, i els sistemes, els estats del benestar occidentals i europeus, segurament aquesta paciència la poden tenir, no? Perquè els anys de... Què podem fer perquè la gent entengui millor això? Em diràs, és molt petit o potser té un punt ingenu, però jo haver-ho viscut personalment em va ajudar a entendre, no? I a vegades tinc la sensació que la ciutadania estem demanant unes respostes que haurem de conviure en la tristor o en la contradicció de, efectivament, encara no ho sabem curar tot, no?
4: Jo ho miraria també des de la vessant positiva. O sigui, què podem fer perquè encara que no ho puguem curar tot, es faci tot el que es pugui perquè les coses vagin bé. Ja sabem que pel càncer de pulmó, tots els avenços que hi hagin a nivell de la quimioteràpia i la immunoteràpia, fantàstics, però pel càncer de pulmó el que s'ha de fer és que la gent no fumi. I això és tan evident. Doncs aquests dies, què em sembla que em quedarà a mi que és important per evitar el hantavirus? Pues que quan vas en una cabanya al bosc de càmping, o perquè és la teva feina, o perquè fa 20 anys que aquella casa era de la família i ara està abandonada, no escombris, perquè si allà hi ha restes d'algun tipus d'arrossegador, de garrapat, del que sigui, a l'escombrar, aixecaràs aquella por, la respiraràs... És que és sentit comú? Doncs sí. Pues això no es fa. S'ha de fer mopa, una mica de lleixiu, si tens corrent, aspiradora, i no escombrar. Això, a Argentina i a Xile, estan convençuts que està reduint el risc perquè la gent això ja no ho fa a nivell rural.
1: Sí, no hem d'escombrar, hem d'aspirar.
4: Quina tonteria, no? Perdoni, no?
2: En sí, aquests llocs, si permet,
4: a vegades industrials, eh? No estic parlant de cases abandonades només, eh? Sinó tu tens una nau industrial que s'ha estat 5 anys tancada, molt freqüent al nostre país, i el dia que abans, el dia que comences, veus algú que està allà escombrant.
2: Però si em permet, doctor, allò que parlàvem de la comunicació, eh? Quanta gent ha sentit per primera vegada ara que no s'ha d'escombrar, sinó que s'ha d'aspirar o passar una mopa amb lleixiu.
4: A mi em va sorprendre...
2: És normal que la gent arribi, doncs, vagi dues pantalles tard, ja està.
4: Doncs això està a internet, eh? La senyora aquesta d'Argentina que estava parlant d'això, jo em vaig quedar amb aquesta idea de la de vegades
1: que ho va dir. Jo no ho sabia.
4: Tampoc estem obligats a saber-ho tot, però això és una de cas, quina tonteria. El que hem de fer és posar escafandres a tot arreu perquè la gent respiri sense riscos caminant pel carrer. No,
1: tampoc és això, sí. Deixeu-me saludar el Víctor Morris, que és un primer oficial d'una companyia nord-americana de creuers internacionals que va viure precisament la pandèmia dins d'un creuer sense passatgers, però amb un centenar de personal de tripulació a bord. Víctor, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Ricard.
1: I gràcies per acompanyar-nos.
6: Igualment, moltes gràcies.
1: Quan t'enganxa la Covid, o una situació com la que estem explicant, com es gestiona? Què fa un capità?
6: Bueno, a veure, va ser una situació bastant rara, no?, al final, perquè va ser molt ràpid tot. I nosaltres estàvem en operació i bueno, va continuar l'operació i al final va començar Europa ja amb el confinament. Vam deixar els passatgers, vam baixar a terra i vam confinar tota la tripulació. Vam baixar tota la tripulació que no era essencial. Ens vam quedar només els oficials i tripulació tècnica del barco. I res, ja vam estar en un espai confinat, en una ampolla, no sé, vull dir, això no surt d'allà. Estàvem atracats al port de Miami i no hi havia permís per sortir a terra i estàvem tots a bordo.
1: Perquè, és a dir, dins d'un vaixell, qui mana eres tu, no? El capità, si tu podies agafar...
6: Jo sóc el primer oficial. Ah. El capità és el que està... O sigui, després del primer oficial està el segon capità, que és el següent pas que tinc, i després està el capità. Jo sóc el tercer al mando, diguem.
1: Val. I aleshores, el capità pot decidir agafar el vaixell i sortir?
6: Clar, el capità és l'autoritat màxima del barco. Ell pot decidir on anar. Lògicament, quan vas a un port, has de demanar permís per entrar al port i un dels permisos és la sanitat exterior, no?
1: Però és a dir, si hi ha un ordre d'un àmbit sanitari, el capità pot decidir fer el que li doni la gana.
6: A veure, si el capità, al final, és l'autoritat màxima, així pot decidir, però també és el representant de la bandera del barco. En aquest cas, el barco del que estem parlant té bandera holandesa i al final pues, hi pot rebre instruccions des d'Holanda, perquè al final el barco té la bandera del país Holanda. No?
1: Clar, tu, Víctor, treballes en creuers amb milers de persones a bord, no? Estem parlant d'un vaixell afectat per aquest brot d'antivirus, que és molt més petit, que hi haurien unes 150 persones. Quines diferències hi pot haver pel que fa al personal sanitari, les mesures de seguretat, del que estem explicant?
6: Pues és una bona pregunta, Ricard, perquè el meu barco... jo porto 4.000 passatgers i som uns 2.000 tripulants, que al final són 6.000 persones i és un petit poble, no?
1: 2.000 tripulants?
6: 2.000 tripulants, sí.
1: Wow.
6: És de treballadors de molts i clar, al final és una ciutat, no?, amb els seus problemes. I, clar, estem parlant d'un barco, el de l'antivirus, que és un barco molt petit. Hi ha diferències bastant abismals, no? Jo treballo per una companyia americana molt gran. Les companyies amb barcos grans tenen protocols molt un marc normatiu internacional que també seguim, i tenim un centre mèdic que podem tindre 4 metges i 6 infermeres. Tenim laboratori, tenim RightX, tenim de tot, no? I una UBI també i tal. Però en el barco petit que estem parlant aquest, crec que hi havia només un doctor i segurament el centre mèdic seria només un consultori com si fos a poble. Clar, els recursos són limitats. També parlem de que en aquest cas, en aquest barco, la mitjana d'edat és bastant elevada, perquè és un tipus de barco expedicionari, no? I van a llocs molt exòtics i la gent, la mitjana d'edat segurament ronda entre els 60 i els 70 anys, no?
1: Hem vist que hem conegut que l'antivirus es contagia sobretot a partir d'excrements de rata. Hi ha algun protocol establert als creuers per evitar la presència de rosegadors?
6: Pues, realment, nosaltres tenim, clar, el tema de la prevenció d'aquest cas dels vectors, no?, de control de arrossegadors, tenim dos molt importants, no?, que són els guardarrates, que són uns discs, no sé si algun dia aneu al port de Barcelona, a cada cabo, els amarres del barco, no?, hi ha uns discs que es fiquen, és una barrera física per evitar que qualsevol animal pugui pujar des del moll fins al barco. No? Això és importantíssim. I això es fica a cada cabo. I això també és normativa internacional. No? I l'altre també és el control de les provisions. Quan el barco està, el vaixell està amarrat a port, clar, nosaltres hem de portar provisions a bord, no? El menjar, aigua, etc. És molt important que els palets que es pugen a bordo s'han d'inspeccionar abans d'entrar al celler o al magatzem, no? I també és important de desinfectar les mercaderies que es porten a bord.
1: I en el cas del creuer on tu treballes, d'aquestes 6.000 persones que acabes pujant en un vaixell, els protocols que se sabeixen, quins són?
6: Els protocols són aquests, no? En cas dels rossegadors, però després nosaltres tenim uns protocols. Nosaltres seguim el marc normatiu internacional, sobretot als Estats Units,
1: a
6: l'OMS, al principi, amunt de tot, i després tenim el que és el USPH, que és el sistema públic de sanitat pública, dels Estats Units, i després tenim el European Public Health, que es diu el SHPSAN, que és una normativa europea específica per barcos de passatge, no? Nosaltres, el programa aquest del USPH, que és el sistema públic de sanitat dels Estats Units, és molt exigent. I nosaltres ens guiem per aquí, no? Tenim que reportar si hi ha, per exemple, un 2% de casos de neurovirus o de gastroenteritis, no? Que això és bastant fàcil en creuers, han de reportar les autoritats, a partir del 3% s'ha de fer, hi ha unes mesures de desinfecció molt, molt, molt elevades i també s'ha de confinar.
1: Uh-huh. Entenc, Víctor, que ara no estàs en ruta, és a dir, que estàs descansant o estàs...
6: Ara mateix estic al Maresme gaudint del bon temps.
1: Veus?
6: Bueno, del bon d'avui.
1: Quan marxes, quant de temps pots marxar?
6: Nosaltres, els oficials, fem 10 setmanes de bordo i 10 setmanes de casa.
1: Mm. Bueno, no està malament, no està malament.
6: No, no està malament, no.
1: Víctor Morris, gràcies per acompanyar-nos. Unió oficial d'una companyia nord-americana de creuers internacionals. Que vagi molt
6: Moltes bé. Moltes gràcies. Bon dia.
7: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
8: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
9: Ara t'explicaré una història.
8: I aquí sentim la Sara.
10: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
8: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11.
11: Let's go!
8: Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: El balcó gastronòmic és un lloc...
14: Què bo?
13: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
14: Parella, què us posem per aquí?
13: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
15: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
16: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
17: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
18: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
19: Sóc el Risto Mejide.
20: Sóc Álvaro Morte.
16: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
21: Amb tots vosaltres, Jordi González.
16: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: La teva mare sempre té raó.
23: Em compro un cotxe nou?
24: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
22: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
25: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
26: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
25: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
27: El suplement, amb Roger Escapa.
25: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
28: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el doctor en Humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir i el periodista Jofre Llombart.
1: A un minut per 3:15, també ens acompanya Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí de Sabadell. I ja hi ha opinió del Partit Popular sobre aquesta quarantena voluntària, Tania Tàpia.
29: Sí, la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, a través de les xarxes, diu que no hi ha ningú al volant i es pregunta amb interrogants com pot ser que la quarantena sigui voluntària. Sobre això n'està parlant just ara a la cadena SER Mònica García, la ministra de Sanitat. Li estan dient per què ha de ser voluntària. Ella està, doncs, reafirmant el que que ja va dir la ministra Robles que se'ls farà signar un consentiment un cop arribin aquests 14 passatgers espanyols al Gómez Ulla, aquí a la capital espanyola. Recordem, és un hospital militar. Doncs bé, diu que hauran de signar aquest consentiment, però també reafirma que apel·la a la responsabilitat de les famílies d'ells mateixos perquè vulguin complir aquest confinament, diguéssim, aquesta quarantena, que encara no sabem de quan és, i se li està repreguntant què passa si no la volen fer, és a dir, si no signen aquest consentiment. I aquí Mònica García fa un pas més, diu que hi ha instruments legals, hi ha lleis de salut pública que podrien obligar-los a estar tancats uns dies.
1: Què li sembla, senyor Cervantes?
0: Les quarantenes per les malalties contagioses òbviament són voluntàries, excepte alguna d'extrema gravetat que després que s'hagi quedat manifest que la persona està posant en risc els altres. És voluntari quedar-te al Gómez Ulla o no? És voluntari fer la quarantena en un hospital o no? Que et diguin que no has de sortir de casa i que algú de salut pública ho controli cada dia trucant-te, doncs és raonable. No ens hem de posar si l'important ara és la voluntarietat o no de la quarantena. Hi ha coses molt més importants. Ara aquí, aquesta gent ha estat en contacte amb persones que tenen un virus que es pot transmetre de tant en tant, que alguns companys del vaixell ho han agafat i que, per tant, per la seva pròpia salut i per l'interès de tots, han d'anar vigilant que no apagreguin símptomes. On estan mentrestant no és el més transcendent.
1: Marta.
2: Bueno, el que passa que aquí suposo que la jugada ja va d'una altra cosa, no? Que és que evidentment el PP, no? Està en una altra lògica. Jo, clar, aquí entenc el punt de vista del doctor. El que passa que posant-me estrictament en la mirada més d'anàlisi política, doncs evidentment el PP, diguem-ne, no en deixarà passar ni una, o allà on fins i tot potser no hi ha cosa, doncs en farà tema, no? Perquè al final és la, diguem-ne, és la... És l'estratègia del desgast permanent, permanent i permanent, no? Això és una mica, diguem-ne, aquesta reflexió la fèiem també durant la pandèmia i la seguirem fent, i em sembla, i no vull ser catastrofista ni molt menys, que des del punt de vista de l'anàlisi política això no té solució, perquè al final els partits, diguem-ne, es van aprimant de talent, no? Solen tirar d'argumentari. Jo no dic que tothom que està en un partit, perquè ja sabeu que jo sóc una gran defensora dels partits i de les joventuts dels partits, perquè moltes coses et formen molt, però sí que és veritat que llavors en situacions així es nota si realment tens a les teves files gent, no?, que pot dir, ei, atureu-vos aquí, vigileu a sortir a fer aquesta roda de premsa, que hi ha perill de fer el ridícul, no? Si no tens gent bona dins, doncs llavors això es nota, però em sembla que anirà més. És a dir, han ensenyat la pota, no?, i anirà més. I després també la controvèrsia que hi haurà, no?, o que ja hi ha entre els ministeris i tal, doncs, bueno, doncs és un element més. Però tornant a la reflexió abans que fèiem sobre Pedro Sánchez, si vol ser el defensor de les causes del món o no, tot aquest soroll, no dic distreu, perquè això seria potser tenir malícia i no dic això, però tot aquest soroll ubica el debat públic en una cosa i no en una altra. I això també, des d'un punt de vista d'anàlisi política i periodístic, tinguem-ho en compte també, eh?
3: És que aquí, un parell de coses. La primera, si tot ha d'anar com ha d'anar, com explica el doctor Cervantes...
2: Tampoc
3: No, en 10 dies això s'ha acabat.
2: Ho tenim.
3: I el president Sánchez pot dir, mira que bé ho he fet.
2: Per això.
3: Quan no és que sigui només un mèrit seu, sinó que per la naturalesa que té el bitxoquet, doncs es pot anotar un tanto. Dir, mira, escolti, jo he avortat un cas de gravetat extrema, tal...
2: I el mundo sabe que somos un país...
4: Ho dirà, però no n'hi ha per tant.
3: No. Però no.
4: Ho dirà.
3: Però això forma part de l'audacitat. De l'audacitat.
2: A la punyeteria aquesta. Sí,
0: però si el president de Canàries hagués fet això, atendrem a qui faci falta, també es podia apuntar un punt.
3: Sí, però el senyor Clavijo no és del PSOE. Que és la segona cosa que volia dir. O sigui, segona cosa que volia dir. Les derivades polítiques de cadascú. Molt ràpidament. El senyor Clavijo no és del PSOE, i la ministra de Sanitat és la pròxima candidata de la formació política que representa a l'Assemblea de Madrid, on s'enfrontarà a Isabel Díaz Ayuso. Punt.
4: Sí, a mi sí que estic veient que repeteix un patró, que ara ho estava mirant, que ara llegia que el ministre, que ja havia parlat també la ministra de Defensa, diguem que sigui voluntària, i la ministra de Sanitat ara deia aquest matís. No sé què hi pinta Defensa.
3: Però home, l'hospital al que aniran és un militar.
4: Bueno, primer, què fan anar a un hospital de defensa?
1: És un tema de seguretat.
4: Recordeu les rodes de premsa, les primeres rodes de premsa de la pandèmia
1: cada
4: del govern espanyol?
1: Lunes.
4: I que sortien els militars.
2: Sí, sí.
4: I una roda de premsa surrealista en el qual un bon home explicava que havien detingut, no sé, dos o tres persones perquè en plena, ple confinament havien entrat a robar en un camp de taronges. És un exemple que ens demostra que en aquell moment la comunicació eren militars. Després la van anar traient i fins i tot van acabar posant de portaveu Fernando Simón. Però ara un tema de seguretat és el que deia. Amb els grans hospitals que tenim, aquí mateix el Clínic és un dels hospitals pioners en tipus de malalties infeccioses. Porteu els catalans cap aquí. Què fan a un hospital militar? És que ho deia el doctor abans, què hi fan? I jo continuo sense entendre aquesta militarització a vegades de les epidèmies.
1: La notícia d'última hora, acaben de comunicar al Ministeri de Salut holandès que una dona ha estat ingressada a un hospital d'Amsterdam per símptomes d'antivirus.
0: Ja queden 18 només.
3: Però era una de les que anava al vaixell. Se suposa.
2: Sí, ja no.
4: Se suposa.
1: No, més informació.
2: No, no podem filar tan prit.
1: No en tenim més informació.
3: Bueno, el vaixell és de bandera holandesa.
2: Sí.
3: Per tant, quadraria.
1: Sí. Jordi.
5: Una qüestió, perquè potser la gent que ens escolta, i més davant d'informacions com aquesta d'última hora, que poden agreujar aquesta incertesa o fins i tot la por de la que abans es parlava, de que hauríem de controlar, clar, la quarantena. Per fer que la quarantena sigui obligatòria, és a dir, jo imagino gent a casa escoltant i dius, home, clar, la quarantena ha de ser obligatòria, perquè si això és tan greu, hem de fer quarantena obligatòria. Doncs jo crec que aquí estarà molt bé que escoltem més les veus mèdiques que no les veus polítiques, no? Ja hem vist el PP també com ha sortit davant d'aquesta qüestió, per explicar què significa una quarantena obligatòria i què significa una quarantena voluntària, no? Perquè per fer una quarantena obligatòria, aquí has de aplicar alguna normativa excepcional que porti a la gent a perdre el seu dret a la mobilitat per estar tancada. Mm-hmm. Que la gent que ens escolti, és que aquí no podem posar en quarantena de manera obligatòria a ningú contra la seva voluntat. Per això quan es parla d'un consentiment informat, i això ho estudiem a bioètica, ho expliquem a les classes de bioètica, vol dir explicar-li a algú quina és la seva situació perquè pugui entendre què li està passant i prengui una decisió des de la seva autonomia. Però si nosaltres apliquem una autonomia que vol dir que la gent pot decidir, vol dir que nosaltres no la podem obligar. Si hem d'obligar algú, voldrà dir que haurem de crear una norma que ara no existeix per poder fer algú que nosaltres fins ara no estem fent.
4: Era l'estat d'alarma que es va crear amb la Covid.
0: Està clar, eh? Això existeix, eh? I es diu decret de declaració d'estat d'alarma. I això es va fer per la Covid, però al cap d'un temps, no des del principi. Però
4: es van acabar tombant també els confinaments.
0: En aquest moment no hi ha cap argument per declarar l'estat d'alarma a l'estat espanyol, ni als Andes, on tenen 200 casos cada any. No hi ha cap d'aquest d'alarma.
5: Però això que segurament per vostè és tan obvi...
0: No dic l'obvi perquè ho he llegit, eh? Jo no entenc
4: però
0: això.
4: Ja és la llei.
5: Que també ens hem de posar en la gent que a casa seva està generant aquesta incertesa i, home, si arriben, que els tinguin tancats.
0: Això seria dir, aquesta setmana hi ha hagut 20 accidents de trànsit, prohibits els cotxes. Seria més o menys l'equivalent d'això.
5: I està molt bé que ho expliquin veus amb aquest coneixement.
1: Sí, sí. Manuel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí de Sabadell.
0: Excap perquè m'he jubilat, eh? No m'han fet fora ni res.
3: Ens amaguen perquè els van fer fora.
1: No explico les raons.
0: Ja no els volem aquí.
4: Vinguius, vinga. Has portat algú que van fer fora.
1: De tant en tant hi va, em sembla que el truquen de tant en tant.
0: Dos cops per setmana encara vaig a l'hospital, fonamentalment estudiar i fer alguna xerrada.
1: Manuel, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Una pausa, ara tornem.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
9: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
10: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
11: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
12: 012, la millor resposta.
13: Va tot bé?
14: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
13: Això és violència masclista.
17: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
19: Blanco de verano, Don Simón.
20: Blanco de verano, Don Simón.
19: Nou blanco de verano, Don Simón.
30: Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
31: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
30: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
31: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
30: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
32: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Hem tancat l'Àgora del matí amb Marc Bataller, amb Jofre Llombart, amb Jordi Mir i Marta Pascal, però abans tancar ens esperen altres temes d'actualitat per repassar. Marisa Gil, Maiol Roger, no, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avancem la resta de continguts del matí.
2: Tot seguit sabrem quines són les posicions de mestres i professors a les portes d'una nova onada de mobilitzacions que comença avui. Debatrem amb l'Esther Vila, de Comissions Obreres, un dels sindicats que va signar amb el govern, i l'Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària, que considera aquest pacte insuficient.
3: Pairem el debat a la taverna, on, com sempre, ens esperen Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera. Avui, amb recomanacions gastronòmiques per diferents punts del país.
2: I a partir de les 11, Mozart. Amb el Jordi González entrevistarem el Pedro Pardo, que és director de l'Orquestra Victòria dels Àngels, que dirigirà el concert per la pau el proper dimarts a l'Auditori i que tindrà el Rèquiem de Mozart com a principal peça del repertori.
3: I a les 12, la Renaixença, coneixerem l'Olivia Cros, una dissenyadora de vestuari de diables i de tot el relacionat amb el món del foc, i ens explicaran curiositats diverses sobre els cucurutxos.
0: Però abans, què han dit els altres? Gerard, Joan, Joel Díaz. Hola!
4: Hola!
0: I què?
4: Doncs que aquest matí ha passat una cosa gairebé miraculosa. No sé si és per la propera visita del papa, que a la COPE s'hi respira una mena d'eufòria, una mena de cosa, que aquest matí en Carlos Herrera, al seu programa, parlant sobre el cas del vaixell que porta els infectats per antivirus, ha dit una cosa positiva del govern espanyol.
5: Què dius?
6: Bueno, vamos a ver. La decisión de que el barco vaya a Granadilla en Tenerife, ¿es correcta o no es correcta? Yo particularmente creo que es correcta. Lean mis labios. El gobierno ha tomado una decisión correcta.
4: ¡Aleluya! ¿Os imagineu, la situación? També he de dir que acte seguit, l'Herrera ha dit...
6: Pero.
4: I després d'aquest pero, doncs ha vingut la resta de la portada.
6: La falta de información, la manera de funcionar que tiene este gobierno socialcomunista de Sánchez es una broma y falta de lealtad, marginando al presidente de Canarias, que es el señor que lo dijo. Vamos, si fuera a Cataluña el barco, verías tú la diferencia. Tiene una ministra de Sanidad, que es una perfecta inútil, Mónica García, que ha demostrado su ineptitud.
7: Vale.
4: I aquí ha anat fent...
0: La mema, no? Li diu a Mónica García, li diu mema.
4: Mema, mèdica i madre. I madre, exacte. Ah. Sí, vol dir això. I canviant de tema aquests dies...
0: A Los Santos és... Sí, és a Los Santos.
4: Sí, és a Los Santos? Sí. No tinc dubtes, eh?
0: Sí.
4: Doncs, canviant de tema, aquests dies també s'està parlant molt del mal ambient que hi ha, i fins i tot baralles que hi ha al vestidor del Real Madrid. Però els matiners, el programa d'aquesta casa, Taloners Nostres, déu-n'hi-do quin ambient que hi ha. Si ahir eren Canalies, que se'n fotia de la incapacitat d'en Maiol Roger per vocalitzar, el Carme va voler que ahir la tarda en Canalies repetís una petita lesió i en Maiol li ha tornat.
8: Deixa'm dir-te abans que ahir Xavi Canalies va fer molt d'escarni de la meva incapacitat de vocalitzar la puntual d'ahir perquè havia anat al dentista. Canalies, tot torna.
9: Tot torna,
8: Carme. Li desitjo la millor de les recuperacions, que el tenim una mica canxat, però vaja, que sàpiga que el Carme té aquestes coses.
0: Ara, canxat de l'esquerra no t'impedeix fer ràdio,
4: No. Tu vas estar fotut de l'esquena, Ricari, que estaves
0: aquí...
4: I aquí estaves,
0: punxant...
4: Com un Pepe.
0: Llavors, l'any que ve, per què no hi ha programa?
4: L'esquena.
0: L'esquena. Es descansa. Si es fa l'esquena, descansa.
4: Ningú fa ràdio amb l'esquena.
0: I a les xarxes què diuen, Joel?
4: A les xarxes. Sí, perdó. A les xarxes es
0: recomana... Has fet un Simón.
4: Sí, has menjat una ametlla. He menjat un entrepà de truita. A les xarxes es respecta, evidentment, l'opinió dels metges sobre el tema de l'antivirus i s'agraeixen les crides a la calma, però, clar, les xarxes s'adonen que els missatges de calma d'ara s'assemblen bastant als de fa 6 anys amb l'inici del coronavirus. Circulen, per exemple, aquestes declaracions a EITB del director de Neurovirologia de la Universitat Autònoma de Madrid, el doctor López Guerrero, al febrer de 2020.
10: Sí, sabemos lo que es. Acabo de escribir un artículo que con el nombre de coronavirus, más que un catarro, más que un catarro, menos que una gripe. Yo creo que nos hemos puesto... El problema de las alarmas sociales es que acaban en histeria y acabamos especulando vendiendo mascarillas a precios abusivos, acabamos haciendo acopio de comida. A la población le encanta más en general una alarma que a un tonto una tiza. Hay una alarma que está desproporcionada. Me parece que realmente estamos pasando de la alarma a la histeria.
4: Bé, hi ha algunes coses que l'home realment era un visionari, també amb el tema de les mascaretes, per exemple. També recorden en la mateixa línia les declaracions del doctor Joan Guix, secretari de Salut Pública, al març de 2020, a la SER, amb el Cuní.
1: Malgrat els crits a la calma i l'apel·lació a una certa normalitat, s'ha de viure esverat, i el coronavirus ho està esverant absolutament tot. I sembla com si vostès, els especialistes, diguin una cosa, tothom se'ls escolta amb molta atenció per després fer exactament el contrari i negar salutacions i no donar la mà i tancar-se a casa per unes mesures preventives que no necessàriament ha de fer qualsevol persona que no tingui cap símptoma.
5: Completament d'acord, però oi que actuem d'una forma determinada cada any quan tenim la campanya de l'epidèmia de la grip? Pues de la mateixa forma hem d'actuar sense perdre els nervis.
4: És veritat que en aquell moment encara ningú perdia els nervis.
0: Ben aconsellat, Marc.
7: Està bé, la frase està molt bé.
4: Aleshores,
7: no continuïs, ja està, deixo aquí.
4: No, espera, que ara ve el Fernando Simón.
7: Ah, d'acord, aquest, vale.
4: En la mateixa línia, també comparant el coronavirus amb la grip, que és el que es feia en aquell moment, ho feia tothom, es pronunciava l'epidemiòleg més mediàtic de tots, el doctor Fernando Simón, al gener de 2020.
9: Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
4: No, ara, de veritat, tota la meva estima pels metges. Fora broma, Ricard, l'antivirus sembla clar que no és ni de lluny tan contagiós com el coronavirus i que a Canàries sabran gestionar perfectament la situació. Passa que, clar, quan a les xarxes han aparegut juntes les paraules Canàries i virus, també han recordat les paraules del senador canari del PP, Antonio Alarcó, l'octubre de 2020.
11: ¿Quién es el culpable de lo que nos está ocurriendo? El coronavirus 19. ¿De dónde sale el coronavirus 19? De la República Popular China, comunista. Es el séptimo República, repito, si no ha quedado claro, República Popular China. 7 coronavirus en los últimos 10 años.
0: ¿7?
4: Si Antonio Alarcó, metge de professió, li deia coronaviru al coronavirus i l'acusava de ser un virus comunista, és normal que Isabel Díaz Ayuso, que no és metge, creiés que el
0: Covid-19,
4: ni comunista, el Covid-19 portava aquest número per un tema de dates. Ricard.
12: Tengo claro que este virus, por eso se llama Covid-19, porque es coronavirus diciembre 19. Este virus estaba desde diciembre 19 campando a sus anchas por todas partes.
4: Ai, amic, les xarxes no obliden, Ricard, i jo de tots els talls que estan sortint de la maroteca em quedo amb aquest del Risto Mejide, rient-se amb la companyia, per cert, de Pilar Rahola, del coronavirus, al febrer de 2020.
13: Bueno, ayer denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus.
14: ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! Si estáis en peligro. Si estáis en peligro, es el
15: mal que nos hemos protegido.
13: No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos, ¿vale?
14: Vamos a morir todos los que estáis viendo esto. Probablemente ya estéis muertos.
13: Bueno, ya os lo dijimos ayer. No hay que ser alarmistas, Marta.
4: No hay que serlo.
7: Qué dolenta que es la maroteca.
4: Molt. I tant. Bueno, mentre afecti els altres, és divertida.
0: Sí.
4: És la gràcia que té.
0: Sí.
7: Podríem buscar un dia d'en Joel, a Maroteca?
0: I tant.
4: No en tinc jo.
7: No en tens. No. És veritat.
4: L'he esborrat tota.
0: Sí, millor que no la busquem.
4: Sisplau. No, que tornaríem uns anys enrere.
0: No, cal, ara ja m'ha avançat.
4: Per l'amor de Déu.
0: Marc Bataller, Jofre Llombard, Marta Pascal i Jordi Mir, gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa.
4: Bon dia.
0: I farem un cara a cara sobre educació. Escoltarem dos sindicats que ens acompanyaran per entendre també el moment en què es troben els professors. Ara tornem.
16: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
7: No.
16: Et surt de dins això de...
17: Necesito vacas.
16: Sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
18: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
19: Quan vulgui.
18: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
19: Tot el temps que vulgui.
18: I totes les bombolles que vulgui?
19: Totes les bombolles que vulgui.
18: I tot el relax que vulgui?
19: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
20: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Dissabte, 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Senyor doctor, no em faci por. No em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
15: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
22: El suplement, amb Roger Escapa.
15: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
23: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
24: Avui l'Enigmàrius feia que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, i la resposta era agònic. Un esforç agònic remet als instants finals, però agònic no només deriva d'agonia, també significa que no forma angle. Agònic. 441, només, dels 1.177 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Montserrat Alberic Artal, de Barcelona. I avui també ens heu dit cercle, corbat o costat.
25: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
26: I què?
25: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
26: Oh.
25: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
27: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
28: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
29: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
28: I finançament fins a 12 mesos.
29: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
30: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
31: A Catalunya Ràdio... Postdates. Ets fecund, fecund, amor. I de tu faré un llarg intent, una nova melodia. De Poemes esparsos i esbossos, d'Anna Dodes i Noguer. Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
22: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Passen 10 minuts de les 10 del matí. Avui arrenca la primera de les vagues que han plantejat els sindicats majoritaris de l'educació. Avui és el torn de les escoles Bressol. Demanen que reobri l'acord que el govern va tancar amb Comissions Obreres i la UGT perquè el troben insuficient. En volem parlar a aquesta hora amb representants de dos sindicats que van firmar, en aquest cas, un que va firmar l'acord, que és Comissions Obreres, i un que el troba poc ambiciós, que és el Sindicat de Professors de Secundària. L'USTEC va declinar la nostra petició de participar també en aquest debat. Esther Vila és responsable del sector de la pública no universitària de la Federació d'Educació de Comissions. Què tal, Esther? Bon dia.
32: Bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. I Ignasi Fernández, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
33: Bon dia.
0: Abans de res, Esther, per què veu considerar que s'havia de firmar aquest acord?
32: Doncs mireu, nosaltres vam considerar que s'havia de firmar aquest acord doncs perquè és un acord transversal que millora l'educació en tots els sentits, de condicions laborals, de millora de salari i millora del sistema educatiu en clau inclusiva. I, per tant, ens vam posar sobre la taula una proposta de més de 40 mesures i 2.000 milions d'euros que calia dir que sí per començar a fer un punt d'inflexió i començar a posar l'educació al nivell que necessita aquest país.
0: Com una primera pedra, diguéssim, no? Per seguir treballant, per seguir millorant.
32: Exacte.
0: I per què considereu, Ignasi, que això no està bé, que no és suficient?
33: Jo, senyor Ostrell, necessito una prèvia molt breu, simplement presentar la meva organització, perquè si no s'entendrà el que debatrem aquí. Molt breu. Nosaltres som, com diu el nom, professors de secundària, ens adrecem exclusivament, als nostres votants i electors són exclusivament professors de secundària, EOI i FP, i som el segon sindicat en termes de representació absoluta, però el primer en representació a la secundària. Per tant, el que jo digui aquí, bàsicament, estarà centrat en la sensibilitat de secundària i represento, diguem-ho així, la veu d'aquest col·lectiu.
0: Uh-huh. Dit això, li deia, per què no és suficient per aquests professors, pel que vostè representa, aquest acord que van signar Comissions Obreres i la UGT?
33: Bé, com que ja m'he presentat l'organització, el que li diré és que és insuficient fent meves les paraules d'alguna altra companya, d'una altra organització, però nosaltres afegim que en alguns extrems aquest acord és inacceptable. Per tant, si volia un representant d'un sindicat que no l'ha signat, crec que ha trobat el que més
0: significatiu.
33: Més significatiu, sí, clarament ja li dic.
0: Per què és inacceptable?
33: Bé, aquí ha, bueno, podem entrar amb el tema retributiu. Per exemple, el tema retributiu és una reivindicació unitària, també ho eren fins ara de la companya i d'una altra organització. A veure, diguem-ho clar, que a la gent se li ha de dir els números claríssims. Aquest acord significa, en quatre anys, cobrar 42 euros nets, ja he descomptat l'IRPF, perquè el salari s'ha de dir en còmput brut i anual, però al supermercat et cobren en net i mensual. 42 euros al mes, el primer any, 42 al segon, 42 al tercer i 42 al quart. Això és el que s'ha aconseguit sobre la millora del complement específic, és un 30%. Val a dir que al cap d'aquests 4 anys, doncs per evidències del que significa la inflació, la pujada de preu del consum, aquest increment haurà desaparegut. Però bueno, si ho donem per bo, ja li dic, el professor de Catalunya ha de saber que amb aquest acord té per anar a la pizzeria a fer una pizza, una copa de vi i un cafè durant el primer any. El segon any, doncs, potser podrà convidar la parella. Això és el que s'ha aconseguit. No m'estendré, però sí que és important que l'audiència sàpiga que com a col·lectiu de secundària, dintre d'aquest acord retributiu o aquesta reivindicació, reclamem la convocatòria de l'accés a catedràtics, són 5.000 places que ens estaven aparaulades i ens les han tret, i reclamem el deute que se'ns deu dels sexennis docents, que estem parlant de 250 milions per tot el col·lectiu. Això seria la situació econòmica.
0: Nosaltres entrarem en el tema de les ràtios i tancarem també en el tema de la inversió per una escola més inclusiva. Que s'atrem-nos en el sou, Esther.
32: En el sou. Mireu, d'aquí a 4 anys, els docents d'aquest país cobraran un sou de més de 7.000 euros més. Per tant, nosaltres creiem que és una xifra important. D'on surten aquestes quantitats? Per una banda, la negociació que fem amb el Departament d'Educació, que hem aconseguit aquesta pujada del 30% del complement autonòmic, però també nosaltres tenim representació a tot l'estat espanyol i negociem en funció pública a Madrid i fa uns mesos vam aconseguir una pujada salarial d'un 11,5%. Si sumem aquest 11,5% amb aquest 30% del complement autonòmic, d'aquí 4 anys haurem augmentat la nostra base salarial en un 20%. I és més, la negociació no està tancada, perquè d'aquí 2 anys es revisarà aquest complement autonòmic i també d'aquí 4. I per tant, l'acord és un acord flexible que pot millorar. I és més, també a nivell estatal, amb el Ministeri d'Educació, estem també en una línia de negociació oberta per millorar el complement de destinació. Per tant, creiem que és una bona aposta.
0: Que d'alguna manera la discussió entenc que és acceptem això per seguir treballant, per millorant, o no acceptem perquè tenim una força de negociació per poder posar unes condicions molt més bones pel sector. Aquesta seria la diferència tàctica, diguéssim, perquè al final entenc que tots dos voleu que els professors cobrin més.
33: Per suposat.
32: Millores.
0: Per tant, és insuficient per vosaltres del tot. I per tant, per això dieu no en aquest acord, pel que fa al salari.
33: Pel que fa al salari, després podem entrar a altres qüestions. Ara. Partim d'aquesta premissa, diríem, una mica el que ens vehicula a tot el col·lectiu, a tota la reclamació, és aquesta unitat d'acció, pel tema del salari.
32: Ricard, jo també volia fer una apreciació quan has fet la introducció, que vos el

0: amb el Departament d'Educació de reduir les ràtios com ho proposa la Generalitat?
1: Doncs mira, la proposta és clara. La necessitat de reduir les ràtios és un fet, perquè la complexitat de les aules en els últims anys cada cop és més gran, més diversa, i falten recursos de tota mena. Per poder donar l'atenció individualitzada i que necessiten els alumnes, cal baixar aquestes ràtios. Aleshores, Comissions Obreres, allà on més es necessita, aconseguim baixada de ràtios. I on es necessita més? Amb l'alumnat que té més dificultats. Per tant, aquest alumnat que li diem NSA, que són alumnes que tenen molta dificultat, comptarà amb doble efectes de plaça. Per què? Doncs perquè puguin tenir una millor atenció i perquè el docent o el personal d'atenció educativa pugui exercir la seva feina amb millor qualitat. Millorar els resultats educatius i augmentar la qualitat educativa. Això per una banda. Però per una altra banda també era molt important per nosaltres aquesta reducció de les ràtios de forma generalitzada. En totes les etapes, també incloent la postobligatòria, que és ara on hi ha més, diguéssim, densitat de població, on tenim més alumnat. I no només l'obligatòria a nivell de batxillerat, sinó també l'FP, que sabem que l'FP també cada cop arriba més alumnat amb més dificultats, i Comissions Obreres el que vol és igualtat d'oportunitats per tothom. El Departament d'Educació també vol que hi hagi una transició i una orientació correcta, que hi hagi èxit i no fracàs escolar, i per tant això ho hem de garantir tant a l'etapa obligatòria com a l'etapa postobligatòria amb una baixada de ràtios per poder atendre millor a l'alumnat.
0: Estaríem parlant de que l'educació infantil i primària es redueix a 20 el nombre d'alumnes per aula. Pel que fa a l'ESO, a partir del curs 27-28 es reduirien de manera gradual dels 30 als 25, i per últim també augmentarien aquests recursos per a l'educació inclusiva, que després, si de cas, ho tractem, si voleu, amb una bit més...
2: A mi, si em permet, sí. Senyor Ostrell, jo el que li diré és que aquesta reducció de ràtios, que acabarà perfeccionant-se el curs 31-32, quan més de 15.000 docents que ara es manifesten estiguin ja jubilats, és exactament el que proposa, ara s'ha aprovat a Madrid el projecte de llei, que és de mínims. Llavors això ja forma part d'un acord estatal, així que jo no veig la millora. El mateix per la puntuació o la ràtio que s'estipula pels alumnes NESE de necessitats educatives especial, que compten, diguem-ho així, compten el doble, no?, efectes de còmput de ràtios. Això ja, de ràtios, ja ho estableix el mínim del Ministeri. Aquest projecte de llei entrarà al Congrés i serà llei, una llei obligada per totes les comunitats. Sincerament, no veiem l'avantatge per enlloc.
0: Però vol dir que això s'aplicaria igualment.
2: Exacte. Però, ojo, com a mínims, l'Estat diu que com a mínim haureu de fer això. Però jo, més enllà d'entrar en el tema aquest de la ràtio, sincerament, el problema de l'educació catalana, ara mateix, benvinguda a la baixada de ràtios, vagi per endavant, no és dos alumnes més o tres menys d'aquí 4 anys. Aquí hi ha temes de contingut que no s'estan tractant, de currículum, etc, que no sé si entrarem, però crec que aquí està el tall gros, perquè el sistema ha implosionat clarament. La gent, l'audiència, els pares, les famílies han de saber què passa amb l'educació dels seus fills a l'escola pública catalana. I parlem-ho d'una vegada ja.
0: Ara li deixo introduir aquest tema, però volies fer un apunt, Esther.
1: Sí, el tema de les ràtios. A veure, torno al que hem comentat abans. Aquest avantprojecte de llei l'hem liderat Comissions Obreres a nivell estatal. Ara mateix aquesta llei no està aprovada, està justament acaba d'entrar ara en el govern, però el que hem fet nosaltres amb aquest acord és avançar i assegurar que sí, aquí a Catalunya es farà, perquè quan vam signar l'acord no havien ni entrat en el govern. ¿Vale? Per tant, el que fem és assegurar que això s'acompleix, i si sí, es pot avançar, molt millor. De fet, estem amb la comissió de desplegament i seguiment amb el departament des de fa 2 mesos, no?, que vam signar l'acord, per fer aquesta agilització de l'acord i que les mesures es puguin implementar el més aviat possible perquè els centres vagin rebent aquesta millora en el seu dia a dia.
0: Entrant en la pregunta, i m'agafo, senyor Fernández, el que vostè proposava. Què passa a les escoles de Catalunya? Què passa amb el currículum de les escoles?
2: Mira, el que passa a Catalunya és, sobretot a nivell de secundària, que és el que coneixem més, oi? Nosaltres, quan reivindiquem la dignitat professional, passa per un augment del sou, però no només. Nosaltres el que reivindiquem és la dignitat professional, en el sentit de que el professor de secundària és un especialista de la seva disciplina, vol anar a la classe amb un mínim, dic mínim, de disciplina, poder impartir uns coneixements i, doncs bé, amb aquests coneixements que l'alumne entoma, doncs fer-li entendre el món, en definitiva l'educació l'entenem així, no?, perquè l'entengui millor, i, és traspassar aquest coneixement a l'educació futura. Això, avui per avui, a la xarxa pública de centres de Catalunya no s'està produint. I això els pares ho han de saber. A les aules, doncs, hi ha un espai, d'una certa indisciplina, on, per exemple, a final de curs, si un alumne té 4-5 assignatures suspeses, sempre promoció,

0: funciona, perquè hi ha instruccions d'inspecció i els directors perquè sigui així, i ja hi ha companys que directament ja aproven, doncs, per no entrar en aquesta disputa. Aleshores, m'ha parlat del currículum. Bé, el currículum, aquí no hi ha cap proposta concreta del currículum, cap ni una. No sé si se sap que hi ha una iniciativa popular a nivell de centres de que es vol suprimir el treball de recerca. Hi ha una xarxa de 35 centres que han votat pel claustre, que les hores del treball de recerca, que en definitiva es fan amb IA, amb intel·ligència artificial pels alumnes de batxillerat, les podríem destinar, doncs, a aprendre i augmentar el coneixement, per dir un de tants temes.
1: Però vostè està assenyalant, diguéssim, una manca d'autoritat. Que al final
0: no, la manca d'autoritat també podem parlar després. Jo el que estic assenyalant és que els currículums de desplegament del Real Decreto espanyol, els currículums catalans...
1: No hi ha disciplina.
0: No, podem parlar després de la disciplina. Diguem, el contingut del que s'ensenya s'hauria de revisar de dalt a baix. Per exemple, a veure, ja, perquè s'entengui ràpid. A l'ESO hi ha unes hores de lliure disposició per projectes i activitats de tot tipus, quan els professors, els professionals, les voldrien tenir per impartir les seves matèries. Tenim un col·lectiu de ciències que no té prou horari per impartir ciències, el mateix amb llengües i el mateix amb filosofia. En definitiva, és això el que reivindica. S'ha de revisar de dalt a baix i refer-ho.
1: I això l'acord no ho contempla, Esther.
2: Mira, l'acord contempla coses en relació al currículum, però hem de pensar que la mesa de negociació de l'estructura pública universitària no és un espai per negociar currículums. Hi ha altres espais per negociar currículum, perquè això també hi ha una part que ve de Madrid, i en els consells escolars, consells educatius, que es diuen avui dia, i on com Junts Obrers també tenim representació, i allà fem esmenes, fem aportacions, i nosaltres allà també lluitem per millorar el currículum. A l'acord sí que recull que els docents, a partir d'ara, podran fer orientacions i propostes didàctiques en relació al currículum, val? I que això serà es faran uns documents que seran com el marc que regirà, doncs, aquest currículum. I serà una orientació, no serà una obligació de que ningú està obligat a fer-ho, però seran unes orientacions que construirem entre nosaltres. I hem aconseguit també que, malgrat la mesa de negociació no és un espai per debatre currículum o per fer derogació de currículum o canviar, malgrat que a vegades, doncs, nosaltres hem demanat algunes delegacions d'alguns decrets, sí que contempla que hi haurà un espai consultiu, però allà no podem acabar de negociar, doncs, temes curriculars.
1: Però, per tant, entenc que sí que detecten que cal també replantejar-ho, això.
2: Bueno, s'està fent, aquest treball ja s'està fent, i sí que inclou l'acord, com comenta el company, no?, del treball de recerca, que és un treball que s'està fent gratuïtament, fora de l'horari laboral. Doncs, de moment, mentre estigui inclòs el currículum, com Junts Obrers, el que hem aconseguit amb aquest acord és que estigui dintre de l'horari laboral de les treballadores. Un altre tema és discutir si aquest debat, perquè això és un debat molt profund, no? Tenim detractors i tenim gent en favor i gent en contra d'aquest treball de recerca, que bueno, assenta les bases per un futur acadèmic a nivell universitari, doncs, si el replantegem. I, de fet, l'acord també inclou aquest replantejament perquè pugui ser sostenible també per l'alumnat, perquè l'alumnat ara mateix també l'està fent fora del seu horari, en un curs entre primer i segon de batxillerat en què hi ha molta pressió per preparar-se. No tots van a la universitat, però molts sí que fan les pau per després anar a la universitat i ho estan fent fora d'horari. Per tant, tota aquesta casuística s'ha posat sobre la taula i l'acord la recull per millorar.
1: Mm. I una realitat que són els informes PISA, que hem anat comentant també els mitjans de comunicació, on hi ha uns resultats que no són els òptims, diguéssim, en els últims anys a Catalunya. Per tant, també posa manifest que alguna reflexió caldria fer, potser a nivell més social també, del que vol dir educar i de la importància que li donem ara als professors. Aquest és un altre punt important, apuntar amb la disciplina. Ara mateix, en una aula, sobretot a secundària, creu que s'ha anat perdent, senyor Fernández, aquesta disciplina, aquesta autoritat del mestre, que hi ha una certa flexibilitat també i desprestigi social de la figura del mestre?
0: Sí, totalment. Nosaltres hem encapçalat una iniciativa per proposar una llei de l'autoritat pública a Catalunya. Està molt estudiada, eh? Portem els serveis jurídics nostres, portem més d'un any treballant-hi. Clarament el docent se l'ha de protegir, però ho dic perquè en aquest acord se contempla una llei, una normativa amb rang de llei que proposa el departament. Aviam, la protecció jurídica ja ens la brinda el Codi Penal espanyol. És un delicte d'atemptat tocar un docent, que per cert també ha de saber l'audiència que els nostres serveis jurídics estan saturats d'agressions tant verbals com físiques als docents. Això s'ha de saber, de famílies i d'alumnes. No estic dient que passi cada setmana, però sí, cada 2 o 3 setmanes. Aleshores, nosaltres hem tirat endavant aquesta iniciativa i, paral·lelament, doncs, el departament, com que és una mesura que no costa diners i ens ha agafat la iniciativa, vol tirar-la endavant, no? El que no es tracta només de la llei, aquí el que s'ha de fer, la consellera, això s'ho ha de creure. S'ha de creure que el professor, és professor o professora, és una figura objecte de respecte i ha de fer, és un contingut polític, ha de fer una crida a la societat i consciència de que se li deu aquest respecte. Això és fonamental i això ha d'arribar a les famílies. No es tracta simplement d'aprovar una llei. Això t'ho has de creure i nosaltres ens ho creiem. Aleshores, a veure com desemboca aquesta iniciativa, estarem amatents i seguint-la, però ja dic que nosaltres ja la tenim preparada. Nosaltres la portarem als grups parlamentaris al setembre, la nostra pròpia llei, com creiem que ha de ser, i la presentarem en roda de premsa, per suposat estarà convidat vostè, si vol que uh-huh. l'expliquem.
1: Esther.
2: Sí. A veure, sobre el tema de la convivència i el clima a les aules. Tenim centres de tot tipus, centres que hi ha més conflictivitat, centres que menys. Per evitar aquesta conflictivitat, nosaltres passem per tot el que és socioeducatiu. Val? Moltes de les mesures que recullen a l'acord. La baixada de ràtios, l'increment de plantilles, l'increment per l'educació inclusiva, que inclou també aquest personal TIS, no? Integradors socials, educadors socials, per fer treballar amb aquest alumnat més vulnerable, més en risc, o que pot tenir unes conductes més d'inadaptació al centre, doncs a veure com li donem la volta. Aleshores, no necessitem els Mossos, necessitem aquestes figures que ja recull l'acord, que s'implementaran de forma estructural, que això fins ara no existia, hi ha hagut contractes programa que s'han acabat, ara hem tingut aquestes figures i ara han desaparegut.
1: Aquestes centres professionals, figures... no?
2: Exacte.
1: Socioeducatius, que passarien a plantilla.
2: Ah, exactament, de forma progressiva, i què vol que Mossos Obreres? Allà on més es necessita, en els centres amb més complexitat. Vale? Començant per aquí i desplegant a la resta. Més coses, què necessitem per millorar tot això? Doncs hi ha un canvi demogràfic, un canvi social important, com tu apuntaves també, un canvi educatiu que hem de repensar, no? Quines són les funcions dels centres educatius que van més enllà del que seria pròpiament la docència. No? En clau d'això, necessitem també molt de suport de la xarxa comunitària, serveis socials, més recursos, atenció psicològica i psiquiàtrica infantil i juvenil, i treball comunitari. Aleshores, l'acord també recull això. Nosaltres ja treballem en xarxa, però hem de treballar de forma més intensiva perquè hi ha més necessitats i volem donar resposta a aquests infants i joves. I és més, amb el que comentem, no? També hem inclòs com a reconeixement, no només el sou, sinó aquesta part de reconeixement oficial a través del desplegament d'una llei que portarà el seu temps, però que assentarà les bases per a aquesta protecció jurídica dels docents, que fins ara només la tenen els directors, no? Aquest principi de veracitat, però volem fer-ho extensiu amb el que té a veure, doncs, quan es prenen unes mesures, doncs, amb la resta d'alumnat i professorat, i que hi hagi també aquest suport psicològic en cas que hi hagi una situació que ho requereixi.
1: Perquè, pregunto des de la ignorància, però hi ha un debat intern també de si l'escola inclusiva funciona o no funciona, o això és un debat que no es planteja?
0: Bueno, sí, clar que es planteja. Clar que es planteja. El que passa és que no a totes... Això es planteja al carrer, però he de dir, sento dir-ho així, no als mitjans en general, ni no amb la classe política. Això és així, clar que es planteja. En el si del departament, i això ho dic tal qual perquè ho sé i em consta, ja s'està plantejant fins a quin punt l'escola inclusiva pot assumir aquesta infinitat de recursos. Aquest és el gran tema. És que aquí la inclusiva... Senyor Ostrell, la inclusiva és un eslògan, així li dic, buit de contingut. Clar que l'escola és inclusiva, l'educació és inclusiva, per suposat, si no, no seria educació. El tema és com l'encarem. I aquí va haver un decret l'any 2017 amb una consellera que va decidir, doncs, tirar per aquesta via. Això em deia l'altre dia un company, això és com construir un pont de Barcelona a Mallorca sense fer previsió i que te quedes amb el pont tallat al mig del mar, al mig de la mar. I ara què fem aquí? Anem posant totxana sobre aquesta paret que està mal construïda? Clar que estem a favor de que hi hagi més llevadores o més CIE. Volem alleugerir la càrrega dels companys, clar que ho volem, això, però és que aquest no és el debat de fons. El debat de fons és que s'ha de canviar el model, de dalt a baix s'ha de derogar aquest decret. I si vol entrar en matèria, podem dir, perquè la inclusiva és cas per cas, no tot és igual, però només deixi'm dir-li una. Hi ha un informe del Ministeri de l'any 23-24, ho sento, però no el tinc més recent, que el 75% de les intervencions amb necessitats educatives especials estaven totes vinculades indirecta o indirectament amb el tema del llenguatge. Això és el que estan fent a Suècia, m'ho van comentar del cap de setmana passat. Els nouvinguts, els alumnes d'entorns més desfavorables, problemes de dislèxies, tot això requereix un aprenentatge intensiu de la llengua, però intensiu matxacón, permeti'm que ho digui així. I a partir d'aquí ja ens inclourem, ja entrarem a les aules, això d'entrada. I després, cas a cas, pot haver un dèficit d'atenció auditiva. Doncs aquest alumne seu a primera fila. Si un té un impacte familiar greu, perquè hi ha problemes greus a les famílies que s'ha detectat, per suposat que ha d'estar a l'aula. Però alumnes amb problemes conductuals, les companyes nostres han de fer, companyes i companys, han de fer mesures de contenció. Nosaltres hem d'anar a fer cursets perquè s'ensenyi a fer contenció d'un alumne grandot, disruptiu i amb problemes conductuals. No, no volem això. Això no és estar en contra de la inclusiva. És d'aquest model. Crec que ho he dit prou clar.
1: Uh-huh. Esther.
2: Sí. Sí, nosaltres també estem a favor de l'educació inclusiva, per suposat, no? Per igualtat d'oportunitats per a totes les infants, adolescents i joves d'aquest país, perquè no tothom surt de la mateixa casella de sortida, és així. I, per tant, l'escola és l'espai on podem donar oportunitats a tothom de la mateixa manera. Ara bé, com comentava l'Ignasi, no? Tenim un decret del 2017 que va venir amb molt bones intencions i molt bones propostes, però sense un pressupost per tirar-lo endavant. Per tant, què és el que demanem Comissions Obreres? Doncs demanem recursos per la inclusió. Recursos per la inclusió que es recullen en aquest acord. En volem més, i tant que en volem més. Per això tenim una ILP, que és una iniciativa legislativa popular situada en el Parlament de Catalunya per aconseguir més recursos per a l'educació, que ara està en fase d'esmenes i de debat, i que si aconseguim això, és el punt d'inici perquè hi hagi canvis estructurals, per fi, a l'educació de Catalunya, i que és el que recull la LEC. Vale? La LEC recull que, com a mínim, el 6% del producte interior brut s'ha de situar aquí a l'educació de Catalunya. Podem parlar que en tot el temps de democràcia d'aquest país l'escola pública ha estat infrafinançada. Vale? Per tant, ja és el moment de posar fil a l'agulla això, i volem atendre a tot l'alumnat. A l'alumnat amb trastorns emocionals, amb trastorns mentals, amb dificultats d'aprenentatge, no? Com comentava l'Ignasi, amb casos socials. Volem donar una sortida digna a tothom.
1: Que el món va acabar cap un lloc on veurem els serveis públics més tensionats. Ho veiem en l'educació, però ho veiem en els hospitals. És a dir, que estem en un moment d'urgència, segurament, no? Encara hi haurà gent més nova, més diversa, més plural, fora part de la societat que estem vivint. Per tant, si no hi ha els recursos, doncs tindrem un problema. I l'educació a vegades oblidem, i en això segurament estareu d'acord, que és primordial, és la base de qualsevol democràcia. Sense el futur no serem res, no? Sense els nens i nenes no serem res.
0: Això me sembla que és una evidència, si no estaríem aquí debatent, no? Vull dir que la compartim tots. Jo sí que, per acabar el tema, si continuem amb lo de la inclusiva o per acabar-lo, sí que clarament aquí hi ha tot són bones intencions, no les critico, però és aquest plantejament de més recursos, que no estem en contra, de que hi hagi més recursos, però jo nosaltres considerem que s'ha de canviar tot el model. Sincerament, veiem, és aigua al mar, aquest és el tema, és aigua al mar.
2: I voldria apuntar també una de les coses que recull l'acord, no? La democràcia, el retorn progressiu de la democràcia als centres educatius. Com? De quina manera? Assegurant que d'aquí 2 anys el 85% de la plantilla serà estable en el centre, que fins ara això no ho tenim. Per poder parlar, per poder construir conjuntament projectes educatius i tirar-los endavant, és imprescindible. I també hem aconseguit reduir al màxim, que hem pogut fins ara, l'impacte del decret de plantilles, que és un decret que només tenim aquí a Catalunya, que s'ha desplegat amb la LEC i que ha generat doncs, aquesta antidemocràcia en els centres. Hem reduït a un 3% el nombre de places, de 3.000 places de les 90 i escaig que tenim. Per tant, això creiem que se li ha donat molt valor perquè és un acord en clau de sindicat de classe, en clau democràtica, en clau feminista, i que també ha sigut un acord que no només ha sigut per docents, sinó també pel personal d'atenció educativa, el més precaritzat, més feminitzat, i que ha pogut aconseguir també una millora salarial per posar en reconeixement i en valor la seva professió.
0: Jo necessito replicar això, senyor Ostrell, és inevitable, com que més democràcia. Tu te passeges pels centres, això ho dic sense cap acritud, Tu saps que els directors estan frustrant les iniciatives dels professors per votar el no sortir a les colònies als claustres? Això ho està fent per consignes de la inspecció. Aquí s'ha tocat alguna cosa del decret de plantilles, de direccions o d'autonomies? Res, no s'ha tocat res. Per cert, que nosaltres som els únics que això ho hem portat als tribunals. Quina democràcia! El 3% de reducció de places perfilades, i ara ho han tornat a canviar perquè els directors han fet pressions, ho sento, però discrepo radicalment. Hi ha menys democràcia als centres, i d'uns mesos ençà, des que hi ha les mobilitzacions. Podem continuar el debat fent un cafè, però vamos, és que el que dic jo, l'audiència ho sap, i els companys quan ho escoltin, és que està claríssim. És un escàndol. S'estan frustrant iniciatives dels claustres, d'això d'aprovar el treball de recerca, amb consignes, jo ho he vist. Ja estem preparant la bateria de mesures judicials contra això. Clarament, el director, alguns directors, òbviament no tots, emparant-se amb el decret de direccions i d'autonomia, estan fent de xèrifs i frustrant les iniciatives dels companys. No, no, en absolut, no, no ho compro. No hi ha més democràcia.
2: El 3% és per d'aquí 2 anys, val? I tu ara jo crec que estàs comentant el tema de les adjudicacions d'estiu, que són
0: no, no, estic comentant les iniciatives democràtiques dels companys que els centres volen portar al seu òrgan col·legiat i sobirà determinades propostes i els hi frustren admetre-les a tràmit. Això està passant i els professors que m'escolten ho saben perfectament. Sí, sí, estem parlant de tot això.
1: Jo vull agrair-vos que hagueu vingut avui al Matí de Catalunya Ràdio, sobretot perquè al final, des de posicions diferents, una de defensar l'acord, l'altra, diguéssim, dient que és inacceptable, el que està clar és que els dos voleu el millor per l'educació, sí. I per tant això avui ha quedat manifest. Gràcies per acompanyar-nos. Esther Vila és responsable del sector de la pública no universitària de la Federació d'Educació de Comissions i Ignasi Ferrandi, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària. Gràcies,
2: moltes
1: de veritat.
2: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Una pausa, ara tornem.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Vols estudiar una enginyeria?
7: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
8: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
9: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
10: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
11: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
10: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
12: Wala!
13: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
14: Com et diu?
15: Jo em dic Juliet.
16: D'on ets?
15: Jo sóc xinesa.
14: Jo sóc del Marroc.
17: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
18: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
19: Benvinguts a Català Fàcil.
20: Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
23: No m'agrada aquesta sintonia.
24: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop.
22: Inconfusible, però molt imitable.
25: M'ho faries tu, Elisenda?
26: Jo sempre.
24: Va. Pop, pop, pop, pop.
22: Marc Marvà, bona tarda.
27: Bona tarda.
22: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
24: Pam, pam, pam, pam.
26: Molt bé.
22: Com ho faries, Òscar?
24: No, jo no ho faria.
22: Pam, no puc millorar-ho.
24: Pam, pam, pam.
22: Veus?
3: De dilluns a divendres de 4 a 7...
22: La millor hora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Pam, pam, pam, pam.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del Matí de Catalunya Ràdio.
22: Obrim la taverna, Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas, Carles Xuriguera. Bon dia!
29: Molt bon dia!
0: Bon dia!
22: Com esteu?
0: Molt bé, genial.
30: Home, perquè és un bon dia, ja s'acosta el cap de setmana.
22: Bueno, arriben els ruixats, diu avui, eh?
0: No, avui no.
31: Sí, avui tenim concert de l'últim. Què diu de ruixats?
30: A la tarda, al maig, cada dia un raig.
31: Ho he mirat i no n'hi ha.
22: Bueno, aquí no, però Catalunya és molt diversa i molt àmplia.
26: Ara, ara.
22: Sempre parleu per Barcelona, vosaltres.
30: Ara, ara.
31: A Sabadell tampoc.
22: A Sabadell no ho sé si plourà, no ho he mirat.
26: Som barcelonocentristes, és veritat, això.
22: Hem de lluitar contra això. De Barcelona. Què em portaràs, Pau? Segur que em portes algú de Barcelona, per començar.
31: Sí, mira.
30: Veus? Veus?
31: No, no, vete a dir-ho.
30: Fora, fora.
31: Podria ser de Sabadell, perquè també en tindria un,
22: sí.
31: Però no, és de Barcelona.
22: Molt bé. I això es diu?
31: Es diu Mineral.
22: Vam parlar just ahir, m'han dit que és excel·lent, això,
31: Sí, sí, ara t'ho explico, amb algun matís. És una de les novetats interessants del 2026 a Barcelona, com a Raval, Piropo, Barra Oso o True, que és la barra de l'Oliver Peña i la Cristina Losada, el número 166 del carrer Mallorca, a prop del Mercat del Ninot. Tots dos van treballar a l'enigma de l'Albert Adrià i l'Oliver va ser el cuiner que va aconseguir l'estrella pel teatre. Antic Tickets, i ara tancat. On era el teatre, al juny, obrirà l'Hosteria Condal amb el Paolo Casagrande, el de la Sarte, com a director. Mineral és una barra on atenen una vintena de comensals i on la cuina catalana, a la manera de l'Oliver, és la protagonista. Què vull dir amb això de la manera de l'Oliver? Que no reformula ni reprodueix el receptari, sinó que planteja plats on el client pot reconèixer un ànima. Brasa fabricada pel germà de l'Oliver, que és Ferrer, això m'agrada molt.
30: I ara es fan els embotits, es fan el ferro...
31: Però està bé que es facin una brasa, no?
30: Es fan les deixelles, es fan tot.
31: Quasi tot passa per la brasa. Civet de senglar, amb una base de pell de porc suflat.
22: Bé.
31: Mochi de pollastre amb panses i pinyons. Guatlla en dos coccions i espinacs també amb panses. Ventresca de tonyina, pebrot vermell, mel d'acàcia i una picada seca per posar-hi a sobre. Això és molt interessant. Ell fa una picada i tal, però no la integra, sinó que tu la vas posant a sobre com un amaniment. I patates fregides, pollastre de pagès, pell cruixent, ai fregit, i suc de rosa.
26: Sona bé.
31: Molt bé.
22: Sí,
31: tot junt,
22: És música.
31: Tot va
22: música.
31: Junt. Les patates, el pollastre, la pell...
30: Això és més vell que el que hagi pit. Boníssim.
22: Apa. Apa, vinga.
31: Perquè ha de fallar-hi.
22: Pensava que fa molts anys que no dinum al Xuriguera i que anirem a dinar, si vols, aquí, al Mineral, Xuriguera.
26: Mira.
30: Ostres. Però només amb ell, nosaltres...
26: La resta no.
22: Només amb ell. Amb ell.
30: Ostres, això li podies dir per WhatsApp en privat, en lloc de quedar.
22: No, perquè si no li diré.
31: Molt llet.
22: No me'n recordaré de dir-li. Llavors li dic ara ja i així sou testimoni.
1: Em sembla perfecte, Ostres.
30: Vull dir,
22: És per la pell cruixent de la pell del pollastre.
30: Ni modus ni vergonya.
1: Ha pensat per la pell de porc.
31: S'ha parlat de pell de porc suflat. Hi ha altres plats, sense vincle emocional, una lionesa, que és molt bona, farcida de crema de rave picant, i amb tonyina a sobre, o un brioix amb llagosta de la Ràpita i maionesa també picant.
22: Va.
31: La Cristina ha cercat vins competitius, ampolles de preu moderat i molta oferta a copes, la Sumoy i el Celler Pardes, per exemple, poca graduació i bones prestacions. Com a virtuts, alta tècnica amb punts de cocció impecables i com a defecte és una petita tendència cap al dolç, als plats salats i, de moment, sols dues postres. Preu, sense beguda, uns 60 euros.
22: Costarà uns 120 amb beguda, no, Xuriguera? Pues
31: sí.
22: Pagues tu, no? Mitges, com els bons catalans.
31: Va!
1: Que
31: lleig!
1: Saps què m'ha agradat?
30: Aquí davant nostre s'estan menjant la boca.
1: Poc generós,
31: No,
1: m'agrada que puguem dir Sumoy tranquil·lament, com una cosa ben normal.
22: Sense explicar-la.
1: No. I que no ha passat res, saps?
22: Sí, ja ho sabem.
1: I és collonut, això. És que aquesta normalitat és la que m'agrada. Això és de...
22: Va, Marc, anem cap a Berga.
1: Un fort aplaudiment.
22: Gràcies,
1: bravo.
22: Igualment.
1: Bravo. Molt bé.
26: Si el Ricard vol que sortim de Barcelona, jo surto de Barcelona, Apunteu que el restaurant Corpus de Berga val molt la pena. A més, Berga fa frontissalló entre el nord i el sud de la comarca de Berguedà, a la depressió central, i la gent hi passa, i molts cops no es para a menjar. Hi ha restaurants com el Corpus de l'Eduard Finestres, un tipus, per cert, que està fora del radar, i que si els mitjans de comunicació...
1: M'ho he passat tan bé aquí, Marc.
26: Veus?
30: Jo també
1: Corpus.
30: Hi he menjat de collons.
26: Maria, l'Eduard, si el descobreixen els mitjans de comunicació...
30: Per això no diem res.
22: Perquè és un personatge.
26: És una bèstia parda.
30: És boníssim.
31: En quin sentit és una bèstia parda? Què vol dir?
26: És un excel·lent comunicador.
30: Si en Ricard el coneix, ens prendrà el lloc.
26: És veritat. Millor que no ho digui, perquè aquí ens quedarem sense cadira.
22: Ens vam muntar ja una que vingui.
30: Unitat mòbil.
26: Escolta, doncs mira, ell va tancar forçosament l'espai gastronòmic que tenia al convent, amb K, un antic convent de monges de la colònia textil de Cal Rosal, al costat de Berga.
1: Una altra animalada.
26: Sí, una altra animalada. I el que ha fet ara... Ho ha domesticat una miqueta en el centre de Berga i aquest Corpus val moltíssim, moltíssim la pena. Aconsegueix una mena de fraternitat que es palpa quan entres ja a la sala, que és molt remarcable. Tot flueix molt bé, sense estridències. A més, sota l'influx d'aquesta capelleta que té a l'entrada de la Mare de Déu de Dolors, incrustada a la paret. Vaig tastar un dels plats que a mi més m'ha sorprès, d'una reinterpretació de l'hivern berguedà, sense porc, a més, amb espàrrecs de marge, pèsols negres, pedrers d'ànec i chimichurro d'espàrrec. De veritat, un plat excel·lent. Aneu-hi, no vull donar més pistes, perquè crec que conèixer l'Eduard i conèixer l'espai val molt la pena. I a més, mira, aprofito, Ricard, perquè el 17 d'aquest mes, ell i amb molta més gent fan un event al voltant del món del vi, que no sé si el Carles el té en el radar, que es diu...
1: El tinc al radar i, a més, tu em vas posar en òrbita també, vull dir que...
26: Es diu que rebenti la Baells. La Baells és, sí. Doncs passa per allà, al costat. És sí. Un event del món del vi que, perquè sigui, no està en el circuit, no surten els mitjans de comunicació, i crec que val la pena que des de Catalunya Ràdio en fem menció. Conviden a vinyatons i a vinyataires de França, de Castella, de Galícia o del País Valencià. Una jornada
1: de Catalunya.
26: Sí, dedicada al món del vi viu, com diuen ells, amb debats a la ràdio en directe, amb música en viu, amb tas de vins que fermenten, com diuen ells, espontàniament, des de petites produccions locals fins a referents internacionals. A veure, Carles, ajuda'm, perquè jo aquí em perdo.
1: No, hi ha talent, hi ha de tot. Jo aquí tinc col·legues allà posant... Jo què sé, hi ha en Salvador de Cosmic Cellers, hi ha la Pilar de Bàrbara Forés, hi ha... crec que els germans Frisac també per aquí
26: sí,
1: volten.
26: Sí, sí, sí.
1: Hi ha talent de tot Catalunya i gent que es mou pues, d'una manera alternativa, cosa que m'agradaria tenir un debat en algun moment sobre tot això, perquè m'agradaria que anéssim tots més junts, però bueno, això és ja, molt difícil a casa som, nostra.
2: Jo molt a favor del convent.
26: Que rebenti sí, sí. La Baells, aneu que i a Berga 17 de maig un diumenge. No teniu excusa.
2: Sí. Xuriguera, sí. Què hi dius? Va.
1: Doncs mira, que ha passat una cosa aquesta setmana, que és que s'ha tornat a celebrar la Catalunya 2026, l'Special Report. Això és una cosa que fa l'Associació Vitivinícola de Catalunya, juntament ajudat amb l'Incavi i la Generalitat de Catalunya, només faltaria. I a darrere de tot això hi ha un Master of Wine, que és en
4: Master
1: Tim
4: of Wine.
1: Atkin. Sí, Master of Wine. Doncs el que ha passat és que han tastat més de 1.000 vins catalans i, bueno, n'han fet una selecció i uns premis. Jo vull destacar... Hi ha coses molt bones, la veritat. Però jo vull destacar, lligant-ho amb la setmana passada, amb aquests rancis, amb aquests oxidatius que parlàvem de les alberes, de l'Alt Empordà, i vull destacar aquest sereno de la vinyeta. Li han donat com a vinyó... Solera del 2009, un vi sec. També existeix amb dolç, no? Però això, en aquest cas és sec. És un vi de garnatge roja, 100%. Vinyes de cap a 90 anys, o sigui, podem dir vinyes centenàries, d'una sola parcel·la, una solera, crec que 2009, ara no me'n recordo bé. Uns vins d'aquests que no els hi fan prou cas. I això és tresor. Fa setmanes em havia dit pues, que ho vull recalcar i el fet que hagi sigut destacat a nivell internacional val molt la pena, perquè ho necessitem. La qualitat ja la tenim. El discurs potser l'hauríem de fer una mica més identitari, l'hauríem de precisar una mica més, però aquesta qualitat l'hem d'ensenyar.
30: Aquí hi ha qualitat i contingut suficient com per fer-li la competència a Jerez.
1: Sí, senyor.
30: Bueno, a nivell de... O sigui, si tinguéssim l'amor propi per lo nostre que tenen a la zona de Xerès pels seus oxidatius, o amb els Madeires a Portugal, o amb els Portos, nosaltres podríem estar jugant a aquest joc a nivell internacional i mundial. Jo crec que és això.
1: Doncs és això, Maria, perquè la qualitat ja la tenim... Ens ho hem de creure i hem de posar-hi mitjans. I, bueno, l'Associació Vitivinícola Catalana, que és prou potent, dintre les seves mancances, doncs... fotem-li fort, fotem-hi calés.
26: Jo me l'apunto. Sereno, has dit, oi? Sereno?
1: El sereno de la vinyeta. Oh,
30: és que la vinyeta
1: al capdavant hi ha en Josep i la Marta.
2: Doncs queda recomanat. Maria, va, que avui no ens portes menjar, portes coses que et desagraden?
30: Bueno, com que en Pau va començar l'altre dia a queixar-se dels plats
2: no
30: i de les copes,
2: doncs
30: jo em queixaré de la moda de prendre cafè amb bastonet. Sí, estic hasta una mica hasta la figa ja d'aquesta història. No només tenim cada dia la vaixella més abandonada, sinó que ara desapareixen les culleretes, estan en perill d'extinció. Al seu lloc hi ha bastonets de fusta de 3 mil·límetres d'amplada que no tenen prou superfície per fer rem, saps què vull dir? No ofereixen resistència contra el líquid i, clar, no fan onades, i si no fan onades no empenyen res, no remenen, travessen el cafè sense fer res, cap tremolor, i podria sucar un fil ferro o unes cordents, que seria igual d'inútil. La superfície del vaciol... que cada cop també s'ha de dir que és més escàs, que som napolitans, immòbil com l'aigua d'un pou abandonat. Vam inventar les culleretes. per què la humanitat s'entesta a posar-se les coses difícils i a renunciar a solucions eficaces i barates a problemes senzills. No, ara...
2: I més ecològiques per la cullera, després la rentes i...
30: I llavors et miren i amb aquella cosa diuen, no, és que el cafè de veritat es pren sense sucre. I dius, bueno, i el bastonet, per què me'l dóna?
2: Però doni'm sucre. I el bastonet passa una cosa, mica, que...
30: Deixa coses, estelles.
2: Fa, com es diu això, estelles.
30: Deixa estelles als llavis.
2: I et pots clavar una estella i després la brometa del cafè veuràs tu.
1: Anem a morir!
30: I el petit.
26: Si tu vols, tsunami. Virus, tu vols tsunami cafeter, no? Vols onada, tu vols onada.
30: Unes culleretes que et diuen, no, és que com que és de fusta és ecològic, sí, anar obrint paperots allà sobre de la barra.
26: Això és cert.
30: Home, ja prou. Ja està.
2: Pau, estàs crític tu també avui. Paella i Rambla?
1: Aquest és el concepte.
4: Sí, paella i Rambla, aquest és el concepte. L'Ajuntament de Barcelona vol aplicar a la Rambla un pla d'excel·lència...
30: Que és paella i Rambla.
4: Sí, sí.
30: No anem bé.
4: Que consisteix en unificar...
30: No anem bé.
4: Que consisteix en unificar taules, cadires i parasols als restaurants i carregar-se els cartells estridents que agredeixen el paisatge amb bufetades fluorescents. Això serà pel primer trimestre del 2027 i on hi havia carrera d'obstacles hi haurà ordre i ritme i estètica... i continuat. Ho he dit molt malament. Ordre i ritme estètic i continuat.
30: Però els càrtels de la màfia russa els trauran de dintre els restaurants?
4: Els càrtels trauran els cartells.
2: Les pistoles, que les trauran.
4: Els cartells. De moment els càrtels hi ha. Les fotos d'arrossos que apunyalen els ulls desapareixeran, però els monstres seguiran a la guai, presents però amagats de la policia del bon gust. Destruir les imatges no vol dir fer desaparèixer el dimoni. És una operació cosmètica que no farà res per millorar l'oferta gastronòmica de la Rambla, amb excepcions, clar, com no pot ser d'una altra manera. A la Boqueria podeu seguir confiant amb les arts del quiosco universal i el Quim i pels voltants, el Bàcaro, los caracoles, Bartonet, Canyete, Dos Palillos, Dos Pebroig, Carlota Canella, Finorri... L'estratègia vol reconciliar...
30: I el Fort de Sant Jaume, a dalt de la Rambla.
4: Molt bé. L'estratègia vol reconciliar els barcelonins amb el passeig, d'on han estat expulsats. No crec que el parasol maco sigui suficient per buscar la seva ombra.
1: Jo tampoc.
4: Còctels garifosos, sangries per ressaques inoblidables, paelles contenidors, fideuàs que posen els fideus i els cabells de punta pel terror, pizzas que faran que la Meloni envaeixi la ciutat... L'argument... Per tornar a la Rambla no pot ser que les cadires siguin maques si la gastronomia és lletja.
30: Ara!
1: Què podem fer? Què podem fer? Com es recupera això?
30: Tot.
26: Recuperar Cabau, el que hem de fer, home.
2: No, això és el que va passar amb el Liceu. No el volien renovar, un misto i goita, Liceu nou.
1: Tens informació? Tens informació?
2: De fet, sí.
30: Escolta, sí. Fem un sense afició.
1: Silenci.
2: Però no ho puc explicar.
26: Això és un bon clip, no, eh? Tenim el clip, eh?
30: Tot arribarà.
2: Bueno, es va cremar el Liceu, ningú sap per què, no?
1: No sé, tu has llançat una acusació.
2: I s'ho mira la premsa dels dies abans i veuràs que hi havia molta gent demanant que el Liceu caia trossos i que s'havia de renovar.
26: Ai. I què hem de fer amb la Boqueria ara? Llavors?
1: Quirims!
2: No es pot anar cremant res, però... A vegades...
1: Foc nou.
26: L'altre dia hi havia una mena de burrito arrebossat que dins hi havia paella.
30: Ai, deixa'm en pau. No. Aquestes hores... Ja no puc més. Us ho juro.
26: Que vaig veure un burrito arrebossat amb paella dins.
1: I ui, veureu això.
30: Jo, a mi de la Rambla, a la Boqueria. El fornet de Sant Jaume i el cafè de l'Òpera. Que el cafè de l'Òpera, si vas amb xàndal, el cafè et cobra un euro. I si vas vestit de pitimini, com que vas al Liceu, costa 2,70.
2: Doncs em sembla molt bé.
30: Em sembla collonut.
1: Doncs jo hi vaig normalment...
30: Com que vaig sempre amb xàndal al Liceu...
2: A mi me'n cobren 5 d'euros, ara.
26: Jo sempre ho he pensat.
30: Però ja està bé, ja està bé.
1: A mi dilluns em toca el Liceu. I abans passaré pel cafè de l'Òpera...
26: Estaria molt a favor dels fons i pastisseries que cobressin segons el barri de la ciutat.
30: Totalment. Tarifa flexible.
2: Sí, però això començarem així, començarem demanant DNI, si ja es complicarà la
1: cosa. També és veritat que vaig fer temporada amb enfaixades al Poliorama i mai no he sabut quan m'acostava el tallat amb una banda i amb una altra i un cafè amb una banda i amb una altra. És la cosa més horrorosa del món, demanar cafès per allà a prop.
26: Però amb cullera.
4: I si vas amb espardenyers, de 7 betes, mig euro.
30: No és per ser català, és per ser de classe obrera o de classe...
4: Bueno, treballadora, classe treballadora.
2: Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas, Carles Soriguera, gràcies per aquesta taverna.
1: Adéu.
5: Tenim carn.
6: I també peix.
5: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
5: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
5: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
5: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.

0: Ben! Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
1: Torna la nit dels museus. Una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
2: Hola, Fel Feixedes.
3: Què tal?
2: Bé.
4: Hola, Fel Feixedes.
2: Hola, Xuriguera.
5: Ei, Fel Feixedes.
2: Hola, Feio.
4: Cuita'l.
2: Feio.
4: Bueno, jo tinc cita, ja. Tinc cita amb l'Ostreig, sí. Me'n vaig a dinar amb ell.
5: Sí.
4: Ah, sí?
5: Oi?
4: Sí.
2: Al mineral anem.
4: Anem al mineral. Sí.
3: Va. Però que bueno. Passes...
2: No tenim data per això, eh?
4: No tenim data.
2: Tenim un any... Sí. Això és com els vales aquests de... Quan, saps? Sí. Els espas que et regalen?
5: Sí. Oh, sí, això va molt bé, això. Sí. Sí, això va molt bé, perquè llavors només has de contractar 4 nits més, llavors has d'agafar el suplement del sopar més el dinar i llavors un circuit amb quads per allà al costat, perquè si no, no hi ha el descompte, i et ve a sortir per uns 2.500 euros aquell val, el regal. Molt bé.
3: Doncs jo, els meus amics m'han regalat, i molt bon regalo, marxem amb unes cabanes d'aquestes.
4: Com a amic teu m'incloc en aquest regal?
5: Jo no vindré pas, eh?
2: Les cabanes
3: no,
2: de
3: unes cabanes? No, vaig amb la meva dona, no voldria pas que vinguessis.
2: Però t'has d'enfilar allà dalt d'un arbre?
3: No. Aquestes veu que són arran de terra, així totes...
4: Aquestes són més pijes.
5: Allò de cagar amb sec amb serradures no, Fel?
3: No.
4: Això, Peyu, m'ho van regalar a mi... M'ho van regalar a mi i a la meva dona, és de les vegades que he patit més. Enfilat a dalt d'un arbre. Tu creus, jo i la meva dona, enfilats a dalt d'un arbre, i com me van dir que havia de cagar allà amb un cubo i una serradura.
3: Però qui t'ho va regalar és que no et coneix, eh?
4: Hòstia, sí? És ben bé
2: o
4: que
2: sí?
4: No.
3: Bueno, sí.
4: Una falta de respecte. Tan gros ho vaig trobar.
3: Sí, hòstia. No, nosaltres és un lloc arran de terra...
2: És que hi ha gent que li agrada patir. O sigui, hi ha gent que, no? que sí. paga molts diners perquè el maltractin. Vull dir, poden escopir la cara, millor. Hi ha gent que paga...
3: Jo no em conec, d'aquests.
2: Sí. Hi ha gent que li agrada.
3: Per
2: queixar-se. Li agrada molt queixar-se, saps?
3: Que la gent es queixa, això...
2: Sí, però hi ha llocs que es predisposen, saps? Dius, a veure, què hi vas?
5: Ah, exacte.
3: Queda't a casa. Al final, llavors s'està més bé a casa.
2: Sí, amb mascareta. A casa amb mascareta i guants?
4: Per què? Guants i mascareta?
2: No, bueno, pels virus i tot això. Vull dir que et quedes a casa amb mascareta i guants.
5: No tens cap problema.
2: Clar, ja està.
5: No agafaràs pas el panavirus aquest.
2: Clar. Però clar, voleu anar als creuers? Clar, voleu fer-ho tot?
3: M'ha sentit mai a mi dir que vull anar amb un creuer?
2: No.
3: Mai amb un creuer.
4: A mi, la veritat, jo... ara, d'aquí a poc, que ja plegaré de
5: la vida.
4: De vida pública i tot...
5: Ah, sí? On et retiraràs?
4: Jo em retiraré pel Mediterrani i no pararé de voltar pel Mediterrani. Vull dir, és casa meva, el Mediterrani.
5: Molt bé.
4: I no em veureu mai més.
2: Això quan passarà?
3: No tindrem pas aquesta sort.
2: Que ho diu cada any, això, no? Això ho diu cada any.
3: Quan arriba aquesta època, agafa la depressió, que jo ja plego, ja no va enlloc, no sé què. Després
4: marxaré,
3: faré la meva.
4: Des del Mar Negre... fins al... El Casp, tot. I parlaré grec, parlaré maltès...
3: Jo sóc a Vilanova i la Geltrú, ara.
2: Molt bé. Molt interessant. Molt interessant.
3: Sóc com en Molist.
5: Molt bé.
4: Com en Molist, eh?
3: Sí, anat a esmorzar a Vilanova i la Geltrú avui.
4: Hòstia, no, molt lluny.
5: Està molt bé.
3: Sí, bueno, com que tu dius que vols anar pel Mediterrani,
2: en
3: Mòria ja hi som, de moment.
5: Jo sóc a les Dolomites, ara mateix.
3: Ja hi ets?
5: Ja hi sóc, sí. Sí.
4: Hòstia.
5: Sí.
3: A Itàlia ja ets?
5: Sóc a Itàlia, ara mateix, sí.
3: I sortit... sembla que siguis aquí al costat, eh?
5: Aquí al costat, és que és aquí al costat,
2: Itàlia. Aquí al costat, sí, això millora.
5: He agafat l'avió avui a les 6 del matí, aquí a Barcelona. Una mà de gent que anaven cap aquí... a l'aeroport de Venècia, que jo pensava, on te van un dijous tanta gent cap a Venècia, noi?
2: Molta gent que no treballa. Sí, hi ha molta gent que no treballa, sí.
5: I llavors seia a primera fila i el noi, que era molt trempat, m'ha explicat, diu, ara aterrarem i ho farà tot la màquina. És pilot automàtic, perquè hi ha molta boira i quan hi ha molta boira els pilots no fan res, ho fa tot la màquina. I he pensat, i per què no ho feu sempre així? I us estalvieu els pilots. No.
2: Ah, mira.
5: Es veu que no.
2: Sí. Bon Peyu, a la Renaixença què avui?
5: A la Renaixença avui entrevistem a l'Olivia Cross, que és, atenció, la dissenyadora de la gran majoria de vestits i capes de les colles de diables de Catalunya. Tota aquesta roba que porten els diables en les festes populars.
4: És un nervi.
5: Sí, és un nervi de dona, un nervi de dona. I dediquem el capítol al cucurutxo, al cucurutxo.
2: Oh, m'agrada molt el cucurutxo.
5: Bé, sí, sí. Bueno.
2: Sí, que soc més de corte.
5: Terrina.
2: Gelat de corte, no, de corte.
5: Ah, home, ah, de tres gustos. Maduixonat de vainilla, de quel bosc.
2: Sí, sí.
5: Bé.
4: Sembla que tinguessis el restaurant ara, Peyu.
5: És que això ho dèiem sempre, de postres que tenim. Flam, flam amb nata, gelat de gustos. Bueno, pinya amb almíbar, préssec amb almíbar. Llibre natural, fruita del temps.
2: Sí. Què dius, per què pregunteu, postres? Si
5: exacte, sí, ja sabeu, ja sabeu el que hi ha, ja sabeu. I les deies totes i llavors... Sí.
2: Trufes? No en tens de trufes?
5: Trufes? No, no. Si, ho he dit, trufa, ho he dit, no. Jo, trufes? Que no ho he dit.
2: El iogurt pot ser desnatat?
5: No. Llavors em fa molta gràcia els que recomanen. Jo tenia una mica sempre... Què en recomanes? I pensava, mira, que ets idiota, no estic en mai restaurant. No és que et recomanarà dues coses que li sobren que no les pot encolomar ningú. Idiota.
2: Ui, ja són les 11, ja ha passat un minut.
5: Sí, bueno, fora.
2: Anem, que si no.
5: Vinga. Adéu-siau.
2: Adéu.
4: Passi-ho bé. Hola, bota.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. Una hostessa del vol on va viatjar la passatgera holandesa del creuer Ondius, morta per antivirus, està ingressada amb símptomes d'aquesta malaltia en un hospital d'Amsterdam. Mentrestant, aquí, el govern espanyol continua preparant el dispositiu per rebre a les Canàries el vaixell. Si tot va com està previst, el creuer arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge i dilluns s'iniciaran les repatriacions als països dels quals provenen passatge i tripulació. En el grup hi ha 14 espanyols a qui s'oferirà la possibilitat de fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'una mesura voluntària perquè, com ha explicat el Matí de Catalunya Ràdio, Manuel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí, el risc de contagi és baix i, si es prenen mesures, no cal aïllament.
6: Amb una persona que ja porta 3 setmanes des de que va començar tot i que està bé, perquè, escolta, si tens la mínima tos, el mínim mal de coll o 37.3, no et vagis al cap a explicar tinc la grip. Avisa, aquí tens el telèfon de Salut Pública, que et vindrem a buscar i farem el que calgui. No cal estar en un lloc molt tancat.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: Els professionals de les escoles de bressol públiques i privades inauguren avui el calendari de vagues que els sindicats, que no s'han afegit a l'acord amb el govern, han convocat a l'educació fins a començaments del mes de juny. La protesta inclou manifestacions al migdia a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Enmig d'això, els sindicats del comitè de vaga han demanat avui reunir-se amb la consellera abans de dilluns que ve, la vigília de la vaga de tot el sector arreu de Catalunya.
2: La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que creen imatges sexualitzades o que manipulen fotografies per fer-hi aparèixer la gent despullada sense el seu consentiment. Anem a Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Hola, bon dia. A més, totes les imatges o vídeos que es produeixin amb intel·ligència artificial hauran d'incloure una marca d'aigua o un símbol que els identifiqui com a continguts falsos. Totes aquestes disposicions s'aplicaran a partir del desembre, quan el Parlament Europeu i els governs comunitaris ratifiquin l'acord que han tancat avui. El pacte, però, també té un altre vessant. Suavitza els requisits de transparència que, en principi, la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial preveia per alguns sectors industrials i endarrereix l'entrada en vigor de les noves obligacions per als sistemes d'intel·ligència artificial del risc, que, per exemple, utilitzen les empreses per contractar personal o els bancs per calcular la probabilitat que els clients retornin un préstec. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
7: La Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. Hi ha almenys 7 víctimes identificades. El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar-li vídeos i fotografies amb contingut sexual. La primera denúncia va arribar de les Illes Canàries, on una menor de 14 anys va relatar que un desconegut li exigia de manera insistent i sota amenaces que li enviés fotos d'ella despullada. La investigació va permetre identificar una noia de 15 anys de Galícia que havia presentat una denúncia per uns fets de les mateixes característiques. Finalment, la policia va tancar el cercle i va aconseguir localitzar el sospitós a Santa Coloma de Cervelló. Durant l'escorcoll de casa seva i en l'anàlisi dels seus dispositius, es van trobar vídeos de caràcter sexual d'almenys 7 víctimes menors d'edat, sense que es descarti que n'hi pugui haver-hi més. Es dona el cas que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja havien detingut per fets similars. En aquella ocasió, un jutjat va acordar com a mesura cautelar que se li prohibís acostar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
2: Nou entrebanc a les obres de l'R3 que poden modificar la durada del tall del servei. Segons us avança aquesta emissora, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha una cimentera, retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via entre Parets del Vallès i la Garriga. Aquesta segona fase, prevista fins al gener de l'any que ve, ha de poder escurçar el tram tallat i limitar-lo entre les estacions de Mollet, Santa Rosa o potser Parets i la Garriga, però encara no s'ha anunciat la data ni s'ha explicat com es retocarà el pla alternatiu de transport a les plataformes d'usuaris. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat a aquesta emissora la importància de poder entrar en aquesta segona fase per recuperar el màxim possible de servei en tren.
9: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
2: Esports, Marcos García.
10: El Paris Saint-Germain i l'Arsenal jugaran la final de la Champions masculina de futbol el 30 de maig a Budapest. El PSG es va classificar ahir contra el Bayern a la tornada de les semifinals 1-1 i els francesos passen pel 5-4 del partit d'anada. El Barça negocia el retorn de Martina Fernández. El club treballa el retorn doncs, de la central traspassada l'estiu passat a l'Everton. Ahir el Barça va rebre el títol de la Lliga F després de la golejada 5-0 contra el Llevant. En handbol, el Barça serà per vuitena vegada consecutiva a la final a 4 de la Champions a Colònia. Ahir, Barça 31, Nantes 21. Avui, quarts de final de la Champions, en aquest cas d'hoquei patins. Barça Sporting de Portugal a les 8 del vespre. El Reus ahir va quedar eliminat als penals contra el Benfica. I també avui semifinals anada de la Lliga Femenina de Bàsquet. València Unix Girona a les 7. I encara en bàsquet, avui comença l'Olímpic de Badalona a la fase final de la Champions FIBA d'aquest esport, amb els partits de semifinals. La Laguna Tenerife Vilnius de Lituània a les 6 i un Caja AEK d'Atenes a les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: costa de tallar, això, Jordi?
1: Molt.
0: Jordi González, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: T'agrada Mozart?
1: És com tot l'univers, no? Sí. O sigui, és tot l'univers a la música de Mozart. Tot, totes les constel·lacions, totes les vies làcties i no làcties. Per mi és tot l'univers. I el Rèquiem, que és això que estem escoltant, a mi em posa la pell de gallina des de fa, bueno, de tota la vida, de tota la vida.
0: Clar, quan l'escoltes sempre, almenys molta gent et diu, no? És la cançó que vull, o el Confutatis, per exemple, no? El que vull que soni el meu enterrament, no? Ja. De fet, és una, això és una missa de Rèquiem, i té a veure també molt amb la mort, no? Però és un... És d'aquelles coses que quan l'escoltes...
1: El meu funeral no serà catòlic ni cristià, amb la qual cosa no cal que soni cap Rèquiem. A mi que em posin Always in my mind, d'Elvis Presley, i ja està, tu, i pelante, saps? Mozart, vull escoltar...
0: I enterrat o cremat?
1: Cremat. Però d'això no parlem ara.
0: Bueno, sí, estem parlant del Rèquiem, eh?
1: Bueno, ja.
0: No sé. Mestre Pardo, bon dia.
3: Anava a pensar, anava a dir, mentre no sigui amb una fossa comú com Mozart, que no sabem on està enterrat, clar. No?
0: Sí, home, no, amb el Jordi alguna coseta li...
3: Home, clar, clar, per això, per això.
1: Algun faran.
0: Alguna sorpresa. Sí. Aquest dimarts l'Auditori de Barcelona acollirà la tercera edició del Concert per la Pau i, com en les tres ocasions anteriors, la direcció anirà a càrrec d'un amic del programa, que és el mestre Pedro Pardo, un concert que és una iniciativa impulsada per la Fundació Victòria dels Àngels amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i té una finalitat benèfica, i és que aquesta recaptació d'aquests diners anirà destinada a projectes humanitaris de construcció de la pau que du a terme, en aquest cas, la Creu Roja. En tot tenim l'oportunitat, per cert, de regalar dues entrades dobles als dos primers oients que truquin ara mateix al 93017474. Què té el Rèquiem de Mozart que ens connecta tant amb l'essència de la vida, Pedro?
3: Fixa't tu que ara justament el Jordi, no havíem parlat, ens acabem de conèixer, i ha dit exactament el que jo pensava que la gent pensaria quan dius, ostres, anem a escoltar el Rèquiem de Mozart. Què té el Rèquiem? El Rèquiem ho té tot, aquest univers musical. És una música... Curiosament, que fa un músic clàssic, però mirant cap al passat. És a dir, ell segurament devia pensar que estava al final de la seva vida, i és per això que fa un Rèquiem, tot i que totes les històries...
1: Quina edat tenia ell quan el va compondre?
3: 35.
1: I va morir uns pocs mesos,
3: 35,
1: no?
3: Sí. El 1791.
0: Era més sobre el seu pare, però al final parla també de la seva pròpia mort, no? Mai s'ha acabat d'aclarir això.
3: Mira, hi ha molts mites, i la veritat, del tot no s'acaba de saber, però en realitat això és la cosa més banal del que sembla. Hi havia un comte, un noble, que ell es feia passar per compositor. I llavors els demanava als compositors que li escrivissin coses, i ell llavors volia un Rèquiem per ell, dient que l'havien compost ell. I llavors va anar a Mozart... I va dir, escriu-me'l tu i diré que l'he fet jo. Clar, Mozart es va morir. Mozart va escriure fins al Lacrimosa, després va deixar uns apunts, però clar, hi havia la seva dona, que necessitava molta pasta, i li va dir a un dels seus alumnes, un tal Susmayer, escolta'm, acaba la feina, perquè si no, no cobrarem. I per sort, doncs Susmayer va acabar amb alguns apunts de Mozart i tal, i de fet, el final del Rèquiem és la repetició del principi, que és el que va escriure Mozart.
1: I escoltarem només el Rèquiem el dimarts?
3: No, escoltarem també l'Exultate Jubilate, que és una peça... Exultate Jubilate!
0: Exultate Jubilate.
1: És una peça molt... Hi ha dues paraules més blanques, Exultate i Jubilate.
3: Jubilate, no? Exacte. Que a més acaba...
0: Que jubila't amb eufòria, amb Exultant.
3: Exacte. Mira, eufòria i jubila't.
0: I jubila't.
1: Però tu no encara.
3: No.
1: Escolteu, Catalunya, fa molt el favor de comprar entrades, perquè això ja és dimarts.
3: Exacte, dimarts.
1: Això és Mozart, és una causa, com ha explicat el Ricard, boníssima, si us plau, la Creu Roja, i el lloc on s'esdevé aquesta cita és segurament el millor on escoltar avui en dia el Rèquiem.
3: Sí, la
1: veritat. I l'he escoltat a Jubilate.
3: Clar, no, vull dir, pensem una cosa, no? O sigui, nosaltres, l'altre dia estava fent classes i va venir la professora de flauta amb una alumna de flauta, jo l'acompanyava, una alumna que estava molt nerviós, no? I deia, és que jo no vull tocar davant de la gent. I la profe de flauta li va dir una cosa superbonica, li va dir, escolta'm, és que tu ara li faràs un regal a la gent. I ell va dir, però quin regal? Diu, la música. I és que, ostres, nosaltres regalem música. I la gent ve a gaudir de la música. Clar, si venen a gaudir de la música, i a més, per una causa solidària, ostres, que millor, no?
0: I l'any passat vau recaptar 61.000 euros.
3: Imagina't, sí. L'any passat és veritat que va ser una cosa gegant, perquè hi van haver músics del Liceu, de l'OBC, de l'Orquestra Victòria dels Àngels, hi van haver 7 directors, hi van haver... Bé, moltíssima gent, es va fer fins i tot un fragment de la Sinfonia Resurrecció de Mahler, que necessites com a 400 músics a l'escenari, entre músics i cantants, i allò, clar, al final, quan, amb tanta gent a l'escenari ja portes gent al públic, no? Clar, aquest any hem volgut reduir una miqueta, bàsicament per centrar-nos també en fer un producte de molta qualitat, com és l'Exultate, per exemple, que a més el cantarà l'Adriana González, una de les super-mega-cracks que tenim avui en dia, una soprano de Guatemala, que està ja preparant les Noces de Fígaro al Liceu. Sé que abans d'ahir va venir aquí el Víctor García Gómez a presentar...
0: Sí, sí, a la programació del Liceu, sí, sí.
3: Exacte, doncs les properes Noces de Fígaro les canta l'Adriana i gràcies a... que també dona gràcies al Liceu de que ens ha deixat que vingui l'Adriana, perquè, clar, aquests cantants d'òpera, quan es posen en un rol d'òpera, clar, no surten d'allà. I, sobretot, els que manen, és a dir, els jefes del Liceu, sí, no els deixen fer res. Clar. És com quan el Barça, pues, no, que vagi a la selecció. No, que
1: estan ens... blindats.
3: Sembla... Eh? Exacte, exacte. I, en canvi, per aquesta causa solidària, doncs, podrem gaudir de la seva veu, que és espectacular.
1: Quin objectiu teniu de recaptació? Perquè l'any passat vau fer 61.000 euros.
3: No, l'objectiu és omplir l'auditori.
1: Doncs què? Diem 70.000?
3: Tant de bo. A més, hi ha files zero...
0: Home, sí, s'ha de dir objectius. Objectiu 70.000.
3: No, exacte. L'objectiu doncs 70.000.
0: Anem a desbordar-ho i ja està.
3: I després d'estar aquí al matí a Catalunya Ràdio... encara
0: arribarem als 80.
1: Que sí.
0: Home, ja que et tenim avui aquí, que parlant de Mozart, li hem dit, sí, mestre Pardo, i ja que tenim el Jordi, que és un tio sensible amb la música, uh-huh, fes-nos una mica de masterclass de Mozart.
3: Ostres,
0: no?
3: Tu, masterclass de Mozart.
0: Sí. O sigui, comencem per Salieri.
3: A veure...
0: Perquè és un dels mites més famosos, no?, de la rivalitat entre Mozart i Salieri.
3: El que passa és que és un mite a trencar. Nosaltres, amb l'Albert Galceran, als Homes Clàssics, ja l'hem trencat tantes vegades, però tot i això hi ha una peli que ens va marcar tots, que es diu Amadeus.
1: Sí, i una sèrie, ara, Showtime, que també.
3: Sí, sí,
1: però escolta,
3: sí,
1: és que és com xampany i gassosa, no? Vull dir, aquesta rivalitat és absurda, no?
3: No? Vull dir, no, però és que a més no hi havia rivalitat.
1: És que, clar, com pots comparar una
3: amb l'altra? Pensa que Salieri era el capo de la màfia de la música, sí, a Viena en aquella època.
1: I tenia ràbia i tenia gelos.
3: No, et pensis, van treballar junts. Van treballar junts.
1: Res a veure.
3: Sí, sí, no. El que passa és que és veritat que hi ha un moment en què l'emperador de torn va fer un concurs d'òperes i va programar que Salieri fes una òpera italiana i Mozart fes una òpera alemanya, en una època en què l'emperador volia reclamar que les òperes fossin en alemany.
1: Sí, sí.
3: I, clar, tota la cort estava plena de músics italians, no? Sí. I d'allà és possible que nascés una mica el recel, no? També és veritat que, clar, Salieri tenia un supertalent, era impressionant, però anys llum de Mozart.
1: Bé, perquè un era un geni, l'altre no.
0: Però no hi ha cap base real de res, d'això?

0: vas inventar jo el cucurutxo,
1: bueno, Fel. Jo què sé qui ho va inventar. Dóm l'adreça.
0: Que no ho sé, eh?
1: No, aquest tio que va inventar això deu tenir nets o besnets aquí per Catalunya.
2: Vull dir que... Hòstia, t'estàs convertint en un tio xungo, eh?
1: Sí,
0: us explico.
1: Hi ha temes que m'escalfen.
0: Us explico com va néixer el cucurutxo. No sé, hi ha dues versions, si no sé si voleu la real o la més èpica.
3: L'èpica, ja posats a fer.
0: També diuen que és real, eh? Diuen que a l'Exposició Universal de Sant Louis, als Estats Units, l'any 1904, Arnold Fornachow, un venedor de gelats, va tenir tant d'èxit que es va quedar sense terrines, es va quedar sense recipients. I just al costat hi havia l'estant d'un venedor de neules. Llavors, el venedor de neules, amb la mateixa massa, va enrotllar-ne una en forma de con i van posar-hi la bola de gelat a sobre.
3: Sí. Jo això m'ho crec.
0: Mira, podria passar. És Ernest Hamwi, és aquest venedor de neules d'origen sirià, i ell reclama ser l'inventor del cucurutxo. Però, bueno, n'hi ha tants d'altres que ho reclamen que no se sap qui és, eh? Italo Marchionni, per exemple, un immigrant italià establert a Nova York, va patentar un motlle de cucurutxo al 1903. Un any abans d'aquesta Exposició Universal on va passar l'anècdota.
1: Italià, de havia de ser italià, eh?
0: No,
1: quin desgraciat. Collons d'italià. Ni mai que hagués nascut aquest tio.
3: Aviam. Home, què et passa, Luis Fel? T'has pres algú dolent?
0: Podria ser aquest italià, podria ser el venedor aquest de gelats, l'Arnold Fornachow. El tema és que a França i Anglaterra bastants anys abans ja es parla, hi ha referències de cons comestibles. Vull dir que l'anècdota potser és certa, però el del cucurutxo es va anar inventant paral·lelament a diversos.
1: El que passa que aquí no tens pebrots de dir-me qui ha sigut.
0: No.
1: T'has espantat. Que... Els de la Renaixença han anat a pallissar el tio que va inventar el cucurutxo.
2: No. Tens
3: molt de carrer, eh?
1: No, baixarem els meus amics amb pals de béisbol i li destrossarem el cotxe amb aquest tio, eh?
0: Carles Sorig, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer, vinculada des de ben petita al món dels correfocs. Dóna forma i vida a vestits, a paradiables, bèsties, dimonis i tota mena de banyuts. Amb 25 anys d'ofici, pel seu taller hi han passat més de 200 colles. És tan treballadora que, si li ho demanessis, seria capaç de vestir el mateix Llucifer en persona.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Olivia Cross!

0: Olivia, què tal? Què has menjat avui per esmorzar?
1: Ai, ja això.
0: No pateixis.
1: Ja l'he liat.
0: No.
1: A veure, per esmorzar acostumo a menjar uns sobres de vitamines que són les verdures i les fruites deshidratades. Ves a saber què hi ha per dins.
0: Sí.
1: Però bueno, fa bona cara.
0: Sí. Sí. Sobres, directament sobres,
1: sí,
0: ja.
1: No, el sobre no, el contingut de dintre.
0: Home, ja m'ho penso.
1: Llavors ho acompanyo amb un pot de cafè amb llet per despejar-me, sí, una mica.
0: Un pot, eh?
1: Un pot, que és un pot.
0: És un got gros de cafè amb llet.
1: Un got gros, un pot, no és una tasseta, no, sí, és un pot.
0: Sí.
1: I llavors, al cap d'una estona, quan han passat un parell d'hores, és que menjo una mica raro, també, com sí, aquell que feia els cornflakes amb,
0: sí,
1: amb no sé què feia, ja.
0: N'hi va haver un que va demanar aquí estrellites,
1: ah,
0: i kebab,
1: sí,
0: es va fotre.
1: Això, sí, les estrellites i el kebab, sí. O aquella altra, aquella noia senegalesa.
0: La senegalesa amb una entrepada d'espaguetis.
1: Aquella entrepada d'espaguetis. Doncs,
2: I tot ho sap tots, el que es mors a la gent?
1: No,
3: que
1: jo a vegades me sento estranya, clar, em sento rara,
2: no,
1: que per les coses que fa i el que menjo i com menjo i
2: no,
1: tal.
2: Bueno, no.
1: Em sap que menjo el sobret aquest, després em menjo al cap d'un parell d'hores dues croquetes.
0: Dues croquetes?
1: Dues croquetes sueltes, sí. Que me les he portat mentre venia amb cotxe, me les he portat embolicades amb un paperet.
0: No, endavant, endavant.
1: Les croquetes.
0: Ja està bé.
1: I aleshores, doncs, quan he arribat aquí, pues, allò que teníeu per allà...
0: Una mica d'embotit.
1: L'embotit
0: també.
2: Aquell bull blanc.
0: Aquell bull blanc és bo.
1: Hòstia.
0: És bo.
1: Sí. Escolta'm... Era tan bo que ja no n'hi havia quan he arribat.
0: Això...
1: Escolta, i ara és que anava llengonit.
0: Olivia, tu et dediques a la confecció de vestits de diables.
1: Sí.
0: Què ha de tenir un bon vestit de diable per a la gent que no estem tan ficats en el tema? Perquè es consideri un... Dius, hòstia, això està molt ben fet, això és un bon vestit de diable. Què ha de tenir?
1: A veure, primer que tot, bon teixit.
0: Bon teixit.
1: Un teixit...
0: Ves apuntant, Xuriguera.
2: Sí,
0: bon
2: teixit. Seguida, perdoneu.
1: T'ho pren a punts, sí,
0: eh? Exacte.
1: Bon teixit.
2: Bon
1: teixit. Un teixit d'un gramatge resistent.
2: Gramatge, què?
0: Gramatge.
1: Gramatge.
2: Ah, gramatge.
4: Sí. No està fent la llista del súper, eh?
0: Que no sigui una cosa de paper de fumar.
3: Ah, tupidet.
1: A parlar una mica ràpid, eh?
0: No pateixis.
1: Gramatge. Jo el WhatsApp a 1:30 soc molt ràpida. A veure, un gramatge...

0: resistent?
1: Formatge resistent.
0: Formatge resistent.
1: Digues, digues, digues.
2: Pernil dolç. Què més?
0: Bones costures.
2: Bones costures, això és important.
0: Bones costures, però ben, jo què sé...
2: Ben cosides.
0: Reforçat a les zones on... A veure, els diables van a la guerra, que dic jo.
2: Clar, clar.
0: Llavors, el que es tira per terra i el que no sé què, vull dir, si ho fots de cosida de qualsevol manera, en dos dies tens la costura patada, la banya com cal.
2: La resistència del fil deu ser important, també.
0: La resistència del fil. Fil de texar, si convé, t'hi passes dues vegades i, bueno, i sobretot, és això. Bàsicament, la... El que dic jo és un bon teixit de base, que avui en dia els teixits ja no són com antes.
2: Costa, veritat, eh?
0: Clar. És que...
2: D'on els treus? On els vas a buscar, els teixits, tu?
0: Doncs jo proveeixo generalment amb una empresa valenciana. I llavors els feltres, que és també... Jo bàsicament treballo el... Bé, un vestit es fa de cotó i lli.
2: Cotó i lli.
0: Cotó i lli, bàsicament, que són materials que la gent té un concepte amb lignífug, que a vegades te diuen, hòstia, volem un vestit lignífug. Vale. Però lignífug no té res... A veure, confonen que el cotó o el lli són materials ignífugs. No, a veure...
2: O sigui, realment un vestit de diable es podria arribar a cremar.
0: Es pot cremar i, de fet, es crema.
2: Sí.
0: Es crema, s'aixina, el que sigui. Llavors, dintre el que hi ha... has de mirar d'avui en dia al mercat, doncs anar a buscar els materials més bons de l'oferta d'avui en dia.
2: Uh-huh.
0: Llavors, els llins són molt cars.
2: Sí.
0: I els cotons, la seva qualitat-preu, són més
2: barats. Llavors... Escolta'm, i tu com hi entres en aquest món? D'on ets, Olivia?
0: Jo soc de Riudoms.
2: De Riudoms.
0: Sí.
2: Riudoms, al Baix Camp, al costat de Reus, això
0: sí,
2: és.
0: Sí, al costat de Reus, Laia.
2: I a...
3: Reus, no Riudoms.
0: Clar, no, passeu al costat, ja tenim la rivalitat aquí.
2: Ja hi havia tradició a Riudoms de colles de diables, o com t'hi fiques en aquest món?
0: A Riudoms es va començar a remuntar la colla des del 1992.
2: Uh-huh.
0: I, bueno, hi havia tradició al Baix Camp, des de més antic, sobretot els de Reus, que amb la seva baixada que fan tradicional de misericòrdia i tota la pesca, els pobles del voltant, però en principi era una reunió de gent que s'apuntava... No hi havia la colla en si formada.
2: D'acord.
0: Abans es va muntar el 1992, jo vaig arribar al 2000, hi havia uns pocs vestits, no n'hi havia de la meva mida, i llavors jo volia ser de diable i volia tirar foc i pica, i almenys cremar l'adrenalina, que sempre vaig més enxufada que el d'això.
4: Festa poder... el cafè més petit.
2: Ah, sí, el cafè més petit i aquest sobre...
4: No,
2: aquest sobre...
4: Festa la tassa, no el ja, port.
0: La meva amiga me diu que el cafè, nai, que l'hauria d'anar deixant. Però és que jo sense el cafè, doncs, diguem que...
2: Poder parlaries a la velocitat que toca, llavors.
0: Sí, llavors passa, sí. Clar, és que vull donar tanta informació en tan poc
2: temps. No pateixis, tenim tot el temps del món.
0: Vinga, doncs va, ja m'aposento aquí.
2: Llavors tu, l'objectiu era fer de diable i volies un vestit que no trobaves a la teva mida.
0: I no n'hi havia, hi havia de dos vestits més petits, però ja estaven ocupats, i dic, escolteu, jo em sembla que sé cosir, perquè jo portava, des de petita, que tenia 5 o 6 anys, que la meva mare sempre cosia, mon pare feia com... Jo tenia les idees com inventava, com...
2: Sí.
0: Era molt creatiu, vale? Dintre la pagès i tal. Llavors jo vaig pillar del creatiu de mon pare, que sempre feia invents per casa, i... Mama, com se fa una màniga d'una nina? I llavors...
2: Feies roba per les teves nines.
0: Feia roba per les nines, després em feia invents per a mi.
2: Veus?
0: Ara ja no em coso res, perquè en casa darrere el cuchillo de palo.
2: Sí. I ara et dediques a cosir vestits per diables.
0: I ara em passo 24/7 dedicada als diables.
2: Perquè per qui treballes? Qui són els teus clients? Distribueixes per tot Catalunya?
0: Per tot Catalunya, l'Ekeitio, que és del País Basc, aquests són germanats nostres, de la nostra colla, i part del País Valencià, part de la Catalunya Nord, i això.
2: Però hi ha molta gent que es dediqui a això, a Catalunya?
0: A Catalunya són pocs, i realment els que... A veure, jo estic a l'ombra, i hi ha una noia que ara ha pujat recentment, que s'ha fet molt viral, perquè sí, que per tot... Bueno, fa quan jo era jove, no? Vas aquí, vas allà, i pensa que jo vaig començar enviant cartes.
2: Sí.
0: No hi havia quasi ni un mail, jo vaig enviar... Hòstia, he fet el meu vestit, agradat a la colla del costat, i la colla del costat me n'ha demanat 10. Escolta, potser encara podem fer alguna cosa d'això, tu, perquè...
2: I llavors enviaves cartes a les altres...
0: A les colles de colindantes, diguem, no? O
2: sigui, bueno, ara les generacions d'ara, en comptes d'enviar cartes, doncs ho publiquen a Instagram.
0: Ara publica, per això et dic, la comparativa, no? Vull dir, sí que hi ha algunes persones que es dediquen, però generalment...
2: Sou poquets.
0: Són poquets.
2: Per quantes colles tens comptabilitzat? Per quantes colles has fet vestits o no?
0: ho vaig comptar abans de fer el formulari.
2: Sí?
0: 210.
2: 210 oh, colles wow, de Catalunya i del, sí, bueno, Catalunya Nord, País Valencià...
0: Sí, o sigui, entre colles de gent particular que d'aquella colla han vingut, van vindent gent saltejada, o bé, jo que sé, colles que et demanen els vestits i al cap de 10 anys te torna a venir per renovar vestuari,
2: sí,
0: i tal, i bueno...
2: Quan es tarda fer un vestit d'una sí, colla de diables?
0: I quin preu té un vestit, també?
2: No. També
0: m'ho vols preguntar, però
1: ja,
0: no t'ho diré.
1: Ja està
0: l'entrevistella. No t'ho diré. Sí. Sí.
2: No cal que digui res. No, deixa re ella.
0: Tu, que,
2: aquests sobres me'ls has d'ensenyar, aquests sobres de l'esmorzar.
0: Ja te n'enviaré.
2: Envia-me'n aquests sobres, envia-me'n. Que no ens els interceptin.
4: No passaria l'antidòping, això, eh?
2: Escolta, home, Olivia, no, però en sèrio, quan es tarda fer un vestit d'aquests?
0: A veure, concepte de... Clar, cada poble té un concepte sobre què representa el vestit. Per els de l'Arbós, per exemple, per dir alguna cosa, el seu vestit és tal. Llavors no concebeix... Cadascú concep un vestit com amb les característiques que té el seu propi vestit. Per tant, és molt relatiu.
2: Clar, perquè com ha de ser, t'ho diuen ells, o
0: clar,
2: proposes tu?
0: Pot ser un vestit ple de figures, o pot ser un vestit que només te portin vora. Viu aquí al davant, una franja aquí baix i una franja als peus.
2: Clar, cada vestit és un món diferent.
0: Cada vestit és un món com, jo què sé, que te'n vagis a la tenda de sofàs i dius què val un sofà o... Quan,
4: quan... Però els dissenyes tu?
0: Depèn. Depèn. Hi ha colles que et venen amb les coses... Còpia el disseny anterior, si convé, renova-lo, simplifiquem una mica el disseny de tal manera que sigui més pràctic,
2: sí,
0: però altres colles et venen sense saber res. Mm-hmm. Llavors me'ls poso allà al costat i els faig parlar.
2: M'han dit que ens has preparat un regal.
0: Sí.
2: Tenim una...
0: Sí.
2: La Mercè. Mercè, ensenya'ns això que ens ha preparat l'Olivia, sí, perquè crec que serà espectacular. Atenció.
0: Bueno, espectacular no.
2: Home,
4: sí que ho és.
2: És una capa de diable dissenyada especialment amb la C trencada de la Renaixença a l'esquena.
0: No.
2: Àlex, posa-te-la, sisplau, perquè això pugui lluir bé i perquè ho veiem.
3: Home! Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Posa-te-la, Àlex, sisplau, posa-te-la. I et poses aquí al mig, fas una volta com si fossis un diable, com si estiguéssim... Oita, oita, oita.
4: A més, l'Àlex ja ha fet de diable.
2: Oita, oita. A veure. Volta. Espectacular.
3: Gràcies.
4: A veure, tenim bandera de la Renaixença, tenim una colla de diables,
2: sí,
4: ja.
2: Bueno, una colla de diables
4: sí,
2: no, tenim un vestit.
4: Bueno, la nostra sí, colla de diables tampoc són pas tant.
2: Com es diu això? És una capa, entenc?
0: Jo aquí he volgut fer una capa, diguem, de Lucifer. Seria, sí, a vegades Lucifer és com... Clar, a les colles hi ha la diablesa, normalment el Lucifer, i algun altre personatge que, jo què sé, pot ser l'abanderat, pot ser l'encenador, pot ser que sigui, no? Llavors jo aquí una capa senzilla de Lucifer podria ser això.
2: Està bé,
0: que,
2: està bé.
0: Que seria un mix de la vostra estètica amb el que habitualment se'm demana, que és, diuen... M'hi poses flames a baix.
2: Flames, eh?
0: Jo a vegades us dic, home, només no posem flames, oh, però què hi podem posar? Bueno, la cosa a vegades s'acaba amb flames, més, menys, són similars. A veure,
2: ja, ja, ja.
0: Amb feltre tampoc, o sigui, la decoració seria de feltre en aquest cas, que
2: sí,
0: és un altre material, que és llana. Vale? I la llana tampoc s'encena o no pren. Llavors porta el logo, que moltes colles et demanen el logo de la pròpia colla,
2: sí,
0: i unes banyes.
2: Escolta, quin és el vestit més car que has fet? M'has dit que no em diries el preu, però recordes el més car, el més elaborat? Què valia?
0: El més elaborat de tot, i això, cap als 600 euros.
2: Un?
0: Un, sí, clar, però és que igual hi ha 50 hores de feina.
4: Ostres.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Clar, és que sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha vestits que, clar, a vegades el concepte...
2: Perquè el procés és tot manual, imagino, és tot artesania.
0: Sí, jo ho faig tot, bueno, ho faig tot a mà, però bueno, a mà i cosit a màquina.
2: En màquina, sí.
0: Clar,
2: sí,
0: vull dir, però...
2: Però li poses tu la tela a la màquina.
0: Les flames, sí, sí, les flames les faig totes jo i, bueno, les meves companyes... Jo presento, diguem que jo faig la presentació,
3: el disseny,
0: sí, sí, sí, tot això.
2: Els patrons i
0: llavors,
2: tota la història.
0: I llavors les meves companyes, la Mercè i la Tere, sort d'elles, que amb això m'ajuden a tirar endavant, perquè sola no podria.
2: Clar, clar.
0: I clar, jo els hi deixo tot per cosir, amb agulles i tal, però sí que tot ho tallo jo, perquè cada vestit, diguem que... no són tots iguals.
2: I què dura això? Què et pot durar? Vull dir, una colla de diables cada quan ha de renovar els vestits? Perquè això es deu anar cremant.
0: 10 o 15 anys.
2: 10 o 15 anys, ah, bueno.
0: 15 anys bé. Llavors... 15 anys bé. Almenys els vestits amb les robes de mans duraven 15 anys bons. Ja, i 20.
2: Ja
0: ara ja s'aixinen menys. O sigui, s'aixinen més.
2: Quin és el...
0: I tarden menys.
2: El disseny del que et sents més orgullosa de les coses que has fet o que t'hagi fet especial il·lusió? En tens algun de concret?
0: És que no diria cap disseny concret.
2: Diria... Aquest, collons, el de la Renaixença.
1: I ja està.
0: I que
1: l'has fet.
0: No, clar, aquest sí. Aquest
1: sí, que és molt maco.
0: Quan veus que el client és això, no és un disseny que sigui maco ni que sigui d'això, sinó amb la il·lusió que tu rep el client i quan el client està agraït...
1: Ens ha impactat. Ens ha agradat.
0: Si no m'han dit que... Si no és perquè no m'han dit que m'aixequi d'aquí, que m'han dit que no m'aixequi d'aquí...
2: No et pots aixecar d'aquí.
0: Vindria i et farien abraçada.
1: Collons, abracem-nos.
2: Abraceu-vos, abraceu-vos. Abraceu-vos, Soriguera, Olívia. Una abraçada, una abraçada.
4: Trobo que lliga molt el Soriguera en aquest programa.
2: El Soriguera ja va estar a punt de que la Pilarín veiés, li fes el boca a boca. Ara l'Olívia l'ha abraçat. És el que triomfa més de tot el programa.
0: Sí.
2: De veritat, noi, no sé com te'n vas, Soriguera.
0: Té...
1: Magnetisme.
0: Sí, té una cosa, té alguna cosa holística que...
1: Holística.
0: Sí,
1: la suma.
0: Com una essència.
5: Sí, ja la trobaràs.
2: Anem per veure si t'emportes la llangonissa.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Vinga, Olívia, que veig que ets seguidora del programa, llavors ja saps
0: sí,
2: de què va, això.
0: Sí, a casa els encerto, però aquí...
2: Aviam, si l'encertes t'emportaràs a la llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
2: La paraula d'avui és morada, amb U, morada. A, morada, acció de col·lisionar i impactar contra un mur.
1: L'Antonio va anar de vacances a Jerusalem. Anava 80 amb el cotxe, va punxar la roda, cop de volant i va fotre morada justament al mur de les Lamentacions. Un milió d'euros de multa.
2: Un bòberi. B, morada, nuvolada espessa que tapa una part de l'horitzó.
8: Navegàvem per l'Estartit i després de sobrepassar una morada, una boira espessa, una... van aparèixer tot de sirenes despullades cantant el Virolai. T'ho juro que no ens vam drogar.
2: No. Sí, morada. Estat en què es troba una persona que beu més alcohol del que el seu cos pot absorbir.
4: Saps què em va explicar el Fel l'altre dia?
2: Què?
4: Doncs el Fel em va dir que una vegada a l'Estartit es va trobar tot de sirenes despullades cantant el Virolai. Devia portar una morada, pobret.
2: A, B o C. No és fàcil, eh?
0: No, aquesta no.
2: Ah.
0: I ara què?
2: Ara què?
0: B.
2: B?
0: Bé, matem el gos, el matem, m'adoneu la llangonissa o cap al públic,
2: eh? No, home, què menys que pagar-te amb una llangonissa aquesta capa tan preciosa que ens has fet per la Renaixença. Morada, nuvolada espessa que tapa una part de l'horitzó. És la B, correcte! Bé, Mercè, avui parlàvem del cucurutxo, eh? El cucurutxo.
4: Parlem del cucurutxo. Mireu, si és com tenir dos cucurutxos.
2: Sí, tens uns cucurutxos que són les banyes del Llucifer.
4: Va, no sé si als vestits de diables també existeix això, però en les processons de Setmana Santa, sí. No, els barrets aquells que porten...
2: Allò també són cucurutxos.
4: Se'n diuen cucurutxos.
2: N'has fet mai cap de cucurutxo?
0: Sí, alguna coseta també he fet. Bé,
4: sí,
0: Sí, he fet una mica de tot. Inventos varios.
2: Ja està bé, ja està
0: sí,
2: bé.
0: Sí.
4: Però va, anem al que toca, que són els cucurutxos de gelat. Sabeu quin és el país del món on es ven més gelat?
2: A Itàlia. Itàlia.
4: No dic on siguin més bons.
2: Ah. On se'n venen més.
1: Oh, cony, a la Xina. A la Xina hi ha molta gent, a la Xina.
2: Sí.
4: No és la
1: Xina. Són molts els de la Xina.
4: Sí, sí, però no, és als Estats Units.
2: Estats Units.
5: Amb aquells perols de gelat que venen als supermercats.
2: Allà, sí, es carden unes galletes. Oh. Jo sóc molt aficionat al programa aquell de Com vivir con 300 quilos.
4: Aquests.
2: I els veus que compren unes galletes de gelat i amb cullera supera i vinga.
4: Sí.
2: Curiós, allò.
4: L'any 2015, ara sí, a Itàlia, es va construir el cucurutxo comestible més gran del món, a Rimini. A Rimini, és a sota Bologna.
2: Sí.
4: I es va fer un cucurutxo de 3 metres d'alçada.
2: Déu-n'hi-do.
5: Ah, perquè també no hi ha Rimini, cardaré foc, a Rimini.
4: Ai, Fel, què
2: no
4: és aquesta animaversió envers els cucurutxos?
5: M'agrada els cucurutxos.
2: No li agrada. Vol terrina, ell vol terrina.
5: Vull terrina. Sempre terrina. Jo terrina. Cucurutxo, que t'he demanat jo cucurutxo. Fes-me una terrina, collons.
2: Petita, mitjana o gran?
5: Gran.
2: Gran.
5: Gran.
4: Doncs per fer el cucurutxo aquest de 3 metres d'alçada van haver de construir una estructura metàl·lica al voltant perquè, si no, del propi pes del cucurutxo...
2: Clar.
4: Es destruïa.
2: Una estructura de ferro, eh?
4: Sí, de ferro.
1: El ferro no es menja,
2: home,
1: paio.
2: Home, no, només el cucurutxo. Sí. No,
4: clar, clar. Us heu fotut el primer gelat de l'any, o què?
2: Jo encara no.
4: Encara no?
2: És que no m'agraden, tampoc m'ho...
4: No, doncs clar, no te'l faràs pas. Jo sí, eh?
2: L'Olivia, l'Olivia. Sí. Olivia, gelat d'aquest de polvos, d'aquests sobres.
0: No. Era un d'una marca d'aquestes així comercials que passàvem, va vindre de gust.
2: No, no, endavant.
4: Home, no, una gelateria, està de nou, una gelateria.
2: Sí,
4: a menjar cucurutxos.
2: Sí, home, sí.
5: De llimona.
2: Olivia, res, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença i ara quan veiem els diables que volten per Catalunya, els correfocs,
4: pensarem en tu.
2: Pensarem en tu. Fort aplaudiment per l'Olivia.
6: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Sobretot si has contactat alguna vegada amb extraterrestres.
2: Àlex Vila, què ens portes avui? Què ens expliques?
7: Avui us explicaré la faula del cucurutxo. És una faula...
2: Però no existeix.
7: No, és una faula que he escrit jo i que us deixarà completament indiferents perquè no tot el que us expliquin us pot canviar la vida, vale? Aleshores, és important, abans de començar, que fem servir una mica la imaginació avui, tots i totes plegades. Sé que és una cosa que no ho feu sovint.
2: No
4: amb tu sempre, Ale.
7: Amb mi sempre, eh? Doncs la nostra faula comença amb un cucurutxo que és l'expositor d'una gelateria i es creu al centre de l'univers. No el jutgeu, és normal, és un cucurutxo d'exposició. Ell sempre llueix el mostrador de la gelateria. Es considera a si mateix un exemple per la resta.
2: Superior als altres gelats.
7: Exacte, com el rei d'Espanya. És el rei d'Espanya dels cucurutxos.
2: Correcte.
7: Té l'honor de veure entrar i sortir a la clientela de la gelateria.
2: Sí.
7: Infants que criden massa tot i estar en un espai tancat. Adults que dubten quin tòping posar en el seu gelat de vainilla, però no van dubtar tant a l'hora de tenir fills. I jubilats que òbvien que amb la diabetes que pateixen no haurien de ser allà dins.
2: Podria ser el meu avi.
7: Exacte.
2: Hòstia, el meu avi quan demanava gelat no tenia aturador, eh?
1: Ja.
2: Això em va demanar una vegada a l'escala, a la platja, que estàvem davant per davant i no el veia amb ell. Només veia gelat a davant seu. Era més alt el gelat que l'avi.
7: Hòstia. No sé el teu avi, però el cucurutxo d'aquesta història és feliç.
2: Veus?
7: Però un dia deixa de ser feliç, perquè li arriba l'hora d'abandonar el mostrador.
2: Ai, pobre.
7: Per què l'ha d'abandonar? Vés a saber... Més a saber, Peyu.
2: No ho sé.
7: Potser ja no queden més cucurutxos a la nevera i és venut a un adolescent granellut que està disposat a pagar 5 euros per ell. Mm? O potser és llançat a les escombraries perquè els raig de sol que rebia el mostrador doncs, l'han descolorit i ja fa mala pinta. No?
2: Sí, que és veritat que passa.
7: Això passa, eh?
2: Sí.
5: Pobre.
7: Mireu les cartes, per exemple, dels menús dels bars de platja.
2: Hòstia, terrible.
7: Sí. Jo...
2: Aquelles salsitxes descolorides.
5: Queda groc.
2: Aquelles senyeres al balcó que semblen banderes de l'Atlètic de Madrid,
7: exacte,
2: també.
7: Exacte.
5: Però el del restaurant, dius, hòstia, aquesta salsitxa que mala pinta, i entres al restaurant i també, eh?
2: Sí. Coincideix.
5: La foto era feta la setmana abans, però era aquella merda de plat, que m'heu de saber distingir, eh?
7: Totalment. Bueno, sigui quin sigui el motiu pel qual no està exposat als ulls de tothom, el cucurutxo de la faula ens dona una lliçó de la qual hem d'aprendre. I és que el gelater ja el posa i el treu al seu gust, fent el mateix que el sistema en el qual vivim fa amb tots i totes nosaltres.
2: Ens posen i ens treuen.
7: Exacte. No som tots el cucurutxo d'aquesta faula.
2: Sí.
7: Formem part d'un sistema que ens utilitza segons els seus interessos.
2: Sí.
7: Sí. Se'ns fa servir de reclam quan se'ns necessita, però a la mínima ens venen al millor postor.
2: Hòstia.
7: Ens mostren orgullosos quan som brillants, però s'encensa les escombraries quan els nostres dies bons pues, han quedat enrere.
2: Els estem apagant, eh?
5: Estic morant. Jo marxo d'aquí dient soc un puto cucurutxo. Porto tot el programa.
4: Sí, ara els mires d'una altra manera, els cucurutxos, Fel.
2: I només veig cucurutxos. Sou cucurutxos plorant.
1: Jo és que després de l'abraçada estic sensible.
2: Ja. Ara em miraré els cucurutxos d'una altra manera.
5: Clar. Jo avui quan arribi a casa li diré a la dona, vols llepar un cucurutxo?
2: Per favor. O sigui...
5: No. És per posar una mica d'alegria.
2: No.
7: Sí.
2: Anàvem bé.
4: Ja. Fins que s'espatlla.
2: S'ha anat fent bé fins que...
7: Cadascú que extregui.
5: Ha dit que féssim anar a l'imaginació.
2: Sí.
5: Jo,
7: exacte. El més important és que estigueu alerta, perquè el sistema és tan cruel com els gelaters i les gelateries ho són amb els cucurutxos. Però a diferència de les gelateries i els gelaters, doncs el sistema no, està obert tot l'any, no només a l'estiu.
2: Ah.
7: I aquesta és la faula del cucurutxo.
2: La faula del cucurutxo.
5: Bravo.
2: Mira, la teniu per explicar-la als vostres fills.
7: Exacte.
2: La faula
7: d'emoció.
2: Àlex, gràcies. No sé si tenies alguna faula preferida quan eres petit.
7: A mi la de la llebre i la tortuga és la meva...
2: La llebre i la tortuga, eh?
7: Sí.
2: Que la tortuga va a poc a poc.
9: La llebre...
7: La llebre d'allò... Ademais...
2: Sempre és una cosa, les faules...
9: El lleó i el ratolí.
2: Són tot una mica... Són contes una mica per perdedors, una mica, en general, no? És com tranquil, sí. No? És una lliçó de vida.
9: Exacte.
10: Donar a un perdedor.
2: Exacte.
10: Per donar-li una certa esperança de cara al futur que mai assolirà.
2: Veieu? Perquè tots sou uns cucurutxos. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
7: Res, a vosaltres.
2: Que vagi bé. Adéu-siau.
6: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: m'encanta, m'encanta.
1: Mira com ho dola, tot el
0: públic odolant, és meravellós.
1: És estrany,
0: però vaja. No, no és estrany. A mi m'encanta que passi això. Avui tenim el Tofu, que és un pudent andalús i viu a Múnich, Alemanya. Veiem-lo.
1: A veure, en Tofu... Mira.
0: Que bonic. Tot blanquet. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Per anar a Alemanya està bé, així, que sigui tan blanquet.
1: Sí, sí.
0: Sí. Vinga, la seva responsable és l'Isabel Bombí.
1: Sí.
0: L'Isabel i el Tofu són MTVs.
1: Què vol dir?
2: Què vol dir?
0: Molins de tota la vida.
1: Ah, sí?
0: Sí. Però ara viuen a Múnich. En Tofu porta un GPS al collar perquè es veu que li surt la vena caçadora i surt corrent darrere de qualsevol cosa i s'escapa.
1: Vaja, vaja.
3: A començaments del segle XX, Nova York està experimentant una transformació geogràfica massiva. Famílies senceres vingudes de tots els racons d'Europa omplen la ciutat i es construeixen barris sencers on fa dos dies hi havia camps. Little Italy, Chinatown, Little Germany són alguns dels exemples de barris aixecats únicament per acollir tots aquests migrants.
1: Avui passegem el gos per Nova York, dia 15 de juny de 1904. No som pas a Mèxic, eh?
0: És igual! Porta una cervesa!
1: El passeig amb en Tofu el comencem en un embarcador de l'illa de Manhattan. Allà, la comunitat alemanya de Little Germany s'està preparant per fer una excursió per tota la família. Avui és dimecres, 15 de juny de 1904, i fa un dia esplèndid per fer un pícnic a l'altra banda del riu. L'Anna Moisneck, mestra d'escola i devota de l'Església Luterana Evangèlica Alemanya de Sant Marc, és la que organitza l'expedició.
0: Guten Morgen, narrador! Benvinguts al pícnic anual de l'Església Luterana i Evangèlica Alemanya de Sant Marc.
1: És moltes coses, sí. Aquesta església, trobo, eh?
0: Sí, és molt llarga.
1: És luterana,
0: l'Església Luterana Evangèlica Alemanya de Sant Marc.
1: Molt bé.
0: Teniu el tiquet per pujar al vaixell?
1: Cada any els membres d'aquesta església alemanya organitzen un passeig pel riu en vaixell i acaben la festa amb un pícnic a l'altra banda del riu.
0: Atenció, famílies, aneu pujant al vaixell. No m'ho feu repetir dues vegades, si et plau.
1: Que estrampada, eh?
2: És maca. Sí.
1: Heu de saber que aquest esdeveniment és molt important. Tota la comunitat alemanya hi està implicada. Està previst que 1.300 persones pugin al vaixell. Sort en tenim que els organitzadors són els mateixos alemanys.
0: Achtung! Voleu fer el puto favor de pujar al vaixell, que no tenim tot el sentit, per l'amor de Déu?
1: Carai, tu, com li ha canviat el caràcter. Yeah. Escolti. Mira, que trempada ara, un altre cop, eh? A toc de xiulet ens fan pujar a l'embarcació de vapor. En Tofu ja hi està acostumat perquè viu a Múnich, rodejat d'alemanys, però de veritat que a mi la facilitat que té aquesta senyora per passar de 0 a 100 en un segon m'ha sorprès una mica.
0: Que ho dius per mi, eh? Sí. No, pobra de mi, si sóc de veritat.
1: Ets ben maca.
0: No, sóc molt maca. Però si la gent no... Sóc una mosqueta morta.
1: Si la gent no puja al vaixell a l'hora que toca...
0: Sí. Una mica, això. Se m'enfada una mica. No, una mica, Rona. Pugeu d'una puta vegada, ja! Ostres.
1: Déu-n'hi-do, l'Alemanya, tu.
0: Pugeu!
1: Pugeu.
0: Pugeu! I pagueu el tiquet!
1: El vaixell...
4: Espero que aquest capítol no sigui la meva dona.
1: No! No ho és, no ho és. En principi no ho és, a no ser que canvi el guió per alguna cosa. No té per què ser-ho. El vaixell en qüestió és el PS Generals Locum, un vaixell de vapor que es fa servir per navegar pels rius. És el típic, sabeu, els vaixells aquests americans que tenen dos pisos i una roda de fusta?
5: Ah, sí,
1: és maco, allò, eh?
5: Sí, és molt xulo.
1: Doncs us heu d'imaginar això, no és pas un transatlàntic, és una cosa més senzilleta. De tota manera, és gros, eh? Té 1.300 persones.
4: Són persones, eh?
1: Sí. De moment, el passeig pel riu va tal com s'havia planejat. L'organització alemanya és milimètrica. Guaita-la.
0: Silenci!
1: Ei.
0: No parla ningú, però per si de cas! Silenci, abans de continuar el passeig, el rector de la nostra parròquia ens vol fer unes paraules aquí, a dir-nos-les.
6: Sí, gràcies.
0: Silenci!
6: Va, si puc.
0: Ara ja pot, ara ja pot.
1: Endavant, rector.
0: Silenci, narrador!
1: Perdó.
6: Germans, germanes, queda inaugurat el gran pícnic de l'Església Luterana Evangèlica Alemanya de Sant Marc. Espero que avui sigui un dia de joia per la nostra comunitat alemanya de Nova York, aquesta ciutat que ens ha acollit amb els braços oberts.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, senyor rector, moltes gràcies per l'atenció. Ja podeu reprendre les activitats! Vinga, hort!
4: Hòstia, quins nervis, tio.
1: Aquesta senyora. Déu-n'hi-do, crida molt, crida molt. Heu de saber que el viatge és molt emotiu per aquella gent. En un moment del trajecte, el vaixell passa per davant de l'estàtua de la Llibertat i la majoria dels passatgers es posen a plorar d'emoció. És maco, això. Ah, tot plegat.
0: És que és molt emocionant.
1: Bueno, perquè la comunitat d'immigrants alemanys que han trobat un futur millor a la terra de les oportunitats acaben passant per davant de l'estàtua de la Llibertat. No s'emocionen, no?
4: Clar, és que hem marxat del nostre país. Bueno, no sé si tot jo, però hem marxat d'un país...
0: I ara estem a un altre, eh?
4: A un altre. I veiem l'estàtua i la Llibertat. I aquesta que crida...
1: Molta gent ha passat molt aquí a Catalunya també de quantitat d'immigrants d'altres puestos.
4: Que veuen Colom.
1: Que veuen l'estàtua de Colom o el que sigui. O...
0: I s'emocionen.
1: S'emocionen i diuen, hòstia, la terra que ens ha vist créixer. No?
0: Sí.
1: Ara no em feu dir cap comunitat concreta.
4: No digui
1: però...
4: res.
0: Ara no em ve el cap.
1: Bé, quan estàvem a punt d'arribar al nostre destí, un dels mariners del vaixell ens comenta un petit incident. Per culpa d'una cigarreta mal apagada, s'ha declarat un incendi al magatzem.
4: Bé, em sap greu aixafar-vos aquest moment tan emotiu, però és que tenim un problema. De moment, el foc no és greu.
1: Ah.
4: Però, com que el vaixell és de fusta, m'estima més avisar-vos.
1: Ah.
4: Sí, tenim foc, eh?
1: Hi ha foc, eh?
4: Hi ha foc a dins del vaixell.
1: I el vaixell és?
4: De fusta.
1: Molt bé.
4: Fusta.
1: I què dius que hi ha?
4: Un foc.
1: Foc.
4: I es podria agafar el
1: la
4: foc.
1: La fusta, que jo sàpiga, sí que agafa. Agafa.
4: Agafa bastant.
1: Sí. Agafa, agafa.
2: Però al ser un barco que hi ha aigua, potser estem de sol.
4: Estem barco, envoltats d'aigua.
0: Sí, clar. Mm.
4: I va.
2: Que molt serà que no s'apagui, no?
4: No sé. Jo us aviso.
1: Sí, avisats estem, eh? Es nota que la tripulació del vaixell és americana i no pas alemanya. Allò és un caos organitzatiu. És llavors quan el capità del vaixell, el senyor William Henry, pren una decisió completament equivocada. En lloc d'aturar el vaixell a qualsevol racó del riu, decideix accelerar per arribar al lloc on s'ha de fer el pícnic. Diu que un cop hàgim arribat, llavors ja apagarem el foc.
5: No us preocupeu, en 5 minuts ja haurem arribat a tota màquina, mariners!
1: El problema és que l'acceleració del vaixell i el vent en contra fa que les flames cada cop siguin més i més grosses.
0: Vol dir, capità?
7: Potser no ha sigut la millor idea de totes.
1: Sí, ara ja hi som per això,
7: sí, eh? Veig, això, sí.
1: La situació comença a ser preocupant. Les flames s'estan apoderant del vaixell. El problema més greu és que la tripulació està completament bloquejada. No tenen cap protocol ni tampoc han practicat mai cap simulacre d'emergència.
0: Però quina classe de mariners d'aigua dolça sou vosaltres? Eh? Feu alguna cosa, tanoques!
1: Noi.
4: Bueno, és que som mariners d'aigua dolça, bàsicament, eh? Vull dir...
0: És veritat.
4: Naveguem per un riu...
1: Sí, sí.
0: És veritat.
4: I no ens pensàvem que això pogués passar, aquesta desgràcia tan grossa. No estem preparats.
1: El sistema d'antiincendis d'aquell vaixell, heu de saber que és pura decoració.
4: Sí.
1: Les mànegues estan podrides i es desintegren quan hi passa l'aigua.
6: Germans, ajudeu-me. Estic intentant apagar l'incendi i la mànega se m'ha desfet a les mans.
4: Hòstia. És que ni ho intentis, eh? Tot això és decoració, no serveix per res. Val més agafar l'armilla salvavides i saltar l'aigua, eh?
0: Els bots salvavides! Anem i podem pujar-hi, oi, aquí?
1: Vols dir que ha de ser el rector que intenti apagar el foc? No hi havia ningú.
6: Però és
1: que
6: els mariners estaven... No sé. Dic, me cago en Déu, que no em vegin ajudar ningú. Què passa? Ah, és que esclar...
1: Atenció a la dada que ve ara, que us agradarà. Els bots salvavides...
0: Què?
1: Els bots salvavides del vaixell són de 13.
0: No, home, no.
1: Però no és que siguin de 13. És que estan pintats directament...
4: Els pintem.
1: ...al lateral de l'embarcació.
4: L'inspector els veu de lluny i es pensa que tenim bots, però els he pintat jo.
1: És un mural. Els bots salvavides són un mural.
4: M'ho ha quedat bé, eh?
2: En Bansky ho ha pintat, no?
1: És preciós.
6: Amb lo bé que estava amb Alemanya.
1: Que també, si no t'hi veus gaire i de cop t'hi puges, de cop, eh? Estàs amb els nervis del foc. Ara. Jo ja pujo, plup, a l'aigua.
2: Que és per anar a felicitar l'inspector, també, eh?
1: Sí, bé. Als Estats Units, el país de les oportunitats, sembla més aviat ara el país dels aprofitats. A dalt del vaixell hi regna el caos. Les escenes més dramàtiques es produeixen quan les dones comencen a tirar els seus fills a l'aigua.
0: Ai, ai.
1: Per la seva banda, el capità és dels primers d'abandonar l'embarcació.
4: Bravo.
7: Jo toco el dos.
1: Molt bé.
4: Va, capità!
7: Dimiteixo de capità.
4: No va.
7: A partir d'ara, tu ets el capità.
4: Jo sóc el capità?
1: Sí, què s'ha de fer?
4: Salteu tots a l'aigua, eh? Vull dir, tot l'últim, aquí. Fugiu tots cadascú pel seu compte, eh?
1: La gent salten a l'aigua i heu de pensar que l'any 1904 la majoria de gent no sap nedar.
0: Clar.
1: La gent es tira a l'aigua per no morir cremats, però si no saps nedar... El riu és massa ample per arribar fins a la vora. Allò és una trampa mortal.
6: Però a veure, tenim les armilles salvavides, no?
1: Ah, sí, és veritat.
0: Ai, sort.
1: Les armilles salvavides. És un altre tema.
6: No em diguis que també les han pintat a la paret.
4: No, a veure, no. Les armilles són reals,
1: són reals.
4: Les armilles són de veritat.
1: Les armilles són de veritat, sí. El tema és que, bueno, són defectuoses. Bueno. Les armilles estan fetes de suro, que amb el pas del temps s'ha anat podrint. En altres paraules, les armilles no floten.
4: Oh. Ens queda una cosa.
1: Què?
4: Rector, no ens podria resar un pare nostre?
6: Pare, no. Pau, sol.
1: Rector. Ei, rector.
6: Els pares nostres dauen el salut.
1: No sap nedar. No sap. I la sotana pesa molt quan es mulla, eh?
6: Puta sotana que pesa.
1: Sí.
4: Dava un rosari.
1: Clar. Però el rosari flota en principi.
4: No, era de ferro.
1: Ara de ferro, hòstia. Figureu-vos, som a uns 100 metres de la costa, però per molta gent és un objectiu impossible d'assolir. Alguns pescadors miren impotents com es crema el vaixell i s'ofega la gent. Les dones són les que ho tenen pitjor. L'any 1904 totes les dones van amb uns vestits ben llargs i amples. Són unes faldilles que tenen molta quantitat de tela i quan allò es mulla poden arribar a pesar quilos i quilos.
0: M'hauria d'haver portat el biquini,
1: sí, noia,
0: no?
1: Sí, igual que el rector.
8: Jo sort que no portava calçotets.
1: Clar, si haguessis anat en biquini, en comptes de sotana, ara poder series viu.
8: Doncs mira, la pròxima ja ho sabré.
1: Quan arriben altres vaixells per rescatar les víctimes, ja és massa tard. La majoria dels passatgers han mort. Estan surant sobre l'aigua i han arribat a la vora del riu portats pel corrent. Els únics que s'han escapat han sigut el capità i la tripulació, que tot i ser mariners d'aigua dolça, sí que sabien nedar.
4: Ah, així és més salvat?
1: Sí, tu sí.
4: Ah, doncs prou bé, encara.
1: Mira, aviam, prou bé. Les dades són catastròfiques, eh? Ni el rector, ni la dona aquesta, l'Anna Moisnek.
0: No m'he salvat?
1: No, em sap greu perquè ets ben trempada.
0: Sí,
1: però noi,
0: tenia uns bons pulmons.
1: Ni la majoria de passatgers han sobreviscut. Estem parlant de 1.021 morts.
4: Home.
1: Molts d'ells nens petits. De 1.300 passatgers, 1.021 han perdut la vida.
2: Wow.
1: És gros, eh?
2: Collons, sí.
1: Hòstia,
2: home,
1: imagina't.
2: Molts, eh?
1: Sort que no va ser aquell d'allò de Banyoles, eren menys, allà.
2: Sí.
4: I
2: eren,
4: boca.
2: I eren francesos.
1: Eren francesos.
2: Sí, que també pesen... Res.
1: Compten menys. Es considera que la catàstrofe del vaixell General Slocum és una de les pitjors tragèdies que ha viscut la ciutat de Nova York, només superada per l'11 de setembre del 2001. Fixa't, eh?
2: Hòstia, és gros, això.
1: És gros, eh?
2: Sí, sí.
1: Per la seva banda, el barri Little Germany queda desert, desapareix. Una comunitat sencera ha desaparegut. Com que tothom era dalt del vaixell, tots els alemanys eren a dalt, doncs la comunitat alemanya es va desintegrar i molts supervivents van marxar a viure a altres barris. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos. En... com es deia el gos? Ja me'n recordo, tu.
0: En Tofu, en Tofu.
1: En Tofu, en Tofu, en Tofu.
0: En MTV.
1: De qui depèn en Tofu, Mercè?
0: Depèn de...
9: Marcos.
1: En Marcos.
0: En Marcos. I d'on ets, Marcos?
9: Soc de Groningen, Holanda.
1: Què?
10: Perdona?
11: Això és el Berguedà.
9: Groningen.
1: Groningen.
9: Sí,
1: ets
9: Holanda.
1: Holandès?
9: Sí.
1: Escolta, i com has vingut a parar a Catalunya?
9: Culpa d'ella.
1: Culpa d'ella, eh?
9: Sí,
1: ella
9: sí.
1: Qui és? Com et dius?
12: La segrestadora.
13: Jo sóc la Isabel, de Cardedeu.
11: De Cardedeu.
1: Ah, molt bé, molt bé. I viviu, us heu integrat a Cardedeu o hi ha un Little Holland a Cardedeu? Hi ha un barri tot d'holandesos allà?
13: Estem integradíssims.
1: Integradíssims, eh? Quants anys fa que vius a Catalunya?
9: 20.
1: 20.
9: 20, sí.
1: 20, eh? I en 20 anys has après català, fixa't, eh?
9: Sí, sí. Visca la Terra Lliure.
1: Sí! Molt bé, molt bé. Molt bé. És maco perquè... Amb l'accent sembla que digui visca la Terra riure una mica, que és una mica el que és la Terra ara mateix nostra.
12: També està bé.
1: Doncs havies tingut mai la vida d'un gos a les teves mans?
9: No.
1: No. Doncs anem a la pregunta, a veure si la saps i si salves el gos o acaba mort. La pregunta és, on era George Bush? Hem dit que aquesta catàstrofe ha estat la de les més grosses i juntament amb la de les Torres Bessones. I la pregunta va en relació a les Torres Bessones. El president dels Estats Units, George Bush, on era durant l'atemptat de les Torres Bessones, quan el van informar? A. Estava visitant una escola primària de Florida. B. Estava jugant a golf a Califòrnia. O C. Estava menjant galetes amb un periodista de Texas.
9: Ah.
1: Ah. Molt ràpid, eh? L'holandès, efectiu. Visitant una escola de primària de Florida. Correcte! En Tofu és viu!
11: Bravo!

0: Sortosament, en Tofu, el nostre podenc andalús, sí que sabia nedar i ha pogut escapar-se de la tragèdia sense cap problema. A més, portava un GPS a la corretja per si el perdíem. La veritat és que, si sabies nedar, la tragèdia, bueno, que acabem de relatar-vos, no suposava una dificultat extrema. Però entre els nervis, la falta de preparació, les vestimentes de 1900, que els bots salvavides eren una pintura, doncs es va cobrar moltes vides. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
1: I amb el vostre esperit!
2: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
3: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
4: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
3: I finançament fins a 12 mesos.
4: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
5: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Ja m'entens.
8: Un programa d'un altre gènere.
9: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
10: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
7: Amb David Ávila.
10: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
13: Entendre és obrir els ulls.
14: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
12: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. La companyia responsable del creuer Ondius, on hi ha un brot d'antivirus, assegura que cap dels passatgers i tripulants que continuen al vaixell presenten símptomes de la malaltia. L'empresa acaba d'emetre un comunicat on aclareix que el nombre de passatgers que van desembarcar a l'illa de Santa Helena són 30. Tot això mentre a Madrid el govern espanyol i el govern canari ultimen els detalls per rebre el creuer diumenge a Tenerife. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. 30 persones que van desembarcar a Santa Helena fa dues setmanes. Dues van morir, una està ingressada, però les altres 27 són de 12 nacionalitats diferents i han tornat als seus països sense fer cap quarantena. La crisi escala mentre el ministre de Sanitat i el de Política Territorial estan reunits amb el president de les Canàries per coordinar el protocol per quan el creuer arribi diumenge al sud de Tenerife. El Partit Popular se suma a la crítica de les Canàries i reclama a la ministra de Sanitat que doni explicacions al Congrés. Esther Muñoz.
3: Es la hipocresía y la incapacidad permanente de un gobierno incapaz de gestionar, incapaz de tratar con alguien que no sean ellos mismos, incapaz de generar seguridad.
2: També Isabel Díaz Ayuso alimenta la guerra política i critica que es traslladi els 14 espanyols a Madrid sense que el govern espanyol li hagi consultat prèviament. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb Joan Bota.
4: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio està reunit aquesta hora amb el papa Lleó XIV en una trobada que intenta suavitzar les tensions obertes amb Donald Trump. El president dels Estats Units ha atacat repetidament el pontífex, que és el primer nord-americà a ocupar el càrrec, per criticar la guerra contra l'Iran. L'última topada va ser dilluns, quan Trump va insinuar que a Lleó XIV li semblava bé que l'Iran tingués armes nuclears i va afegir que oposant-se a la guerra posava en perill molts catòlics. El papa va respondre que ell només difon el missatge cristià de la pau i que l'Església considera la bomba atòmica immoral. Després de la reunió amb el Sant Pare, que es fa a porta tancada, Rubio es reunirà amb el cardenal Pietro Parolin, número 2 del Vaticà, i demà ho farà amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
1: Ucraïna i Rússia han intercanviat intensos atacs amb drons que han provocat víctimes i danys en infraestructures poques hores abans que comenci la treva de dos dies que va anunciar Vladimir Putin a partir d'aquesta mitjanit. L'exèrcit ucraïnès ha llançat un dels atacs de més envergadura els últims temps contra territori rus. Ha causat com a mínim un mort i 13 ferits en zones pròximes a la frontera. Moscou assegura que ha interceptat uns 350 drons, tot i que alguns han impactat i han causat danys en una instal·lació industrial dels Urals. Els atacs russos també han causat diversos ferits a Kharkiv i han provocat alguns incendis, segons les autoritats ucraïneses. Dos drons russos han impactat en territori de Letònia i un altre ha sobrevolat Romania, segons els governs de tots dos països.
4: La multinacional Majorel vol acomiadar 347 treballadors de la plantilla a Barcelona en un expedient de regulació d'ocupació. Aquesta empresa es dedica a donar serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals. Els responsables de Majorel justifiquen la decisió de fer un ERO per motius econòmics, organitzatius i productius. La delegació de l'empresa a Saragossa també es veurà afectada amb l'acomiadament de 422 treballadors.
1: El comissari en cap de la dimissió d'investigació criminal qualifica de setmana tràgica la que s'ha viscut a Catalunya amb dos assassinats només aquest cap de setmana. El comissari dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, ha contraposat els fets amb les bones xifres de l'últim any, en què els homicidis han caigut un 20% a Catalunya. Sabadell, complex central dels Mossos. Miquel Jarque.
5: Bon dia. El comissari Chacón, el màxim responsable de les investigacions del cos, ha repassat els homicidis d'aquests últims dies. De l'assassinat d'Esplugues, l'ha qualificat de brutal i que va ser sense motivació. Ha dit que el cos és conscient que han commocionat la societat, ha subratllat que les investigacions han estat lentes i difícils, combinades amb desinformacions. Ha qualificat així aquesta setmana.
6: Realment tràgica i molt convulsa mediàticament en tota la societat. Ha sigut dura, molt dura. Hem tingut tres homicidis, ja ho sabeu, i un quart que es va produir al marc d'un tema de Vige que també l'hem explicat aquesta setmana.
5: Això en un context en el que en general han baixat els assassinats que estan relacionats amb la seva majoria amb màfies i el cultiu i tràfic de drogues. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, quarter general dels Mossos d'Esquadra.
1: Els esports amb Baudal Serra.
7: El porter del Barça, Stensne, confirma la seva intenció de seguir una temporada més al primer equip blaugrana i exaurir així el contracte que venç el 30 de juny del 2027. Ho ha corroborat en unes declaracions a la televisió polonesa Eleven Sports. A l'Espanyol, l'exdirector esportiu del Sevilla i Aston Villa, entre d'altres, Monchi, s'incorporarà al club blanquiblau com a màxim responsable esportiu, segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. En hoquei patins, avui s'ha de disputar a Coimbra la segona jornada dels quarts de final de la Champions masculina amb els partits Barça-Sporting de Portugal a les 8 del vespre i Barcelos-Tricino a les 11 de la nit. Ahir el Reus va quedar eliminat als penals contra el Benfica. En bàsquet, avui comencen les semifinals de la Lliga Femenina amb l'Uni Girona, que jugarà l'anada a la pista del València a partir de les 7. I encara en bàsquet, avui comença a Badalona la final a 4 de la Champions de la FIBA amb les semifinals Ritas-Tenerife i Unicaja de Màlaga a ECA d'Atenes.
0: Fins aquí les notícies.
1: Som el dia.
8: Som la nit.
9: Som dos programes amb el mateix objectiu.
1: Saber què està passant.
8: Què ha passat.
9: I també per què ha passat.
1: Tant a casa
8: com al món.
9: Què ens fa diferents?
1: El ritme.
8: El ritme.
9: El ritme.
1: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
8: Perquè al Catalunya nit... Som pausa.
9: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: A tot hora
8: i a tot arreu.
10: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Som diferents.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com està vostè,
1: doncs, mira, Domènech? Estic ara mateix al Departament de Comunitats de la Solució, que és gestionar el meu grup d'amics, és a dir, el grup de WhatsApp, amb l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.
0: Sí.
1: Ha estat aquest matí enviant la llista de novel·les negres de les quals vam parlar aquesta setmana. A
0: si ens ho vam currar molt, perquè com que tots veu fer llista de recomanacions, inclús els autors de novel·la negra, vam dir, calla, ajuntem en una llista i que tots els nostres oients tinguin accés. Per tant, si ens la demaneu a través de WhatsApp, us l'enviarem al 677-38-77-19, si no els stories personals d'Instagram de tots els membres de l'equip, teniu també disponible aquesta llista.
1: Doncs sí, efectivament, i fins i tot hi ha oients que reben la llista i encara fan més aportació.
0: Ai, m'encanta.
1: Per tant, no s'acabarà mai.
0: És una llista d'Ert.
1: Principi de col·laboració.
0: Podríem fer una llista col·laborativa.
1: Home,
0: oberta a tothom i que vagin posant la seva. Ara en parlarem amb la Lívia i l'Alba.
1: Sí, sí.
0: Vinga, ja s'han aixecat de fer feina. Clar que sí. Vinga, no, eren pocs i pariu la burra, que
1: no
0: diuen.
1: No es poden tenir idees.
0: Escolta'm, avui, primer dia de vaga del nivell 0 a 3, de les llars d'infants, de les escoletes. I m'agrada dir-los escoletes, perquè també fan escolarització, també ensenyen moltes coses en aquest període de 0 a 3 a les llars d'infants. Només dir-vos que estem preparant un tema meravellós.
1: Ai, sí, homenatge als mestres.
0: Homenatge als mestres. Ja sabeu que nosaltres a l'actualitat el deixem habitualment pel matí de Catalunya Ràdio, pel Catalunya Migdia, per la tarda i per la Catalunya Nit. Mm. Però volem dedicar un programa als mestres. Per tant, faig una crida. No ens truqueu. Ho heu d'explicar per WhatsApp, al 677-38-77-19. Recordeu aquell mestre o aquella mestra que us va canviar la vida, que us va marcar? Us recordeu? Feu-nos-ho saber, al 677-38-77-19, perquè estem preparant un programa pel dia 18 de maig.
1: És que pot haver-hi històries meravelloses, més enllà del que et puguin marcar. Imagina't que tu has tingut el teu pare o la teva mare de mestre.
0: Ullo, que complicat.
1: T'imagines?
0: No? Home, et canviava, en la meva època, als anys 80, et canviaven de línia. Sí, doncs, hi havia més d'una línia, clar.
1: A la teva època, quina era? Els 80?
0: Bueno,
1: era
0: els 90.
1: Era la mateixa, més o menys.
0: No, realment eren els 90, no sé per què dic 80. Soc nascuda als 80. El meu procés educatiu va ser més aviat als 90.
1: Mira, a la gent no li interessa, però jo vaig tenir el meu pare de... No, no, dic que... m'interessa el que diré jo.
0: Dic,
1: jo vaig tenir el meu pare de mestre.
0: De veritat?
1: Professor. Sí, sí.
0: A dintre i fora de casa, eh?
1: Efectivament.
0: Home, tens un cas que sortirà el dia 18.
1: I érem dues persones.
0: Mare de Déu. Us ho explicarem tot el 18 de maig, però abans us fem una crida. Oients, oients del programa, meravellosos solucionadors, teniu, recordeu, un mestre, una mestra d'aquelles que us va marcar la infància. Feu-nos saber al 677-38-77-19. Avui, però, no va de mestres encara, tot i que tot el nostre suport a les llars d'infants, al 03, que també existeix, sinó que avui parlem d'una altra cosa. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I si avui és dijous, la solució es diu Núria Casas. Molt bon dia! Com està vostè?
2: Molt bé. Que maco aquest programa tan especial que esteu muntant, eh?
0: Oh, a tu també, segur que tens un mestre que et va marcar la vida.
2: Pepita Costa, que me la vaig trobar l'altre dia i li vaig dir, de fet. Encara me'n recordo de tu, Pepita.
1: Salutacions a la Pepita, tu.
0: Ai, de Badalona, la Pepita Costa. Serà un programa molt bonic i crec que farem curt. Avui, però, també farem curt perquè portem una solució d'aquelles de proximitat. Avui parlem... problemes amb els veïns. Avui, consultori obert, eh? Teniu algun problema en concret amb algun dels vostres veïns, amb la comunitat de veïns, amb algun conflicte veïnal i no sabeu com solucionar-ho? Doncs com cal actuar en cas de conflictes veïnals? Si vull fer obres a casa meva, s'ha de demanar permís? Què passa si el veí està fent obres sense demanar permís? Mm. Quin tipus d'obres es poden fer amb o sense permís? Com puc treure la pudor a tabac dels conductes de ventilació? Perquè això passa, eh? Que quan el del tercer està fent sardinada i està fumant un puro, tu, als baixos, amb una criatura de 10 mesos, no, ni confirmo ni desmenteixo que això passi, t'estàs menjant el puro i les sardines de l'altre, eh? Això
2: i no només
0: passa.
2: El puro, també l'encens, que sembla que l'encens té, no?, allò, el carnet per no. Doncs mira, a mi l'encens, per exemple, també em molesta.
0: Es pot obligar al veí que li toca a ser el president de la comunitat de veïns? Què passa si el president no fa la feina de president? El podem treure del càrrec? Podem fer una moció de censura? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes. Dues persones que ja ens han visitat el programa, que són uns cracs per respondre-us totes les preguntes. Per cert, preguntes ja podeu anar fent cua, eh? 93 201 74 93-201-7474. Teniu algun problema amb els veïns? Voleu fer una consulta als nostres experts? 93-201-7474 o 677-387-19. Judit Izquierdo Cazorla, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
3: Pues molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Trobem a faltar ja la teva presència. La Judit és advocada, és APIS, administradora de finques i sòcia de Decons Serveis Immobiliaris. Va venir l'anterior programa sobre veïns. Per cert, el podeu recuperar a l'app i al web del 3CAT. I després d'aquell programa van quedar molts dubtes i moltes preguntes per resoldre. Avui intentarem donar resposta. I també forma part de la solució, també repeteix, en Josep Maria Aguilar. Molt bon dia, Josep Maria.
4: Bon dia, Elisenda.
0: En Josep Maria, advocat, expert immobiliari, també administrador de finques. Avui amb ells dos parlarem de la bona o no convivència entre els veïns i veïnes, com sempre vosaltres, els oients, que sou els veïns del costat nostres, i podeu dir la vostra. Repetim línies de contacte, però demaneu tanda, perquè avui rebentaran els telèfons.
1: Avui està rebentant els telèfons, està rebentant el WhatsApp, el 93207474, o el mòbil del programa, 677-387-19, ja ho deies tu, dubtes o consultes, però, sobretot, molt important també, entre totes les persones que participin, avui poden guanyar aquesta caixa amb 9 pots de Mel Alemany. I els oients estan demanant la llista de novel·les, estan explicant experiències amb els mestres, en fi, ara mateix, el WhatsApp del programa és un call center. Però la Gemma vol explicar la seva història. Anem en matèria.
0: A veure, què ens diu la Gemma?
1: I va, que una vegada li va entrar un ratolí a casa i va pagar una empresa per posar trampes.
0: D'acord.
1: Per posar trampes a casa seva. Diu, em van dir que van entrar aquestes rates a través del sobresostre i amb les fotografies que va fer l'empresa em van dir que al mur de l'edifici colindant amb l'altre, hi havia uns forats i es colaven per aquests
0: forats. És a dir,
1: que
0: les rates venien de l'edifici al costat.
1: Venien d'una altra banda. Llavors, la comunitat no va voler fer-se càrrec del cost que em va suposar a mi contractar aquesta empresa per vigilar-ho tot. La pregunta és, se n'hauria de fer càrrec o això va a compte d'un particular?
0: Vinga, això és molt català. Qui ho paga, això? A veure, qui s'anima?
4: M'atreveixo.
0: Va, comença.
4: El que no es pot fer mai és prendre la iniciativa pròpia.
0: D'acord.
1: Bona.
4: Aleshores, el que té que fer és sempre avisar l'administrador o el president.
0: Sí.
4: Tinc realment rates, ratolins, que venen de la paret de colindant, ja sigui la confrontada, sigui la mitjera, sigui la que sigui. Si aleshores realment es pot detectar i es pot comprovar que sí, que venen de la casa colindant, vol dir que no és privatiu, que és una cosa que afecta a un element privatiu, però que no tinc, no és culpa meva. Mm. Per tant, qui té que fer-se càrrec de la seva desratització és la comunitat de propietaris. Ara, si aquesta persona, que en tenim molts casos, és una persona que ja és coneguda a la comunitat, que no és massa neta, i que realment, vull dir, acumula porqueria i que té inclús un principi de síndrome de Diògenes, aleshores, lògicament, qui té que fer-se càrrec és aquesta persona.
0: Ella. Per tant, si no, en principi no teniu una síndrome de Diògenes i sou persones netes, si ho detecteu abans de contractar a l'empresa que sigui,
4: sempre.
0: Notifica
4: el president o l'administrador, millor l'administrador, que per això cobri i fa la gestió, que té que fer aquesta gestió. Es té que comprar de on venen, si veiem que jo ve de la casa del costat.
0: I això qui ho comprova?
4: Bueno, ja, jo avisaré el derratitzador, l'empresa, i em dirà, no, això no ve d'aquí perquè hem detectat que ve de fora.
0: Però aquesta empresa la truca l'administrador.
4: L'administrador, sí, esclar, lògicament.
2: Però no és el seguro abans?
4: Aviam, l'assegurança, que aviam, i perdoneu-me, no sabeu per res.
2: També, clar, en català.
4: També
2: doncs a mi sempre que em passa alguna cosa, penso que la metodologia sempre és l'assegurança, no?
4: Hem de veure si l'assegurança hi ha la pòlissa de derratització. Sí que hi ha la del clavegram, de netejar el clavegram un cop a l'any, i sempre i quan no sigui d'urgència.
0: Però això seria la pòlissa, tu dius, del
4: clar,
0: teu immoble.
4: Del seguro, tens que veure si el teu seguro cobreix o no cobreix rates.
0: Per tant,
4: rates,
0: primer pas, parlar amb l'administrador o en el seu defecte el president, per què? Per veure d'on ve això.
4: Sí.
0: I si ve de part de la finca colindante, que dèiem ara, sí, no? Ens deia la Gemma, la finca adjacent a la nostra, que posin solucions i que ho pagui la nostra comunitat o inclús l'altra.
4: Pues perquè potser les assegurances... Pots revertir-ho a la casa
0: correcte
4: al costat.
0: Per tant,
4: i el de la pòlissa que deies tu, jo estic convençudíssim que avui tu ara demanes a un copropietari on té la pòlissa de segurs i on deu tenir...
0: No en tinc ni idea. No
2: i menys que si aquesta, el tema de les, tant de les rates com de les paneroles, que
4: sí,
2: aquest també és un altre tema.
0: Sí?
2: O sigui, ara aquí estan preguntant per les rates, però
4: sí,
2: els bitxitos petitets també creen molts problemes i ara que anem de cara a la calor començaran a sortir moltes vegades i en molts casos coincideix, sí que és veritat que si hi ha més brutícia tendeixen a acumular-se més, però el tema de les paneroles i de qualsevol dels bitxets aquests petitons més fastigosets ho hem de tractar de la mateixa manera que les rates, que no és

0: vivim en una comunitat, són cases adossades tot, d'acord? Llavors, just acaba de venir un vehicle a comprar la casa del costat, que és més baixa, només té dues plantes. Llavors, clar, ell ha agafat la seva antena de televisió particular, havent-hi antenes comunitàries, i l'ha plantificat...
1: L'ha plantificat? A on, on? Que se'ns ha tallat? L'ha plantificat a on?
0: A 50 centímetres de la meva terrassa. O sigui, jo tinc la seva antena a l'alçada del meu cap a 50 centímetres de la meva terrassa de dalt, diguem-ne. Mm-hmm. Del solàrium, diguem-ne, mm-hmm. no? De dalt. I la tinc a 50 centímetres, clar. Jo he mirat normativa i, teòricament, si hi ha antena comunitària, han de connectar-se aquí i, si no, ha de demanar permís a la comunitat, que no ha sigut el cas.
1: Perquè entenc que les cases adossades formeu part d'una comunitat vostra, eh?
0: Correcte. Correcte. I cada grup de cases doncs, tenim una antena uh-huh. comunitària que tots connectem allà. Llavors, sí que és veritat que per normativa ell pot col·locar-se a la seva sempre i quan demani permís a la comunitat i que entenc que no molesti a cap veí. Uh-huh. Sempre a la part de la coberta. Clar, de la seva pròpia casa és la part més alta. Però, clar, estàs just davant de la meva
1: de les vostres. Rata. D'acord. Mira, Damià, com que vas en cotxe, escolta'ns per la ràdio i et donem la resposta, d'acord?
0: I tant, moltes gràcies. Fins ara. Felicitats pel programa.
1: Gràcies, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu, en Damià de Riera de Gaià. A veure, qui li dona resposta, en Damià? Judit?
2: Judit, vinga. A Judit li dona. Aviam, aquí, sí. Quan estava parlant, jo estava intentant esbrinar que ja ha contestat al final que sí que hi ha constituïda una comunitat de propietaris, perquè a vegades amb les cases adossades no sempre n'hi ha, i una miqueta són els propis veïns, que a vegades també, en molts casos, els propis veïns intenten, perquè, i sobretot si són cases adossades, voldrà dir que estan en una zona més d'una urbanització, una mm-hmm. zona una mica més cuqui, si voleu la paraula, mm-hmm. i llavors s'intenta regular una mica. Clar, si està dintre de la seva, del que seria la seva vivenda, en principi no hi hauria cap problema. Clar, aquí hauria de veure si s'hagués pogut posar en un lloc on perjudiqués menys el veí. Segurament serà on amb ell li perjudica menys, perquè si aquesta antena, en lloc de posar-la a un costat que ja està limitant amb l'altre veí, amb ell li resultarà més perquè no li ocuparà tant espai de solàrium, perquè m'ha semblat deia que estava en un solàrium, cosa que si se la posés més al mig...
1: Potser no la tindria tan a sobre, no?
2: Exacte.
1: La sensació. D'acord.
2: I potser llavors aquí, pues, que no estigués tan tocant el veí i que no estigués una miquitona més que
1: I jo ara et pregunto, això és, sempre parlem de bona voluntat, no?
3: Sempre.
1: Ara anem i li
3: sempre.
1: Diem al veí del costat, escolta, en lloc de tenir-lo, si us plau, tan a prop meu, et sap greu plantificar-lo al mig. Ens diu que no. Què podem fer? Entenc que en aquest cas concret està dintre la llei, per tant, ens ho mengem.
3: Sí, no. Vull dir, està dintre la llei, com bé deia, de que realment està a la seva terrassa privativa i, per tant, per la llei de telecomunicacions, ell pot posar l'antena que vulgui, però sempre quan aquesta antena no em perjudiqui a mi. Si hi ha un altre lloc dintre de la seva terrassa on dona la mateixa cobertura i dona el mateix servei com a antena i no em perjudica a mi, aleshores aquest senyor tindrà que traslladar la seva antena.
1: D'acord, en Damià, ara posem-nos en el pitjor dels casos. Li diu al veí, el veí li diu no em surt dels ous, dels nassos, de canviar-ho.
3: Sí.
1: Què fa en Damià?
3: Aleshores, malauradament, tindran que anar a una conciliació, tindran que anar a veure si hi ha una evidència i si no, doncs podrà demanar ell el via judicial, que és el que bloqueja la via judicial, demanar que aquest senyor retiri l'antena col·lectiva o l'antena privativa, i la posi en un lloc, sempre i quan sigui apte per posar-la en un altre lloc.
1: Ara et diré, aleshores, per tant, primer pas, administrador. Que l'administrador li digui si hi ha un altre lloc que està millor, si és que sí.
3: Però més que l'administrador no té que ser la pròpia antenista que té que dir, miri, aquesta antena pot estar allí igualment.
1: Sí, però hem dit abans que l'antenista no el podem trucar nosaltres.
3: Bé, en aquest exemple, sí, perquè l'antena me l'ha posat ell, l'antenista. No, una cosa, les rates, que tu vagis... les rates que tu em deies, o que deien abans, era ell avisa les rates perquè després ho pagui la comunitat.
1: D'acord.
3: Si ho té que pagar la comunitat, abans avisa la comunitat. Mm. En el cas de l'antena, no. Si jo vull posar una antena, jo avisaré el meu antenista i a veure aquest antenista. El que passa que aquest senyor que se l'ha posada, ell ha mirat per ell mateix, i ell se l'ha posat el més apartada de la seva zona privativa perquè tingui el solari
1: molt més gran. Per tant, què ha de fer?
3: El Damià, jo tindria que parlar amb el veí i dir, escolta, una cosa, jo crec que aquesta antena traslladant-la res, mig metro endavant, mig metro enrere, et dona el mateix servei i a mi no em molesta.
4: Però va de lles de la classe. Vull dir que amb aquest veí poca cosa...
1: I si el veí diu que no, aleshores, següent pas d'en Damià.
4: posar un parasol, per
1: exemple.
4: No,
1: directament pues, mira, un advocat.
3: Jo t'anava a dir-ho, jo t'anava a dir, posar un parasol que li tapi
4: clar. La... És que sincerament...
1: Sí. No, Tinoria, no. Estàs feta per això, nena?
3: No.
2: El que passa és que si després es posa, o sigui, intenten parlar, no es

0: posen d'acord i intenten llavors ja utilitzar una mica la via judicial i el que tu vulguis, a lo millor al final el veí del Damià acabarà movent una mica l'antena perquè tindrà, però després vindrà amb una altra història. I serà perquè aquí ja crearàs una mica de mal rotllo, que potser...
1: Però l'ha creat, eh? Vull dir, no, ja l'ha creat d'entrada. Ha anat de retosario.
0: Llavors serà una pilota de neu que s'anirà fent una mica més gran, una mica més gran.
2: Hem de veure què és el solarium, eh? Que li, o sigui, que és un espai que el Damià li tapa per prendre
3: el
2: sol.
3: Ara jo seré molt llirista, d'acord? Però també pot ser, pot ser que el veí d'en Damià, perquè això a vegades passa, que no hi hagi pensat, també que l'hagi fotut allà i hagi dit, vinga, va, fot aquí.
0: Jo encara presumeixo que la gent és bona. Jo també. I que li dirà, ira, i és veritat, ai, Damià, no hi havia caigut. Calla, que la corro una mica i ja està.
3: Perdoneu un moment, però de vegades passa. De vegades fas coses i dius, ostres, és veritat, doncs no hi havia caigut, no? Ja, Núria, m'estàs mirant amb cara de... M'estic flipant. Però pot ser, pot ser.
4: Les dues Catalunyes, ara mateix. Núria Casas i Elisenda Carot. No, mira, et dic una cosa. La Montse aprofita que aquests últims dies, doncs, ha començat la primavera i fa bon temps.
3: És que tenim una consulta molt interessant, eh? Maria Luz, espera, deixa'm la saludar. No. Maria Luz, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: No pengis, nena, que ara estic amb tu.
5: No,
3: vale.
4: No, la Montse també és interessant, perquè a més...
3: No, no, sí, molt. Però que no volia que em pengés, la Maria Luz, que està pagant.
4: No marxis, sisplau, no. Perquè té a veure com ens relacionem amb els veïns i què els hem de dir i què no. La Montse surt a dinar al balcó, però passa que els veïns de dalt, doncs, fumen. Fumen tabac, però també doncs, fumen altres substàncies. Fumen porros,
0: sí, que,
4: directament.
0: Últimament ens estem trobant en moltes situacions.
4: Ah, mira, doncs no està sola, Montse.
3: A segons quines ciutats.
4: Què hem de fer, diu la Montse?
3: L'altre dia al carrer Bruc, nano, dic, però què és això?
1: Sí, el porro està a l'alça, eh?
3: Que soc mare, que encara li passaré tot a través del pit, aquesta criatura. Per favor.
0: El carrer Bruc, Elisenda, i el que no és el carrer Bruc, eh?
3: Però,
4: Déu-n'hi-do. Ha canviat. Diu, què hem de fer? Els podem avisar directament? Hola, què tal? Què tal?
3: I què li dius?
4: Sí, la boira,
2: estic,
4: o...
2: estic fumant un element comunitari. Perquè el balcó és comunitari, és d'ús privatiu, però és un element comunitari, i el balcó puc fumar. I a més és, vull dir, han sentit cantitat de sentències. El que passa aleshores és el de sempre. Ja ho tinc que avisar. Tinc, mira, quan tu fumis el porro, avisa... No, sí,
4: no, avisa... La Montse diu si això s'ha de comentar en una reunió.
2: Bueno, és que el que es comenta a les reunions és quan els administradors tenen que tenir un sant patró que un dia a l'any, diguéssim, ens felicitin per la paciència que tenim, eh? És cert o no és cert?
0: Totalment cert. El que passa, que sí que és veritat que ja, últimament, en segons quins pisos, perquè jo crec que aquí també hi ha una miqueta la línia...
3: Però us demanaré, perdoneu, que aterreu aquest cas i que el contesteu, eh? Sí. Digues, jo dic.
0: Vale, o sigui, que m'espavili,
3: No, perquè els hi hem de donar resposta.
0: Que intentin sí, parlar amb ells, que ho comenti, no sigui al final, perquè la gent a vegades tampoc no en són tan conscients, perquè estàs fent una cosa al teu balcó pensant que és casa teva, que no estàs perjudicant a ningú, i a vegades pues, que una picadeta al timbre.
2: Però
0: i això,
2: ampliaria...
0: Si això s'extén, sí, ja és més complicat.
2: Quan sàpigues que fumen, tanca el teu balcó, espera que acabi de fumar i torna a l'obrir. Vull dir, tampoc no tens per què coartar la llibertat d'aquella persona que vol fumar un porro després de fer el que vulgui.
0: Està clar, però Josep Maria, estaràs d'acord amb mi que últimament...
2: Jo estic
0: rebent moltes més
2: cert.
0: Queixes.
2: Lo dels balcons,
0: no sé si la consciència de tabac, de porro, de les catximbes, que aquesta és una altra, també. I dels, com es diu aquella cosa, dels vapeadors, que tenen moltes olors, com que segons quines olors són més agradables, dius, ai, mira, puja un olet a vainilla. Pues mira,
1: el que et deia de l'encens, que sembla que aquí posen cens t'has de callar, doncs no, a mi em molesta l'encens. Aquella olor a salmó fumat, no m'agrada.
0: Salmó fumat. A tu potser t'agrada l'encens,
3: Judit. Mare meva, tenir la Núria de veïna, nano.
4: Si hi ha algun veí de la Núria Casas, que ens truqui.
3: Per favor.
1: Són pitjors que jo.
3: 93-201-7474. Va, les vostres consultes, per tant, a la Montserrat, ho pot comentar en una reunió de veïns? Sí, però millor que ho comenti directament amb el veí abans.
0: Directament amb ell, sí.
3: Vinga, Maria Luz, ara sí. Bon dia, estimada. Gràcies.
5: Hola,
3: per la paciència.
5: Hola, bon dia.
3: A veure, quina és la teva consulta?
5: Pues mira, jo us volia preguntar si durant el període que sóc presidenta del meu pàrquing s'ha de fer una avaluació de riscos per als treballadors externs que vinguin, no sé què. Si no es fa, jo tinc alguna responsabilitat sent presidenta?
3: D'acord. Pregunta per la Maria Luz.
2: La presidenta o el president sempre és el responsable de la comunitat. Aleshores, tu el que tens que fer és proposar a la comunitat que tens que contratar el servei de riscos laborals. I si la comunitat es nega perquè diu que no, llavors tu ja has complert amb el teu paper i la responsabilitat serà...
3: Per tant, comunicar-ho per escrit.
2: Sí, no, verbalment, però pensa que el cost de contratar el servei de riscos laborals, no sé, ara no vull dir-ho, però serà entre 100 o 150 euros a l'any a repartir entre tota la comunitat.
3: Explico què és això. Això bàsicament és una llei que vol dir que heu de tenir una espècie de formació de riscos laborals. Correcte. I una assegurança per tota la gent que ve a fer les vostres les feines de manteniment als pàrquings de les diferents finques.
2: Que però... has fet el curs d'administrador de finques?
3: No, nen, però escolta, m'estic posant tant,
1: tenim competència,
3: tan bona.
1: Tenim competència.
2: Sí.
3: Vaig a totes les reunions.
2: Ho has explicat molt bé.
0: Ho has explicat molt bé, sí. I a més és una cosa que no només és en els pàrquings, també està passant a les comunitats, sí. I que a la gent li costa d'entendre, i al final tu has de fer una mica el símil de dir, la comunitat no deixa de ser com una empresa, perquè en definitiva és una empresa, una microempresa o és el que tu vulguis, però ho has de tenir. I aquí, i aprofitant això, hi ha vegades, per exemple, que en una comunitat hi ha, sobretot els que són veïns més antics, que deien, ui, s'ha fos a la bombeta del quart.
3: Ja la canvio jo.
0: Ja la canvio jo, la canviava el... que jo en tinc a casa. Això és un perill, perquè si el veí del quart canvia la bombeta, li passa alguna cosa, o sigui, aquí t'ha de venir personal autoritzat, personal professional, per qualsevol tipus de dany que pugui... Però com te'l pots fer tu aquí, sortint d'aquí de l'estudi...
3: Bàsicament està parlant d'un dany a tercers. Igual que tu estàs a la teva empresa i et trenques una cama perquè ensopegues amb no sé què, doncs això ho cobreix la mútua de l'empresa, no?
0: Exacte.
3: La mútua... Ves el mateix.
0: I això ha de ser... Jo entenc que moltes vegades els presidents no tenen ni idea de moltes tasques. Això és feina nostra dels administradors de dir, tu, comunitat, necessites tenir això, això, això i això. Que després decideixin no aprovar-lo, el que sigui pel... Bueno, però tant el president quedarà exonerat com
3: l'administrador. Que els administradors, jo ho sé, a tot això, perquè ho explica molt bé el meu administrador. Sí. Vull dir, feu el que vulgueu, però per llei heu de tenir-ho. Per tant, s'aprova. Maria Luz, hem contestat, eh?
5: Sí, moltes gràcies.
3: Gràcies, bonica, una abraçada. Fins ara.
5: Adéu.
3: Adéu, adéu. Va, anem al cas del Josep i després tenim l'Anna. Josep, bon dia.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Com estàs, estimat? Des d'on truques?
6: Muntanya de Montjuïc.
3: Des de la muntanya de Montjuïc, perfecte. Trobo que tens un jardí molt ampli, a casa. A veure, Josep, quina és la teva consulta?
6: A veure, vaig comprar un local comercial petit per utilitzar-lo de manera tan particular.
3: Espera, t'aturo un moment, Josep. Tens el mans lliures posat?
6: Sí.
3: Treu-me'l, per favor, perquè si no et sento com Bob Esponja, que sempre fas la mateixa broma, et sento com sota de l'aigua i se sent una mica raro i volem parar molta atenció al que ens hagis d'explicar. A veure, va de finestres la cosa. En Josep, des de la muntanya de Montjuïc.
6: Sí, comentava que he comprat un local comercial petit per utilitzar-lo de magatzem particular i m'he trobat que el local del costat, que és un local de sol meu, és un restaurant i té oberta una finestra, un respirador i un comptador de gas al meu local.
3: Ah! Ostres, fem una cosa. Espera't, no em pengi, Josep, anem a la publicitat i ara parlem d'aquest gas extraordinari. M'encanta que la gent tingui sortida de fums a casa del veí, tu. Ara tornem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
8: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
7: Participa i fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
8: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
9: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
10: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
11: D'acord.
10: Quin és l'autèntic operador 100% català?
11: Vera.
10: I el més ben valorat pels usuaris?
11: Vera.
10: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
11: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
10: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
11: Vera.
10: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
12: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
15: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu...
14: I finançament fins a 12 mesos.
15: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
16: Catalunya Ràdio.
17: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
18: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
17: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
18: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
17: I sabem celebrar els bons moments.
18: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
17: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
18: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
4: Que bé.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: La tarda dona molt de joc.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
3: Avui estem parlant de conflictes veïnals. Podeu demanar tanda, sí que estem rebentant línies, eh? El 93-201-7474, si teniu alguna consulta, algun problema veïnal. Avui n'estan sortint de molt diferents, no? Per exemple, en Damià, que ens parlava que vivia en una comunitat de cases, li havien plantificat una antena a l'altura dels ulls. La Maria Luz, si durant el període de ser presidenta s'ha de fer responsable o no d'aquesta assegurança, diguem-ne, de tercers o de feines que s'hi estiguin fent a dintre la comunitat. En Josep ens plantificava ara un cas que em sembla extraordinari. Tu compres un local, Josep, per tenir-lo d'una espècie de magatzem propi i te n'adones que hi ha un respirador i una sèrie de finestres i sortides de l'altre veí que donen en el teu local.
19: Correcte.
3: I vols saber, m'imagino, què passa amb aquestes finestres, si pots demanar que es treguin, eh?
19: A veure, n'hi ha una finestra, n'hi ha una respiració de gas i n'hi ha un comptador de gas. Llavors, jo he parlat amb el local del costat, que és un restaurant, i em diu que quan va comprar el bar ja estava fet això.
3: D'acord, Josep Maria, perdona'm, què pot estar passant aquí?
2: Probablement, el que dic, això devia ser un sol local que al seu dia es va segregar i al moment de segregar es va dividir en dos i va quedar la finestra i tot això en el local colindant. Clar, jo també et diré una cosa, i ara tinc que fer de dolent. Tu quan vas comprar, això ja hi era. Tu vas comprar amb una finestra...
19: Però no és el cas, no és el cas.
2: Ah, no és el cas.
19: No s'ha segregat, no, són dos locals independents.
2: Independents. Sí, llavors, quan tu vas comprar el local, sí. Aquell local tenia una finestra que era de diguéssim, de la local colindant.
19: Sí, ja estava allà. Ja estava
2: i
19: allà.
2: Aquesta finestra va, diguéssim, està enganxada realment al teu local? O hi ha un espai sí. Entre el teu local i l'altre local?
19: No, dona directament al meu local.
2: Pues això no pot ser, perquè nadie puede tener vistas sobre un predio ajeno, tinc que dir-ho en castellà, o sigui que vull dir, no tinc que ser, és predio ajeno, és així, m'entén? I llavors, clar, no, en un principi no té que ser, perquè, esclar, tu aquí el que podies fer tranquil·lament, com és casa teva, posar a tapiar-li aquesta finestra.
19: Home, però jo no puc deixar un restaurant sense...
2: Tampoc m'agrada contestar així, però tampoc és el teu problema, hem de buscar una solució, el que no pot ser que tots els baus i tots els vapors d'aquest restaurant vagin al teu local. És que no ho entenc, és que inclús com sanitat ha permès que el local restaurant ventili sobre un local aliè completament al restaurant.
3: No té cap altra sortida.
19: No ventila, no. A veure, el que n'hi ha és una respiració, que és la respiració obligatòria de la rejilla de gas.
2: Correcte. Però que tampoc pot estar al teu local.
19: Té que ser... Ja ho sé, ja, però jo ja...
3: Per això truco.
0: I més les de gas.
2: Clar, que no. El que amb la finestra... Amb tot el respecte, jo parlaria amb el veí del costat i mira, jo sento, però tinc que tapar-te, ara. Si tampoc a tu et molesta que tingui aquesta finestra vull dir, i que la privaticitat teva no es vegi afectada, suporta-la, però no tens per què suportar una finestra de la...
3: Posem que en Josep ara sí. Va i li diu al veí, que ja ho has fet, el del restaurant, escolta'm, això sí, ja estava així, però m'he informat i això no és legal, exacte. Tu no pots tenir vistes a una, com ho has dit en castellà, això, eh? Aleshores, si li diu que sí, molt bé, però no ho penso tapiar...
2: Doncs aleshores, molt bé, perfecte. I tu, que hem parlat amb aquesta educació, jo automàticament vaig a casa meva i pam, pam, pam, pam, i ho poso un pla dur i tapo la finestra.
3: Uau. Josep, com ho veus, això?
19: Home, és una mesura radical.
2: No radical, és la solució, perquè si tu vas a una petició i el veí del costat no et dona resposta i tu has anat amb tota l'educació del món, doncs aleshores tu que no fas res, tu no fas res mal fet. Tu tapies, no tapies, poses el pla dur corresponent.
3: A casa teva.
2: A casa teva.
19: Sí, jo més que res el dubte que tenia és que si era una cosa que al final s'hauria de portar al jutjat, millor no. No
2: ho bueno, sé. Però esclar, tornem a estar amb el de sempre, que vull dir que això, que sí, que els advocats també vivim dels jutjats, o dels plets que ens encarreguem.
3: I tot valent. Ja, no, però jo ara m'ho estic imaginant com dues habitacions i que hi ha una finestra clar, que les connecta.
2: No, no
3: tu a la teva habitació, no. A casa teva, poses un pla dur i ximpun, ja no?
2: No dic que posi una cortina perquè seria cursi, però que posi un pla dur, m'entens?
3: Com ho veus, això, Josep? Ho veus conflictiu, no?
19: Clar, jo no vull fumar.
2: Mira, aquest restaurant, si li treus la finestra, li poden treure la llicència?
19: No.
2: Pues està, pues, lògicament. És...
3: Però parlant la gent s'entén. Perquè tu li has consultat a ell i et diu no, això ja estava així, i quin és el següent pas? És a dir, tu li has dit d'acord, però això no pot ser que respiris a través del
2: podria
3: meu...
2: Podria negar el de restaurant que pel transcurs del temps en què hi ha una caducitat i una acceptació tàcita per part del propietari del local colindant amb aquesta finestra, però si ell és un nou que entra, acaba de comprar aquest local i troba una finestra que es veu a casa seva, que inclús vull dir que t'està mirant quan tu t'estàs dutxant per dir alguna cosa graciosa, no tinc jo per què suportar que tu em veis a mi cada dia quan em dutxo.
3: Josep, jo veig que ets de la meva corda dels lliristes, intenta parlar-hi i si no, planteja't això del pla dur, és a dir, no tapis pel mig, sinó que a casa teva tu poses el que vulguis.
2: Clar,
3: la teva paret, sí. Posa el quadre que vulguis.
2: Clar, un quadre.
19: M'has dit que soc de la rama dels lliristes?
3: Sí, una mica com jo, no? Sí, perquè creus una mica en la bondat, no?
19: Jo soc de la rama de Calafoc, lo que passa és que això és una... M'entens? O sigui, no s'ha de pensar molt bé les coses.
3: No pretenia ofendre't, ans al contrari. Per mi era una floreta dir-te llirista.
19: No estic ofent.
3: Que confiaves en la bondat de les persones. Em sembla que era bonic. En tot cas, Josep...
19: El següent pas és el dir-li, escolta, m'he trobat una altra ubicació pel teu comptador de gas i...
2: Clar, lògic. Ah, i el comptador de gas també el té dintre de casa teva?
19: Sí.
1: És un perill.
3: A veure, Josep, dius que no ets de la meva corda, nano, i a les proves m'he remito, no. També t'ho dic ara.
2: No pot ser, o sigui, no pot ser que el comptador de gas de teu el tinc jo que suportar a casa meva, no. Encara que jo hagi comprat amb aquesta servitud, és una servitud que no tinc per què suportar-la.
1: Això és per anar i mira què passa, perquè és que no
2: m'ho agradaríssim. O almenys que demani que tingui el menú pagat tota la setmana al restaurant.
3: Podeu arribar a aquest tipus d'acord, també, no Josep. Sé. Doncs ja ens diràs com segueix la cosa, val? Ja t'han donat els nostres experts el full de ruta. Una abraçada, bonic, fins ara.
19: Igual, molt bé.
3: Adéu. Anna, bon dia.
16: Hola, bon dia.
3: A veure, Anna, ui, molt seriosa l'Anna. Què t'està passant, Anna? En què et podem ajudar?
16: No, res. A veure, referent a aquesta nova normativa que ha sortit de seguretat dels ascensors, on les comunitats de veïns han d'adequar tot el sistema de seguretat dels ascensors, i per tant és una despesa considerable, un dubte al respecte. Hi ha una comunitat de propietaris que tenen dos locals, uns tenen accés a l'escala, tot i que no en fan ús, i és claríssim que aquesta gent han de pagar la part que els hi toqui d'aquesta reparació, però hi ha un parell de locals que no tenen accés a l'escala directament. Uh-huh. Llavors, hi ha un conflicte entre els veïns, perquè el president justament diu que és que aquesta reparació, com que ve determinada pel Departament d'Indústria, és una millora de l'edifici, una seguretat de l'edifici, i aquests dos locals que no tenen accés a l'escala han de pagar en funció del seu coeficient, i els dos locals diuen que no, que és una mesura de seguretat només de l'ascensor i que, per tant, ells no han de pagar aquesta reparació. Llavors, la pregunta és aquesta. No és una reparació normal de cada mes?
2: La coneixem, aquesta ordenança que va sortir el juliol de l'any 2024.
3: És una nova llei que...
2: Sí, i té raó el president, Llevat de que siguin estatutàriament, i els estatuts vol dir que està inscrit al registre de la propietat, que aquestes locals estan exonerats de contribuir amb el manteniment, reparació i contribució i ampliació, o sigui que ho posi que tot claríssim, que queden exonerats de contribuir amb les despeses de l'ascensor, malauradament tenen que pagar, i tenen que pagar pel coeficient. Perquè la llei catalana, que a vegades no és tan justa com sembla, diu, encara que no puguis tenir l'ús i gaudi d'aquest element, vens obligat a pagar.
3: Sí. A menys que posi el contrari. Per tant, per defecte seria sí, han de pagar, a menys que estigués molt explicitat que no.
2: Claríssimament, mantenimiento, conservació i reparació de l'ascensor, aleshores sí que ve exonerat, però si no, el local ve obligat a pagar.
3: Anna, crec que més clar, aigua, ara has flipat,
16: Sí. Has vist? Ara he flipat, sí.
2: Que és propietari, és propietari del local?
16: No, jo no. La meva mare és propietària d'un pis, però no, és perquè és que, a més, s'ha consultat a diferent gent propera per la zona i tothom diu que estan exonerats de pagament. I el president, ben seriós, dient, no, és que jo m'he tret la llei i han de pagar. ostres, clar, no, per llei han de pagar, però...
3: Pobre president, aquí fotent els deures i tothom posant-lo en dubte.
16: Clar, en funció dels estatuts, el que passa que, clar, si els estatuts ho deixen, els estatuts de la pròpia comunitat, en el seu moment, deixen clar que se'ls exoneren d'aquestes despeses, doncs en teoria manen els estatuts.
3: Per tant, següent passa, Anna... anar a demanar els estatuts. Com podem consultar els estatuts?
0: Demanant-los en el registre de la propietat, demanant una certificació literal dels estatuts.
3: És gratuït?
0: No. Ah. Tarden 2-3 dies, solen anar bastant ràpid, perquè la gran majoria ja els tenim digitalitzats, inclús els que són més antics ja estan digitalitzats, i els nous ja per descomptat. Tarden 2-3 dies, depèn del volum, però no són gratuïts, però el registre és públic, tu pots anar al registre...
3: Són gratuïts, eh?
0: No,
3: t'estic entenent. I quin preu té?
0: Mira, jo els últims que he demanat, uns 25 euros.
3: 25 euros, assumible. Assumible.
0: Són els últims que he demanat.
3: 25 euros, per tant, Anna,
0: molt intranquil.
3: Demaneu els estatuts, 25 euros aproximadament, i en funció del que posi els estatuts, si no posa res, han de pagar. Si posa explícitament, queden exonerats del manteniment,
2: conservació
3: i reparació, aleshores no paguen. D'acord?
16: I si els estatuts registrats diuen una cosa i els de paper que es van fer al cap d'un temps en diuen una altra?
3: No pot ser. Valen els últims, no?
2: No, podria ser una cosa el que diu la senyora, que els estatuts diguin una cosa, val? Sí. Però que diguéssim, per l'ús continuat, la comunitat hagi acordat en un moment determinat que les botigues no paguen. D'acord? Llavors hi ha el principi general del dret que ningú pot anar contra els seus propis actes. Però sí que és cert que hi ha moltes sentències que diuen jo fins ara li he perdonat a vostè que no contribueixi amb l'ascensor. Per què? Perquè és conscient que vostè no el fa servir. Però ara, com ha sortit d'aquesta nova disposició, ve obligat a vostè a pagar l'ascensor.
3: Per tant, seria de regal, no us hem fet pagar, però tornem a la llei.
2: Abans hi havia les sentències que deia que quan havia un ús continuat d'una exoneració, era el principi general del dret que tu no podies anar contra aquesta persona o contra els teus propis drets. Però ara hi ha sentències que diuen no, jo durant un temps determinat t'he condonat, però ara no tinc per què condonar. La meva vida econòmica ha canviat, jo ara tinc uns altres problemes econòmics, o no, vull dir, amb aquesta reparació tan elevada, vens obligat.
3: Millor repartir-ho. Anna, crec que resol més que resol. Una abraçada bonica, fins ara.
16: Gràcies.
3: Adéu. Ai, senyor, a veure, alerta perquè tenim en Pere Maria, que de seguida hi parlarem. Aprofiteu per fer les consultes al 93-201-7474, al 677-3877-19.
4: Mira, un dels problemes també que comentàvem al principi és amb els animalons. En aquest cas, doncs parlàvem de rates, també doncs a vegades hem esmentat paneroles, però la Issa ens escriu per parlar de coloms. Té un veí que alimenta els coloms. Va començar tirant pa mullat tots els matins al pàrquing que tenim a casa, i ara ho fa a la seva terrassa. I ha pujat de nivell i posa una safata gegant amb el pinso on apareixen els ocells. I diu, en resum, tinc la terrassa plena de coloms a primera hora del matí, que ja saben que el veí posarà el menjar...
1: L'antivirus allà té.
4: I fins i tot...
1: L'altre.
4: I fins i tot el tendal de la roba que va de sortir de la rentadora, i ja hi són tots els coloms allà agafats a les pinces. Pregunta la Issa. Això és legal? I dos, què puc fer?
3: Doncs li responem després de la publicitat a la Isa.
20: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: Vine a Feubert i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feubert, ens movem amb tu.
1: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
2: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
3: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: Pere Arquillué i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat.
4: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Tourné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
6: Arriba la gala de la 5ª edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
7: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
6: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
7: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
6: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
8: Passen 3 minutets de 3 quarts de 2 del migdia, avui especial La solució. Doncs això, aportant solucions als problemes veïnals, com sempre quedem curts, com sempre respostes pendents. Anem a la Isa, que l'havíem deixat votant abans d'anar a la publicitat. Què ens preguntava la Isa, Fran, per si hi ha algú que s'hagi apuntat ara mateix a La solució?
9: Doncs mira, la Isa té un veí que va començar alimentant els coloms, deixant-los pa mullat al pàrquing, i ara ha fet un upgrade i els hi posa doncs menjar a la terrassa, és el veí del costat de la terrassa, i a primera hora del matí els coloms ja esperen que vingui el veí a donar-los i menjar. Preguntava si era legal i si es podia sancionar i què podia fer la Isa en aquest cas.
8: Què li diem respecte als coloms? Va.
10: Home, jo... Ah.
11: No. Jo diré que si et donen menjar al carrer, avui està prohibit. Et poden posar una multa. Afortunadament, això ja està prohibit per l'Ajuntament de Barcelona. Uh-huh. Dins de casa teva no hi ha la prohibició perquè estàs dins de casa teva. Però l'activitat que tu estàs fent no pot ser ni molesta, ni insalubre, ni nociva, ni peligrosa, ni il·lícita. Són aquestes 5 coses. Com és molesta, tu pots exigir a aquesta persona que deixi de donar el menjar als coloms. Què farà? No et farà cas. Val, això jo vaig dir-ho en un mitjà de comunicació. Cada vegada que vingui un colom, un petardo.
8: Apa!
11: Bueno, ja, petardo
10: sí, però, no... perdona, puja un petardo veí, o fins i tot verí, per exemple, no, verí, ara està verí, prohibit.
11: No, verí està prohibit.
10: Verí, no, ho dic perquè, per exemple, sí. A les cases, si el gos passa del veí cada dia sí, i es pixa verí, davant teu o es posa, o fa caca, tu no pots pujar un producte que pugui atemptar la salut de l'animal.
11: Hi ha una cosa que venen als grans magatzems, no diré quin nom, que vull dir que ahuyenta els coloms.
8: Sí,
11: el que passa que diuen que bé, que també això ho vaig dir jo i em va enrenyar perquè va dir que això va contra la llibertat de tenir animals, però vull dir, el colom que et molesta, jo el puc posar aquest aparell.
8: Faré veure que no ho he sentit, això.
12: Jo porto una comunitat, però i no sé qui a Barcelona, és una zona de costa, on no només hi ha coloms, sinó que també hi ha gavines.
11: Ah, sí.
12: I en aquell moment, o sigui, és una comunitat que realment està generant molts problemes. un veí molt intel·ligent i al que li tinc molt carinyo, va comprar una pistoleta de balins i quan veia un colom,
8: feu una cosa, de moment, digueu-li, Isa, digue-li a la teva veïna que com que és insalubre, la cosa no es pot fer.
11: Insalubre i molesta.
10: Però compta amb atemptar a qualsevol animal, perquè no sé si us en recordeu que fa uns anys hi havia aquell producte així com groc fluorescent que es posava a les cantonades de les cases. Això no es pot fer.
8: Però no es pot fer, perdoneu, i no s'ha de fer, perquè la culpa no la tenen els animals.
11: És la senyora que li dona.
10: La solució aquesta, compta.
11: Pots posar un antiaus, vull dir, hi ha moltes comunitats de propietaris que dalt a la cornisa de la finca, vull dir, posen l'antiaus perquè les coloms no s'hi posin a sobre.
8: Perdona, jo tinc uns CDs posats allà estratègicament i han deixat de venir els ocells.
12: I ara s'ha posat de moda una espècie de... que són com uns mussols.
11: Que mou el cap.
12: Sí, i algunes comunitats sí que han decidit, perquè, o sigui, i ara aquí a Barcelona passa, però en les zones de fora també, posar aquella reixeta que és molt, molt mínima, que pràcticament no queda lleig a la façana, i amb allò queda bastant dissuasori. Mm-hmm. Això en algunes comunitats ho han decidit i
8: funciona.
12: I ha hagut d'accedir al final.
8: Resposta per la Isa, ja la tenim resposta. Va, que tenim moltes trucades a la Rosa Maria, al telèfon. Rosa Maria, bon dia.
13: Hola, bona tarda, què tal?
8: Tens una consulta molt concreta, quina és?
13: Que si és permès que aquests mecànics de motos, que l'altre dia treuen les motos de fora i omplen tota la cera de motos, que la nit les tornen a ficar cap a dintre, i molesten. Jo tinc dos mecànics, un davant de l'altre, i tenen tots dos les aceres plenes de motos.
8: És legal, això? Aquesta és la pregunta de la Rosa Maria. A veure, qui li respon?
11: No és legal, perquè estan ocupant la vorera i no poden fer-ho. I a part que no poden fer-ho, segur que deixen oli a la cera. A la
8: deixen oli a terra, Rosa Maria?
13: Pot fer algun...
11: Però vull dir, no, estan ocupant la vorera. Vull dir, si tu tens un restaurant i treus una taula i una cadira, pagues l'impost. Si tu tens una floristeria i treus les plantes fora, pagues. O sigui, tot el que sigui ocupar una vorera, tens que tenir la llicència oportuna a l'Ajuntament.
8: Mm. Per tant, ja saps, la resposta és no, no és legal, Rosa Maria. T'ha quedat clar, oi?
13: Per tant, no deuen pagar res.
11: Bueno, bé, aviam...
8: O potser paguen la multa.
11: Dir, potser, o no, o potser paguen la llicència per ocupació de cera, però no ho sé, tenia que tenir un rètol a la porta del seu local, al seu taller, on doni l'autorització d'ocupar de la cera.
12: Ah. Qualsevol restaurant... I de quins metres poden ocupar, perquè això és el mateix que les taules de les cafeteries, que poden tenir quatre taules i a vegades en tenen, ara que anem de cara al bon temps, en posaran vuit i n'estan pagant per la meitat.
8: I això ho hauria de posar a la façana. Si no ho posa, Rosa Maria, il·legal.
11: Ocupació de vorera.
8: D'acord?
13: Molt bé.
8: Vinga, gràcies, bonica. Fins ara.
10: No, una cosa que potser a mi no em queda clara és el tema pàrquings, perquè crec que és més difícil gestionar una comunitat de pàrquing que no de veïns en general. Primer de tot pels trasters, que em consta que hi ha molt merder, i després, la meva pregunta, cal tenir en els pàrquings comunitaris una petita paperera, ara, de la brossa, perquè allò a mi em consta que genera molts problemes i que hi ha més d'un veí que tira ja directament casa seva en aquella petita paperera del garatge.
8: La gent és tan marrana, per favor.
10: Molt marrana. Ho vaig dir fa un temps.
8: Sí.
10: La minya mal... quan vivia en aquest pisos de comunitaris, que ara ja no, perquè està a casa de Shakira, tirava tots els globos que demanava, totes les pitges, en la paperera comunitària. Això és normal?
8: No. No és, espero que no sigui habitual.
10: Vull dir, cal tenir una paperera en un pàrquing?
8: També hi ha gent que baixa la brossa, que jo, al carrer on visc, baixa la brossa, tenim els contenidors a davant de casa i la foten a la paperera.
12: A la paperera,
8: que
12: això.
8: Dius,
12: això
8: sí.
10: Per no caminar. El concepte de paperera no l'entenc per molta gent.
12: Això ho fa molta gent i això
10: ho
12: veu.
10: És molt greu.
12: Això ho veu, sí, però...
10: Per què hem de tenir una paperera al pàrquing?
8: És obligatòria aquesta paperera al pàrquing o està prohibida?
11: No, és obligatòria. No està, però quan...
10: Per què hi és?
11: No, perquè com la gent tira la brossa, allò és el que s'acorda, doncs només posar dos o tres papereres, diguéssim, dintre del pàrquing, perquè recollir tota la porqueria en un centre, en un lloc determinat. Obligació no hi és. Es fa al revés. Es posa... Com, per què es posa una paperera en un jardí? Perquè, vull dir, la gent el tira en aquella paperera. Vull dir,
8: nosaltres no en tenim. I així la gent no deixa brossa.
11: Jo el que no entenc, vull dir, te'n vas al Japó, ara estic canviant, i vols, tens un paper a la mà, i tens que arribar des de que t'has comprat aquell carmelo fins a l'hotel...
8: Al Japó, i tant, no hi ha papereres.
11: Perquè no hi ha ni una sola paperera i no veus ni un sol paper a terra, eh?
8: No hi ha paper, és un tema cultural.
11: És totalment, i aquí això no ho aconseguim, eh?
8: Mireu, ens queden 6 minutets per posar punt i final a la solució d'avui. Ara no sé si l'he acomiadat, de Rosa Maria, ha quedat clar, oi? Ha marxat, eh? Val, ella ja ho ha entès. Última trucada o penúltima trucada? Josep Maria, bon dia. Josep Maria? Hola, Josep Maria.
14: No, Pere Maria sóc jo.
8: Ah, Pere Maria, disculpa'm.
14: Sí.
8: Pere Maria, però tu tens una solució a les olors del pati de la teva família?
14: Jo soc Pere Maria Sant Roà i Fortuny, jutge de Pau, 42 anys, i aquest tema, com que l'he tocat tot el rato, l'he sentit, és el tema quotidià de cada dia entre veïns. Mm. Quotidià. Entre veïns. I per ser una cosa, que sempre ho he dit, que amb bona voluntat i per disposició se podrien solucionar moltes coses, menys una, que és la mort. Aquesta no pot comentar. Però, a més, però les persones humanes, el cervell de la persona humana és tan diversitat d'opinions que sempre va a la contra del que hauria d'anar.
8: Pere Maria, farem una cosa, m'apunto el teu telèfon, jutge de Pau, a veure si fem alguna cosa abasta per jutge de Pau, perquè ens queden res, 4 minutets, i m'agradaria aprofundir en el tema, però no tinc malauradament el temps. T'agraeixo moltíssim, però, la teva trucada i la teva aportació. Pere Maria, ens guardem el telèfon, bonic, una abraçada.
14: És que amb els anys que porto, el toco cada dia.
8: Ja t'imagino, ja m'ho imagino. Sí, sí. Una abraçada, bonic, fins ara. I ara sí, anem amb el Josep Maria. Josep Maria, bon dia.
15: Hola, bon dia.
8: A veure, Josep Maria, tu tens una solució, també. Avui ens aportes una solució. T'aviso, ens queden 3 minutets, per tant, et demanaré que siguis breu. Tu has aconseguit, segons el que m'han passat, acabar amb les males olors al pis dels teus pares.
15: Sí, perquè al final tots els conductes de ventilació normalment solen estar connectats i llavors les olors, a través de l'escorrent d'aire, pues, sí, poden circular d'un pis cap a l'altre.
8: Sí, allò que dèiem, no? El típic tabac, la sardinada... I què has fet per evitar-ho?
15: Sí, sí. Pues hi ha unes vàlvules antirretors, que són unes clapetes, ¿vale?, que el que eviten que l'aire pugui retornar cap al teu pis. ¿Vale? Llavors, instal·les en el conducte d'aire, el que és l'entrada, instal·les una vàlvula d'aquestes, una clapeta, i l'únic que sí que has de fer és després forçar la sortida de l'aire, perquè si no tu et quedes sense ventilació.
8: I això no podem comprar, perquè Josep Maria va fent que sí.
11: No, sí, és una vàlvula, com ell ha dit, antirretorn. I com, llavors, vull dir, si el tub és molt llarg, el que tens que posar una ventilació forçada perquè, vull dir, vagi cap a l'exterior. Però és una vàlvula antirretorn.
15: I això és un...
11: Això ho tenen quasi totes les campanes extractores, tenen aquesta vàlvula. Sí.
8: I això, Josep Maria del telèfon, on ho has comprat, això? On ho podem comprar, perquè la gent que ens estigui escoltant?
15: Això, qualsevol ferreteria.
8: Sí. Ah, amic, doncs mira, un aplaudiment per en Josep Maria, que ens ha portat una solució molt clara.
9: Bravo.
8: Crec que portem una miqueta de delay, Josep Maria.
15: Has de veure el diàmetre.
8: Ah, amic, apunteu el diàmetre, perquè si no, fotreu la vàlvula i caurà baix i tindreu el merder per treure la vàlvula d'allà de la tuberia on heu posat. Josep Maria, gràcies infinites per haver-nos trucat amb una solució molt clara. Una abraçada, bonic.
15: Molt bé, adéu.
8: Fins ara, adéu, adéu. Va, i últimes consultes del 677-38-77-19.
9: A veure, sobretot pel que fa al soroll dels veïns, ja vam explicar fa un mes què passava amb la música, no?, a les 8 del vespre, era l'horari aproximat, convingut. Però què fem amb el soroll dels aires acondicionats, pregunta el Sergi, què hem de fer?
11: El mateix.
9: Regeix el mateix problema.
11: No pot tenir la molèstia, sigui el soroll que sigui, no pots molestar terceres persones, inclús que sigui la televisió, que sigui el piano, que sigui la senyora o el senyor que amb els tacons molesta el pis de la sota, no pots molestar terceres persones. Ara, el que passa que la gent moltes vegades se l'agafa amb paper de fumar. I això és trist, perquè vull dir, a la mínima es queixen. Vull dir, hem de tenir una miqueta, diguéssim, de tranquil·litat. El nen que amb la pilota va votant, saps que arriba un moment que aquesta pilota deixarà de votar, doncs no fa falta que puguis a dalt a queixar-te.
8: Una pregunta molt concisa. Tenim minut i mig, ens ha trucat la Pepa, no la podem entrar, però la consulta. Viu en una casa, Castelldefels, el separa de la casa del costat un mur, està llogada i tenen els arbres molt alts i li treuen ombra. Hi ha alguna cosa, li fan massa ombra, hi ha alguna cosa a fer aquí?
12: Parla amb ella i que podi els arbres.
8: Sí, és que
12: al final, i una miqueta, el que es deia abans, o sigui, parlant amb la gent, solen resoldre la solució. O sigui, es troba la solució buscant que podi una miqueta més als arbres, perquè sí.
8: I si no, li crides els coloms de l'altre i que li agafin a l'arbre i ja veuràs tu.
11: El que passa que l'arbre té que tenir una distància de l'edificació.
8: Mort de Déu, hem de fer una tercera edició. Hem de fer una tercera edició de Problemes Veïnals. Avui n'hem parlat amb la Judit Izquierdo Cazorla, administradora de finques, i amb en Josep Maria Aguilà, advocat i expert immobiliari. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat una vegada més. Repetirem, abans de final de temporada hem de fer, perquè clar, estiu, piscines, barbacoes, terres mullats... Bueno, hem de fer una especial, mira, la farem a prop de la verbena. Val. Núria Casas, gràcies, estimada, ens veiem dijous. I Fran Domènech, qui s'emporta el lot de mels alemany d'avui?
9: No, és mira, l'Antònia, que té una veïna que posa la rentadora a la matinada. Hòstia. Viu paret en paret i diu que...
10: Per pagar menys. Sí.
8: Avui us poso deure, si no heu vist la gran cita del 3CAT, feu, perquè demà no és que parlem de la gran cita, sinó que parlarem de com carai s'organitza un programa de cites a la tele, aquí, a La Solució.
16: Contagiada per antivirus, una hostessa del vol on va viatjar una de les víctimes del creuer. Bon dia, són les dues.
17: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
16: L'ingrés en un hospital d'Amsterdam d'una hostessa de vol que va anar al mateix avió que una de les víctimes mortals del brot d'antivirus en un creuer de luxe alimenta la incertesa pel que fa a l'expansió d'aquest virus, Joan Bota.
18: La companyia del creuer confirma que 30 persones en van baixar abans que es detectés el brot, però ja després de la primera mort. La quarantena pels 14 ciutadans espanyols a bord serà voluntària, però altament recomanada. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, s'afegeix a les crítiques de les Canàries al govern espanyol per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
16: Madrid, Paula Brujats.
19: I l'última hora és que Canàries ha aconseguit que el creuer no toqui terra, fondejarà davant del port de la Granadilla a Tenerife i una embarcació traslladarà els passatgers fins a les instal·lacions muntades al port i d'allà directament a l'aeroport. El president canari Fernando Clavijo, que s'ha reunit amb Sanitat i Política Territorial, ha celebrat ara a la sortida, tot i que manté el pols al govern espanyol.
20: Nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
19: El Partit Popular també passa l'atac contra el govern espanyol i reclama que la ministra de Sanitat doni explicacions al Congrés.
16: Mentrestant, aquí a Catalunya, primer dia de vaga a l'educació d'un cicle de protestes que s'allargarà durant un mes i que ha començat avui a les escoles Bressol. Barcelona, Sara Canyete.
21: Les mobilitzacions al sector educatiu agafen força també entre les treballadores de les escoles Bressol, que han convocat dues jornades de vaga. La primera, la d'avui, és d'àmbit estatal i amb manifestacions descentralitzades. Reclamen una reducció dràstica de les ràtios i un únic model de gestió de l'escola Bressol que garanteixi que tots els treballadors tenen les mateixes condicions laborals i el mateix sou.
16: I notícia de fa tot just uns minuts. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat i agredit sexualment. Més detalls, Maria Núria Rebelle.
22: Sí, i és que les magistrades basen la seva decisió al fet que ara mateix no hi ha cap indici delinqüencial solvent contra la mare. Ans al contrari, ja que se li han trobat a l'ordinador diverses recerques, una en relació als problemes de salut que tenia el nadó d'un mes i una altra en relació al tracte brusc i violent que tenia la seva parella en relació al fill. L'home continuarà en presó preventiva perquè els indicis delictius en contra d'ell són inequívocs.
16: En la informació internacional, avui hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i del País de Gales, i també a diversos ajuntaments anglesos.
18: Uns comicis que poden castigar el Partit Laborista amb victòries independentistes i un avenç de l'extrema dreta.
16: Enviat especial a Musselburgh, a Escòcia, Quim Olivares.
23: Sí, els col·legis han obert a les 7 del matí, tancaran a les 10 de la nit, les 11 a Catalunya. Aquí a Escòcia es dona per segura la victòria del Partit Nacional Escocès i a Gales, per primera vegada, els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar unes eleccions.
16: I al Catalunya Migdia d'avui també us donarem detalls del pavelló català a la Bienal de Venècia. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
24: L'artista visual Clàudia Pagès representa Catalunya al certamen amb la instal·lació Paper Tears, Llàgrimes de paper, un projecte impulsat per l'Institut Ramon Llull que utilitza marques d'aigua del segle XV per parlar de la violència a la Mediterrània.
25: A mi em va semblar una manera de... Vale, anem a treballar aquestes imatges que per si soles no són res, i així poder també parlar del present.
16: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
16: L'Espanyol fa el primer fitxatge per la pròxima temporada.
10: Es tracta de Monchi, l'exdirector esportiu del Sevilla i l'Aston Villa, entre altres clubs, s'incorporarà a l'Espanyol com a màxim responsable esportiu del club. El Barça, Stensne, confirma que vol seguir al Barça, que acabarà el seu contracte, per tant, fins al 2027. I a 3 dies del Clàssic, el Madrid segueix immers en polèmiques entre jugadors, mentre Mbappé passa avui proves mèdiques, per saber si podrà jugar diumenge al Camp Nou.
16: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
26: Bon dia, doncs mira, comencem parlant de Rodalies perquè Renfe informa que s'ha restablert progressivament la circulació a la R4 entre Terrassa i Manresa per via única. Recordem que estava tallada per un atropellament i pel que fa a les carreteres, precaució, hi ha un carril tallat per sentit a la C31 a Santa Cristina d'Aro per un accident i a la P7 a Vilafranca, una avaria també talla un carril sentit Tarragona.
16: I ens falta el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
16: Francesc Mauri, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
16: Seguim amb la tònica d'aquests últims dies?
1: Sí, aquesta és la tònica. Continuarem així. Si ahir li treiem ferro als ruixats demà divendres, avui els mapes tornen a injectar una miqueta d'aire fred en alçada, detonant de nou ruixats i tempestes també demà. Al matí, alguns ruixats al Ter Sud, a la resta no. A la tarda, a indrets interiors i del Pirineu. Aquesta tarda, a força indrets. Ara mateix, algun ruixat o tempesta especialment actiu a la Serra de la Llena, a cavall de les Garrigues, Priorat, zona de pròxima, de muntanya, i també cap al massís del Port. I aquesta tarda n'hi haurà bastantes més. Dissabte, al matí aguanta, sol i núvols, tarda de pluges i tempestes a molts indrets de Catalunya, tarda vespre, i diumenge potser més sol.
16: Gràcies, Francesc. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Les 2:06. El govern canari aconsegueix que finalment el creuer Ontius no atraqui al port de Tenerife i que només fondegi a prop del port per tal de desembarcar els passatgers que es traslladaran als seus països d'origen. La crisi sanitària arran del brot d'antivirus que hi ha en aquest vaixell de luxe s'ha complicat una mica més avui amb l'ingrés a un hospital d'Amsterdam d'una de les hostesses del vol on va viatjar des de Santa Helena a Johannesburg la segona víctima mortal de la malaltia. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
16: Anem a pams, Paula. Ha acabat fa poca estona la reunió entre els ministres de Sanitat i de Política Territorial amb el president de les Canàries. I han aconseguit rebaixar la tensió entre els dos governs?
3: Doncs el president canari en surt raonablement satisfet perquè ha aconseguit que el creuer no traqui el port, només es traslladarà els passatgers amb una llanxa des del vaixell directament al port i d'allà se'ls portarà amb cotxes o amb ambulàncies cap a l'aeroport de Tenerife per repatriar-los després o cap a Madrid, en el cas dels espanyols, o cap al seu país d'origen, en el cas dels estrangers. Fernando Clavijo acaba de dir que d'aquesta manera es redueixen riscos i possibles contagis.
4: I crec que esta reunió era imprescindible i necessària i salimos, en este caso, yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no?
3: Clavijo ha demanat al govern espanyol que tot seguit el creuer marxi cap als Països Baixos i que mai entri a port a les Canàries. Tot i rebaixar la tensió, el president de les Canàries manté el pols i diu que no se li ha donat avui tampoc cap motiu legal perquè estiguin obligats a acollir el vaixell. Madrid també se suma a les crítiques. Isabel Díaz Ayuso renega que els passatgers espanyols s'hagin de confinar a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid i la ministra de Sanitat, Mònica García, ha demanat avui centrar-se en l'emergència i deixar de banda la brega política.
5: Creo que el ruido político sobra. Dicho esto, nosotros vamos a seguir trabajando, colaborando y haciendo lo que mejor sabemos que hacer, ¿no? Que es resolver los problemas y no meternos en el politiqueo.
3: El Partit Popular passa l'atac contra el govern espanyol per aquesta crisi i ja ha reclamat que la ministra de Sanitat doni explicacions al Congrés davant, diuen, del silenci del president Pedro Sánchez.
16: L'altra notícia del matí, Paula, és que la companyia del creuer eleva fins a 30 els passatgers que van desembarcar en una escala prèvia abans de detectar-se els primers casos i ara busca tots els seus contactes.
3: Sí, això demostra que el virus serà difícil de rastrejar perquè hi ha hagut molts moviments abans que saltés l'alarma. 30 persones van desembarcar a l'illa de Santa Helena fa 15 dies, dues van morir, una està ingressada a Suïssa, però les altres 27, que són de 12 nacionalitats diferents, ja han tornat als seus països sense passar cap control ni fer cap quarantena. Ara la companyia els intenta localitzar. La resta de passatgers, aquests 144, viatgen, com dèiem, cap a les Canàries. A bord, per ara, ningú té símptomes, diu la companyia, però sí que creix la crítica entre els passatgers. Un d'ells, el youtuber turc Rui Senet, ha denunciat que no se'ls va comunicar la gravetat de la situació i que no es van prendre mesures a temps.
7: Quan va morir el primer passatger, ens van dir que havia mort per causes naturals. El capità ens va dir que no era res infecciós i vam continuar compartint els menjadors. La informació va ser del tot insuficient. Estic molt decebut perquè no van prendre les mesures que calia adoptar durant les dues primeres setmanes.
19: És el que diu en un vídeo que ha compartit a les seves xarxes socials mentre viatgen cap a Canàries, on està previst que arribin diumenge. Els passatgers se'ls començarà a traslladar dilluns. Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, que arribin a l'Hospital Militar de Madrid, hauran de fer quarantena obligatòria, segons el Ministeri de Sanitat.
16: En tot cas, les 5 hores del vol que hi ha des de Santa Helena fins a Johannesburg, que és on va viatjar la passatgera del creuer morta per antivirus, podrien haver estat suficients com per contagiar una de les hostesses de l'avió a qui avui han hagut d'ingressar en un hospital d'Amsterdam. Es podria tractar d'una via excepcional de contagi que fins ara els experts no contemplaven, Montse Poblet.
6: Sí, Antoni Trilla, cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, no descarta que estiguem davant una nova via de transmissió d'antivirus, però insisteix que el risc que el brot de l'Ondius s'estengui més baix perquè el contagi per un contacte habitual és molt excepcional.
9: Aquesta transmissió no és eficient, és a dir, no és com la grip o la Covid, que es transmeten amb una extraordinària facilitat. És a dir, és difícil infectar-se per aquesta via. És una via excepcional, que pot existir, però la regla és contacte directe amb les estacions de la rata d'inhalació o contacte proper, llarg, amb una persona que té símptomes de la infecció.
6: Per evitar més contagis, els 14 passatgers espanyols que hi ha al creuer se'ls posaran en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Trilla recomana la màxima prudència i alertar immediatament les autoritats sanitàries, sobretot si hi ha febre, tos o qualsevol altre símptoma. En prevenció del que pugui passar, al Clínic de Barcelona...
9: Estem preparant-nos per si en algun moment, si tinguéssim un malalt que es comença a trobar malament i es posa greu, tindria que anar amb una unitat d'aïllament. Nosaltres tenim la unitat d'aïllament que hi ha aquí a Catalunya i, com aquell que diu, doncs estem passant revista que tot està en el seu lloc, que tothom està identificat, que tot està preparat.
6: L'Organització Mundial de la Salut ha convocat per aquesta tarda una roda de premsa per informar sobre l'evolució d'aquesta nova crisi sanitària.
16: Passen 12 minuts de les dues. Avui, als carrers de Catalunya, ha tornat a sentir-se això. Jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Els treballadors denuncien condicions laborables precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no pas de les administracions locals. Reduir les ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Enmig d'aquesta vaga, s'han fet aquest migdia manifestacions de la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats. És la primera de les 17 vagues fixades pels sindicats del món educatiu per la recta final del curs. El seguiment de les escoles bressols municipals de Barcelonès, per exemple, és del 23%. La manifestació a la capital catalana ha reunit 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Barcelona, Sara Cañete.
21: Les mobilitzacions al sector educatiu han agafat força també entre les treballadores del 03, de les escoles bressol, que avui han sortit al carrer a tot l'estat per reclamar una baixada de ràtios dràstica. Diuen que les d'aquí pràcticament doblen les recomanacions europees. Gina Rius és la portaveu de la plataforma 03.
11: Les ràtios es poden canviar des de la Lomloe a cop de la decret, exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
21: Baixar les ràtios és un clam unànime entre les treballadores que avui s'han manifestat aquí al centre de Barcelona i que també demanen passar a dependre de la Generalitat i no de cada municipi com passa fins ara. Diuen que és l'única manera de garantir un únic model de gestió que equipari les condicions laborals i salarials per totes les treballadores. Així ens ho explicava la Noemí, que treballa a una escola bressol pública a Mollet del Vallès.
12: Si la Generalitat considera que hi ha un currículum de 06, 03 hi és. Per això volem estar totes juntes. Si hi ha un currículum vol dir que 03 existeix. Per tant, de 06 hauria de ser el mateix. Les mateixes condicions.
21: El proper dia 20 de maig hi ha prevista una segona jornada de vaga i mobilitzacions, en aquest cas ja només a Catalunya.
16: Més coses. L'Iran estudia l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i Washington espera que doni una resposta en les pròximes hores a través de Pakistan, que és qui actua com a mediador. Donald Trump ha dit aquesta matinada que les converses van bé i que la guerra s'acabarà aviat. Al front del Líban, mentrestant, Israel assegura haver matat un dirigent de Hezbollah en el primer atac a Beirut des dels grans bombardejos del 8 d'abril que van causar més de 350 morts. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. A l'espera que l'alto al foc entre l'Iran i els Estats Units es converteixi en una treva definitiva o no, Israel fa la seva al Líban, on en teoria també hi ha vigent un alto al foc, però que té una validesa més simbòlica que pràctica. Sobretot perquè es va firmar entre els governs libanès i israelià, però l'enfrontament armat és entre Israel i Hezbollah. Els intercanvis d'atacs a la zona del sud del Líban han estat pràcticament diaris des de la firma de l'acord, però ahir Israel va creuar una línia vermella des d'aleshores, atacar la capital, Beirut, per eliminar el comandant d'una unitat de la milícia xiïta. Netanyahu ho justifica així.
13: Pensava que podia continuar dirigint atacs contra les nostres forces i la nostra comunitat des del seu quarter general terrorista ocult a Beirut. Ho dic als nostres enemics amb la màxima claredat. Cap terrorista té immunitat. Qualsevol que amenaci l'estat d'Israel ho pagarà.
8: Matar els càrrecs dels enemics és sempre una oportunitat excusable per a Israel, hi hagi alto al foc o no. També ho ha fet en les últimes hores a Gaza, matant el fill de Khalil al-Haya, un dels negociadors de Hamas. Malgrat posar traves constantment a les possibilitats de pau a la regió, Benjamin Netanyahu assegura que continua actuant d'acord amb Donald Trump, però que està preparat per qualsevol escenari. El que més li interessa és el retorn a una guerra oberta a la regió. L'estret d'Hormuz a Israel no li fa ni pessigolles, i Netanyahu busca poder sortir de la guerra amb un triomf incontestable de cara a les eleccions de finals d'any.
16: En tot cas, pendents de com acaba aquest nou capítol de la guerra, la realitat és que el preu del petroli es manté avui per sota dels $100. Tot i que som en la interrupció més gran del subministrament energètic de tota la història, el cert és que això no s'està reflectint en un augment de preus tan alt com es va pronosticar quan va començar aquest conflicte. Se suposava que en aquest punt el petroli hauria arribat als $150 al barril. Vist en perspectiva, però, queda clar que els mercats han optat per funcionar amb compres de petroli a curt termini, Sara Riera.
26: La tendència de fons ha estat actuar per satisfer la demanda a un parell de mesos vista i amb el consens tàcit també que el conflicte s'acabarà més d'hora que tard. Miquel Àngel Bové, catedràtic d'Economia.
14: La sensació és que tothom està encara expectant, de dir, no em poso a comprar molt de petroli perquè igual d'aquí 15 dies s'ha acabat tot i llavors comença a baixar i jo l'hauré comprat pel juliol a 120 i resulta que la setmana que ve està a 100. I clar, això són molts milions i per tant la gent una mica també va fent una mica així en comptagotes les seves decisions.
26: L'últim pic de preus va ser el 30 d'abril. El barril de Brent va pujar als $126 i no va ser pas per cap estracanada de Trump, sinó perquè aquell dia es van tancar tots els contractes de compra pel juny. L'endemà el preu tornava a estar als $109 i de fet aquesta ha estat la tendència dels últims dies. Es fa un salt gran, després s'ajusta i s'actualitzen les expectatives. Com? Doncs sobre la base de la política nord-americana i molt especialment de dues dades macroeconòmiques. Una és la inflació dels Estats Units, que ara està al 3,3%, i l'altra són les últimes

0: cobert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
1: Amb el suport de Casa Tarradellas.
2: Catalunya migdia. Passant gairebé 4 minuts d'un quart. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat, amb càrrecs, la mare del nadó presumptament maltractat i agredit sexualment amb la prohibició d'apropar-se al menor i de sortir de l'estat espanyol. El pare continua en presó preventiva perquè les seves condicions són diferents de les de la mare. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
3: Hola, bon dia. Les magistrades basen la seva decisió en el fet que ara mateix no hi ha cap indici delinqüencial solvent contra la mare. Al contrari, ja que li han trobat a l'ordinador diverses recerques, una en relació als problemes de salut que tenia el nadó i una altra en relació al tracte brusc i violent que tenia la seva parella en relació al fill d'un mes de vida. La testimoni que va compartir habitació amb els pares quan el nadó estava ingressat en cap moment diu res de la dona, però sí que manifesta que l'home li tapava la boca al fill, el sotreguejava i era molt brusc. Segons l'atestat dels Mossos, que es basa en la documentació hospitalària i dels metges forenses, els traumatismes del nen i les lesions neurològiques són compatibles amb els delictes de maltractament i de lesions. S'ha descartat totalment que siguin accidentals. Pel que fa a la malaltia genètica que té l'home i que podria haver heretat el fill, els metges descarten totalment que sigui l'origen de les lesions i les magistrades, en el seu escrit, subratllen que prova d'això és que el nen, que ara està sota la tutela de la Generalitat i amb una família d'acollida, ha millorat molt el seu estat de salut. De moment, el pare no se l'investiga per agressió sexual perquè encara hi ha dubtes que les lesions de la criatura, en aquest sentit, tinguin aquest origen. Ell continuarà en presó preventiva perquè els indicis d'haver maltractat i lesionat el fill són inequívocs. El nen, abans d'arribar al Vall d'Hebron, a mitjans de març, va passar en 15 dies per diversos hospitals i centres mèdics per problemes de salut i traumatismes, entre els quals el del fèmur.
2: Per cert, la Unió Europea prohibirà a finals d'aquest any que la intel·ligència artificial s'utilitzi per fer aparèixer gent despullada en imatges manipulades sense el seu consentiment. A més, qualsevol fotografia o vídeo del tema que sigui produït amb intel·ligència artificial també haurà d'incloure una marca d'aigua o algun símbol per indicar que aquell contingut l'ha creat una màquina. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. Totes aquestes novetats s'aplicaran a partir del desembre, quan el Parlament Europeu i els països comunitaris ratifiquen l'acord que han tancat avui. Arriba després que la xarxa social X, l'antic Twitter, s'omplís de fotos de dones reals que hi apareixien despullades o sexualitzades perquè altres usuaris de la plataforma manipulaven les seves imatges amb intel·ligència artificial. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei europea que a finals d'any prohibirà aquestes pràctiques.
5: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
4: D'altra banda, amb l'acord d'avui, les empreses de maquinària industrial queden al marge de la llei europea d'intel·ligència artificial, la primera del món que regula aquest àmbit. I es posposen les noves obligacions de transparència per a la intel·ligència artificial d'alt risc. Són sistemes que, per exemple, utilitzen els bancs per calcular si els clients podran tornar un préstec o la policia per fer reconeixements facials. I són especialment crítics perquè comprometen drets fonamentals.
2: El director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat siguin bones a Catalunya. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos assassinats amb arma blanca a Esplugues de Llobregat i a Barcelona. Els Mossos qualifiquen els últims 7 dies de setmana tràgica. Sabadell, complex central dels Mossos. Miquel Jarque, bon dia.
6: Bon dia, Òscar. Trapero constata l'impacte que han tingut els crims del cap de setmana, tot i que les xifres són bones, insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
7: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades. La seguretat és, i una de les formes més directes de canviar aquesta percepció, és la de fer més evident la presència policial.
6: Declaracions del major...

0: Lleida, qui el quarter general dels Mossos, el cap de la comissaria que porta les investigacions, ha contraposat el que ha qualificat de setmana tràgica amb que el 20% dels homicidis van baixar l'any passat i que en el rànquing europeu Catalunya se situa com el setè país amb menys assassinats.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i més detalls sobre la visita del Papa a Catalunya el mes de juny.
2: Catalunya migdia. Ja som 11 milions els socis del...
3: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
4: I continuem deixant la nostra empremta solidària. Un testament pot protegir béns. Un testament solidari pot protegir drets. Si inclous Amnistia Internacional al teu testament, convertiràs els teus béns en una manera de continuar defensant la llibertat, la justícia i els drets humans de milions de persones arreu del món. El teu testament solidari pot ser una manera de fer que els teus valors continuïn vius, donant suport a les persones a qui se'ls vulneren els drets. Descobreix com fer-ho de manera senzilla i segura a www.haztestamentosolidario.org. Perquè la teva veu es pot continuar sentint en el futur. El testament solidari fa per mi.
5: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
6: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
7: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
6: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
4: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
9: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
10: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
11: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
10: I finançament fins a 12 mesos.
11: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
8: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 4 minuts, 2:15. S'espera que prop de 50.000 persones puguin participar en els actes programats per la visita del Papa a Catalunya. L'acte més multitudinari serà el que es farà el dia 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'espera reunir fins a 39.000 persones i on hi haurà actuacions musicals de l'Escolania de Montserrat o de Sergio Dalma, i també hi haurà pregàries. Anem a la Sagrada Família, José Antonio Rodríguez Marriera.
12: Bon dia. A partir de demà ja es podran reservar entrades a través del web alçalamirada.cat. Més de la meitat de les 39.000 localitats són per parròquies i agrupacions religioses i la resta s'oferiran a tothom qui ho vulgui. Seran gratuïtes les entrades per l'acte més multitudinari que farà el Papa el primer dia a Barcelona, el 9 de juny. L'endemà arribarà a la Sagrada Família amb un cotxe descobert, com ha explicat David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona.
13: Aquest recorregut del Palau Episcopal cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert. Aquí també hi ha els motius últims de seguretat i del protocol del Vaticà que ens acaba d'indicar. Però aquest moment de desplaçament, aquest també seria fet, si no tot, la seva majoria, en cotxe descobert.
12: La Sagrada Família té una capacitat per 2.000 persones. Abans de la missa, Lleó XIV farà una ofrena a la tomba d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús es farà a l'exterior. Després hi haurà un espectacle de llums i pirotècnia, una cerimònia que es podrà seguir en pantalles gegants des de l'exterior del temple.
1: Qui ha estat avui al Vaticà amb el Papa és el cap de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio. El secretari d'Estat, sacerdot catòlic practicant, s'ha reunit a porta tancada amb Lleó XIV en un intent de reconduir les relacions molt tenses pels atacs de Donald Trump al pontífex per haver rebutjat la guerra contra l'Iran, Eva Pineda.
14: Una reunió que ha estat amistosa i constructiva, segons acaba d'informar un responsable nord-americà. En un últim atac fa 3 dies, Trump va insinuar que Lleó XIV estava d'acord que l'Iran tingués armes nuclears i el va advertir que criticant la guerra posava en perill molts catòlics. El papa li va respondre que la seva missió és predicar l'Evangeli i la pau i que l'Església és contrària a les armes atòmiques. Rubio reunirà demà amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, també molesta per aquestes crítiques, i després ja se'n tornarà cap a Washington.
1: Més coses. El laborisme del primer ministre britànic, Keir Starmer, s'enfronta avui a un primer test a les urnes. 11 milions de ciutadans estan cridats a votar a les eleccions locals parcials i també a Escòcia i a Gales, les primeres des que el partit de Starmer va tornar fa 2 anys al poder. A Escòcia es dona per feta una victòria dels independentistes. L'extrema dreta de Reform UK no hi té representació, però algunes enquestes li atorguen la segona posició a les eleccions d'avui, frec a frec amb els laboristes. Enviat especial a Marlborough. Quim Olivares, bon dia.
15: Hola, bon dia. Marlborough és una població d'uns 20.000 habitants als afores de la capital, una de les zones més deprimides de l'est d'Escòcia. Anna McLinden és periodista d'un diari d'Edimburg que sovint cobreix informacions aquí.
16: Hi ha moltes preocupacions sobre el comportament antisocial entre els joves d'aquí, ja sigui robant cases, robant botigues o robar cotxes.
15: Marlborough ha estat un feu laborista els darrers anys, però ara està girant cap a la dreta radical i populista de Reform UK.
16: Aquesta àrea és tradicionalment d'esquerres i han votat pels laboristes. La gent ara s'està aferrant al debat sobre la immigració com una manera d'expressar les seves frustracions amb el sistema. Predominantment, la comunitat blanca té la sensació que s'està quedant enrere i fora de les polítiques que tenen en compte els immigrants.
15: En David, assegut al carrer principal, diu que votarà Reform.
17: Bé, jo votaré Reform. Penso que la Gran Bretanya ha deixat de ser un país. Escòcia tampoc no és un país ja. Els immigrants il·legals no haurien de ser aquí. No hauríem de tenir immigrants il·legals aquí.
15: Molts veïns tenen clar, però, que no seguiran els passos d'en David.
18: No, i espero que ningú ho faci, si he de ser sincer. Però haurem d'esperar i veure. Però no, vull dir que sóc molt escocès i europeu, així que estic molt a favor que hi entri gent. Necessitem gent aquí. Tenim una població que envelleix a Escòcia.
15: Les enquestes pronostiquen que aquí a Escòcia la formació de Nigel Farage pot ser segona, per darrere del Partit Nacional Escocès.
1: Tornem a Catalunya, són 2:45 de la tarda. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a l'AP7 que avançaven en trams prohibits. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català del Trànsit que us avança Catalunya Ràdio. L'augment en la detecció d'aquestes infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial. Girona, Núria Peraire.
19: Hola, bon dia. L'ús de les càmeres l'any passat va permetre multiplicar per més de 100 les sancions per avançaments de camions en trams prohibits. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 en el mateix període del 2025. Aquest 2026 han baixat fins a gairebé les 2.000, una xifra que suposa 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notar l'efecte de les penalitzacions.
20: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
19: I aquest primer trimestre del 2026, les sancions en camions per circular fora de l'horari permès han estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
1: I encara parlant sobre transports, nou entrebanc en les obres de l'R3 de Rodalies que poden modificar el calendari previst. Segons us avancem a 3Cat Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, retarda el començament de la segona fase dels treballs per tal de desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Joan Garcia, bon dia.
21: Hola, bon dia, Òscar.
1: Què passa i quines conseqüències té això?
21: Que al mes de març va caure un mur davant la cimentera Lafarge de Montcada que ara s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall a l'octubre de l'any passat i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació prevista per ara al maig. Encara no hi ha data. Una segona fase molt esperada perquè ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o fins i tot Parets i la Garriga. Marc Genera, portaveu de la plataforma perquè no ens fotin el tren, ha explicat a aquesta emissora la importància que té recuperar recuperar al màxim possible el servei en tren.
0: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
21: Fora dels problemes per acabar aquest mur a Montcada, també hem de dir que la resta d'obres avancen segons el previst, per exemple, a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, la variant de les Franqueses, i a diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3Cat Info fonts pròximes als treballs.
1: Passen 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.

0: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
0: Oh, Fixa't com sona...
4: Catalunya migdia. Passen 4 minuts de 2 quarts.
5: Metroid, a tower.
6: 1426.
7: Torre de defensa.
4: L'artista visual Clàudia Pagès porta la memòria de la Mediterrània a la Bienal d'Art de Venècia amb la instal·lació Paper Tears, impulsada per l'Institut Ramon Llull. La proposta, que s'inaugura aquesta tarda al pavelló català, utilitza marques d'aigua del segle XV per reflexionar sobre les crisis actuals. Montse Mas.
8: Tot neix a l'arxiu del Museu Molí Paperer de Capellades, la vila natal de l'artista, on Pagès rescata filigranes medievals, dibuixos d'aparença ingènua, com castells, cors, vaixells o mans, que identificaven els fabricants de paper i que ara l'autora reinterpreta per parlar de la violència d'aleshores i d'ara. D'aquí les llàgrimes del títol. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Mentre mirem les filigranes, el que fem és començar a associar sobre elles. Les filigranes són del segle XV, i hi ha les primeres colònies a les Amèriques, la persecució amb els jueus i els àrabs a la península. O sigui, realment és un moment protomodern on es crea unes violències, una separació mediterrània i una conquista atlàntica, no?, que comença en aquest segle.
8: Les filigranes es projecten a la paret amb làser com grafits de llum i s'acompanyen d'una dramatúrgia sonora, unes plataformes a diferents nivells per al públic i una pantalla LED en forma de canonada amb imatges d'aquífers catalans. És l'aigua, tan bàsica en la fabricació del paper, que ressona enmig de la ciutat dels canals.
4: I més coses? La 7a Simfonia de Beethoven, això que sentim, inaugurarà a l'octubre la nova temporada de l'Auditori. És la primera amb Víctor Medem com a director de la institució, que en aquest nou curs buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. Barcelona, Montse Camps.
10: Són 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles i 48 estrenes. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la 5a amb Ludovic Morlot al capdavant, combina grans repertoris simfònics europeus amb la creació contemporània. L'energia de la 7a Simfonia de Beethoven, les colpidores 2a i 9a Simfonia de Mahler o els poemes simfònics de Strauss es barregen amb noves composicions de Blai Soler o Cassandra Miller. Per l'orquestra també hi passaran directors internacionals com Andris Poga o Vasily Petrenko, solistes com Kirill Gerstein o veus com Christian Karp. És només un tast d'una programació que té aquests objectius que explica Víctor Medem, nou director de l'Auditori.
11: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat.
10: Dins dels cicles, el de música antiga i el projecte El So Original amb Jordi Savall, amb la 5a i 6a Simfonia de Beethoven. I una de les novetats de la programació de la Banda Municipal de Barcelona, que també acull l'Auditori, és el concert de cap d'any amb la participació del músic Arnau Tordera i en Peyu.
4: I més música? Perquè arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una 60ena d'actuacions i s'hi han acreditat uns 700 professionals. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: I en total s'han habilitat 8 escenaris i indrets on s'hi podran veure les diferents propostes per tots els públics. La majoria s'estrenaran aquí. Martí Marfàs, el director de la FIM.
13: Sí, de fet, el fet de dedicar-nos a la música emergent i als públics nous, diguem-ne, els públics menuts, doncs fa que... Bé, nosaltres siguem una mena de fira oracle que d'alguna manera anticipa aquelles propostes que en el futur poden sonar o poden fer una bona trajectòria dins de l'escena professional, no? En aquest sentit, doncs, treballem amb una programació amb un molt alt percentatge de primícies.
12: Per una banda, pels més petits s'han previst actuacions de reggae per xics, de tresca, la verdesca o divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar de grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pesador o per Pepet i Marieta. Mentre que Lil Dami ofereix dues sessions d'un concert entrevista per a escolars de secundària del municipi. Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com les músiques urbanes, el pop electrònic o propostes experimentals, com Arad Meyer, Xenia Caçador, Stargirl Jaylee o Makuka i la publicitat.
4: I una cosa més abans dels esports. El còmic Soy un gato va servir al dibuixant Oriol Black per superar un moment vital molt complicat. Aquest còmic s'ha convertit, de fet, en la seva primera obra com a autor complet, perquè fa de guionista i també d'il·lustrador. Publicat en castellà per Norma Editorial, està pendent ara de sortir també en català, Valeria Obereda.
6: Un projecte totalment personal que ha fet inspirat en el manga d'aquí la mida reduïda del còmic. Memòria, pèrdua i identitat són els temes que tracta Soy un gato, una història que li va servir de teràpia.
7: El còmic que el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys, que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, cada matí aixecar-me, sentar-me a taula de dibuix i posar-me a treballar em va mantenir ocupat.
6: I la part gràfica arrenca sense color, però canvia.
7: Quan vaig començar a fer un còmic tot meu, vaig posar en blanc i negre. I un amic no deixava d'insistir-me, de, però tio, que tu el color és un dels teus punts forts. I mira, el meu amic em va convèncer de fer-ne una color i em vaig conèixer una noia. Va tot junt, no? Va ser com... És ara, és ara.
6: El còmic és tot ell un homenatge als referents d'Oriol Black, entre els quals Tintín i el mangaka Hayao Miyazaki.
2: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
4: Ja centrats en el clàssic Barça-Madrid de diumenge.
14: Que es pot convertir en el partit on el Barça celebri la Lliga.

0: Diumenge juga el clàssic al Camp Nou, que pot decidir la Lliga. El club està preparat per celebrar el títol de Lliga en cas de guanyar-la. I ja saben també que rebran el trofeu després del partit en cas de ser campions. I a tres dies d'aquest partit, Ramon Salmurri, el vestidor es marca un objectiu ambiciós.
1: Hi ha moltes ganes, Laia, de clàssic i de títol al Camp Nou per part del vestidor del Barça, no només per aconseguir-ho, no només per ser un partit davant l'etern rival, sinó perquè, a més, aquest vestidor té entre cella i cella aconseguir un gran repte, i és arribar als 100 punts al campionat de Lliga, igualar la millor marca, el millor registre en la història de la competició, i, de fet, comprova-ho tu mateixa amb les veus dels protagonistes com Olmo o Gavi.
2: Sí, és un objectiu real nostre també que volem arribar-ho també a aconseguir i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
3: Podemos igualar el récord que tiene, creo, el Barça de hace muchos años y eso es tener mucho mérito y estamos haciendo un temporadón y como te digo hay que ganar este clásico y ganar los partidos restantes que quedan, poder llegar a los 100 puntos que sería algo histórico.
1: Per tant, ambició al vestidor en aquestes declaracions de Dani Olmo a TV3 i també ambició als despatxos. Escolta la veu d'un dels assessors de Joan Laporta i membre de la comissió esportiva, Enric Masip, parlava als micròfons de Catalunya Ràdio d'aquest partit, d'aquest clàssic en el que es decideix, a més, el campionat de Lliga.
4: El que em dona tranquil·litat és que els jugadors estan molt conscienciats, la gent té moltes ganes, per lo que he dit, són gent que s'han format aquí, saben el que significa guanyar, sap el que significa per la gent guanyar al Madrid. Llavors, jo crec que sortiran a mil per intentar conquerir una lliga merescuda, però és veritat que és un partit amb un morbo especial perquè, clar, guanyar el partit o empatar el partit i celebrar a casa contra el màxim rival és una cosa que no té nom.
0: Doncs objectius clars al vestidor, als despatxos del Barça i al Madrid. Doncs al Madrid estan fent proves a Mbappé, aquest matí li havien de fer proves, i el resultat ha estat positiu d'aquestes proves i, per tant, guanya opcions que pugui entrar finalment Mbappé a la llista per al Clàssic. Però vaja, amb Mbappé o sense, Marcos García, el que és segur és que el Madrid arriba diumenge a aquest partit envoltat de moltíssim soroll.
5: Sí, posem ordre. Mbappé ha fet avui una petita part de l'entrenament amb el grup, després ha fet feina en solitari també amb els fisios al gimnàs. Les proves, com dius, descarten trencament muscular i el que diu el Madrid és que demà el francès avançarà en la seva feina amb el grup i, per tant, guanya números per viatjar a Barcelona. A banda del run-run sobre Mbappé i la seva implicació, en menys de 3 dies, fixa't, els companys de Madrid han destapat diversos sidralets a la Casa Blanca. Dimarts es va fer pública a la premsa una plantofada de Rüdiger a Carreras en un entrenament. De fet, Carreras l'ha confirmat a Instagram. Segon punt, a l'entrenament d'ahir, Valverde i Tchouaméni van estar a punt d'arribar a les mans amb empentes i fortes discussions, diuen, entre els dos jugadors del Madrid. I tot just ahir a la nit, els companys de la COPE van avançar que els pares d'un defensa i un migcampista del Madrid han trucat a Florentino Pérez perquè els seus fills no jugaven aquesta temporada. Pares de jugadors del primer equip, per si tenies dubtes. Tot molt normal a les portes del Clàssic.
0: I això sense tenir en compte que el Madrid no nega que contempla la tornada de Mourinho com a entrenador per la propera temporada. Aquest és l'ambient, aquest és el context, l'entorn ara mateix que té el Madrid preparant aquest Clàssic abans de jugar, 3 dies abans de venir al Camp Nou a jugar al partit. Tornem al Barça un moment perquè el porter blaugrana Stensne ha confirmat que es vol quedar al Barça. Ahir, de fet, Salmurri, ja explicaves al tot costa que aquesta era la seva intenció.
1: Sí, la decisió de Wojtek Stensne és la de continuar vestint la samarreta del Barça, té un any més de contracte, i en les converses que ha tingut amb el club, tots dos estan d'acord en la voluntat que Wojtek Stensne continuï formant part de la porteria del Barça. De fet, avui mateix ho ha ratificat en unes declaracions al mitjà polonès Eleven Sports.
6: Sí, sí, sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer. Així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del Clàssic.
0: I mentrestant, l'Espanyol treballa en el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Estem parlant de Monchi i la idea de l'Espanyol és incorporar-lo com a director general esportiu. Ho ha avançat aquest matí a Mundo Deportivo i ho ha pogut confirmar el Sergi Andreu.
7: Sí, Monchi és a prop de liderar el nou projecte, aquest nou projecte esportiu de l'Espanyol. L'acord no s'ha tancat, però les dues parts hi estan d'acord i no hi hauria d'haver problemes per fer-lo realitat. En principi, es mantindrà aquest acord, segueixi o no l'Espanyol a primera divisió. Garagarza, si continua el club un cop acabi la seva baixa, serà per sota de Monchi, que arribarà, per cert, amb un parell de col·laboradors, un analista i l'exfutbolista Fernando Navarro, que és la mà dreta de l'exdirector esportiu del Sevilla. Per cert, que avui hem sentit a la sala de premsa el capità Javi Puado, que, com sabeu, està lesionat i no jugarà dissabte, tot i que sí que viatjarà amb l'equip. Avui ha volgut llançar un missatge d'optimisme a l'afició. Està convençut que l'equip se salvarà.
8: Sí, des de dintre del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. El camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió. Però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió.
0: I ja tenim la final de la Champions masculina. El PSG de Luis Enrique jugarà contra l'Arsenal de Mikel Arteta aquesta final del 30 de maig a Budapest.
9: Final del partit! El Paris Saint-Germain ja ho té! Luis Enrique ja ho té a la final de la Champions! El Paris Saint-Germain!
0: Ahir Bayern de Múnich 1, PSG 1 i els francesos que han passat a la final, Marcos, gràcies al 5-4 de l'anada.
6: Sí, al minut 3 Dembélé va avançar els francesos amb un gran gol de jugada col·lectiva. A partir d'aquí el PSG es va tancar enrere, va defensar en bloc baix, amenaçant el contraatac, molt sòlid i també còmode l'equip francès en defensa.
10: Avui hem demostrat que si hem de defensar en bloc baix bona part d'un partit, sabem fer-ho. No som bons en això perquè no triem jugadors per a aquesta situació, però si hem de fer-ho, podem fer-ho. Representem molt els nostres seguidors i els parisencs perquè ens agrada el bon futbol, però també la lluita, a les dificultats i en el combat, com diu la cançó.
11: De galera de combat, no? Com diu la cançó.
6: Enrique feia referència a aquesta cançó dels seguidors del PSG. El gol de l'empat del Bayern el va fer Harry Kane, però ja era l'últim minut per al final del partit, sense marge per a més pels bavaresos. El gran protagonista d'aquesta semifinal ha estat Ousmane Dembélé. Dos gols a l'anada i el decisiu a la tornada. Dembélé ha penjat a les seves xarxes aquesta declaració que segur que recordes.
12: Mucha gente se cree que sí. No se juega a fútbol. No tengo ni puta idea. Però és veritat.
6: Doncs Dembélé ha fet servir aquest vídeo de Gavi.
0: Sí.
6: Aquest vídeo de Gavi dient aquí em teniu que sóc el que ha fet 3 gols en aquesta semifinal. El 30 de maig a Budapest, la final de la Champions masculina Arsenal-PSG.
0: Doncs ahir va quedar definida la final de la Champions i avui quedaran configurades les finals de les altres dues competicions continentals. I a la Conference League, Marta García aspira a ser finalista un dels equips modestos de la Lliga Espanyola.
13: El Rayo Vallecano, que aspira a disputar la primera final europea de la seva història, defensarà avui en Estrasburg l'1-0 de l'anada aconseguit fa una setmana en Vallecas. I és un modest, Laia, perquè sense anar més juny, per exemple, la seva massa salarial és un 50% menys que la del seu rival avui. Potser per això plana la idea que l'equip ja ha aconseguit molt, però pel seu tècnic Íñigo Pérez no és suficient i per això defuig ixe discurs.
14: És un orgullo estar aquí. Ya hemos disfrutado, pase lo que pase, y esto queda para la historia, que es cierto, pero eso es un mensaje que le estamos mandando sin querer a nuestro cerebro y un momento en el que cuando el Estrasburgo juegue y saque su nivel y la afición apriete, va a decir el jugador, bueno, esto ya es suficiente porque la gente está orgullosa. Sí, pero no, de ningún modo es suficiente, todavía tenemos que ir a un proceso para poder entregar algo que nunca hemos entregado.
13: El Rayo afronta esta tornada de les semis amb tota la plantilla disponible. L'altra la disputen el Crystal Palace i el Shakhtar Donetsk amb avantatge anglès 1-3 en l'anada. Avui també quedarà configurada, com deies, la final de l'Europa League amb les semis Aston Villa Nottingham Forest 0-1 per als visitants i Friburg Braga 2-1 per als portuguesos en l'anada. Totes aquestes semifinals a partir de les 9.
0: I el Barça femení ahir va celebrar una nova lliga amb tota l'afició culer al Johan Cruyff, però amb el cap ja a les dues finals que jugaran aquest mes de maig, la Copa contra l'Atlètic de Madrid i la Champions a Oslo Rutvilà.
15: Començaments de Pere Romeu i Alexia Putellas, després de rebre ahir el Johan Cruyff la Copa que les acredita com a campiones de la Lliga, van acabar amb una referència a les ganes de l'equip d'alçar tots els títols possibles aquesta temporada.
16: Parlo ara com una capitana superorgullosa d'aquestes grandíssimes jugadores que cada dia durant molt de temps, durant molt i molt de temps, ens estem superant amb ambició, no volem frenar, volem que us sentiu superorgullosos d'aquest equip i així seguirà sent perquè conec molt la mentalitat d'aquest equip i no ens aturarem.
15: El Barça va guanyar ahir el Llevant per 5-0 amb un equip inicial format pràcticament per jugadores habitualment suplents. El duel també va servir perquè Aitana vagi agafant i recuperant el nivell competitiu, per això la de Ribas va jugar tota la segona part. No va poder acabar el partit Aixa per problemes físics, Pere Romeu va dir, però que en principi no sembla res greu. A les pròximes hores es confirmarà l'abast d'aquestes molèsties. En la festa amb l'afició, càntics a Mapi León perquè segueixi el Barça i també per Alexia.
0: I confirmada la marxa de Mapi, ara que deies aquests càntics cap a Mapi i León, Ruth, el club treballa a reforçar la línia defensiva.
15: I entre altres opcions negocia un possible retorn de Martina Fernández, a qui va traspassar la temporada passada a l'Everton. El Barça es va assegurar unes bones condicions de recompra de la central i estudia ara la seva possible tornada a l'equip.
0: Fem una pausa i seguim amb el Barça en vol, que serà Colònia.
17: Catalunya migdia.
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
21: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
22: Bon Preu i Esclat.
23: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
24: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
25: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
26: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
27: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
26: Thank you!
25: Per aquí, sisplau!
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: I abans de parlar del Barça en vol, anem al bàsquet, perquè l'Uni Girona juga aquest vespre a València a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. En joc una plaça per la final i un bitllet també per jugar la temporada que ve a l'Eurolliga. Xevi Soler.
29: Sí, perquè si l'Uni es classifica per la final ja tindrà aquest bitllet garantit. Fins i tot Perdrem podria tenir alguna opció de tenir-lo. Però pas a pas, de moment, l'Uni el que vol és fer un bon partit al Roig Arena. Recordem que ja va guanyar aquí a la fase regular, però això sí, hi arriba amb els problemes físics habituals. A les baixes ja conegudes d'Erika Carter i Marta Canella se li podria sumar Laura Quevedo, que tot i que s'ha sumat a l'expedició, no és gens clar que avui pugui jugar. I el tècnic de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, molt pendent de la salut de les seves jugadores i molt irònic també quan se li demana pel València. N'opina això.
30: M'importa un bledo del rival. Estoy preocupado por mis jugadoras. Estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir. Pequeña frustración la tengo desde hace meses ya, de y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar, ¿no?
29: Aquesta eliminatòria és d'anada i tornada. Avui a l'anada al Roig Arena a partir de les 7. La tornada serà diumenge a Fontejau, també a les 7.
0: I aquesta tarda comença també el Pavelló Olímpic de Badalona, la final a 4 de la Champions de la FIBA, una fase final on la penya s'hi va quedar a les portes de jugar, l'Ernest Macià.
1: I efectivament, i de fet és tan estrany aquests dies veure la penya entrenar a les pistes auxiliars del seu propi pavelló, perquè la pista principal no hi pot anar perquè no s'ha classificat per la Final Four, i ha de veure com són els altres quatre equips que hi entrenen. Tenerife, Rytas de Lituània a partir de les 6 de la tarda, i la segona semifinal a les 9, és la semifinal de l'any passat en la que l'Unicaja va guanyar, Unicaja AEK, l'equip que va eliminar la penya.
0: Final Four consecutiva, això es diu de pressa, però el que ha aconseguit el Barça en vol costa molt i té molt de mèrit. Avui ahir els Ortega van aconseguir un nou bitllet per anar a Colònia i aspirar, per tant, a un altre títol de la Champions, Jan Ortuzar.
2: El Barça segueix fent història després de guanyar per 31 a 21 al Nantes francès i classificar-se per 14a vegada per a la Final Four de la Champions, la 8a seguida. Des que es va implementar aquest format, el Barça no s'ha classificat només en 3 ocasions. La primera part del partit no va ser un camí de roses, amb un Nantes endollat gràcies a les aturades del porter català Ignacio Biosca. Tot i això, un bon Aleix Gómez, que va acabar amb 10 gols, i un Emil Nielsen sempre fiable, van capgirar el marcador fins a trobar la tranquil·litat a mitjans de la segona part, o la distància ja era insalvable per als francesos. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, que ha arribat a la Final Four tots els anys que ha estat d'entrenador del Barça, s'ha mostrat molt orgullós de l'equip actual.
3: Molt content i molt orgullós de l'equip. Jo crec que estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt, molt canvis, en molt cas, o en algun cas, per tema econòmic, i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
2: Foxy Berlin i Aalborg esperen ja a Colònia després de superar Veszprém i Sporting de Portugal, respectivament. Avui, Magdeburg-Pick Szeged amb un avantatge de 7 gols per als alemanys.
0: I a la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, el Reus s'ha quedat a un pas de donar la sorpresa i classificar-se per a les semifinals, i avui l'opció de classificar-s'hi la tindrà el Barça. Carles Vila.
4: El Reus Deportiu va caure ahir a la tanda de penals davant el Benfica, un dels favorits per emportar-se el títol. Els de Jordi Garcia van mostrar una gran maduresa esportiva, tot i la joventut de la plantilla d'aquesta temporada.
5: Moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat veterania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat. Per nosaltres, venir a jugar contra els 8 millors equips o els 7 millors equips del món amb tanta gent de casa i tan jove és un orgull que ningú ens pot treure.
4: Avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre. Ricard Ares és el tècnic blaugrana.
7: Bueno, té jugadors d'experiència, qualitat i de molt d'ofici, no? I jugadors que, així com alguns dels nostres, serà la primera participació en la Final Eight, quasi bé tots ells del seu equip estan acostumats, no? a jugar aquestes Final Fours. Però bé, ens hem entrenat molt bé.
4: L'últim enfrontament de quarts de final el jugaran el Barcelos i el Tricino. Ahir el Liceu va perdre contra el Porto per 6-2.
0: I demà comença a Bulgària una nova edició del Giro d'Itàlia, la primera de les tres grans voltes ciclistes per etapes, que aquest any presenta un recorregut molt exigent i amb un clar favorit a la victòria final, Maria Chesena.
8: Sí, tots els focus apunten cap a un sol nom, Jonas Vingegaard. El danès arriba al Giro amb un objectiu històric, guanyar la seva primera volta a Itàlia per completar la trilogia de les grans voltes. Ha regnat ja el Tour de França i a la Volta d'Espanya l'any passat. No ho tindrà fàcil perquè el recorregut d'aquest 2026 és molt dur. Amb molta muntanya i etapes clau als Alps amb cims mítics com el Passo Geau i Piani di Petze. La cursa arrenca de forma inèdita a Bulgària amb 3 etapes abans de viatjar cap a territori italià. 21 etapes en total per finalitzar a Roma el 31 de maig. Pel que fa a la participació catalana, hem de seguir de prop els noms Marc Soler i David de la Cruz.
0: Doncs ho deixem aquí, a les 7 més esports del Tot Costa, a Catalunya Ràdio, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3. Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat totes les novetats relacionades amb el brot d'antivirus en un creuer de luxe. La naviliera ha elevat avui a 30 les persones que en van desembarcar abans que es detectés el brot. Avui Holanda ha comunicat que a una hostessa d'avió li estan fent proves per un possible contagi després de coincidir breument amb una de les víctimes. També hem connectat amb les protestes dels treballadors de les escoles Bressol aquí a Catalunya, que avui donen el tret de sortida a tot un mes de vagues i de mobilitzacions de l'educació. I hem connectat amb el Regne Unit. Avui hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i del País de Gal·les, amb la possible victòria dels partits independentistes en tots dos casos. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs que el govern espanyol confirma que el creuer amb aquest brot d'antivirus no atracarà les Canàries i l'evacuació dels passatgers es farà amb llanxes. No hi haurà cap contacte amb la ciutadania, segons acaba de dir el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la sortida de la seva reunió amb el president de les Canàries. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
10: Bona tarda, i envia un missatge de tranquil·litat. Ángel Víctor Torres confirma que el creuer fondejarà davant la costa de Tenerife, que s'examinarà els passatgers a bord i després amb llanxes se'ls traslladarà al port i amb convois especials aniran fins l'aeroport de Tenerife per ser repatriats. D'aquesta manera, diu, es redueix tot el risc de contagi.
11: Lògicament, esta situació provoca pues, cierta inquietud en el lugar a donde va a llegar ese barco, pero que se va a hacer, repito, con la máxima seguridad, no va a haber contacto con la ciudadanía canaria. Lo que queremos es que todo esto termine sin ninguna situación, que tengamos que pues, decir que se ha provocado algún contagio, porque no va a ser así.
10: El creuer estarà en aigües canàries el mínim temps possible, diuen, i després la tripulació seguirà cap als Països Baixos. Aquesta tarda compareix la directora de Protecció Civil per donar més detalls d'aquest dispositiu que s'ha pactat aquest matí amb el president de les Canàries, que segueix posant traves a acollir el creuer.
9: A Catalunya, mentrestant, acaben de decretar presó provisional sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella en un garatge a Salt, al Gironès. La dona s'havia entregat dilluns a la comissaria dels Mossos. Anem, doncs, a Girona. Maria Rovira.
12: Bona tarda. La dona ha passat avui a disposició judicial del Tribunal d'Instància de Girona i la jutgessa n'ha decretat la presó provisional en una causa oberta per homicidi, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els fets van passar dilluns en un garatge del carrer Doctor Ferran de Salt. La dona, de 31 anys, va clavar un ganivet a la cama del seu company i això va provocar que es dessagnés. Ella mateixa va anar a la tarda a la comissaria dels Mossos per explicar-ho i va quedar detinguda. No consten antecedents entre els dos. Els veïns van explicar que la parella ocupava des de feia uns mesos, un traster d'un garatge comunitari.
9: Ara anem cap a València perquè els jutjats de Catarroja avui han començat les declaracions dels alcaldes dels municipis afectats per la Dan. El d'Utiel, que és la primera població que es va inundar, ha afirmat que van actuar per instint perquè ningú els va avisar, Alba Barbosa.
13: Bona tarda. L'alcalde Ricardo Gabaldón va decidir suspendre les classes a les 7 del matí abans que es decretés l'alerta vermella, sense que l'Ajuntament rebés cap avís per previsió de pluges per part de cap institució. Les alerta, ha dit, no hagués salvat vides i la mobilització de la UME va arribar tard.
14: Que se activó. Por lo tanto, yo tengo que decir que a mí me respondieron y me atendían, pero para eso también era tarde, porque la UME llegó a Utiel, pero no pudo pasar porque estábamos completamente aislados.
13: Gabaldón no recorda si aquel día va a hablar con el expresidente Mazón. Utiel va ser la población que va registrar las primeras víctimas mortales y van morir 6 veïns.
9: El Departament de Salut incorpora la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS, a la població pediàtrica a partir dels 12 anys. Això ho contemplarà el nou model d'atenció integral integrat per fer front a aquest tipus de malalties que augmenten any rere any. Els canvis i l'avançament de les relacions sexuals fan que les infeccions de transmissió sexual apareguin ja a les consultes pediàtriques i per això Salut posa èmfasi a formar el personal de l'atenció primària per detectar i tractar aquestes ITS amb l'ajuda d'un referent territorial expert en aquestes malalties. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària i comunitària.
15: Sí que el professional, si detecta algun tipus d'element d'alarma o de bandera red flag, no? Bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora de forma sistemàtica a les revisions, allò que tothom coneix com les revisions que fem amb els nens, als 12 i 14 anys, elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
9: El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Josep Tomàs Salàs, ha tornat a reclamar des del Parlament una llei catalana per protegir els alertadors en casos de corrupció. Segons Salàs, la llei estatal no ofereix prou garanties per evitar que els alertadors rebin represàlies.
16: Que se otorgui llei, valor, a la resolució d'Antifrau, en el sentit que aquesta persona està protegida justament per haver alertat d'una actuació presumptament corruptiva i que es faci honor, que es faci front a aquesta alerta. Ens trobem amb situacions que sí, amb administracions i amb entitats privades que sí, i ens trobem amb altres que literalment no fan gens de cas. En aquest sentit estem lligats de mans, no podem fer res.
9: I l'extreballadora de Vivotècnia, que va destapar un cas de maltractament animal als laboratoris de l'empresa, assegura que els tècnics de laboratori encausats haurien actuat de forma cruel per pressions de la mateixa companyia. Avui ha arrencat aquest judici, que podria suposar la primera condemna a l'Estat en termes de maltractament a l'experimentació amb animals. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
18: Els vídeos mostren l'aplicació de tractaments molt dolorosos per part dels treballadors de Vivotècnia sense que els animals estiguessin sedats, com marquen els protocols espanyols i europeus. Una pràctica comú en aquests laboratoris, segons el testimoni de l'extreballadora, que acusa l'empresa d'haver donat ordres d'agilitzar aquests procediments. Tot i això, Vivotècnia no pot ser acusada per aquests fets, com explica l'advocada de la Fundació FADA, Anna Maria Estaran.
19: En el moment dels fets hi havia un anterior codi penal que establia que el maltractament animal no es podia cometre per persones jurídiques.
18: Les entitats animalistes presentades com a acusació popular, que també s'han concentrat a l'exterior del jutjat, consideren que el judici senta un precedent històric pel que fa a l'experimentació amb animals a l'Estat. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Passant 6 minuts de les 3.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Des d'ara i fins a les 4, amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
6: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
6: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
22: Bona tarda.
6: Tot bé?
21: La mar de bé, no ens queixem.
6: La mar de bé.
21: A veure, millor que el món estem.
6: Home, sí, però la mar de bé m'ha semblat una oda a l'optimisme i a l'eufòria.
21: Jo crec que està bé, no?
6: Sí, escolta'm, perfecte.
21: Intentem no encomanar...
6: Bon el Ferran roll. No ha dit res, eh?
21: No.
22: No.
6: No estàs la mar de bé, no?
22: Molt atabalat avui.
6: Molt atabalat. Avui, eh?
21: Bé, si podem ajudar, Ferran, aquí estem.
6: Clar, el que necessitis. Fa una estona estaven els dos...
22: La llista seria llarga.
6: Fa una estona estaven els dos fent aquelles converses d'advocat que quan les escoltes no s'entén res i per tant, hi he optat per dir-los bueno, quan acabeu ja vindreu.
22: No els he interromput, no els he dit res i després m'han criticat. Oh, no els dius res, només estàs a lo teu...
6: Aquestes coses de debò, eh? Va, anem amb altres temes del dia. I ja sabeu que els dijous saludem a la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
23: Bona tarda.
6: Tu també parles així com els advocats, o no?
23: Jo no. No entenc res, tampoc.
6: No, ja et dic, eh? He fet un moment, he sentit de què anava la conversa, dic, bé, quan acabeu ja vindreu a l'estudi, que no entenc res del que parleu. A veure, què ens vols proposar, tu?
23: Mira, avui la dèria és una dèria cedida, me l'han cedida. És un regal de Maria Nicolau, filòsofa, filòsofa de la cuina, escriptora, cuinera, no? Sobretot una de les grans pensadores de la cultura i de la cultura gastronòmica del país. Mm-hmm. És autora dels llibres Cuina o Barbària i Cremo, que si encara no els heu llegit, els heu ja frisau.
6: Sí.
23: I Anna Maria Nicolau també fa articles d'opinió. Mm-hmm. I s'ha fixat en un fenomen que és el següent. Quan dones una opinió crítica, encara que sigui formada i expliquis per què la desenvolupes i expliquis amb quina base ho fas i encara que estigui ben articulada i ben argumentada, quan dones una opinió o fas una crítica, tot d'una apareixen tot de haters que rebaten el que tu has dit, no? Mm-hmm. En el seu cas passa que quan fa una crítica d'un restaurant, per exemple, li diuen, doncs jo hi he anat moltes vegades i sempre hi he menjat molt bé. O li diuen, dius tonteries. O li diuen, no en tens ni idea. O què t'han fet perquè els ataquis així, no? O directament l'insulten. És a dir, quan tu expresses obertament una cosa que no t'agrada pel motiu que sigui, en el seu cas restaurants o menjars, aquelles persones a qui sí els agrada allò, s'ofenen. Per què passa això? Maria Nicolau dedueix que de qualque manera se senten atacats pel cantó on tenen el criteri. O sigui, s'oprenen com si els estiguessin assenyalant que el seu criteri és erroni o que no tenen criteri o que tenen mal gust, no? I això els sembla ofensiu i han de respondre. El que ella explica és que en els seus escrits emet una valoració que evidentment comença i acaba en el seu criteri propi, en el d'ella mateixa, no? I a partir d'aquí pot tenir més o manco gràcia en literaturitzar el missatge. Diu, això de fet és el 90% de la gràcia d'escriure d'una cosa tan avorrida com un restaurant, diu ella. Ella ha fet un article sobre això a Substack, que es titula 40 euros costa molt de guanyar, podeu conèixer aquest tema amb més profunditat, però el plantejament m'ha fet pensar en una entrevista que sortia fa poc l'escriptora Leila Slimani, en la qual Slimani diu que la gent viu obsessionada amb tenir raó i que ella s'estima més el dubte perquè quan estàs obsessionat amb tenir raó i estàs convençut que tens la raó, ja no val la pena xerrar amb ningú perquè els altres no tenen la raó, no? Llavors no val la pena escoltar-los i, per tant, es trenca qualsevol possibilitat d'establir un diàleg i de deixar que et sorprenguin. I apunta Slimani que els algoritmes i les xarxes socials dificulten cada cop més aquest diàleg. perquè allà només llegim el que volem llegir, només donem la raó als qui tenen la mateixa opinió que nosaltres i, per tant, reforcen la nostra opinió. I, mentrestant, es menyspreen les opinions dels altres. Com si el fet que molta gent compartís la mateixa opinió i els mateixos gustos, ja els donàs la raó. De fet, la tirania dels likes reforça les hegemonies. L'algoritme, la IA, la intel·ligència artificial reforcen les hegemonies. L'hegemonia és la supremacia d'un poder damunt dels altres, que exerceix una influència preponderant i es dona a través de l'homogeneïtat. A tothom li han d'agradar les mateixes coses, tothom ha d'odiar les mateixes coses, tothom ha de ser igual, no? Això limita la capacitat crítica i, sobretot, la possibilitat de ser originals, de desenvolupar una manera pròpia d'interpretar les coses sense la necessitat constant de l'aplaudiment de tothom, d'una majoria que t'avali, no? Jo opino com tu, per tant, tu tens raó, no opino com tu, per tant, t'equivoques, no? Aquest sistema premia el que agrada a tothom, que resulta que és exactament allò que dona encara més poda als qui ja en tenen molt de poda, mentre minimitza les veus que tenen un criteri diferent. Per això, a mi m'agrada més fer preguntes, perquè fer preguntes, a diferència de donar respostes, ni tenen raó ni deixen de tenir-la, aquesta raó, i recuperar la qüestió. Perquè quan dones una opinió o fas una crítica, sempre surt gent que et qüestiona, que t'insulta, que et contradiu o que et tracta amb condescendència.
6: Doncs no sé si a la taula algú té resposta per aquesta pregunta que fa la Llucia.
23: Tots tenim raó.
6: Ja.
22: Bueno, perquè hi ha gent que és molt poc tolerant, no? I que no li agrada... És a dir, hi ha gent que està acostumada, no, com diu la Llucia, no a fer-se preguntes, sinó a donar o a tenir respostes per tot i que actue, doncs, des de l'apriorisme... des de l'estereotip, no? O des del sectarisme en molts àmbits, i quan se'ls hi porta la contrària o se'ls hi diu una opinió que no els hi encaixa, doncs s'enfaden de mala manera. Mira, a mi m'ha passat aquesta setmana amb el tema d'Esplugues. Mm-hmm. És a dir, amb el tema d'Esplugues hi va haver un assassinat, alguns testimonis van dir que l'agressor havia cridat a l'U Akbar. A partir d'aquí es va muntar tot una
6: teoria
22: a les xarxes, sí. Tota una teoria alimentada per l'extrema dreta independentista i espanyolista, bueno, de que això era un atemptat jihadista. Després surt la consellera a l'interior i diu, bueno, aquesta persona ha tingut un brot psicòtic, resulta que l'han detinguda i l'han posada al mòdul psiquiàtric de Brians, hem sabut que l'any 2022 ja va protagonitzar un episodi similar, tot i que sense morts, i també es va atribuir a un brot psicòtic, i aleshores hi ha una sèrie de gent, no?, que a xarxes encara ara va dient que jo no sé com acabarà la investigació, potser sí, que el mòbil és jihadista. No ho sabem, però tampoc podem dir el contrari. I, en tot cas, qui té més informació, i a qui li hem d'exigir que sigui transparent i que sigui rigorós, és la policia i és la Conselleria d'Interior, no? Però hi ha personalitats, jo hi vaig parlar d'algunes en un article que vaig fer, doncs, que anaven donant per fet que això era un atemptat jihadista, no? I aleshores, quan ho dius i quan fas notar que tal vegada això es juga amb foc i que tal vegada això és irresponsable, doncs s'enfaden molt i et diuen de tot i que estàs a sou de no sé qui, que estàs tapant no sé què i que estàs al servei d'una gran conspiració woke, no? Perquè ells, doncs, tenen aquest apriorisme, no?, i volen fer passar el clau per la cabota.
6: Feia molts dies que no apareixia en Bobby, eh? Feia molts dies, eh? Estava patint per la seva salut i que a veure si en Bobby no està fi
22: el
6: perquè
22: no
6: interromp,
22: eh? El que no sé si això és perquè el Bobby està d'acord amb
6: igual,
22: mi
6: o desacord. No se sap. Però sí que m'interessa, és evident, perquè això ens ha passat a tots, en aquests últims dies, a més, anant d'Esplugues, però m'interessa molt això que deia la Maria Nicolò i que deia també la Llucia sobre les opinions. És a dir, si tu vas a un restaurant, tu pots dir que aquell cuinat t'agrada més o t'agrada menys. Una altra cosa és que diguis que no és net, que és brut, que és cano... No, és sobre les opinions. O sobre, per exemple, un grup de música. No, escolta, jo vaig a aquest concert perquè aquest grup de música em sembla fantàstic, a mi m'agrada molt. Com pots anar a aquest concert si això és escombraries? Escolti, a vostè no li agrada, però a mi sí, no?
1: Jo m'atreviria a dir que qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra. Perquè realment ens hi trobem constantment. I jo diria que és el mal de la nostra societat, els pols. Els pols, les etiquetes i la manca de capacitat d'empatia, no? Llavors estem avasats últimament, i jo crec que cada vegada més, a dicotomies: propietaris contra llogaters, dretes contra esquerres, periodistes contra polítics, i els partits polítics són un clar exemple de com, per exemple, tu poses una... A mi m'havia passat 20 vegades, i passa, i al Ferran segur que li passa moltíssim. Poses una opinió a la xarxa X i a caure d'un burro, però per menys de 3. I tu tens la teva opinió. I totes les opinions tenen indefectiblement un biaix subjectiu, un biaix ideològic i un biaix personal fruit de les pròpies vivències. No, i això és, que és un bagatge.
2: Una de les primeres coses que aprenem els periodistes no és que l'objectivitat no existeix. Clar. És a dir, l'objectivitat és el dorado.
1: Per tant,
2: tu l'has de buscar com la veritat.
1: Per tant, què fa pensar, no? Què fa pensar, i posem l'accent en el món polític, que tens la veritat absoluta? Per quin motiu et penses que tens la veritat absoluta? I que estàs lliure d'haver de negociar amb ningú o només poder negociar amb els que et donen la raó? I aquí ja torno a repetir, qui estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra. Però trobo que si fóssim capaços de dir, des de la meva veritat, no? Com deia Mercè Rodoreda, el mirall trencat, ajuntant tots els trossos de mirall que estan trencats, fas una veritat sencera. I jo no em canso d'apel·lar en aquest constant diàleg amb temes estructurals o amb temes d'interès general o amb temes... Uh-huh. O inclús el respecte de que cadascú és fruit de les seves circumstàncies i de la seva subjectivitat.
3: Màxim, tenint en compte que pel que fa a gustos, els gustos són profundament identitaris, no? Jo crec que en alguna mesura els gustos ens defineixen, no? Abans l'exemple de la música, l'exemple d'un llibre, l'exemple de... Llavors, el problema que tenim, que penso que tenim a banda de tot aquest biaix cultural, del frantisme que ens imposen les xarxes i tal, a banda d'això, el problema que tenim és que quan algú desautoritza el teu gust, en alguna mesura sembla que t'estigui desautoritzant a tu. Sí. I això provoca una fal·làcia argumentativa que fa impossible el trobar-se, no? És a dir, si jo et dic, a mi m'agrada l'òpera, i tu em dius, a mi no, i jo et dic, Òscar, el teu problema és que no tens sensibilitat,
1: sí,
3: ja hi som,
1: ja
3: perquè ja no estem parlant d'òpera, estem parlant de si ets una persona sensible.
1: Sensible, no?
3: Per tant, en les discrepàncies...
6: Que potser l'encertaries, però que és un cas concret.
3: Inclús el segon, no? Però en les discrepàncies sobre gustos ens generem, de seguida ens col·loquem en aquesta incapacitat de reconciliar-nos, no? I de generar un debat constructiu. És a dir, si jo dic, penso que demà farà fred i entrem en un diàleg, serà un diàleg constructiu. Em fareu veure que hi ha una falca anticiclònica que ens assegura el bon temps. Però si el que dic és m'agrada la calor, automàticament algú pot dir, perquè el teu problema... Ja hi som, no? És aquestes dialèctiques que no estan plantejades per arribar a acords, malauradament, perquè crec, insisteixo i acabo, que tenen aquesta dimensió identitària.
1: I quan hi ha un mainstream o un relat institucionalitzat que es va repetint, perquè és el més habitual, el més còmode, el que queda més bé, que uns s'hi apunten per convicció, altres per relat, altres perquè sembla que ho han de dir d'aquesta manera, perquè és el que ven, estàs mort. Perquè llavors això és el principal enemic de la veritat i de trobar solucions. I això jo crec que ens hi trobem, i crec que és un tema per fer teràpia conjunta i col·lectiva social, perquè cada vegada ens trobem més al frontisme.
6: Em fa l'efecte que no hi ha hagut resposta a la teva pregunta, no. Llucia.

0: necessitat de convèncer ningú. És a dir, exacte, tu pots opinar blanc, jo puc opinar negre, jo defenso negre, tu defenses blanc, però no tenim per què posar-nos d'acord. Tu pots continuar dient que t'agrada més el negre i jo més el blanc, i no hi ha problema.
1: Val a dir, però, que, per exemple, i ho torno a portar al periodisme, si m'ho permet l'Òscar, que és...
0: No t'ho permeto.
1: De que les opinions són lliures i els fets són sagrats. És a dir, tu pots dir el que et doni la gana, però, per exemple, en el cas del periodisme, quan fem opinió, és a dir, l'opinió és lliure, l'hem de fer i ha de ser clara i s'ha d'entendre i ha d'estar diferenciada la informació. Però s'ha de basar en la informació. És a dir, tu has d'opinar a partir d'unes dades certes. Has de tenir una opinió informada i no d'uns fets manipulats.
2: I si, a més, tu estàs acostumat a tenir bona premsa perquè fa aquesta opinió que dius tu, Ferran, o bons debats polítics, perquè es fan des de l'honestedat intel·lectual i no des del corplacisme i de l'aprofitada del discurs fàcil, crec que aquestes persones que acostumen a ser, doncs, tenen una certa ascendència en la població, perquè tenen un micro, perquè tenen una palestra o perquè tenen una tribuna. Això ajudaria molt en el conjunt de la població a intentar empatitzar amb opinions diferents, no? Però bueno, no estem aquí, vaja.
0: Doncs reivindiquem la diferència d'opinions.
3: I la gran riquesa que això comporta.
0: Clar, anava a dir que això sempre és enriquidor. Lucía, gràcies, bona tarda.
3: Gràcies a vosaltres.
0: 20 minuts i seran les 3. Fem una pausa i de seguida anem amb el tema que ens té ocupats aquests últims dies, aquest vaixell amb infectats d'antivirus que arribarà a les Canàries. Finalment no tocarà terra a les Canàries. Ara ho comentem tot plegat.
4: Catalunya migdia.
5: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
6: Ostres.
5: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
8: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
9: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
10: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
11: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
10: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
12: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
13: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
14: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
15: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
16: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya.
16: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, tu prima.
18: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
19: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
8: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
3: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
2: Sóc el Risto Mejide.
6: Sóc l'Álvaro Morte.
19: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
4: Amb tots vosaltres, Jordi González.
19: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya migdia.
10: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
11: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
10: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
12: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
0: Si jo fos passant...
6: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
20: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
21: D'acord.
6: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apropiat.

0: apassionat.
1: Conxita Badia. Us sona?
0: Classe magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Com dèiem, finalment, el vaixell Ontions, infectat per un brot d'antivirus, no atracarà al port de Tenerife, només fondejarà davant les costes de Tenerife i una embarcació més petita traslladarà els passatgers a terra per tal de repatriar-los als seus països d'origen. En el cas dels espanyols, aniran fins a Madrid, a l'Hospital Militar, on faran una quarantena. Paral·lelament, els passatgers que encara són dalt del vaixell, avui l'empresa que programa aquestes expedicions ha informat que van ser 30 les persones que van desembarcar a l'illa de Santa Helena, en una de les escales, just abans de saber que hi havia antivirus dins del vaixell. Ara es busquen totes aquestes persones, de les quals dues van morir i una està ingressada a Suïssa. Però les altres 27, que són de 12 nacionalitats diferents, ja han tornat als seus països. Per tant, ara hi ha la feina de trobar-los i buscar també quins possibles contactes han tingut durant aquests dies. Però ens volem fixar, de seguida us demanaré sobre aquestes notícies, com deia la Lourdes, ara cada dia hi ha un munt de notícies sobre aquest cas, però us vull presentar al Pasqual Fernández. Pasqual, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, què tal?
4: El Pasqual Fernández és un fotògraf de Vilafranca del Penedès que vas viatjar en aquest mateix vaixell just abans que comencés aquest viatge que ha acabat amb tot aquest embolic.
5: Pues sí, yo soy de la tripulación, o sea, de la tripulación, del pasaje anterior. Nosotros bajamos del barco el día 30-31... Y estas personas, estos nuevos viajeros, creo que subieron el 3 o el 4 de abril.
4: Quan un sap que en un vaixell en el que ha estat fins fa 4 dies, com aquell que diu, hi ha un brot d'una malaltia com aquesta, s'amoïna, es preocupa o no li dona importància perquè considera que això no té res a veure amb ell?
5: No, solamente le doy importancia porque me preocupa la gente que está en el barco, me preocupa la tripulación que va en el barco, y la imagen nefasta que están dando del barco cuando no es así. Los compañeros míos, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos 26 o 27 personas, casi todos españoles, y hay unos cuantos catalanes. Yo soy catalán, aunque hable castellano, soy catalán, de Vilafranca del Penedès. Me preocupa todo lo que se está diciendo porque el barco tiene unas medidas extremas de seguridad y de higiene. Lo primero que nos hicieron nada más que entrar al barco es no ir a los camarotes y primero nos hicieron un briefing de las normas de seguridad y de higiene. Pensar que íbamos a la Antártida, que es un lugar del mundo que se ha de preservar, que se ha de cuidar, y lo primero que dijeron, todo el mundo a la planta, no recuerdo si era la cuarta o la quinta, y nos hicieron un briefing, que además tuvieron un detalle, era un briefing todo en inglés, y como había mucho argentino, la parte española y catalana y de Navarra, todos los que estábamos, nos hicieron una parte en castellano para que nadie se perdiese el briefing, dado que era muy importante. Por eso tengo una tranquilidad. Nosotros bajábamos a tierra, yo era buceador, soy buceador y hago fotografía submarina, y nos analizaron todos los equipos de buceo, las cámaras, lo que íbamos a llevar al mar o a tierra, para estar seguros de que no llevamos ningún tipo ni de bacterias ni pelusas, de algún animal que tenga animales en su casa, o sea que no entrase nada hacia la Antártida. Todo esto fue nada más que partir de Ushuaia. Primero pasamos por el canal de Beagle, que es un canal muy pacífico, muy tranquilo, luego vamos al pasaje de Drake, y el pasaje de Drake sí que es muy duro, pero en ese trayecto ya nos habían hecho el briefing y todas las medidas de seguridad.
4: Per tant, pel que tu expliques, com que hi ha aquestes mesures de seguretat a dins del vaixell, és molt plausible la teoria que corre, que és que algú va pujar al vaixell incubant la malaltia de fora del vaixell, no es van infectar dins del vaixell, on tu creus que seria impossible?
5: Estoy absolutamente convencido, o sea, no soy científico, no soy médico, no puedo juzgar como hacen los expertos, evidentemente, pero la seguridad, la tranquilidad que tengo yo de este barco es absoluta. Nosotros cada día que bajábamos a las barcas, a las neumáticas, nos limpiaban la habitación, nos hacían las camas, nos cambiaban las toallas, nos limpiaban el váter, las duchas. O sea, nos dejaban el camarote impoluto, como el que está en un hotel en tierra. cuando volvíamos de fuera del exterior, los que habíamos buceado teníamos menos riesgo de infección porque habíamos estado en agua, los otros no, y pasábamos por una especie de túnel de lavado, como los coches, con unos cepillos que nos limpiaban las botas y una bandeja con un líquido desinfectante para entrar al barco. O sea, no podíamos traer nada de fuera porque es que nos limpiaban continuamente.
4: També estàs molest per les coses que s'han dit sobre aquesta mena de viatges, no? Perquè s'ha dit que si era un creuer de luxe, que si era... És evidentment, sí, és un creuer que és car, perquè òbviament va a unes destinacions que no són les habituals, però tu vols deixar clar que no es tracta de gent amb molts diners i que es dedica a viure la vida de manera alegre.
5: No. Yo precisamente soy una persona que ha pasado por unos procesos económicos muy duros, por una multinacional, que no es el momento de hablar. Y he ahorrado durante 3 años para hacer este viaje. En medios de comunicación he oído de 30.000, de 40.000 disparates de una tripulación dedicada a nosotros. Éramos 170 pasajeros y 70 personas de tripulación. Pero es que evidentemente hacen falta 70 personas de tripulación para mantener el barco con esa limpieza, con esos comedores, con la comida, con las estancias, con toda la persona, que el barco no para nunca, que el barco está en continuo movimiento. Evidentemente que tiene que haber todo lo que había. Nadie teníamos a nuestro servicio. O sea, no llevábamos, no me sale la palabra, personas a nuestra servidumbre, para nada. Sí que es caro, no es barato. Hemos ido a la Antártida, hemos ido a bucear a la Antártida. Claro que es caro, pero no vale 30.000 euros.
4: Tu que coneixes el vaixell i coneixes com són les instal·lacions, com són els camarots, com són les sales que deu haver-hi per tal de fer vida conjunta, et pots imaginar la situació de la gent que està en aquest vaixell, que sap que hi ha hagut alguns malalts i que estan mig confinats? Com han pogut passar aquests dies en aquestes instal·lacions?
5: Jo he oído por redes sociales y en Instagram y tal, he visto gente que está en el barco y he oído que no estaban confinados en los camarotes. Yo creo, por lo que he oído, no lo sé, no he podido hablar con nadie que esté dentro del barco, que no han estado confinados. Han estado confinados los que han tenido problemas, sí, y estos sí que han estado confinados. Sí que es verdad que los primeros días, cuando salió el brote y se detectó el brote, sí que los confinaron. El camarote tiene que ser agobiante, porque yo estaba en un camarote de 4 personas, 2 camas bajas y 2 literas, y no es excesivamente grande. Sí que hay camarotes que se han visto por las noticias, que son grandes, con cama de matrimonio, tal y tal. Este habrá pagado más que yo, evidentemente. No es lo mismo estar uno en camarote 2 personas que estar 4. Yo creo que sí que habrá sido un poco agobiante. Pero el barco, las medidas de seguridad, por lo que he visto, he seguido vídeos de la compañía donde ha hablado el capitán del barco, que es el mismo capitán que llevábamos nosotros, y él en ningún momento ha confinado a la gente y ha tenido a la gente. Probablemente que sí que hubo un momento donde el médico del barco, que es uno de los infectados, dijese: señores, todo el mundo a sus camarotes. Esto tiene que ser agobiante, más cuando vas en un barco. Sí, creo que habrá sido estresante, y más, hostia, un viaje como este y te pasa lo que te ha pasado, no se lo deseo a nadie. Pero vuelvo a insistir que el barco, si ellos han tenido la misma sensación y estancia que he tenido yo, el barco es excepcional, tanto en trato como en personal, como en comida, servicio, todo. No puedo hacer ninguna queja ni hablar mal de nada.
4: No vas fer exactament el mateix viatge, la mateixa ruta que estaven fent ells, però quants dies vas estar tu en aquest vaixell?
5: Jo estuve 10 dies. Nosotros salimos de Ushuaia, dirección a la Antártida, porque nuestro objetivo era la Antártida, y era un viaje muy delicado, porque la Antártida, como he dicho antes, es un lugar donde no puedes llevar ningún tipo de virus. Tengo claro que este barco, después de lo que le ha pasado ahora, cuando vaya a la Antártida, tomará medidas de seguridad para que no le suba nadie infectado. Porque estoy absolutamente convencido que el virus viene. De hecho, ahora he visto noticias de otros medios de comunicación en la tele, y ya se habla de que estas 2 personas que fallecieron estuvieron en un cementerio, en un basurero donde van unas aves carroñeras a comer. Ya empiezan a salir cositas de dónde ha venido el virus. Pero tengo claro que no ha sido dentro del barco, porque las medidas de seguridad y de higiene son excepcionales. Y lo digo como he estado allí dentro 10 o 12 dies.
4: És el Pasqual Fernández, és un fotògraf de Vilafranca del Penedès que va estar 10-12 dies, com deia ell mateix, en el mateix vaixell que ara mateix està de camí cap a les Canàries i on s'ha produït aquest brot d'antivirus. Pasqual, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Nada, solo deseo que esta gente vuelva pronto a casa y que no le pase nada más a nadie.
4: Esperem que sigui així. Gràcies i bona tarda.
5: Gràcies a vosaltres, un placer.
4: Doncs és el Pasqual Fernández, insisteixo, aquest català que va viatjar en el mateix vaixell i que dona des dels seus coneixements, que no són, òbviament, d'un expert en pandèmies, però que les mesures de seguretat i d'higiene en el vaixell, perquè és veritat que en els primers dies es va els rosegadors que podien haver transmès la malaltia estaven dins del vaixell o no, ell dona per fet que no són de dins, sinó que són de fora. Bé, en tot cas, a banda d'aquest testimoni de primera mà, que em semblava interessant per saber com era el vaixell, sobre les notícies de les últimes hores i sobretot aquest embolic. Deixa'm primer preguntar-li al Marc Molins, com a expert, com a advocat. Hi ha hagut una certa dubtes o discussions sobre si aquests malalts, o de fet no són malalts, parlem, aquests viatgers que van al vaixell, que no tenen símptomes, que són espanyols i que el govern espanyol portarà a un hospital militar de Madrid per tal de fer revisió mèdica, no se'ls pot obligar a fer quarantena o sí que se'ls podria obligar a fer quarantena?
6: Jo, Òscar, entenc que sí. Entenc que hi ha discrepàncies i que...
4: Que sense un estat d'emergència, com el que hi havia durant la Covid, no es podria fer si no hi ha una raó, perquè no hi ha una malaltia ara mateix.
6: Jo amb aquesta premissa... que tingui aquesta necessitat de conjuntural o de conjuntura general, que aquesta sigui el pressupòsit habilitant, amb aquesta premissa no estic d'acord. És a dir, la Llei General de Sanitat i la Llei de Salut Pública, les dues normes contemplen la possibilitat d'acordar o d'imposar mesures, en aquest cas de confinament, individuals o col·lectives, sens dubte. El que passa, el que també és cert, és que la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa diu que quan un ciutadà es veu privat, en aquest cas de la llibertat deambulatòria, perquè un metge o una autoritat administrativa ha decidit confinar-lo, quan es veu, per tant, privat d'un dret fonamental, un jutge de la jurisdicció contenciosa administrativa ha de validar la decisió. I, bàsicament, el que farà el jutge és valorar la proporcionalitat. És a dir, si la intensitat de la mesura i la duració de la mateixa són o no proporcionals d'acord amb el risc que intentem enervar. Però, insisteixo, les dues normes parteixen d'una premissa, i és que la salut pública té més importància, és objecte de tutela preponderant sobre els drets i llibertats individuals d'una persona. La salut pública té més valor i, per tant, es poden imposar restriccions, inclús de naturalesa deambulatòria, quan es considera i quan hi ha una hipòtesi fonamentada de que aquesta persona, que en aquest moment pot ser asimptomàtica, per haver-se exposat a una font de contagi, sigui necessari confinar-la. La salut pública està per sobre dels seus drets individuals.
4: Saludem el Carlos Baraiber, cap de verificació a 3Cat Info. Carlos, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
4: Aquest és un dels dubtes que hi havia entre les diferents coses que s'han publicat i que no són totes acurades, és sobre si es podia o no. De fet, fins i tot els mateixos responsables polítics no acaben de posar-se d'acord.
7: Clar, havia passat això que ahir alguns ministres havien dit coses diferents, ahir la ministra de Defensa va dir que seria voluntària i aquí es va generar doncs el dubte. Finalment, avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit que sí, que tenen mètodes, que són aquests segurament que ha explicat el Marc, doncs per obligar aquest confinament si és que es considera necessari a nivell de salut pública.
4: Què més està circulant?
7: Doncs des del més normalet al més estrany, si vols, anem amb un gradient creixent, si vols, però d'entrada el que circula molt també en àmbit de parla hispana, evidentment aquest tema també està sent molt important a Llatinoamèrica, evidentment, a l'Argentina també estan familiaritzats, i a més estan més familiaritzats segurament.
4: Sí, perquè tenen casos allà, exacte. Anualment.
7: Doncs hi ha un titular que a més sembla un titular del diari Expansión, que diu el següent, diu, Pfizer presenta resultados prometedores de una nueva vacuna ARN mensajero contra el antivirus. Aquesta captura, circulada damunt i avall, és amb el glossal molt tradicional d'Expansió. El que passa és que és un titular que està manipulat i surt d'un titular que és real, que és Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARN contra la gripe. Algú ha canviat l'última paraula amb la mateixa tipografia.
4: Canvia bastant la notícia,
7: Sí, sí, sí. Per tant, no ens hem de creure, és molt fàcil de fer. És veritat que han aconseguit la mateixa tipografia, però també hi ha una petita pista, que és que la firma de la notícia, l'autora real d'aquesta notícia sobre la vacuna de la gripe, Marga Castillo, l'altre autor és una d'aquestes clàssiques bromes dels amb els noms, que és Paco Merlo.
4: Ah, tenim una edat, hi havia un sentit sí. com espuma, i hi havia alguns quants noms d'aquests, que entre el nom i el cognom feies una sí. paraula complexa.
7: És infinit, no començaria
8: Marc,
7: jo.
8: Si estigués aquí...
4: Em faria molts, no? Em sabria molts, no?
8: En sap un munt.
4: Sí, sí.
8: No, ho crec. No ho diré, perquè...
4: No.
7: També hi ha altres continguts que recorden molt a la pandèmia i, a més, que lliguen totes dues coses. Per exemple, circula un document de Pfizer amb una llista de malalties, suposadament efecte secundari de Pfizer, i aquí està dient, fins i tot la vacuna de Pfizer llistava l'antivirus com a possible efecte secundari. Bé, el document existeix, hi ha un document de Pfizer on hi apareix mencionat l'antivirus, el que passa és que això què és? Això és, doncs, quan ens van posar la vacuna, si us recordeu, es demanava que després, si et passava alguna, o si tenies alguna malaltia, la informessis. Es feia un control per veure els efectes farmacològics d'aquesta vacuna, i llavors tu havies d'anar allà i dir, mira, em van vacunar fa 2 mesos i tinc, no sé, m'invento un refredat o tinc, etcètera. Doncs amb l'antivirus el que va passar és que algú, en concret 4 persones de tot el món, van reportar que després d'haver estat vacunades havien tingut antivirus. Clar, evidentment, correlació no vol dir causalitat, per tant, això no estableix que una cosa provoqués l'altra. Per tant, la vacuna de la Covid no va provocar o no provoca l'antivirus de cap manera, però sí que és veritat que hi ha documents, fins i tot a l'OMS, que ho llisten com a efecte secundari, però no és un efecte secundari. És, algú ha reportat 4 casos en tot el món que després d'una cosa li va passar l'altra.
4: Un altre clàssic, que ja vam viure amb la Covid i també amb la pesta porcina.
7: Sí.
4: Un laboratori. S'ha escapat d'un laboratori.
7: És que és increïble, perquè realment amb les teories a xarxes el que és ideal és agafar 2 punts, unir-los de la manera més senzilla i fer una tesi molt simple i molt fàcil i una resposta molt clara d'una cosa que evidentment serà molt més complicada. Doncs què passa? Que resulta que existeix des de l'octubre del 2025, a més, un laboratori a Argentina inaugurat, el primer laboratori de nivell biològic 4, és a dir, dels més potents, de Llatinoamèrica. I què fa aquest laboratori? Doncs investiga, entre d'altres, amb antivirus. I aquí, doncs, ja hem lligat els punts, que si Wuhan, etc. Recordem que la hipòtesi de Wuhan, de fet, l'OMS tampoc la descarta, és a dir, no hi ha proves, però tampoc es descarta. Però, clar, en aquest cas, doncs, és, en tot cas, com a mínim, és molt aviat per establir una correlació. També hem de tenir en compte que aquest laboratori està a Buenos Aires i Ushuaia està a 3.000 quilòmetres, seria un Barcelona-Moscou, vull dir, una mica complicat. El precedent que deies tu és el que es va passar amb la pesta porcina, no?, que va passar amb el laboratori de l'Irta Cressa, que estava al mig de Collserola, el porc senglar primer que va aparèixer molt a prop, i també va córrer aquesta tesi. De fet, va haver-hi dies que no teníem clar si era certa, finalment, recordem, en aquell cas es va descartar.
4: I l'última, un altre clàssic també, Bill Gates.
7: Sí, no, això, clar, si abans parlàvem de vacunes, d'epidèmies, etc, doncs Bill Gates és el clàssic dolent de la pel·lícula, perquè, clar, què passa? Que Bill Gates porta molts anys parlant de malalties infeccioses, de pandèmies, de potencials pandèmies, finança les vacunes, i, per tant, si parla de pandèmies, finança les vacunes, la correlació en aquest cas és, ell les prepara o, etcètera, o escampa els virus per després fer-se ric, jo què sé, amb les vacunes o el que sigui. Clar, en aquest cas el que passa és que no només Bill Gates, molts experts porten molts anys, i ja ho vam saber i ho vam veure durant la pandèmia del coronavirus, doncs que ens haurem d'anar acostumant, malauradament, a aquesta mena de pandèmies, perquè, doncs, la pràctica humana de destruir els hàbitats animals, l'agricultura intensiva, el contacte cada vegada més directe entre persones i animals, fa que sigui més fàcil, perquè hi ha més probabilitat, doncs, que un virus que tenen només els animals salti a les persones. De fet, aquí a Catalunya, per exemple, en aquest últim any, de fet, hem tingut el primer cas a Catalunya d'una persona infectada amb la grip porcina, i llavors, i també grip aviària en persones, també ho hem vist, malauradament està passant, i la gent que està estudiant això el que demana, doncs, és més implicació, més recerca i més diners per investigar això, per si acaba passant que aquests virus muten i es fan més fàcils de transmetre entre persones. Ara, en aquest cas, no ens trobem aquí, i de moment el que sabem és que aquest antivirus és la variant Andes, que sí que es pot transmetre entre persones, però en cap cas aquest triple salt d'arribar al tema de la pandèmia. I en qualsevol cas, tornant a Bill Gates, el que sí que fa Bill Gates és finançar, en aquest cas, investigació per diferents vacunes.
4: Doncs aquestes són algunes de les coses que s'estan publicant. Per cert, l'Organització Mundial de la Salut està fent ara una compareixença oficial en què estan donant algunes dades i, per exemple, han explicat que hi ha 5 casos confirmats i 3 sospitosos. 5 confirmats i 3 sospitosos. A partir d'aquí veurem com va evolucionant tot plegat. No sé com ho veieu, Ferran, Lourdes.
9: Dues coses. Mira, una, en relació al que comentava, no, d'aquesta anàlisi de les notícies, fakes i demés, el que sí que és veritat és que estem assistint a un canvi del que és la biodiversitat provocada pel que és el canvi climàtic i per les diferències de temperatura i aquestes qüestions, que el que fa és que l'ecosistema muti i aquelles proteccions que teníem derivades del clima que evitaven que determinats virus o determinades bactèries no arribessin als humans perquè hi havia abans una fauna que potser la retenia, ara està això desapareixent o mutant. Per tant, ens trobarem, vull dir, ho he llegit, vull dir, no és que jo ho sàpiga això, sinó que ens trobarem que hi haurà, com deies tu, nous virus i nous contagis que abans potser eren impensables, de malalties que eren més destinades als animals o que patien més els animals. Això per una banda, no? Per tant, això...
4: O a vegades no calia aquests canvis, és a dir, de casos d'antivirus a l'Argentina cada any n'hi ha, perquè a Sud-amèrica és una malaltia que circula, no de manera massiva, però sí de tant en tant, hi ha petits brots. Aquesta vegada, la diferència és que el brot no s'ha produït en un poble de l'Argentina, sinó que alguna de les persones que devia estar incubant la malaltia sembla, tot ho posem en condicional perquè no està confinat, però sembla que ha agafat un vaixell i això, clar, ha actuat com a caixa de ressonància en un vaixell, allà no pots fugir i per tant ha acabat... Insisteixo que al final ara estan rebaixant molt, perquè són aquests 5 casos confirmats i 3 sospitosos. Ahir parlaven de 8 casos, ara ja en són 5. Vull dir que també ho hem de posar una mica en quarantena, però és també normal, i a mi em fa la sensació que aquí actua molt el record que tenim de la pandèmia, que ens fa de seguida posar-nos en el pitjor.
9: Però és que en el segon ordre de coses que volia dir és que si això va passant, i aquí ara tenim aquest brot d'antivirus o alguna cosa del futur que pugui passar, és a dir, estem parlant d'un vaixell que té aquest problema, que els tripulants, el passatge d'aquest vaixell. Quan ens arriben persones que salvem a les costes de tota Europa, que venen amb pastera, que venen de països amb menys desenvolupament que el nostre i que podem imaginar que poden tenir un estàndard de vacunació inferior i que podem pensar que poden venir amb malalties que aquí potser estan erradicades per la vacunació, no dubtem a acollir-los i a poder-los donar un aixopluc i dur-los a l'hospital. A mi m'ha costat entendre, i encara no ho entenc de fet, aquest alarmisme amb aquest virus al primer món, on hem passat una pandèmia i on passatgers són espanyols, per tant estan arribant al seu país, altres són catalans, tenen dret a arribar a casa. Per què ens qüestionem de poder-los atracar en un port de l'estat espanyol per poder ser atesos i després derivats, si es cau, en uns hospitals, amb les garanties sanitàries adequades, quan és el que estem fent constantment amb persones que ens arriben en patera, malauradament, massivament? Per què aquest diferent tracte? Encara no ho entenc i m'agradaria poder-ho comprendre, no?
10: Bueno, jo crec que és evident que aquí tot això ens porta al record de la Covid. N'havíem de sortir millors, crec que no en vam sortir millors, però també crec que és inexcusable que no en traguéssim algunes lliçons i alguns aprenentatges, sobretot per part doncs, dels governs i dels mitjans de comunicació. Abans parlava, quan la Dèria de la Llucia, del tema d'Esplugues, d'aquest assassinat que hi va haver aquest cap de setmana i que alguns tenen moltes ganes de convertir en un atemptat jihadista, no? Davant d'aquestes situacions i d'aquestes situacions, per exemple, o d'aquestes informacions de les que parlava el Carlos, clar, què poden fer els governs? Doncs, home, els governs han de tenir certeses, han de ser transparents i han de ser també ràpids en les explicacions, perquè quan això no passa, aleshores proliferen les fake news, el magufisme, i s'estén doncs, la desconfiança cap als mitjans de comunicació doncs, com aquest, com Catalunya Ràdio o com molts altres, i cap als governs. I això sí que, malauradament, doncs, és una gran pandèmia que acaba fent que, per exemple, si es decreten mesures de seguretat pública, com doncs, confinament o perimetrar alguna zona, alguna afectació que hi pugui haver, per exemple, aquests dies al port a Tenerife on desembarcaran aquestes persones o quan les duguin a Madrid, o si s'han de quedar confinades o tancades a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, aleshores això es qüestioni. Aleshores, hi haurà qui ho qüestionarà igual, no? Perquè encara hi ha ara conspiracions sobre l'assassinat de Kennedy i no sé quantes coses, però almenys tant els governs com els mitjans de comunicació amb això hem de ser responsables. Els governs, com deia, hi han de posar certeses, hi han de posar transparència i rapidesa en les explicacions, i nosaltres des dels mitjans hem de pressionar perquè, respectant, lògicament, doncs, els temps de la ciència, doncs això sigui així.
6: I em sembla curiós quan ens sentim amenaçats com surt de vegades la part més egoista, no? La més individualista, és a dir, és curiós, hauria de ser al revés, no? Sembla com que hauríem d'estimular la solidaritat perquè sabem l'amenaça en definitiva s'ha concretat en algú, no? I traiem lo pitjor. I un d'aquests símptomes és precisament el que explicava el Carlos, no? Aquestes fake news, que a més tenen la virtualitat de tancar el cercle, no? Perquè una de les fake news és que Pfizer ha inventat la vacuna i l'altra a la vegada és que en realitat està escampant no sé qui l'enfermetat per poder vendre la vacuna. Bueno, però si la vacuna és de Pfizer, no? És a dir, és aquesta sensació com de que es tanca un cercle grotesc que no fa res més que alimentar aquest egoisme característic, crec, propi dels moments en els que ens sentim amenaçats.
4: Doncs seguirem parlant en els pròxims dies, perquè a més s'està preparant l'arribada d'aquest vaixell cap a les Canàries, a Tenerife, insisteixo, no atracarà, no tocarà la costa, sinó que quedarà fondejat a uns...
10: Diumenge, no? Està previst?
4: Diumenge, sí. En teoria diumenge, potser que sigui dilluns, però en principi era dissabte, ara sembla que és diumenge i no descarta que sigui dilluns, veurem.
9: I sort que no és un avió. Que se li acabaria el carusè i què
4: no,
9: fas?
4: Sí, donant voltes, no cridis el mal temps. Doncs anirem seguint tota l'actualitat a Catalunya Ràdio. Carlos Barlevar, gràcies i bona tarda.
7: Adéu, bona tarda.
4: Falten 11 minuts per arribar a les 4, una pausa i de seguida més coses.
3: Catalunya migdia. Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
11: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3 a 1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
13: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
3: Catalunya migdia.
14: Al Món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Món.cat.
15: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana. Al mateix dia, a la mateixa hora.
19: Benvinguts a Fanzone.
18: Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanya.
20: Soy el nuevo Buffoni!
19: Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
18: Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
22: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
21: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
22: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
23: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
24: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
25: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
24: Thank you!
23: Per aquí, sisplau!
3: Catalunya migdia.
26: Senyores i senyors, bon dia.
27: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
28: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
29: Frenar el feixisme espanyol i català.
28: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
30: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
28: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
29: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
28: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M+, Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
27: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
28: Hola, Anna.
0: Hola.
27: Amb Ricard Ostrell.
0: Rupiti, rupiti, rupiti.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
2: D'aquí a 7 minuts seran les 4 de la tarda. Les escoles Bressol avui fan vaga i és la primera de tot un mes de mobilitzacions a tot el sector de l'educació. La plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector, denuncia que treballen en condicions laborals molt precàries i molt desiguals a les escoles Bressols de Catalunya i reclamen reduir les ràtios a les aules, millores salarials i igualar les seves condicions. Saludem la Vanessa Pérez. Vanessa, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: La Vanessa Pérez és mestra de l'escola Bressol a Tiana, al Maresme. Tu treballes en una escola Bressol municipal, per tant, les teves condicions poden ser diferents d'una professora que faci exactament la teva mateixa feina, però al poble del costat.
4: Sí, totalment, totalment cert. Bueno, estic en una Bressol municipal, però de gestió externa, pel que les meves condicions són bastant bàsiques.
2: Per tant, una de les coses que demaneu és que s'unifiquin les condicions i que, per exemple, això ho tuteli d'alguna manera la Generalitat perquè no hi hagi aquestes diferències depenent d'en quina escola treballes.
4: Això mateix, que no depengui d'un codi postal, ni d'un ajuntament, ni d'un barri.
2: Si els mestres de primària diuen que estan malament, vosaltres, els que esteu entre 0 i 3, com esteu en un barem?
4: Precaritzats. Molt precaritzats. Estem... Bueno, depèn de la gestió, no és el que diem. Depèn si treballes per un ajuntament directament. Si treballes per un ajuntament però de gestió externa o una concertada o una privada. Però la veritat que estem molt malament. Estem cobrant al voltant del salari mínim interprofessional i això és insostenible.
2: Teniu la sensació d'estar una mica oblidats? Perquè és veritat que les reivindicacions dels professors que ja fan unes edats més altes potser les sentim més sovint, tot i que ells també es queixen de que no els hi donem prou cas, no els hi fem prou cas. Però vosaltres encara menys?
4: Encara molt menys, sí. Està clar. Està clar. Actualment estem dintre del decret del 06, ja s'ha unificat, s'unifica l'etapa de 0 a 6 anys amb un únic decret, però les condicions no tenen res a veure amb les Bressols, que és 0 a 3, o l'infantil, que és 3 a 6. Ni condicions laborals, ni en cap, no tenen res a veure. Sí que ens posen en el mateix marc educatiu, però ja està. Tenim moltes obligacions, però no tenim beneficis d'estar dintre d'aquest nou marc, d'aquest nou decret.
2: I no sé si tens la sensació, que a mi em fa la sensació que sí, que en el vostre cas encara és més evident aquesta sensació que tenim que, en aquest cas, l'escola Bressol és una mena de pàrquing entre cubetes dels nens. És a dir, que utilitzem de manera incorrectíssima l'escola Bressol com el lloc on ens soluciona, entre cubetes, el problema de què fem amb els nostres nens mentre nosaltres anem a treballar.
4: Sí, tal qual.
2: I, per tant, una falta de reconeixement de la vostra feina.
4: Sí, totalment. Les institucions no ens tenen en compte, els polítics ni la societat, no estem mirades ni valorades.
2: I creieu que amb aquestes protestes us faran més cas? Teniu esperances?
4: Bueno, de moment esperem que sí, però tampoc no ens pregunten què demanem. Saben que estem fent vaga, la gent es pensa que només demanem salaris, però és que demanem moltes més coses a part de salaris. I no, en lloc no s'escolta quines són les reivindicacions, que és el que demanem.
2: I què demaneu a banda d'aquesta...
4: Molt important.
2: Doncs mira, aprofita ara l'oportunitat. Què més demaneu a banda d'aquest salari?
4: Doncs demanem això, un reconeixement, no?, per part de les institucions. Són els primers anys de vida. És fonamental en el desenvolupament emocional, social, motor i cognitiu dels infants i és una etapa molt vulnerable i no se li dona el valor, no? Llavors demanem, doncs, això, els nostres salaris s'unifiquin amb la resta de professionals del sector. Les nostres vacances tampoc tenen res a veure. Nosaltres treballem durant tot l'any, excepte l'agost. El nostre horari laboral també és molt més alt que la resta de professionals. I totes les hores que tenim de feina és directe amb els infants. No tenim hores fora de l'aula ni per programar, ni per preparar classes, ni per avaluar. O sigui, les 38 hores setmanals que fem són directes amb els infants. Això se'ns demana, per una banda, que programem, que avaluem, però tot això no ho podem fer dintre del nostre horari laboral. Ho deixem els nens sols o com ho fem? Els caps de setmana, les vacances, no? Sí que és veritat que moltes nosaltres, jo personalment tinc molta sort de treballar on treballo, perquè som parella educativa a totes les estances, és una cosa molt important, i pel que podem tenir la sort d'anar en moments determinats a l'ordinador. Però una persona que està sola amb tots els infants és impossible. Tot això ho ha de fer a casa seva.
2: Doncs
4: també demanem les ràtios, que les ràtios actualment no són segures. S'està vulnerant el dret de l'infant a poder ser mirat, tractat i que pugui tenir les seves necessitats bàsiques cobertes. Amb les ràtios actuals és impossible arribar. Una persona amb dos mans no pot cobrir les necessitats dels bebès, els infants de 4 mesos a un any. Dos mans és impossible. Ni arribar a cobrir les necessitats dels nens de 1 a 2 anys, que són 13 nens per estança. O de 2 a 3 anys, que són 20. En aquest cas, a I2 són 20 infants, que és la mateixa ràtio que a I3, I4, I5. Què estem fent? És impossible. No podem tenir 20 infants amb bolquer, que no saben parlar, que no saben menjar sols.
2: Queda clares les reivindicacions de la Vanessa Pérez, mestra de l'Escola Bressol al Maresme, i que és un exemple de les reivindicacions que estan tenint avui en aquesta primera jornada de vaga. Hem de deixar-ho aquí, que són pràcticament les 3, gràcies a tots tres, i de seguida el Francesc Garriga i els blocs informatius del 3Cat Info.
5: Seguretat. Conjunt de mesures destinades a prevenir danys, accidents o agressions. Condició d'un espai, sistema o activitat que ofereix garanties de protecció i de funcionament estable. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb el Marc Artigau. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Que bé, elegantíssim avui.
2: Moltes gràcies.
1: Vull dir, ja normalment va bé, però avui va
2: com... que estaves insinuant com que vinc amb xandall.
1: Un punt superior avui.
2: Molt bé.
1: No, m'agradava molt el Pere Escobar, sempre tenia una... Com ho deia el Pere? Diu, sembla que ho hagis agafat del contenidor de Sancho d'Àvila. Em feia molta gràcia aquesta expressió. No és el cas.
2: No és el cas.
1: President dels noticiaris, Òscar Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Com estàs?
3: Bé.
1: Estàs millor. El doctor Artigau, quina certificació fas per la seva veu?
3: Què ha de saber per ara, Marc? No li fotis amb aquest embolic. No en té ni idea.
2: T'he dit que per Sant Jordi vaig sentir que tenies la veu una mica més nasal. Clar, ara la tens menys.
3: Op, doncs això, en Jordi encara ja estava bastant recuperat, eh? Va haver algun dia que no tenia veu.
1: Abans, no? De Sant Jordi, la seva. Bé, jo crec que aquesta setmana la tancarem i ja abandonarem la teva veu.
3: Clar, sí, home, sí. Abandonarem la meva veu, correcte.
1: El tema.
3: No, m'ha agradat molt.
1: No, la teva veu, Òscar, no ens abandonarà mai.
3: Bé, no se sap mai. Sí, en algun moment sí, eh? Qualsevol veu t'abandonarà. En un moment o un altre.
1: Espero que no arribi mai el dia en què a les 3 no hi sigui l'Òscar.
2: La pot vendre i amb intel·ligència artificial.
3: Clar, també, clar.
2: La registres.
3: Si tu la necessites, escolta'm, la fem amb intel·ligència artificial, jo em retiro i la meva veu...
1: Perdona, un moment. Ens autoritzes a agafar un fragment de la teva veu
2: no,
1: i recrear
2: no.
1: L'Òscar Ai?
3: És que tinc molta curiositat per veure com sonaria això, però vés a saber quines besties es pots arribar a fer.
1: Mira, aquest cap de setmana, que crec que és tranquil·let, em dedicaré a crear un avatar sonor d'Òscar Fernández.
3: Avatar sonor, eh?
1: L'Òscar Ai. Que diràs ai, Òscar. A veure què tal.
3: És dijous... Estàs embolicant tu sol? Que vés a saber com surt del jardinet. Endavant.
1: No, que això t'ho juro que ho provaré. És dijous 7 de maig i estem pendents de tot això. Per exemple, estem pendents, ho escoltàvem ara al Catalunya Migdia, de l'antivirus.
3: Sí, l'Organització Mundial de la Salut xifra els casos del brot del creuer en 5 confirmats i 3 més sospitosos. L'OMS assegura que no es pot comparar de cap manera, diuen, la situació actual amb la pandèmia de la Covid.
1: Tant de bo, esperem que sigui així. Comencem amb vagues, ara també.
3: Sí, una aturada a les escoles bressol ha donat el tret de sortida a un cicle de vagues a l'educació que durarà tot un mes. Els docents protesten contra l'acord del govern amb els sindicats minoritaris. I en el cas específic d'avui, reclamen que l'etapa de 0 a 3 anys depengui també de la Generalitat. I això faci que els professors d'aquesta etapa tinguin les mateixes condicions a tot el país. Ara depenen sobretot dels ajuntaments i pot passar que en dos pobles que són veïns tinguin condicions salarials i laborals diferents.
1: I ara un titular que sembla tret d'un llibre d'història de segon de batxillerat. Setmana tràgica.
3: Sí, així és com qualifiquen els Mossos d'Esquadra tot el que ha passat l'última setmana a Catalunya amb diferents episodis violents molt mediàtics. El director de la policia, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat diu que continuen sent bones.
1: I els esports, atenció, nou embolic al Madrid, que ara ampliarem.
3: I has comprat 4 barres de pa per tal de sucar-hi.
1: Sí, senyor, d'aquilo.
3: A l'espera de saber si podran comptar o no amb Mbappé de cara al clàssic contra el Barça, en què el Barça pot guanyar la Lliga diumenge, al Madrid, Fede Valverde ha acabat avui a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni a l'entrenament d'avui. És una nova, perquè ja n'hi va haver una altra amb Rüdiger pel mig. No, aquesta és una d'avui nova que ha acabat amb Fede Valverde a l'hospital.
1: Ara de seguida escoltem com ho han explicat a les notícies i què en podem dir. I aquesta tarda, de què estarem pendents?
3: Doncs de si l'Iran respon o no a la proposta dels Estats Units per acabar amb la guerra de l'Orient Mitjà, Donald Trump sosté que les converses van bé i que el conflicte és a punt d'acabar-se.
1: Doncs això és el que explicarem al 3Cat Info. Òscar Fernández, no et desenganxis de la ràdio.
3: Això mai. Sempre enganxat a vosaltres.
1: Que la nostra veu t'acompanyi.
3: No era al revés.
1: I amb el vostre esperit.
3: No era que la meva t'acompanyés a tu.
1: És mutu.
3: Ah, molt bé, perfecte.
1: Doncs fins demà.
3: Adéu.
1: Adéu. Sonen alarmes. Aquest cap de setmana hi ha clàssic. El Barça pot ser campió, però hi ha crisi oberta al Madrid. Avui, bufetades. Laia Tudel, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
1: Perquè això t'ha patat els dits a mig programa.
4: No, és que, a veure, un moment, és que fa un parell de dies, que 48 hores, que només fa que estem llegint bufetades, clatellades, baralles entre els jugadors del Madrid.
1: Artigau, jo crec que has d'anar apuntant, perquè això et dona per un conte. No sé si has escrit mai cap conte futbolístic.
2: Uns quants.
1: Doncs podries agafar inspiració. Atenció, ho ha avançat el diari Marca i a la Sexta, a Jugones, Josep Pedrerol i companyia ho explicaven després que hi s'enganxessin Tchouaméni i Fede Valverde, avui Valverde ha acabat a l'hospital.
5: Noticia sobre la tremenda pelea entre Valverde y Tchouaméni. El uruguayo ha sufrido una herida y le han dado puntos de sutura. Arbeloa le ha acompañado al hospital de Valdebebas. El club está recabando toda la información. Esta es la imagen del coche del uruguayo. Que acaba de regresar después de ir al centro sanitario, al centro hospitalario, ha vuelto a Valdebebas. El coche de Valverde, el uruguayo, no iba dentro de él. Esta es la imagen. El coche ha vuelto solo, pero con alguien que le conducía, lógicamente, ¿no? Más detalles enseguida, ¿vale?
4: És increïble, eh? Perquè crisis al Madrid n'hem explicat moltes, esportives, institucionals, de presidents, però és que no sé si la gent ara que es connecta i no ha tingut temps de veure què ha passat avui, però és que s'han pagat. Jugadors del Madrid.
1: S'han pagat i un ha acabat a l'hospital.
2: El Rüdiger va pagar...
4: També, a Carreras.
2: S'estan estomacant molt.
1: Sí. En el cas de Rüdiger, explicant com a tortazo, que és una cosa, aquí estem parlant de punts de sutura, clar, o sigui, ja la bufetada és més forta.
2: Clar.
1: No has pagat mai que et necessitessis punts de sutura?
2: No. M'agrada molt que em faci aquesta pregunta, perquè...
4: No, però imagina't ser a Madrid, els periodistes que han d'explicar tot el que està passant...
1: Ara et canviaries per, no sé, per Anton Meana. I està a la cadena Ser explicant al Madrid avui.
4: Una estoneta, sí. T'ho imagina't. El que passa allà, a dins... És que sabem, anem sabent amb comptagotes tot el que va... I Pedrerol, que ha de sentir amb l'entradeta que... Per què no el truques, a Pedrerol? Home, jo crec que deu tenir molta informació. Ara us he posat aquí en un compromís.
1: Escolta, Carla, fem una cosa. Mira, és veritat. A veure, ara ja deu haver acabat. Per què no provem de trucar al Josep Pedrerol? Que ens expliqui una mica com
4: ara mata com la Carla.
1: Explicant. Sí? No, sí, quan ens l'agafi. No? Ho podem provar o no?
4: Home, seria espectacular, no?
1: Doncs va, a veure, no ho sé, eh? Ara estem fotent aquí un atracament en directe
2: maco.
1: Terrible.
2: Sí, sí.
1: Però a veure si el Josep Pedrerol, que això ho explicava al migdia, ens pot explicar aquestes bufetades i a veure si ho podem comentar. Clar, en comparació, el vestidor del Barça és un monestir budista.
4: Són amb violins, el vestidor del Barça és increïble. Allà al vestidor del Barça estan parlant dels 100 punts. De fer 100 punts a la Lliga.
1: Happy Flowers.
4: És sensacional,
2: per tant,
4: el contrast.
2: Què ha de passar el diumenge a la nit? Que el Barça perdi.
1: No, home, no.
2: Home, o sigui,
4: ara,
1: estàs imaginant el teu compte.
2: La idiosincràsia culer, malauradament, la de Checa Recopes, no?, que diuen, o fins i tot el bon relat és, quan els veus a ells, no?, que els hi va tot tan malament i nosaltres
1: pagant,
2: ja estem assaborint, no?, el paradís, doncs venen aquí i et foten la festa.
1: Doncs hat-trick d'Mbappé, eh? Tota la setmana parlant d'Mbappé, que sí, que sí, no?
2: En principi no. L'heu vist que ha sortit rient.
4: Sí. A més, l'altra imatge d'Mbappé, sí, que s'ha fet proves, que en principi potser sé que viatjarà al Camp Nou, veurem si juga rient-se, però com si no hagués passat res.
1: S'acaben de pagar els seus companys.
4: Rient, però
6: ell ve molt content de Sardenya amb l'Ester Exposito.
1: Home, és que després d'un cap de setmana a Sardenya, igual tots tornem
4: clar,
1: contents.
4: Clar.
1: No?
4: Sí, segur.
6: Home, jo crec que sí.
1: Tu has estat a Sardenya, tu, Del?
4: Sí.
1: Vas tornar tan somrient?
4: No, tant com estava rient avui en Mbappé, no, de debò, mireu perquè, les imatges.
2: Perquè més ara no hi deu haver tant de turí. Vull dir, sobre deus estar tranquil,
1: no,
2: fa bon
1: temps. I Mbappé ha anat ara perquè és més barat.
2: També, sí, també.
4: Segur,
2: deu,
4: sí, segur deu, que ell ho mira
1: molt baixa. Difícil setmana, que és més barat, tu.
4: Entre setmana, temporada baixa, sí, sí.
1: Ha anat molt bé. Tu, Del, al tot costa, en parlarem d'això?
4: Home, i tant.
1: Espero que sugueu molt pa.
4: Sí, no sé si tenim tantes barres de pa com tu, però... Sí.
1: Si voleu, podeu treure un tall de Pedrerol si ens l'agafa.
4: Home, si no, jo estaré atenta. Segur que us l'agafa d'aquí una estona.
6: Quins nervis.
1: Em diuen...
4: Heu quedat ja?
1: Em diuen que ja estem mantenint converses. Ah! I no ens ha dit que no.
4: Ep! Home,
1: a veure si ho podem lligar.
4: Això és que...
1: La tarda perseguint Josep Pedrerol.
4: Informació.
1: Laia Tudel, moltes gràcies.
4: Us escolto, adéu.
1: Farem ara un canvi de rumb i un canvi de tema i ens posarem seriosos. A veure, això és notícia de fa poca estona. L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat i violat. En canvi, el pare continuarà en presó preventiva. Ja sabeu que aquests casos els tractem amb la nostra companya, la Rebeca Carranco, que és l'experta en aquestes situacions al programa. Rebeca, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda.
1: No sé si ens pots explicar per què l'audiència pren la decisió d'un fora, l'altre encara es queda dins.
7: Doncs una mica l'argument que fa servir l'audiència és que, pel que fa a la mare, sí que creuen que no han trobat com indicis clars fins ara de que ella tingui un caràcter com violent, que li hagi, que hagi pogut maltractar el nadó i que hi hagi alguna prova com directa que l'assenyali a ella. I llavors diu, tenint en compte això i que després ella té una actitud, una resposta cap a tot com normal, de preocupació, de portar aquest nadó al metge i que ha passat temps i llavors hi ha un risc de destrucció de proves doncs, que ha disminuït molt, doncs això amb la prevenció, que no vol dir que no hi hagi una acusació contra ella, sinó que aquesta mesura preventiva a l'espera del judici doncs, ja no cal que sigui tan dura ni tan severa, llavors pot esperar-se a casa seva amb aquestes mesures cautelars, òbviament, d'allunyament, de que no es pot comunicar i de que no pot sortir del territori, no? Però considera que la situació ha canviat del primer moment fins ara i que aquest nadó, a més, ara ja està com segur, amb una família, és a dir, no està en risc com estava just en el moment que va passar.
1: I també hem vist que els Mossos han analitzat el contingut de l'ordinador i altres elements a casa de la parella i han trobat coses que també són bastant cridaneres.
7: Clar, això és el que explica per què ella està fora i, en canvi, el pare està dins. Perquè el que diu l'audiència, no, és que quan els Mossos investiguen una mica més per saber més enllà de la cosa mèdica pròpiament que tenen davant, que és que aquest nadó té un maltractament que no se l'ha pogut fer ell i només està amb els seus pares, llavors veure els seus pares quin grau d'implicació tenen, el que troben és que la mare havia fet cerques a Google on es preocupava per la manera de la meva parella com tracta el nadó, no? Si se li queda gran el fet de ser pare, no? Són alguna de les cerques que ella fa a Google i això dona a entendre doncs, que aquesta mare ja apuntava que com a mi la seva parella aquella situació no estava sabent manegar i també li explica a una veïna com que la seva parella era una mica amenaces amb el nadó, que alguna vegada li, bueno, que l'havia tractat d'alguna manera brusca, no? Llavors això són elements que la descarreguen d'alguna manera, tot i que al final se li pot girar en contra de dir, tu ja sabies que no tractava degudament aquest nadó, però bueno, aquesta preocupació de que algú no està tractant bé el nadó, en aquest cas la seva parella, i apunten cap al progenitor. Llavors això també és un element clau de per què ella doncs ara queda en llibertat i el progenitor doncs encara continua a presó.
1: I també llegíem el testimoni clau d'una dona que va compartir habitació d'hospital amb els pares i el nadó.
7: Sí, aquesta dona és una dona estrangera que hi ha un moment que avisa i preocupada perquè el que explica és que està veient que aquest pare està tractant malament aquest nadó, que quan plora li està tapant la boca, que el tracta de manera brusca, no? Que el mou. I llavors això també és un element clau i que des de l'inici és com els primers indicis que tenen els Mossos molt al principi, quan encara no sabien ben bé, ja tenien aquest testimoni que posava una mica en alerta sobre aquest tractament que feia aquest pare. Recordem que ell, una de les coses que alega és que ell té una malaltia genètica que se li havia com, que no se li havia desenvolupat, però que això potser el seu nadó ho tenia, que podia explicar alguna de les lesions, i això a hores d'ara l'audiència tampoc com no li dona cap mena de pes, no? I entén que amb els elements que hi ha sobre la taula ell sí que ha de continuar a presó i que aquesta mare doncs, pot estar en llibertat a l'espera de com evoluciona.
1: Doncs és la notícia d'aquesta tarda. El jutge, o l'audiència en aquest cas, deixa en llibertat la mare del nadó maltractat i violat. En canvi, el pare sí que continuarà en presó preventiva, ens ha explicat la Rebeca. Digues.
7: Sí que hi ha una cosa, Francesc, que deies, no? Maltratat i violat, és veritat que...
1: Presumptament, no? Encara ho hem de dir.
7: Presumptament, i a més, en la interlocutòria de presó del pare, és a dir, que no admeten el seu recurs i es queda a la presó, sí que diu que decau una mica, no? Que no tenen molt clar si realment aquest delicte d'agressió sexual podrà evolucionar en el temps o no, no? Però bueno, el maltractament, que segur que...
1: Maltractat segur, no? Això de segur, sí. Ja veurem amb quin grau i amb quines implicacions. Doncs vaja, el nadó maltractat pels seus pares. De moment sembla que la mare en llibertat, el pare continuarà en presó preventiva. Rebeca, moltes gràcies.
7: Gràcies.
1: I ara espera't que anem amb... Això també sembla d'un conte de l'Artigau. Un paquet que arriba al Parlament i no saben què hi ha dintre. No, és un bon inici per un conte.
2: Molt bon inici.
1: El Parlament va activar ahir el protocol de seguretat per un paquet sospitós i sense remitent enviat al grup parlamentari de la CUP. Judit, una història Exacte, van saltar totes les alarmes. Això ho estem exagerant una mica. El Parlament, perquè finalment va quedar en falsa alarma.
6: Sí, era una va ser falsa alarma, per sort. Però sí que els TEDxs van haver d'actuar, els TEDxs dels Mossos, van acabar descartant que hi hagués cap explosiu o substància perillosa, però mentre van haver de fer aquestes comprovacions, doncs es va haver de tancar l'accés al Parlament, també d'algun punt de l'accés al parc de la Ciutadella. I el que explica la CUP és que a l'interior d'aquest paquet hi havia un llibre amb un circuit electrònic i una nota.
8: Què vol dir un circuit electrònic?
6: No sé, circuit electrònic.
8: Allò que et feien fer a la classe de tecnologia. Que connectaves els cables.
2: Un commutador.
8: Sí, llavors l'endoll.
6: La B, el vermell i el blau.
2: Quin llibre, també, per curiositat, perquè potser
6: jo no
2: és un missatge...
1: No, la Judit no té el missatge, no té la resposta, mateix... però potser la té el Raül Flores, que és el cap de política de Catalunya Ràdio i ja col·laborador aquesta setmana de la tarda.
9: La segona vegada aquesta setmana, però és un plaer, ja ho saps, això.
1: I potser no serà l'última. Sabem què hi havia exactament, és a dir, hi havia un llibre, un circuit electrònic i una nota, però sabem exactament quin llibre, què deia la nota?
9: No, quin llibre no, però ara que us preguntàveu la vinculació entre un llibre i un circuit electrònic. Sí. No sé si teniu fills i fills petits, jo sé que en tinc. Hi ha alguns llibres, per exemple, que tenen músiques incorporades.
6: Ah, sí, molt divertits, aquests llibres.
9: Que hi ha aquells botons amb circuits electrònics, per exemple.
1: Que fa la vaca,
9: això.
1: La vaca.
9: O el so de la trompeta. Hi ha un circuit electrònic. Què passa quan hi ha un circuit electrònic amb un dels paquets que entra al Parlament? Que s'activa, passa per l'escàner i es veu i s'activa un protocol. I ahir va passar això, que hi havia un circuit electrònic amb un paquet que acabava d'arribar, com n'arriben diversos al llarg del dia, i això encén les alarmes i s'activa el protocol de seguretat. I en aquest cas s'activa el protocol de seguretat fins al punt que es mobilitzen els TEDxs, perquè quan tu passes això per l'escàner no saps si és un llibre o un llibre infantil o és un paquet explosiu, i per tant això s'ha d'activar. Un cop això es va obrir, s'ha veure que aquí hi havia un llibre i hi havia diverses notes escrites en català, algun anunci també d'empreses de seguretat, i aquestes notes, segons va comunicar després la CUP, eren amb missatges racistes i amb missatges homòfobs. No han volgut entrar en el detall del contingut, amb quines frases hi havia dintre, però sí que és veritat que diuen que això...
1: Eren escrites a mà, amb ordinador, com els anònims aquells de les pel·lícules amb lletres de revista.
9: Eren, pel que ens diuen, eren notes escrites a mà, i sobretot el valor, més enllà de la llengua en què estiguin, o sigui, estan fetes a mà o amb ordinador, eren sobretot el missatge que deien. Clar. Que porta la CUP, per experiències també, que han tingut amb altre tipus de missatges o amb altre tipus d'atacs en protestes o a les seves seus, és que això ho atribueixen a l'extrema dreta. El que passa és que el que no sabem és si això era una única persona o era un grup. Aquí no tenim cap altre detall. Sabeu, per exemple, que hi ha hagut altres episodis recents en què va haver-hi aquelles cartes que enviaven, per exemple, el president del govern espanyol i a diversos ministres, no? I que aquí sí que va haver-hi una cadena. En aquest cas, no. En aquest cas és un fet aïllat que va passar ahir i que al final, diguem-ne, que ha acabat amb el dubte de qui és el remitent d'aquest paquet.
1: Clar, passa sovint que rebin cartes amenaçades.

0: Veiem en xarxes socials, moltes vegades molt enceses, que el to i els insults, doncs, per desgràcia, són habituals, no només en política, sinó una miqueta també com a signe dels temps en el món en què estem. El que no és habitual, i de fet feia pel cap baix 5 anys que no s'activava, era aquest protocol de seguretat. És a dir, que rebin insults i que rebin correspondència, ens ho diuen diversos partits, que és una cosa que, per desgràcia, habitualment en reben molts dels diputats, però en reben sobretot per via electrònica, per via de correu electrònic, de mail. El que no és habitual és el que va passar ahir. Feia, per això, pel cap baix 5 anys que no s'havia d'activar un protocol, que no havien d'intervenir els policies especialitzats en desactivar explosius, el cos de TEDx, i el precedent era un objecte que van trobar-se això fa més de 5 anys prop de la façana del Parlament, i era un objecte que estava allà deixat i que al final va obligar a activar també un protocol d'emergència.
1: I què era? Una motxilla?
0: Era una motxilla, era una motxilla, però al final també era una falsa alarma. Clar, penseu que pel parc de la Ciutadella passa moltíssima gent, vull dir, pot ser un oblit, però al final el protocol s'activa justament per evitar desgràcies majors, no només al Parlament, sinó al final a diverses institucions o també llocs públics quan es troba un objecte abandonat.
1: Ara potser hi ha un oient que diu: me la vaig deixar al parc de la Ciutadella. Allà, que ja deia jo...
0: Seria d'una memòria, perquè ja fa temps d'això.
1: Aquella tarda tonta de l'any 2021...
2: Més ingredients pel conte de l'Artigau.
3: He de dir que a mi em faria curiositat, no sé si és la paraula, veure quins correus electrònics reben, eh? Deu ser... perquè hi ha gent... Mira, jo et posaré un exemple. Nosaltres vam estrenar una obra lliure fa poc, una festa a Roma, on hi havia un personatge que era anticlerical, i jo he rebut correus de gent indignada a mi, adreçant-se a mi.
1: I dient-te què? Que no estava bé, que no els ha agradat, que ets un burro...
3: Una senyora me'n va enviar un de molt llarg que em va fascinar, el vaig compartir fins i tot amb l'equip, que és que hi ha un personatge que és anticlerical i que no para de dir, doncs, es parla dels abusos de l'Església, els abusos sexuals, i em parla molt, i em fa humor, i es caga en l'Església. Aquesta senyora em va dir que li estava agradant molt l'obra, però de cop i volta això, que li havia esgarrat tota la nit, i acabava d'una manera molt bonica, que era: tu el que has fet és posar un accent en l'arbre que cau enmig del bosc i no en la resta dels arbres que miren cap al cel.
2: Uau,
3: ho vaig trobar molt bonic. Poesia. I només per això li vaig contestar el correu.
4: O sigui, el correu era educat, eh?
3: No era, era, era educat, però allà em va explicar que m'estaven esperant a l'infern, eh?
2: Vull dir,
3: era educat en la forma.
4: Educat, però amenaçador.
3: Però en el contingut era molt evident.
1: O sigui, era Tchouaméni i Valverde, però
2: senyora gran. Sense punts de sutura.
1: Sí. Senyora educada, gran.
3: Sí, sí. I aleshores vaig contestar que no responc mai i li vaig dir: no ho penso jo, ho pensa un dels personatges. Moltes gràcies per venir, perquè aquest és una... Per això dic allò dels correus.
1: Era una senyora que havia vingut a veure l'obra.
3: Sí, sí, però que a molta gent li costa a vegades discernir la ficció, la realitat, quantes vegades els actors que fan la sèrie del migdia...
4: No, home, aquí acaba venint aquí.
3: Els diuen que...
2: La de Nissaga de Poder, la dolenta.
1: La segrestadora de Nissaga, que li deien segrestadora. Doncs...
2: Ens van dir que les cridaçaven.
3: Per això penso, aquests quins correus deuen rebre de tot.
0: Però a més, al carrer veuen la cara, però per un mail, que pots inventar l'adreça, o per un comentari a les xarxes, és un perfil que et crees tu només per aquell missatge, l'anonimat dona un camp amplíssim per moltes coses,
4: però sovint sense,
0: per faltar respecte.
4: I a vegades sense anonimat, també. La gent és molt valenta a les xarxes, i ens passa també als periodistes.
3: Sí, sí, sí, no? Sí, sí, després sí. Te'ls trobes i són més simpàtics.
4: Jo recordo molt un, que sempre l'explico, em fa molta gràcia, un dia que no vam donar el resultat del Barça femenins, no sé si perquè ens en vam oblidar o vam decidir no fer-ho, i m'escriu un senyor en castellà que deia: no, qué vergüenza, no habéis dado el resultat del Barça femenín, no, con todo el respeto, eres un hijo de la gran puta.
2: Oh!
4: I vaig pensar, hòstia...
3: Molta educació,
4: sí, sí, dic, hòstia,
3: no?
4: Con todo el respeto, la sort que tenia todo el respeto.
2: Sí, exacte.
4: Bé, parlàvem ara d'aquest paquet de sospitós que al final ha quedat en res, vaja, en res, no en res, però que no era perillós. Però al Parlament, Judit, hem estat mirant, també es reben paquets més agradables.
2: Sí, paquets més agradables, regals en general.
4: Regals.
2: Regals que la gent que va a veure els parlamentaris o institucions, organitzacions, decideixen doncs fer un regal, no? I això, tot això és públic, eh?
4: Hi ha llista.
2: Hi ha llista.
4: Atenció,
2: hi ha llista.
4: Atenció als regals que reben
2: al
4: Parlament.
3: Això és interessant.
2: Si tu vas al web del Parlament, hi ha un PDF, diu: relació d'obsequis rebuts pel Parlament, quinzena de legislatura, és la d'ara, oi? La quinzena?
0: Sí, sí, sí.
2: Perfecte. Llavors, hem fet una selecció dels
4: posa
2: millors regals.
4: Posa relació d'obsequis, per no dir pongos.
2: Home,
4: perquè,
2: realment,
4: atenció,
2: realment,
4: atenció.
0: Alguns ho deuen ser, segur.
2: A veure, el que més m'ha agradat és una rèplica d'uns gegants així petitons. Parella de gegants, cultura i treball. Això és un regal de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
4: Molt bé. Anem, això, hi ha algun menjador de Catalunya que ho podria tenir.
2: Home, dos gegantets allà ben monos. La
4: tieta Eulàlia té allà dos gegants. Que els va comprar una pleca.
0: I de fet en venen, de rèpliques, i costen força diners, també.
2: Estan molt de moda, els gegants. Sí, sí.

0: que és tot un fenomen.
1: Amb això fan com un museu, ho regalen...
0: Això on va parar, Raül?
2: Això es porta en un magatzem, tret que siguin productes frescos, productes de menjar.
3: Home, sí, t'imagines allà uns espàrrecs de fa 25 anys.
2: Per exemple, hi ha alguna recepció o el que sigui, llavors allà es poden utilitzar aquests aliments. Però la resta queden guardats, no només al Parlament de Catalunya, també rep regals al president de la Generalitat o al Congrés dels Diputats.
3: Clar, això ocupa espai.
2: Clar, això ocupa espai, sí.
3: No es podrien subhastar?
2: És una idea que pots registrar
0: al Parlament. A la nostra escola, a final de curs, sempre fèiem com una tómbola i tots aquests pongos els sortejaven.
3: Fas una subhasta, els gegants surten per un euro.
1: Clar. Tu saps el greu que li sabrà a l'associació de geganters.
0: Això també.
1: No, han regalat amb tot el seu cor gegant.
3: No, fas d'aquí 25 anys que ja estaran tots jubilats. Si no, estaran...
0: A veure, va, trieu. Què preferiu, els geganters o una aquarel·la de Toni Martorell i un llibre amb la història d'Escó? Molt maco la història d'Escó. Després també una...
1: Rebreu un correu ara.
0: De l'Ajuntament d'Escó, indignat.
3: Ho estem fent per provocar, això, que ens escriguin, que ens sentim molt sols aquí.
0: Figura de fusta tallada de l'Ajuntament de Riner. Aquest m'ha agradat molt, que he hagut de buscar fins i tot el que era una placa de proclamació del Deliner d'Honor 2024 a Josep Rull i Andreu. Deliner d'Honor és com un distintiu que es dona a unes festes que fan a Móra d'Ebre, que són les festes del riu. Es veu que el Deliner eren unes persones que anaven amb una barca riu amunt, amb una corda, i s'ajudaven d'un bastó que es deia Dalí. Aquest bastó Dalí, doncs a partir d'aquí cada any conviden alguna personalitat i el converteixen en el Deliner d'Honor. Doncs Josep Rull va ser el Deliner
3: l'any 24. I no s'ho han portat a casa per posar allà al menjador, sí, això, home. Aquesta placa.
1: I, per exemple, els obsequis que rep el president o qui sigui... Els ha de deixar, se'ls pot quedar, formen part de la institució, per tant, no se'ls pot quedar? Com funciona?
2: D'entrada formen part de la institució. O sigui, què passa? Que molts d'aquests paquets, ara que vinculàvem amb això, paqueteria i cartes, molts d'aquests obsequis són a partir de visites. Clar. Sobretot, no només, però en aquest cas que parlem del Parlament, però el president del Parlament visita diferents municipis, doncs moltes vegades amb recepcions, ajuntaments o amb entitats que venen al Parlament, els hi fan un obsequi. Això es registra. Però, clar, pot ser que l'obsequi el rebi un diputat o una diputada. Això està regulat. I quan els obsequis superen els 150 euros de valor estimat, això ho han de comunicar.
3: O sigui, si els envien un pernil, ho han de comunicar.
2: Clar,
3: si els envien un sobre de 100 grams, no.
2: Exacte. Si també un telèfon mòbil, per exemple, doncs evidentment això ho has de comunicar i ho has de registrar, i això s'emmagatzema al Parlament. Per tant, no és només qui presideix la institució, sinó que és una mica tota la institució. Per què es fa això? Això ens remuntem a 10 anys enrere i està regulat amb una llei que es diu el Codi de Conducta. Veníem d'aquella legislatura de finals de la crisi econòmica amb diferents moviments polítics d'envergadura i que transformen en molts casos el panorama de partits, els indignats, també el procés, en un moment en què molts partits i molts polítics feien bandera de la transparència, no? Allò que deien de retre comptes amb la institució, que en molts camins encara tenia una certa opacitat. Un dels punts, no l'únic, va ser primer una llei de transparència, que tu puguis demanar informació pública i que les institucions hagin de facilitar de manera accessible informació pública. Per exemple, els sous que cobren diputats, presidents i presidentes, i que cobren també funcionaris.
3: I això no era públic fins llavors.
2: Això no era públic o no era tan accessible com ha de ser ara per llei. I una d'aquestes puntes era aquest codi de conducta, que entre moltes altres coses diu també, escolti'm, els regals han d'estar regulats.
3: No, fixa't, regulats i registrats. Sabem, per exemple, Judit, que el govern va rebre l'any passat 1.000 regals, més de 1.000 regals.
1: Tres al dia.
0: Déu-n'hi-do,
3: Fes-nos una llista del que es va rebre.
0: Molts, m'ha sobtat, molts aliments. Oli, vi, embotits, això està bé, tu, et donen un bon oli, és bo. Un panetone. Després, això al president Illa li van regalar un pot d'espàrrecs.
3: Però no se'l pot emportar a casa i fer-se'ls per dinar.
0: He estat investigant, i és que a Gavà, perquè li va enviar l'alcaldessa de Gavà, es veu que a Gavà fan una fira de l'espàrrec. Un bon pot d'espàrrecs a la fira de Gavà.
2: Sí. Aquest menjar, per exemple, el que haurien de portar després amb una rebuda, no sé, amb qui sigui, és on has de donar sortida a tots aquests regals.
0: Clar, jo crec que n'hi ha que ha sortit guanyant aquí. Per exemple, al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, li van regalar una ampolla de ratafia.
3: Ah!
0: O a l'Elisa Romero, de la cartera d'Economia, un vermut de Reus. No està gens malament.
3: Molt bé.
0: Després també, no sé si això és un missatge ocult o què, però es veu que la presidenta d'Occitània va regalar al president Illa una navalla plegable.
1: Caram.
3: Bona setmana per comentar-ho.
0: No sé si és tradició. I aquest també m'ha encantat. L'alcalde de Salou va regalar al president una mostra de colònia Eau de Parfum Salou Essence, que tenen una colònia.
3: Ara et passes al bedoll i li dius...
0: President,
3: fa olor de Salou. Clar.
1: Com t'ho prens, això?
3: No gaire bé, segurament. Doncs bé, això és el que avui volíem explicar-vos del Parlament. Raül, moltes gràcies, com sempre.
2: A vosaltres, a disposar.
3: Farem una pausa. Quina no me la diguis, però quin tipus de contrasenya tens tu per entrar?
2: Quin tipus de contrasenya tinc? Segurament
3: com l'explicaries? Doncs, combinació aleatòria, un nom concret?
2: No, és una combinació. És més simple de la que hauria de tenir, segurament. Això m'ho diria qualsevol expert de seguretat. Hi ha una part de mandra, perquè al final la pot retenir. I tinc algunes vinculades amb números que han sigut...
3: importants per la teva vida.
2: Tampoc importants, que han estat en algun moment presents a la meva vida.
3: Un d'aquests seria el 10, perquè és un 10, el Raül.
0: Ah!
3: Moltes gràcies. Nosaltres anem a fer una pausa. I atenció, perquè després de la pausa celebrem el Dia Internacional de la Contrasenya amb el pèrit judicial informàtic forense, quin càrrec més llarg, Bruno Pérez Junca. Pausa i venim.
4: Això és molt seriós.
5: Ha arribat el moment de pensar en les vacances d'estiu. Ho veiem perquè ja comencem a sentir la remor de les onades, a notar la passió de descobrir noves ciutats i experimentar una desconnexió que ens fa molta falta. Però s'han d'organitzar. Per això tenim la solució. Deixa-ho en mans expertes. I no qualsevol mans, sinó les de Viatges al Corte Inglés, que gràcies a la seva experiència i qualitat et recomanen el viatge que fa més per tu. T'assessoren sobre les destinacions més adequades perquè et decideixis amb totes les garanties i amb seguretat, amb una acurada selecció de destinacions i vols directes. Treballen perquè tu només t'hagis de cuidar de passar-t'ho bé. I encara amb l'avantatge de fer la reserva a partir de tan sols 15 euros i sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans de la data del viatge. Consulta'n les condicions. Aquest estiu, no t'hi pensis. Fes que el teu estiu es faci realitat amb Viatges al Corte Inglés.
6: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig, no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
7: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
8: I què?
7: Negra nit.
8: Uf.
7: I perduda no sé on.
8: Oh.
7: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
10: I és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes.
11: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
12: Ho sap, ella?
11: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
13: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
15: Entendre és obrir els ulls.
16: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
17: Obrir la ment.
18: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
19: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
20: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
19: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
20: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
19: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
20: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: A veure, recordeu que hem arrencat el programa en aquesta última hora. Hi ha hagut bufetades a l'entrenament del Madrid. Tchouaméni li ha demanat perdó a Valverde per ahir ens fotre's ja hòsties i es veu que Valverde no ha acceptat les disculpes. I que a partir d'aquí hi ha hagut bufetades i Valverde ha acabat a l'hospital. Em comuniquen que la nostra productora Carla Verdés i Dolors Joanola, en una feina d'equip i de convenciment, han lligat per d'aquí una estona Josep Pedrerol a la tarda. Josep Pedrerol aquesta tarda ens explica què està passant al vestidor del Madrid. Em diuen que no està 95% confirmat.
1: 95%.
3: Que hi ha un
0: ai, Déu meu,
3: petita gestió que està acabant de col·locar-se.
0: A mi aquest 5% em fa patir, Garriga?
3: Aquest 95% em dóna certa confiança. Més confiança que la contrasenya que tinc al Gmail.
1: Molt bé.
3: Perquè el nostre departament d'efemèrides, que presideix el Blai Mercè, fa mesos que tenia anotat en vermell el calendari avui. És el Dia Internacional de la Contrasenya. I tenim una mala notícia. Les pitjors contrasenyes del món són ser encara les que posem.
0: Sí, justament ahir es va publicar un rànquing de les contrasenyes més utilitzades arreu del món i totes són bastant dolentotes, per no dir pèssimes.
3: Digue'm contrasenyes que la gent encara té avui dia.
0: La més posada?
3: Sí.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: No m'ho puc creure.
0: T'ho juro.
3: No.
0: T'ho juro. Un rànquing de les empreses de ciberseguretat Northstar i Northstellar.
3: Com?
0: NordPass i Northstellar, que són dues empreses de ciberseguretat.
3: Però són dues diferents que es diuen NordPass i Northstellar.
0: No ho sé, noi, van fer un informe.
3: Home, quina poca originalitat.
0: Amb aquest rànquing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la més posada. La segona, Admin. Ah,
3: clar, diu Admin.
0: Admin.
1: Però això deu ser per a les empreses, no? A vegades, en algunes empreses, a les oficines, per entrar has de posar...
3: Tenim un convidat que està a punt de tenir un atac epilèptic del que estem explicant. Ara el saludem.
0: Contrasenya, password.
1: Boníssim, clar.
0: Admin 1, 2, 3. I després hi ha gent que en lloc de fer 1, 2, 3, 4, 5, 6, va al teclat i fa lletres que hi ha seguides. Q, W, E, R, T.
3: No, diu bé.
0: QWERTY.
3: QWERTY.
0: El QWERTY de tota la vida. Doncs 1, 2, 3, 4, 5, 6 o QWERTY. Tu tries quina contrasenya vols.
3: Bé, avui hem decidit que volem ajudar-vos a posar contrasenyes i hem portat el nostre expert de capçalera, el nostre... Com ho hem dit, això? Pèrit judicial informàtic forense de capçalera. Perquè tenim un pèrit judicial informàtic que no és forense, però aquest és, a més, forense. Però no perdis un cap. Bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda, molt bé.
3: Escolta'm, ens vas dir aquell dia, les contrasenyes són com els calçotets que s'han de canviar molt sovint.
4: Sí, efectivament.
0: És la millor metàfora per entendre-ho, això.
4: Ja s'ha entès, ja és claríssim. Primer de tot, no l'has d'ensenyar, no l'has de deixar, no l'has d'entrar, i estaria bé que la canviessis de tant en tant. Però,
3: clar, i només treure si hi ha molta, molta confiança, no?
4: No, és que no, justament no. Mira, fixa't bé, una cosa tan humil com és la contrasenya et diu una mica el teu nivell de maduresa en ciberseguretat que tens.
3: Buah, sí? Doncs jo tinc 3 anys.
4: No, ja
0: segur, tots.
4: No, i això que deies tu de l'admin, no, això és per empreses, no, no, que la canya. És el que tens tu en el router de casa.
1: Què vol dir aquest tonet? Una veu com imitant aquí.
4: No. Són les veus...
3: És una recreació, una recreació.
4: No, són les recreacions de la gent que te ve i que te diu, no, això passa aquí. No. Ja t'ho dic. Aviam, perquè ara penseu en contrasenyes, vale? Canviar la contrasenya del Gmail, canviar la contrasenya del telèfon, però i la contrasenya del router?
3: La mare que el va parir, la contrasenya del router, que no te la saps mai. No. O la de Movistar.
0: No. Majúscula, minúscula, no, que era majúscula, barra baixa, no entenc res. Però, mai.
4: Atenció, no és per tu accedir a la wifi, no és aquesta clave de wifi per a tu accedir. Ah. No, clar. Veus,
3: la del router, jo no sé què, clar, no sé ni on trobar.
0: No sabia ni que tenia contrasenya, això.
4: Pues justament tu has d'accedir en el... Mira, sempre que us dic que heu de fer les actualitzacions del telèfon, etc. I el router, que l'has actualitzat.
3: Ah, que s'ha d'actualitzar el router.
4: L'altre, bum, ja hi som.
3: Però com s'actualitza el router?
4: Veus, pues has d'accedir tu en el router, clar, si ja...
3: Què diu? No, si ja no s'està inventant.
4: Que no m'ho estic inventant, a casa.
0: Però quina feinada, llavors.
4: Oh, clar, però és que justament és això, la ciberseguretat té una responsabilitat, té una feina.
3: Fem una cosa, ara seguim fent-te preguntes, però 932017474, si ens voleu compartir alguna anècdota o algun truc que feu servir, si voleu preguntar-li al nostre expert, escolta'm, jo faig això per posar les contrasenyes... Ja us ho dic ara, tot el que li pregunteu estarà malament.
1: Jo faig això, et dirà.
3: Fatal.
1: Això no fas, no està bé.
3: Que si voleu fer la consulta, 932017474, tenim... Que no tinguem una bibliotarda de llibres per sortejar entre la gent que truqui. A veure, ara, i ara seriosament, una contrasenya... És a dir, per exemple, a mi em fa molta mandra cada quan ens fan canviar la contrasenya aquí. Cada 2 mesos?
0: Aproximadament.
3: Cada 2 mesos ens fan canviar la contrasenya i és un pal.
4: Clar.
3: Cada 2 mesos és el període que dius és perfecte? Hauríem de fer-ho potser cada 6 o encara més sovint?
4: No, tot depèn de la informació que tu gestionis i ho entendràs molt ràpidament. Si poses la mà a la butxaca, trauràs un manyoc de claus. Tu tens una clau que obre tot? No. tu tens diverses claus, sí? Cadascuna tindrà un nivell de seguretat diferent. No és el mateix la clau de la porta principal de casa, sí? Que la clau del candau de la bicicleta, que la clau de... Doncs, per això, és depèn de la informació que tu gestionis, que tens que tenir una política més ferma o menys ferma. Per tant, clar, però ja no és canviar una contrasenya, és canviar, doncs, moltes contrasenyes, totes les que tingui. És que tenim
0: llavors que hem d'agafar un dia i obrir Instagram, el correu, l'aplicació del banc, el no sé què, i anar-ho canviant, o hi ha una manera que tot d'una ho puguis canviar?
4: No, no hi ha una manera de tot d'una es pot
8: canviar. S'ha d'anar una per una.
4: Has d'anar una per una, però a més no les canvis totes de cop, perquè et fotràs la xitxa un liu i les perdràs totes.
8: Però llavors, quin consell ens dones? És a dir, que tinguem un paper escrit a casa amb un calaix. Pues, Instagram, 2 punts. No sé què, 2 punts. Facebook, 2 punts. No,
4: aviam, si voleu
8: Supeco,
4: fer això...
8: Supeco, 2 punts.
4: Un dels problemes que tenim quan fem una cosa que es diu un pentest, que és un test de penetració en una empresa que tu intentes accedir-hi així, i tu vas a visitar l'empresa, una de les coses que veus és els pòstits allà amb els usuaris i les contrasenyes.
8: Home, clar.
4: Bé, i també és divertit perquè obres el calaix i te trobes un Excel allà, tot color...
8: Això ho feu? Aneu a empreses i feu una mica aquest...
4: Sí.
8: I us trobeu barbaritats.
4: No, trobes coses. Doncs, aviam, com ho pots fer-ho? Primer de tot, planificació. No comencis a canviar coses d'avui per demà. Avui és el dia de la contrasenya. Mira, et felicito. No cal que la canvis, de dir... Canvia-la, però quan tu estiguis preparat i quan tu siguis conscient del que vas a fer, m'entens? Doncs t'agafes un paper, sí, i tu vas anotant-ho. Però aquest paper també endreça'l en un lloc segur.
8: I posa-hi data, perquè si l'has canviat...
4: No me'l posis, no me'l deixis per allà a sobre, que tothom ho pugui veure, guaita-t'ho en una caixa forta, digue-li un sí, doncs hi ha maners. Que hi ha gestors de contrasenya? Sí, hi ha gestors de contrasenya, només faltaria. Hi ha moltes maneres de tu poder guardar, però el més important és que tu t'organitzis. I un dels errors que hi ha més grossos és que tothom pensa en la contrasenya, però ningú pensa en l'usuari. Què és l'usuari? L'usuari és la teva compte de correu electrònic. Clar, que la ganyes. No em pots fer servir la mateixa compte de correu electrònic per fer-ho servir tot. Tu has de tenir una compte... Home, esclar.
8: Sí, home, no, això no és realista. Puc tenir 25 mails per cada merda que m'obro.
4: Mira, és el principi bàsic de la seguretat, que és la diversificació del risc.
8: Bueno, però llavors si vaig a comprar no sé què... No, si et registres et regalarem no sé què, el Mango.
4: Sí.
8: No, què m'he de fer? MangoGarriga@gmail.com.
1: No, t'has de registrar.
4: No. Aviam, has de tenir...
8: Perquè lleure de descompte.
4: Jo en tinc una, que és la que dona a tothom, m'entens? De lluita a tot arreu. I aquesta entro un cop al mes, selecciono tot i borrar tot, i ja està.
8: Clar. I és només per
0: promocions i coses així.
4: Exacte, perquè és la que sempre te demanen registrar.
8: Sí. Clar, faré promocionsgarriga@gmail.com.
0: Semblarà que siguis, vés a saber qui, promocions Garriga.
1: Una pregunta molt de nivell molt bàsic, potser fins i tot un punt filosòfica, però per què, és a dir, per què les hem de canviar tan sovint, les contrasenyes? Quina és la motivació, no?
8: Quin risc correm?
1: Clar, quan si la canviem, és millor cada vegada que canviem vol dir que estem posant més seguretat? O sigui, saps que, no sé si m'estic explicant més.
4: I t'explico el per què. Perquè hi ha un atac que es diu un atac de força bruta.
1: Val?
8: Què és això?
4: Un atac de força bruta és tu agafes i
8: busques... Chouameni a Valverde.
4: Tota la combinatòria possible. ¿Vale?
1: Val?
4: I els equips, els sistemes, doncs, triguen un període. ¿Vale? Per tant, depèn de quins sistemes, tu saps que 2 mesos o un any, doncs és un període bo per canviar. Un usuari normal i corrent d'estar per casa, perquè m'entenguis, estaria bé canviar-la un cop a l'any.
8: Un cop a l'any està bé.
0: Un cop a l'any no
4: un usuari domèstic de casa.
1: I, sí? I això de la força bruta que explicaves, sí, què és? És un atac que rebem de manera...
4: Sí, tu no ho veus, però és el teu servidor que està rebent aquests impactes de... Jo vaig provant totes les combinatòries. Cling, cling, cling, cling. Ho vaig provant, tu, saps?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8: Però això qui ho fa?
0: Admin 2.
8: És a dir, què busques? A mi, per exemple, i ara explico un cas personal, m'han intentat entrar al compte d'Apple des de cara i des de Kinshasa i des de l'Àsia. No sé qui ho està fent,
4: sí.
8: No, però vull dir que no és algú, una persona en concret, perquè són països molt diferents.
4: Correcte.
8: Què busquen? Si no tinc res, si tinc les meves fotos, els meus WhatsApp i els meus d'allò.
4: Ja, però tot això té un preu. Bueno, primer de tot, tu potser et penses que no és algú interessant, no és algú que va per tu, però potser et van a per tu. Primer de tot, perquè ets periodista, ¿vale? I ja ets objectiu, ja ets target. Aquesta és la primera.
0: Donald Trump no està content.
4: Segona, què busquen en el teu telèfon? En el teu telèfon hi ha molt de material que té molt de valor. Per exemple, com te pilli el DNI,
12: El DNI es paga entre 45 i 55 euros en el mercat per sota.
8: Què dius?
12: A més, clar, tens les aplicacions de pagament. A més, tens fotografies en les que es pot descobrir què fas, què no fas, què deixes de fer, on vas, etc, etc. La informació té valor. I justament el que vol el cibercriminal és informació.
8: O sigui, si jo ara em poso en el paper d'un oient, jo penso, a mi no, si m'entren, que m'entin, que no tinc res, no. Tothom té.
12: Efectivament, és que és això. També té molt de valor, per exemple, la teva agenda de telèfons, perquè segurament tens una sèrie de persones conegudes,
8: home,
12: la gent voldria saber aquests números de qui són, m'entens? I aquestes agendes es venen també. Per tant, un dels errors que cometem més grossos és que pensem que no som ningú.
0: Ja.
12: Però si jo no té importància. Escolta, té molta importància perquè hi ha gent que t'estima, hi ha gent que confia en tu, i si agafen la teva identitat, els poden estafar ells.
8: Clar.
12: Doncs ja no és un tema de ciberseguretat per tu, és un tema de ciberseguretat pels altres.
8: Ens ha trucat el Damià, des de, vaja, el cotxe des de Barcelona, que ens vol preguntar per això del router, que li ha generat una mica de, no sé si de sorpresa, o al revés, té alguna experiència. Damià, bona tarda.
16: Bona tarda, què tal?
8: Què ens expliques? Què vols preguntar?
16: Bueno, segons us estic escoltant, jo no és que ho faci malament, és que ho faci encara pitjor que malament. Sí, perquè clar, jo quan canvio de companyia a vegades, no, que te canvien el router o aquell no funciona, te'l tornen a canviar, clar, tot això canvia contrasenyes, i avui en dia a casa tenim 1000 aparells connectats al wifi del router. Clar, jo què faig? Li canvio el nom del router i poso el vell, i canvio la contrasenya i poso la vella per no tenir que canviar tots els dispositius. Clar, ho faig fatal, no, ho faig, bueno, crec que horrorosament malament, no?
12: Ho fas d'una manera molt especial, però si estàs a les rondes, dues voltes a la ronda, nen. O sigui,
8: de càstig.
12: Dues voltes a la ronda, no.
8: Segons com no cal que el castiguis, que s'hi passarà una bona estona igualment.
16: Clar, és que diem que és super horrorós, no, tenir-ho que canviar per tot arreu, sí. Però és que arriba un moment que te diuen, aquesta contrasenya ja l'has posat, no la pots fer servir, has de posar una altra, poses una altra, aquesta tampoc perquè fa un any que l'has fet servir. Llavors, clar, és el que diem, si no les tenim apuntades en algun lloc, és impossible en recordar-te de la quantitat de contrasenyes que tenim, no, per tot arreu, mòbil, router, el banc, el no sé què, bueno, no ho sé. A veure si ens recomanes quin programa o què podem fer servir per tenir aquestes contrasenyes guardades segures i realment poder-les anar canviant, com pensa.
8: Doncs, Damià, gràcies per trucar-nos i ara el Bruno ens contesta. Una abraçada.
16: Molt bé, gràcies a vosaltres.
8: I dues voltes a la ronda de càstig, ja ho saps, eh?
12: Vinga.
8: 93201-7474, si algú encara vol trucar.
12: T'explico. Hi ha un tema molt important que és... Jo no et diré un programa concret, vale? N'hi ha moltíssims de programes que serveixen doncs, per guardar les contrasenyes, val? Però sí que hi ha un tema molt important que és, sobretot, sisplau, no guardeu les contrasenyes al navegador. Això sí que no, sisplau.
8: No, és que m'estàs traient tota la il·lusió de viure, Bruno.
0: Jo això sí que li dic, no guardar. Això sí que, mira, això sí que...
8: No guardeu. És molt pràctic.
0: Ja,
12: efectivament,
0: però
12: que sigui pràctic no vol dir que sigui segur. Mira, justament, quan me trobo el telèfon d'una persona morta, sí, que clar, m'avenen telèfons...
8: No, jo aviat moriré, amb aquests disgustos que em dones.
12: Bueno, però a tu tant se m'hi fa, perquè ja tinc les teus contrasenyes. Ja pots morir tranquil. Doncs quan te ve un telèfon, et ve un equip, et ve un ordinador d'una persona morta, el primer que fas és, bueno, rebentes el Windows, que és relativament fàcil, i llavors a partir d'aquí el que fas és ataques el navegador per descarregar-te totes les contrasenyes que hi han guardades. I llavors a partir d'aquí ja accedeixes a les xarxes socials, ja li dones de baixa, ja fas el que la família et demana. Però que sapigueu que una gran vulnerabilitat està en guardar les contrasenyes en el navegador de l'equip.
8: Mira, farem una pausa ara i seguim amb el Bruno. Fem una pausa i quan tornem, l'Artigau té una pregunta i nosaltres resoldrem un dubte. Com és la contrasenya ideal? El nom del meu fill i l'any que va néixer? Segur que és boníssima, aquesta. Ara farem.
17: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
21: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
2: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
22: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
23: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
24: Aneu massa de listos.
25: I els valencians?
24: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
23: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
26: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
27: Has sentit el que acaba de dir?
28: Ja a Mallorca no feu l'amor.
29: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
31: Senyores i senyors, bon dia.
29: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
31: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
32: Frenar el feixisme espanyol i català.
31: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
33: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
31: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
34: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
31: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Punto Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
29: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
31: Hola, Anna.
35: Hola.
29: Amb Ricard Ostrell.
35: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
36: La nit dels ignorants s'hereda.
37: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
36: Pot arribar a travessar oceans.
38: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
36: Veu com creixen els seus oients màgics.
39: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
36: I posa la pell de gallina.
40: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
29: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
40: És que m'heu posat la pell de gallina.
29: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: Va, que anem caminant cap a les 5 de la tarda. Tenim Catalunya canviant contrasenyes, pensant contrasenyes. Marc, tu volies fer una pregunta.
1: Sí, sobre el reconeixement facial. Si potser és una cosa més segura, sí. Entenc, i entenc que pot ser això a la llarga una substitució d'algunes contrasenyes, vincular-ho a aquesta mena de reconeixement facial que ja tenen molts, no?, molts telèfons.
3: O l'ull, també, no? A vegades també es fa servir l'ull.
1: El dit, també, l'ordinador.
0: L'empremta del dit, no?
12: Biomètric. Sistema, això se li anomena sistemes biomètrics. Sí, encara que siguis lleig, ho pots fer-ho servir, només faltaria.
1: Gràcies.
12: No, no ho deia per tu, ho deia en general, de dir, no pateixis. Però sí, sí, sempre que puguis fer servir un sistema biomètric. Perquè també hi ha un tema que quan desbloquegeu els telèfons, etcètera, que poseu el típic PIN, que a més el PIN, imagina't a tu, 4 xifres o 6 xifres, doncs esclar, són ràpidament deduïbles, a part que comencen moltes per 1.900, però bueno, no importa. Tu no ets conscient, malauradament, de quantes càmeres t'estan gravant al dia. Tu no, clar. I quan tu vas darrere d'algú, esclar, poses càmeres i llavors tu veus com fa tiquiti, i clar, ja veus el seu PIN de desbloqueig. Això ho fan servir moltes parelles.
3: És que avui no dormiré jo.
0: M'estic espantant.
12: No, home, no. Amb temes,
3: per espiar-se.
12: Clar, per espiar-se, de dir, home, sí, això, tècniques d'aquestes es fan servir per espiar-se a lo bèstia. Per això, sempre que pugueu, biomètric, ja t'ho dic. La cara, encara que estigui mal afaitat,
0: el
12: que sigui.
0: Les contrasenyes que et suggereix l'iPhone, això està bé o no?
3: Crec que tenim aquí una oient que ens vol preguntar això. Marta, bona tarda. Ah, no, perdó, Ivan. Ivan, bona tarda. Ah, s'ha penjat. Doncs crec que ens volia preguntar justament això. Quan et crees un perfil que et diu, no, ja te la creo jo, t'ho diu el telèfon.
0: Això és segur o no?
3: És segur que si te la demana i no la tens guardada, no te'n recordaràs.
0: No, però a vegades t'ofereix l'opció al telèfon, sí, de guardar-te-la.
12: Te la genera
0: i te la guarda.
12: És el que t'estic dient. Atenció amb el tema de guardar les contrasenyes on te les guardes. Sí, de dir, amb un navegador, mai de la vida. La del telèfon, vale, t'ho compro una mica més. Si no, és el que et dic, feu servir...
3: Si et deixa triar entre guardar-ho al Google Chrome o a l'iPhone,
2: l'iPhone.
12: En el telèfon jo apostaria més pel telèfon. En el Chrome ja dic que no, oblida-te'n totalment. Si no, feu servir aplicacions justament per, se li anomenen bòvedes, que és per guardar totes aquestes contrasenyes. Els sistemes són segurs, però també et diré que si jo fos una agència d'intel·ligència d'un país, jo crearia un programa de guardar contrasenyes.
2: Bueno, doncs mira, des d'aquí enviem aquesta proposta a la Generalitat. Ens truca l'Empar, que ens vol suggerir, crec que, contrasenyes interessants. Empar, bona tarda.
4: Hola, bones. Jo no sé quins problemes té la gent. Jo dec tenir menys que molta gent de vosaltres. Però
2: a veure, què et passa?
4: Aviam, o com ho resols? És que la imaginació és per a algú. Ah. Aviam, nom de l'últim llibre que ha estat llegint, això no pot saber ningú, i si s'ha de posar la força l'any, doncs, per exemple, aquest any, si l'estàs llegint aquest any, i si te'n recordes si el vas llegir l'any passat, doncs el número de l'any passat.
2: O sigui, però tu, per exemple, posaries
4: d'un llibre.
2: Bíblia 2025, per exemple.
4: Sí? Jo no la puc dir, bueno, m'és igual, perquè jo...
2: No ens el diguis.
4: Empar, una encara... biblioteca que em va agradar un dia molt d'una ciutat i em va quedar... Sempre hi ha algo que se't queda a la memòria, encara... Jo som molt gran. Vull dir que tens una imatge d'algú que t'ha agradat moltíssim, aquell nom del cafè, però és que saps segur que te'n recordaràs, no qualsevol cosa... Sempre, totes les persones, penseu quan acabeu el programa i sempre veureu que teniu alguna cosa al record que encara que sigui a Salamanca et va agradar aquell nom. I una biblioteca, que jo, per exemple, és el meu cas, i llavors poso, per exemple, l'any de la que vaig fer la comunió, que, bueno, poder vosaltres no l'heu fet. Jo sí.
12: Sí,
4: i pels grans té importància, perquè aquell any van haver regals i coses, bueno, i no gaires...
2: No, doncs ja veiem. Mira, jo, per exemple, una cosa que m'hagi agradat que he vist un moment, pues, la meva contrasenya seria El Molinón 1993, que és l'any de la comunió.
0: Veus?
2: El Molinón, mira, és una bona contrasenya, El Molinón 1993, o no?
12: Sí, sobretot El Molinón. Aviam, t'ho explico ràpidament, Molinón. Aviam, la idea és bona, però sobretot no pengeu mai aquestes coses a les xarxes socials, perquè justament hi ha unes CIAs que es dediquen a analitzar les vostres xarxes socials, en les que busquen totes aquestes paraules claus, busquen aquestes matrícules d'aquests cotxes, d'aquestes motos que aneu passejant, busquen, per descomptat, felicito el meu fill gran que avui fa 4 anys, no sé què, i de pim-pam-pum, avui és el dia, la data, ja el tinc.
2: Clar.
12: Han de ser dades que realment no surtin, vale? que no hi siguin.
2: Coses amagades.
12: Coses totalment... exacte, que no s'ha d'haver publicat. No? El llibre que dius... un llibre, vale? Un llibre sempre que no l'hagis anat a comprar a algun lloc, perquè també se sap que has comprat això, també hi ha la informació. Doncs una mica és això, sempre heu de buscar alguna paraula, sobretot frases. El tema està que la gent es busca una contrasenya complicada. Quan no ha de ser complicada, pot ser perfectament una frase llarga, una frase que dius tu en família, un acudit que algun dia et van donar que t'agradava, i llavors el que has de fer és una mica la picaresca d'afegir-hi majúscules, minúscules i llavors números. Però esclar, com foto números enmig d'una frase? Doncs molt fàcil, canvia les O's per un 0, per
0: la
12: exemple.
0: La E pel 3.
12: Exacte, i una E per un 3.
2: Doncs m'encanta l'Artigau, i a les E's un 3. I a les T's un 1.
1: M'encanta l'Artigau, tens poques S, però sí, estava comptant.
2: A la E de m'encanta.
1: Sí.
2: Mira, anem a repartir un berenar, a veure si aquest berenar té contrasenya.
5: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
2: I la contrasenya és Forn de Cabrianes 2025, que és quan hem començat a fer-ho. Avui ha rebut un berenar el Miqui. Miqui, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Com estàs?
6: Bé, tu la feina.
2: Has rebut un paquet a la feina avui.
6: He rebut un paquet, sí.
2: I de què era aquest paquet?
6: Doncs era una coca de un Forn de Cabrianes.
2: I qui creus que te l'envia?
6: Doncs no ho sé. A veure què m'expliqueu.
2: Ah, no, jo m'has d'endevinar tu. Qui creus que et pot enviar aquesta coca? Algú que t'estima, que et vol dir alguna cosa bonica?
6: La Natàlia, potser.
2: Ai, a veure, ara et saludarà, a veure si és la Natàlia o no. Ja pots saludar.
7: Hola!
6: Hola.
7: Sí, sóc jo.
2: Qui és la Natàlia, Miqui?
6: La meva parella.
2: Ah, Natàlia, per què li vols enviar aquesta coca?
7: Doncs li vull enviar perquè qualsevol dia és bo per dir-li que l'estimo molt. Oh.
2: Miqui. Esteu acaramel·ladíssims, eh?
8: Molt bé, no?
2: Ai, ara s'ha quedat incòmode una mica.
9: És que té vergonya.
2: És molt vergonyós, el Miqui, Natàlia?
9: Bueno, una mica.
2: Però digue-li que tu també l'estimes, no?
8: Jo també me l'estimo molt.
2: No, però digue-li amb ella, no m'ho diguis a mi.
8: Gràcies, amor.
2: Ara, home. Quin moment. Ara a casa veuràs tu quines festes que es faran, perquè es nota que s'estimen molt, però cap endintre.
0: És que fa vergonya, això.
2: Sí. Miqui i Natàlia, doncs que sigueu molt feliços i que ho compartiu. Una abraçada forta.
9: Moltes gràcies.
2: Una abraçada forta. Doncs bé, escolta, Bruno, torna un altre dia, no? Ens ho hem passat molt bé.
12: Jo sí, jo també.
2: Hem après que ho fem tot fatal, però ja va bé que algú t'ho digui, també.
12: Correcte, doncs jo vindré, no pateixis.
0: Que bé.
2: Doncs ens retrobem aviat. Artigau, moltes gràcies.
12: A vosaltres.
2: D'aquí 5 minuts, el 99,3%, queda només un detall, Josep Pedrerol, per explicar-nos la batussa al vestidor del Madrid. Ara venim.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Maria Costa. L'Organització Mundial de la Salut confirma 5 casos d'antivirus detectats al creuer i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Ho ha explicat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que no descarta que puguin aparèixer més casos.
11: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: L'organisme també ha reiterat que el risc per la població es manté baix i descarta que la situació s'acabi convertint en una pandèmia, malgrat que es tracti d'una malaltia infecciosa greu. Assegura que no és ni Covid ni grip i que tot plegat és molt diferent perquè és un virus que ja coneixen. A tot això i sobre la decisió que el vaixell fundeix a Tenerife per evacuar els passatgers, ha defensat que el creuer està aplicant totes les mesures de salut pública possibles i que el risc per la població canària és baix. Més notícies amb Cèlia Forment.
13: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El pare continuarà en presó preventiva perquè els indicis apunten que és l'autor de les lesions del fill. De moment, no se'ls investiga per agressió sexual.
0: La justícia europea considera discriminatori exigir anys de residència als refugiats per accedir a ajudes socials. S'hi ha pronunciat arran del cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar l'ajuda de renda garantida mínima al·legant que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana. El Tribunal de la Unió Europea ho rebutja de ple i posa en dubte el concepte de prioritat nacional que recullen els pactes de govern que han firmat el Partit Popular i Vox a Extremadura i a l'Aragó. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea recorda Itàlia, que segons la legislació europea, els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en matèria d'ajudes socials i puntualitza que les lleis de la Unió no contemplen l'estada mínima com a requisit per accedir-hi.
13: La flotilla global Sumut es manifestarà cada dia davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona fins que duri la detenció del català d'origen palestí Saïf Aukebesk i el brasiler Thiago Ávila per part de l'exèrcit israelià. De moment se sap segur que ho estan almenys fins diumenge. Aquesta mobilització se suma a la convocatòria unitària de demà passat coincidint amb el Dia d'Europa. Pablo Castilla és el portaveu de la flotilla a Catalunya.
14: Com està actuant l'estat d'Israel contra el Thiago i contra el Saïf, mantenint-los segrestats sense cap prova, sense cap dret. És una mostra de com actua dia a dia contra els més de 9.500 presos palestins i palestines que estan a les presons israelianes. És una mostra més de la impunitat amb la qual Israel actua cada dia contra la població palestina i una impunitat internacional que no es pot entendre sense la complicitat de la Unió Europea.
13: En Saïf fa una setmana que no menja com a senyal de protesta i des d'ahir no beu ni una gota d'aigua.
0: A
13: Engega una prova pilot en 20 edificis en pisos públics de Girona i Figueres per posar ordre en les comunitats de veïns. Un administrador s'encarregarà de la gestió a partir d'un conveni firmat avui per la Generalitat i el Col·legi Professional. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. La feina d'aquest administrador serà bàsicament de posar ordre. Ha detallat a Girona la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon estat de l'espai compartit, el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala.
15: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
13: Els esports amb Damià Aguilar. Bona tarda.
17: Bona tarda. La premsa de Madrid publica una doble baralla entre els jugadors del Madrid, Tchouaméni i Valverde, primer ahir i després avui, en què l'uruguaià ha acabat a l'hospital. El diari Marca posa entre cometes el pitjor incident que hi ha hagut mai. La direcció del club ha convocat una reunió d'urgència i ha obert expedient als dos jugadors, sempre segons les mateixes fonts. El porter del Barça, Stensne, confirma a una televisió del seu país que pensa complir l'any de contracte que li queda. Diumenge hi ha el clàssic Barça-Madrid amb un empat als de Flick tindran el títol. Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament amb el grup. Catalunya Ràdio ha confirmat que Ramon Rodríguez Monchi serà la pròxima temporada el director esportiu de l'Espanyol. Avui el capità Javi Puado ha afirmat que se salvaran. El Barça femení negocia el retorn de Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton anglès. En bàsquet, el Duní Girona visita el València a les 7 a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. Es veurà per l'Esport 3 i també per l'Esport 3 en hoquei patins. El Barça s'enfronta a l'Sporting de Portugal a partir de les 8, als quarts de final de la Champions masculina de Coimbra. La segona etapa del Tour de França per Barcelona canvia el recorregut per evitar el parc de Collserola i la pesta porcina.
36: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Falten 4 dies pel clàssic que pot decidir la Lliga, Barça-Madrid, al Camp Nou, amb el Barça amb el títol a tocar. I avui, just abans de començar el nostre programa, hem llegit i hem vist, per exemple, a La Sexta, com ens explicaven incidents gravíssims al vestidor del Real Madrid. Doncs hem anat a buscar algú, la millor persona que ens ho pugui explicar, això. I em fa molta il·lusió saludar-lo. Josep Pedrerol, bona tarda.
2: Hola, no et passis tampoc. Hola, Garriga.
1: Què no, tal? Home, no em passo, no. Escolta, que sembla que a Madrid esteu preparant el clàssic perquè tingui tots els elements perquè sigui això el partit més important de la dècada.
2: És increïble, increïble. Tot a més, saps què passa? Que és el que solen passar a vestidors quan hi ha tensió, la tensió positiva que dic jo, no? Quan un jugador li diu a l'altre, has de córrer i tal, i ets una empenta, tal, però és que repeteixen els incidents. L'altre dia vam saber que Rüdiger era una bufetada a Carreras, no? I clar, i avui ha estat una baralla. Una baralla forta, forta, forta, entre Tchouaméni i Valverde.
1: Bé, escolta, a Juanes ho ha explicat, que Valverde, a resultes de tot plegat, ha acabat a l'hospital. Sí. És molt bèstia, això.
2: Sí. És bèstia, sí. I li han posat uns punts de sutura, uns segons punts de sutura. Ha estat Arbelo allà també al costat d'ella en tot moment i la cosa s'ha anat de les mans. L'han hagut de separar perquè han arribat els primers, han arribat ells i dos jugadors més que estaven al vestidor i després la resta i els han hagut de separar. Però, diguem-ne que Valverde m'ha caigut i, en fi, m'ha fet un trau.
1: Però vull dir que, per com ho expliques, ens hem d'imaginar la típica baralla que això pot passar a un vestidor de segona regional però que no ens la imaginem a un vestidor de Champions.
2: Diguem-ne, sí, sí, però passa de vegades. Jo crec que la tensió, jo ho deia abans, jo crec que la tensió, hi ha una tensió positiva de, per exemple, un equip que està evitant el descens, imagina l'Espanyol ara, la situació de tensió a l'Espanyol, d'un jugador que no baixa a defensar, no? Yeah. No baixa a defendre. Llavors que els altres els diguin, hòstia, tu, i s'agafen del coll. Això ha passat, potser passava més abans, això tens raó, tu, passava més abans aquestes coses, l'època, no sé, de Paco Bullo i de
1: o Migueli, no?
2: O Migueli, i això era un altre trenar. Però, en qualsevol cas, la situació al Madrid és molt complicada. Vull dir, ara hi ha la possibilitat d'una humiliació al Camp Nou, no? Que fa molta por.
1: Home,
2: ningú vol sortir la fotografia aquesta. No vol sortir ningú. I Mbappé fa proves, però la imatge d'Mbappé és molt forta.
1: Home, és que Mbappé, que a més sou molt malparits a La Sexta, perquè heu posat el vídeo 70 vegades seguides allà, Mbappé sortint, que semblava no, com si sortís d'un parc d'atraccions encantat de la vida.
2: Però és que era després de l'incident.
1: Sí, sí, per això. Ha vist com es peguen dos companys, un se'n va a l'hospital i ell se'n va com si fos això, xauxa.
2: I clar, i baixa la finestra i es fot a riure perquè ho escoltem... Bueno, ho escoltem nosaltres que estem allà gravant, no? Però vull dir que la imatge té 2 milions de visualitzacions en aquest moment, ja, d'ell rient, perquè és una gran contradicció. Sembla que se n'enfoti de tot. Vull dir, aquest paper ha estat protagonista fa poc perquè va marxar a Itàlia i va tornar faltant 10 minuts per començar el partit Espanyol-Real Madrid. Mentre estan jugant la vida, o si més no el prestigi, no? Vull dir, aquest jugador, diguem-ne, coincideix més també que el PSG ahir s'ha classificat per la final i ha jugat jugadors finals consecutives des que Mbappé ha marxat al Madrid.
1: Clar, és que...
2: I el Madrid no ha guanyat cap títol 2 anys consecutius des que Mbappé està al Madrid, m'entens? Hòstia, és tot junt.
1: No, clar,
2: s'ha
1: juntat
2: tot
1: com i el
2: Barça
1: imaginar,
2: doncs, al Camp Nou. No?
1: Clar, com pots imaginar, aquí a Barcelona la gent està agafant pa i sucant pa amb tomàquet per menjar-se aquest berenar que ens està servint avui el madridisme.
2: Curiós, sí.
1: Com creus que Florentino ho viu? Perquè és un home que està acostumat a l'èxit, que està acostumat al prestigi, i això és un desprestigi brutal, que dos jugadors, un acabi a l'hospital.
2: Com? Sí, no, el club està analitzant la situació i a veure què es fa. No, diguem-ne que la temporada està esgotada, que s'ha equivocat, jo crec que reuneix Florentino s'ha equivocat, posant a Xavi Alonso primer, que vam arribar, semblava Maduro, i després va canviar la Matova i els jugadors no el creien, i després Arbelo ha intentat ser un company dels jugadors, un company més, parlant bé de tothom, i al final s'hi anem fotien tots, no? Aleshores, què toca? Toca canvi. I l'entrenador, cada cop passant el que ha passat avui, Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no? Mourinho pot arreglar això. Jo crec que parles amb qualsevol aficionat del Madrid i et diran, Mourinho, si hi ha algun dubte, ara és Mourinho per dir, escolta'm, fotre Maduro al vestidor, no? I jo, d'un cop a la taula, dient, aquí mano jo, perquè ara, sensació que no mana ningú. I que el líder, que era Mbappé, no ha estat el líder que s'esperava tampoc.
1: I Mourinho està, creus, amb ganes de fotre's en aquest merder que és aquest vestidor ara mateix?
2: Jo crec que Mourinho té la signatura pendent de no haver aconseguit la Champions amb el Madrid. Va arribar a 3 semifinals consecutives, no?
1: Sí.
2: I va acabar marxant perquè les estrelles finalment li van donar l'esquena. Jo crec que Mourinho ara també ha tingut equips com la Roma, que Turquia, ha tingut experiències no de màxim nivell. Jo crec que ha madurat Mourinho i diu, jo crec que vol acabar diguem-ne que l'elit jugant la Champions altra vegada i el Madrid té la seva oportunitat. I arribar ara com a salvador... A Mourinho sempre li agradava la situació de salvar o de barallar amb situacions complicades. I ara arriba... Necessitem Mourinho, això amb ell segurament li fa gràcia també, no? Ha arribat d'una altra manera, vull dir, va marxar fa 14 anys. Vull dir, és un Mourinho més madur, més gran, no fa tants incendis, per tant, també és bo, això. No,
1: no és bo, no. Tu una mica d'incendis ja et van bé, i a nosaltres,
2: no,
1: a tots.
2: Sí, celebrem que vingui Mourinho.
1: Vull dir un Mourinho ara tranquil i que no parli, no ens interessa, ens interessa el Mourinho del 2008 o del 2010.
2: Ens interessa Mourinho, ens interessa Laporta, ens interessa gent que parli, tu. Gent que parli, no Florentinos.
1: Va, home, el Florentino amb algun sí que parla una mica en privat, no?
2: Suposo que sí que té contactes amb gent, clar que sí, suposo que sí, no?
1: Només ho suposo, eh? Ja. Escolta'm, deies, el diumenge pot haver una humiliació. Creus que el diumenge pot ser una massacre?
2: Sí, ho parlava després de Jugones, amb tot això que ha passat avui, aquest fullon, dic, hòstia, tu, el Barça sortirà pensant en el partit, pensant en la Lliga, i el Madrid sortirà no sé com. No, tampoc sé qui posarà el peu, eh? Estem en un moment en què els jugadors estan pendents d'un Mundial de futbol. És la seva vida. Qui posa el peu en un partit en el que està tot... Ja la Lliga està beneïda, no? Ja saps que la Lliga és del Barça. Ara, també l'humiliació és molt forta. Jo crec que hi ha dos punts aquí. Si el Barça té l'oportunitat d'humiliar el Madrid, que és amb un 3-0, un 4-0, o la maneta fins i tot, no? I seria... O guanyar simplement amb un 2-0, però amb una superioritat, tocant la pilota, clara. Seria allò, seria terrible pel Madrid. Però hi ha una altra possibilitat, que Madrid guanyés. I aleshores, la Lliga del Barça es celebra, però molt menys.
1: Home, a veure, es celebrarà d'aquí 3 dies, no?
2: Sí, és el mateix. D'aquí 3 dies, estan a Vitoria,
1: home,
2: un partit que acaba a 2:15.
1: Estem d'acord,
2: no?
1: És diferent.
2: Vull dir, el Barça
1: ha
2: de guanyar la Lliga. Estan preparats els focs artificials al Camp Nou. Una festa gran, tothom allà. Doncs, si això el Madrid vol evitar que la festa sigui davant d'ells.
1: Ja. A veure què pesa aleshores, més.
2: Clar, i el Barça guanyaria la Lliga, sí, però a Vitoria, un dimecres, quan es celebra això? El diumenge següent?
1: Clar, sí, m'entens? Sí, fa de més mal fer. No, diumenge
2: clar.
1: És ideal. El Camp Nou, amb el públic a casa, contra el Madrid, és la festa grossa.
2: L'última,
1: que sé que tens moltes trucades a fer aquesta tarda. Escolta'm, Valverde hi serà diumenge? Chouameni serà diumenge? O està en dubte
2: com,
1: ara mateix?
2: Com queda això? Hem de veure, no t'ho sé dir ara. No t'ho sé dir. S'està parlant amb ells dos, si es fa un comunicat o no un comunicat, si ho diuen ells a les seves xarxes socials també dient que incidents de futbol i no passa res, imagino que es buscarà això. Vull dir, decisions a final de temporada. No es pot ser ara que partin a dos jugadors. Vull dir, seria força evitar una situació, un conflicte, diguem-ne, televisat, o que els mitjans de comunicació puguin fer més, encara fotre més fullon aquí. Jo crec que buscarà una... També va passar amb Rüdiger i Carreras, amb aquesta bufetada també, i al final ha quedat amb que... Hòstia, tu, és terrible, eh?
1: És que fa riure, però és molt seriós, eh? Bufetades,
2: és molt seriós, és molt seriós. Un vestidor que hi hagi bufetades i l'altre l'empenti i acabin punts de sutura i vagi allà que li posin els punts de sutura amb Marbelo a davant i dos metges del Madrid allà... És una mica heavy tot, una mica heavy. Ara dic, la situació és perfecta pel Barça. Ara, tu, saps aquelles coses que passen? Mira, tu, no ho sé, però Mbappé partint-se la caixa. Jo flipo, tu. Jo flipo.
1: Doncs teniu un xiringuito avui distret, eh?
2: Va, molt guapo. Estem fent unes audiències a Catalunya increïbles. És acollonant. Bueno, perdó. Vull dir, és clar, tota la misèria del Madrid funciona molt.
1: Home. Vull dir,
2: el culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec jo.
1: Això et passa a tu?
2: Bueno, jo disfruto amb el futbol.
1: Com que ets culer, no, Josep?
2: Sóc culer, sap tothom.
1: Josep Pedrerol, gràcies per atendre'ns avui. Tornem a parlar un altre dia, que és molt divertit, això.
2: Molt bé.
1: Una abraçada forta, gràcies. Aquesta nit al Chiringuito, l'11, tindran teca guapa. Carme Lloberes, bona tarda.
3: Ai, molt bona tarda.
1: I tinc aquí l'Albert Martín, també, que està gaudint fort.
4: Que impressionant, tot això.
1: Quan has vist que s'havien fotut bufetades un altre cop...
3: Pensava que era la d'ahir?
1: No, no, avui una altra vegada. A veure, Lloberes, tu tens experiència en això.
4: Però escoltant a Pedrerol, la veritat és que m'ha agradat veure... a més, clar, tothom està, aviam, Florentino, Mourinho, no sé què. Aquests clubs, jo crec, aquests clubs que estan acostumats a guanyar sempre i que segurament el senyor Florentino...
1: I a guanyar com una d'allò, som al Madrid.
4: Però sí, amb aquesta cosa que tenen això Florentino, jo crec que aquest any té dues excuses que farà servir. Una és, si el bàsquet li guanya, ho sento dir-ho, la passejaran...
1: No
4: li compensa, ho passejaran, i l'altra és si aconsegueix Mourinho. És a dir, quan tu tens dins de la teva trifulca que tens en aquest vestidor ditxós, llavors tens una solució que ells creuen que pot ser una solució.
1: Tu creus que és una solució, Mourinho?
4: I tant.
1: Futbolísticament, també?
4: No, futbolísticament el que no pots fer és posar a gent com Arbeloa. És a dir,
1: però Xavi Alonso, per exemple, venia de triomfar a Alemanya, no era una idea de bomber.
4: No, però en aquest... És veritat. És a dir, si no han respectat, per què Klopp suposo que els està dient que no? Perquè diu, espera...
1: I l'altre és, perdona, Lloberes, sí. Un club que passa d'apostar per algú com Xavi Alonso, que té un model de joc, i després portar Mourinho, és que no saps on vas.
4: Però tu aquí
1: no?
4: Has de portar, diguem, un... Com et diria?
1: Vull dir, el GM inexistent del Madrid.
4: Un fill de puta, ho puc dir o no? És a dir, perdona.
1: En principi no ho hauríem de dir, però tu t'ho compro.
4: Com seria? Seria la manera de...
3: Una mala bèstia.
4: Gràcies. Necessitaries una persona en aquí que de veritat posés...
1: Que imposi.
4: Home, absolutament. És a dir, perquè totes aquestes coses que aneu explicant, que ja és el punt on hem d'entrar, no?, de què està passant i que d'això... A mi no em sorprenen gens.
1: Un moment, però quan un equip guanya, això passa?
4: I tant.
1: Es peguen els jugadors?
4: Per fer equips guanyadors?
1: Es peguen? Que s'han pagat, que ha acabat a l'hospital, Lloberes,
4: Et portaré, doncs, uns exemples.
1: Ho has portat cap jugadora o jugador teu a l'hospital?
4: No, a l'hospital, espérate, no. A l'hospital, no, perquè...
1: Però s'han fotut d'hòsties i ho has vist?
4: Sí.
1: Els has hagut de separar?
4: A dins del vestit... Jo no m'acosto.
1: Bé, els heu hagut de separar.
4: Encara rebré, saps? Però, aviam si m'entens, jo això em mantinc bastant amb una mica l'expectativa...
1: Tu has vist bufetades?
4: Sí, a mi un jugador meu, diguem... nord-americà, tenia, no, passaport... Bueno,
1: és igual,
4: val? Sí, va entrar vestidor i es van fotre d'hòsties. Perdona, es van fotre uns hostiots.
1: I tu quan veies això, entenies que era gravíssim o formava part...
4: Quan tu fas màquines de guanyar, aviam, una mica és aquesta qüestió que tu saps que pot passar, és a dir, la duresa que tu muntes en els entrenaments, les entranyes que tu has d'estirpar d'aquells jugadors, saps que poden haver-hi moments que explosionin, però espera't, és que com que perquè ningú m'ho examini d'una manera com si jo fos aquí una d'això, aviam-ho, Michael Jordan... Li va donar un hostiot a Steve Kerr i ell va reconèixer amb el temps que llavors era necessari entendre-me.
1: És a dir,
4: és com ara Carreras
1: no és
4: i Rudiger aquest, que l'hostiot en el vestidor sembla que sigui
1: bufetada.
4: Una

0: Marta, ja saps tu.
1: Suposo que el gos és d'en Cesc. Veig que has demanat també per ells. Els dos gossos influencers d'en Miki no surten per enlloc. Suposo que estaven de rodatge aquell dia, si no, no m'ho explico.
2: Perdó, deixa'm afegir. Això no ho vam comentar aquí al programa, però en Miki Núñez va fer una publicitat amb en Javi Hoyos...
0: I el seu gos.
2: Sobre
1: és veritat,
2: gossos.
1: És veritat, sobre Pinso, no?
2: Pinso,
1: de
2: no?
1: De nou, Pinso.
0: Seguim amb el tema del sobrepès del gos, que ho anem arrossegant.
2: Bueno, però aquesta fusió de mons jo no me l'esperava.
0: No.
2: I mira, però la vida et dona sorpreses.
0: La pell de plata ajunta coses impensables.
2: Sí, sí.
1: En fi, qualsevol novetat que m'arribi d'aquella casa, no dubtis que te la faré arribar. Atentament, Roger, futur biògraf dels Núñez Roy.
2: Molt bé. Jo penso que per autoproclamar-te biògraf dels Núñez Roy estaria bé que algun dia els hi preguntis algú a ells.
1: He estat a punt d'escriure la Sara.
2: Saps perquè tu inventes molt i m'encanta, no?, que et posis novel·lista de ficció, però penso que hauries d'anar-los trucant més que res per saber si tot bé.
0: Ell actua com un arqueòleg, Marta. O sigui, això és com quan Stefan Zweig va escriure la biografia de Maria Antonieta, que Maria Antonieta estava morta i ell,
1: amb
0: doncs, mica de carta, mira
2: clar,
0: de tant,
2: vius,
0: ja estan vius. Llavors, aquesta és la diferència.
1: És que potser no és una biografia, sinó una fanfic, d'això.
2: És fanfic!
1: Perquè és... té elements
0: potser ho hauries de penjar Wattpad, És que podés allà on has de fer la teva columna.
1: Potser sí. Retiro-lo del diari de paper, perquè ja veig que no tinc el nivell.
2: Dona un marge, que potser encara no ens han escoltat els directors de diari.
1: Seguiré provant uns dies més.
0: Molt bé, clar que sí.
1: Bé, dit això, fa molts dies que teníem ganes d'obrir un bon meló sobre dues perfectes de l'univers 3CAT, Juli.
0: Sí, ara mateix tenim una informació a les nostres mans que podria desencadenar el caos. De fet, ja fa molt que en som coneixedors i que no ens atrevíem ben bé a explicar-ho perquè dic... és un contingut difícil d'encaixar perquè és molt sorprenent. Començaré a presentar-vos les protagonistes d'aquesta història perquè, com diu en Roger, són dues de les perfectes més supremes de l'univers 3CAT.
3: Em vaig estar al 324 amb uns nervis i unes ganes de vomitar. Tremendes.
4: Ganes de vomitar?
3: Dels nervis. Tenia un nus aquí horrorós. No vaig dormir aquella nit, va ser... bueno, vaig passar molt malament.
0: El primer nom destacat d'aquesta història és el de Júlia López. La Júlia López és la nova presentadora dels informatius de la televisió d'aquesta casa, el que ara en diuen 3CAT Info, que és el 324 de tota la vida. Ella presenta a plató cada cap de setmana i és la més jove de tots els que ho fa. Té 30 anys, va néixer a Barcelona, encara que també està molt vinculada a Olot per motius familiars. Va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i s'ha passejat, ja t'ho dic ara, per totes les redaccions del país. Roger, si necessites publicar el teu article en paper, parla amb la Júlia. Jo crec que té el telèfon de tothom, perquè ens ha treballat a RAC1, a BTV, a la 2 i des de fa 4 anys forma part de 3CAT, ara ja presentant. La Júlia ara mateix viu a Gràcia.
1: Ah, mira.
0: És fan de Bad Bunny.
2: Mira-la.
0: És molt xerraire, encantadora, intel·ligentíssima. I l'ànima de la festa.
1: Que mona.
0: Que això per mi és un gir. Perquè tu quan la veus allà presentant tan sèria, tan guapa, tan puesta, no t'ho esperes. Però és que és encara més fantàstica del que sembla.
2: Però parles amb coneixement de causa. Heu sortit juntes?
0: No molt, però lo suficient, Marta. Per veure que és del Club dels Gaudidors liderant fort.
2: Qui és el nexe?
0: Abraham Oriols.
1: Oh, aquest sí que és també un gaudidor...
2: Sou tres gaudidors.
0: Sí, el nivell de perfecció de la Júlia és bastant insuperable. I pel que fa a la seva situació sentimental, que en un programa com el nostre és el que ens interessa, la Júlia ara mateix té parella, em sap greu, Roger, per si estaves il·lusionat en fer-li el carnet de soltera.
1: Ah, sí.
0: A més, ja us aviso que amb el seu xicot estan molt bé. Ell és un noi anònim, que també treballa a la tele.
2: Anònim.
1: Bueno, deu tenir
2: surt
1: nom,
2: a la tele,
1: nom.
2: També.
0: Surt a la tele?
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: O ha sortit en anteriors ocasions. Jo l'he vist a la tele.
0: A mi se'm va proposar que jo digués que era anònim.
2: Ah,
0: jo
2: no
1: sé res,
2: no és menys res.
1: Ser periodista, per tant.
2: Sí, és periodista.
0: I amb qui van junts és de fa una mica més d'un any. Cal tenir molt controlada la Júlia López perquè ja es veu que ens pot arribar a fer molt i molt feliços. I atenció, perquè la segona protagonista, si ets oient fidel del que no surti, la coneixes com si fos la teva germana. Laura Escanes.
5: Laura Escanes, TV3, La Travessa. Ser presentadora és com una cosa que sempre de petits jo crec que ens
0: hem imaginat. Què dir d'ella, família? Què dir de la Laura?
2: Ja ho hem dit tot.
0: La millor amiga oficial d'aquest programa, una noia de Sabadell de 30 anys que quan en tenia 18 va començar amb Risto Mejide, la qual cosa, Marta, la va catapultar a la fama.
2: No ens tornarem
1: aquí
2: a enganxar.
1: És on us piqueu sempre.
0: Bueno, però no, perquè, estàs d'acord, no?
2: Clar, perquè... no, és veritat, ens vam enganxar Maria Pombo i Álvaro Morata.
0: Que és un cas, per mi, són casos oposats. Bé, oposats, no, molt diferents. Després d'un casament, d'una

0: filla i de 7 anys de relació molt mediàtica. Fa uns 4 anys que es van deixar amb en Risto i des d'aleshores ella ha volat més alt que mai, alliberada de la gàbia d'or on havia passat els seus 20. Actualment és la presentadora de La Travessa, un dels grans formats d'entreteniment d'èxit de 3CAT. Ara mateix la tenim a Mallorca, sense anar més lluny. I pel que fa al cor, la tenim ben enamorada des de fa més d'un any amb l'esquiador Joan Verdú. És una tia que coneixem tant que si jo ara entrés a casa meva i me la trobés al meu sofà, seria tan natural que jo senzillament crec que m'asseuria amb ella i li preguntaria si vol un got d'aigua, saps?
1: Mira, aquest diumenge docu-sèrie. Capítol 4 del que no sorti d'aquí al descobert.
2: Que no es produeixi pràcticament aquesta escena a l'inrevés.
1: Sí, però a l'inrevés, clar. Nosaltres a casa de la Laura.
0: I ella ha fet l'únic que pots fer amb aquest nivell de coneixença. Oferir un got d'aigua. Elles són les protagonistes de la meva història d'avui. Pels més despistats, ara ja les teniu controlades. Dues cares ja mítiques de 3CAT, representant els dos punts forts de la casa. L'entreteniment i l'informació. Doncs atenció, perquè aquests dos noms que d'entrada tu no vincularies més enllà de ser dues perfectes d'ulls clars... Resulta que Júlia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen! Última hora, família! Aquest parell d'estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Júlia López s'hagués matriculat a la UAB.
1: Mare meva, eren menors d'edat, llavors.
0: Efectivament, clar. Marta. Aquesta informació ens arribava al WhatsApp del programa, ja fa uns dies, després que una oient, totalment grillada, i així esperem que segueixi, es passés una bona estona repassant l'Instagram de la Júlia. És que no se m'ha imprès bé el guió i no puc llegir el WhatsApp.
1: Vols que t'ho llegeixi jo, que avui no tinc guió, crec.
0: Se m'ha imprès en blanc.
1: No sembli que no he vingut avui.
0: No, sí que has vingut, Marta, i a més, se't valora. Que ho sàpigues.
2: Molt bé, ets molt bona motivant els teus companys, Juli.
1: Bona tarda, Marta, Roger i Juliana. Aquest cap de setmana estava veient el Telenotícies del migdia i vaig tafanejar la presentadora, la Júlia López. Vaig mirar-me el seu Instagram gairebé senceret i em vaig trobar amb aquesta joia. Escolto cada programa i penso que no s'ha fet cap esment d'aquestes dues perfectes.
0: Gràcies, Marta. Ara ja ningú podrà dir que no t'has presentat a la feina.
1: Que bé.
0: Aquesta oient ha estat lo correcte.
2: Bueno, menys mal.
0: A l'Instagram de la Júlia hi ha una fotografia publicada el 2015 on surt amb la Laura.
1: Uf.
0: Amb aquell filtre que es duia aleshores. Que... És que estic pensant... No vull faltar al respecte a aquest filtre.
2: No, que brotejava, no? Com
0: que no se, ni se la reconeix, m'explico.
1: Sí, però aquest filtre s'ha de posar sempre en context.
0: Totalment,
1: en aquell
0: Marta.
1: Any tothom el feia servir.
0: Sí. A la imatge surten elles al mig de vegetació, vestides de conjunt, amb un modelet completament blanc, faldilla llarga, cinturó daurat... Una barreja entre núvies i disfressa de romana. No saps molt bé si et faran una guia turística per Empúries o si s'estan a punt de dir el Cibull. La descripció de la publicació, evidentment en castellà, perquè en aquell moment no és culpa de la Júlia López, no sabíem que es podia fer en català.
2: Que no havia arribat el català.
0: No havia, el català no existia.
2: Estava arribant.
1: No havies començat a fer vídeos,
0: tu. Estava naixent.
2: Estava arribant.
0: Diu, dia de casament, viudes i glamour. La Júlia també afegeix un hashtag en aquell moment, molt de l'època. Hashtag shooting Betzia.
2: Molt ben posat.
0: Va etiquetar la Laura, que pel seu costat va posar-li m'agrada. I es va quedar allà. Publicada. Dia fet. Aquesta imatge desconcertant ens va enxampar en un moment que no ens ho acabàvem d'esperar. Perquè és que la relació entre elles dues no ens constava i aquesta fotografia ens va despertar a la redacció tots els interrogants. Jo m'imagino que així se sent una última hora en una redacció d'informatius. M'entens? Quan va haver-hi l'apagada, per mi, van viure el mateix. Quan es van conèixer la Laura i la Júlia? Com es van conèixer? On es van conèixer?
1: Que tu també vas estudiar periodisme a l'Autònoma, Juliana.
0: Bueno, Marta, és un secret que a mi m'agrada mantenir en privat.
2: Tres.
0: Quina relació? Per què es van conèixer?
1: Ara.
0: I quina relació tenen actualment? Les preguntes bàsiques del periodisme, família, efectivament. Les mateixes qüestions que vosaltres ja fa estona que teniu rondant pel cap i que no patiu perquè portem respostes. La Laura i la Júlia es van conèixer per motius laborals. Com podeu haver notat, són dues noies que, a banda de desprendre perfecció per cada poro de la seva pell, semblen un parell d'àngels que hagin decidit passar una estona amb la resta de mortals. És a dir, són guapíssimes, espectaculars. I quan ets una noia tan canònica, hi ha una feina que sovint acabes fent, encara que sigui només per guanyar-te uns calarons només durant una època. Modelatge.
2: Epa.
0: La meva primera feina, també, per cert.
1: Tu també vas ser model?
2: Bueno, Marta. Quina marca
1: què passa? Tens ulls blaus i és obligatori fer de model?
0: Sembla que sí. El que passa que era un cas de Charenting claríssim amb els meus pares, que em van explotar als 3 anys fent de model per l'empresa del meu pare.
2: Et van guardar els diners, diguéssim, d'aquella sessió per quan fessis 18 anys?
0: Directament era una feina no remunerada.
2: No remunerada.
0: No, no remunerada.
1: Això explicaves també l'anècdota de model de carrer o el càsting de carrer? Això?
0: No, això és el somni de la meva vida, només, Marta.
1: Que algú passegi
2: carrer, no?
1: Que digui, ai, m'encantaria que sortissis aquí a la portada de tal lloc.
0: Però no era tant, el meu somni no era tant de model, sinó de cantant. Llavors jo cantava pel carrer per veure si em feien un càsting de carrer i em deien cantes molt bé i un productor en fitxers o alguna cosa, saps? Sí, he tingut una infància molt, molt complicada.
1: No, no, volies que et, no volies que et fessin cas, tots.
0: Molt de cas,
1: però
0: tot el cas del
1: món. Però et passa també en 27.
0: Sí, no, no. Deia, i el del càsting, jo encara segueixo fent-ho.
2: No, si segueixes
0: encara,
2: cantant
0: encara
2: i cada dia més alt.
0: En que algú em faci un càsting de carrer. Així doncs, elles, la Júlia i la Laura, es coneixen fent de models en una sessió de fotografies per una marca. I la Júlia, tal com es feia el 2015, va publicar una fotografia de la feina que havia fet aquell dia i mai més es van tornar a veure amb la Laura.
1: Ni amigues, doncs.
0: No. La vida les va dur per camins diferents i es van tornar a ajuntar el dia de la presentació de 3CAT, al setembre, on la Júlia presentava l'esdeveniment. Em consta, però, que no es van ni saludar.
2: Hòstia, nano.
0: Per què no es van saludar, et preguntaràs? Doncs perquè és que la Júlia, pobreta, se'ns va atabalar moltíssim. És que, clar, aquest guió és de fa bastants dies i jo ara estic aquí molt desordenada. Però la Júlia se'ns va atabalar molt al setembre, quan va veure la Laura, perquè va dir, aquesta tia no es deuen recordar en absolut d'aquella i jo vam fer una sessió de fotos. No m'atreveixo a anar, tocar-li l'espatlla i dir-li, Laura, te'n recordes
1: de mi? Del shooting in no sé què de Betzia.
0: De quan fa 10 anys que ens vam trobar, tal, no sé què, i ella va fer una cosa molt catalana, que és fer un paper discretet, anar passant, i un altre dia ja ens saludarem si la cosa convé. Fins que nosaltres vam decidir que havíem d'ajuntar aquestes dues perfectes.
2: Me'n recordo.
0: I quan vam entrevistar la Laura, que feia promoció de les campanades al desembre, vam organitzar una trobada, un retrobament entre aquestes dues perfectes després de 10 anys.
3: Què tal?
4: Què tal? Com estàs?
3: Quina guino, tia.
4: Hombre.
3: M'ho va dir la Juliana l'altre dia. Dic,
4: que però porto un regalito, eh?
3: Que guai.
0: Bueno, noies, bueno, és que... A més, tinc una ressaca impressionant. La Laura i la Júlia es van conèixer fa més de 10 anys. És una cosa que crec que ni la Laura recordava. Potser la Júlia se n'en recordava una mica més.
4: Jo sí. Bueno, jo feia coses de públic quan estava a la uni per guanyar dinerets.
3: I vam fer... Quina agència estaves, tu?
4: A Fifth Avenue.
3: Ah, com jo?
4: Ah, sí? Era la mateixa agència?
3: Sí, sí, sí.
4: Doncs vam fer una publi per una marca... És igual, no dic la marca, no? És igual.
3: Era Ivet Nòvies o alguna així, o no?
4: No, m'encanta, no dic la marca, era Ivet Nòvies, no. I és així com de convidades, de boda. Boda Cayetana, ja ho veureu.
1: Sí que fa temps que tenim aquests documents.
0: Molt.
1: Que no havíem revelat mai.
0: Jo semblo una altra i tot i així la ressaca que duia aquell dia, Marta, crec que encara l'arrossego.
2: No recordo d'on venies.
0: De la festa del sopar de Nadal d'empresa.
1: Ah. Uf.
2: Ui. És que va ser un dia delicat l'endemà.
0: Sí. Laura Escanes, evidentment, no se'n recordava en absolut de la Júlia. És normal, ella havia viscut moltes coses entremig. Vull dir que la Laura...
1: Havia estat mare pel camí,
0: clar, saps? La Júlia s'ha batejat
2: no
0: totes...
2: Tot.
0: O sigui, s'ha recorregut totes les redaccions del país, però és que la Laura s'ha casat, ha tingut una filla, ha fet mil feines...
2: Tota la vida.
1: Moltes vides ha tingut.
2: Moltes vides.
0: Un dels grans moments de la trobada va ser quan la Laura va reaccionar a la revista que portava la Júlia.
4: És que és una...
0: És genial, és genial. Per mi...
4: És molt hortera, o sigui, fa
0: a mi em fa feliç.
3: Bueno.
0: A més, és que són les protagonistes, vosaltres
4: sí,
0: sí, dos.
4: Ah, no, és que no hi ha ningú més a la revista, és la Laura i jo.
3: És que això és increïble, eh?
0: Això és el somni humit d'un fan de 3CAT.
4: Bueno, és que fa molta
3: vergonya.
0: Pues esteu boníssimes, nenes.
3: Que fort, que petita, tio.
0: Clar, això era just l'època que Laura Escanes estava just coneixent una mica amb Risto Mejide. que fins i tot hi ha alguna maquilladora el dia que van fer aquesta sessió ja li va dir a la Júlia, aquesta diuen que s'està coneixent amb el Risto Mejide.
1: Uau.
0: I efectivament al cap de pocs mesos surten ja les notícies per tot arreu de dir Laura Escanes, Risto Mejide, parella de l'any, i per tant la Júlia senzillament segueix la trajectòria sabent que ella ha compartit un dia, unes hores, 12 probablement, típica jornada laboral de model, amb Laura Escanes.
1: Allò era la llavor de tot el rato.
0: Era la llavor de tot el rato. Teníem la Laura fent una sessió de fotos amb Júlia López pensant en Risto Mejide i en l'article que li escriuria segurament per desgràcia a ell aquella tarda. No vaig veure jo que connectessin molt en el moment del retrobada.
1: Va ser la trobada va ser forçada, penses?
0: Absolutament.
1: Creus que la Laura Escanes o la Júlia va pensar quina embarcada? No m'ho torneu a fer mai més?
0: Crec que la Júlia li feia una mica d'il·lusió perquè al final ella sí que era conscient d'haver compartit aquesta estona amb la Laura. I segur que ara,
2: durant molts
0: anys, dues cares a Trescat, també fins i tot poder se li feia estrany que fins ara no s'ho haguessin comentat, no? I tenint en compte que s'havien vist ja en alguna ocasió, la Laura, que la pobra, estava fent promo allà de les campanades i estava farta de tot.
2: Tenia el gos per allà sobre, en Miqui també donant voltes per allà.
0: A veure, no crec que fos la il·lusió de la seva vida. No crec que li fes una gràcia extraordinària.
1: Potser perquè li recordava en Risto, eh? No ho descartis.
0: No ho sé. La sessió de fotos val molt la pena, també us ho dic. Són tot de fotos de la Laura i la Júlia vestides amb vestit de nòvia com madrilenyes, com una cosa molt castissa. I res, estan molt mones, estan iguals.
2: Bé, ara farem una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda i en Marc Andreu.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Jaume Miranda, molt bona tarda.
7: Bona tarda, com estàu?
2: Marc Andreu, molt bona tarda.
7: Bona tarda, bandons.
2: Com us va tot? Bé, eh?
0: M'agrada molt pensar en això.
2: Sí. És que a mi m'agradeu molt junts.
0: A mi també.
2: Entreu, a la taula. Una mica d'oxigen.
0: A la taula i on vulgueu vosaltres, però en aquesta taula.
2: Sí, jo pensava
0: en
2: la taula, no?
8: Un dia vam sortir de festa junts i va ser divertit.
7: Va encaixar bé, no?
8: Sí, també hi havia en Garriga. Va encaixar bé els tres, de fet.
2: On vau anar?
0: Sí. La convenció de gais, veig.
8: No, sí.
0: De gais perfectes.
7: Jo li vaig intentar tirar canya en Garriga, però no va passar res.
2: No es va deixar.
7: No.
8: Ens vam anar tirant canya mútuament, jo diria, però ja és això, no?
2: I no us trobàveu, diguéssim.
0: Això passa, eh?
2: Potser si invertiu l'ordre, llavors us trobeu de cop.
7: Però això...
2: En lloc d'anar cap a la dreta, aneu cap a l'esquerra, encaixa tot.
7: Crec que en Marc Andreu t'estava implicant a tu també, no ho sé.
8: També, bueno, vine un dia amb nosaltres.
2: Bueno, jo potser, si en lloc de mirar sempre cap,
8: on anar,
2: miro cap a l'altre, potser...
8: Arena, safari...
1: Jo vull venir també, puc?
7: Clar.
2: On?
8: Eh?
2: A menjar xurros.
8: Sí, sí, xurros menjarem.
2: Agrada molt, els xurros. M'agraden els de xocolata quan estan ben freds de nevera.
7: És una gran metàfora, el que acabes de dir.
1: La cobertura de xocolata.
2: Sí, m'encanten.
0: A mi sempre em fan molta, molta il·lusió. És el somni de la meva vida, menjar-me un xurro, però després, quan ja me n'he menjat mig, dic, estic disgustada, no em vull més, em canso com de seguida.
2: Ja.
0: La il·lusió pot molt més que la realitat, en aquest cas, com amb el ramen.
7: A mi el que pot amb mi és saber que després, estomacalment, és un desastre que no descriuré perquè no toca, però és un absolut desastre.
1: Sí, un punt d'intolerància, Jaume?
7: Sí, és probable.
0: A veure, el xurro jo no recordo tant desastre. El xurro tampoc t'ho posa fàcil, vull dir...
1: Els fregits i tot,
0: ja, està clar. El fregit, la farina, el sucre, ho té tot. Mm. Ell va dir, per què he d'escollir si puc tenir-ho tot?
2: No, i ja et dic jo que ho té tot. Escolta'm, Jaume, aquests dies tenim novetats d'en Max Iglesias, que segons la revista Semana, l'actor s'hauria comprat una nova casa a Madrid.
7: Sí, en Maxi normalment és una persona bastant discreta. Ja sabeu que no s'ha volgut pronunciar gens sobre la seva relació amb Aitana Sánchez Gijón, a pesar de que la desinsistència dels micros. Però just aquesta exclusiva de la Semana parteix d'una informació que el propi Maxi va deixar entreveure ara fa poc. Precisament ho va fer fa dues setmanes a La Revuelta, quan li van preguntar pel seu patrimoni.
9: ¿Dinero en el banco?
10: Ahora, dinero en el banco, ahora...
9: No, tanto que nunca dicen nada, nunca lo dicen de verdad. Dilo de verdad, más. ¿Qué te cuento?
10: No es que lo diga de verdad, pero es como muy morboso y tampoco... Pero ahora menos porque justo he comprado casa en Madrid, entonces ya sabemos cómo está el tema.
9: Ya.
10: Entonces, menos que hace unos meses.
0: Clar. Home, seria sorprenent que s'hagués comprat una casa i tingués més diners que fa uns mesos, efectivament.
7: Sí, exacte.
1: Bueno, si fos un especulador, podria passar.
0: Sí.
2: Perquè l'ha comprat, l'ha venut i...
1: L'ha reformat i després el vens i encara en treus profit.
0: Efectivament.
7: Tot i així, en Maxi s'ha de dir que va ser bastant prudent, però va donar-se suficients engrunes perquè Semana se posés a fer feina. Ara sabem que sa casa, a sa que feia referència a La Revuelta, és un àtic de luxe valorat en 1,8 milions d'euros. Se troba en el barri de Chamartín, un dels més cotitzats de Madrid, i on l'actor ha crescut amb sa seva mare, i on ja té dues cases en propietat. És a dir, aquesta seria sa tercera.
0: Perquè en vol tantes.
1: Exacte.
7: Les lloga. No sé, clar, no. Això ja no vos puc ajudar perquè jo no en tinc ni una.
0: Pas, pas!
11: Ai, ai, ai.
1: Mira, invoca'l perquè jo el trobo molt a faltar.
11: Dues, podria pensar una i va al cap de setmana, que això és el que fa, per exemple, en Broncano, que en té una de cap de setmana, però clar, és que la tercera...
1: O són no per algú de la vas. Teva família, però clar, jo entenc que...
7: He de dir que tampoc sabem si a lo millor una de ses dues o ses dues les ha posat a la venda per comprar aquesta.
1: Això també és una possibilitat
7: que desconeixem.
11: Sí, sí, sí.
7: En qualsevol cas, aquest nou pis està ubicat a un gratacel residencial molt selecte, la planta 20, específica en la setmana, amb molts espais comuns d'oci dins la pròpia comunitat, com gimnàs, coworking, cafeteria, és un espai com doble.
1: Un infern a la terra, vaja, perfecte.
7: Sí, també hi ha jardins, piscina comunitària, etc. Com dèiem, és un àtic de més de 230 metres quadrats i una terrassa ben ampla de 75 metres amb vistes privilegiades i piscina privada inclosa. És a dir, hi ha una piscina comunitària, però també té una piscina privada en maxi. No sé. I així com està redactada la notícia, sembla que els metres de la terrassa no estan inclosos en aquests 230 metres interiors. És a dir, estem parlant, no sé, d'una quantitat inimaginable de metres per ell tot sol, no?
1: Molta foto hi ha dins la revista del pis, d'aquest àtic, que no sé com les han obtingut, suposo que han trobat l'anunci on
7: s'anunci, exacte, d'esportar el web de venta, jo entenc.
11: Quin tipus de decoració seria la que hi ha?
7: Mira, jo
1: Marta Rimbau... Vintage.
7: Absolutament. De fet, jo en el guió m'he posat el nom de Marta Rimbau perquè la definició seria, per mi, modern, minimalista i gris.
1: Gris.
0: Espantós.
1: Gris,
0: vaja.
1: Blanc, punt de beix...
0: D'aquestes cases que entres a robar i no saps a qui li estàs prenent els calçotets, m'entens? Tu no saps qui viu allà.
1: A veure, també que si eren fotos per vendre ja està bé, no? Que no sàpigues qui viu o qui vivia abans.
0: A mi m'agrada quan la casa està molt viscuda i t'has de fer tot aquell exercici d'imaginar-te-la buida. Uf. Saps?
1: Ai.
0: I si és el teu antiestil, millor.
1: Sí, sembla un hotel.
7: Sí, és molt avorrida de mirar, la veritat. També t'he de dir que...
0: casa teva és ben diferent, Jaume.
7: Clar, és que a casa meva pareix que jo he segrestat la casa de l'Àscar i Mario, però sense pressupost. No. Bé, la casa de Maxi, més enllà de tenir un mobiliari avorridíssim, també té traster, pàrquing propi, sistemes de domòtica, aerotèrmia, i terra radiant. Jo he hagut de buscar què era tot.
1: Tu, Roger, que domines una mica més, ens pots explicar com va això?
11: Jo tinc...
1: Tens coneixements.
11: Tinc alguna cosa d'aquestes,
7: Sí.
11: Domòtica és... coses que tens programades, que van automàtiques...
7: Com una persiana que obri tanques.
11: Sí, que dius, Alexa, l'escena de nit, i te baixen les persianes i t'engega la làmpara.
1: Saps aquesta cosa Black Mirror que pensàvem? Això no arribaria mai.
11: Això és la domòtica.
8: Ho tens a casa, això?
1: Vam parlar de domòtica, si ho recordeu, aquella vegada de Ter Stegen.
7: Exacte.
1: Quan va començar tot... Tot va venir per un WhatsApp de domòtica que feia obres a casa. És igual, no cal recordar-ho més.
7: Sí, sí,
0: Segur que vaig dir el mateix en aquell moment. Trobo que és més pràctic anar tu i baixar la puta persiana que dir Alexia, ja baixa la persiana.
11: Alexia, no, la capitana del Barça, baixar-te la persiana.
0: Alexia Pasqual, que Maricel... Menys broma, amb Alexia Pasqual està passant uns dies complicats, ha estat molt fotuda de la veu perquè s'està fotent un tute amb els miserables a Madrid.
1: Ai, no.
0: Una abraçada des d'aquí. Jo a ella, o sigui, el nivell de perfecció... Ella és molt important,
1: Ella avui la cosa va d'ulls blaus, Maxi Iglesias, Alexia, Júlia López, Laura Escanes...
11: No pot sortir en aquest programa.
0: És veritat, sí.
11: Terra radiant és la calefacció et vagi per terra.
7: Sí, que com amb un sistema d'aigua i elèctric, no sé, una cosa molt estranya que jo mai me podré permetre.
1: És molt car, no, Roger, això?
7: Crec que és caríssim.
11: No ho has valorat? No sé si és molt car o no, però crec que ho té bastanta gent. Vull dir que tampoc és una cosa molt elitista tenir la calefacció pel terra, crec. No ho sé.
7: No sé si és molt car concretament la d'esterra radiant. El que sí que vos puc dir és que la revista...
0: A mi que em flipa, perdona, són els cotxes que tenen calefacció en el seient del cotxe.
11: Que això va passar...
7: Això pareix que te tires
0: amb la Laura Escanes.
11: La Laura Escanes ens va portar amb el seu cotxe. Divendres en parlarem perquè és el proper capítol de que no surti el descobert. I jo anava assegut al darrere. I em va començar a suar el culi a l'esquena d'una manera increïble.
1: A mi no, Roger.
11: Molt. I dic, Laura, estic suant molt i tal, i va pensar, bueno, és un porc, aquest.
1: A part, acabàvem de fer esport.
11: Molt, però molt suat. Que
1: en
11: jo
1: aquell porc.
11: Anava amb els calçotets molls. Em regalimava per l'esquena.
0: Ai, potser que m'estic posant i tot.
11: Que tenia a tope la calefacció del meu seient, la tia.
7: Només d'esteu?
11: Sí. Perquè jo crec que la Roma devia tocar els botonets del darrere del cotxe i el meu estava a tope.
0: El meu primer nòvio, així com de veritat, tenia un cotxe d'aquests que els seients es posaven calents i era, és que era el somni de la meva vida. Jo quan ho vaig descobrir vaig al·lucinar. No, és com una quillada.
8: Els seients es posaven calents, eh?
0: Tothom es posava calent. Marc Andreu, tens 19 anys i tens un nòvio que et porta moto al Tibidabo. A veure...
11: Molt bé, Jaume, a veure, tornem a la revista Setmana. Vinga, som-hi.
7: Sí, la revista Setmana també ha pogut saber que Maxi ha firmat una hipoteca de 1,5 milions d'euros que acabarà de pagar d'aquí a uns 30 anys.
1: Com ho has sabut, això? No és informació confidencial?
7: A mi m'afascina que ells ho sàpiguen.
11: Home, si tu ho expliques, ja deixa de ser confidencial. El tema és si
7: vols explicar al banc. Aquesta informació la dona Setmana. No vos imagineu que jo ho he descobert per propi peu, perquè jo aquestes coses no sé ni com descobrir-les.
11: Clar, una cosa és saber l'import de l'immoble, l'altra saber...
1: Hi havia idealista per entendre'ns.
11: Quants diners ha demanat al banc?
7: Clar, entenc que han contactat amb la immobiliària encarregada de vendre-li sa casa, perquè això és informació mega confidencial.
11: Home, bastant, sí, sí, clar.
7: En qualsevol cas, ell no s'ha pronunciat en relació a la notícia, però sabem gràcies en el seu Instagram que està per Barcelona.
1: El tenim per aquí?
0: Sí. Cautio, Marta.
1: Poso nerviosa, eh?
7: Amb aquest violí mega suggerent, en Maxi compartia imatges d'una habitació d'hotel a Le Meridien, un hotel de 5 estrelles en el centre de la nostra capital. Jo no sé quin hotel és, però bé, és un hotel que està allà ben cèntric. I en el vídeo se pot veure un cartell que posa "Benvingut Maxi", un llit de matrimoni que convida, bàsicament, a follar, una botella de Rioja, dues copes de vi, un pica-pica de formatge i fruita i dues botelles d'aigua per quan un hagi d'hidratar-se juntament amb algú altre.
0: Tanta abundància cal?
7: No
1: sé. Si n'hi ha dues, és que no hi va sol, no?
0: O que és una habitació de dues persones que després utilitza un, que també pot passar.
7: Sí, però normalment, a tu te poden donar una habitació doble, però si tu estàs sol a una habitació doble, l'hotel ho sap i només te donarien com material de menjar i beguda per una persona. Si te fan aquest pack de parella és perquè saben que vas amb algú, no? Entenc, o què? Que clar...
11: O ho donen per fet.
1: No sé, però...
7: Que pot ser un amic i sap com fos.
11: I m'he trobat, diguéssim, aquells signes fets amb,
7: oi, allò és
11: amb
7: una
11: la
7: meravella.
11: I aquells cors, i bueno, va clar, sol.
7: A mi això m'ha passat, però m'ha passat amb amigues. I dic, pobre, això té, l'amiga de te cuenta, saps? No passarà res en aquell llit, més que roncar.
1: Però la revista Setmana, veig que just a sota de les fotografies del menjador d'aquest nou àtic, posa la discreció de la parella del moment. Donant per fet que ell i l'Aitana Sánchez Gijón són parella.
0: M'encanta el món de la crònica social
1: antiga. Com es tiren a la piscina, no? Perquè això encara no ho han confirmat. I jo penso que fins i tot potser s'ha refredat.
7: Tiren molt un llenguatge molt a l'antiga, que assumeixen que ets parella o no ets parella, no hi ha escala de grisos en absolut, perquè, a veure, les seves fotografies morrejant-se en el portal de l'Aitana són ja de fa un mes i una setmana.
1: I no n'hem tingut més, eh?
7: I et diré
0: una cosa. Les fulles parlen, eh?
1: Què diuen les fulles?
0: Els que ella... arbres estan xerraires.
1: A part, se li va morir la mare, ella, eh?
0: Ai, sí, pobra.
7: Ella està de dol. S'acaba de morir sa mare fa una setmana i poc.
0: Sí. En tot cas, a mi m'ha arribat, es diu, es comenta, run-run, rumorologia,
1: no informació... Això no m'ho havies dit, eh?
0: Que no havien ni arribat a intimar més enllà, que potser l'única interacció... física va ser aquest morreig que ella va ser fotografiat i que quan ja els van enxampar i tot es va refredar. Hosti, i van dir, saps què? Doncs,
7: ja és mala sort.
1: Quina merda! No, greu que ens ho hem carregat tot i és culpa nostra, dels mitjans.
0: Sempre.
11: Sí. Quin greu.
0: La vida et dona i et dona.
1: Bueno, això ho diu molt a Laura Escanes, no? Molt. Que nosaltres, la premsa, ens havíem carregat moltes possibles il·lusions o projectes.
11: Perquè la gent s'espanta i es fan enrere. Molt bé, Jaume, doncs bona investigació. Estarem al cas.
7: Sí, de com va aquesta hipoteca, no?
11: Sí. Molt bé. A veure si la va jugant ràpid o s'espera 30 anys.
12: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir. L'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
11: Marc Andreu, deixa'm llegir-te un WhatsApp que ens ha arribat al 677-27-10-58. És una oient preocupada amb un tema de la travessa VIP i que jo crec que tu segurament li pots resoldre. Ens diu una qüestió sobre la travessa que no sé si us havíeu plantejat. Posem pel cas que els tiets els eliminen avui.
1: Prou ja, amb els tiets.
11: És, que,
1: Marta... és molt fàcil ficar-se amb el més dèbil sempre, eh?
0: Aquell WhatsApp que vam rebre de encara hi havia els tiets.
1: Dia 1. Dia. Els acaben de treure els mòbils.
11: Uf. Avui que han passat ja... 4 dies.
8: Sí.
11: Potser són a casa ja.
8: No ho sabem.
11: Ho sabem, això.
1: Ho sabríem.
11: I per què el tema?
1: Ho sabríem, eh?
11: Diu, clar, diu, imagina't que els eliminen avui, diu aquest oient. Tornaran a casa i tindran mòbil i nosaltres ho sabrem perquè penjaran coses a Instagram, no? Diu el mateix amb la resta de famosos, suposo. O potser han firmat una clàusula que els obliga a no penjar contingut fins que s'acabi el rodatge oficialment. Si no, seria força fàcil saber qui segueix a la travessa i qui ha estat eliminat. Bé, ja direu el que sabeu, petonets guapes.
8: Doncs guapes, efectivament tenen una clàusula que han firmat i que no poden publicar res a xarxes socials fins que s'acabi el programa i sobretot fins que es pengi a nivell més d'espoilers d'aquí.
11: Bona clàusula, molt bé.
1: A Close Friends tampoc?
8: Això ja no ho sé, perquè aquí hi ha...
11: Aquí hem de fer una clàusula nostra, que és que si veiem que pengen alguna cosa a Close Friends alguns dels participants...
1: Vol dir que la Goico penja alguna cosa perquè no som el Close Friends de ningú més?
11: Bueno, només de la Goico...
8: Home, sempre s'ha de callar.
11: Boca tancadeta.
8: Perquè arruïneu el concurs. Si no.
1: Jo ho explicaré tot divendres, ja ho vaig dir. Quan
11: que no, Juliana!
8: No.
11: Divendres sí, és demà. Tot. No, no em piquis l'ullet. No,
8: el que sí que pot passar és que els seus perfils, com els tiets, per exemple, es pengin cos de promoció, però perquè tindran...
1: I el que pot passar és que algú se'ls trobi, perquè el que no passava amb la travessa normal és que tornaven aquells de la travessa i ningú els coneixia, aleshores no ens arribaven WhatsApps. Però ara s'hi troben els tiets una altra vegada, el Decathlon...
11: Que els tanquin al port de Mataró.
1: Tornant la roba, que no em faig servir l'etiqueta. Amb les etiquetes, doncs efectivament nosaltres ho sabrem.
8: Però jo crec que segurament es quedaran a Mallorca fins que acabin de gravar tota la temporada, perquè sempre els agrada molt allò al final tots junts.
1: A la Gés la mates, eh? A la Gés li fas això i la mates. Sí.
8: Ella anirà i tornarà.
1: Home, i tant.
7: Bé, els deuen tenir aquell belebu de Port del Cudi adormint.
1: Dormim allà nosaltres, Jaume.
7: És un tot inclòs.
11: Que dormen allà, ells.
1: Dormirem allà.
7: És increïble. Llavors ho vaig dir que la meva mare i el meu pare van dormir, m'han dit que era molt cutre.
1: El teu pare, pianista de jazz, tinc molts nervis per anar-hi.
11: El teu pare ens podria tocar això en directe. En
7: el meu pare realment és guitarrista, però és de jazz, o sigui que ho has dit bé. I sí, podria tocar això perfectament.
11: Que guai.
8: M'han donat una mica més d'informació sobre el que està passant, per tant, si voleu, anem fins a Mallorca.
11: Som-hi.
8: Es preveuen dies complicats a l'illa.
11: Hòstia, molt bé.
8: Sí.
1: Part, ja és casualitat,
8: pluja. Sí, això també funciona molt, que després el programa s'enriqueix molt, si plou molt, si hi ha com molta dificultat pels concursants que han hagut d'escalar i tot.
7: Pobre gest. L'equip de producció se deu estar cagant en tot, sí, perquè vas a Mallorca pensant que fotrà un sol increïble.
1: Totalment.
7: Per
1: I l'any passat ja vas de tenir moltíssim amb la pluja i el fred.
11: Que no els hi caigui un llama a sobre d'algú, eh?
1: No, calla.
8: Sí, la informació arriba a comptagotes, per tant... A veure, s'ha fet el que s'ha pogut, d'acord? Es veu que les primeres etapes han estat molt més llargues de l'habitual, que hi ha una parella de concursants que els ha xocat molt el tema de la travessa, perquè s'esperaven...
1: Ai, un moment, què? No et sento amb aquest trot tan fort.
11: No et sentim, Marc Andreu, crida una mica més.
8: Les condicions que s'han trobat uns concursants per ells han sigut un xoc, perquè són zero luxoses i sense privilegis.
1: O sigui, la Gés i la Natàlia...
8: Quina parella és, però es veu que sí que els ha sobtat molt. Que
1: les entenc, em passaria igual.
8: És per això.
1: Bueno, però la Gés no s'ha mirat. La Sandra no li ha explicat a la Gés on anava.
11: Anava amb una maleteta rosa.
8: Són els de rodetes, per exemple. Jo els cases també els veig com que de sobte volien una mica... No
1: però
8: sé,
1: estàs anant a un programa d'aventures i, perdona, Pekín Express o un supervivientes és molt pitjor també en termes de supervivència i d'incomoditat.
11: Jo crec que s'estan allargant les etapes pels tiets.
1: No sabem ningú més que concursa, no, la travessa? És que encara no ens hem après tots els noms. La Carlota Bruna, que encara no ho han incomunicat a Instagram, ella. I ara no ho farà, perquè no té el mòbil.
8: I ja està. No tinc més informació que això.
1: I anant bé serà mentida, perquè jo us recordo que m'he oblidat molt ràpidament que tota aquesta graella de concursants actuals, nosaltres en teníem tot un altre que es va inventar el Marc Andreu, que havíem anat dient per aquí per la ràdio. Espero que hagis canviat de font.
7: Escapat. No, abans d'entrar m'ha dit, estic preocupat per no poder parlar i mira quina merda has dit.
11: Bueno, sí, perquè s'ho inventa. Jo, escolta,
1: no ha portat cap tipus d'informació.
11: No, ni una, ni un nom, ni res, que no sé ni d'on surt. A mi no em fa res.
1: Ja m'ho explico tot. Si no tenen mòbil.
11: Senta't amb la llibertat, potser és culpa nostra, això. Senta't amb la llibertat, que si t'encarregueu un tema i no en tens ni idea.
1: Digue, escolta,
11: no us puc ajudar amb això.
1: Però si se n'en va anar amb la família i va fer un contingut boníssim.
8: Sí, sí.
11: Bé, doncs molt bé, moltes gràcies, molt interessant. Espero que surti el sol ja de cara demà. Parlem de la gran cita.
1: Ai... Estem ben enganxats tots, eh?
7: És el millor programa de la història de Catalunya.
1: És el pitjor i el millor que m'ha passat en molt de temps.
7: Aquesta misèria humana, exacta, perquè no te faci cringe i te'n vulguis anar davant la tele, per mi.
1: Està molt ben aconseguit, la veritat. Sí, sí, sí.
8: De fet, es van estrenar els dos últims episodis fa dos dies, el dimarts, I els heu vist?
0: Sí. Jo sí. Em falta només l'últim, vull dir que Gauti.
11: Vale, fem una cosa. Decidim a partir de quin dia comencem a analitzar
0: dilluns
11: això.
0: Que ve. La Melero ja els ha entrevistat. Ho no, sento molt. No els va entrevistar ahir.
8: No, però no van dir res, Marta, ahir a l'entrevista, perquè me la vaig mirar i no, els, no van dir absolutament
11: tu, Marta,
8: res.
11: Però
0: no s'entenen moltes coses.
8: No, jo no vaig entendre res.
0: Marc Andreu, em refereixo a la complicitat. Els tocaments. Però això ja ho veus. Estiguem a la cuixa. Ho sento molt, però
8: perdona,
0: això no ho fas...
8: A xarxes, tots els concursants estan jugant a
0: això és veritat. Ja, doncs complicitat. Molt bé. Ara no ens creiem res i ara són tot actors.
13: És que perdona'm una cosa, però si és el que són uns tios afamats de càmera. Jo no em crec res del que veig a la tele en cap moment.
11: Una cosa...
0: Doncs jo?
11: Qui ho ha vist?
0: Sí.
11: Tu ho has vist?
0: Jo ho
2: he vist. Jaume també.
11: Hi heu vist algunes crítiques que diuen que no acaba de resoldre's absolutament tot. Creieu que és perquè ja ho deixen com preparat per una segona temporada?
0: Roger, tu saps què estàs dient?
11: Jo, les crítiques que he llegit a Twitter...
2: Però aquestes crítiques...
11: Hi ha coses que no s'acaben de saber,
0: dir,
11: de gent que ja no està al programa.
0: Bueno,
11: què passa
0: el
11: més
0: gran
11: enllà?
0: Dubte és què ha passat un cop s'ha acabat el programa, clar. Perquè això, el rodatge, quan va acabar? El mes de febrer?
8: No, això va acabar el desembre, sí. Diria.
0: Ah, imagina't.
11: Sí. Crec que molta gent s'esperava allò que diuen les pel·lícules d'aquest i aquest...
0: Actualment,
2: que de fet,
0: en el
2: La Isla de les Tentaciones ho fan, com una gala final, que és com 3 mesos després, i saps com ha avançat aquella parella.
8: Avui he preguntat a 3CAT si això hi seria, aquest episodi especial, i m'han dit que aquest diumenge podrem saber com han acabat les parelles amb un contingut de xarxes.
0: Mira, ara sí que m'has agradat, perquè això sí que és informació,
8: això
0: és Marc Andreu.
8: Sí, tots diumenge a veure 3CAT a Instagram.
0: Però 3CAT on?
8: A Instagram.
0: A Instagram.
8: A veure un reel que t'explicarà si les parelles estan juntes o no.
0: Marta, per què fan després del TN, això?
8: Perquè és un reel, Marta, no pot anar...
0: Com que això serà un reel?
13: La Júlia López, això és una última hora.
0: Per favor, doncs sí.
11: Això s'ha de tirar abans dels esports.
13: Doncs... És que és més important que els esports, ja t'ho he dit. O sigui, qui li importa el rugby, m'entens?
11: Parla poc, de rugby al TN.
13: A tot això, per cert, a mi l'únic que no m'agrada d'aquest programa és que tinc la sensació que només estic veient un making-of d'un programa que no he vist.
0: Perquè el que passava... Clar, l'interessant és què passava allà a les habitacions.
13: Et surt una tia dient que té una història amb l'Alexis i tu és la primera vegada que veus aquella tia, t'has d'imaginar tot el que ha passat allà, una sèrie d'històries que dius, bueno, doncs no passa res.
0: Sí, sí.
8: Per cert, m'han dit també que hi van haver moltes pollites entre la Wen i l'Alexis a la Watch Party de fa un parell de dies.
2: Ah, sí?
13: És que la Wen ja se la veu que no la vols tenir,
0: Tremenda.
13: Aquesta sí que renya.
0: Bueno, i l'Alexis.
14: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
15: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
14: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
15: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
16: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
17: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
18: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3cat en viu.
19: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
20: El tot costa sempre ve de gust, sempre. Però avui...
21: Avui parlem de boxa.
20: Home, escolta una cosa. Tchouaméni explotó y le dio un fuerte puñetazo a Valverde que le dio de lleno en la cabeza y que le hizo caer al suelo. Ahí cae y se golpea. Es donde se abre la brecha en la caída.
21: Clar, però pensa que Valverde té certa experiència en combats de boxa. Ja en va tenir una amb Baena, que ja el va guanyar. Exacte. Aquest, lògicament, l'ha palmat.
20: Jo el que necessito és que em confirmeu que ha hagut de sortir en cadira de rodes.
21: Ho treballarem ara, de seguida li preguntarem al David Sánchez.
20: Escolta, quina prèvia de clàssic, eh?
22: Són aquells dies i aquelles setmanes, Garriga, que tu trobes a faltar molt fer programa d'esports. Faries 3 hores a la tarda d'esports.
20: És que no m'han deixat. l'Arnau m'ha dit, home, 3 hores poder no, fem una mica la primera, una mica la segona, una mica amb els Costa, però...
21: Avui no ha estat mini tot Costa, eh?
20: No, avui ha estat... tamany...
22: Maxi tot Costa.
20: No, medium. mitjà. Bé, doncs, escolta'm, clàssic per un parvena i boxa al vestidor del Madrid i no sé si teniu més coses avui.
22: Bo,
21: sí, unes quantes més. Hem de parlar de Monchi, que anirà a l'Espanyol.
20: Això està tancat, ja?
21: Està, com es diu això, principi d'acord. Però principi d'acord. El Sergi Andreu diu que va cap aquí, la cosa. En fi.
22: I tu te'n recordes d'Andrés Giménez, Garriga?
20: El jugador de bàsquet?
22: Sí,
20: clar.
22: Avui ens visita.
20: Però escolta'm una cosa, no, què feu, 3 hores avui?
21: Ho hem demanat i no se'ns ha concedit, com era lògic d'altra banda.
20: Vaja, doncs arrenca un tot Costa amb boxa, futbol i bàsquet. Demà tornem a la tarda, també farem prèvia del Barça-Madrid. Demà mini tot Costa, ara el de veritat.
3: Ja, gràcies.
4: Tot Costa.
21: Rüdiger va tombar Carreras i Tchouaméni ha enviat Valverde a l'hospital. Si fos un torneig de boxa, evidentment Rüdiger i Tchouaméni es disputarien el títol de campió, però és el vestidor del Madrid. Amb estagots diaris, la setmana del clàssic. El naufragi blanc va força més enllà d'una temporada sense títols.
4: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest dijous 7 de maig de 2026. Avui fa 40 anys de la final de Sevilla, que no recordarem, però que serveix pels més joves per saber que el Barça ha tingut nits pitjors que el 2-8 de Lisboa. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per naufragis, el del Madrid.
1: Doncs ara en parlaves, a 3 dies pel Clàssic. Crida l'atenció també que últimament totes les informacions apareixen molt ràpid als mitjans de Madrid. En aquest cas, ha estat una informació de Marca que explicava aquesta baralla entre Valverde i Tchouaméni i que apunten que fins i tot allà dins diuen que és un incident, que un incident d'aquest tipus no s'havia vist mai a Valdebebas. Recordem que tots dos ja van arribar a les mans ahir i que ara fa unes setmanes també hi va haver un enfrontament entre Rüdiger i Carreras. Vaja, Rüdiger li va clavar una bufetada a Carreras, per ser precisos. Gabinet de crisi al vestidor blanc per mirar de frenar-ho. El partit contra el Barça ara mateix seria el menor dels seus problemes. A això, tot això
0: pintaria a 6-0, però sempre que un partit pinta esquarterament del rival,
1: estic
0: no mola.
1: Estic d'acord, que està massa decantat.
2: Motivats van, vull dir, tenen agressivitat.
1: Sí, exacte. Mira, després sentiré Volvo que parla de l'agressivitat del Madrid. No crec que es referís a això,
0: ara
1: però...
0: Ara estic pensant que tal com ve el Madrid, a demà hauríem d'intentar fer Andrada, el porter del Saragossa, per preparar el clàssic.
1: Per preparar-lo, no? No, confiem que tot sigui bastant més calmat.
0: Diani, Diogo, Luis Fabiano...
1: Aquí del que haurem d'estar...
2: Un hora li va partir la cara a Guate, al Depor. A la sortida de... Aquell Depor eren els Pistons, també. Jalminha va currar Irureta.
1: Això ara fa temps que no passava, perquè abans és que es veien totes les baralles, perquè abans els entrenaments eren oberts. I ara, sovint, segurament això ha passat en més d'un club, però no s'ha sabut. Deia que pendents de si Mbappé pot jugar aquest clàssic, que avui no semblava gaire afectat, perquè per acabar-ho de dubar tot plegat, ha sortit rient.
0: Perquè jo li he tocat la cara, tu diràs, la pallava cara. De seguida, David Sánchez des de Madrid, al Boig de la Castellana, per sucar 300 quilos de pa en la crisi institucional esportiva, interna, dieu-n'hi com vulgueu, del Real Madrid.
1: I mentrestant, a Can Barça s'ha instaurat l'objectiu dels 100 punts com a l'alicient en aquest tram final de Lliga. Es presentarem Olmo a TV3 parlant-ne. El porter del Barça, Stenzne, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana, complir el seu contracte. És una declaració que confirma la informació que ens explicava ahir el Salmurri. I fitxatge de luxe per l'Espanyol. Monchi s'incorporarà com a màxim responsable esportiu a partir de la temporada vinent. Ha estat director esportiu del Sevilla, ja el coneixeu tots plegats, també de l'Aston Villa anglès, i en aquest nou càrrec estaria per sobre de Frank Garagarza.
0: Està seguint una trajectòria una mica irregular de l'Aston Villa al San Fernando, l'equip del seu poble, i ara a l'Espanyol.
1: I aquesta notícia s'ha sabut 48 hores abans del partit entre el Sevilla i l'Espanyol, que jugarà dissabte a 4:45 de la tarda, partit dramàtic en aquest cas per tots dos. Avui hem sentit la veu del capità Javi Puado assegurant que l'equip se salvarà. Tornant al Barça, l'equip femení negocia el retorn de Martina Fernández, la central traspassada l'estiu passat a l'Everton, ara ja sabent de la veu de la pròpia jugadora que Mapi no continuarà.
0: Ens ho explicarà la Ruth Vilà, que també ens avança que Aixa, que ahir va abandonar el partit contra el Llevant amb alguna petita molèstia física, no té res de greu, una sobrecàrrega i para de comptar. Per tant, ella, a diferència de Graham Hansen, no és dubte pels propers partits.
1: Bones notícies en aquest cas. Encara en futbol, el Rayo juga avui la tornada de les semifinals de la Conference. Rep a les 9 l'Estrasburg amb un gol de renda del partit d'anada. En bàsquet, l'Uni Girona està visitant des de les 7 al València en el partit d'anada de les semifinals de la Lliga Femenina, partit que podeu seguir per Esport 3.
0: A València, Xavi Soler, bona tarda.
3: Bona tarda, Costa.
0: Ha començat bé, això?
3: Sí, ha començat amb Koulibaly entonada, amb aquest 3-5 ara, perquè el triple d'Anderson minimitza les diferències per València. Falta 7.5 d'aquest partit d'anada a les semifinals de la Lliga Femenina.
0: Pregunta per ignorància. El València femení juga al Roig Arena o a la Fonteta?
3: Sí. No, el Roig Arena. El Roig Arena, que jo és el primer cop que el visito i és espectacular. Està bastant ple, no del tot, però sí, tant el masculí com el femení no juguen al Roig Arena.
0: I hi ha bona entrada?
3: Hi ha bastanta bona entrada, jo diria que uns 3/4. També hem vist el president de bàsquet Girona, Marc Gasol, que avui acompanya a l'equip, i realment l'ambient és bastant, bastant important.
0: Ha estat dir que havíem començat bé i ha empatat el València.
3: Sí, 5-5, ara dos cistelles consecutives d'Anderson, ara més ataca l'equip valencià per obtenir la primera renda. Queda encara molt, 7 minuts pel final del primer.
0: La tornada d'aquest partit, Xevi, és diumenge a Fontajau. I aquesta eliminatòria, més enllà de ser la final, diguem que té com a premi el bitllet d'Eurolliga.
3: Sí, qui arribi a la final segur que estarà a l'Eurolliga. Qui perdi encara té opcions de ser-hi, però arribar a la final ja et dona aquest premi de ser a l'Eurolliga i probablement sense haver de jugar fase prèvia, un dels objectius de la temporada de l'Espart Girona.
0: Molt bé, doncs tocarà Rama avui i diumenge. Com ho deixem?
3: 8-5, ara guanya el València de 3-6-15 pel final del primer quart.
0: Vaja, parcial de 8-0,
3: de 8-0
0: a favor de les valencianes, podia haver callat. Fins ara, Xevi.
3: Fins ara.
1: En bàsquet encara, avui comença a Badalona la fase final de la Champions FIBA, malauradament sense la penya que no s'hi va poder classificar. En joc el Tenerife Vilnius de Lituània, resultat al descans 40-34, guanyen els del Tenerife de 6, i a les 9 comença l'Unicaja AEK d'Atenes. En hoquei patins, el Barça s'enfronta a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre, el tercer partit dels quarts de final de la Champions masculina que es disputa a Coimbra. Aquest partit el podeu seguir per 3CAT.
0: Ahir el Reus va quedar eliminat, va perdre els penals contra el Benfica, actuació molt meritòria del conjunt roig i negre contra un dels favoritíssims, l'equip d'Edu Castro. Van anar, insisteixo, els penals, però allà van perdre per 2-1. Per tant, si el Barça passa avui, el seu rival seria l'equip lisboeta, el Benfica, a les semifinals.
1: A Coimbra ja ha arribat el Vilassana, que demà jugarà les semifinals de la Champions femenina contra el Fraga. L'altra semifinal la jugaran el Benfica i el Gijón.
0: Hem quedat amb la Maria Porta, la capitana del Vilassana, per saber quin és l'estat d'ànim de les catalanes abans d'aquesta semifinal de Final Four.
1: A la Vuelta femenina, en marxa aquesta Vuelta femenina. Avui la cinquena etapa, demà ja arriba a la muntanya, per tant, en emocions de Paula Blasi.
0: Va dir l'Isaac que divendres i dissabte marquéssim el calendari.
1: Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de França de MotoGP. A Marc Márquez, avui li han demanat al circuit d'Alemans que es dirigeixi als que no creuen que pugui recuperar la línia de victòries. I ha dit això.
4: No te voy a poner el vídeo que puso Dembélé ayer. Tenemos que seguir insistiendo. De peores he salido.
1: No us posaré el vídeo de Dembélé, diu Marc Márquez. Per qui s'hagi perdut, Dembélé a les últimes hores ha publicat a les seves xarxes aquesta famosa resposta de Gavi en roda de premsa.
5: Mucha gente se cree que no se fuera a fútbol. No tengo ni puta idea.
1: Dembélé, que treu pit ara que les coses li van bé al PSG. Recordeu també que els de Luis Enrique van empatar a Alemanya amb el Bayern 1 i van passar, per tant, a la final de la Champions. Per cert, gol de Dembélé a principi del partit. Kane va empatar pels alemanys, ja no hi havia marge. Segona final consecutiva del PSG, aquesta contra l'Arsenal.
0: Després ho comentarem, però un partit que no va tenir res a veure amb el de l'anada, amb un PSG que va marcar el minut 3 i va viure força còmodament, s'ha de dir, instal·lat a la seva àrea, mentre el Bayern s'estavellava i s'estavellava en els seus infructuosos atacs. Per tant, final Arsenal-PSG el 30 de maig, ja ho diré bé, a Budapest. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: El vestidor del Barça es marca l'objectiu d'acabar la Lliga amb 100 punts i us preguntem quin valor hi doneu. Molt o relatiu? Teniu aquestes dues opcions per votar a l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i podeu dir-hi la vostra qualsevol de les nostres xarxes socials.
0: Aquesta ha estat la pregunta guanyadora a la reunió d'avui. La perdedora és: si fóssiu promotors de combats de boxa, qui triaríeu pel vostre combat estrella? Tchouaméni, Valverde, Carreras o Rüdiger? O un altre. Però aquesta no l'hem pogut fer avui. Des d'ara i fins a les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
6: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Et veig cara d'incredul, cares d'incredulitat entre els nostres col·laboradors d'avui, que jo crec que ja no us vull dir vells, però ja les heu vist una mica de tots els colors, però esteu bastant impactats pel que està passant a Madrid. Senyor Santi Jiménez, bona tarda.
2: Bona tarda, amics.
0: Tot bé?
2: Sí, he estat entretingut, sí.
0: Tranquils. Mireia Vera, bona tarda.
2: Canviant el diari una mica.
0: Ja m'ho crec. Mireia Vera, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: En algun vestidor teu ha acabat algú a l'hospital per un cop de puny? No, eh?
7: Mai.
0: D'acord.
7: Sí que hi ha discussions, sí, home, sí que hi ha males entesos, però arribar a les mans, i d'aquest tipus em sembla que està totalment fora de lloc.
0: Com deia la Sònia, d'enganxades amb vestidors i entrenaments, n'hi deu haver pràcticament a diari, el que passa és que ara gairebé no ho veiem, ara, que un jugador acabi a l'hospital, ja la cosa és
2: ara
0: més...
2: Ara va a l'hospital per qualsevol cosa.
0: Això també és veritat. Jordi, és que és la generació de vidre. Jordi Grau, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, com esteu? Tot bé, tot bé.
0: Sí, content?
8: Sí, molt bé, molt bé.
0: El gol a gol tens previs creuar imatges de crotxets i ganxos en lloc de gols?
8: Home, si tinguessis les imatges d'això serien impagables.
2: Igual les passa al club, eh?
8: Ahir va passar un Mbappé fent veure que entrenava a l'interior del vestidor, cosa que normalment no passa mai.
2: Espera't que igual la web del Madrid.
8: Tant de bo.
0: Vinga, doncs, ara de seguida li preguntem al David Sánchez, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
6: Tot costa una dècada.
9: En Barcelona habláis mucho del ADN Barcelona y yo diría, ¿y Schuster no tendría cabida ahora en el ADN Barcelona? Si Schuster no era de tocarla y de posesión de balón, este era un jugador de medio campo que era un auténtico alemán motor.
10: Ya no quieren entrenadores como nosotros, ¿sabes? Que montan luego un poquito, que luego salen un poquito y tienen algunas cositas. No quieres esto.
0: Una mica de salsa, ¿eh?
10: Yo me faltaba, bueno, Javier en su época era un crack. Luego había tipos como Mourinho también, cuando podían. Bueno, esto, pero a mí siempre me ha gustado esto, porque es un poco el sal del fútbol también.
6: Tot costa una dècada.
0: Bernd Schuster ha cantat bingo en una conversa que manteníem a Tomda, un Legends Trophy, el torneig de golf que organitza l'Oriol Domènech i Pep Guardiola. Vam ajuntar Clemente i Schuster a la dècada dels 80 en amics intimíssims i que es van ajuntar per... Queda molt de senyor gran, de... Ja no els agrada la gent com nosaltres. Doncs mira...
2: I ve molt a Tom.
0: Sí, perquè ves que Mourinho no acabi... No,
2: i perquè Schuster sí que va acabar a hòsties dins del vestidor del Barça.
7: Ah?
0: Sí?
2: Amb Migueli.
0: Ah, aquesta no la sabia.
2: Migueli.
0: Tio, doncs pagar-se amb Migueli també, compte, eh?
2: Bueno, sí, Migueli va penjar uns pòsters de la dona Schuster.
0: Ah, amigo, ja me'n recordo d'això.
8: Poca roba.
7: Certa tensió també en aquell vestidor,
2: sí.
7: No?
2: Sí, una miqueta.
0: Això és pre-Sevilla, no?
2: Això sí, és pre-Sevilla. És el 80 o així. Quan just va arribar Schuster amb 19 anys i Migueli li va voler fer una broma, no li va sentar molt bé.
0: No, ja ho entenc, que no li sentés...
7: A Sevilla ja no es van poder pegar el vestidor perquè Schuster era al taxi.
2: Estava a l'hotel ja.
0: Quan van acabar, Schuster ja anava amb el Barnús. Amb que va venir.
2: Que és molt gran, perquè l'hotel estava a 50 metres del camp i agafa el taxi. No?
0: Va, que estem recordant vells temps i avui la notícia és avui. Ara, a Madrid, a Valdebebas, anem-hi.
11: Caballeros, bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es no hablar del Club de la Lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha. Solo habrá dos luchadores. Solo habrá una pelea cada vez. Se peleará sin camisa ni zapatos. Las peleas durarán el tiempo que sea necesario. Si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha... Tenéis que pelear.
0: Excepcionalment no tirarem la careta habitual del Boig de la Castellana. Han preferit aquest muntatge del Club de la Lucha que ha muntat el Raúl Orgales amb els Pixies. Where is my mind? On tinc el cap? David Sánchez, bona tarda.

0: eternament, diuen que viuen duren eternament l'aspecte del món quan el saben.
1: Mm-hmm.
0: No sé algú, si algú vol explicar-ho, sense 5 cèntims, ho expliqui.
1: Molt bé.
0: I la darrera, última, com estem a la ràdio, doncs em pregunto, com jo, com oient de ràdio, especialment de Catalunya Ràdio i que de la corporació, que quina és l'emissora de ràdio més antiga de l'estat d'Espanya.
1: Perfecte. Apuntades, doncs.
0: No sé si és Ràdio Barcelona o d'aquesta Espanya on vivim tots, encara que no estiguem massa...
1: Segur que els oients ho saben, seguríssim, Josep Lluís.
0: Segur que els oients de ràdio com jo podem dir-me quina és la missa de ràdio espanyola més antiga.
1: Molt bé.
0: Bon cap de setmana,
1: que vagi bé.
0: I que el Ruñol li provi el senyor aquest
1: i tant que sí.
0: El senyor no li provi l'amor recuperat.
1: I tant que sí. Bona nit. Adéu-siau. Vinga, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, per exemple aquest de l'Àngels des de Lleida.
2: Mira, era per a veure si podia demanar una cançó, que és una nana que va escriure un Beatle pel seu fill i el Javier la va posar una temporada per sintonia. Es diu Good Night. Bona nit. La trobo preciosa. I un dia la va posar que la cantava una noia en català. Si me la pogués trobar, estaria contentíssima.
1: Molt bé, Àngels, ja recordo que algú, no sé si ella o algun altre oient ho va fer ja fa uns mesos, i la vam posar, per tant, en un altre moment segur que la recuperem i la podem escoltar perquè la vam trobar, la d'aquesta noia que cantava en català perquè ens ho va demanar algú. Una resposta que ens ha deixat al WhatsApp, la Teresa, no ens diu des d'on, però és aquesta.
3: En resposta a la qüestió de qui eren els procuradors, a veure si se puc fer 5 cèntims. A la fumera de casa hi havia unes rajoles amb dites típicament catalanes, amb un dibuix i la dita. Amb aquestes rajoles de ceràmica n'hi havia una que m'ha cridat sempre l'atenció especialment. Hi havia un infern amb foc, un dimoni i dos senyors amb unes, podríem dir, túniques llargues i uns colls d'aquests almidonats. I la dita deia, d'abogats i procuradors a l'infern de dos en dos. Potser això us donarà una idea de qui eren els procuradors.
1: Molt bé, Teresa, la resposta que has donat. En Luca, des de Barcelona, ens diu, soc napolità i us escolto sovint, només per donar-vos les gràcies i recordar la meva vida a Nàpols. Tot i que m'encanta Barcelona, trobo a faltar la meva ciutat. Moltes gràcies a tothom, ens diu en Luca. Doncs encantats, Luca, que ens escoltis a la nit dels ignorants. La Roser, des del barri del Clot de Barcelona, diu, hola, ignorants, vull desitjar bona nit a totes les àvies i avis que escolteu el programa. Jo treballo en torn de nit i us escolto en directe. Els dies que tinc festa, us escolto en podcast. Molt bona iniciativa la d'en Jesús, que ahir ens escrivia i deia que la gent que era més jove que fes això que ha fet la Roser, que és desitjar bona nit a totes les àvies i els avis que escolteu el programa, cosa que gràcies perquè la Roser ja ha fet. En Felip, des d'Agramunt, diu els docents de l'educació fan vaga i tenen tot el dret a fer-la, però què passa amb els dies perduts dels estudiants? Es recuperen o queden en un sac trencat? I l'Aleix, des d'Esparreguera, per què la roba de llana s'encongeix quan la rentes, però les ovelles quan es mullen no s'encongeixen? Pregunta l'Aleix, amb una mica d'ironia, suposo, és clar. I aquí també fa una altra petició de cançó, que també ens l'apuntem per poder-la escoltar en un altre moment. El Jo voldria escoltar, diu l'Aleix, el bolero Amar y Vivir de Moncho. A veure, que fa un parell de nits que molts oients ens truqueu per felicitar la Mercè Ferrer de Manresa perquè ha guanyat els 177.000 euros del pot de la trapa en Si Pots de TV3, que és un dels premis més sucosos de la història del programa presentat pel Llucià Ferrer. Fa dues nits, per exemple, aquesta felicitació.
4: Per felicitar a la Mercè Ferrer, que ha fet un concurs de trapa en Si Pots,
1: sí.
4: Impressionant. I era per felicitar-lo.
1: I encara ahir a la nit també vam tenir alguna altra trucada, alguna molt compungida, eh?
5: La noia que va participar en el programa de la trapa amb Simpot,
1: sí,
5: que m'ha deixat tan entusiasmada de veure aquella saviesa d'aquella noia,

0: Pues que m'ha deixat un buit tan gran, perquè tantes setmanes a seguir-la i així, i avui arribo i clar, no m'havia recordat més. I la poso, i tornat una mica de peça per si podia, perquè no se m'escapés. I coi, no, que va guanyar.
1: Que no, que però ja no hi és, no?
0: Clar. Ja no hi és. Mira, jo li faria un petó molt gran, i m'agradaria que ho sabés, aquesta noia, que l'admiro, de veritat.
1: Doncs no pateixis, que li farem
0: i
1: saber.
0: I que em vaig alegrar molt, perquè no li tocava amb ella, no li tocava, li tocava, pobra.
1: Fins i tot tenim d'oient un dels guionistes de la Trapa'm, l'Albert, que mireu quin missatge ens ha deixat de WhatsApp.
2: Soc l'Albert, el redactor de la Trapa'm, si pots, i res, només vull que sàpiga la Montse, la oient que ha trucat, felicitar a la Mercè, que jo personalment li faré arribar a ella a través de producció perquè sàpiga doncs, que hi ha molta gent a Catalunya que l'admira després d'aconseguir el pot. La veritat és que s'ho mereixia i així ho farem.
1: Doncs mira, ho fareu, Albert, però nosaltres hem tirat pel dret. Mercè Ferrer, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
1: Com et quedes amb tots aquests comentaris de tots aquests oients i l'Albert dient que et farà passar el missatge, dius, no cal, que ara intentarem parlar amb ella. És que, clar, li has deixat un buit fins i tot amb un oient, ho has sentit?
3: Sí, sí, és que no, és molt fort, vull dir, no m'esperava tota aquesta reacció. O sigui, ja durant tot el temps que s'ha estat emetent, quan anava pel carrer, sobretot aquí a Manresa, però vull dir, fins i tot també algun dia s'havia anat a Barcelona o això, vull dir, sempre hi havia gent que et reconeixia i et felicitava i et donava ànims i vinga, aviam si t'endús el pot i això. Però és que, clar, tots els missatges que he arribat a veure, a sentir, que m'han dit, que tot aquests dos dies, és que és increïble. Vull dir, no m'ho podien imaginar. I realment, vull dir, sents aquest efecte de la gent i és com, no sé, vull dir, és que estic com, saps, allò que és que no m'ho acabo de creure, perquè, no sé, és que jo també, com aquesta senyora, vull dir, jo aniria a fer-los petons a tots, perquè és que no m'havia sentit mai així tan... És que
1: bonic,
3: és
1: per això. És molt bonic, sí, sí. No? Perquè al final has entrat a casa, sí, de la gent, la gent s'ha vist com molt reflectida i estava molt encuriosida, i clar, de cop i volta, aquella persona, aquella relació que tenia sempre, de cop i volta ja no hi és, i per això aquesta oient deia que deixa com un buit, no?
3: Sí, el meu home em deia, diu, t'hauries de fer un compte d'Instagram i fer vídeos pels teus fans i no sé què.
1: Mira, bona pensada el teu home, bona pensada. Ho petaries, eh? Tal com està el panorama ara.
3: Sí, no, ja et dic, ell és molt així de xarxes i tal, però jo sóc bastant anti i no sé, m'ho estic pensant. Però
1: has de pensar moltes coses, o sigui que ara aquesta no seria la prioritat.
3: Sí.
1: Ja les aniràs pensant
3: això,
1: a poc a poc. Escolta'm, Mercè, la pregunta que recordarà ja tothom a Catalunya és quin compositor va crear la peça que Adrien Brody toca a l'inici del Pianista? I tu vas tenir algun moment allò de que pensaves o tenies algun dubte i patapam, va i dius, Chopin? I esclata tot, i jo et dic, ho sabies? Ho tenies aquí darrere amagat? O allò, a dintre del cervell? O ho vas dir així a la primera i la vas encertar?
3: La veritat és que no, que em vaig fer com una llista mental, perquè, clar, vaig pensar, aviam, has de dir compositors que et sonin, que hagin composat molt per piano, i amb una miqueta de sort l'encertem. I aleshores, pues això, em vaig fer així com de pressa i corrents, com una llista mental, i vaig pensar, pues això, no sé, Chopin, Beethoven, Schubert, Debussy, no sé, els que em van venir al cap en aquell moment. I vaig pensar, dic, intenta dir-los, aviam si ho podem fer dintre de temps, i si algun, mira, per casualitat, un és la flauta, però clar, el primer que vaig dir, patapam, com diria el Llucià. I no, em vaig quedar, és que jo mateixa, o sigui, quan...
1: Sí, sí.
3: Perquè clar, jo vaig dir Chopin, per dir alguna cosa. I clar, aleshores vaig veure el Llucià que es posava com blanc i clar, i vaig veure perquè quan tu estàs allà dalt tens al davant una pantalleta que se't van posant en verd, tu veus els temes, bueno, com veu la gent des de casa, no? Uh-huh. Tu veus els 5 temes allà i veus això, la que tens verda, la que tens vermella, tal. I clar, i quan vaig veure, perquè tenia 4 verdes, però clar, em faltava la del mig, i quan vaig veure que es posava verda, clar, em vaig quedar, dic, hòstia, no pot ser.
1: No pot ser, l'he encertada, que fort.
3: Sí, sí. No, va ser molt bèstia.
1: Escolta, tot. Mercè, tu com és que que saps tantes coses, que contestes tan bé tantes coses?
3: Mira, no sé, perquè sempre he tingut molta memòria i molta curiositat, també. Vull dir, sempre des de ben petita, vull dir, jo sempre volia saber tot. De fet, sempre hem fet molt la broma de sempre, i ara amb el meu home la tenim també, de, bueno, una pel·lícula de la meva època, que es deia Curt Circuit, que hi havia un robot que, bueno, que ell se sentia humà i volia aprendre moltes coses, i sempre estava dient dades, dades, vull dades, vull dades. I jo sóc una mica així, perquè vull dir, i ho vull saber tot per què i això com funciona i per què funciona així i per què no podria ser una altra manera, i ja tinc aquesta curiositat, doncs això la he tingut sempre.
1: Ets com una IA però humana, mira que bé, no?
3: Sí, de fet, amb el meu germà fa anys em deia, bueno, quan ja va començar a sortir el Google i això, em deia, diu, t'haurien de pagar drets, perquè clar, de petita em passava que em deia una paraula i jo li deia alguna cançó que contenia aquella paraula, saps?
1: Mare meva!
3: I vull dir, sí, mira, no sé, sempre, bueno, sempre he sigut una mica rareta, però bueno, mira, m'ha servit.
1: Déu-n'hi-do, perquè vas començar el programa que estaves una mica més tubeta, l'has acabat a dalt de tot, anímicament també, i em sembla que aquests diners van per una molt bona causa, que és un pis que volíeu tenir de propietat, oi que sí?
3: Sí. Sí, perquè és que, clar, és això, ja feia temps. De fet, això, quan vam venir aquí a Manresa, la primera idea era perquè, bueno, vam estar 5 anys de lloguer a Porreig, que el Carles és d'allà de tota la vida, i aleshores, bueno, quan ens van dir que no ens renovarien el contracte i això, clar, havíem de buscar alguna cosa, i ja en aquell moment ja volíem comprar, perquè vam pensar, perquè no ens torni a passar el mateix,
1: clar,
3: que tu més o menys ja et fas una casa mig teva i això, i tens ja totes les teves coses, tal, i quan ja més o menys t'hi has fet, vinga, ara recolleu tot i vés-te'n cap a un altre lloc. I aleshores ja volíem comprar llavors, però clar, ens vam trobar amb això, que si no tens una certa quantitat de diners tu ja al compte, no pots comprar res.
1: Clar,
3: aleshores, clar, acabes pagant un lloguer que moltes vegades és més car que la hipoteca que pagaries, però clar, al no tenir aquests diners... I mira, i ara per fi podrem fer-ho.
1: Això, i estalviar per després, quan Hisenda digui que una part va per mi, que aquestes coses passen, i no tenir disgustos, perquè això sempre passa.
3: Sí.
1: I la resta, doncs, a disfrutar-ho, Mercè, i res, estic convençuda que els oients estan contentíssims de sentir-te avui a la nit dels ignorants. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
3: A vosaltres, per això, per donar-me l'opció aquesta de que és que li vull agrair tant a tothom, que és que ja et dic, aniria casa per casa.
1: A fer abraçades.
3: I miraria que no puc fer.
1: Doncs les traslladem des d'aquí. Moltes gràcies, Mercè.
3: D'acord.
1: Una abraçada, bona nit.
3: Adéu, bona nit, Marta.
4: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Amb Òscar Fernández.
4: Cada dia a les 2.
5: I a partir de les 3...
4: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
10: Aneu massa de listos.
11: I els valencians?
10: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
9: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
12: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
13: Ha sentit el que acaba de dir?
14: Que a Mallorca no feu l'amor.
4: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: El Mirall, amb Elena Puig.
1: Al començament de cada mes, aquí a la Nit dels Ignorants, ens posem davant del mirall i sempre tenim ajuda. Tenim al costat la psicòloga Elena Puig-Guitart. Ella ens ajuda a interpretar la imatge que veiem, com som i com actuem. I així cada mes, doncs, hem anat aprenent coses sobre benestar emocional. Elena, benvinguda, bona nit.
2: Bona nit, Marta. A més, m'encanta això d'aquest mirall, perquè és tan real.
1: Sí, eh? Sempre ens mirem i allà ens... hi podem veure i interpretar moltes coses. Recordo moltes. Que la nostra última conversa vam estar parlant de què vol dir estimar i de si sabem estimar bé, i va resultar que molt sovint la clau, ens deies de volta, era saber si sabíem estimar-nos a nosaltres mateixos. I vam dir, això potser que seria per la pròxima vegada que ens trobem. Doncs aquí ens volem aturar avui. D'entrada, per veure si això és una pedra angular, algú que no se sap estimar a si mateix, Elena, difícilment sap estimar els altres d'una manera sana, per entendre'ns, o d'una manera bona.
2: Aquí la clau és estar amb aquest adjectiu que posa sana i bona, no? Sabrà estimar, però estimarà des de la carència. És a dir, i aquí ja podem aprofundir molt, a nivell de teràpia anem molt endins, no? Quina dificultat tens tu mateix que fa que necessitis estimar els altres des de la dependència, des de la por que et deixin, des de tot aquest tipus de coses que sentim tantes vegades. O sigui, realment és... Jo dic una cosa sempre, Marta, que és que el que passa fora, el que ens passa fora és un reflex del que passa dins. Uh-huh. No? Llavors, evidentment, per estimar bé fora, ens hem d'aprendre a estimar nosaltres.
1: Clar, però a vegades tu, una persona diu que estima molt a una altra persona i tu veus que allò no va enlloc, és una relació molt tòxica, per exemple, però sí. Per sobre de tot ja és que és la persona, és que jo l'estimo i ell m'estima. I no veu en tot això altre, malgrat l'entorn ho vegi. Aquella persona no ho veu mai, no?
2: Costa. I a més hi ha una cosa, perquè en relacions dependents, amb aquestes dependències emocionals tan fortes que a vegades veiem en consulta, o a la vida diària amb algun amic, amb algú, amb famílies, el que sigui, la persona quan se n'adona, quan ja ho veu, perquè costa, tal com dius tu, després a més té aquesta cosa de dir, i com és possible que entenent que això no pot ser, que jo no puc estar en aquesta situació, no sóc capaç de deixar-ho anar. I això és terrible. I Marta, realment a vegades has d'acompanyar una persona un any sencer perquè faci el pas de dir he de deixar aquesta relació. O sigui, imagina't la necessitat d'estar allà, d'estar amb aquesta... O sigui, el que aporta estar en aquella relació per aguantar coses que no s'haurien d'aguantar.
1: Clar, per tant, en aquestes relacions tòxiques, diríem que un dels dos membres és una persona que no sap estimar-se a si mateix.
2: Sí, i moltes vegades tots dos, eh?
1: O sigui, tots dos ja, també. No...
2: Sí, pot ser perfectament que hi hagi unes ferides per part de l'un i per part de l'altre, perquè la persona que en aquesta dependència porta més la batuta, la veu cantant, normalment també té una necessitat a vegades de poder, no? Perquè també pot ser que la persona que domina la relació digui, escolta, això no pot ser, no podem anar així, tu no pots estar d'aquesta manera, dir-li a la seva parella, no? Per tant, tant pot ser com que el que controla necessita poder i, per tant, l'autoestima semblaria que està com molt, molt tocada, com que el que aguanta té una manca d'amor propi brutal. Total, no? Perquè necessita la persona, no l'escull, la necessita.
1: Clar. Estic pensant, estem parlant ara de parelles, no? En què un dels dos, sí. O tots dos tenen, són persones tòxiques, però jo puc ser tòxica amb mi mateixa? Puc tenir una relació tòxica amb mi? Amb el que faig, amb el que dic, amb allò mirant-me al mirall, puc ser tòxica amb mi mateixa?
2: Absolutament, sí, i és de les coses que s'han de treballar. Pensa que quan parlem de relacions, pensa que el que podem aplicar en una relació de parella, nosaltres tenim relacions amb tothom, no només amb les parelles. Perquè quan diem relacions, tu i jo de seguida pensem en parelles, clar. No? En relacions amoroses. Però això no és així, perquè el que s'aplica en una relació amorosa de parella el pots aplicar amb la família, pots aplicar-ho amb els amics i ho podem aplicar amb nosaltres mateixos. I sí, aquesta relació tòxica, entre cometes, pot ser amb nosaltres mateixos, perquè pot haver una exigència, perquè pot haver massa autocrítica, pot haver un llenguatge intern terrible. És a dir, jo, la pregunta clau aquí és això que jo m'estic dient a mi mateixa, tal com m'estic tractant a mi mateixa, tal com m'estic sent exigent a mi mateixa, ho faria amb algú que estimo? Si la resposta és no, tinc una mala relació amb mi mateixa.
1: És a dir, si jo dic, sóc una imbècil, quin, no sé fer les coses, a mi mateixa, allò de dir que burra, quina mala avançada, quin no sé què, tot això, dir-s'ho una a si mateix, és mantenir una relació tòxica amb un mateix, eh? Per tant...
2: Totalment. És una falta d'amor propi, una falta d'estimació cap a tu mateixa. Però, fins i tot, imagina't que tu, Marta, et felicitem, perquè ho has fet molt bé, perquè ets una professional superexitosa, no? I et diem, Marta, tal, i tu, no, i en canvi m'he equivocat amb això, i amb allò, i amb l'altre, i poses el foc en allò que t'equivoques i no amb el bé que fas les coses. Tu ho faries amb algú que t'estimes? Ho faries amb la teva filla?
1: No.
2: No ho faries mai.
1: Clar.
2: I, en canvi, ens ho fem a nosaltres mateixos. Doncs són símptomes de que ens estimem poc, perquè si això ho fessis amb algú que t'estima, seria símptoma que estimes poc aquella persona.
1: Clar, clar.
2: Doncs el mateix amb nosaltres mateixos.
1: Clar, passa que aquest examen a vegades amb nosaltres mateixos no el fem, el fem respecte a la relació amb els altres, però amb un mateix tires endavant,
2: tot,
1: no?
2: Totalment. Fixa't, jo què sé, temes d'alimentació, falta d'exercici físic, quantes coses hi ha, no només a nivell emocional, a nivell de conducta que fem. Imagina't la persona que no menja, no? Doncs no donaries de menjar a algú que estimes? Per tant, vol dir que tinc un problema amb la meva alimentació, o tinc un problema amb el meu exercici, o amb el cuidar-me. És en tots els àmbits que es veu. O sigui, la pregunta clau per mi, Marta, és: això ho faria amb algú altre?
1: Clar, i aquí tens la resposta claríssima, clar.
2: Totalment.
1: I recordo que a principi de temporada un dia vam parlar sobre l'autoestima, com construir-la, recordo. Clar, que no sé si és una mica equívoc, o si hi ha diferències, o tu hi trobes diferències entre cuidar la teva autoestima i saber-se estimar un mateix. No sé si la línia és molt prima aquí.
2: Sí, però fixa't que ja has dit saber-se estimar algú a un mateix. Mm. Per tant, fixa't que això implica conducta. Ho veus? Implica acció.
1: Clar.
2: Quan has fet servir el saber-se cuidar o estimar, vol dir que jo he de fer coses. La diferència, perquè ens entenguem, perquè sigui fàcil, perquè realment és un concepte que a vegades diem on acaba una cosa i on comença l'altra, és que l'autoestima és com un autoconcepte d'un mateix. Uh-huh. És com jo em penso, com jo em veig. En canvi, l'amor propi, l'estimar-se, és com jo em tracto. Per tant, cada dia em llevo aviat, em llevo tard, faig exercici, em parlo bé, poso límits, sé dir que no, em cuido la feina. Són accions. I hem de tenir en compte això. Una cosa és el concepte, és la idea que jo tinc, i l'altra cosa és el que jo faig aplicant aquesta idea.
1: Per tant, l'amor propi encaixa amb l'estimar-se a un mateix, eh?
2: Exacte. L'amor propi seria l'estimar-se a un mateix. I què faig per estimar-me a mi? Què faig? Què faig en el meu dia a dia? No val només dir, no, jo m'estimo a mi mateixa. Si tu tens una amiga que diu, jo m'estimo a mi mateixa, Marta, tu li diràs, ah, i què fas? Doncs faig això, faig això, faig això, faig això, faig això. No penso. Faig.
1: Clar.
2: Exacte.
1: Sí, faig
2: exacte.
1: Una acció. Sí.
2: Clar, sí.
1: Però aleshores, si algú fa perquè s'estima molt a un mateix, podem anar a una altra banda i confondre o acabar sent egoistes. Això pot passar?
2: Sí. Sí. Bueno, és que això pot passar. Igual que hi ha persones que no s'estimen gens, hi ha persones que s'estimen moltíssim.
1: Massa.
2: Que fan moltes coses per ells. I sí, efectivament, perquè l'egoisme també seria una acció. És a dir, passo de la meva companya de feina perquè jo surti beneficiada, no? Doncs això és egoisme. Egoisme amb totes les seves... amb tots els seus àmbits i les seves possibles accions. Tan dolent podria ser una cosa com podria ser una altra. I aquí cauríem amb el tema del narcisisme. És a dir, jo al centre de la vida.
1: Sí.
2: Ja, però jo al centre de la meva vida, però és que jo al centre de la vida dels altres.
1: De tothom, del món.
2: Dels altres.
1: Jo al centre del món, exacte.
2: Exacte.
1: Això dona per un altre dia, molt. Això dona per molt, el tema del narcisisme. Vull dir que avui estem parlant d'una altra cosa. Però, per exemple, si mirem els extrems, Helena, què faria més mal, per entendre'ns, el benestar emocional de cadascú? Saber-se estimar un mateix massa? És a dir, per tant, arribar al punt de l'egoisme, potser, o massa poc?
2: Mira, jo crec que totes dues coses fan mal a la persona. El que passa és que el que s'estima molt fa més mal als altres. I el que s'estima poc, bàsicament, es fa molt mal a si mateix. Fa mal als altres, també, perquè pot caure en una dependència emocional, en una relació del tipus que sigui. Però, clar, és que el narcisista, per exemple, farà mal sistemàticament, perquè passarà del seu entorn. I recorda allò que sempre parlem, que som animals socials. Per tant, la nostra vida sempre és normalment envoltada dels altres. Si sóc narcisista, si sóc egoista, els altres em patiran les conseqüències, segur.
1: Seguríssim.
2: Si jo no m'estimo prou, les altres poden patir les conseqüències, però no serà de la mateixa manera. Bàsicament, qui surt més perjudicada sóc jo mateixa. I realment és com una mena d'epidèmia, això, eh? Vull dir, la falta d'estima, també vinculada molt al context social que tenim, les dificultats que hi ha, no? Doncs què porten? Porten a que em costi estimar-me, perquè si visc envoltada de problemes, si aquest diàleg intern que tinc, que va creant la meva realitat, i que és just que la creï perquè tinc dificultats del que sigui, per trobar vivenda, de relacions, d'economia, de lo que sigui, doncs això impacta amb l'estimació que jo tinc cap a mi mateixa.
1: Clar, a vegades passa que la gent que no s'estima prou, i ara estic pensant potser en el paper de moltes dones, perquè sí, sempre posen per davant, sempre prioritzen tot el que necessiten els altres. La parella, els fills, la feina, els amics, el que sigui. Això abans que les teves pròpies necessitats, no?
2: Sí,
1: això és,
2: sí.
1: És possible que les dones tendeixin més a estimar-se menys?
2: Hi ha un biaix de gènere claríssim, perquè són producte de la cultura. Les persones no sortim, són, bueno, el que t'he dit, producte d'una cultura, producte d'una educació, producte de la societat en la que vivim. No totes les societats són iguals, hi ha societats més matriarcals, n'hi ha més patriarcals, i aquí veiem diferències de l'autoconcepte de la persona, no? A la nostra, realment, hi ha aquest viatge cap a les dones som les cuidadores, per ja, ens ve de mena, ho veiem amb les mares, amb les àvies, i tot i que el que estem avançant, jo, tu ets mare d'una nena, jo soc mare de tres, no, també,
1: sí.
2: Són dones, però continuem veient que malgrat el que hem avançat, tenim aquest rol, molt més que ells, i ells tendeixen, i això ja t'ho dic com a cosa de teràpia, jo els homes que tinc a teràpia són un amor i són persones molt conscients i que es treballen, però te n'adones que hi ha un viatge que ells es cuiden més de si mateixos, i això és producte de la cultura, no és producte de casa seva o de que portin un gen que digui jo em prioritzo, no? I llavors les dones, jo trobo que està bé cuidar, jo no dic que no estigui bé cuidar, eh? Jo aquest prioritzar-se que diem sempre a les xarxes és conscient, jo m'he de prioritzar conscient, ni he de caure l'egoisme ni he de caure la servitud de tothom, no? Però jo crec que cuidar està molt bé, a mi m'agrada cuidar, però si no cuido, si no puc cuidar, no perdo la meva identitat, Marta.
1: Sí,
2: aquí hi ha la clau.
1: Aquí hi ha la clau.
2: Si jo deixo de cuidar i no sé qui sóc, vol dir que tinc un problema.
1: Això també passa a vegades, no? Dones que arriben a un moment, una edat, que si ja no tenen res i ningú per cuidar, perden una mica el sentit de la vida, no? Ja no saben què han de fer,
2: exacte,
1: això passa.
2: Exacte.
1: Si algú ara escolta aquesta conversa i se sent, sí, identificat i diu, ostres, doncs potser jo no m'estimo gaire, per on hauria de començar a saber-se estimar o educar-se en saber-se estimar? Hi ha una manera, hi ha alguna clau, alguns tips per intentar corregir-ho?
2: Mira, jo el primer que diria és el fet de donar-se'n, no? Si ens han escoltat i diuen, ai, mira, doncs a mi això potser és el que em passa, no? Que es facin aquesta pregunta, com em tracto jo tractaria els altres, els que estimo? Perquè això dona molta consciència, això posa davant del mirall, d'aquest mirall nostre, val? Per tant, el primer pas és me n'adono que hi ha una cosa que no està prou bé. I a partir d'aquí és on comença, per exemple, el canvi de creences. He de fer l'esforç de dir, val, jo valc, encara que no cuidi, encara que els altres no em diguin gràcies. No només la validació de venir externa, de venir interna. Aleshores, la pregunta és, i com puc validar? I com puc sentir-me bé jo, no? Quines coses puc fer? Doncs petites coses, és a dir, el primer, observa com te parles. Hi ha gent que es parla molt malament. Doncs tenir aquesta cosa de, vinga, faig consciència d'això, jo ho faig, eh? Jo ho faig. Perquè jo caic a vegades amb algunes coses que dic, aviam, Helena, això no t'ho pots dir, no ho pots dir.
1: Sí, perquè ara s'escapa, sí.
2: Sí, i poso el foc allà i dic, no, aquesta setmana em fixaré en això que dic, que no ho puc dir. El segon, quines accions d'autocura puc fer? Què m'agrada? Què significaria? I tornem una altra vegada, ens va molt bé, Marta, posar el foc en què faria amb aquesta persona que estimo, amb la meva millor amiga, amb la meva mare, amb la meva germana, amb la meva filla. Doncs, oi que la portaria un dia al cine? Oi que faria una activitat d'anar a berenar un dia? Oi que llegir, tenir l'espai de lectura, de repòs, de tranquil·litat, m'aniria un dia a banyar? Doncs aquestes petites coses. I sé que passes també de dir que no. És a dir, si estic sempre cuidant, per exemple, imagina't, una àvia amb els nets, no? Doncs ja sé que sóc imprescindible, però poder dir, escolteu, aquest dijous us podeu espavilar vosaltres amb qui sigui, amb un cangur, i jo me'n vaig al cinema, perquè, clar, saps què passa, Marta? Que això ho sabem fer si tinc metge.
1: Ja.
2: Perquè és l'excusa perfecta.
1: Clar.
2: Entens? Perquè com que és una obligació...
1: Clar, no queda bé llavors... ni que te'n vols anar al cine o a fer un cafè
2: Exacte.
1: Amb una amiga. No, clar, clar.
2: Exacte. Mm. Doncs aprendre a t'estimar seria forçar aquests moments d'incomoditat profunda perquè en aquí jo m'estic sentint culpable. Llavors aquí entra una de les accions que també són necessàries, que és l'afrontament. És l'exposició a la incomoditat, perquè jo no sabré viure d'aquesta manera cuidant-me encara i estimant-me. Per tant, que les persones que ens escoltin sàpiguen que han de passar per una incomoditat, que aquesta incomoditat no és igual o estic fent malament. La incomoditat és igual a estic aprenent a fer les coses diferent.
1: Per tant,
2: i això per mi, Marta, és clau.
1: És clau. Per tant, necessitem aquest diàleg interior, eh? Això que a vegades justament parles al mirall i vas dient coses o que et parles sol i algú pot pensar que estàs com una campana, sí. Segurament és més necessari que mai en aquests casos, no?, per construir això.
2: Jo ho faig. Jo ara
1: et parles,
2: ho dic aquí.
1: Sí.
2: Sí. Jo hi puc anar un dia de vol i així que al migdia passo un moment per casa i este que passo pel mirall del quarto de bany i jo, de veritat, Marta, t'ho dic, jo dic, vinga, la neta, que tu pots. I jo parlo la meva nena interior, aquesta que porto dintre, i li faig un somriure. Doncs el mirall, ho hem parlat alguna vegada tu i jo, és que és un gran terapeuta.
1: Sí.
2: Perquè el dia que portes un dia que dius, vaya dia que porto, també et veus a davant. Llavors és poder fer l'esforç de dir, vinga, em miro i em somric. Com somriuria amb una nena que tingués? I faria l'esforç encara que tingués el dia del revés. Però jo li somriuria per fer-la feliç amb ella, oi que sí?
1: Sí, amb ella doncs, sí, però a vegades somrius al mirall, gires cua i tornes a caure avall, eh? Això passa també.
2: Doncs hi hem de tornar, perquè l'hàbit com es construeix? Per repetició. Repetició. I que no ens surt un dia, no passa res, demà hi torno. No fer dels errors, de les equivocacions, no fer-ne un drama, sinó fer-ne un mestre. Que ens porti a anar aprenent i a tenir una paciència que per mi és bàsica amb qualsevol procés d'aprenentatge. Per això t'he dit, aquesta exposició a la incomoditat, estaré incòmoda quan aprengui a ser una altra persona.
1: I però s'ha de passar per aquí, s'ha de passar per aquí, sí. És part del procés, i no passa res, no? La qüestió és aprendre
2: Exacte.
1: I fer aquestes petites accions cada dia per aprendre a estimar-nos una mica més, perquè, en definitiva, doncs, sabrem conviure millor amb tot l'entorn, que seria una mica l'objectiu de viure en aquest món, no?
2: Exacte.
1: Un dels grans objectius.
2: Clar, si és que si ens aprenem a estimar, estimem millor. I els altres, jo no sé, jo veig els meus pares, si s'estimen i jo els veig bé, a mi em fa feliç.
1: Clar, és encomanadís.
2: Totalment,
1: sí.
2: Contagiós 100%.
1: Sí, senyora, això ens interessa. Helena Puigguitart, com sempre, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres,
1: Adéu,
2: Marta.
1: Adéu, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
3: Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? Ets feliç? La platja, és feliç fent una broma. Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
1: Amb una copeta de cava, no?
3: Amb dues.
1: Dues copetes de cava.
3: Sí.
0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: D'aquí 9 minuts arribarem a la 1 de la matinada, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 932077474, i tenim en Magí Anguet des de Vilafranca, del Penedès. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Què tal?
4: Bé, molt, bueno, molt no, bé.
1: Bé, fins aquí.
4: A veure.
1: Digues.
4: Digo? Dic tiro endavant o no?
1: I tant, que tires
4: no,
1: endavant.
4: No volguessis preguntar-me
1: coses
4: de la meva salut.
1: No, tranquil.
4: A veure, mira, fa 3 o 4 dies que mirava per allò que posa YouTube, com se diu? YouTube. Bé, ho sabia, però jo de l'anglès no sé res, ni els altres tampoc. Bé, mirava per YouTube un comentari que feien sobre la flotilla aquesta Sumut, la nova aquesta, i el locutor que anava comentant en espanyol els pros i els contres, més aviat eren moltes contres sobre aquesta flotilla Sumut, i llavors sortia a parlar una senyora ja bastant grandeta que semblava, no sé com se deia, semblava com la portaveu d'aquesta flotilla, o almenys d'aquell barco que anava, no? Mm. Després de parlar una estona en espanyol, es va posar a parlar en català. I llavors el comentari del locutor va ser: vaya, ahora está hablando en el dialecto catalán, que ay, también es español. O sigui que els espanyols tota la vida els hi han ensenyat i ho tenen ben mamat, que el català
1: és un dialecto, no és, espanyol, no és una llengua pròpia, no.
4: Bueno, no, són així de carinyosos. I pensar que després del mal...
1: Però era un locutor d'Espanya o que no fos d'algun país llatinoamericà?
4: Bueno, parlàvem espanyol, no que... sé, perquè això de YouTube... No,
1: clar, no ho saps bé.
4: No ho sé.
1: Ja, sí, sí.
4: No, suposo que sí que era espanyol, perquè era la manera que parlava, es veia, diguéssim, molt com d'extrema dreta, Per això que no crec que fos...
1: De llatinoamericà o així no era,
4: No, país era llatinoamericà, no.
1: D'acord, d'acord.
4: No, que aquests ja els hi conec la veu.
1: Ja.
4: Sí, sí, i llavors, clar, penses, hòstia, després del mal que ens fan i de l'odi que sempre ens tenen, cada cop hi ha més catalans de soc arrel, No catalans sobrevinguts, que els hi llepen el cul cada dia. Això és el que jo no entenc. Bé, en fi, la pregunta que faig jo és que les llengües, per exemple, les llatines, la catalana, castellana, francès, italià, romanès, portuguès, gallec, aranès, se'n poden dir llengües o són dialectes de la llengua llatina? Perquè, clar, llavors aquest locutor tindria una mica de raó en el dialecte, tot i que no seria de l'espanyol, clar. Bueno, la pregunta,
1: és aquesta.
4: En principi, és aquesta.
1: Perfecte, molt bé.
4: Si tinc temps, puc fer un comentari, però vull dir, no...
1: Digues.
4: Si
1: tinc temps. Digues, sí.
4: Digo. No, que ahir, després de sentir el teu programa, m'escolto en diferit el d'allò, la Renaixença del Pei.
1: Sí, a les dues, sí.
4: I hi havia una parella que d'allò, una parella de rap...
1: Que feien rap, sí, sí.
4: Sí. Ah, ho vas sentir?
1: Sí, perquè quan marxo cap a casa ho poso i el vaig sentir, sí.
4: Ah, bé, ho vas sentir llavors que va dir, diu, i el disco que fareu nou, diu, com se diu? I ell, el senyor A, li deien.
1: Sí.
4: Diu, m'acabo amb Déu. I hòstia, què diu? Diu, no, m'acabo amb Déu. Diu, collons, quins títols, jo penso, home, jo... A la meva vida n'hi tinc molts de m'acabo en Déus, però...
1: Però no li posaries un Déus.
4: Em sembla com una mica irreverent, no?
1: Ja, sí, sí, sí.
4: No ho sé, no sóc per aquí, diu, perquè algú em diria, collons, si sempre estàs renegant, no? Bueno, però
1: sí,
4: em va semblar...
1: Però passa de llarg, sí, sí, però un disc...
4: No em va semblar un bon títol, però un disc, no? Que, bueno, amb això la gent, si volen posar cullerada, que li posin,
1: i molt
4: no, que se la mengi, no?
1: Perfecte, que vagi molt bé, bon cap de setmana. Adéu-siau, bona nit. Va, que fa uns dies ens demanava l'Anna de Mirassol a Sant Cugat el Per tu ploro, la sardana d'en Pep Ventura, doncs aquí la té.

Doncs ja l'ha pogut escoltar l'Anna i tots els oients que segur que estan contents d'haver escoltat aquesta sardana al Per tu ploro d'en Pep Ventura. Arribem a la una de la matinada, això vol dir que ens aturem un moment, que reflexionem després d'escoltar les notícies d'aquesta hora, a punt els nostres companys dels serveis informatius per explicar-nos com està la situació, l'antivirus i el que no és l'antivirus, tot això que ja sabeu que està passant en aquests moments i altres coses que a vegades doncs, no sabem i escoltant aquest butlletí les acabem coneixent. Així que prestarem atenció a les notícies de la una i després tornem a la segona hora de la nit dels ignorants. Espero amb més preguntes vostres i més respostes al 93207474. Encara ens queda alguna conversa interessant que potser avui us farà venir una mica de gana. I com no, també hem de saber com acaba la història que vam començar ahir de mossegar-se la llengua. O sigui que ens queden moltes coses encara abans d'anar a dormir. No us n'aneu, eh? No us adormiu encara. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La justícia torna a tombar els aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial dels Estats Units ha emès una sentència contra la taxa del 10% universal que el president dels Estats Units va anunciar com a resposta a una decisió del Suprem que ja va declarar il·legals els aranzels recíprocs. Poc abans que es fes pública la resolució, Trump havia anunciat que amplia fins al 4 de juliol el termini perquè Europa compleixi l'acord comercial signat amb els Estats Units. Divendres passat, Donald Trump va acusar Brussel·les d'estar incomplint el pacte i va anunciar un increment dels aranzels als automòbils europeus del 25% a partir d'aquesta mateixa setmana. La Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord després que els parlamentaris van reclamar la inclusió de clàusules per protegir-se de futures amenaces comercials de Trump, una petició que es va fer arran de la crisi de Groenlàndia. Repassem ara altres informacions en format breu. Missatge de calma i prudència de l'OMS davant del brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per a la salut pública és baix. El govern espanyol, mentrestant, garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà al port. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda. Entra en vigor la treva a Ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat. I Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. El departament renova així el model d'atenció als CAP, que també integrarà la divulgació, la detecció i el tractament a pediatria. La clamídia i la gonorrea són les infeccions de transmissió sexual més freqüents a Catalunya. Unes 200 persones han brindat per la cultura catalana a la Bienal d'Art de Venècia durant la inauguració del pavelló català a les antigues drassanes de la ciutat. La proposta d'enguany és una instal·lació de l'artista Clàudia Pagès sobre les marques d'aigua medievals, plenament alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen. El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia figures clau del sector. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha encapçalat l'acte celebrant la presència catalana a la Bienal, una fita que ha ressaltat en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera. Penso que és molt important que siguem, que puguem, que a través de la nostra cultura puguem parlar sobre els reptes, sobre els desafiaments del món.
1: L'antiga nau de les Drassanes ha quedat petita per rebre la proposta de Clàudia Pagès, una instal·lació sobre la Mediterrània basada en les marques d'aigua medievals del Museu Molí Paperer de Capellades. Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Federico Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. El Barça, mentrestant, Stetsne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení Blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton. A l'Espanyol, 3Cat Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Caragarza, que és el director esportiu i que ara està de baixa. En hoquei patins, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, a l'anada de les semifinals del play-off per al títol.
0: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
4: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
5: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
6: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
5: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
7: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara ens truca la Ramona des de Sant Antoni, Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Soc la Ramona del barri Sant Antoni i voldria que em poséssiu una sardana, però una sardana concreta. Resulta que hi ha una sardana que es diu Nit de Llampecs i que no és tocada en cobla, sinó que és tocada amb instruments, no sé, és del 1964-65, per aquella època, amb els instruments que eren moda llavors.
0: Molt bé. I, d'acord, la busquem, Ramona, a veure si la trobem.
1: Sí, és una sardana, no sé, talles una mica com de rock, però ben bé, no. Vull dir, és una sardana, però és tocada amb instruments d'aquells d'aquella època.
0: Molt bé. Doncs no pateixis, que la trobarem, Ramona. Moltes gràcies.
1: Sí, Nit de Llampecs.
0: Perfecte. Ja he pres nota. Gràcies, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu. L'Agnès, des de Miralcamp, bona nit.
2: Bona nit, Marta. Mira, jo també era per felicitar la Mercè, perquè també he seguit tot, bueno, fa des que van començar que l'estic seguint, aquest programa, que m'agraden molt els concursos, les ruletes, tot el que fan, m'agraden molt els concursos. I sí, ha sigut una dona excepcional, perquè avui mateix estava mirant quantes preguntes han hagut de fer per poder gastar tots els segons, tot, bueno, en fi, ha sigut un... Queda és meravellada,
0: sí.
2: Vull dir, de la manera, i amb la senzillesa que ho contestava, sense d'allò ni rei així. Bueno, pues, o sigui, està molt contenta. Segona, volia donar les gràcies a una tal Fina, que em va contestar allò que vaig demanar pel Pantano d'Oliana, a veure
0: sí,
2: quin
0: senyora.
2: Any havia inaugurat.
0: Molt bé, sí, senyora.
2: Sí, sí. I encara no ho havia fet.
0: Veus? Doncs escolta'm, perfecte, molt bé.
2: Sí, va ser, bueno, em va dir el 59, que l'havien inaugurat el 59. Jo llavors tenia 15 anys.
0: Veus? Ara ja has fet els números, clar.
2: Sí. Sí, perquè en faig 82, o sigui que
0: per
2: no m'ha de vago, eh?
0: I te'n recordes, de la inauguració?
2: Oi,
0: clar, amb 15 anys i tant.
2: Oi. Bueno, és que hi ha una història molt d'allò. El meu pare va anar a la guerra. I aquí vaig a la... Bueno, si vol, faré molt llarg d'explicar. A la Serra de Pàndols i Cavalls el van ferir. Amb un tren el van portar fins a dalt a l'Hospital de Deston a Bilbao. Perquè i avui ja estan a Cambrils i parlant allò amb persones d'aquestes velles, o més velles que jo, surt una, diu, aquest era el meu pare. Diu que va sortir un militar que va dir, els mataran tots, els carregarem amb el baix cap allà baix, agafaré el primer tren que passi d'allò de càrrega i me'ls emportaré cap dalt a Bilbao. I ell, perquè diu, a dalt, diu, no els anirà a buscar ningú. I la meitat van quedar morts ja pel camí. Bueno, el meu pare es va salvar, eh?
0: Ah, anava a dir, el pare... Quina sort, pobra.
2: I quan va saber que inauguraven el Pantano d'Oliana, o sigui que em va dir, nena, diu, et dono els anys perquè et vagis a apuntar. Que hi vam anar amb un camió, que llavors no hi havia cotxes ni hi havia res, s'ha de dir, un que tenia un camió i va fer com allò amb seients al costat. I em va dir, aquí tens els anys perquè vull que hi vagis perquè hi va el Franco. I perquè puguis veure l'home que era i l'home que d'allò que, bueno, nosaltres mos va salvar la vida, bueno, tota una sèrie d'història que dic fora molt llarg
0: d'explicar
2: detalladament perquè me n'en recordo com si fos avui.
0: Clar, imagina't.
2: I, bueno, jo contenta de poder anar, ja ho direu.
0: Doncs ja està, ja ho tens tot el puzzle. Tot el puzzle quadrat.
2: Sí,
0: Agnès, moltes gràcies.
2: Sí, molt bé, un altre dia picaré per una altra cosa.
0: Perfecte,
2: també. Perfecte,
0: t'espero. Adéu-siau, bona nit.
2: Bona nit.
0: L'Anna, des de Mirassol, a Sant Cugat, bona nit.
3: Bona nit, Marta. Moltes gràcies per la sardana que m'has tocat.
0: Home, això toca quan toca, la vas demanar l'altre dia, i tant, i tant.
3: M'ha portat molts records perquè jo havia ballat moltes... Jo soc filla de Sants, i anava al carrer Vallespí a ballar sardanes. A més, el meu marit era músic, tocava amb una orquestra, i alguna vegada també havia tocat sardanes. I m'ha portat molts records, i he estat molt feliç una estoneta.
0: I molt se te n'anaven els peus o no, Anna?
3: Sí, i tant que sí.
0: Segur que sí.
3: Pensa que em llevaran moltes, ara ja no puc.
0: Ara ja no, ara sentadeta, però quan has ballat els peus se te'n van, no? Quan
3: ara no veia, assentada, quan estic assentada i toquen una sardana, encara, i la música, tota m'agrada.
0: Que bé.
3: M'agrada molt la música.
0: Doncs me n'alegro d'haver-te fet feliç, Anna.
3: Gràcies, moltes gràcies, Marta.
0: Gràcies a tu, que descansis.
3: És un programa molt bonic. Jo, mira, avui precisament tenia son, perquè aquesta nit passada l'he passat amb una mica malament, i m'hi he dormit i m'he despertat de cop. Dic, ui, si s'hi toca la sardana meva.
0: Doncs mira, que bé, me n'alegro que l'hagi sentida. Gràcies, Anna. Gràcies. Que vagi bé, bona nit.
3: Bona nit.
0: Adéu. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta i companyia. A veure, veig que m'he equivocat i ara m'ho estic rectificant jo mateix.
0: Amb què t'has equivocat?
4: Per tu ploro, però que jo la confonia amb el saltiró de la cardina. Però ara veig que el saltiró de la cardina verdaderament és una altra sardana.
0: Que et pensaves que era la mateixa?
4: Ah, exactament. I era per renyar-te, però no es puc renyar.
0: Ara sí que em fas gràcia. Em volia renyar. Ai, em sap greu.
4: Renyar?
0: Em sap greu, ara.
4: No puc renyar, no, perquè dic, no, tu calla, que el saltiró de la cardina és un altre.
0: Sí, el saltiró de la cardina és un altre.
4: Hi ha una altra pregunta aquí, a veure.
0: Digues.
4: A mesura que el Sant Pare, cada vegada tenim Sant Pares més joves, perquè ara, relativament, és una persona, és un home jove, no?
0: Comparat amb altres, i tant, sí, sí.
4: Sant Pare... Lleó 14, digui-li com vulguis, però aquest home, verdaderament, en el fondo, pot creure que la Mare de Déu s'apareixés. O sigui, és que, a veure, no vull que ningú mal interpreti, però verdaderament creiem que va existir una Mare de Fàtima, una de Lourdes, que es va aparèixer amb uns nens que estaven malalts, que per descomptat eren, dic jo segurament, analfabets i tot plegat. A veure, una persona amb aquest home deu ser intel·ligentíssim. Pot acceptar-ho, això? És que jo ho he pensat moltíssimes vegades.
0: Clar.
4: Per sempre que em diguin Joan 23, veus, ho acceptaria més. Tot i ser intel·ligentíssim, l'home no li vas dir que no ho fos. Però...
0: Perquè una persona amb 70 anys vols dir, no?, que s'hauria de... posar en dubte segons quines coses, no?
4: Ah, exactament.
0: Per molt papa que sigui.
4: Em costa d'acceptar-ho.
0: Ja, sí, sí. Bueno, a veure, si ve, potser li podem preguntar.
4: I aquest Joan de Vallcarca, que fins diumenge vespre no ens veurem.
0: No ens veurem.
4: Si truco, esclar.
0: Sí.
4: Però quan truco ja tindré un any més.
0: Què dius ara?
4: Perquè jo dissabte faig 82 anys.
0: Toma, molt bé. I ho celebreu?
4: Com?
0: Ho celebreu? Ho podeu celebrar?
4: Sí, home, bé, tota la família aquí dinar.
0: Home, molt bé.
4: Doncs més feina per la Carme.
0: Feina, però és bonica aquesta feina.
4: Sí, home, i tant.
0: Doncs que ho passeu molt bé i que tinguis un dia ben bonic. I et facin uns regals ben xulos, d'acord?
4: Records a tots.
0: Vinga, una abraçada.
4: Bona nit.
0: Adéu, Joan.
4: Bona nit.
0: Felicitats, adéu. Déu-n'hi-do, quantes coses, que si un fan anys, els altres que... Més que avui tinc un problema amb tantes coses diferents, les trucades, que trobo que és dels dies que passen coses més diferents. Ara hem arribat a un quart de dues de la matinada, tenim una trucada que està a punt d'entrar, anava a dir, és que si no ara, si teniu una mica de gana, d'aquí una estona parlarem d'una cosa que potser us en farà venir una mica més. Però com que l'Aina està acabant de parlar amb un oient que crec que vol entrar al programa, doncs estic retardant una mica la conversa que tindrem a continuació per no fer-vos entrar salivera abans d'hora i que abans de fer aquesta conversa doncs puguem atendre la persona que sí, que em diu l'Aina que sí, que ara mateix em diu qui ens està trucant al 93-201-7474 per poder parlar amb nosaltres i explicar-nos o preguntar alguna cosa. És l'Anna Maria des de Sant Vicenç dels Horts. Bona nit.
5: Bona nit. Què és la Marta, vostè?
0: Soc la Marta, sí senyora. Com està?
5: Molt de gust, encantada.
0: Igualment.
5: Bueno, jo bé. Amb els meus 88 anys, bastant bé.
0: Molt bé, així m'agrada.
5: No, és que jo tinc un noi de 52 anys, 57 anys.
0: Sí.
5: Que és discapacitat. I té la malaltia de ferropàtica, diríem, no?
0: Sí.
5: I cada vegada que li tinc de donar o bé la medicació, o bé els dies, o bé qualsevol aliment que porti ferro, perquè ho pugui assimilar més bé, tenia raó aquella persona, se li ha de donar taronja. Però taronja natural, no taronges d'aquestes que venen embotellades. Ha de ser taronja natural.
0: És boníssim això, Anna Maria, perquè això li va explicar una, l'àvia Maria, em sembla que es diu Maria, amb un convidat que vam tenir, un noi americà que parla català perfectament, i que és una cosa que és de Gràcia, que viu a Gràcia, i li va explicar això, que amb les llenties has de menjar taronja, i jo no ho havia sentit mai, i vaig dir, a veure si algú ignorant ho sap, i mira, ets tu, Anna Maria, la que ens has resolt aquest dubte.

0: del Corte Martí.
1: Sí, senyora, sí, senyora, i tant, del Corte Martí. Em deia exactament el mateix. Ara m'has fet recordar menys temps.
0: Moltíssimes alumnes tota la vida.
1: Clar.
0: Que vaig començar quan se donaven les classes del
1: 75. Sí.
0: Jo ja donava classes amb el títol de la meva professora, imagina't.
1: Deus fer uns vestits i...
0: Ja quedar embarassada.
1: I una roba i... que vaja, preciosa, segur. Sí, home, sí, sí. Tenir una mà i sóc incapaç. Jo no era d'edat pas, això. Però ho valoro molt, la gent que sap cosir bé, ho valoro moltíssim. Doncs queda felicitada aquesta alumna teva, la Montse, i corroborat Montse, la teoria del ferro i la taronja natural.
0: Viu a Berga, imagina't. I cada vegada que baixa a Barcelona em ve a veure.
1: Que bonic. Carai.
0: Aquelles persones que ja no són exalumnes, són amigues.
1: Amigues, i tant que sí. Sí, sí.
0: Moltes. Perquè per WhatsApp i per o trucades, tot, encara m'hi truquen, encara.
1: Bé, doncs això vol dir, és allò que també em deia la meva mare, te'l faràs, te'l trobaràs, doncs segur que has fet molt de bé i ara t'estàs trobant tot aquest bé, també.
0: La veritat és que sí.
1: I això és molt bonic, Anna Maria.
0: Molt orgullosa de totes les que han passat pel meu mà. Per la meva mà.
1: I tant.
0: Que han sigut moltes i molts anys.
1: I molts anys. Doncs ara està rebent tot el que has donat, o sigui que és molt bonic. Anna Maria, gràcies per trucar-nos, una abraçada ben gran i que descansis.
0: És la primera vegada que he pogut connectar amb vosaltres.
1: Doncs mira, espero que no sigui l'última, eh? T'espero un altre dia.
0: Jo segueixo, no contínuament, perquè a vegades hi ha... Bueno... Són coses de casa, no? Ara ja visc sola amb el meu fill i ja... Però ara aquesta senyora que estava parlant fa una estona de que havíem de parlar nosaltres mateixes...
1: Sí.
0: La veritat és que té raó.
1: Té raó,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè jo si no parlo en les parets o me barallo en la tele, el meu fill no parla, ni parla ni camina. Per tant,
1: mare
0: estic sola.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, doncs...
0: Però, bueno, tinc l'ajuda dels altres fills que m'ajuden tot el que poden, però...
1: Doncs, bueno. Anna Maria, molta força. Una abraçada.
0: Gràcies.
1: Adéu, bona nit.
0: Bona nit.
1: Josep, des de Vic, bona nit.
2: Bona nit, Marta. Moltes felicitats pel programa, eh?
1: Gràcies, Josep.
2: Llavors, jo... Has posat la sardana per tu ploro. I com que m'agrada molt la sardana i soc sardanista i bueno, jo quan sento una sardana els peus se m'animen.
1: També, sí.
2: Doncs l'he ballat aquí al menjador de casa.
1: Carai, tu. Abans de la una de la matinada ballant sardanes a casa.
2: Tot sol, perquè la meva dona ja dorm.
1: Molt bé. M'hagués agradat veure't per un foradet, eh?
2: Llavors, una cosa, una pregunta.
1: Digues.
2: En un Franco,
1: sí.
2: que va governar tants anys, per desgràcia, aleshores, per què li deien caudillo? O es feia dir caudillo?
1: D'acord.
2: Jo no ho sé per què, perquè les monedes posava Francisco Franco, caudillo d'Espanya, per la gràcia de Dios.
1: Sí, senyor, sí, sí.
2: Jo no sé aquest nom de caudillo.
1: D'on ve caudillo, molt bé.
2: Sí.
1: Doncs a veure si algun ignorant ho sap.
2: Molt bé.
1: Perfecte, Josep, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. I moltes felicitats pel programa.
1: Moltes gràcies. Bona nit.
2: Adéu.
1: Des de començaments d'any, aquí a la Nit dels Ignorants, cada mes fem el nostre particular homenatge a les gastrosàvies, les àvies de diferents punts del país que durant anys i anys han ajudat a preservar la cuina tradicional catalana amb les seves receptes. Unes receptes que moltes vegades han passat de generació en generació. En vam sentir a parlar per primera vegada a finals d'any, coincidint amb la designació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia, quan la Generalitat i la Fundació Alícia van fer un gran acte per donar visibilitat a les àvies que han tingut un paper cabdal en la pervivència de la nostra cuina. I seguint aquesta idea de donar-los visibilitat, fins ara han passat pel programa la Maria Àngela Anguera i la seva escarola amb romesco, la Margarita Rodelles, que ens va portar una sopa torrada amb pilotilles, i l'Esther Casanovas, que ens va proposar un barat amb fideus. Aquesta nit ens visita la Josefina Claveria de Puigcerdà, a la Cerdanya, amb la seva recepta de tiró amb naps. Fina Claveria, bona nit.

0: Bona nit, què tal?
1: Primer de tot, que potser hi ha gent que diu què, amb naps, què és el tiró? Perquè és una denominació que crec que la resta del país li diem d'una altra manera.
0: Ànec.
1: Ànec.
0: És el típic ànec, però a Cerdanya se'n diu tiró.
1: A Cerdanya se'n diu tiró, molt bé.
0: Per tant, és el típic tiró amb naps.
1: Molt bé. Abans de començar a veure quins ingredients i com fem la recepta, Fina, què significa per tu ser una gastrosàvia?
0: Bueno, una il·lusió molt gran, perquè la cuina és la meva vida i m'agrada molt i estic molt contenta de que m'hagin elegit. Estic molt agraïda.
1: Quan dius que la cuina és la teva vida, què vols dir exactament?
0: Que m'encanta cuinar. Jo disfruto cuinant. El que més m'agrada fer és cuinar. I com més puc cuinar, millor.
1: Perquè tu t'hi has...
0: El que passa que no sempre.
1: No sempre. No sempre pot ser, vols
0: dir? No sempre, sempre pot ser, exactament. No sempre es pot ser.
1: Perquè tu has sigut cuinera, també, eh?
0: Bueno, jo més que cuinera he fet menjar. No, jo no em considero cuinera. Em considero una persona que he fet menjar. He treballat en alguns restaurants i m'ha agradat molt. Inclús vaig tindre una temporada un restaurant que portava amb les meves filles i després he cuinat sempre a casa perquè m'agrada. És la meva vida.
1: La teva vida.
0: Passa que ara ja només cuino a casa quan venen els fills a dinar. Algun dia especial.
1: Home, però això és un bon motiu per posar-se al davantal i cuinar, eh?
0: Sí. Qui... Fa molta il·lusió, a més.
1: Fina, qui et va ensenyar a cuinar?
0: Bueno, ensenyem a cuinar. Mira, vaig aprendre una miqueta, doncs, el típic de casa, de la meva mare, de la meva àvia, vaig anar aprenent, fent coses, les típiques de casa, no? I llavors, després, ja de més gran, vaig estar treballant en un restaurant, el que es deia el Rebost de G, i hi havia la mestressa, el Xusa Peleato, una gran cuinera, i ella em va ensenyar les coses més sofisticades. Jo sabia fer les coses tradicionals de casa, diguéssim, i ella em va ensenyar a fer les coses més... una miqueta més complicades, com salses i coses d'aquestes que ja eren més estranyes. Però, bueno, de fet, vull dir, de títol de cuinera no en tinc, eh? Jo em considero que faig menjar i prou.
1: Home, Déu-n'hi-do, ja és molt, perquè avui dia quanta gent trobes a la cuina fent menjar cada dia per dinar i sopar?
0: Poca.
1: Ah.
0: Poca, perquè a la gent no li agrada cuinar, perquè diuen que és perdre el temps.
1: Això diuen? Qui ho diu, això?
0: Per cuinar s'ha de tenir molta paciència i vull dir, la gent no en té de paciència. Llavors fan la cuina aquesta ràpida, com diuen.
1: Sí, però a vegades, quan tu tens... A vegades hi ha gent que t'ensenya, ara amb xarxes socials, hi ha molta gent que t'ensenya a fer bases de plats, de manera que ho tinguis ja a la nevera, i el dia que tu arribes pots fer un plat una mica més elaborat perquè ja tens una base feta. Això seria una solució per aquests que no tenen paciència, no?
0: Sí. Si els agrada, sí. Però la cuina t'ha d'agradar, és com tot. Tot si t'agrada, és molt fàcil. Si no t'agrada, qualsevol cosa, fer un ou ferrat és complicat.
1: Es complica, sí.
0: Saps? Vull dir, està d'agradar.
1: Sí, està clar.
0: Fer-ho amb ganes.
1: Fer-ho amb moltes ganes.
0: Amb moltes ganes. Si ho fas amb ganes, és molt fàcil cuinar.
1: Ara demanàvem qui et va ensenyar a cuinar a tu, però a tu...
0: Digue'm.
1: A qui n'has ensenyat a cuinar? Ja has ensenyat a cuinar a algú altre o no? De la família...
0: Bueno, les meves filles.
1: I elles són de les que tenen paciència o no en tenen?
0: Bueno, hi ha dies de tot, depèn la feina, saps? Perquè vull dir, com que avui dia es va molt atabalats amb la feina, amb les feines, llavors, però els agrada molt cuinar, també, eh?
1: També els agrada cuinar.
0: I ara ja comencen, sí, i ara ja començo amb els meus nets, que els hi faig alguna cosa. Sí, perquè els hi dic sempre, us heu de saber fer una sopa, com a mínim, per menjar. Us heu de saber espavilar, no esperar que us ho facin tot. No s'acaba tot menjant un Frankfurt. S'ha de menjar més coses.
1: Bona recomanació de l'àvia. Quants anys tenen els nets que ja reben aquestes lliçons?
0: Els grans, 13 anys. Tinc un nen i una nena que són... tenen 13 anys i després tinc una altra nena que té 10 anys.
1: Doncs ja és hora, no?, que comencin a saber fer alguna coseta.
0: Sí, han de començar a posar-se el davantal i a fregar plats.
1: Molt bé. Escolta'm, deies que t'havia fet molta il·lusió que t'haguessin triat com a gastrosàvia. Com és que t'hi vas presentar? Com va anar això?
0: Bueno, perquè vam fer una mostra a la Molina... feien una mostra de no sé què era a la Molina i van convidar la meva amiga aquesta, el que t'he comentat abans, la Xusa Peleato, com a cuinera. I llavors ella no volia anar sola perquè li feia molta mandra i em va dir, va, vine, vine, que aquí si ens en farem els dos i tal. I vam anar les dues. I a partir d'allà doncs, vaig fer amistat amb les gastrosàvies i he anat un parell de vegades a fer coses. I estic molt contenta, m'agrada molt. I m'agradaria poder-me dedicar més.
1: Oh, doncs mira, per alguna cosa es comença. Et va sorprendre que triessin la teva recepta o no?
0: Sí, bueno... Sí, em va estranyar molt, perquè n'hi havia moltes receptes, perquè el dia que vam fer aquesta mostra hi havia el famós de Can Roca, vull dir,
1: home,
0: el meu plat al costat del seu.
1: Clar, clar.
0: El meu plat al costat del seu no era res, vull dir, ell era un gran cuiner i jo...
1: No era res. Jo ho posaria en dubte si no era res, el teu plat al costat del seu, perquè, a veure, un ànec... Bueno, ara entrarem en el plat, però un ànec o un tiró amb naps...
0: Un tiró.
1: Molt fàcil, tampoc no és per tothom, Vull dir, se n'ha de saber
0: sí,
1: de cuinar.
0: Sí, home, que és fàcil,
1: ara hi entrem, va. Ara hi entrem a veure si ens animem, va.
0: Sí?
1: D'entrada, abans d'anar als fogons, quins ingredients...
0: Què necessitem?
1: Exacte, què necessitem?
0: Necessitem un bon tiró, un tiró que estigui maco i tendre, i uns naps, naturalment, que siguin de Cerdanya, també, macos i tendres. I llavors necessitarem també una mica un tomàquet, una ceba, una mica d'all i julivert, unes avellanes i unes ametlles per fer una bona picada, una copa de conyac o birranci...
1: Molt bé.
0: Per acompanyar la picada i un bon oli.
1: Molt bé.
0: Una miqueta d'oli d'oliva.
1: Entenc que aquest ànec maco, no sé, ara estic pensant un plat per quatre, per exemple, no? Per calcular més o menys un plat per quatre.
0: Sí.
1: Està clar que és millor que te'l donin tot net i polit ja per posar la cassola,
0: Bueno, generalment, vull dir, les carnisseries ja te'l donen preparat, generalment ja te'l donen bastant net. Sempre l'has de repassar una miqueta perquè el tiró és molt, molt delicat. Té la pell molt delicada i sempre l'has de repassar una miqueta, però bueno.
1: Repassar, què vols dir? Treure plomes i coses així?
0: Bueno, sí, que s'ha quedat alguna canyeta que els hi queda, perquè els tirons tenen la pluma molt gruixuda i llavors tenen molta canya.
1: Clar.
0: Bueno, no sé com...
1: Sí, ja sé què vols dir.
0: Canya, sí, la canyeta.
1: El que aguanta la pluma,
0: llavors,
1: no?
0: Clar. Exacte, llavors queden aquestes canyetes a la pell que s'han de treure. Això és el que costa una miqueta, però bueno, generalment ja et dic, avui en dia ja te'ls deixen bastant nets a les carnisseries.
1: Molt bé, perfecte. Ja tenim el tiró ben maco i tenim els ingredients. Per on comencem?
0: I els naps?
1: Però per on comencem a cuinar? Pels naps?
0: Podem començar, exactament. Començarem pels naps perquè porten una miqueta més de feina.
1: Vinga.
0: S'han de pelar, s'han de rentar ben nets... ben pelats, ben nets, i fer els bullir amb una mica amb aigua i sal.
1: Fer els bullir. Quanta estona?
0: Bueno, si són tendres, en mitja horeta en tenen prou. 20 minuts, mitja hora en tenen prou,
1: Molt bé.
0: Llavors els escorrem i els deixem refredar i ens anem pel tiró.
1: Vinga. Què hem de fer, aleshores?
0: Llavors, agafem el tiró, que el tallem, de talls a quarts o octaus, depèn, com vulguem.
1: Sí. Per tant, millor demanar-ho ja que te'l donin tallat, no?, a la carnisseria.
0: Bueno, sí, si te'l donen tallat ja, millor, més feina. Cosa que a mi m'agrada fer-m'ho jo, però bueno. Però bueno, si te'l donen tallat, millor, així t'estalvies la feina.
1: Perfecte.
0: Doncs el posarem en una cassola amb una miqueta d'oli, no massa, perquè el tiró ja treu grassa. O sigui, no és necessari posar-hi molt oli perquè el tiró ja fa grassa ell mateix.
1: Molt bé.
0: Llavors el posem en una cassola amb una ceba i un tomàquet, més o menys, i ho deixem que es vagi rostint ben rostidet, a poc a poc, que es vagi rostint.
1: A poc a poc. Primer, una pregunta, una altra. La cassola ha de ser d'especial?
0: Bueno, mira, la cassola, si tens una cassola de terra, és perfecta, perquè tot el que sigui guisats, amb les cassoles de terra queden més bons.
1: D'acord.
0: Però, si no, doncs, amb qualsevol cassola podem sortir del pas.
1: Molt bé.
0: L'important és tenir una bona cassola.
1: Perfecte.
0: Encara que sigui de ser, no passa res.
1: Rostim aquesta ànec, que estarà una estoneta, no? Entenc?
0: Exacte. Sí, mentre l'ànec es va rostint, que el anem vigilant, naturalment, agafem els naps que se'ns hauran escorregut i refredat una mica, els enfarinem i els fregim.
1: Els fregim?
0: Els passem per oli. Amb una paella a part, perquè ben rossets.
1: Ben rossets, molt
0: bé. I els apartem, també. Llavors ens fem la picada i la guardem.
1: Molt bé.
0: I mirem com està el tiró. Quan veiem que ja el tiró està ben rostit i ja comença a quedar-se tovet, li afegim els naps, li afegim la picada amb una copa de conyac, ja t'ho he comentat, em sembla.
1: Sí.
0: I llavors hem guardat una miqueta d'aigua dels naps que li tirarem.
1: D'acord, és a dir, l'aigua dels naps la guardem per tirar-li una miqueta.
0: En guardem una mica per tirar-li. Llavors això ho deixem a foc lent i que es vagi coguent una horeta, més o menys. Si
1: una horeta tendre, més,
0: una horeta,
1: una horeta
0: sí,
1: més.
0: Sí, una horeta a foc lent i ho anem remenant a poquet, que no s'enganxi, que no es cremi i que quedi ben tovet i ja
1: clar,
0: està.
1: L'aigua ha de cobrir tot el tiró?
0: No cal que el cobreixi ben bé. Si per casualitat veiem que s'està secant molt i el tiró encara no està... De fet, podem afegir si tenim un caldo, tenim qualsevol caldo vegetal sí. a casa, o si no, simplement una vaset d'aigua normal i corrent, i ja està. Perquè no se ressequi, no quedi massa ressec, i ja
1: molt
0: està.
1: Bé. Doncs
0: de
1: ja
0: fet,
1: ho tenim.
0: Com que ja porta líquid, perquè com que amb la picada ja hi hem posat una copeta de conyac, ja hi hem posat una mica de líquid, i entre un líquid i l'altre doncs ja es acaba de fer tot.
1: Molt bé, perfecte.
0: I ja està.
1: Clar, aleshores, si jo me'l vull menjar, posem per cas, diumenge, quedarà millor si el cuino un dia abans i el deixo reposar?
0: Això sempre.
1: Sempre,
0: Això sempre. Sempre. Si ho has de fer el mateix dia, doncs el mateix dia no passa res. Però si ho pots fer tot el que sigui rostits, si poden ser del dia abans, són més bons.
1: I això per què passa? Que és veritat, que et sobra
0: perquè
1: una cosa
0: que reposen.
1: I l'endemà la trobes més bona que el dia que l'acabes de fer.
0: L'estar reposat queda més com confitat, diguéssim,
1: clar.
0: No? No sé si és exactament la paraula confitat, però vull dir queda més lligat el suc sí. amb la carn que hagis fet, tant si és un fricandó, si és un conill, si és un tiró, el que sigui, queda tot més lligat i llavors és més gustós i més bo.
1: Molt bé.
0: Però bueno, si l'has de fer, si el fas pel dia, també es pot menjar.
1: També
0: eh?
1: Es pot menjar, sí, ho entenc.
0: Sí, tant. No és excusa de dir, ai, no he tingut temps de fer-lo. No,
1: però
0: fem-ho, que ja ens
1: ara sí hi ha una altra excusa, que és, ai, no he trobat els naps adients. Jo puc fer aquest plat amb un altre ingredient? En lloc de naps.
0: Sí, amb peres.
1: Amb peres.
0: Amb peres.
1: Això és un plat clàssic,
0: amb
1: també.
0: Amb peres també està molt bo, el que passa és que les peres les fem bullir una miqueta abans, i llavors tenim en compte que serà una mica un plat amb salat i dolç.
1: Clar.
0: Saps? Quedarà una mica més dolcet. Però bueno, si ens agrada la combinació del salat i el dolç, també està molt bo. O podem posar-hi unes castanyes, o podem posar-hi unes escarxofes. Qualsevol cosa que hi fiquem amb el tiró, és que està bo, perquè el tiró ja és bo de per si, és una carn molt gustosa de per si.
1: Sí, que és bo, sí que és bo.
0: Llavors, sí, sí. Llavors hi podem ficar diverses coses. El que passa és que aquí a Cerdanya és molt típic el tiró amb naps per Tots Sants.
1: Això et anava a dir, quina època? Per Tots Sants, ah.
0: Per Tots Sants. Generalment, abans de totes les cases de pagès, el dia de Tots Sants es feia o tiró amb naps o peus de porc amb naps, que es fan igual.
1: Ah, sí? Peus de porc amb naps?
0: Sí.
1: No l'he sentit, aquest.
0: Sí, també. Això es feia era el dinar típic del dia de Tots Sants, a totes les cases de pagès de Cerdanya, generalment. Ara ja es va perdent, encara hi ha algú que ho fa, però avui ja es va perdent. Eh? Ara, i a tots els restaurants en fan sempre.
1: I la Fina quan el fa, aquest plat? El fa de cada any
0: jo,
1: o no?
0: Jo, sí, si puc, el faig cada any per Tots Sants, i si no, qualsevol diumenge del mes de novembre, quan tinc naps, un cop tinc els naps, qualsevol diumenge el faig.
1: Perquè llavors, els naps tenen època, diguem, també, els bons
0: sí,
1: per fer aquest plat?
0: Bueno, a partir de l'octubre.
1: A l'octubre.
0: A partir de l'octubre, quan són més bons és entre finals d'octubre i mitjans de desembre, cosa que actualment ja n'hi ha tot l'any, eh?
1: Ja, però potser ja, no són tan ja bons, o a vegades són més farinosos, no?
0: No, més que res és perquè els costa una mica més de coure.
1: Ja.
0: Saps?
1: Sí.
0: Però són bons igual.
1: Molt bé.
0: A més, avui dia també si els pots congelar o els pots confitar en pots, vull dir, sempre en tens. Jo
1: molt
0: sempre
1: bé.
0: Procuro tenir-ne d'una manera o altra.
1: Em ha quedat molt clar que a la Fina li agrada molt cuinar i que ha estat la passió i la feina de la seva vida, però la pregunta és, també t'agrada menjar-te el que cuines? A vegades hi ha gent que diu,
0: sí,
1: mira, després t'has tant
0: clar.
1: I en tinc prou. No. Tu et menges el plat.
0: No, a mi també m'agrada. Disfruto menjar-me el que he cuinat. M'agrada.
1: Bonic és compartir-ho, no?
0: Procuro menjar poc, però m'agrada menjar-ne. Tot el que cuino ho menjo.
1: Molt bé. I una cosa que m'han dit, que no t'agrada gens quan ets als fogons, què és això que no t'agrada gens? A veure si m'ho han dit
0: bé.
1: Això.
0: Que vinguin a remenar.
1: Que vingui algú allà a posar la grapa on no hauria...
0: Que vingui algú, exacte, que comencin a destapar la cassola, a remenar, ai, què és això, què fa, ai, que s'agafa, ai, que no sé què, deixeu-me en pau.
1: Ui, fora de la cuina, no?
0: Exacte. Que ho faig jo, però si em surt bé, si em surt malament.
1: Ja em
0: però deixeu-me tranquil·la.
1: Bé.
0: Exacte. M'agrada molt estar cuinant sola, m'hi passaria hores i hores. Jo em puc ficar a la cuina a les 6 de la tarda i ser a les 2 de la nit i estar cuinant
1: què
0: i no m'he donat compte
1: ara?
0: De l'hora que ha passat.
1: Mare meva.
0: Sí, Sí, m'agrada. Vull dir, si tinc elements, vaig cuinant, m'agrada.
1: Que bé.
0: I em passa el temps sense adonar-me en compte.
1: Que bonic. Josefina Claveria de Puigcerdà, la Cerdanya, amb aquesta recepta de tiró amb naps a la gastrosàvia que avui hem après a la nit dels ignorants. Moltes gràcies i res.
0: A vosaltres.
1: Bon profit pel pròxim àpat que preparis.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, bona nit.
0: A vosaltres.
1: Adéu.
0: Bona nit. Adéu, bona nit.

0: D'aquí... res, 3 minuts i mig arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada. Encara una última trucada a la nit dels ignorants de l'últim dia de la setmana. En Joan Josep des d'Ulldecona, bona nit.
1: Hola, bona nit. Mira, jo, hi ha hagut una senyora que preguntava de una sardana que es dia Nit de Llampecs.
0: Sí, la Ramona ho ha preguntat, sí.
1: Bueno, pues Nit de Llampecs la tocaven un conjunt que es diu Los Relámpagos i tocaven en guitarres elèctriques.
0: Los Relámpagos o Los Diablos?
1: Los no, Los Diablos no, Los Relámpagos.
0: Los Relámpagos, sí. Los Relámpagos,
1: sí,
0: d'acord, d'acord.
1: Que jo sàpiga, recordo, eren Los Relámpagos.
0: Molt bé, molt
1: llavors
0: bé.
1: També hi havia uns altres conjunts que també tocaven així, que es deien Los Pequeniques, i tocaven també guitarres elèctriques, cançons sense cantar, o sigui...
0: Perfecte, perfecte. No ho sabia, això. Doncs ja la buscarem amb aquest... Sabent això, encara la buscarem més fàcilment.
1: Sí, és una sardana que fa... Soc desafinada, però te puc cantar un trosset que fa... La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Molt bé, Joan Josep. La buscarem i la posarem la setmana que ve, perquè ara ja no tenim temps.
1: Vinga, gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies. Bona nit.
1: A vos, adéu.
2: Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
3: You won't tell anyone, because it was your fault.
4: El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera, descobrirem com aquest gran clàssic del cinema, que estava ambientat l'any 2026, va ser tan visionari que va aconseguir anticipar el nostre present. Ho farem amb motiu de la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya.
2: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
5: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
6: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
5: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
6: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
5: I sabem celebrar els bons moments.
6: Pa-da-pam, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Uau!
5: I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
6: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
7: Que bé.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La tarda dona molt de joc.

0: El conte per anar a dormir.
1: Tanquem la setmana que hem dedicat en aquest llibre, Dèries de Broadway, de Damon Runyon, que està publicat per Cova Negra, amb edició i traducció de Carme Geronès, aquesta escriptora nord-americà que ens ha fet entrar en el submón de la màfia, el joc i la vida nocturna. Ahir vam començar una història, un conte que es diu així, et mossegaràs la llengua. Avui ja sabrem com acaba. Érem aquí, el nostre narrador és al restaurant d'en Mindy a Broadway, quan hi entra l'Ambrose Hammer, un crític teatral, que ve a acompanyat d'un lloro que diu que és testimoni d'un assassinat, el del milionari Grafton Wilton. L'Ambrose està enamorat de la ballarina Dawn Astra, que és la xicota d'en Julius Smoo, un jove que treballa de taxista. L'Ambrose creu que el lloro tard o d'hora dirà el nom de l'assassí. La Dawn Astra vol sortir aquesta nit, però l'Ambrose prefereix marxar a casa amb el lloro. Personalment, trobo que l'Ambrose és una mica brusc amb la senyoreta Dawn Astra i veig que ella se'n va un xic picada. Per això no em sorprèn gaire que l'endemà, quan en recansa, el de les apostes de l'hípica, em diu que veu algú que s'assembla molt a la senyoreta Dawn Astra al seient del davant del taxi d'en Julius Smoo quan surt el sol a la cinquena avinguda. Per descomptat, tots els diaris la munten grossa amb això de l'assassinat d'en Grafton Wilton, ja que després de tot és dels millors assassinats que s'han vist en molt de temps en aquesta ciutat, amb tant d'animals al pis i tant que tomba i que gira, i la policia també frisa amb el tema fins que s'adona que no hi ha cap pista i, pel que veuen, cap mòbil. Després, la policia deixa caure que pot ser que en Grafton Wilton, en un moment de desesperació, decideix anar-se'n al calaix, tot i que ningú no veu gaire clar que pugui ser. I, a més, qui pot pensar que un paio amb 20 milions es desesperi així com així? En fi, l'endemà al vespre, l'Ambrose Hammer ha d'anar a una altra estrena i no veu que pugui fer res més que emportar-se el lloro engabiat al teatre. I com que ningú no compta mai de veure un crític teatral amb un lloro a una funció, l'Ambrose se les compon per passar-lo cap dins d'Esquit Llentes. Pel que sembla, es tracta d'una estrena d'aquelles que pleguen la crema i l'obra és d'allò més seriosa. L'Ambrose, doncs, es col·loca la gàbia a terra entre les cames i tot va de primera fins que no comença la representació a l'escenari. Llavors, de cop, el lloro comença a fer els seus sorolls prou estridents alhora que va batent les ales i atrau l'atenció del públic cap a l'Ambrose Hammer. L'Ambrose mira de paivagar el lloro, fent-li xxxt, però l'altre no s'hi entén. Al contrari, continua amb els crits encara més forts. La gent de prop d'ell es queixen una mica i poc després el protagonista de l'obra baixa de l'escenari i diu que ja veu que l'Ambrose fa el borinot, però que pot acabar amb un bon clatellot i a la gàbia. Els acomodadors ordenen a l'Ambrose que porti el lloro al vestidor o se'n vagi del teatre i ell diu que se'n va i que ja n'ha vist prou per saber que l'obra no mereix la seva atenció i, en acabat, explica que quan surt amb la gàbia a la mà pel passadís central l'aturen una dotzena d'espectadors, homes i dones, que li diuen fluixet que els sap greu de no haver-ne portat ells algun de lloro. Déu-n'hi-do l'atenció que trau l'incident i es veu que el director del diari on treballa l'Ambrose declara que és reprovable que un crític de teatre vagi a un espectacle amb un lloro. De manera que l'Ambrose torna a Can Mindy amb el lloro i m'informa que m'he de fer càrrec les nits que ell ha d'anar al teatre. L'Ambrose em diu que em pagarà bé el servei i que, com jo sempre faig per un a l'hora de fer algun caler, doncs no li dic pas que no, encara que no sóc ni de bon tros un entusiasta dels lloros. L'Ambrose em diu que he d'agafar un bloc i apuntar-hi tot el que digui el lloro mentre és amb mi. I quan li pregunto què ha dit fins ara, admet que no li ha sentit res de res. Passa que, afegeix, em començo a preguntar si el gat no se li ha menjat la llengua. És el lloro més esquiu que he vist a la meva vida. Ara, doncs, sóc el custodi del lloro quan l'Ambrose torna al teatre i cada cop que obre el bec, agafo el bloc i apunto el que diu. Però tot el que en trec són quatre pàgines de... I quan insinuo a l'Ambrose que l'assassí es pot dir un nom que comenci per... Com ara... Hawkins? Em respon que sóc un bon pallús. Comprenc que l'Ambròs està força atabalat si fa comentaris així, però no li tinc en compte pensant que no deu haver vist la senyoreta Dawn Astra d'ençà de l'altre dia, ja que em sembla que la senyoreta Dawn Astra no deu ser d'aquelles d'anar amunt i avall amb un lloro. I l'Ambròs no vol anar amunt i avall sense el lloro, o sigui que aquí hi ha un problema. Trobo un parell de vegades pel carrer la senyoreta Dawn Astra i sempre em pregunta si el lloro ha dit res, i quan li responc que res més que oh, veig que li agrada, cosa que em fa pensar que s'imagina que l'Ambròs es cansarà de tant i tornarà amb ella. Veig la senyoreta Dawn Astra desmillorada i amoïnada i penso que l'amor és una cosa massa venerable per deixar que la desbarati un lloro. Bé, doncs, la tercera nit que em toca guàrdia amb el lloro, el deixo a l'habitació de l'hotel on m'estic, al carrer 49 Oest, perquè m'assabento per en Cau Agrós, el dels daus, que hi ha una partida al garatge del carrer 49 i no veig pas el lloro disposat a dir res important l'hora següent. Però, quan torno a l'habitació, després d'haver-me guanyat un de 10 amb dues tirades, quedo esparverat de veure que el lloro no hi és. La gàbia sí que hi és, però amb la portella oberta, igual que la finestra de l'habitació. I es veu clar que el lloro se la sap empescar per obrir la balda i fugir. I estaria prou content de no recordar-me de l'Ambròs Hammer ni de pensar el greu que li sabrà haver perdut el lloro. Per tant, me'n vaig a més a córrer a una petita ocelleria que hi ha a la 8a Avinguda, on tenen lloros a dojo, i tinc la sort de trobar l'amo a punt de tancar, disposat a vendre'm un lloro verd per $12. El total del que he guanyat els daus i el que em paga l'Ambròs per cuidar-li el lloro. Jo no veig gaire diferència entre el lloro que compro i que guilla. I l'amo de la botiga em diu que el nou parla força quan en té ganes i que tot s'ha de dir, en té sovint. M'emporto, doncs, el lloro nou a l'habitació en una caixeta de fusta que em dona el botiguer, el fico a la gàbia, me'n vaig a trobar l'Ambròs Hammer a Can Mindy i li dic que el lloro no ha dit res que pagui la pena en tot el vespre. Em fa por que l'Ambròs es pugui adonar que no és el mateix lloro, però ni es mira l'ocell. Veig que està tot capficat i m'imagino que pensa en la senyoreta Dawn Astra. En tota aquesta estona, el nou lloro no diu res més que oh! S'està el gronxador, que té la gàbia, endavant i endarrere, i és probable que rumi alguna cosa. Aquest també, perquè de cop engalta amb un espinguet. Porrialla, porrialla, porrialla! Amb això, que tres paios que seuen en taules de perllà s'acosten a l'Ambròs i volen saber a què treu cap això de deixar que el lloro els insulti. I triga uns minuts a calmar aquells desfermats. Mentrestant, rumia a quin conegut d'en Grafton Wilton es pot referir al lloro. Però a la fi, arriba a la conclusió que no cal buscar ningú concret perquè en Grafton Wilton ha conegut gent de tota mena a la vida. L'Ambròs, però, està molt content que a l'últim el lloro estigui disposat a parlar i diu que no trigarà gaire a sortir la veritat, que se n'alegra perquè el que vol és mantenir la relació amb la senyoreta Dawn Astra. I acaba de dir-ho i el lloro deixa anar una tirallonga de paraules d'allò més ordinàries que fan pujar els colors a la cara de l'Ambròs i tot. A partir d'allò, l'Ambròs cada vespre va d'aquí i d'allà amb el lloro, que en va deixant anar de seques i de verdes, això sí, sense dir mai cap nom. De fet, en deixa anar tantes que les paies que corren pels restaurants i les sales de festes on l'Ambròs porta el lloro es comencen a queixar als encarregats i dir que potser s'haurien de quedar a casa i escoltar els seus marits. Per descomptat que no dic mai a l'Ambròs que el lloro que passeja amunt i avall no és el lloro que ella es pensa que és, perquè, tal com ho veig jo, està traient més del meu que del d'abans, tot i que me jugaria qualsevol cosa que el meu no li resoldrà cap misteri d'assassinat. No cal dir que, des de bon començament, no considero que la teoria de l'Ambròs s'aguanti per enlloc i que de ben segur que l'altra gent pensa igual. El cas és que ja hi ha una pila de ciutadans que comencen a parlar de l'Ambròs Hammer com d'un sonat i no els agrada gaire de veure'l cap aquí i cap allà amb el lloro. I una nit que l'Ambròs ha d'anar al teatre a una estrena i jo m'haig de fer càrrec una estona del lloro, em porta a sopar al Club Nou Nou, on hi trobes la gent, homes i dones més pastosa de la ciutat. Com de costum, l'Ambròs s'hi ve amb el lloro a la gàbia i encara que tothom veu que al cap de sala no es mira de bon ull el lloro i tampoc no està disposat a posar-se en mal terreny amb l'Ambròs, per tant, ens dona una taula contra la paret i mentre ens hi asseiem sembla que l'Ambròs es fixa en una paia joveneta que té un aire estrany i seu tota sola a la taula del costat. Va tota de negre, té els cabells molt foscos, els porta ben tibats, enrere amb una cletxa enmig, té una mirada d'allò més freda, l'aire glaçat i la cara blanca com un glob de llet. L'Ambròs sembla que pensa que la coneix, la saluda amb un mig gest del cap, però ella no s'immuta. L'Ambròs posa la gàbia en un sofà, que hi ha entre ell i aquella morena de mirada freda, demana el nostre sopar i ens posem a parlar d'això i d'allò, però m'adono que ell de tant en tant clava una llambregada a la veïna com si mirés de recordar de què la coneix. Ella no li fa gens de cas, ni tampoc el lloro que té al costat, i això que tota l'altra gent que hi ha al Club 9-9 ens mira i segur que fa comentaris sobre el lloro. Tot d'una, al cap de sala ens envia un missatger, un noi que porta una nota per l'Ambròs Hammer. Aquest desplega el paper, llegeix el que diu, deixa anar un lleu sospir i em passa la nota on hi llegeixo això. Estimat Ambròs, quan rebis aquest missatge, en Julius i jo serem camí de l'Amèrica del Sud, on ens casarem i crearem una família. Ambròs, estimo en Julius i no seré mai feliç amb ningú més. Ens n'anem tan de pressa perquè tenim por que se sàpiga que en Julius va anar a veure el senyor Grafton la nit del crim per demanar-li que es disculpés d'haver-me ofès, cosa que no t'havia explicat mai, ja que no volia que sabessis que anava sovint a cal senyor Grafton per com t'agafes les coses. Es va ben esbatussar i l'Ambròs i en Julius li sap molt de greu la mort del senyor Grafton, però és un accident, perquè en Julius no és conscient de la seva força quan es baralla amb algú. Perdona'm, Ambròs, de prendre't el lloro, però en Julius sap el que es diu, que el lloro algun dia dirà el nom de l'assassí i això l'amoïna. Diu que diuen que els lloros tenen molta memòria i li fa por que recordi el seu nom, encara que només li diu un cop quan es presenta el senyor Wilton per demanar-li que es disculpi. Li dic que no es faci castells, però diu que val més curar-se en salut. Ambròs, gràcies per tot. Si us plau, no escampis que en Julius ha matat el senyor Wilton perquè no en volem publicitat. Doncs bé, l'Ambròs es queda allà ben atordit, va movent el cap d'un costat a l'altre i em fa molta llàstima. Altrament veig que l'Ambròs busca explicacions sobre això del lloro, però passen uns 5 minuts i no diu res i després fa així. El que fa mal de debò, diu ell, és veure que la meva teoria falla. Em trenco el cap pensant que el criminal és algú de l'entorn d'en Grafton Wilton i resulta que és un taxista. Què diu la nota del lloro? Què diu? Bé, doncs ja veig que ha arribat el moment en què tot surt a la llum, però quan em decideixo passar-li la nota i explicar-li la meva història, el lloro, des de la gàbia, de cop comença a dir en veu alta «Hola, Poli!», que diu «Hola, Poli, guapa!». Val a dir que això del lloro ho diu sovint, no hi paro esment, però de cop i volta, ja està. Ja està, Poli guapa. Primer no n'estava segur, però ara ja me'n recordo. Vaja, vaja. 2 anys a l'ombra, si no m'erro per intent d'extorsió, en Wilton del suposat compliment de paraula de casament. Curiós, se m'han anat del cap. Curiós que no la relaciono amb l'objecte de la inicial que trobo al pis la nit de l'assassinat. Dec pensar que protegeixo l'honor d'alguna dona. I amb això, l'Ambròs es treu de la butxaca una pataca d'or a la qual no me'n parla fins que li ensenya. Em destrossa la vida, diu la Xati refreda. La demanda per incompliment va de debò. El jurat ja pot dir missa. Ara bé, com es pot anar contra milions de dòlars? En aquest món no hi ha justícia, diu ella. Parla, una veu tan baixa. Sí, he matat en Grafton Wilton, diu, i n'estic ben contenta. Estic disposada a anar a la policia. No veig cap dona tostant tan fort com per pelar aquest paio, diu. De tostar res, entro al seu pis amb un duplicat de la clau que vaig fer a partir del pany i el trobo estès a mig terra inconscient, el revifo, i m'explica que se li presenta al pis un taxista i que li fot un cop de puny i tot plegat li esquinça un xic de pell del nas. En Grafton està content de veure'm. Ens quedem per allà xerrant, però mira, li poso cianur a la copa de vi. La primera cosa que hem de fer és buscar l'adreça de la senyoreta d'en Astre i fer-li saber que s'equivoca amb això que és obra d'en Julius. Que quedi tan alleujada que torni amb tu, Ambròs. No, ja veig que la senyoreta d'en Astre no és per mi. No, ara ens n'anem tots a la comissaria i després me'n vaig a l'oficina a escriure el que ha passat i l'estrena que es faci repicar. Hola, Poli, diu el lloro. Hola, Poli. Poli, guapa.

Doncs fins aquí aquesta història del lloro, de les dèries de Broadway de Damon Runyon. Acabem aquí la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Tornarem, atenció, tornarem o no diumenge a les 12 de la nit. Per què dic o no? Perquè diumenge hi ha un partit entre el Barça i el Madrid. Si aquest partit el Barça el guanya o l'empata, directament es proclama campió de Lliga. I això desencadena un programa especial a Catalunya Ràdio que probablement ens deixa sense nit dels ignorants. Però no ho sabrem fins diumenge. Així que vindrem aquí i farem per fer el programa, o si no, tornarem l'endemà. Així que bon cap de setmana, que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Incertesa i temor davant l'alto el foc a Ucraïna, que ha entrat en vigor aquesta mitjanit. L'ha declarat només el president rus, Vladimir Putin, com una mesura per protegir la desfilada militar de dissabte a Moscou, en què se celebra la victòria sobre l'Alemanya nazi. Però l'incompliment previ per part de les tropes russes de la treva ucraïnesa fa preveure que tampoc es complirà. De fet, Moscou ja ha interceptat diversos drons ucraïnesos aquesta matinada. En les hores prèvies, les dues capitals s'han intercanviat també amenaces. Yuri Ushakov, assessor de Putin, adverteix que si reben atacs ucraïnesos, la gent de Kiev s'haurà de preparar.
2: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
1: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha suggerit als dirigents estrangers convidats a la plaça Roja que s'ho repensin. Serà una desfilada deslluïda, sense armament i amb mesures de seguretat que estan complicant la vida diària dels moscovites. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Missatge de calma i prudència de l'OMS davant el brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per la salut pública és baix.
1: La jornada electoral d'aquest dijous a Anglaterra, Escòcia i Gal·les pot canviar el panorama polític britànic dominat per laboristes i conservadors. Els resultats de les eleccions locals parcials a 5.000 municipis anglesos poden passar factura al primer ministre britànic, Keir Starmer. L'escrutini dels vots comença aquest divendres.
3: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament hagin alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions que calguin.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
4: En defensa de companys. Capítol 1. La detenció. Realment.
1: El podcast en defensa de companys de Catalunya Ràdio ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubio com a millor podcaster.
3: En defensa de companys es recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. El seu director, Albert Mercader, ha demanat compromís en la defensa de la cultura catalana i la democràcia.
5: El 18 d'agost de l'any 1937, el president Companys es va adreçar llavors al Parlament en plena guerra i els va